0: Mengual, com estàs, Pedro?
1: Bones, com va?
0: En Pedro, més a la distància, per telèfon, clar. Veu guitarra i baix, respectivament, d'aquest trio formats el 2022,
2: sí,
0: que ja assumau dos discos. Aquest és el segon, amb un primer EP que vareu treure. Ara venim, és tot una declaració d'intencions.
2: Ja han vestit, no?
0: D'aquesta expressió, tan nostrada, ara venim.
3: Exacte, això és un pot la idea, és a dir, mos va sortir un moment que com a grup pot sí que mos fa ganes fer una passa més i seguir fent concerts, intentar sortir fora de Mallorca i això, però també sense una obsessió o, no sé, o sense pressa i també lligat un poc a la música d'ara que sempre has d'estar traguent i tal, o per això. Mos va agradar Ara venim, vas un pot xerrant entre nosaltres, que és com l'expressió d'aquesta mallorquina que dius ara venim, però no és el moment. I, a més, està lligada en la foto de la portada, que estem asseguts. Varen jugar un poc en tot això.
0: Preciosa, aquesta portada.
4: Anava a dir, una portada xulíssima.
0: Que sou vosaltres tres en el banc de sa, en els bancs
3: de
0: ses voltes, però, clar, amb un disseny que no és una foto. O sigui, que és,
3: no.
0: S'ha fet un disseny, una creativitat a partir d'aquesta foto.
3: Sí, bueno, no sé si en Pedro vol explicar millor, que en Pedro és un poc de la vertent més dissenyadora a nivell
1: bueno,
3: crític i això.
1: Tots els mèrits són de Marina i d'en Capó, i per les dues bandes, per el pedazo de foto que mos va treure en Marina i per el pedazo de disseny que mos va treure en Capó. Nosaltres teníem clar que volíem que aquest treball tingués com una línia així com més definida, també a nivell visual, també com un poc més de millorar tota l'experiència i de fer-ho tot un poc millor cada vegada. I bueno, si m'han seguit la visió d'en Capó, pues, ens varen encantar en aquest sentit. Va ser total. Va ser, a més, me'n record, Raimundo, fèiem una cridada de zoom a altes hores de la nit i va ser com ara ja tenim.
0: Amb un disseny que ha quedat fabulós d'aquest nou disc. Ara venim, clar, veniu d'un disc que se deia Nova Rock, del 2024, i vos vull demanar com heu canviat aquest nou rock que s'intuïa que volíeu fer, que plantejàveu ja en aquell primer disc, com ara l'heu canviat?
3: Bona pregunta. Jo crec que més que canvi és més una evolució que també s'ha donat per una cosa molt senzilla, que és assetjar més i més directes i tot això, que jo crec que també mos ha fet millorar, entendre'm molt millor entre nosaltres, veure el que mos funciona més, el que menys. I bàsicament això, perquè jo crec que les cançons són millors, crec. No t'ho puc dir, canviat amb això, tal, sinó crec que m'ha pres més, en tocat més, i crec que són millors. I també crec que aquí li van donar una volta més a, venga, que tots els dissenys siguin més o menys en una línia, així com el primer va ser les portades de singles d'una manera, el disco d'una altra, tot més... Aquí ja teníem un poc més d'experiència, també havíem guanyat, que és important també, més dobles fent directes i tot això, teníem més per invertir, tot se'n va anar amb això, i també mos fa moltes ganes el tema del vinil, que va ser possible amb Bubota. I crec que són coses que mos ajuden a seguir creixent, a estar estimulats, i estem contents, la veritat.
4: Ara dius, les cançons són millors, en quin sentit? En les lletres, en les melodies, en els conceptes disc en si, en quin sentit ho dius?
3: Clar, que és millor la música, no? És molt subjectiu, que és millor, perquè hi ha gent que em diu, no, jo el que m'agrada més és el vostre EP.
4: Ah, ja.
1: Sí,
3: exacte. Això, sí, però si t'aixer, jo subjectivament...
4: Sí.
3: Troc que les cançons estan, les lletres, no sé, més... Així com en el primer disc, jo escolto les lletres, hi ha qualque frase que dic, jo això ara ho canviaria, no me passa amb aquest, i també troc que a nivell d'estructures de cançons, a nivell de composició, hi ha més coses, però ets subjectiu, sí, ets subjectiu.
4: Mami, en Pedro, què penso?
1: Jo troc que, ho ha dit, ho ha comentat en Raimundo abans, troc que a partir del directe hem trobat el que se mos dona bé, el que mos agrada i el que li agrada a la gent, i trob que aquest disco, tot i que no rock té cançons que me flipen, aquest disco és el primer disco, en el sentit de que tot té com gira entorn, ja no una idea, però és el mateix so i no anem tant per les branques. Crec que això és el positiu d'aquest disc.
2: Que és com una unitat, tot.
3: Sí, no? Jo el veig més compacte. En el final, una diferència a nivell de composició va ser que el primer disc hi havia cançons que estaven pràcticament des del primer assaig. Saps? Lo qual, aquell disc se va fer en pràcticament 2 anys i mig de... I això, aquest disc el varen fer aquest darrer en 2 o 3 mesos, que les cançons ja estaven fetes, però crec que això se nota més a nivell de consistència, de que no me balla tant, així com escolt el primer disc i sí que hi ha qualque cançó que ara no la tocaria ni la faria igual, saps? Amb aquest... Ara no me passa, igual d'aquí...
4: Clar, va dir pintura d'aquí...
3: T'he dit lo mateix. Sí,
0: clar, és més recent, és més fresc.
3: També això en el final són coses que nosaltres ens mengem al cap i la gent que ho escolta igual diu, però el primer estava bé, aquest estava bé.
0: No, però se transmet aquesta idea, no? Aquesta sensació, perquè,
3: sí,
0: clar, és més fresc, és més recent i també té una línia més...
3: Per nosaltres,
0: més unitari, per tant, sona més contundent, no?
3: Per nosaltres, sí.
2: És un disc ple de col·laboracions i sobretot n'hem de destacar una...
3: Pobleres.
2: Ara les sentim. Tots són pobleres.
3: Tots són pobleres.
2: Ha coincidit. Ara sentíem de fons una cançó en Núria Quiñonero, Individualisme Romàntic. En Núria ara té un grup que se diu Anís, que ha sortit fa ben poc. Que destacaríeu? Perquè incorporar una veu femenina a vegades pot costar un grup que tots són homes, que sempre heu cantat valtros.
3: I hi ha una cosa molt curiosa d'aquesta cançó, és que jo vaig fer la lletra d'aquesta cançó arrel d'un podcast que va compartint a Núria a Instagram.
0: Conta, conta.
3: I nosaltres quan vam fer disc, na Núria només havia de cantar a sa de Vidres Tintats. Mm. Però quan varen gravar aquesta cançó, en Pep Toni Ferrer, de Bubota i d'Estudis Favela, molt va dir, ostres, jo troc que aquí també mos entraria bé la veu femenina. Perquè també nosaltres, com que som un trio, clar, a nivell de... I som guitarra, baix, bateria, i veu, i coros. Tenim menys versatilitat que no si tens teclats o tot això. Clar. I a vegades t'agraeixes altres tons i això. I la veu de na Núria, que a més
0: clar,
3: és
0: que
3: amiga
0: vas
3: nostra.
0: Pensar en ella, na Núria.
3: Jo ja sabia que na Núria havia de cantar a una altra cançó. Però, escoltant aquesta, en Pep mos va dir, jo troc que aquí també mos entraria bé. I ho vàrem provar, i de fet ara mos agrada més en aquesta que l'altra.
2: La podem escoltar un poquet, clar. Si la gent ho escolti.
0: Vinga.
2: També.

0: Queda bé, aquesta combinació.
1: Molt bé.
2: I lo curiós és això, que jo vaig escriure aquesta lletra arran del podcast que va compartir ella, sense pensar que això seria el que fes ell. Així que ha anat tot creu. Jo que aquestes coses m'agraden molt.
1: S'han alineat els astres.
3: Sí, sí, sí. Però que te va animar en el podcast.
2: Perquè justament el podcast era de Neudalt Espluga, que és un filòsof que fa una reflexió del tema de que la societat d'avui en dia, per exemple, un programa tipus La Isla de las Tentaciones, que ja està més ben vist, no que triomfi l'amor romàntic, sinó que triomfi l'amor propi. Mm. És a dir, és que ha pensat en ell, és que tal, que en el final és un poc, des de segon cop miris avui en dia cap a on anem, tot és més individualista, tothom se preocupa més per ell, hi ha menys col·lectivitat, hi ha menys... I la cançó aquesta va un pot d'això, saps? Se fa com una ironia de només pensar en tu, que el millor de tu, només... Saps? I m'ha apreciat molt interessat la reflexió arrel de qui vaig fer la cançó i, no sé, va sortir la col·laboració així.
0: Unes lletres, però, que sempre giren al voltant d'aquests temes. S'ha de dir que tu ets psicòleg i supos que això t'influeix bastant.
2: Jo crec que això...
3: Te dona peixes, no?
2: Sí, jo crec que sí. Jo me surt molt de totes les cançons intentant, i perquè mem aquí és veure que puc fer set lletres, però tot això després passa per Pedro i per Gual, que ells també són bastant crítics i ells són implacables, no? Sobretot en Pedro, si no li agrada algo... I en qual també és que s'acaren les de lata i també en set lletres i això és una cosa que li han donat més voltes.
0: Sentim riure en Pedro Sons. No sé si té res en Pedro.
3: Opini,
1: que no
3: t'ho
1: veiem.
4: No, bueno, tal qual.
0: Quines crítiques li has fet en Rai?
4: És un poc el procés de composició, però sí que les lletres venen 100% d'en Raimundo. I a vegades, pues, no t'agrada tant, que a vegades com, vale, aquesta lletra, igual la melodia, igual tal, hem de canviar això, però aquesta lletra ha de sobreviure.
3: No li has tombat cap lletra, vaja.
2: Bueno, jo tinc clavada una cançó que era...
1: Ai,
2: a més, era homenatge a en Pete Doherty de Libertines, i no, aquesta no me la van comprar.
4: Aquesta no va entrar. No
2: va entrar, aquesta. Però, bueno, sí, la lletra és veritat que va molt de temes així socials, però intentant tampoc que no sigui super explícit, sinó que estigui contat de diferents maneres, perquè també, no sé, quan tu escoltis, pues, li donis una volta i que potser te l'escoltes dues vegades i enganxes coses diferents a la primera.
0: O sigui, intentant jugar... Entenc coses diferents.
2: Intentant jugar amb això i que tampoc no sigui molta espesa. O sigui, trobam l'equilibri aquest que no és fàcil.
0: Perquè també tenen aquesta cosa punk que se poden repetir molt, se poden cantar molt, però a la vegada te fan pensar que és una cosa que
2: això no és tan punk. No. I també que a nosaltres mos agrada i creiem que, per ser així com nosaltres veiem la música, que creiem que la música ha de tenir un punt crític.
3: Clar. Bascula entre himne i reflexió, no?
2: A nosaltres és el que mos agrada. Jo respet i m'agrada molt, per exemple, en Toni Font, i en Toni Font crec que també juga molt bé aquest equilibri entre punts crítics però super sutils i cançons que xerren molt de sa vida, però també m'agrada que se noti un poc més el punt crític sense passar-nos a nivell musical, eh? Preferiré que se noti més el punt crític a un discurs polític, a un discurs més... D'això, a la música mos agrada més trobar un poc aquest equilibri i la veritat que mos sentim còmodos amb això.
3: En teniu una, d'Antoni Font?
2: Tenim, sí, una de...
3: l'altre
2: disc. Sí, sí, sí.
3: La recordam?
2: Sí.
3: Sí, eh? I què te va inspirar a fer aquesta cançó?
2: Pues,
3: d'Antoni Font, pues, ja que citaves Antoni
0: Font. Sí, sí, una nova cançó d'Antoni Font,
2: perquè era
0: per la ràdio o
2: perquè era jo quan entren el tema nou i anava amb el seu cotxe, la vaig escoltar, era un dia que plovia molt i ja me va sortir l'estrofa de... ara no me sortirà, però de que plou, de que la gent va pel carrer, no sé què, i pegàvem una nova cançó d'Antoni Font, sona per la ràdio, te la passaré... Saps? Molt senzill, sí. Molt va sortir així.
3: Clar, és que deu ser l'única cançó d'un altre artista que no és bé. És l'única cançó que deu partir tot una nova cançó d'Antoni
2: Font. Sí, sí, sí, sí. He de dir que fa justícia a que, sincerament, no sé si sense Antoni Font molta gent, com jo, pensaríem en fer cançons en català.
1: Ah, és a dir, clar,
2: jo,
1: un referent.
2: Per exemple, en Pedro i en Gual no han estat mai d'escoltar Antoni Font, però jo sí que en Joan Miquel Oliver i Antoni Font, però jo sí que han estat bastant referents a nivell de composició i de qualque manera ha quedat allà, va sortir així.
0: Si no haguessin existit, potser no hauria fet música en català.
2: Podria ser, no sé,
0: castellà amb anglès.
1: O no hauria fet música, per aventura, directament.
2: Mai ho sabrem, però...
3: I vos convertiu en un nou referent de rock illenc en català.
2: No ho sé. No ho sé. A vegades me dóna més la sensació i altres vegades me dóna menys. Però això...
3: Bé,
2: això...
3: És una realitat, però, no?
2: No ho sé, no ho sé. No, no sé que és un referent.
3: Bé, referent. Sou una banda referent, avui en dia. Circulau, teniu...
2: Mira, jo el que crec, lo que crec és que són diferents. Jo no sé si són referent, però sí que són diferents i nosaltres ho fem a la nostra manera i nosaltres sabem que lo nostre té la nostra essència i no intentem... I crec que això és el guapo d'ara, que hi ha una escena on hi ha diferents bandes que fan coses diferents, que no tothom està fent el mateix, que tot lliga, i sobretot m'apareix superimportant el tema del català. O sigui, crec que això...
0: Que hi ha una explosió de grups.
2: Troc que això és una cosa que grups com Antonio Font, Da Sousa, Roig, jo què sé...
0: Moltíssims.
2: Pujar fa suar. Varen obrir aquest camp i ara la gent se troba còmoda amb això.
3: Ho dic perquè si xerram de nou rock illenc en català,
2: allà sou
3: com a referents.
1: I tu, Rai, que fas les lletres, però jo volia saber un poc, ja que sou tres, quin paper té cada un poc?
0: En Pedro, que xerri un poc.
1: Sí, Pedro.
3: Que no sé si ha penjat.
4: Bueno, no només en Raimundo composa i nosaltres fem de la Santa Inquisició i torturam. Però, bueno, sí que en Rai s'encarrega de la lletra, de la melodia, ens ve amb un acord, i tot passa un poc per el local d'assaig. Anem provant, en qual pues, comença a improvisar un ritme, així, i la cançó va sortint. I és una cosa que se nota. O sigui, quan tocam per primera vegada una cançó i mos quedem estrellats i mirant molt, en plan, oi, no, aquí hi ha un tema, pues, un tema que lo més segur és que ja tirem cap endavant. Sí que a vegades ha passat que el primer dia sona superbé i després el que hem comentat abans de que lo nou mola més sempre per fer-se que ja. Però així és un poc el procés. Per aquest disc sí que vàrem fer així com... Vàrem anar a Campanet, vàrem estar allà a Can Rai i vàrem estar allà composant i en un dia se surten per un grapat de cançons, però per la general sol venir tot en el local d'assaig divendres, anar allà i donar-li canya.
1: Per tant,
0: assetjant.
1: Teniu el vostre temple, no?
2: Sí, s'ha de donar aquesta sensació, per jo és molt important que nosaltres mos agradi molt la cançó. O sigui, que tinguem la sensació de que la cançó per nosaltres és molt bona. Per després... Perquè al final la toquen moltes... Jo aquest disco igual me l'he escoltat 150 vegades.
3: Clar. 150?
2: Fàcil. Quan estem mesclant i tot això, la toquen molt... En la qual crec que ja per tu és molt important que t'agradi molt la cançó i després també m'apareix més fàcil de transmetre això quan fas els concerts si a tu t'agrada molt i disfrutes molt de la cançó. I, per exemple, van quedar dues o tres cançons fora perquè no m'ho generaven aquesta sensació tot tres. Lo millor jo me la generava, però ahí d'on no.
1: Clar, ho de coincidir.
2: Han de coincidir.
1: Estrident.
2: Sí, no coincidim en tot, però sí que per ficar una cançó sí que és algo important que han de coincidir.
3: Un disc on hi col·labora, ho dèiem abans, en Núria Quiñonero, de Nis, però també en Pau Dalmau i en Miquel Crespí de Caspari. Tocau un buissets ara divendres. En quins grups vols sentiu propers? Teniu més afinitat?
2: Pues precisament en tota la gent de la Pobla des del primer moment...
0: Jo no sé què passa a la Pobla, sí, però darrerament hi ha molt de grups.
4: En Junc té a veure, també.
3: Sí. En Junc té a veure.
1: Ah, Miquel Junc, declara.
0: No, home, no, jo som amic de Caspar i ells també, i jo crec que per aquí van les coses, no?
2: Sí, però és veritat que nosaltres, la veritat, nosaltres no teníem un context d'amistats que estiguéssim massa ficats. Jo sí que coneixis i sóc amic de Rigui, ton pare, de Petra, que ara ho han deixat.
1: T'anava a dir que teníeu una col·laboració molt guai. De fet, va ser com dels primers que van treure així com a single, dels nou discs.
2: Sí, és molt guap, aquest.
3: Però que no és un grup nou.
2: No. I a part d'ells, no teníem massa vincle amb massa gent, ni de tema de programació, ni de grups, ni tal. Però amb la gent de la Pobla, des del primer moment, varen coincidir arrel d'un concert que varen fer ja en el principi, mos varen dur molt bé, i sempre ha estat una gent que mos han anat moltes vegades a la Pobla amb que no toquem a veure concerts, o ahir venen...
0: Ahir va venir en el jazz.
2: Ahir, per exemple, jo estava en el jazz.
1: Sempre hi ha coses a la Pobla, és increïble.
2: Hi ha cosetes, mos duim molt bé amb ells, ha sorgit així, i com que pensàvem que han d'estar la gent que estiguen còmodes, quan veiem de fer les col·laboracions, per exemple, això de la veu femenina, haguéssim pogut pensar, vinga, anem a digue-li a Maria Jaume, però m'ho surt més natural dir, ostres, na Núria, que és amiga nostra, canta superbé, pues, que vengui na Núria. En sort de cas, pari, que també fa molt de temps que ho dèiem de fer una col·laboració, però va sortir així, i la veritat que és un grup de gent que gràcies a la música són amics nostres. Mm.
3: Ritual Nepal, no sé, si digues, digues.
4: I no sé què passa a la poble, que és el boom dels grupazos que han sortit ara, és increïble. Però, a part d'això, que sempre que hem anat allà m'ho han tractat superbé i ja teníem un parell de grups col·legues, ara en aquest darrers mesos, anys, han sortit un munt de grupazos. Mm-hmm. Per exemple, Uitex, ara, que tocarem amb ells divendres, pues, és una banda brutal, tant en lo personal com en lo musical.
2: Exacte.
3: Sí, la Pobla torna a viure un bon moment de grups joves que fan rock. Al nord de l'illa, que en els anys 90 també va viure un bon moment d'explosió del rock i que pareix que ara ho concentra, sobretot la Pobla.
0: Sí, ara han tornat a sorgir grups així de rock amb guitarres, uissets que toquen divendres amb ells,
2: jo crec que no és casualitat, però això. És a dir, crec que
0: Hi ha hagut una cultura d'escoltar aquest tipus de música.
2: I crec que hi ha un punt que els models generen que se puguin donar grups. Saps? I en el moment on a la Pobla s'han anat fent concerts que són gratuïts, que la gent més jove se motiva, vinga, anem a fer tal, que hagi facilitat per tenir un local d'assaig, tot això... és algo que fa que la gent se fiqui... A Manacor també passa el mateix, a Manacor molt de grups, perquè jo crec que hi hagi molt de grups fa que surtin més grups, saps? I que hi hagi concerts, local d'assaig, tal, com que se retroalimenta molt, això.
0: Això sí.
3: Ritual Nepal, entre Inca i Marratxí, però que també són poblers.
0: Quasi-quasi.
3: Quasi-quasi, els ho deixen ser poblers.
1: Per reier, Fan a
2: reir, Podríem dir que el menjar preferit de Ritual Nepal és el variat.
0: És variat.
1: De
0: sa poble.
3: Clar, és poble. Com serà aquest concert de divendres? Com sona aquest directes d'ara?
2: Pues la veritat que tenim moltes ganes, perquè des de la presentació del disc, que teníem dos concerts en l'estiu, que no se varen poder fer perquè al final varen tenir problemes nosaltres i no hi varen poder anar, tenim moltes ganes de tocar, així que divendres serà el primer concert de la tirada de concert que farem ara del disc, i res, amb moltíssimes ganes, donarem molta canya, i Uissets, que tocarà primer, també ho fa molt bé i la gent passarà a gust.
3: A les 9:30 en el Gremi, en aquests concerts que fan, clar, després quin concert vendrà més? Teniu dates ja?
2: Sí, tenim dates, tot això ho publicarem després. Tenim un parell de... Sí, tocam un parell de bandes... que n'hi ha algunes que encara no està publicat, però sí que està publicat, per exemple, a l'aniversari del Gremi i a la Fira del Disc, que tocarem enguany, i després n'hi ha qualcuna més, i també potser ja en surt alguna també fora, que estem mirant de sortir i tal.
3: Molt bé. I vos pareix si vos feim un paròmetre?
2: Vale.
0: Pedro, no quedem amb la mateixa cara.
3: Pedro.
4: Si m'explicau un poc... Sí.
3: Ah, t'ho explicarem.
1: Sorpresa.
3: Ah, t'ho explicam. Vinga, 1, 2, 3, surt, fem el paraulòmetre.
5: El paraulòmetre.
3: Ja ho diu, la paraula, paraulòmetre. Ja vols imaginar
0: que és molt fàcil. Però és molt fàcil. Només heu de contestar preguntes. És molt fàcil.
2: Jo, de fet, crec que he jugat en això.
0: No, però era diferent. Està un poc canviat.
2: I, bàsicament, vosaltres feis una pregunta i nosaltres...
3: Com ha fet fins ara.
0: Pregunta senzilla.
2: I hem de contestar amb una paraula.
1: No. Com vulgueu.
2: Vale.
1: Li agrada crear hype, però al final no tant.
0: Són preguntes que no van sobre el Ritual Nepal.
1: Exacte.
2: Vale.
1: Vinga, qui vol començar, Pedro o Rai?
2: Pedro.
1: Idò, vinga, Pedro. Un disc o artista que escoltis molt aquest estiu?
4: Pues m'he viciat molt en el darrer disc de Twisted Twins. Ara no me'n recordo quan se diu, però el tenc com bucle.
2: Jo el venia escoltant en el cotxe, en aquest disc.
1: Tu també? És un disc d'aquest estiu.
2: Sí, me'l va ensenyar en Pedro i m'agrada molt.
3: Què vos suggereix?
2: Hòstia, les coses molt ben fetes, tot on ha d'estar, i se veu... M'agrada molt com rom se veu en ses...
4: És un xigarro.
2: T'estic descrivint molt de la meva manera. Sí,
3: sobretot si no l'hem escoltat. Sobretot si no l'hem escoltat.
2: No, és canyero, però m'agrada molt com quadren les melodies.
4: I mescla com country punk, que és algo així com un poc raro, però no sona raro, sona...
0: Me l'hauré de posar en el cotxe,
2: que t'agradarà.
3: Ara, a partir d'aquí, ja tenim disc.
1: Vinga, Pedro, llegeixes? Si llegeixes, en quin llibre estàs?
4: Ara amb un llibre que se diu La mano invisible detrás del algoritmo. Que bueno, és de coses així crítiques de tecnologia, que jo soc programador i un poc també crític a la societat. Molt recomanable.
1: I tu, Rai?
2: Jo ara estic llegint un de... Ara no me'n recordo el títol, però és també del narcisisme, les xarxes socials i tot això. Per seguir fent cançons de...
0: d'aquest tema, no?
1: Alimentant el monstre, eh?
0: Més paraules.
3: No llegiu cosa lleugera, en l'estiu.
2: No.
1: I què vos agrada menjar, en l'estiu?
2: Jo m'agrada molt el variat.
1: És igual, si l'estiu és l'hivern.
2: És que jo estic amb baix o pas a poble, i el tenc en el cap.
1: I tu, Pedro?
4: Jo, hot take, jo m'agrada el brau tot l'any. I en concret, el brau de peix.
3: Es brau de peix i en s'estiu, també.
4: Sí.
3: Ostres, per dinar i per sopar.
1: Fora por.
0: Si ven entre bé, pan s'estiu, jo no sé si em menjaria.
3: Brau de peix.
4: Vinga. En sèrio.
1: I ja per acabar, sou de fer cap ficos, anau a la platja, cala, piscina, o no nedau?
2: Jo cap fico a la platja i de cada vegada, més de matí, amb menys sol.
1: Totalment. I menys gent, també. Manco gent.
3: De matí. No cap vespre de tard, de matí.
2: No, de matí. Per gustos de matí.
1: Dirà matinar. I en Pedro?
4: Jo no som molt de playa, la veritat.
0: No,
4: si me veiéssiu, el meu color de pell, vos ho... d'anar darrere, ara.
2: Pensa que és programador, en Pedro.
0: No surt de l'habitació.
1: Ara m'ha posat aire condicionat.
4: Ara amb aire condicionat ja està. Ja
3: no de l'habitació en el local d'assaig, no?
2: Sí, claro. el tenim allà, entre el jefe i nosaltres.
1: Amb el samat. Bé.
3: I aquest divendres actuau Ritual Nepal amb Ulls Sets en aquest doble cartell que se fa en el Grammy a partir de les 9:30, Ritual Nepal en Rai de les Heres, amb Pedro Mengual, qui han tingut tots dos aquí, i complet aquest trio, en Joan Gual, a la bateria. Moltes gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bon recorregut, que ho fet fins ara. Bon recorregut encara que vos espera. Que sigui llarg, intens, i que venguin encara més èxits, evidentment.
2: Ho intentarem.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies, Pedro, i gràcies, Rai.
2: Gràcies a vosaltres.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
4: Les 5 i 38 minuts i ja tenim a la senyoreta Brioche aquí. Tio, com estàs?
5: Com estàs?
4: Bé, tu?
5: Beníssim, sí. És fàcil, aquí s'està tan fresquet que d'un pareu.
6: Sí, jo també m'atapo.
5: Hi ha moments com aquest refugi climàtic radiofònic, sí. És meravellós. Sí.
4: No sé si a vegades estem una mica massa congelats.
5: Jo no ho criticaré ara mateix en això. No,
4: estàs beníssim.
5: No, estic bé, estic bé. Sí.
4: Com passa l'estiu?
5: Mira, ara, de fet, aquí tenc el guió i dic, ho dic o no ho dic?
4: Digueu.
5: Tenc apuntat, molt bon dia, oients de Tèntol.
4: Sí,
6: bon dia.
5: Com estàu després d'aquesta calor i d'aquesta primera quinzena ja d'agost, no? Que hi ha hagut festes i festes i festes. Tu com ho dus?
2: Molta calor. Jo sóc l'home que me deixo...
5: Però has anat de festa amb aquesta calor, no?
6: Home, si no t'agrada fa miqueta, un que torni de festa.
5: Ens estiu tot el que viu, no? Bé, és això, no?
2: Jo crec que aquesta calor m'ha sortit massa, complet el juliol.
6: Ai, Déu meu, com ho puc creure el que
4: dius? És que és mal de fer, està mal de fer aquest estiu.
5: Jo reconec que si...
4: I més de dia, si són festes de dia.
5: Jo reconec que té moltes compromisos pendents, però és que no ha vengut de gust ni cuinar, ni rebre, perquè clar, dius... He de fer, he de posar ventiladors...
4: No estàs per res.
6: Un trompó, tio. Ja
5: no, no és pas fet de que s'ha de cuinar, sinó d'estar bé, perquè en realitat jo, si vos convidàs a casa, és vera, el menjar ha de ser una part important del moment, però també està a gust i bé, no? I de vegades és un compromís convidar o que te convidin, perquè tanmateix vols quedar a casa...
6: Estàs un poc estormiat en sa calor.
5: S'entén, no? Sí. Ho dic des de respecte i de ses ganes de que passi una mica aquesta calor per poder complir els meus compromisos.
4: Sant Bernat, que és demà, la paga.
5: La paga, menys si és vera. Sí.
4: S'ha dit sempre.
5: I que no hagi desastres. Mm. Sí.
2: Ara la televisió diuen demà i divendres avisa els grots... Sí. Per pluges.
5: Bé, dins d'aquesta cosa de passar la primera quinzena, jo ja m'estic preparant per setembre, perquè jo som així. Jo ara ja m'estic anticipant, i és així.
6: Perquè per l'inici de curs, setembre. Per la tardor...
5: Sí, per setembre. La paraula setembre vol dir reiniciar.
2: Oh?
5: Sí. Reset. I la qüestió és que he començat a fer, que ja ho parlarem en un altre moment, perquè no sé si ho heu vist ara, que s'ha prohibit parlar, si no és nutricionista a Xina, no pots parlar ni donar consells de nutrició a través de xarxes ni espais.
2: Bé. Està bé.
5: Està bé. Però també s'hauria de posar de psicologia i d'altres mandangues.
2: Exacte,
5: mandangues,
2: de qualsevol
5: cosa. Vull dir. Però parlant de menjar, no te deixen fer segons quines recomanacions. Bé, i d'això vos diré que a la meva persona l'estic sometent a un nutricionista per qüestions d'edat, de gust, de lo que me dóna la gana, que és que tenir envair molt bé. Uh-huh. Un procés antiinflamatori perquè té mal d'esquena, llavors es menys, sí, a través de l'alimentació puc combatre aquests dolors que són persistents. Uh-huh. És que és mal, és com he d'aregar aquest mal per qüestió de que... Bé, s'entén, no?
4: Sí.
5: Vull dir, ja sabeu que va ser el meu aniversari el mes de juliol, vaig fer 50 i els dolors m'acompanyen.
4: Bé, clar, hi són.
5: Ja us explicaré pròximament algunes receptes, perquè n'hi ha de boníssimes i que si no dius que estàs fent... Perquè dieta sembla que has de passar gana i que has de primar.
4: No,
5: jo vull desinflamar-me. Ho compartirem perquè hi ha delícies. I després, per altra banda, he pensat, ostres, que se podria fer que no necessiti d'encendre fogons i... És que no sé com he tardat tant. Una era escarpaccio, que ja n'hem parlat moltes vegades, però mai no he fet un steak tartar.
2: Mm. I mira que està de moda.
5: Sí. Està de moda, que de fet crec que per televisió avui vespre en sortirà, perquè per xarxes m'ha sortit que, no sé si Fred i Calent parlaran de... Ah, que sí?
6: Ai, doncs mira, ara t'ho miri i t'ho confirmo.
5: Penso que sí, però coincidència total, perquè ja tenia fet el programa quan vaig veure que seria així. La qüestió és que no sé si vos agrada, si no heu menjat mai de steak tartar.
4: Agrada.
2: N'he menjat una vegada, em va agradar.
5: Te va agradar?
6: A mi m'encanta.
5: T'encanta, sí. Que aquesta can crua... És a dir,
4: com varies mites d'aquella gent que no ha menjat mai can crua i que diu, ui, no, can cru, com peix cru.
2: Com et sushi.
4: Però que no ho ha tastat mai.
5: Les experiències gastronòmiques són voluntàries, no? I llavors, sí, és que si vas en socap obert, ho tastes, no cal que te fiquis una cuerada gran dins la boca, ho tastes, i si no t'agrada,
2: ho
5: gestiones de la millor manera que puguis, i si t'agrada, doncs pues repeteixes i cuerada més gran. Perquè és vera que aquesta impressió de mastegar cosa crua, com passa amb el sushi, no? És aquesta, en si de vegades no és el gust, sinó la textura que té en boca i sobretot en la mossegada, no? D'introduir la dent a lo que seria la proteïna. Però bé, l'idea avui és dur una recepta bona, molt bona, jo duré després en el final una vessant totalment vegetariana, que és aquesta preparat que no necessita de cuina ni de focs, que és un stick tartar can crua de vedella, una peça que ha de ser, si pot ser, filet, és a dir, solomillo, i heu d'anar a comprar-la a una persona de veres, amb el sentit de que no ho compreu empaquetat, perquè necessiteu la recomanació d'aquella persona, perquè tu directament li has de dir avui vespre, o avui migdia, o a l'hora que sigui, tinc ganes de menjar-me un stick tartar, per tant, me'l menjaré cru. Allò, has de triar un producte bo. Per què? Perquè si estic tartar, el que té és justament això, és producte. És com menjar-te una tomàtiga. Si te'n menges una tomàtiga trempada, més val que la tomàtiga trempada sigui bona, perquè si no menges suro, no la pots vestir, no la pots enganar. I aquest estic tartar necessita d'un carnisser carnissera de confiança. Sí? Si no el tens, és l'oportunitat per atracar-te a qualque carnisser carnissera i dir-li, bon dia, m'estic introduint en el món de la cuina i avui vespre, avui migdia, el que sigui, vull fer un stick tartar. Quina peça me recomanes? Que vull quedar bé per jo, vull quedar bé en jo mateixa, o perquè he convidat en el programa de Tentol, Divetres Ràdio...
4: Quina és la millor peça?
5: Els filets, són el millor de ternera, de vedella. Sí? És vera que això, per les butxaques, bé, no van al mateix preu el llom de porc que és el millor, no? S'entén, de vedella. Però un dia és un dia, pot ser així, o que pots prescindir d'altres coses que segur que els números te poden sortir, val? I és altament satisfactori. No quedaràs en gana. És una cosa que, vulguis que no, és altament satisfactori.
6: T'he de dir, tio, que jo, els tartars que he menjat, majoritàriament, han estat de peix, oi?
2: Sí, n'hi ha molt de peix.
6: Tartar de tonyina, de salmó, no?, amb el bocat, amb mango...
5: M'imagino que agafen el concepte, sí, no?, i seria més com un ceviche, d'aquesta cuina entre japonesa i peruana, no?, per la immigració que hi va. Però anem a pensar en l'estic tartar clàssic.
6: El clàssic és de carn.
5: Que va sorgir a la cuina francesa.
4: Jo l'he menjat allà.
5: L'has menjat a França i te l'han preparat davant del client.
4: N'he menjat de bons, d'exquisits, i n'he menjat de no tan bons.
5: Clar, perquè això és una preparació...
4: No tots a França, però sí que n'he menjat a França.
5: T'entenc.
4: I en recordo un que va ser suculent.
5: Clar, perquè en principi aquest tros de vedella s'ha de capolar a guinevet i, segons on, se capolava davant el client. Això necessites d'una destresa, a més, no pots tocar on ses mans, no t'ha de caure en terra, has de tenir una postura adequada, vas vestit quan vas vestit perquè és així l'uniformitat de l'establiment, el que sigui, llavors tot allò té un protocol de saber-ho fer increïble. D'acord? Ara, moltes vegades, aquesta can ja ve capolada de cuina, sí? Està ben refrigerada fins al darrer moment, això és imprescindible, vull dir, aquí la cadena d'esferes no se pot rompre en cap moment, i aquesta carn, que ja està capolada, en principi, si se vol fer bé, a guinevet, no és el mateix que passar-la per la capoladora, no és el mateix, s'ha d'adobar, s'ha de trempar. I dur uns ingredients molt concrets, que seria mostassa de Dijon, que és aquella que és tan groga, que no té boletes, perquè la de boletes és la de l'ancien, la de Dijon és aquesta que és de color groc, groc, groc, com les lletres de Tentol.
2: Exacto.
5: Després du...
4: Són mostassa, no?
2: Sí.
5: La mostassa. Aquí està. Aquí està, mostassa de Dijon. Seria el color Dijon, no ho sé, la colorimetria, si acaba aquí o no. Després d'una salsa, que és la salsa Perrins, que és una salsa que és un... una barreja de coses. N'ha de dur 4 gotes.
3: Quatre gotes.
5: Per 300 grams de carn, 4 gotes.
4: Perquè jo t'hi direm...
5: La recepta tradicional, clàssica, d'opèrrims.
4: Jo t'hi direm, vaig comprar... I aquella botelleta és dins el rebost...
5: No s'atuda.
2: No s'acaba mai.
5: És com s'angostura.
4: No la fas servir mai, jo, en el meu cas.
5: Bé, en el teu cas, però, si fas hamburgueses i trempes tu la carn, n'hi pots posar, queda espectacular.
4: Una gota.
5: Poca.
4: I no caduca.
5: Bé, no caduca, menys si m'entens.
2: Suposo que en qualsevol moment deu caducar.
5: No és molt perible. Du anxoves. És una salsa que entredu com a melasses,
2: Un pot de tot.
5: Si és una salsa que, si no record malament, perquè això mos ho contaren a classe quan ja estudiava, va sortir per un error, no? Com una barreja de que se va ficar dins un barril, aquest barril de fusta, i no sé si està no sé quant d'anys allà fermentant, no? La qüestió és que aquesta salsa Perrins, que ha de dur 4 gotes, té aquesta curiositat que du anxoves a dins la seva composició.
3: No. Per això té aquest gust tan potent.
2: Sí,
3: també,
2: té un gust molt salat, també. Sí.
5: Exacte, 4 gotetes, n'hi ha prou. Després, du, si vols, la recepta clàssica en du un poc, és aquesta salsa ketchup. El ketchup no entes com és d'ara, perquè és una salsa agredolça, de tomàtiga. També unes gotetes. Llavors, la mostassa, els perrins i el ketchup, per una banda. Per guarnir-ho, perquè això seria per trempar la carn, evidentment, també hi posarem oli, sal i prova negra molt en el moment, perquè això sí que s'ha de fer al moment, no se pot tenir preparat. I que acompanyi com a guarniment, du tàperes cap

0: petita de xalotes també picades, una curadeta de cogombres envinagrats capolats i un pot de jueber. Això ho remenau. Finalment, un poc d'oli, sal, que millor si és amb escates, i prova molt de molinillo, no? De molinet. Molt bé, tot això ben mesclat. Moltes vegades t'ho presenten dins un plat una mica fondo, fet com una espècie de... com a de... sí, com a de flan, de rodó.
1: Com una muntanyeta,
0: sí, com
1: no?
0: Una muntanyeta.
1: Amb un mal, lo que se fa...
0: Exacte. I enmig hi posen esvermeïdau. Sí, que és esvermeïdau cru. Mm. Actualment, tot això es dinamita, perquè, clar, tu pensa que sou i la carn crua juntes poden fer una explosió de microorganismes patògens increïble. Llavors, això o se fa en el darrer moment, o fas que sou, que hi ha molta de gent que ho sap fer en sa Thermomix, amb tenen, perquè ara quasi, bueno, sí, molta de gent té estris dins sa cuina, una hora a 60 graus. Llavors, així, esterilitzes el que seria el rovell i el pots menjar sense tant de perill, perquè el perill a sa vida sempre és.
1: Sí.
0: Això ho sabem. Llavors, això s'ha de servir molt fred. Fins aquí, santes perfectament el que seria estar tard.
1: Jo tinc un dubte.
0: Digues.
1: Han de fer pisos, perquè has dit, la
0: no,
1: carn
0: no,
1: i l'acompanyament, no, tot ben
0: tot
1: mesclat,
0: com, tot mesclat.
1: Perquè sí que hi ha llocs que a vegades és com la carn o el peix baix i
0: sí,
1: després un pis de...
0: perquè això són noves creacions, noves presentacions, que estan molt bé.
1: És
0: original, se feia així, a més, a la vista del client, no? Llavors, de vegades, a lo millor t'ha de... supos que amb aquest gest de mirada i d'elegància, quan t'ho feien amb Esgueridón, que és aquesta taula auxiliar que se posa de vora de les taules dels restaurants, amb aquestes mirades sense paraules, si t'agrada més la ceba, no t'agrada tant el cogom, però no t'agrada, ja vas com a acceptant, sí, no, ara un pan més, ara un pan manco. Fins aquí jo crec que el tàrtar de vedella està prou entès.
2: En cogombre,
0: i jo, en cogombre.
1: Sí.
2: Tàperes?
0: Sí.
2: També.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I xalotes.
2: Mm. D'acord.
0: Bé, i jo també he pensat, aquesta botella de pèrrins, què hi farem? Que te penses que no sabia que m'ho demanaries en això.
1: Perquè clar, la tenes rebota, morta de riaes.
2: Sí, morta de riaes.
0: Quin còctel has escadú? Quin còctel has escadú unes gotes de pèrrins?
1: Ah.
0: Això és el paraulòmetre que vos faig jo. Tic-tac, tic-tac.
1: No, no, no, no, i miri que ja ho sabia, i ara no surt.
3: Si sí, n'hauria d'això de cuina i que, coses així.
2: Bloody Mary.
0: Molt bé!
2: Molt bé!
0: Bravo! Molt bé, molt bé.
2: He pensat.
0: Molt bé. I llavors, què és el Bloody Mary? És que,
2: Però si pot dinar... Bé, clar, evidentment, si pot dinar i sopar amb un stick tartar.
0: No. Per ser stick tartar, te recomanen que sigui una copa de vi, però si no volem beure vi, te recomanen que sigui una mica d'aigua amb gas o d'aigua amb unes gotes de llimona. La qüestió és com a fer neta sa boca, entre cuarada i cuarada, sí?
2: Sí.
0: Bé, ara aquí amb un tassó d'aigua també és suficient. Però jo el que volia era, què faig amb sa botella? És a dir, molt bé, jo ara he explicat el que és l'estic tartar de carn, però jo no menjo carn, però tinc una botella de pèrrins. Què és el còctel que du pèrrins? El Bloody Mary. Quina és la base del Bloody Mary? La tomàtiga. Tartar de tomàtiga. Mos agrada.
2: Com és un tàrtar de tomàtiga? Com és un tàrtar?
0: Pues jo, senzillament, he substituït en el meu cap i dins la meva boca i dins el meu plat, perquè ho he fet i és deliciós, el que és la carn picada, la carn de vedella, per tomàtigues. He agafat tomàtigues carnoses. Jo recomano variades, és a dir, ara m'ho vaig a inventar, però perquè me sortiran així un co de bou, un arraf, una pera i...
1: Mucha miel.
0: I mucha miel. Molt bé, llavors, li lleva't la part de ses pepites, perquè tu no vols que sigui aigolit, sí? I fas, així com pots, des del que et sa carn, quadrats, que t'agrada més gran, més petit, igual que sa carn, tu. Jo els deixaria una mica quadrats, tipus Macedònia, com cassé, que seria com un quadratí, jo que sé que vos he de dir, d'un per un, per dir-ho d'alguna manera, sí? Això ho tremparia amb una cuarada de mostassa, quatre gotes de pèrrins, el ketchup el llevaria, però hi posaria un polxim de sucre, molt poc, molt poc, però
2: de
0: quasi...
2: Sucre.
0: Sí, per el fet de llevar l'àcid, però molt poc, estic dient com a quasi invisible, com si no em poses, vull dir, no hi ha problema. I després, sol i d'oliva, es preva molt amb molina,

0: millor i se salen bescates. Això, també presentat amb aquesta forma com si fos un cono, un cercle dins un plat guapo i una, un rovell a damunt, un vermell d'au a damunt. Tantes de vedella com les de tomàtiga, acompanyats amb un pa cruixent, bo, unes torrades. Què vos sembla?
1: Que jo ja tinc gana.
2: Perfecte. Sí, jo ara m'ha pegat.
0: Fresc.
3: Heu vist?
0: Molt fresc. Fabulós.
2: Ara en soparia. Sí.
0: Idò, ja podem anar a comprar espèrrins.
3: Clar, quin te quedes de tots dos?
0: Jo?
3: Ostres, tic tàrtar o els tàrtars de tomàtiga?
2: Si no menjo carn...
0: Tomàtic tàrtar. Sí, però me fa... És a dir, és boníssim. Fa gola tremenda.
3: I més ara.
0: Després es verà que mirant i consultant, perquè clar, sempre intenta anar un poc a l'arrel, n'hi ha fruita, el que dèieu vosaltres, que barregen i posen fruita i fan coses molt modernes, que també estaran molt bones. De fet, n'hi ha un de cindri. Mesclaven cindri en tomàtiga, mesclaven també mango en carn. Aquí, per guts colors, però anem a lo clàssic, que és un bon punt de partida.
3: Mel, que bé, tio. Gràcies,
0: A vosaltres.
4: I Vetres Ràdio és història.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
3: Mira, no m'escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
8: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: Avui anant tancant paradeta i avui ho feim amb Aretha Franklin.

I els avui toca escoltar Aretha Franklin, perquè una setmana com aquesta de l'any 2018 moria a Detroit, als Estats Units, amb 76 anys, una de les veus més importants i impactants de la història de la música.

Va arribar a la fama mundial gràcies a cançons com Respect, un tema d'Otis Redding, que, cantada per Aretha, es va convertir en un himne associat al moviment pels drets de les dones. Però va tenir altres èxits com aquesta.

0: Aretha Franklin va començar cantant gospel de petita, se nota, les seves cançons, a l'església del seu pare, sí.
1: Idò.
0: De son pare, sí, l'església.
2: Vaja. Ah, era seva.
0: Perquè era un predicador i activista pels drets civils i clar, tenia... Fa feina una iglesia, com a predicador.
2: Era que seva, vaja.
0: Sí, sí, era que seva. Amb aquesta educació musical es va arribar a convertir en una de les veus més poderoses del segle XX i ho demostren els 18 premis Grammy que va arribar a guanyar.

0: Bona manera d'acabar, ara que fa 8 anys que moria a Detroit, en Aretha Franklin, amb aquesta I Say a Little Prayer, bona cançó seva. Gràcies, Miquel, per aquest repàs, i fins demà. Gràcies, Maria.
1: Gràcies,
0: Celestí. I una Marga Cifra, que continua el control tècnic. Gràcies, també, Marga.
1: Home,
0: fins demà.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: l'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador? Un projecte que junta la poesia, la percussió i una proposta escènica basada en lletres de les dones de les Pitiüses. Es comença la cultura. IB3, benvinguts.

0: I d'avui començarem en primer lloc amb un grup de dones, percussionistes i músics en general que conformen el grup Paduk i Piera. Ja compten amb el primer disc després de més de 20 anys d'existència, es diu Un gram de bogeria. Després també tindrà molta actualitat teatral. El productor Javier Mate Sanz ens du la companyia eivissenca Eivissa Arts. És una companyia a la qual trobam a la creadora Júlia Marí, que serà la nostra convidada, qui ens explicarà una proposta escènica singular en la qual fa feina. Està basada en l'antologia Amb lletra de dona, 30 veus literàries de les Illes Pitiuses, que va ser editada per Teresa Navarro Pastor.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 7 amb Andrea Sánchez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: Idò, amb instruments de percussió, com és amb el programa d'avui, amb aquestes quatre dones que ja ens acompanyen. Esther Mas, com estàs?
1: Hola, bones tardes, què tal?
0: Benvinguda, Mari Carmen García. Què tal, Mari Carmen?
2: Hola, què tal?
0: Tenim el verso libre, no sé si presentar-te al final. Sí, te presentaré al final. Rosa Ballesta, com estàs?
3: Hola, com anem? Bones tardes a tots.
0: I dèiem el verso libre, que és Isabel Piera, que... Bueno, que fa dos anys només que estàs amb elles, però que ja li dones la meitat del nom a la banda, o sigui que gens malament.
1: Gens.
0: Te van acollir molt bé, veig.
1: Sí, són amigues de tota la vida.
0: Isabel Piera, benvingudes totes.
4: Idò, volíem... Varen venir, de fet, podeu trobar el vídeo a les xarxes socials. Paduk va venir al programa ja fa temps tocant directe. Recordam en Mari Carmen amb un... com se deia allò? Un tub, una manguera, no sé què dir-vos.
2: Sí, sí. Un ambient.
4: I altres instruments de percussió més habituals, però clar, que Mor va cridar molt l'atenció. Amb aigua també fèieu sons. I també en Isabel va recitar la part xerrada, cantada, també de la vostra música. Avui volíem escoltar el disc, perquè aquell dia no vàrem poder sentir-lo tant, i aprofundir un poc en sa curiositat, ses peculiaritats d'un grup de percussionistes, pràcticament. Clar, Isabel, en aquest cas, totes feis una part docent, de la qual també en parlarem, però contau-mos un poc com és la vida d'una percussionista de carrera.
0: Vinga, Rosa, que estàs mirant les dues bandes, els dos costats, i no t'atreveixes.
3: Res.
0: Dos anys, deies, així m'has dit, dos anys fa que va venir.
3: Sí, ostres, sí, el disco és de fa dos anys.
0: Hagués dit que feia menys, però va.
3: Sí, que estens...
0: I doncs ja era hora que tornéssiu. Tot i que jo trobo a faltar els instruments, ho he de dir. Aquestes mangueres, aquests tubs, aquells...
3: Sí, i hem de reduir qualque coseta.
0: Bé, la pròxima.
2: Bé, s'ha de dir que van endur aquestes cosetes perquè l'altre era massa gros per poder-lo dur aquí, no?
0: Imagina't.
2: I precisament és lo més important, aquests instruments més grans, com són la marimba, el vibràfon, també deduïm un piano de cua, vull dir, aquestes coses, pues,
3: i el set de
2: per això van endur lo més petit que podíem.
0: Vos demanaven a Mònica que quina peculiaritat té, no? La percussió respecte d'altres instruments o grup d'instruments.
3: Bé, els dos instruments ja és un...
0: Ja és un temazo.
4: Sí. No són petits.
3: Sí. Tanta sort que classe, ho tenim allà, tot ben preparat.
0: Ben preparat, sí. Que no se mou massa. Sí.
4: Idò, si voleu, per ubicar-vos de la música que sentim d'aquest primer disc que varen gravar, que se diu Un gram de bogeria, Esther ha creat tota la part rítmica amb els efectes, els instruments més rítmics, que seria el caixó, les cortines...
2: Música ambient.
4: Exacte, els plats, un poc, no? La Mari Carmen toca la marimba, seria tota aquesta altra part més melòdica, no? Que podem escoltar aquests instruments com el xilòfon, no?, que tenen aquestes làmines, instruments de percussió, de fusta.
2: De
4: Na Rosa, més aviat toca el vibràfon, no?,
3: sí.
4: Que és també un instrument de làmines, però en aquest cas de metal. I Isabel és també compositora, ella posa sa veu.
1: I el piano,
4: també, efectivament. I també ets autora dels poemes en català.
1: Sí, de dos dels poemes.
4: Molt bé. Però a part d'això, perquè molta gent tal vegada mos escolta i les coneix, perquè també fan classe de música a escoles, Sant Josep Obrer, també a l'Escola de Música de Capdepera, al Conservatori de Manacor, de Palma, fins i tot l'Isabel també imparteix llenguatge musical i cor. La docència vos agrada? És una de les típiques sortides, a part de crear i de compondre la vostra música,
2: sí,
4: Esther?
2: Sí, és la veritat que mos agrada. Bé, jo crec que mos passa a totes, però si no mos agradés, no estaria...
0: És vocacional, purament vocacional.
2: És vocacional, també.
0: Molt bé.
2: I més, en el meu cas, que, bueno, com em veies també, però són extraescolar, diguéssim. Bé, a part d'estar a Sant Josep Obrer, que sí que està integrada, integrada, és com un conservatori, no?, i és en el centre de primària està, però jo també estic al CUDI, a l'escola municipal del CUDI, i, clar, venen perquè se vol venir, de qualque manera, perquè ho trien, no? I la veritat que sí que és bastant vocacional, Mm-hmm. Tidir Fart, jo ara, per exemple, després si tens el teu, jo tinc el meu grupet i tal, per poder fer música, ell, altres grupets, però sí que jo, en el meu cas concret, sí que m'agrada donar un concret instrument, a les escoles de música se donen més això. La part instrumental tens individual, dins individual, i després grups de col·lectiva i...
0: Imagina que els alumnes entren bé la percussió, no, Mari Carmen? És una, com, són agraïts instruments que, a més, no sé, agraïts de tocar, d'escoltar...
5: A l'escola és graciós, perquè a vegades el director veu un nerviós i ja te diu, què bé, percussió, no? Sí. Com, aquí se desfogarà segur. Sí. No, però bueno, el que té el nostre instrument és que no toques una sola cosa, sinó que vas canviant i les classes són així també. Les nostres classes són de làmines, ara un poc de làmines, ara un poc de parts, ara un poc de timbals, ara un poc de bateria.
0: Clar, variades.
5: I feim de tot.
0: Rosa,
5: encara també, així, no? Jo actualment ara he fet classe més de 20 anys de percussió i ara estic més a secundària, però bueno, no vol dir que no vaig a tornar a fer classes de percussió, vull dir que és algo que ho he fet tota la vida i bé, és molt gratificant. Sí.
0: Isabel, també ets docent?
1: Sí, estic al conservatori i m'agraden la part de cor i de llenguatge musical.
0: La poesia entra a la banda Paduc quan s'incorpora en Isabel? O... Sí.
5: Sí.
0: O
5: sigui,
1: la poesia i la veu, també.
0: Contigo llegó la poesia.
1: Sí.
0: Sí. La poesia i la veu.
1: De fet, tot això és cosa d'Anna Marie Carmen, que va venir un dia i em va dir, Isabel, hem de fer alguna cosa.
0: Ai, conta això. Conta com va ser aquest match que vau fer amb Isabel.
5: Bé, nosaltres feim feina juntes. Bé, en realitat és que totes pràcticament hem fet feina i hem fet moltes coses juntes i hem coincidit a molt de llocs. Però amb Isabel pues, varen coincidir fent classes a l'escola de música i bé, ella ja havia creat unes quantes... bueno, havia creat una cantata en concret, ja n'havia fetes més, però una en concret que ella va dir, bé, jo vull que els teus alumnes de percussió pues, fain sa base i jo els vaig ajudar per, bueno, ho varen compondre, varen fer com un arranjament de tot i varen dir, oh, és que això ha sortit increïble. I mos va encantar. I varen dir, bé, pues, a menys si fem qualque cosa juntes, perquè ella és molt creativa i jo sé que... Jo sabia que podíem fer qualque cosa.
0: No, creatives totes, perquè, clar, una es posa la música, l'altra la veu. Primer, quan... Bueno, no sé si cada procediment o cada procés és diferent, però primer arriben, diguem, les lletres, les propostes d'Isabel i a partir d'aquí la música, tot això, se posen les melodies o depèn del moment?
1: Bé, van arribar primer les melodies. Aleshores, algunes ja incorporaven la lletra i d'altres, doncs, varen ser bueno, una excusa per fer les poesies.
0: I, aleshores... I de les creacions noves, també, ara el procés és idèntic?
1: Sí,
0: o sigui, allò que
1: sí.
0: Podeu crear a partir d'ara, per exemple?
1: El que podríem crear ara... No ens ho hem plantejat, però podríem... començar per la música i després posar-li la poesia o...
0: Clar,
1: no
0: sé saber.
1: O no posar poesia i posar imatge. Clar. De fet, no ho hem dit, però la posada en escena hi ha imatges que fan de suport a tot allò que està passant. Perquè no són només cançons, és una successió de cançons que tenen més o menys un sentit. I aleshores, en aquest sentit, les imatges ajuden. Tot el PowerPoint el va fer la Mari Carmen i res, amb fotos fins i tot d'Anna Rossi. Vull dir que allà estem
5: totes.
1: Que també
5: són alguns.
0: Que també fa fotos, també ets fotògrafa.
3: M'agrada molt la fotografia.
0: Ets una dona renaixentista.
3: De paisatge.
2: De fet, envia... Sí. Imatges.
4: Sí, sí, mira.
0: No siguis tibada, ara està dient. Sí.
3: En el temps m'agrada molt la meteo. Sí, sí.
0: Ah, sí? Les tempestes o qualsevol...
3: Això, tempestes, esperant, aquí... per favor, que acabi l'estiu. Bueno, que acabi l'estiu, no, que arribin les tempestes.
0: Una tempesta d'estiu és meravellosa.
2: I tal.
0: I molt fotogènica, també.
3: El cel negre, i esperant quatre trons. I... Que... També és percussió.
0: Integrar-ho tot, no?
2: Sí, la veritat que Paduc... l'escenificació que duu en general és atractiva. A part del que sona, tal, és atractiva. Hi ha les marimbes, el vibràfon...
0: És vistosa,
2: clar. La part de percussió també és amb la cortina, tal, la veu, el piano... I darrere també hi ha un tècnic de so que era en Joan Carau, en aquest cas, que també és músic, i després hi ha en Xavi, el fill d'en Mari Carmen, que també ens ajuda...
5: En Xavi Gomes.
0: En la part tècnica.
2: Que és la part d'audiovisual i tant, i això era important. Sí. Era important, tot era important, perquè fora ells tampoc no... No? I tot era un pack.
5: Sí.
2: Que ho diu, no?
4: I després del disc que escoltam ara, i que ara sentirem qualque fragment més, heu continuat fent temes nous, entendríeu ara per enregistrar ja el segon, o vos heu quedat amb aquest repertori?
2: De moment estem amb el repertori, que si venen temes nous i tal, sempre estem obertes.
1: Aniran arribant, però ara encara estem en fase.
0: Si venen o no venen, depèn de vosaltres. O sigui,
2: sí,
0: si venen,
2: sí.
0: Si cauen del cel com de la tempesta, no. O sigui, això sou, heu de ser vosaltres.
2: Així era que... Que sí, que
1: sí, aniran arribant, però poc a poc, poc a poc.
0: Fora pressió. I escoltam un poquet més d'elles, de Paduc i Piera. Vinga.

0: companys. M'ofec. M'ofec i vull sortir. Salut al públic! Que veu més tombes. I més. I més. Salut al públic!
1: I del títol era aquest. El trobeu també en aquest primer disc que han gravat Paduk i Piera, que trobeu a les plataformes i que avui volíem escoltar, aprofundir un poc en tota aquesta tasca, ja que sou un grup únic, podríem dir singular. Coneixeu més grups com el vostre? No gaire.
2: En el nostre entorn no, però fora per aventura sí, no? Heu tingut ocasió d'anar a qualque festival, per exemple, que tracti la percussió com a element fonamental? O...
3: Sí,
2: o teniu coneixement?
3: Nosaltres estudiant. Sí, no,
4: de... Coneixem moltíssim grups només de percussió i que percussió que s'hagi fusionat amb altres instruments. Mm-hmm. Però peculiarment, així com ho han fet nosaltres, no en coneixem cap.
1: I vull dir,
4: és
1: algo...
4: Mm-hmm.
3: És algo I més ser quatre lotes, també, això, encara que no és comú.
1: No és comú, no?
3: I nosaltres, això... Tenim ganes de que se mostrar el que fem i concerts que ens van sortint ara que anem fent i el que surti, encantades.
1: Clar, suposo que el dia a dia vol menjar, no? Tantes classes, conservatoris, escoles de música...
3: Sí, cada un té la seva...
1: Classes particulars, no? Perquè, això, per exemple...
4: Sí, això mos encanta, i realment, però no vivim d'això i ho feim com volem i quan volem i com podem, també. Perquè és dia a dia, també. Fem família, tenim moltíssimes coses. D'aquí que fa 2 anys que tenim aquest disc, però, bueno, el que volem és mover-lo una miqueta més, perquè... També és difícil congeniar agendes i tot, no?
1: Clar.
3: Agendes i el format també que duim.
4: I
3: és molt comú, no? Marimba, vibràfon, tal... Però bé...
2: Necessita una furgoneta.
5: Cada una dues, diguem, el seu instrument. Sí, de més, vivim cada una a una punta d'illa.
2: Ostres.
5: O sigui, que estan molt, molt repartides.
6: I descarregats, eh?
5: I
6: fets, sí.
1: Tu ajudes.
6: Fets amiques, eh?
5: Sí, no? Sí, les famílies també ens ajuden molt.
3: També. Vaja, que si ho fem perquè ens agrada, sí. Si no, no ho faríem.
5: I perquè som amigues, també. Eh?
3: Totalment.
5: Tenim una relació
3: sí,
5: de fa molt,
3: perquè tenim
5: molt
3: el projecte en Isabel, el projecte Paduk Pieres, fa 2 anys, i nosaltres ja d'enrere tenim el projecte Paduk en percussió, i mira...
2: Clar.
3: Vull dir que...
2: I vos arriben ofertes per actuar fora? Propostes per actuar a festivals de...
3: Mira.
2: Americana?
4: Bueno, ara tenim una proposta per un teatre, Maestro Babieri, a Madrid. Per a festivals encara no. Ja veurem.
2: Necessitar un manager.
4: Necessitam...
2: Sí. O una manager.
4: Ho han dit moltes vegades, perquè nosaltres mos sabem vendre molt poc. No mos venem massa. Entre que lo nostre és molt interessant, però moltes vegades ho pensam de que no, mos faltaria qualcú a lo millor que mos...
3: Que arribarà.
4: Sí.
2: I de són les 6 i 22 minuts entrevistant aquestes 4 dones meravelloses que fan de la percussió de la poesia qualque cosa més que una qüestió d'amistat, també una qüestió, evidentment, musical que tant ens agrada.
7: Ser hormigas, aun sin saber, toquemos la guitarra. Nos revelamos a nadar en tedio, inmóviles y tiesos como ortigas. Vibrar, sonar, crear, dulce remedio.

0: Així sonen les percussions d'aquestes dones, clar, a vegades, i sempre imaginem altres músics que sempre necessiten complements per als seus instruments. En el vostre cas, teniu instruments repetits? Supos que sí, no? Una habitació dedicada a guardar-los o a que vostre teniu un magatzem musical?
1: Teniu. Cada uno, jo en concret tinc un local que hi tinc.
0: I què tens? Quantes bateries?
1: Bueno, bateries, dues. Una més vella que l'altra. Per a una marimba, també, que ja és grossa. No podem tenir tot, perquè la percussió entre timbals, entre... Però per donar les classes, la bateria, la marimba... Després de la bateria hi ha la part de caixa, que hi ha molt val, i hi ha instrument que tindria bon gust, hi ha un poquet de la part tècnica, jo ara del que duc és que això, espatlla, pluja, són instruments que fan efectes, no?
2: Sí.
1: Amb els quals han creat la part rítmica de...
2: La de xilar fa un temps més fàcil, no? La de xilar fa un temps més fàcil, que se guarda més fàcilment.
1: Bueno, de transportar...
0: Grossos.
1: Cada un té dos euros.
0: O sí, el vibràfon.
3: Jo crec que és vibràfon, que per cert, el vibràfon és d'en Lluït Segura, que mos ho deixa.
1: Sí, és cert. Un company nostre percussionista, també.
3: Un company percussionista, i és un poc més petit. Mari Carmen d'una marimba, 5 octaves...
4: Jo sempre correc la marimba. I la marimba sí que... La meva marimba sona molt bé i és molt guapa i tot això, però és molt feixuga. I gràcies a en Martí Comas i a en Xavi Comas, que m'ajuden sempre a carregar.
3: Sí, tots tenim ajuda. Sí.
2: I qualsevol test és susceptible de ser interpretat en percussió? O alguns que dius, això que agafi una guitarra?
3: Però se pot adaptar molt.
2: Tot, no?
3: Sí, lo millor, per exemple, en el seu grup lo millor no, però a classe tenim... Jo tinc un ensemble del Conservatori de Manacor i tocam de tot, des de jazz a música clàssica i música moderna, de tot.
0: En sa percussió, no? I batucades, què en penseu? Que seria com a sa part més mainstream de
1: també,
0: sa percussió.
1: També ho han fet en pedagògic. Jo he duit molt d'anys sa batucada d'aró. Capdavant i se va res, que xerram de percussió, ara xerram d'instruments melòdics, però d'instruments més de parxes, més... Són molt terrenals, són molt... I se va res de la percussió d'escaixó, de la bateria, no? I ser part de batucades, pues, també... I tant que l'hem fet i l'hem tocat i tal, també. Jo no duc ja la part de batucada, però sí, duc altres formacions i tal.
0: I en els alumnes els hi deies, ara d'escoltar el meu disc? No, és broma.
3: Alguna vegada.
1: No diuen que no. Jo ho saben, no, quan van gravar, sí que ho van.
4: Jo tinc massa alumnes i jo quan me demanen... Sí, bueno, ja vos ho posaré qualque dia una cançó, però...
1: Sí.
0: Isabel, i tu col·labores també amb altra gent, tota aquesta part tan...
5: Bé, jo tinc cors i participo en un cor doncs, que hem fet feina internacionalment de la Federació de Corals Catalana, i fa 2 dies que era a Copenhague amb ells cantant, bueno, com a representants de la cultura catalana. Jo de la part de les illes, que sempre ho diuen i que estan molt orgullosos, i tots els altres són catalans, de totes les parts de... I som una vintena de persones i cada any doncs, fem la representació a una capital europea. Això ho portem 5 anys.
0: El vera que la música, en alguns aspectes, ajuda a viatjar moltíssim, no? En aquest cas, una coral o la música tradicional també fa que els integrants d'aquestes colles o grups puguin també veure molt de món. Entenc que si la resta, Isabel, són a Catalunya, no assetjau en persona o...?
5: Assetjam 2 dies. Ens juntem un cap de setmana, assetjant 2 dies. Els dies, quan marxem, també hem d'assajar allà on som un matí. Bueno, som mig professionals, no? Vull dir, no som professionals de veritat, però tots ells tenen molta facilitat de lectura i unes veus imponents.
0: Que bé, idò. I ara que hem de parlar d'algun projecte o...
2: Que teniu marxa, vinga, va.
0: Vinga, vos...
2: El disc poc a poc, anem amb bones...
1: Sí, ara tenim aquest projecte de Madrid...
3: Ara hem d'anar
1: a aquesta escola per mostrar també el projecte que tenim.
0: I... Però és projecte musical o és didàctic?
1: No, és musical.
0: El musical, molt bé.
1: En Paduc i Piera, d'anar allà i mostrar-ho en aquesta escola, estan pendent de dates, no?
3: Sí.
1: I concertet per aquí, que molt bé. Hi ha coses que estan emparaulades, però no fixes. Per això no. Però sí que hem tocat aquest darrer any. Hem fet a Muro, van tocar a l'Aró, què més?
3: Sant Cervera, a Manacor.
1: I hi ha moviment. Tira, és el que també xerram. Cada un amb la seva feina. No pots estar cada setmana, però el que surti, benvingut. I tant, sí.
6: Clar que sí, mentrestant, en Isabel allà donant-li voltes en el campment, que és allà pròxim.
1: Que... Sí, és el que cal més.
6: Que bé tenir-vos aquí. Pròxim pic, Mònica, amb instruments, no?
0: Sí, ara ja podem
6: intentar. És més peculiars que trobeu, per favor.
1: Home, si volíem marimbas, també. Però...
6: I què vos ho impedeix? Nosaltres vos ajudem a carregar i descarregar?
1: Bueno, se pot pretendre.
3: Agafar
1: ja, jo, que, ja, home, una marimbas. Ho podríem arreglar.
6: És un estudi gros.
4: És molt estret, però hi cabria.
1: Sí? Si se dona...
6: Coses més grans, no sé si més grans, però moltes coses han ficat en aquest estudi.
0: Tu tens molta fa.
1: Però bé, no tenim por.
6: Ben, que diuen
1: no tenim por. Fet de ser curiosista...
6: I de vinga, bueno, la Mònica decideix.
0: Jo no, els companys tècnics.
6: Efectivament.
0: Jo convido tothom.
6: En quin tema acabam, de tots els que tenim aquí carregats?
0: I doncs teníem alguns de preparats per terminar, per acabar, però si voleu vosaltres triar-ne algun, amb molt de gust.
6: Tu en què havies pensat?
4: Salut del públic ja sona.
1: Sí, salut del públic ja ha sonat.
6: Tu en quin havies pensat, Mònica?
0: Bé, és que les sentíem en Andrea, les han deixat no sé, a punt.
6: No. El que diguin
0: totes
6: Andrea.
0: Són molt guapes.
5: En el silenci, potser?
1: D'Andrea.
5: Fins al silenci.
6: Rosa, moltes gràcies per estar aquí.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
6: Esther, moltes gràcies. Mari Carmen, Isabel. Fins aviat amb aquests instruments.
0: Moltes gràcies.
6: Paduc i Piera, moltes gràcies per estar avui aquí.
4: Gràcies.

0: Metres Ràdio és patrimoni. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: A Atzena, amb Javier Matesanz.
3: Sí, 34 minuts, continuem a l'Aviador. Efectivament, ja és aquí en Javier Matesanz per repassar l'actualitat escènica. Avui parlarem del Teatre Barra. Per què? Perquè tenim ja els textos seleccionats i, per tant, òbviament, també els autors i l'autora. També parlarem dels grans èxits del Teatre Barra a tocar. Però mira que t'he dit moltes vegades, per favor, necessit projectes escènics de vinculats a Eivissa. I avui sí. Dos eivissencs, com tu i com jo.
4: Sí, exacte.
3: O sigui, no podria ser d'una altra manera.
4: I avui som tres.
3: I avui tres, i a més, ens fa moltes ganes. La saludes tu?
4: La saludo jo, na Júlia Marí, que des d'Eivissa i responsable, impulsora d'una companyia teatral contemporània eivissenca. I això ens fa moltíssima il·lusió tenir-la avui, sí. Ara contarem per què. Júlia Marí, bones tardes.
5: Hola, bones tardes.
3: Què tal?
5: Gràcies per convidar-me.
3: No.
5: Javier, Rafa.
3: Gràcies
5: és
3: a tu per existir.
5: És un gust ser aquí, a l'Aviador, amb altres.
3: Gràcies a tu per existir i per vincular el nom d'Eivissa a les arts escèniques, que també falta, ens en fa, evidentment. Sí que hi ha projectes, però necessitem més, jo crec.
4: Sí, perquè, bueno, moltes vegades pues, parlam dels espais, de les arts escèniques i mos costa moltes vegades treure temes d'Eivissa i ara mos contaràs una miqueta tu també per què potser falta activitat o falta gent com tu, gent jove amb empenta i ganes de crear teatre com a Jo Sargantana, que és el teu projecte Work in Progress encara, no?, sobre que has presentat al Bòtil, aquest certamen de teatre i literatura que varen presentar fa uns mesos aquí amb en Jaume Gomila, el seu responsable, i varen descobrir aquesta aportació eivissenca que ets tu, i aportació femenina i feminista, perquè Jo Sargantana parla de 30 bobs literàries de dones de les Pitiusses.
3: Ara li demanem a Javier, a Júlia, que ens conti de què va Jo Sargantana, però en quina fase estarà el Bòtil? Perquè se presenten propostes i se trien finalistes.
4: Sí. No? Efectivament, jo, bueno, na Júlia ho sabrà quasi millor que nosaltres, perquè ja és l'afectada, però ara, Júlia, crec que és una data que encara no mos han concretat el jurat, jo som part del jurat, al novembre, que
5: sí,
4: presentareu...
5: 25
4: i 26 de novembre presentareu la primera fornada, no? Així com ho tingueu, és un work in progress, dic. I bueno, són 4 juvenils i 4 infantils. Tu estàs en la categoria juvenil. I si el jurat considera, doncs passareu a la final, que ja serà dins el 27.
3: I hi haurà un guanyador de les dues categories.
4: D'infantil i de juvenil. Un guanyador o guanyadora.
3: Aposta guanyadora.
4: I na Júlia, amb Jo Sargantana, no pot ser més Vicent que això, eh? Jo Sargantana. I, doncs, és una de les candidates, de les participants. D'on surt? D'on surt? Conta-m'ho tu, aquesta Jo Sargantana...
5: Estic molt il·lusionada amb la creació de Jo Sargantana, que és una peça teatral, és per a públic juvenil, i està inspirada en Lletra de dona, que és un llibre d'edicions aïllades, on Teresa Navarro Pastor va coordinar en el llibre el recuperar i visibilitzar 30 autores nascudes o establertes a les Illes Pitiüses,
3: que
5: han contribuït i encara contribueixen a la creació literària d'Eivissa i Formentera. I bueno, superagraïda, perquè el Bòtil em sembla superinteressant, que treballa precisament en la direcció de donar suport a la creació i professionalitzar els projectes, i com a eivissenca i creació dins de l'illa d'Eivissa, com heu mencionat, que a vegades no sempre és fàcil, doncs tenim espais com el Bòtil que faciliten que les propostes tinguin suport a la creació i després una oportunitat d'anar a Mallorca a mostrar-la i a representar-la, és molt valuós. Uh-huh. Estic molt contenta. I bueno, jo, Sargantana, visibilitzar aquestes veus de les autores, de les dones de les Illes Pitiüses,
3: sí.
5: I a través d'aquestes veus femenines ens porta al descobriment de la pròpia veu, també femenina i gent capitiusa, i es tracta de fer un paral·lelisme entre les veus de les escriptores i la veu d'una noia jove, que és la protagonista, a Eivissa, i la veu de les sargantanes. I doncs, enmig de la joventut de la protagonista, explorarà què significa ser eivissenca en aquesta illa, els paral·lelismes que troba amb les escriptores de les illes i amb les sargantanes.
3: Mm-hmm.
5: I sí, és més un monòleg d'una actriu per explorar la identitat illenca en un moment com és l'adolescència.
4: Ets tu l'actriu? També?
5: No, tindrem una altra actriu. Jo escric i dirigeixo.
4: Molt bé.
3: Júlia, has parlat de 30 dones vinculades a Eivissa de qualque manera, o Eivissa i Formentera, narradores, poetes, dramaturgues, un poquet de tot? O...
5: Sí, hi ha de tot. El llibre és una recopilació de relats, de poesia, de l'aportació de cadascuna d'elles, i es tracta d'utilitzar aquest material com inspiració, no tant per reproduir les seves paraules, sinó com agafar-ho d'inspiració per donar-hi veu i donar-li força a la veu femenina pitiüsa.
4: Que bé. Escolta, i la sargantana com entra aquí? Aprofitaràs també per fer un crit en favor de la sargantana, que està, com tothom sap, ara està en perill, fins i tot d'extinció, amb espècies invasores, duites de fora, molta serp, que van com preguem per Eivissa, per Formentera, i que posa en perill aquest animal, aquesta espècie autòctona, que és la sargantana, que no imaginàvem Eivissa i Formentera sense sargantanes, i cada vegada n'hi ha menys. També vas per aquí, o és més aviat una... Sí, veritat?
5: Sí, ho has explicat beníssim. És, la sargantana funciona com a metàfora. I en realitat aquesta situació de perill que pateix la sargantana a les Pitiüses, ara mateix amb les serps invasores, funciona com a metàfora de com es pot sentir també una noia a una illa de moda.
4: Clar.
5: A una illa tan saturada cada Clar. Vegada més, i amb tantes situacions també invasores. Potser no serps, però sí. També molta invasió.
4: Quina pena que tanta i tanta creativitat insular acabam pegant allà mateix a denunciar d'alguna manera aquesta invasió,
3: no
4: aquesta,
3: tenim més remei,
4: aquesta
3: no?
4: Saturació. Sí, clar, per això dic que és tan evident que això és un problema que els creadors, d'una manera o d'una altra, acaben pegant allà mateix. 30 bous de dones vinculades a Eivissa, i tu presentes amb un monòleg. És un repte, eh? És un repte.
5: És un repte.
4: Però com està estructurat? Hi ha declamació poètica, hi ha interpretació, hi ha dansa... Com ho estructures? Quines disciplines mescles? Com ho fas?
5: Sí, serà un collage. Hi haurà fragments de les escriptores, però hi haurà molt de monòleg de la història de la pròpia protagonista i de la seva crisi existencial i identitària com a eivissenca.
3: Uh-huh.
5: I hi haurà un paisatge sonor que donarà suport a la veu de l'actriu, i hi haurà treball de cos. És un collage de diferents estímuls.
3: Júlia, si no vaig errat, t'has format fora, en art dramàtic, no és vera, València?
5: Sí.
3: Sí, has estat també a Anglaterra, al nord d'Europa.
5: Sí, exactament. Soc eivissenca, però vaig sortir quan tenia 17 anys perquè volia estudiar art dramàtic. Vaig estudiar a València i a Anglaterra. Després vaig anar a Madrid, a Noruega, i a Escandinàvia vaig treballar en una companyia de teatre un temps. I després ja vaig decidir tornar a Eivissa perquè volia viure a Eivissa.
3: Quan fa d'això? Quan fa que has tornat?
5: Ja fa, doncs, 4 anys.
3: 4 anys.
5: Pots fer, sí, sí.
3: I quin panorama t'has trobat, Eivissa? Perquè, clar, vens de formar-te fora, a més, diguem, amb bimbolles, diguem, escèniques molt, molt concretes, on, evidentment, gent com tu s'estava formant, ja respiraves teatre, ja les escèniques pels quatre costats, i arribes a Eivissa i què te trobes?
5: Bueno, és molt bona pregunta. Amb moltes ganes de generar creació teatral professional a Eivissa, i per això vaig començar a Eivissa Arts, per aquesta necessitat de fer feina a Eivissa d'arts escèniques professionals. I per això va sorgir aquesta productora, que és unipersonal, encara que en cada projecte col·laboro amb diferents artistes. Clar. I vàrem començar estrenant una obra de teatre juvenil que es deia Beca i Eva dicen que se quieren, del dramaturg Juan Luis Mira, i va ser per a instituts de l'Illa, amb el Consell d'Eivissa. Més tard vam fer una coproducció amb la companyia Rita Luna de Maruxa Martos i vam estrenar a la Casa de Bernard Alba amb l'Ajuntament d'Eivissa. I bueno, trobo una situació de moltes ganes de crear, de creadors professionals que resideixen aquí tot l'any, que existeixen i tenen els seus projectes.
3: Clar.
5: Però no sempre és fàcil, no?
3: No,
5: hi ha dificultats, sí.
3: També has estat vinculada a projectes audiovisuals, no? Curtmetratges, videoclips... no sé si ja això continues tenir en el radar per si sorgeix qualque oportunitat o ja te centres més en el teu projecte personal i d'arts escèniques.
5: Continuo també, sí. Treballo com a actriu freelance i com a creadora escènica dels meus propis projectes escènics i fas les dues coses. Sí,
4: escolta,
5: sí.
4: Està, bueno, amb la teva trajectòria queda més que demostrat que ets eivissenca de soca real, perquè després de treballar per Anglaterra, per Noruega, per Espanya i tal, tornar a Eivissa per intentar d'alguna manera fructificar fent teatre i creant Eivissa Arts, no se podia dir d'una altra manera, la teva companyia, està clar que les teves arrels amb Eivissa no se poden tallar, no? Però mirant la teva trajectòria hi ha un altre punt que se reitera, no? Que és la dona, el feminisme, la reivindicació femenina. Tot el que jo veig aquí, jo Sargantana ja ho hem dit, Beca i Eva parla de la llibertat sentimental i sexual, la Casa de Bernard Alba, que t'he dit, és d'alguna manera està a la teva brúixola, no? La creació teatral i la lluita de gènere, per dir-ho així, és el que t'interessa de moment. En aquesta...
5: Sí, jo crec que al final els creadors parlem de les coses que coneixem i quan més parlis de la teva pròpia experiència vital, no? I més autèntic serà el que facis. I de moment les creacions han anat per aquest camí. És veritat que tot es veurà, però de moment tens tota la raó que ha coincidit, no? Que al final el que creem té molt a veure amb naltros, no? Amb naltros mateixos.
4: Doncs, bueno, pues, me mor de ganes de veure...
3: 25 i 26,
4: de novembre. 25 i 26 de novembre.
3: Escolta, ja tens allò que mostraràs, Júlia, o d'aquí al 25 de novembre poden canviar moltes coses?
5: Ja tenim el lloc.
4: Vale.
5: Ai, que no me'n recordo del nom ara. A veure si el trobo.
4: Jo crec que és a l'espai 36 de Sant Llorenç d'Escardassar.
3: Sí, però més que el lloc, jo te demanava si tenies clar allò que mostraràs o allò que...
5: Ai, disculpa, sí, que no ho entenia. Sí. Bueno, està en procés. És un procés ara en moviment, en creació. No està acabat, no està finalitzat, però encara tenim dos mesos o tres per acabar de donar-li forma.
4: Escolta, Rafa, quan estigui per aquí, per Mallorca, si té temps, la convidem a venir a l'estudi.
3: Ja està convidada.
4: Ah, ja estàs convidada.
5: Ai, m'encantaria.
4: Quan estiguis aquí, així mos coneixem... Coneixes en Vicent Tur, company nostre d'IB3, que també
5: sí.
4: És un referent teatral sí. A Lleida.
3: Qui no coneix en Vicent Tur?
4: Qui no coneix en Vicent Tur? El darrer vol a Formentera.
5: Sí, efectivament, va ser mestre de teatre quan era adolescent.
4: Oh, mira que bé. Sí. Escolta, Júlia, i te coneixes? Coneixerem al novembre, tinc gana de veure aquesta Jo Sargantana basada en la literatura amb lletra de dona, 30 vots literàries de les Pitiuses. Que tinguis molta sort d'aquí dos mesos, continua treballant i veurem els fruits, d'acord?
3: Gràcies, Júlia, que necessitem més creadores com tu, que m'empenta.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies per convidar-me. Adéu.
3: Venga, adéu. Javi, més cosetes perquè el Teatre de Barra, l'edició 29. Ja té textos seleccionats?
4: Ja hem seleccionat els textos.
3: I té autors. Jo dic els autors i autora i tu dius el títol del text. Marga Rom.
4: Marga Rom.
3: Un habitual, habitualíssima.
4: Tots són habituals. Marga Rom, World and Class.
3: Molt bé. Comèdia, no? Clar, Marga Rom, jo insistes en que faci qualque drama, però no me fa cas. Alfonso Morillas ha inaugurat això de la dramèdia?
4: Sí. Però no...
3: Aquest és més drama.
4: No, exacte. La mèdia va baixant. Dramèdia. Berlín 89.
3: Sí, ja me l'ha llegida, me l'ha passada.
4: Sobre la caiguda del mur de Berlín està molt bé i escapa de segons quins recursos còmics d'Alfonso, que els domina tots, però també domina aquest... Diguem, és un melodrama.
3: Sí, és una cosa més sentit.

0: dur-lo d'una vegada, perquè l'altre és Pau Pasqual, que sempre que el convidam per projectes propis no pot venir per alguna qüestió. I ara m'ha dit que el pròxim dijous, que durem autors, directors i intèrprets, Pau m'ha dit que ho intentarà, que sí que vindrà.
1: I molt bé, i Bernat Molina?
0: I Bernat Molina, que bueno, també té punts de comèdia, no ho pot evitar, però és més aviat també una... Sí, doncs és una comèdia dramàtica, una comèdia amarga sobre la llibertat d'expressió i la llibertat sentimental en un moment capdal de la història d'Espanya dels 80, que va ser el cop d'estat.
1: El
0: 23F, vaja.
1: O sigui, molt variadet, no? Sí, la temàtica dins dels 80.
0: Sagàbia enganadora, se diu. Sagàbia enganadora.
1: Els 80 que donaven per
0: molt. Donaven per molt, però mira, ens equivocàvem sempre, eh? Van dir, vinga, els 80, i van dir, mira, és que tothom mos parlarà de la movida madrilenya, d'Alaska, de les drogues, la llibertat del sexo.
1: No,
0: però pensàvem, no?, com és nits de barra, els anys 80, teatre de barra, en bars... Pensaven, tothom tirarà per allà. No n'hi ha ni una d'aquestes. De les 5 triades, evidentment són temes dels 80, però sí, la gent ha picat d'aquí, ha picat d'allà, amb més humor, més paròdia, més melodrama, i és molt variat, i tenim 5 equipassos.
1: Sí, algun d'ells per concretar, no?
0: Sí, algun d'ells per concretar, per tant, potser algun dels noms que ara diré, me falta algun, o afegeixo algun que després no hi estigui, finalment, però tenim gent pues, més o manco coneguda, com Carme Serna, Miquel Àngel Torrent, Nali Namira, qui més me falta per aquí, en Joan Vila, Joan
1: Molt... Sort que tenim oients il·lustrats,
0: sí,
1: que mos corregeixen quan mos equivocat, perquè has dit Alaska no controles.
0: No, no controles, deia
1: de
0: Mecano.
1: Ole, ole. No, ha dit Mecano, no controles de Mecano, i és d'Ole Ole.
0: Sí,
1: has dit Alaska, després no controles de Mecano, i no, és d'Ole Ole.
0: És veritat, no controles serà d'Ole Ole, fíjate.
1: Gràcies, Marc, que
0: ens estàs escoltant. Jo és que no havia nascut als 80.
1: No, claro, tu ja tenies una carrera i jugaves al Rayo Vallecano als 80. I això és veritat, de les poques coses de veritat que dic.
0: Que has dit mai de mi.
1: Javi, doncs, tot això s'estrena quan?
0: S'estrena el 17 de setembre, així que avui quin dia és? Avui és 19?
1: Sí.
0: 19, ja falta manco d'un mes i estem pues, en les primeres passes de producció. 17 de setembre, un dijous, evidentment, 24 de setembre, 1, 8, 15 i 22 d'octubre. I finalment, la final al Maruja Alfaro Mariterra, com sempre, el dissabte 24
1: d'octubre. Qualque novetat, perquè jo sé, fa un període d'edicions, vau introduir allò de la millor tapa, no sé si...
0: No, la veritat és que no, continua la millor tapa. No han canviat cap bar en aquest cas, són els 5 mateixos bars. La novetat va ser que canviàvem, que te vàrem engegar, bàsicament, del jurat, que no vares estar...
1: No, me vaig anar...
0: Te vares anar ofes.
1: Me vaig anar voluntàriament, perquè trob que havíeu de renovar.
0: Sí, i ho vàrem renovar de dalt a baix, i noms nous, diferents criteris, gustos i tal, però fixa't que se demostra d'alguna manera que se tria el que més agrada de forma anònima.
1: Que ja té els mecanismes molt engreixats.
0: Exacte, i estan en Morilla, en Molina, Mataró, Arrom i Valera, tots han repetit en algun moment.
1: Clar que sí.
0: I dels que no sabem que han concursat i no han triat en aquesta ocasió, segur que estaran a la propera.
1: I do ganes de veure aquests resultats d'aquests testos vinculats als anys 80. Arriben també ràpidament a Javier Grancet, a la Misericòrdia, tot venut ja o encara no?
0: Igual quan acabi el programa, sí. Va. No està tot venut, és el dia 27, és a dir, queden 8-9 dies i queden ja poques coses, així que la gent que vulgui, recordem que és obligatori o necessari reservar orbitaeditorial@gmail.com, orbitaeditorial@gmail.com o al WhatsApp 630-956-630. Necessari, primer, perquè queden molt poques, i segon, doncs perquè si veniu directament a l'entrada, el més normal, perquè van... Aquesta és la 12a edició, les 11 anteriors se van exaurir abans del dia de la representació, així que no confieu en venir a Porta, reserveu si voleu venir, perquè va...
1: Dia 27.
0: Dia 27. La Bruixa de l'Oest... Teatre de Barra, en interrogant,
1: diu així, sí.
0: I Dink, que són d'una manera o d'una altra o premiades a les diferents edicions allà on se van estrenar. Molt variat també, diferents tipus. Les tres són comèdies, però diferent tipus. Bueno, La Bruixa de l'Oest és una comèdia amb un alt voltatge dramàtic, però comèdia, rius molt amb les meravelloses Sofia Muñiz i Mariona Hau. Però bueno, tres comèdies que val la pena recuperar.

0: Vinga, Javi, més teatre la setmana que ve. És dimecres, ens veiem.
1: Salut.
0: Continuem.
2: Tres ràdios, participació.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
2: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. L'Aviador i Betres Ràdio.

I del cantautor català Amazònia, actua divendres a les 9 del vespre al pati del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí. Abans, el mateix divendres passarà pels micròfons de l'Aviador. Avui volem acabar el programa amb un dels seus temes, Pedres. Ja sabeu que en 3 minutets arriben les notícies i que l'Aviador torna demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: De tots els llibres que heu llegit, seríeu capaços de quedar-vos amb un? Quin ens podria ajudar a conèixer-vos un poquet millor? És el que hem demanat als conversadors que ens acompanyen aquesta setmana d'agost. Jaume Gomila, metge del 061 i director de FIAT. Fanny Guerrero, fundadora d'EducaClown. Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare. Hugo Ramon, navegant oceànic. Sebastià Portell, escriptor. Podeu quedar-vos amb un trosset de la conversa o recuperar-la sencera online a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio. Benvingudes, benvinguts.

0: Jaume Comilla, com estàs?
1: Beníssim, fas un gust d'estar aquests dies amb altres.
0: I nosaltres, quines bones converses. Nosaltres deim polisèmiques perquè duim totes les temporades jugant amb paraules polisèmiques. I a vegades, i ho hem fet cada divendres, posar quatre paraules damunt la taula, quatre persones en el voltant, i poden xerrar del que vulguem. És que teniu moltes històries. I mos vares deixar, Jaume, encara que avui toca obrir un llibre, mos vares deixar ahir per enmig de l'estepa de Rússia, en aquest viatge meravellós que te va dur al teatre. Perquè recordem que en Jaume és metge d'urgències, però també és director de FIAT, d'aquesta fira de teatre infantil i juvenil, aquest festival, que cada mes d'octubre aproximadament arriba a Villafranca de Bonany, a Mallorca, i que arribarà també aquest mes d'octubre.
1: Va arribar fins a Rússia i llavors fins a la Xina. Que això és impagable, tu anar a un lloc allà on hi ha gent internacional de 5 continents i dir, no, és que nosaltres som de Castilla, del Mediterrani...
0: I d'aquest poblet, de Manacor, de Villafranca, aquí...
1: 3.000 habitants, feim una fira, una zona rural de Mallorca, rural. Me pensava només hi havia turistes alemanys a Mallorca. I... precisament a Rússia, en aquell primer viatge, van conèixer Nasimang, que era una xinesa, que era la traductora que venia amb Mr. Li. Que Mr. Li era un home del govern xinès, i Nasimang tot el dia estava, where is Mr. Li? Where is Mr. Li? Perquè li fugia, anava de set seves, i clar, ell era com a ser responsable de que aquell home pogués xerrar i estàs controlat, no? Uh-huh. I arrel d'això, mos convidaren a un festival a Beijing, a Pequín. Bé, són regals que te dona la vida, el que dèiem, d'aquell rei Herodes que me va obrir món i esverir del teatre, fins després muntar la xerxa, la fira de teatre infantil a Vilafranca. Pots anar a la Xina, a Beijing, on hi ha un grup de programadors internacionals de Romania, de Bèlgica... Tots els programadors de tota la Xina. Venia gent de totes les repúbliques de la Xina, gent de totes les repúbliques soviètiques, sí, també. Sí. Clar, te trobes amb una cosa com a molt al·lucinant, perquè per una banda tot molt controlat, hi havia quasi un policia que hi ha de 10 metres pel carrer, però una seguretat i una tranquil·litat brutal, i tot molt organitzat i tot... diguessin que no podies treure un peu sense que te conduïssin allà on havies d'anar, però en el mateix temps una màgia, un conèixer gent amb unes vivències, amb unes experiències, i clar, i una ciutat és curiosíssima perquè és un capitalisme d'estat allà on veus Maseratis i cotxos d'alta gamma en aquelles avingudes, però en el mateix temps hi ha aquells xinesos magres, que no saps si han dinat o no han dinat, que fan feina en el sol, sense camiseta, suant en el mes d'agost, un contrastos bestials. Que bé, te dones compassió, sí, si vols, però en el mateix temps, clar, allò que has viscut a Tiananmen, la gran muralla xinesa, clar, dius, ostres, quin regal que te dona la vida, mira, jugant amb lo del teatre. Sí. Amb ma mare que me deia, Jaume, no hauries de deixar de fer comèdia, dedica't a fer de metge. I deia, mira, ma mare que allà on sigui segur que m'està mirant i riu.
0: I riu, segur que sí. I com vos agermana el teatre de llocs tan diferents? Què hi ha en comú?
1: Jo crec que hi ha en comú ses ganes d'entretenir, que aquesta vegada això és entertainment, però és que és com una cultura d'una qualitat dubtosa, però és entretenir contant històries, emocionar, transmetre valors, però no transmetre valors per transmetre valors, és perquè qui ho ha escrit, qui ha escrit aquell text, qui ha treballat aquella posada en escena, vol explicar coses que ell el toquen, i volen que toquin en aquella gent que hi ha. I clar, si és un públic infantil, juvenil, familiar, clar, jo crec que això és màgia pura. No?
0: I és un idioma universal, també, el teatre?
1: Jo crec que sí. Sí, perquè clar, allà van veure teatre tradicional xinès, però en el mateix temps expliquen les mateixes històries que mos commouen a tots, no? Que els de sa mort, l'amor, i aventures com aquestes mateixes d'aquest viatge.
0: Que bo. I escolta, i en els llibres, ja que avui hem d'obrir un llibre, en trobes d'aventures també?
1: Moltes. El llibre que més me va tocar, no sé si vas passar per en què el vaig llegir, és La meva família i altres animals, d'en Gerald Darrell. Perquè, clar, és que allò, quan ja fas un llibre i comences a llegir, dius, mem, i llavors no el pot deixar, i deixes de menjar i quasi de dormir per seguir llegint el llibre i amb un parell de dies el tard berenat. En Gerald Darrell, el primer, té aquest humor, molt british, jo no sé com dir-ho, que se'n fot de sa família, se'n fot d'ell mateix, però sobretot a mi me va tocar perquè, clar, Corfú, una illa mediterrània, allà on l'Oig explicava, jo això ho havia viscut a l'illa de Mallorca, a la meva infantesa. Vull dir, això d'anar a cercar animals, d'anar a pescar, de que hi hagués tortugues, de que hi hagués serps, ocells, i que fa un ocell i posa-lo dins una llavi, i tot el dia està pendent d'això, de dragons i sargentanes, i a més amb aquella família tan peculiar.
0: Que ja me has contat que vosaltres també heu estat una família molt unida, dins el mateix bloc de pisos fins i tot.
1: Sí. I clar, ho vaig trobar, dic, això hagués pogut ser jo, i a més me recorda aquell moment que nosaltres anàvem a parar lloves amb sos amics, que ara bé, reconec que era una salvatjada, però clar, era el que havíem viscut, i que nostra cada setmana mataven una gallina, jo ajudava sa padrina amb aquell plat de duralets, llevar-li unes plometes i fer sa sang dins el plat, i si duien un coni el matàvem i llavors l'escorxàvem, i clar, no hi penses ja, i cada setmana plomàvem o perdius o tors o jo ja sé que te regalaven de qualcú que en havia duit. Mem, és molt rústic, però és un rústic que és ha conformat la cultura d'aquestes illes i don gràcies d'haver-ho viscut.
0: Talment. I en Jaume Gomil escriu?
1: Sí, però és com un escriure molt per jo mateix. He escrit molt perquè, clar, en les presentacions de fires de teatre, llavors que m'han convidat mil vegades perquè ara feim una presentació de l'escola de Mallorquí i Manacó, venga. L'associació a prop que és de lluita contra el càncer a la comarca de Llevant. Venga, farem un concert i podries fer la presentació, venga. Jo què sé, mil coses, mil actes, en sos que, clar, intentava posar-hi la meva creativitat, que fos divertit, que fos enginyós, que tingués qualque cita literària, i clar, vulguis si no, te vas exercitant. Llavors, la revista Porto Cristo, que és allà on visc ara, està en perill perquè tal, i tu no podries fer l'editorial. I rient, fa quasi 25 anys que fa l'editorial, que ja no sé d'on he de treure les idees, però bé, això te dona aquest maneig de les paraules i d'explicar les coses que passen o que t'imagines o emocions, te dona una habilitat per escriure, no? I jo què sé, i després la meva dona, com que m'estima molt, i me va dir, diu, fan un curs d'escriptura amb en Carles Capdevila, l'enyorat Carles Capdevila, una persona sí que màgica. I
0: el vas fer?
1: 3 dies a Barcelona, amb un grup de lo més heterogeni, amb en Carles Capdevila, que era un tio que feia un programa d'humor, li poden dir d'humor, i educau les criatures a Catalunya Ràdio, que jo el sentia de tant en tant, es diu menges quan m'aixecava per anar de guàrdia, i posava allò, i encara que fos una cosa d'infants, a mi m'aixapava de riure, perquè tenia un humor molt divertit. I a més explicava les anècdotes de la seva família, dels seus 4 fills. Era genial. I clar, aquell home era molt divertit, però un savi. Un savi que t'ho transmetia molt bé, que te feia analitzar molt bé el que estaves escrivint, que no havies de fer repeticions, que enviasses paraules, que ho explicassis com ho explicassis a ta mare, ho entens? Que allò que tu vols escriure realment se transmeti, i sobretot escriure la veritat. Això era el leitmotiv.
0: Que bo. Un home que se'n va anar molt aviat, i que ha deixat petjada. I a tu te n'ha deixat un poquet, també, encara que fos a sa manera d'escriure. I de demà veurem una pel·lícula, però jo crec que amb un home com en Jaume Gomil alguna obra de teatre caurà, no?
1: Jo crec que sí.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sebastià Portell, nosaltres vivim en el paradís, en aquestes illes, què diries?
1: El suportam, com va dir Gertrude Stein, no? Exacte. Vull dir, crec que és un paradís en les coses precioses que ja coneixem i les més dolentes, que crec que de cada vegada s'intensifiquen més. Mm. Però bé, està bé abraçar-ho amb la complexitat que té.
0: Sebastià Portell, com estàs? Gràcies per aquesta conversa que oferim als oients d'entre avui i demà a trosses de 10 minuts, de dilluns a divendres. Escriptor, traductor, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Un home que diu que llegeix per damunt de tot.
1: Sí, sí, i per salut, quasi, per benestar.
0: Sí.
1: Una vegada me va passar amb una amiga que va venir a passar un parell de setmanes a Can Ostre, a Set Salines, un estiu, hi va haver un moment que me va dir: tu, si no has llegit, no estàs de bon humor, no? Perquè, clar, quan tens visites, vull dir, estàs sí, per altres sí, coses, sí. No? I m'ho va fer veure, que realment necessito llegir un poc cada dia. Mm. Intent sempre que siguis de matí per obrir-me una mica, per posar centena en el món, i llavors es pot passar el que sigui. Vull dir, no hi haurà cap problema durant el dia, però he d'haver llegit un poc.
0: A qualsevol banda?
1: Sí, no tinc problemes amb això, fins i tot per escriure. Si hi ha un poquet de renou, fins i tot, me convida a tancar-me més i a concentrar-me més. Sí? No ha estat... Sí. Mm.
0: Saps que he trobat de l'any passat un article de l'Ara Balears, que d'aquella secció Així era i no era, on la teva professora i mestra, Naina Roig, parlava de tu, i me feia pensar a tothom que sol mencionar algun professor, no? I tu tens una professora que se'n recorda de tu.
1: I tant, que... i tant, és que després hem estat molt amics, sí. Vull dir que sí, sí, ha estat... Jo crec que els mestres no deixen mai de ser-ho, i Naina concretament és una persona que des de l'amistat, des d'una cosa més horitzontal, continua sent-me una mestra ara, vull dir, jo n'aprenc molt d'ella.
0: I deia Naina, Anàssim, ell, en Sebastià Portell, duia un llibre. I totes les estones que podia, llegia.
1: Sí, sí, sí. I és una cosa que encara faig. De fet, tenc aquella angoixa, si he acabat un llibre i no en duc un altre damunt, és allò de dir, i ara què faig? Vull dir, com seré capaç d'omplir el meu temps? O fer que valgui la pena, no?
0: I un poc responsable va ser el teu padrí, que també era mestre?
1: Sí, totalment, totalment. No tant perquè ell llegís molt, que també llegia de tant en tant, sinó perquè se va preocupar sempre que tingués llibres en el meu abast. Ell i mon pare, sobretot, varen fer que els llibres fossin una cosa molt quotidiana i que sempre els atengués en compte, que sempre fossin allà.
0: Per tant, dels convidats que tenim aquest mes d'agost, costa demanar-li a un escriptor que triï un llibre de tots els que ha llegit, i més si un home com en Sebastià, que ho necessita com l'aire que respiram.
1: Sí, aquesta pregunta està quasi feta amb mala bava.
0: Fatal. Ara me sento una culpable.
1: Però jo també faré una resposta amb mala bava.
0: Vinga.
1: I respondré, sortiré per pataneres. Recomanaré obres completes. Mm-hmm. Crec que, a més, és una manera que tenc de llegir que me defineix molt. Quan m'agrada un autor, m'agrada llegir tot el que ha escrit aquell autor. Vull dir, tenc èpoques de mig any, d'un any, que necessit llegir tot el que ha escrit un autor, a vegades combinant-ho amb altres autories, però hi ha autors que sé que sempre m'agradarà llegir i rellegir, com són Antònia Vicenç, la uh-huh. potència de les seves paraules, la visió de les seves trames, sempre són trames que impressionen molt, que te donen imatges molt potents. També m'interessa molt la transgressió en totes les formes de Biel Mesquida, una persona que va publicar l'any 74 un llibre que parlava obertament de desig homoeròtic, El vell país on els homes desitgen els homes, mm-hmm. un llibre molt explícit, molt valent i molt vell. O sigui, és un llibre que té una bellesa mm-hmm. immensa. I una altra autora que sé que sempre m'acompanyarà i que, de fet, la vaig tenir el privilegi de traduir-ne un llibret molt petit, és Virginia Woolf. I la manera en què Woolf entra dins la complexitat de la subjectivitat humana l'han igualat molt pocs altres autors. De fet, igualar no l'ha igualat ningú, però en aquella cota hi ha arribat molt poqueta gent. Mm-hmm.
0: Ara me fas pensar, i crec que era així, fa temporades enrere, anys enrere, quan fèiem el programa d'Hora Baixa al Replà, berenàvem sempre, entre còmetes, en qualcú.
1: Sí,
0: i un dia vàrem
1: sí,
0: berenar
1: sí.
0: amb Antònia Vicenç.
1: Totalment.
0: I en Antònia Vicenç sempre acabàvem nosaltres fent, bé, i a tu amb qui t'agradaria berenar. I en Antoni Vicenç va dir, em penso, hòstia, Portell.
1: Sí.
0: I hi ha aquesta, que després ho hem anat veient amb els anys, aquesta connexió entre dos escriptors que no sé on se toquen, perquè a més sou de generacions molt diferents. En quin moment vos tocau i feis aquella xispa?
1: Jo crec que va ser la lectura, per part meva, no?, de conèixer la seva obra i dir, ostres, una autora, clar, jo som de Set Salines, ella és de Santanyí, és lèxic, és pràcticament el mateix, fins i tot paraules que només se diuen en aquell radi de 25 quilòmetres, vull dir, és una cosa molt única, no? I això va ser el que primer me va enrampar, me va estirar, i després veure la immensa ambició de la seva obra, que s'emmiralla o se pot vestir de local, se pot vestir d'allò més immediat, d'allò més aparentment petit i senzill, però que aprofundeix en la immensitat de l'ànima humana. Uh-huh. I Antònia Vicenç pot ser llegida des de qualsevol racó del món que dirà qualque cosa a qui la tingui davant.
0: Que bo. Anava a dir humil, però pot ser sí senzill, no? Aquesta senzillesa que tu dius.
1: Sí, sí, sí, sí. En Antònia sempre ha estat una autora en qui m'ha agradat molt confiar abans de publicar un llibre, donar-li perquè em fes una primera lectura, i sé que hi ha poques coses que li molestin més, com que hi hagi massa adjectius o que les frases rimen. És a dir,
0: sí,
1: ella pot tolerar una rima a la poesia, sobretot sí, si la poesia vol rimar,
0: sí, sí,
1: però la prosa no pot rimar, perquè sí, si no, genera unes músiques que la prosa no, en teoria no hauria de perseguir. I en aquest sentit, l'Antònia sempre m'ha citat moltes vegades una, crec que és un verset de l'Apocalipsi, que diu, el dia del judici final les paraules sobreres us seran comptades, i intento aplicar-ho molt a la meva escriptura.
0: M'encanta, per tant, senzilla per damunt
1: i
0: de
1: tant.
0: Tot. I ara parlaves de que millor que no rimin, però és que el català, les paraules, el lèxic, la gramàtica ja és pura musicalitat.
1: Sí, és que dona molt de joc. Jo crec que hi ha molta música que també pot ser atonal, no? I perseguir el ritme, perseguir variacions, perseguir... per exemple, abans citava Biel Mesquida, no? És un autor que jo crec que n'hi ha pocs en el nostre context, en la nostra literatura, que s'hagin inventat tantes paraules i qualcunes les mos han fet les nostres, no?
0: Cert, sí.
1: Llavors, jo crec que això és un regal, i com a lector, i també quan m'hi pos com a autor, m'encanta imaginar que escrivint i també llegint i fins i tot xerrant, tenint una conversa, feim la llengua, és a dir, decidim com volem que sigui la llengua.
0: Sabem que és molt difícil triar un llibre, per això tu també mos recomanes tots els volums d'aquests escriptors, però crec que has fet exercici d'agafar-ne un,
1: sí,
0: ja que és complicat, comparteixo amb els oients.
1: I de fet és un llibre que objectivament és el que he regalat a més persones que m'estim, que és El paradís són els altres, d'un autor portuguès, Walter Hugo Mae, que el va traduir fa pocs anys Gabriel de la Santíssima Trinitat Sant Pol, i el va publicar Leonard Muntaner. I el que fa és agafar la màxima existencialista de Jean-Paul Sartre, de dir que l'infern són els altres, no?, i que només dins un mateix hi poden trobar una coherència, una pau, i la capgira, i diu, ostres, no, el paradís és estar amb les teves amistats, amb la gent que estimes, tenir converses, replantejar-te coses, i hi crec molt amb això.
0: Que bo. I dels teus, dels que tu has escrit, t'atreveixes a triar-ne un?
1: Uau, jo sempre diria que és darrer, perquè en principi vaig millorant. Però sí que és vera que he fet llibres molt diferents i sí, que convidaria els lectors a triar i remenar.
0: I és igual de fàcil o de difícil escriure dramatúrgia o un conte o una novel·la?
1: Per jo sí, perquè la forma dels llibres per jo senzillament és com me demanen a ser, però l'ambició o l'aspiració de dir qualque cosa i dir-la bé sempre és la mateixa, i tant.
0: I en Sebastià Portell com escriu? A llapis, a bolígraf, a l'ordinador?
1: Mira, fins fa un any i mig només amb ordinador. I ara fa un temps que me n'he donat que robant hores a cafès amb llapis, amb paper i boli, també puc escriure.
0: Idò, mira, ja mos ha passat el temps. No sé com ho fas, però...
1: m'ha anat filant.
0: Això passa volant. D'aquí res, una pel·lícula.
2: Vaig observant ses meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist. Passaria

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Oh, Ramon, vaja pregunta que vos faig, eh? Si has d'escollir un llibre d'entre tots els que tens o has llegit al llarg de la teva vida, quin seria? Com estàs? Com va?
1: Pues molt bé, pues ara molt de dubtes, la
0: veritat. A la massa llegeix? Tu t'endús sí. Llibres quan sí. Fas la mini-transa?
1: Sí, enguany... bueno, no duia llibres físics, però sí que teníem dret a dur un e-book, que era el màxim de tecnologia que podem dur a nivell de comunicacions. Mira, que justament hi ha dues... La Victòria Morell, que coneixeu aquesta casa, m'ha regalat La isla de la mujer dormida, sí. D'en Pérez Reverte, i també me'n va... És que som molt dolent amb els noms, i que és... M'encanta recordar, m'ha agafat, i vaig llegir aquests dos llibres, que serien que em van anar molt bé, perquè era l'única cosa que me permetia realment evadir-me dels barcos quan no podia dormir. Mm. És a dir, moltes vegades havia d'estar amb una orella escoltant un poc els barcos, no? Sota que hi havia poc vent i tal, quan vaig haver de rodejar un anticicló que bueno, un moment que vaig anar primer i que després em vaig quedar sense vent allà, estaves intentant no moure't dins el barco, trimant ses vel i tal, però al mateix temps t'havies intentat distreure un poc, però no podries dormir, que a mi m'agrada molt dormir perquè som mi, però en aquest moment no podia. I llegir me va ajudar molt, i vaig llegir dos llibres allà del tirón, perquè la veritat és que era necessari estar amb una hora i escoltant, però la ment un poc també descansant de no estar tot l'estona escoltant cric-cric per ajustar ses veles. Però no era el llibre que volia dir.
0: No, ara te'l demanaré, però has dit que somies.
1: Uf, m'encanta somiar.
0: T'encanta somiar i te'n recordes d'allò que has somiat?
1: M'encanta, sí, generalment sí, me'n record molt. Jo tinc somnis molt viscuts. Sempre xerrava amb la gent que s'encarregava de la meva... de la son, els meus psicòlegs, sí. Esportius, tal, sempre he xerrat i jo els he dit... Hi ha molt de dies que m'he despertat més cansat de lo que m'he anat a dormir, perquè els meus somnis són tan són reals i nítids i...
0: Intensos, no?
1: Que els he vist amb molta intensitat i moltes vegades, i això ho dic, és 100% vera, jo he arribat a tenir un problema tècnic en el barco per preparar la mini-trànsit i no trobar una solució, somiar-ho i somiar que entrava dins el meu container, obria la capsa número 3, agafava el tornillo, detonidor, no sé què tal, anava a la furgoneta, anava a una altra cosa i després solucionava el problema. I el dia següent ho feia exactament així i funcionava.
0: I passava.
1: I és vera, 100%.
0: Per tant, ho tenies aquí de dins i...
1: Per tant, imagina't, descansar que hi vés, però no havia descansat molt. Però això és el meu dia a dia, de la preparació de la mini trans.
0: Ves, que xerram amb un home, ja sabeu que això és una conversa feta...
1: Obsessionat.
0: No, apassionat.
1: Vale, és vera, havíem dit que era apassionat.
0: Havíem dit que era passió el que te movia, que és regatista, que és navegant oceànic, que actualment, a més, també podeu connectar amb ell com a divulgador, com a conferenciant, és directiu de Real Aeronàutic de Palma, un lloc que jo crec que és un poc com a que teva.
1: Sí, totalment.
0: Ho ha estat sempre, des de ben jovenat. Sí. Quan te pujaves a dir, m'aventuraré a travessar i a fer la volta al món, i allà teníem també el club
1: llavors,
0: que te donava
1: els somnis se van fer realitat.
0: Exacte. Un home que somia, però jo t'anava a manar, espera que encara no t'he manat el llibre, sí. Però bé, que si en 20 minuts de dormir, perquè quan fas una travessia com aquesta en solitari, que travesses l'oceà, no tens molt de temps de dormir. Amb aquests 20 minuts també somia?
1: No, en 20 minuts no somiava. Jo dormia... vàrem establir dos tipus de dormir, 20 minuts i una hora i mitja. I jo, abans de dormir, quan podia, jo tenia una... Jo li dic es gadget, tenia una parellet que jo m'anava fent preguntes. Has dormit? I anava movent un cursor. I el cursor se me posava en verd o en vermell. Era una cosa que van fer amb impressió 3D de plàstic, que el tenia en el barco, no? Has menjat, el barco està ordenat, estàs, la higiene és correcta en el barco, vas bé de seguretat, estàs fermat en el barco, tal...
0: Això ho feies per tu, però, sí, per donar-te tu les respostes.
1: Sí, per donar-me jo les respostes, jo tenia un cursor que anava, cada frase anava moguent vermell o verd, no? I visualment veia si havia fet les coses. I n'hi havia un altre, que era la son, i quan me deia, vale, és vera, fa temps que no he dormit, jo elegia si dormir 20 minuts o una hora i mitja, evidentment, si les condicions del barco m'ho permetien, la costa a prop i tot això, o si no hi havia barco al voltant, i la pregunta que me feia era, si tenia pensaments intrusius, dormia una hora i mitja. Si simplement m'acostava sumar o restar, bastava que dormís 20 minuts. Això m'ha ajudat moltíssim.
0: És molta disciplina, no, Hugo?
1: Sí, sí. Però és que és molt més divertit tenir disciplina, perquè si no, te puc assegurar... Bueno, divertit no ho sé, si no, el cos se deixa anar. Jo sap per què som disciplinat? Perquè som un desastre.
0: Vinga, i ara m'has de dir un llibre. Doncs
1: pues, el llibre que està pensant que llegiria seria Moonfleet, sí. D'en Faulkner. No és un llibre 100% de mas, i hi ha molta part que transcorre a terra, però és un llibre que mon pare me llegia quan estàvem fondejats a qualque caleta de Mallorca. Mon pare, quan jo era petit, va decidir pues, no tenir un cotxe bo, deixar de fumar tot això per poder comprar-se una barqueta, que és el que jo sempre defenc, no? Que les barquetes no han d'estar associades en l'esnobisme i en l'espijisme, sinó a una petita autocaravana. Hi ha gent que fa decisions a la vida i a més de viatjar i de pagar-se viatges o més d'anar a restaurants, però se compra un barquet. I amb mon pare i mon mare pues, anàvem, quan jo era molt petit, a fondejar al voltant de Mallorca i de Menorca. I mon pare va fer l'esforç, perquè al final és un esforç que li agraïa tota sa vida, que me llegia llibres. I cada dia me llegia un capítol, quan jo tenia 2-3 anys, fins que al final se m'ha donat compte que mentre ell estava navegant per anar a una altra cala, jo m'amagava de dins i m'ho acabava jo, no? Saps? I Moonfleet és un llibre que vaig tornar a llegir fa uns anys justament per recordar tot això i me va transportar a moments que pensava que havia oblidat. Uh-huh. I per jo és un llibre que, pues, això de contrabandista i d'aquestes aventures i de sa foscor de sa nit, a sa època que no hi havia faros, no hi havia res. Me va fer somiar moltíssim a sa època, me va fer tenir por. És un llibre que tinc molt, molt, molt la sang.
0: Uh-huh. I tu que tens moltes històries que contar, també ets capaç de dur-les a un llibre. Tu també has escrit, o Ramon?
1: Sí, m'ha costat. Mira, jo l'any passat vaig publicar Horizontes. Sí. I t'explicaré per què vaig decidir l'any passat i tal. No? Perquè Horizontes, bàsicament, era el llibre sobre les meves 3 primeres mini-trànsats, no? 2005, 2007 i 2009. I per què vaig treure Horizontes l'any passat? I vaig dir, bueno, és un bon moment, no? Visquem també un poc, sap, bullicio de la quarta mini-trànsat està bé, però sobretot és perquè quan algo no me va bé, això és una cosa que estic bastant orgullós i és que no tendesc a donar-se culpa als altres. I jo necessitava finançament i no tenia sponsor i a més de plorar i dir, és que la gent no me vol patrocinar, és que no sé què, és que els mallorquins vivim de cosa de la mà. Vaig dir, he de fer més coses i més coses i més coses per demostrar que puc ser un producte atractiu per una empresa. I vaig dir, és el moment. O sigui, mentre jo estava navegant, cercant sponsor, gestionant aquestes 100 persones que feia, vaig acabar d'escriure el meu llibre. Que era un llibre que feia molt d'anys que ja tenia escrit, però mai era lo suficientment bo, ni per jo, i menys per mon pare, que quan llegia em deia que era un desastre. I jo crec que el resultat va estar bastant bo. A mi el que sobretot m'agrada del llibre Horizontes d'aquesta explicació d'aquestes 3 primeres mini-trànsats amb un poc de temps que hi havia enmig, no? I amb anècdotes i coses d'aquestes, és que hi ha dues coses importants. La primera és que el llibre de bordo, quan estic navegant, està realment escrit quan jo estava navegant. Uh-huh. Que també ho he fet per aquesta quarta mini-trànsat, també he escrit a mà, puny o letra, uh-huh, moments, que són coses que mai tots se tornaran a repetir, mai tornaràs a pensar exactament uh-huh el mateix quan estàs a terra. I tot lo de Horizontes, tot lo que està escrit quan estic a la mà, és real i no he tocat apenas, bueno, evidentment, qual que falta ortografia, tot això que havia escrit a mà, això sí que ho he tocat. I lo segon que també consideri, estic, bueno, no orgullós, és com és, no, és lo que és l'evolució de l'escriptura d'un nin de 18 anys que comença, no mentida, vaig començar a escriure amb 17 anys abans, amb sa Mare Nostrum, i que l'acaba d'escriure amb 40. L'evolució d'aquesta escriptura que reflexa moltes coses, reflexa sa maduresa o sa falta de maduresa, en un cas, sa enorme falta de maduresa d'abans, però també reflexa el que ha viscut aquesta persona, no?, amb la seva escriptura, el que ha viscut durant aquests anys. I per això no vaig... Al començament em feia un poc de vergonya llegir el que havia escrit amb 17 anys, no?, era molt pueril, molt tal, i no sé què, però ho vaig deixar intacte.
0: Era aquell moment, era suor d'aquell moment.
1: Perquè era jo, clar. Exacte. I sobretot, la gent que comenci a llegir, per favor, que arribava en el final, que veuré que en el final més o manco arriba a posar dues paraules seguides un poc millor que quan tenia 17 anys.
0: Bé, però el sugo d'avui és sugo fet de trossets d'ugos, no?, com aquesta conversa.
1: Efectivament.
0: Des del principi i totes les vivències i
1: així és.
0: Tots els obstacles
1: sí,
0: que has anat superant, sí, que veiem que són molts. No mos bastarà una conversa, però encara mos queden 2 trossets que em descollo una pel·li i posar un plat a taula, així que tenim temps.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Somri.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació...

0: Avui mos toca agafar un llibre. És dificilíssim respondre. Escó és un llibre de tots els que has llegit. Marta Vilà, com estàs?
1: Molt bé.
0: Investigadora en cèl·lules mare, professora de la universitat, investigadora en medicina regenerativa. Ha estat complicat escollir un llibre de tants que m'imagino que hauràs llegit?
1: La veritat que sí.
0: I qui mos proposes?
1: Jo anava a proposar qualsevol d'en Amàguio Farrell. No els he llegit tots, però recomanaria títols com La mà que prenia la meva o La estranya desaparició de Esme Lennox i més recentment he llegit Hamnet, que també ha estat fantàstic.
0: I per què aquesta dona, que és el que te connecta amb la literatura d'Amàguio Farrell?
1: Amàguio Farrell me la va recomanar com a autora a ma mare, perquè curiosament aquesta dona va néixer a Irlanda del Nord, que és on jo vaig fer la tesi. Després va estudiar a Cambridge, on jo he fet la meva investigació postdoctoral. I actualment resideix a Edimburg, on també vaig viure durant un any per fer un màster. Llavors era com una trajectòria que coincidia en moltes bandes. De manera casual, suposo que ara s'haurà de mudar a Mallorca en qualsevol moment, ella. Vaig llegir La mà que prenia la meva, el primer de tots, i la veritat que m'ho va encantar.
0: Cambridge, Edimburg, Irlanda, que t'endús de cada un d'aquests llocs?
1: Bueno, al final vaig passar 10 anys en total en el Regne Unit, per tant, m'endú moltes coses, no? Jo crec que quasi que m'he fet adulta en aquest país i, per tant, m'endú moltes coses, no sé, m'ho veig de manera de fer, de... M'he tornat un poc anglosaxona en aquest sentit, però a la vegada també la cultura que tenen de jardineria, m'entusiasma també de la cultura i l'art, i la literatura també.
0: Tot això que també va calant, i avui na Marta Vilà González és professora i investigadora del grup Tercit de Unix. I ara que xerram de llibres i tu anomenaves aquesta autora, que és Amàguio Farrell, pensava en l'esforç que és escriure un llibre, des de cirer fins que comences, fas esborranys, ho passes, tires, roms, repasses, edites, publiques i ho tens en ses mans, passa molt de temps. És un poc que també la feina de la investigació. Passa molt de temps fins que fas aquell oh yeah de la cançó d'Antonio Font en la que han començat aquesta xerrada.
1: Sí, passa molt de temps. Tenim una formació, no?, acadèmica, i després anem a la passa de fer la tesi doctoral. Hi ha gent que avança la seva pròpia idea, jo me vaig unir a un projecte que ja estava ideat, o sigui que allà tota la feinada sense haver de conceptualitzar la investigació, i hi ha una etapa molt important de reunir informació, de llegir moltíssim sobre el tema que s'ha fet fins ara, no? Com abordaré jo aquesta pregunta que hi ha, aquest knowledge gap, que dèiem, un buit de coneixement que volem omplir. I després hi ha tota la part experimental, que moltes vegades també requereix formació i optimització, no? I una vegada recollim els resultats, els analitzam, tots sols, però també en context de tot el que s'ha fet fins al moment, relacionant aquests nous conceptes amb àrees que potser no tenien tant en compte en el principi, no? I també en tot el que ha anat sorgint a nivell de literatura científica durant els anys que estem desenvolupant, doncs també han d'anar aclarint aquests conceptes, no? I ben bé, escriure tesis és com escriure un llibre, jo ho conto quan sigui...
0: Clar, és que xerrant de llibres és com escriure un llibre,
1: és
0: també, no?
1: És com escriure un llibre. Hi ha molta gent que llavors deriva a altres tipus de professions, d'anar a consultoria o a la indústria científica, però en el cas dels que seguim el camí acadèmic, normalment anem a fer una formació postdoctoral, no? Una investigació postdoctoral, en la que normalment mantens la teva tecnologia però canvies de camp, o te mantens en el camp i canvies de tecnologia, no? Jo, en el meu cas, havia fet la tesi en modelatge de malaltia de vasos sanguinis en diabetis, amb cèl·lules mare, i vaig canviar

0: en el camp de la fibrosi quística i la malaltia respiratòria d'aquests pacients, però també mitjançant l'ús d'aquestes cèl·lules mare per fer aquests models in vitro dins el laboratori.
1: I com saps que hi ha aquell forat que deies que s'ha d'omplir, aquell buit d'informació? Compartiu tots la informació sobre les investigacions que estan en marxa?
0: Clar, això és importantíssim, o sigui, tot aquest coneixement que tenim se basa en la publicació de resultats que obtenim en el laboratori. I això, de cada vegada més, se valora que sigui en accés obert, perquè no sé si ho sabeu, però moltes de les revistes que publiquen articles científics s'ha de pagar per accedir en aquests articles, i ara, a favor de la transparència i de l'accessibilitat del coneixement, s'afavoreix cada vegada més que aquestes publicacions siguin en obert i, per tant, siguin accessibles per a tothom, no?
1: I després estàu dins un grup d'investigació que està vinculat a una universitat i m'imagino que també en projectes concrets, no?, que necessiten d'un finançament, d'unes beques, d'unes subvencions, en xerrar un poc perquè fa una miqueta més de mandra xerrar de dos bes, però el finançament també és importantíssim, no?
0: El finançament és clau perquè, si no, no podríem fer recerca, o com a mínim no podríem fer el que feim nosaltres, que requereix de molt de recursos. Els cultius d'aquestes cèl·lules, els tipus d'anàlisis avançats que feim, sí que utilitzen molt de recursos per fer una investigació, i ara, quan trobam aquest buit en el coneixement, el que feim és escriure un projecte per convèncer a les institucions que ofereixen finançament de que val la pena investigar i que som aptes per fer-ho i que tenim un pla que realment se pot dur a terme i que acabarem obtenint uns resultats positius o negatius. Els negatius també s'han de publicar, això és molt important.
1: Clar, això t'anava a dir, perquè tampoc pots dir-li a algú que te donarà un finançament, d'aquí dos anys t'hauré descobert tal cosa.
0: Clar, no.
1: Potser hauré descartat moltes altres coses que també sumen, no?
0: Clar, nosaltres elaborem una hipòtesi, no? Nosaltres creiem que passarà això, desenvolupem uns experiments per comprovar aquesta hipòtesi i després l'acceptam o la descartam, no? I a partir d'aquí, al final, el que fem és generar més preguntes, perquè mai resoldre. Per exemple, en el meu cas, jo just havia arribat a Mallorca i he estat capaç de desenvolupar les meves primeres investigacions aquí, no? Establir el laboratori dins el grup de Tertit, totes aquestes coses que pareix molt senzill, però no ho és gens, i gràcies a aquest finançament hem pogut començar aquesta investigació, no?
1: Gens senzill, com escriure un bon llibre, que tampoc ho és, i na Marta Vilà ha obert un llibre d'en Amàguio Farrell, no les ha llegit tots, però diu, podeu obrir el que vulgueu. A ella l'han enganxat per els llocs on, a més, has viscut i estudiat i investigat, com per sa manera d'escriure. I de demà pel·lícula, només és una excusa per seguir xerrant de la teva feina, Marta. Fins demà.
0: Fins demà.
1: En tants bons conversadors tenim material per un bon llibre. Fanny Guerrero, Marta Vilà, Hugo Ramon, Jaume Gomila, Sebastià Portell, gràcies per compartir un trosset de la vostra vida i reflexions amb els oients d'entre avui i demà. I si vos heu quedat amb més ganes, vos he de dir que demà toca pel·lícula o obra de teatre. I si voleu recuperar el que ja hem emès, només heu de cercar el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

0: Demà feis feina col cuoqui.
1: Estic de vacances, tot funcionant.
2: Però...
3: Xiu Xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem?
1: Molt bé, i tu, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, però tinc un dubte. Creus que la gent mos continua escoltant el mes d'agost, Jordi?
1: Home, una situació normal te diria que sí. Però ara resulta que hi ha una caiguda dels influencers, dels influenciadors.
0: Però això, sí, vol dir, això vol dir que nosaltres som influencers?
1: I no exactament, perquè nosaltres no hem caigut.
0: Ah, d'acord. Tanta sort. Però què és això de la caiguda d'influencers?
1: I del que sembla que hi ha una pandèmia de llucidesa a internet.
0: Ah,
1: i la gent està deixant de seguir en massa en els influenciadors. I tot això ho ha desencadenat diverses declaracions que han fet gent que xerra per internet, que se dediquen a això. Per exemple, un va dir que l'eclipsi era una cortina de fum. O un altre va dir que va fer un vídeo que va dir que a Eivissa només, havia anat a Eivissa i només havia tingut un mes de vacances i que sent en tenia tres.
0: I ara,
1: i que eren poques,
0: per mort d'aquestes declaracions, tothom s'ha proposat deixar de seguir en aquesta gent.
1: Exacte, la gent s'ha cansat un poc perquè, clar, se suposa que són una gent propera, una gent que és més propera que el que era la televisió, el cinema, les grans estrelles, sí. Però de cop han deixat de ser persones properes que se pensen que un mes de vacances és poca cosa.
0: Queda un raig d'esperança, idò, per l'humanitat, podríem dir.
1: Home, xiu-xiu sempre és un raig d'esperança per l'humanitat.
0: Ah, aquest de bo. Això volia
1: però,
0: sentir,
1: sí,
0: jo.
1: Sí. Bé, ja, també, ara cauen els influenciadors, sortirà una nova cosa. Ja
0: sí.
1: Veurem en què mos surten ara.
0: També t'ho dic, no crec que faci molt d'efecte aquesta caiguda dels influenciadors. No deixaran de cobrar milers d'euros per penjar una foto.
1: No, però a més, també intenten que les marques deixin d'anar amb ells.
0: Ah, que bona.
1: Com a fer un pot de boicot en aquest
0: ara
1: sentit.
0: Ara me posaré a revisar a veure qui segueix i qui no. A veure si he de pitjar un follow a qualcú.
1: Efectivament.
0: Avui tenim Ana Marga Cifre en el control tècnic.

0: Quin temacle, Oh yeah, d'Antònia Font, mesclat per en Sea The Waves.
1: Si mira, això no ho sabia.
0: Sideways, en Sebastià. Un punxó de discos mallorquí. Escoltau, una pregunta que m'heu de contestar tots, ara que me sentiu. A quina hora vos despertau normalment?
1: És una pregunta que pot generar debat.
0: Vinga, contesta, Jordi.
1: Jo intent... Clar, tampoc és el mateix aixecar-se i despertar-se. Això és el primer.
0: D'acord.
1: Jo me desperto a les 9.
0: És que hi ha moltes branques de debat aquí, eh?
1: Jo me desperto a les 9 i m'aixec 9 i mitja.
0: D'acord.
1: Amb aquest mitja horeta...
0: Algú pensarà que indigna...
1: Exacte,
0: en Jordi, que s'aixeca tan tard.
1: És una resposta polèmica, perquè, clar, a quina hora mos despertam? A quina hora mos aixecam? I el cap de setmana, què passa? Què feim? A quina
0: hora... no és el mateix tenir feina que no tenir feines, etc.
1: Depèn de quines feines, si fas feina de vespre o de nit.
0: Exacte.
1: És diferent.
0: Però tu te despertes a les 9 i mitja, dius. O t'aixeques a les 9 i mitja.
1: M'aixeques a les 9 i mitja.
0: I qualcú pot considerar molt tard, fins i tot indigne, amb el sentit de... Jordi,
1: sí.
0: Hauries d'aixecar-te una mica més prest. Per exemple, és indigne despertar-se a les 3 del migdia?
1: Home, nosaltres no venim a donar respostes, sinó a generar més preguntes per tothom. Perquè és una cosa que... és una pregunta que mos han fet a partir de les declaracions, atenció, de l'entrenador personal de Isabel Presley, que és una socialité espanyola.
0: Tothom sap qui és Isabel Presley,
1: tothom
0: Jordi.
1: Tothom ho sap, però jo m'ha sorprès que li diuen... M'he enterat d'això, una socialité.
0: És un ofici, no?
1: No, o sigui, ets ofici de
0: a
1: no tenir un ofici.
0: A què dediques a la socialité?
1: Però és que és, realment ho he cercat i és la feina de no tenir feina. O sigui, simplement ets una persona coneguda.
0: Exacte.
1: I vas en el lloc, i te fan fotos,
0: exacte.
1: I surts de la portada, de les revistes...
0: I fas qualque anunci, qualque vegada, i així.
1: Però no fas res, com a tal.
0: Se diu aristòcrata.
1: Exacte.
0: No, és la nova aristocràcia.
1: I ara se li diu socialité.
0: Exacte.
1: No ho coneixia, sí. Això.
0: Mira, resulta que en Isabel Preisler s'aixeca a les 3 del migdia.
1: Exacte, això deia l'entrenador personal quan en una entrevista a Telecinco deia això, que quan ell arribava a casa a les 3...
0: A casa Isabel Preisler. Per entrenar-la, ella s'acabava d'aixecar.
1: Ella s'acabava d'aixecar i s'anava a berenar. Que diu, ja dina.
0: Sí,
1: no?
0: Però... fa un brunch cada dia.
1: Però bé,
0: un berenar,
1: segur que
0: dinar.
1: Això, que s'aixeca a les 3, ho agafa molta calma.
0: Clar, aquí poden jutjar molt fort en Isabel Preisler.
1: Clar.
0: Què feim? La jutjam o no? Que cadascú s'aixequi l'hora que vulgui.
1: No ho sé, jo no he volgut jutjar i he deixat que la gent jutgi per nosaltres, que és el que feim en aquest programa a vegades.
0: Molt bé, molt
1: així
0: bona
1: que,
0: estratègia.
1: Així que mos han demanat això, a quina hora mos despertam, a partir de quan ja és indigne, ja comences a ser un poc poca vergonya. Nosaltres no tenim resposta clara, però Balears sí que la té. A quina hora t'aixeques cada dia?
2: A les 9, 10, si no he de fer feina.
1: I si has de fer feina,
2: sí, mitja.
1: A partir de quina hora t'apareix indigne que qualcú se desperti entre setmana, que dius, espavila?
2: 10, 11, 12...
1: Però una hora més concreta, ara m'has dit 3 hores.
2: Si no hi ha res que fer, pues això.
1: Se que vulgui, tu te va bé. No criticaràs la gent per despertar-se tard.
2: No.
1: Jo...
0: Ha dit que no, però ha dit 10, 11, 12...
1: Sí, però, man, tampoc m'ha donat una resposta. A quina hora és indigne? 10, 11, 12, 1...
0: Doncs, jo crec que...
1: No ha estat molt
0: bé,
1: clar,
0: no ho sé,
1: persona.
0: He de reflexionar en la meva resposta. 9-7-1-13-99-00, si voleu participar en aquest debat.
1: Exacte.
0: Quan no teniu feina o feines, a quina hora vos aixecau? És per vosaltres una mica de poca vergonya aixecar-se més tard de les 9, de les 10? Poseu-vos ara a vosaltres. 9-7-1-13-99-00.
1: Ara, però, arriba el moment de demanar-te tu. A quina hora te despertes? Cada dia. Nosaltres, a més, també hem de aquí justificar-nos un poc que feim feina d'hora baixa.
0: Sí.
1: No és el mateix. Nosaltres ens podem agafar en calma.
0: No, jo compto, Jordi. Jo me desperto a les 9 i m'aixeco a les 9 i mitja.
1: Exacte. A més, que jo agafo el mòbil, que és una cosa desastrosa, en principi,
0: sí.
1: Agafar el mòbil recent despert, però...
0: M'he
1: no
0: proposat
1: sé,
0: que això s'acabi i començarem a aixecar cada vegada més prest, etcètera, etcètera.
1: Molt bé.
0: També,
1: jo és que
0: nosaltres podem
1: molt,
0: xerrar, no tenim fills... Avui,
1: clar.
0: És que depèn de la situació personal de cada un.
1: Totalment. Però jo, per exemple, sempre he estat una persona que ho ha passat malament aixecant-se prest.
0: Jo també.
1: Jo a l'institut m'aixecava a les 7 i deia, per favor.
0: Sí, jo sempre m'ha agradat molt dormir. Però la pregunta és, si vosaltres no tinguéssiu responsabilitat, feines, etc. O el vostre fill, nebot, germà, germana, amic, amiga, vos digui, avui m'he aixecat a la 1, què penseu? Què pensau d'aquesta persona? La jutjau?
1: És que també hi ha gent que fa aquesta vida nocturna, no? Que diu, pues no, és que vaig estar fins les 5 mirant sèries, que és una cosa que m'ha fascinat molt. Jo no ho he acabat d'entendre, però bé. Seguim amb els testimonis, perquè aquest primer lot no ho tenia molt clar. 10, 11, 12, m'ha dit totes les hores possibles. Però hi ha gent que ho tenia un poc més clar, això. Estic demanant a quina hora vos despertau cada dia.
3: A vegades molt pres, perquè fa feina i fa molta calor, no puc dormir.
1: Quina hora és molt pres?
3: A les 6, 6 i mitja, normalment.
1: I un cap de setmana, per exemple?
3: Sempre m'aixeco pres, eh? Sí. Fa molta calor i no puc dormir.
1: I a quina hora consideres que ja és indigne despertar-se?
3: A les 12. Jo crec que a les 12 ja, levantar-te a les 12, una persona normal no se levanta a les 12.
1: Claro. O sigui, ja una persona que s'aixequi a les 12 ja...
3: Depèn de si fa feina o no, perquè jo a vegades feix feina de nit i a vegades me despert més tard.
0: Atenció, una persona normal no s'aixeca a les 12.
1: Després ho ha intentat arreglar, ha dit. Bueno, depèn, però no, ha dit, clar. Una persona no se pot aixecar
0: a les 12. Jo anava a dir que el límit era les 10, però no m'ho crec ni jo. Jo moltes vegades m'he aixecat a les 10 i és vera que me costa confessar-ho. Però és vera que a les 12, ja migdia oficial, sí. Ja és home.
1: Jo quan m'aixec més tard espavila. De les 10 ja som en el llit i dic, t'estàs passant.
0: Sí.
1: Les 12 ja...
0: No te sents fatal?
1: Sí, farà fatal a mi mateix. També... Que potser després m'aixec, o sigui, és aixecar-me del llit i seure en el sofà. Vull dir que tampoc...
0: Jordi...
1: Has fet un canvi, però bé...
0: Té molt si no poques feines, tu,
1: O hi ha matins que no tenim feines, no sé.
0: Sí, ordenar un poc, fer llit, fer vidronets... Espolsar.
1: Hi ha dies i dies, mires. Hi ha dies i dies.
0: La Marga Cifre, en el control tècnic, a quina hora s'ha de aixecar quan no té feina? Té pinta de ser dormidora, els de matins. Sí, diu que sí.
1: Sí, clar. També és hora que ha fet... Depèn de sort que hagi fet.
0: Exacte, el vespre. Però no, estan parlant en circumstàncies normals.
1: Clar, circumstàncies
0: també
1: normals.
0: També hi ha gent que mos estarà escoltant, per cert, 971-139-00, que deu dir, jo és que el cos s'aixeca tot sol a les 6 de matí. A les 5 des de matí. A les 7, cada vegada, com més gran tornes, això és un hàbit que jo crec que se va... Que és cada vegada més inevitable.
1: És inevitable i és això. Hi ha gent que ja ho té per mà després d'anys i anys aixecant-se a la mateixa hora. Simplement és a quina hora te despertes cada dia, de matins?
4: Ui, a aquesta edat. Jo tinc 82.
1: I a quina hora se desperta?
4: I a lo millor a les 6 o a les 7.
1: A les 6 o 7 és de matí? I com estan prest?
4: Jo què sé.
1: I a quina hora creu que és indigne ja despertar-se, que dius, espavila?
4: No, jo sóc molt liberal amb això. Cadascú organitza el seu dia com vol.
1: Per tant, no hi ha cap hora. Si s'aixeca a les 12, no passa res.
4: Clar, si té la vida organitzada d'aquesta mena, ja està bé.
0: És una dona molt liberal, m'ha agradat.
1: Sí, jo sóc molt liberal amb aquests temes. Ho ha pensat ja abans.
0: Pots aixecar-te l'hora que vulguis.
1: Exacte.
0: 12 i mitja del migdia, imagina't si sóc liberal.
1: Home, és vera, però, diu, si tens la vida organitzada així, d'acord, però si tu te'n vas a dormir a les 12 del vespre i t'aixeques a les 12 del matí, doncs, 12 hores diàries. Tal vegada t'hauries d'organitzar la vida d'una altra manera un poc més eficient.
0: Avui en dia no som capaç, però fa uns anys era perfectament capaç.
1: Dormir 12 hores?
0: Sí. Avui ja no.
1: No, jo 10 sí, però 12 ja.
0: És que els adolescents, quan jo era adolescent fa bastant d'anys, dormia molt.
1: Ja.
0: Els adolescents dormen molt. Són els que s'aixequen al migdia.
1: Jo el que duc pitjor, per exemple, també és el tema de quan... Perquè tu tens el teu horari i potser el cap de setmana roms aquest horari i aquí hi ha un problema.
0: Perquè
1: jo m'afecta moltíssim. Si potser m'he anat a dormir a les 5 perquè he anat a una verbena, i després m'aixec l'endemà a la 1-2, a mi m'han trastocat el cap de setmana.
0: No,
1: ja
0: és
1: no sé
0: la setmana sencera, pràcticament. Perquè jo, els diumenges, normalment, m'acosta moltíssim dormir-me. Perquè he dormit, supos que un poc més de l'habitual. Els diumenges sempre, fatal. Però això vol dir que els dilluns tenc una mica més de son. Clar. Això vol dir que...
1: Bé, sí, sí.
0: No, i jo, son no se recupera.
1: Jo explico que ho he passat pitjor, va ser un que no vaig dormir tot el vespre, vaig aguantar fins a l'hora de dinar, després de dinar me'n vaig anar a dormir i de cop a les 4 de la matinada vaig despertar. I vaig dir, ara què faig? Me torno a dormir, no tinc son, m'aquest despert, però... Bé.
0: També vull dir que jo cada vegada pas més gust d'anar-me'n a dormir prest.
1: Això sí, això sempre. Però bé, seguim amb gent que té... La gent és molt liberal, segur, amb aquest tema. És molt liberal amb el tema de dormir. A quina hora se desperta cada dia, bastant?
5: Jo a les 8, 8 i quart, a les 8, som les 8.
1: I a quina hora considera que ja és indigne despertar-se? O sigui, que ja has de ser un poc, poca vergonya per despertar-te en aquesta hora cada dia. A quina hora diries que és?
5: És igual, que faci el que vulgui la gent.
1: És a dir, llibertat.
5: Sí, llibertat, vinga.
0: Sí, però en Isabel Preisler jo crec que l'han jutjat de tots, eh? Això no ho has demanat, Jordi. I en Isabel Preisler s'aixeca a les 3.
1: Bé, però... Ja ha demanat a quina hora consideren ells que és indigne.
0: No, sí, sí. Però què feim? No jutjam en Isabel Preisler. Clar. Llibertat, llibertat, com han dit fins ara.
1: Llibertat, mem, si en Isabel no té res a fer vespre i se queda fins tard i després s'aixeca en aquesta hora...
0: Jo no sé a quina hora se'n deu anar a dormir, aquesta senyora.
1: No ho sé, coses de socialités, supòs.
0: I tant.
1: Coses de socialités. Però clar, jo demanava tot el temps les hores que és indigne aixecar-se pensant en despertar-se tard. Però hi ha una persona que m'ha romput els esquemes un moment. Escolta'm. A quina hora t'aixeques cada dia?
6: A les 6.
1: I a quina hora creus que és indigne despertar-se? Que ja has de ser un poca vergonya.
6: A les 6.
1: Però, o sigui, és indigne despertar-se a les 6, vol dir?
6: Sí.
1: Però jo em referia més a tard. Vull dir, a quina hora ja la gent s'aixequi i dius, ui, això ja és un poc tard despertar-se en aquesta hora.
6: A les 12.
1: O sigui, sent que s'esperta a les 12 ja hauria d'espavilar. I un cap de setmana, a quina hora està bé despertar-se?
6: Està bé. A les 12 està bé.
1: O sigui, entre setmana no, el cap de setmana ho deixam.
6: Exacte. Aunque digas
0: no sé... Sí, clar, no. Que és indigne despertar-se a les 6.
1: Clar, clar, jo m'he deixat un moment desquadrat. He dit,
0: no són hores, tampoc.
1: No m'entes, he pensat.
0: Un per pres i l'altre per tard.
1: Exacte. Ja està, això és un poc tot.
0: Molt bé, idò que faim. En Isabel, que faig el que vulgui.
1: Exacte, ja està, bé.
0: Qui vol que ets,
1: tres mos han dit, dues persones mos han dit a les 12 i tres mos han dit llibertat. Per tant...
0: Idò, 12 màxim.
1: 12 màxim, jo crec.
0: Apuntau-ho per demà.

0: La situació, una cobertura de luxe.
1: Coneixeu el cotxe? Bastant furiós.
2: En el Mercadal, algunes zones han quedat dies sense internet perquè un cotxe, marca Porsche, se va estavellar contra la torre de comunicacions.
0: El xoc del cotxe de luxe ha provocat una avaria que l'empresa de telecomunicacions ha hagut de resoldre col·locant una antena mòbil en el lloc de la torre.
2: L'antena no era de marca Porsche, clar, però ha servit perquè els veïnats recuperin el preciat internet.
1: Coneixeu el cotxe? Bastant furiós!

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
3: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
4: Xiu, xiu.
12: Per cançó d'estiu. Cançó d'estiu triï Nel Blu Dipinto di Blu. Sé que tots coneixem com Volare, d'en Domenico Modugno. És una cançó que mos porta en el Mediterrani, que mos porta en aquesta sensació de lleugeresa, no?, que sol acompanyar moltes vegades els mesos d'estiu, els mesos de vacances. I per això, per aquesta mediterranitat, perquè Itàlia sempre fa estiu, amb aquest Volare.

0: tutto per me.
1: Boníssima aquesta cançó de l'estiu que ha triat en Bernat Eglés, que és el director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, vull dir que ben triada, eh? Ell, que és músic excel·lent, l'ha triada i ben bé.
2: Bona decisió, diferent a lo que
1: sí,
2: s'ha d'endur.
1: La veritat és que
2: jo
1: sí.
2: Jo m'he vist a Itàlia amb una bicicleta.
1: Sí, oh? Amb un gelato.
2: Gelato.
1: I doncs, avui volem tenir un record pel mag Juan Tamariz.
2: Sí, de fet, en aquest programa han convidat sovint de molt de mags. Sí. Hi ha hagut màgia en directe, més que feim nosaltres dues hores cada dia. A més sí. D'això, n'han tingut.
1: A veure, estem connectats, en certa manera, amb la màgia. Per això volen saber quina ha estat la petjada d'en Juan Tamariz a les Balears i, concretament, també en els mags de les Illes. La petjada d'un mestre màgic que va morir ahir, a 83 anys. I parlarem ara amb en Joan Cassanyes, el mag Cassanyes. Joan, com estàs? Bon vespre.
3: Hola, bon vespre, com va?
1: Molt bé, molt bé. Escolta, que ho ha après els mags joves com tu de tot un mestre com en Juan Tamariz?
3: Va, moltíssimes coses i sobretot el que fa sensació és que encara queden moltes coses per aprendre. És un mestre de mestres, és una persona... És un geni. Quan diuen aquella cançó, els genis no haurien de morir. I el que hem après d'ell és... ganes d'estar damunt l'escenari, ganes de compartir la màgia, ganes de fer quelcom especial amb tot això.
1: Uh-huh. Perquè ell va marcar una escola en els anys 70.
3: En el 71 va fundar l'Escola Màgica de Madrid. Uh-huh. Un grup filosòfic que va ajudar a dignificar la màgia, va fer que la màgia passés de ser un art menor, una cosa d'entreteniment quasi de fira, a passar damunt dels escenaris i els millors espais, tant de televisió com teatres.
1: A professionalitzar la màgia, l'il·lusionisme.
3: Sí. Uh-huh. Exactament.
1: De fet, en Juan Tamariz era científic, després va voler estudiar cinema, i jo crec que totes aquestes branques l'ajudaven a ser un mag perfecte, perquè sabia la tècnica, no? I després, sabia moure-se davant les càmeres.
3: Completament, i a part, era un geni, és un geni, és una altra paraula per explicar-ho. I tenia un gran coneixement matemàtic que també l'aplicava a la màgia per crear jocs de màgia, per crear tècniques també. Va crear moltes tècniques de psicologia, de neurociència aplicades a la màgia abans de que la neurociència s'hagués desenvolupat. O sigui que...
1: Imagina't.
3: Sí, tot l'informe científic està allà present, en aquesta obra.
1: La marca personal i professional com a mag era la seva estètica, cabells despentinats, un capell de mag, clar, un violí imaginari, i sobretot, si els més grans us recordeu, era aquest Tata Chan.
4: Santarà! Era o no? Sí? Com ho dic, que vale per tot. No, pero perdón. Es de decir una cosa, y es que esto del code, pues es una guasa que me da vergüenza a mí haberla dicho, que no sé cómo la he dicho. Tú quieres 7 de picas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a buscarlo de una manera disimulada.
1: Sentim com feia riure també, Joan. També manejava sumó, a més. El vas arribar a veure en directe?
3: Sí, he pogut coincidir amb ell diverses vegades i sempre ho dic, és un dels moments en què vaig creure que la màgia existia de veres, que ell mos havia estat enganyant dient que feia il·lusionisme i realment feia màgia de veres. I de fet ara escoltar aquest àudio m'ha posat un poc de pell de gallina, m'ha fet pianeta. Uh-huh. Perquè realment és una persona molt especial i encara no m'ho puc avenir, no? Que ja no hi sigui.
1: Uh-huh. Bé, quedarà la seva màgia per sempre. De fet, ell tenia... Sí, ell tenia molt clar allò que feia i sobretot ho gaudia. Mira, escolta com ho explicava.
5: Yo al principio cuando actuaba acababa y ya estaba, acababa. Pero me quedaba muy contento por dentro de haber hecho la magia. Y un día se me ocurrió gritar y decir... Chan, ta, chan, chan, y gritar, y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
1: Joan, ho explicava molt bé, no? Que ho feis també perquè és una passió vostra.
3: Sí, si algú va demostrar això va a Santa Marit, que era un boig, perquè començava a voler dedicar-se a fer màgia en els anys 70, bé, o 60, quan va començar, era impensable i va revolucionar no només l'estat espanyol, sinó tot el món. O sigui, la màgia actualment és el que és i té el prestigi que té gràcies a Santa Marit. I ell ho ha demostrat sempre per la seva passió. Uh-huh. No hi havia moment de descans. Santa Marit tot el temps tenia una baralla a les mans. De fet, un amic meu va estar allà fa 3 dies a la residència, com que no pareixia que havia de morir, però va dir que li va dur 3 baralles de cartes perquè continuava assajant. I estic ben segur que fins als darrers moments va tenir les cartes a les mans.
1: Uau.
3: De fet, és una casualitat o no, però si mires el dia que va morir, el dia de 8 d'agost, no? De 8 del 8 del 26, suma 52, que són el número total de cartes que hi ha a la baralla.
1: Uau, Joan. Ostres, m'ha posat a la pell de gallina, ara, això que has dit. Quina emoció. Sí. Quina emoció. Sí, sí. I quina sort haver tingut aquesta herència.
3: Sí, alguna cosa que podem valorar, m'estic donant compte, tothom, ja no només ets a pena, sinó el fet de donar-se les gràcies i poder pensar que hem estat contemporanis d'aquesta persona. Perquè moltes vegades dèiem, Picasso, els grans artistes, Dalí, no sé quantos, són grans artistes i són llegendes, però en Tamariz l'hem viscut i hem estat contemporanis d'aquest personatge i de tot el que ha portat en aquesta vida, que no és poca cosa.
1: Mm-hmm.
3: És a dir, que tenim la part d'haver estat presents amb ell, és a dir, que és fantàstic.
1: Exacte. I ha influït, com deies, Max, d'Espanya, també d'arreu del món i, per descomptat, de les Illes. Ara parlam amb en Joan Cassanyes, però també hem parlat amb un altre Mac, que és en Guillem Miró, que també és director de cine i que també ha lamentat la seva mort i que mos explicava és perquè de la gran influència d'en Juan Tamariz.
0: Ahir va morir en Juan Tamariz i és una notícia molt, molt trista per tots aquells que mos agrada la màgia, per tots aquells que han disfrutat dels seus espectacles, han rigut, que a Espanya, qui més qui menys, tothom ha vist alguna vegada un xut d'en Tamariz i s'ha quedat sorprès. Però també és una notícia molt trista a nivell internacional, perquè això no tothom ho sap, en Juan Tamariz era famós mundialment, sobretot entre els mags. Perquè en Juan Tamariz, no, darrere aquesta façana que hi havia d'un tipus d'estartalat, bromista, que era un caòtic, darrere hi havia una persona sumament intel·ligent que va inventar milers i milers de trucs. És més, de les tècniques de cartomàgia més importants del món, se'ls va inventar ell i a dia d'avui segueixen utilitzant. És a dir, quan vegem un mag, ja sigui d'Estats Units, d'Austràlia, de Corea, fent trucs de cartes, trucs en cartes, podeu estar segur que darrere en Juan Tamariz que alguna tècnica li haurà robat. I això és una cosa que fa en Juan Tamariz únic. Perquè, a més, tenim una cosa molt curiosa. Normalment els mags fan trucs i se'ls aguarden perquè és el gran secret. En Juan Tamariz fa el contrari. Inventava tècniques, trucs, i sempre, sempre ho compartia amb tothom. I això ha fet que tantíssima gent a Espanya sàpiga fer màgia, el nivell sigui tan elevat, i això li devem a en Juan Tamariz. Perquè no només era molt creatiu, molt intel·ligent, sinó que, a més, era molt, molt solidari, i qualsevol que l'hagi vist ja sigui a la tele o hagi tingut l'esperada de veure-lo en directe, ho haurà pogut percebre.
1: I tant, Guillem, que destacava la generositat d'en Juan Tamariz. Joan,
3: sí,
1: Mac Cassanyes, imaginant que tu també utilitzes molt de trucs de l'escola Tamariz, quan te podrem veure si qualcú que mos està escoltant ara té ganes d'una mica de màgia?
3: Ostres, doncs un poquet per aquí, per allà. Ara estic intentant agafar un poquet de vacances. Igual que en Tamariz és una cosa que m'és molt complicat aturar de fer màgia. Però ara, sobretot, estic preparant la gira de Nadal, que encara que hi ha alguns teatres on no han fet la gran màgia, intentaran dur-ho cap allà.
1: Que bé, Joan. I doncs ja saps que aquí tens les portes obertes sempre per dur-nos una mica de màgia. Gràcies a tu.
3: I gràcies per aquest homenatge també, una figura tan, tan important i estimada.
1: Clar que sí. Una ferrada. Adéu, Mac Cassanyes.
3: Moltes gràcies. Adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa Porque? Molta calor.
1: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: Man, no ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Calor.
5: Moscars.
4: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu-xiu.

0: és moment de saludar aquí aquest estiu. Mos ve a contar, a explicar les seves històries d'estiu. En Marc Escofí. Hola, Marc, com estàs?
1: Hola, com estàs? Molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Moltes ganes de tornar.
0: Que bé. Escolta, clar, tu vens amb històries d'estiu, però no sé si la d'avui és gaire refrescant.
1: El meu estiu no ha estat massa refrescant, en general. M'han passat coses. I què m'ha passat aquesta setmana? Que me va arribar un missatge.
0: Ai.
2: Ostres.
1: Me va arribar un missatge d'aquests que te canvien sa vida. Bé, si no et sa vida, és sa setmana.
0: D'acord.
1: Un missatge d'aquests que són com, per exemple, hem de xerrar. Estic en el teu portal, no? També te pot animar així.
0: Això sona una mica a una parella que vol xerrar amb tu.
1: Clar.
0: De qualque cosa seriosa.
1: O un missatge d'aquests, per exemple, com... Te vaig enviar un correu, l'has vist, no? O sigui, aquest missatge sí. que dius, un moment, sí,
2: que
1: està
2: passant. Que tardes a obrir-los, no?
1: Exacte.
0: Que te descol·loques.
2: Que deixes allà una estona.
1: Que posaves missatge? Que posaves missatge? El missatge posava... Ei, m'ajudes sense mudança?
0: No!
2: No!
1: Clar, vaig fer exactament el que heu dit. Jo vaig veure el missatge, vaig agafar el mòbil, vaig deixar un a la taula, li vaig donar la volta i vaig intentar estar... 3 minuts ignorar, com si això no hagués passat.
0: Exacte.
1: No? Jo, sense processar la informació, per dir, si jo no ho he llegit, no m'ho han demanat, no? Però què passa? Que la càrrega de consciència me va poder i en els 3 minuts li vaig contestar. Bé, el seu missatge era així, no? Rotllo, ei, m'ajuda sense mudança? I un munt d'emojis, així...
0: Clar,
1: prefero,
0: és que això prefero... s'ha de dir de forma, no sé si sutil, però simpàtica, el manco.
1: Clar. La meva resposta volia ser... No li pot demanar a una altra persona? Però no, va ser... A més, vaig intentar igualar la seva...
0: Però que era un amic o una amiga.
1: És un amic meu de tota la vida. Que
0: ha de comptar amb tu si se muda.
1: Exacte.
2: Se mereixia.
1: Li devia en tots els viatges de cotxe que m'ha fet, així que no me podia negar. I li vaig contestar, clar que sí, quan tu me diguis, amb un munt d'emojis... Que jo crec que se va notar... ho vaig exagerar tant. Que me feia il·lusió, que jo crec que va notar que no me feia cap il·lusió. Però, bueno, vaig dir que sí, vaig accedir, varen quedar, i me va dir, bé, ho feim divendres hora baixa i dissabte. Val?
0: Molt
1: i
0: bé,
1: dir, bueno,
0: en ple cap de setmana. Molt
1: exacte,
0: bé.
1: Exacte, perquè,
0: molt bona idea.
1: Perquè ell només podia cap de setmana sencer,
0: no, clar.
1: I me va dir, dissabte i diumenge, i jo vaig dir, i si feim divendres hora baixa, quan surtis, mos hi posam i mos intentant llevar... Perquè, clar, jo feia una reflexió. Hi ha diferents tipus de mudança, no? Hi ha com a ser de... O diferents tipus de col·laboració. És a dir, jo podria haver anat allà a fer una mudança de nivell 1, que és, pues, vas, xerres, metes l'altra persona, fa catses, no? Li fas un poquet de...
0: Companyia.
1: Li fas exacte. Companyia, no? Aquesta era la que jo estigui desitjant que fos. Ara. Després hi ha la de nivell 2, que són... I has de nivell 2, que són a fer càrregues petites, no? Lo típic de que ja ho té tot organitzat i tu, pues, li dius això, bueno, t'ho pos, això, aquest llibre és on els amoc.
0: Que tu no t'ho carregues gaire.
1: Exacte, que tu, pues, vas de suport, no? Depèn de nivell 3, que és ja buidar armaris, no? Fer catxes, fer bosses, i després ja a nivell 4, que és baixar un sofà per una escala de carregol,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Bé, jo és que he de dir, Marc, que durant les meves vacances m'he mudat, he de dir.
1: I has demanat ajuda?
0: Poca. Se m'ha oferit moltíssim. Tenc una xarxa de gent humana esplèndida que m'estima i m'adora, i molta gent s'ha oferit, però jo sóc una persona que m'acosta molt dir que sí a fer un esforç, a demanar ajuda, i la veritat, molt poc, ho he fet pràcticament tota sola, i he de reconèixer que hauria d'haver demanat més ajuda. Però sí que, bé, la meva amiga Inés, sí que va ser la que pràcticament me va obligar a que m'ajudés, i sí que me va ajudar gaire, un poquet, però hauria d'haver demanat més ajuda.
2: Perquè era una mudança.
0: Sí, també de ja... sofà, de nivell 4.
1: Clar, de nivell sofà per s'escala.
2: Perquè hi ha també aquestes mudances de, mira, estic a un pis d'estudiants i me canvia un altre, que agafes 4 maletes, no?
0: Però vull enviar un missatge tranquil·litzador. No m'he canviat de poble. Continua Bunyola.
2: Home, Bunyola tremolava. Bunyola tremolava aquests minuts.
0: Només m'he canviat de carrer.
1: Bé, menys, estic content que ja t'hagis mudat, així ja no me pot demanar, perquè jo ja no puc assumir una altra mudança. Però és vera, no? No és el mateix mudar-se d'un país a un altre que d'un carrer a un altre. Sí. I és vera que, en aquest cas, la mudança
0: perdona,
1: que jo he fet...
0: Perdona, i els meus tios i cosins també em van ajudar, que si m'estan escoltant, gràcies.
1: Exacte. Ara, que tothom que ha col·laborat estigui...
2: Tingui el seu missatge.
1: Exacte. Sí. Quan me va plantejar lo de la mudança, me va dir, bé, no passis pena perquè, i això és vera que és una sortada, literalment era d'un pis o un altre, no? D'una finca a la finca veïnada, no?
2: I tu vale, dius... Era un bloc, bé, una
1: sí,
2: casa...
1: d'un bloc de pisos en el bloc de pisos que hi havia següent, no? Del número 94 al número 96.
2: No s'ha cercat en fora, tampoc.
1: No, la veritat que mira, sí, per fer la mudança va ser que fàcil. I perquè jo li vaig demanar, escolta, per què te mudes? I m'ha dit, bé, perquè m'han pujat el lloguer i perquè l'altre pis té més llum. I jo m'ha dit, ah, bueno, pues està, li convé, no? D'un segon sense ascensor a un segon sense ascensor, val? Això va ser la mudança, mobles inclosos. Tot, que jo li vaig plantejar, escolta, si estan un en l'altre, foradam aquí.
2: Exacte.
1: I movem el sofà per aquí. No, no. Top per avall, top 27 viatges de baixar i pujar, que clar, això és com si no haguessin fet una mudança, perquè pràcticament hem començat i hem acabat en el mateix puesto.
2: Això clar, ara... és més frustrant, així, no?
1: Exacte.
0: Això és un poc estrany, eh?
1: Sí, no, és a dir, quan m'ho va dir, jo vaig dir, escolta, pues serà una mudança lleugera, no? Perquè és un pis que donava un carrer i en el cap de cantó giraves i hi havia l'altra finca, no? Va dir, serà lleugera. No me donava temps a descansar de pujar i baixar escales, perquè això si ho fas amb una furgoneta t'asseus un moment, sí. Aquí no hi havia furgoneta ni hi havia res. Però bé, quan ja estem allà ja vaig dir, escolta, aquesta mudança...
0: Te va oferir qualque cosa per beure. A més, devia fer una calor.
1: És que jo he estat xerrant en la meva xarxa i m'he donat compte que hi ha una forma de pagar les mudances en els amics, que és, i quan acaben demanant pizzas.
0: Ah.
1: No?
0: Compensen? No.
1: No tant, la veritat, perquè jo me vaig veure després a l'altre pis, que és perquè tenia més llum i era un poc més gran, i bueno, més barat, és a dir, superbé, estic supercontent per ell, però li hagués posat jo la llum a casa seva i ja estava, perquè aquesta mudança jo vaig arribar després de dissabte vespre que meva a seure, i me vaig seure com un home de 70 anys que vaig fer una olor...
0: Estaves embrionat,
1: no? Clar, la mudança està a nivell 4, però la meva escena està... O sigui, la meva lesió és nivell 7.
2: Perdona, i bava pizza o no?
1: Bava pizza. Bava pizza.
2: Se va portar.
1: Sí, se va portar. Bava, aquest moment que ja no tens res que contar, ja no tens xerrera, estàs segut damunt una catsa, menjant un tros de pizza, demanant a qui ets, que ha passat, no? Ja...
0: És que les mudances són terribles.
1: Però
0: jo
1: bé.
0: És una experiència que no recoman ni en el meu pitjor enemic.
1: No
0: desig.
2: Però no hi pots escapar.
0: A ningú.
1: No.
2: Moltes vegades no hi pots escapar.
1: Però sense ascensor. Clar, vols que és el més alt que heu pujat o baixat una cosa sense ascensor? Una cosa pesada. És a dir, un sofà. Un sofà d'un tercer.
0: No.
1: És
0: no
1: que
0: he fet
1: és
0: mai.
1: Una cosa...
2: Sí, jo sí, he pujat cosa. Armaris...
0: Quin pis, però?
2: Jo, quan estudiava, estava un pis que era de sa família i no tenia ascensor, tampoc.
0: Però quin pis era?
2: Era un segon. Però era un segon...
0: Molt alt.
2: Dos i mig.
0: Sí, perquè a vegades diuen el segon, però no el segon. Sí.
2: Era dos i mig i crec que van pujar armaris i van baixar sofàs i era una experiència.
1: És que és una...
0: Innecessari. T'ho compres tot nou.
1: Jo... És que ara després vos contaré una visió que vaig tenir, però en aquesta mudança me vaig donar compte que vaig conèixer profundament, a un nivell més profund en aquest amic meu, perquè és, clar, és a dir, se despulla, com qui diu. És fer com una autòpsia en sa persona, però que te mira.
0: Situacions de frustració.
1: Clar, jo obria calaixos de...
0: Ah, clar.
1: Vaig obrir un calaix, només de cables. Què faig? Clar, jo clar, tampoc anava a dirigir la situació. Jo vaig començar amb els cables, estirar cables, i un cable, dues altres, de coses que realment ja ni connecten ni res, no? De fer la típica catxa de... No, aquí tenc papers importants. Paper important que és manual de forn, del forn que vares tenir en el pis anterior que vares estar.
2: Les notes de cinquè de primària.
1: Exacte. Una radiografia d'una cosa que ja t'has tornat a rompre.
0: Una multa.
1: Exacte.
0: Jo he tret multes de per tot.
1: I després el que vaig trobar...
2: Què fas tu? Tanta multa.
1: És veritat. La darrera vegada que van xerrar els carnets...
0: No, però hi havia molt de paper, ja.
1: Moltes de multes fora a pagar... No, i bé, i després, la quantitat de totebacs que vaig trobar.
0: He fet un calaix només de totebacs.
1: És que és una cosa... S'hauria d'aturar ja, la producció de totebacs. Sí. En ses que hi ha ja, ses que ja té sa gent, ja està.
0: I, de fet, vaig anar a una llibreria molt coneguda de Palma i vaig comprar dos llibres per les meves vacances i me varen regalar una bossa de tel. I dic, no, per favor, que m'estic mudant i ja no sé on les he de ficar.
1: És que se suposa que una vegada en tens una o dues amb un dibuix que t'agrada, no? Ja, aquesta estan complint la seva feina. Però bé, moltes coses d'aquestes. Un calaix amb quatre comandaments de tele, amb quatre mandos, i només tenia una tele. Tres mandos que comanden algo en el món que no saben lo que és, però jo no vaig tirar res, perquè tampoc tenia...
0: No, home, tu no tenies la potestat.
1: Jo li vaig tornar a dur tot.
2: Clar, ell hauria d'haver fet selecció abans que tu hi anessis.
1: Clar, no? És que després hi havia coses que treia i me deia... Jo li deia, això què és? I me deia, això deixa-ho fer, això deixa-ho estar. I ho duiem tot cap allà.
0: És que, clar, no d'aquest tenir temps. De fer una mudança, o sigui, una revisió abans de la mudança, és doble feina.
1: Clar, aquesta
0: ja
1: purga...
0: Ja
1: perquè les mudances serveixen un poc com aquesta purga, no?, de dir, i de tir coses, no?
2: Sí, sí, sí.
1: He de dir que a mi això no me passa, perquè tot això me va dur flashbacks. Jo sóc una persona molt mudada. Jo m'he mudat 6 vegades. Val? I jo sóc una persona molt jove, en realitat. Però me vaig mudar de Mallorca a Madrid, a Madrid me vaig mudar 4 vegades, i de Madrid a Mallorca, no? Que m'he donat compte que aquesta part de depuració a mi no me passa. Jo feia catxes a un pis, deixava el pis, i quan arribaven el següent arribaven més catxes de les que havia sortit en el pis inicial. Jo no sé
0: clar, perquè el vas acumulant...
1: Clar, clar, però que no tenia aquest moment de dir, bé, idò, feina, tiram aquí, jo, això ja no me posa, això ja no m'interessa, a mi no me passa, no? Jo no la conava, clar, tu arribes en el pis que te canvies, dius, a més, no, sents que estàs com a... Quan te mudes, sents que com a que estàs progressant, no? Així, quan ets jove, té 20 anys, te mudes, no estàs progressant, estàs rotant, el que estàs fent...

0: En sèrio?
1: I no un parell, val?
0: Però el que hi tens, coses innecessàries, és que, però que, clar...
1: Clar, jo vaig arribar, les vaig deixar repartides i ara som mobiliari, perquè ara ja és una casa plena de coses, però damunt hi tenc una làmpara, a l'altra m'ajuda perquè tenc posat un ventilador, ara ja...
0: Formen part de sa casa.
1: Ja, si tinguessin drets, ja tindrien drets de llogater, perquè és que duen el mateix temps que jo dins aquella casa. Però aquesta mudança me va enviar un missatge de no pots estar així. No pots estar així, no pots viure en ses cases fora obrir. Mm. Així que es diumenge, després d'aquella mudança, me vaig posar a obrir cases.
0: I què hi havia allà, Marc?
1: A sa primera casa vaig trobar un cactus viu.
0: Molt bé.
1: 4 anys
0: d'una
1: casa. Amem, tenia car... O sigui, viu perquè jo ara l'estic regant una altra vegada. Aquesta és la decisió que ja
0: pres. Els cactus no necessiten molta d'aigua.
1: Però no necessiten ni aigua, ni llum, ni oxigen, ni res, perquè estan allà de dins. Molt de desastres.
0: L'has de conservar bé, en aquesta.
1: Ara aquest sí. Perquè... I coses molt aleatòries dins la mateixa casa,
0: sí,
1: no?
0: Unes
1: sabates amb una pella. Coses així. Perquè jo crec que quan mai fes les catxes tenia pressa, volia per fugir d'aquell moment.
0: A vols vas escapar d'aquell
1: pis. És que donava tota aquella sensació. I vaig dir, però jo els vaig rotular, aquestes catxes. I vaig poder fixar, i totes les catxes poraven. Varis. He trobat un parell de coses. I no sé si els he de tirar... O donar, o me'ls he de quedar. Així que jo... vos ho deman i vosaltres me deixim aquest, o si vos ho voleu quedar vosaltres.
0: Venga.
2: Fantàstic.
1: Val.
0: Un deixalles express...
1: Exacte.
0: Així. Vinga, va, te posam una musiqueta de fons.
1: Val.
0: Dali, sabes.
1: Molt bé. I després d'aquesta mudança express que he fet aquest cap de setmana, he obert un parell de catxes i he trobat articles que m'heu de dir si m'aquest o si he de deixar anar. A lo més maricondo, no? Si els he de deixar anar. He trobat una màquina de fer crispetes que només he empleat una vegada.
2: Pues fora.
0: No, jo me la quedaria.
1: És que ara que l'he oberta, dic, uau, no?
0: Una màquina de crispetes sempre pots convidar sa gent. Jo crec que l'has de conservar.
2: Jo te diré que fora, perquè jo me'n van regalar una.
0: Jo també en tenia una.
2: I s'ha empleat molt poques vegades.
0: Jo
2: és una cosa que
0: molt.
2: Al final dius, mira, hi ha un microones.
1: Exacte. És que he fet crispetes. No és que no hagi fet crispetes des del 2022.
0: Si tens lloc a sa cuina, consérvalo.
1: Jo crec que te l'hauré de dur. Val, he
0: trobat... No l'ho vull.
2: Porto.
1: Una caça de roba des 2019. Clar. La moda és la mateixa, la moda torna...
0: Tot torna, tot... això que... per si un cas...
1: Què faig?
0: Això m'ho puc posar, però són 4 anys, Marc.
1: És que el problema ja no és que no estigui de moda, no? El problema és que ja no, igual ja no entra en aquella roba.
0: No, ja, això fora. Això.
2: I ja deus tenir més roba, o sigui... Exacte. Vas fal de roba?
1: No, he fet lo pitjor, que és quan necessitava una cosa comprar-la en lloc de cercar-la. Però, bé, després he trobat la típica caça de carregadors misteriosos.
0: Això fora, però on se tiren els carregadors misteriosos?
2: Són el punt verd, ha d'anar.
0: Ja.
1: Però i el dia que necessiti un carregador i sigui aquell que vaig tirar...
0: Ja no fan mòbils o dispositius adaptats en aquests carregadors que són de fa 4 anys.
2: Sempre has de tenir la catxeta amb un parell.
0: Sí, però jo la tinc perquè no sé què he de fer amb aquesta catxeta.
2: De cop trobes un altaveu així petit i dius, ai, és cable...
1: Clar, perquè són carregadors i cables.
0: No, jo...
1: Inclús
0: no.
1: Un carregador per carregar el mòbil en el cotxe, que no tenc. Això he trobat dins d'aquesta casa. Faré selecció, depuraré.
0: Sí,
1: val?
0: Necessari.
1: Després he trobat també una cosa que m'ha sorprès molt, que és un cable HDMI de 5 metres, que jo mai he tingut una casa a on he d'enxufar una cosa amb aquestes distàncies, que ara pràcticament puc enxufar una tele.
0: Això és per un projector.
2: Exacte,
1: ja.
2: Compra't un projector. I si acumules més.
1: Però jo crec que no necessita aquesta tirada de 5 metres, tampoc és tan gran com meva. Però jo crec que això sí que és intel·ligent, com el que he dit.
0: No ho sé.
2: Mai saps.
0: Això no ho sé.
1: És que el dia que necessiti un cable HDMI, encara que sigui d'un metre...
0: Ja,
1: sí, li faig una volta.
0: És veritat que els HDMI se solen necessitar.
2: I 5 metres...
0: Sempre que algú exclama, algú té un hack de mi.
1: Clar. És que si no el duré aquí a la ràdio, que segur que en qualque moment...
0: Sí, m'ho fan falta.
1: Exacte. Després he trobat...

0: vaig ser bossa de bosses, no? La bossa de tote bags, que ja em vaig enriure del meu amic, i jo també sóc víctima d'aquesta realitat.
1: Tothom té una bossa de bosses.
0: He trobat també un pack de CDs verges.
1: Uf, això a un temps t'hagués servit molt, però ara crec que ja no.
0: És que no tenc cap dispositiu o on pugui posar un CD, ja.
1: Ja no s'usa. Però m'agrada, vull dir, era,
0: està, clar, és que està fora encetat, és una cosa que ja ha dit, quina meravella.
1: Posa-ho a una plataforma de compra-venda.
0: Sí, jo crec que això, qualcú nostàlgic...
1: Crec que t'has d'obrir un compte.
2: Pot ser el que pots fer és ficar coses aleatòries a les capses i vendre-se capsa misteriosa.
1: Això estava de moda, a pes.
0: Sí, però, clar, un cactus amb unes sabates, no?
1: Bé,
0: sorpresa.
1: Hi ha gent per tot.
0: A un euro. Me puc guanyar un euro.
1: Amb un euro, escolta.
0: Inés, tu quines coses són les que has tirat? No? Perquè ja que tu també has fet la mudança...
1: És que justament no he fet aquesta purga prèvia, m'he equivocat, i en teoria l'he de fer ara, que estic ordenant, però tampoc l'estic fent.
0: És a dir, en joc de tirar o desfer-te les coses abans de dur-les...
1: sí, doble feina.
0: No, clar, has carregat més, has fet més esforç, sí, per ara... Sí.
1: Perquè no tenia temps, vull dir, el lloguer me venia darrere.
0: Ja.
1: Vull dir, és igual, ja ho farem...
0: A més, si te passarà com jo, que te quedarà en catses...
1: Me n'he enduit moltes i moltes coses, sobretot roba i moltes altres coses que sé que no utilitzaré i que les hauria d'haver tirades. Així és, ho confesso.
0: I ara hauràs de fer una segona feina, però bé, així és com aprenen les lliçons de sa vida.
1: Així és com ordenar-me el cervell, també te dic, i sa vida. Gràcies, Marc, espero que no hagis d'ajudar amb una mudança fins d'aquí molt de temps.
0: Jo ja suggeresc als meus amics que m'estiguin escoltant, teniu altres amics, jo ja m'ha tocat una mudança...
1: S'ha de repartir.
0: Ven que ses pizzas.
1: Les feines se reparteixen. Marc Escafí, gràcies, fins aviat.
0: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
1: Tot una tornam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, ha estat una nit molt càlida, tòrrida a diversos punts de les Balears, i atenció a aquestes dades, una nit tòrrida és aquella en què no es davalla dels 25 graus i del Port de Sóller no han baixat dels 31 graus aquesta nit. A les 5 de la matinada en feien 34 graus abans que sortia el sol. També, quan aquestes temperatures nocturnes no davallen dels 30 graus, es comença a anomenar ja popularment nit infernal, i aquest seria el cas d'avui al Port de Sóller. També fa una hora, a les 5, que al Port de Palma feien 31 graus, a Formentera 32 i a l'aeroport d'Eivissa 31. Avui serà un dia mal de dur, amb molta humitat, amb avís taronja al nord i nord-est de Mallorca per temperatures elevades, però avui aquests avisos per calor també conviuran amb els avisos per precipitacions, tempestes i mala mà també. Avisos grocs per pluges i vent que es poden produir ja des de primera hora. Tot això a les portes d'un canvi de temps aquest cap de setmana en què sí que s'espera que davallin aquestes temperatures. Abans d'aquesta davallada hem tingut i s'espera que tindrem un dia gairebé amb unes condicions tropicals, molta humitat, molta calor, un dia, com dèiem, mal de dur. Tot això quan sembla que també hi ha un canvi de tendència alguns municipis del litoral de les Balears amb els preus de l'habitatge. El primer trimestre del 2026 van davallar alguns punts. Segons la societat de taxació TINSA, a Artà cauen més d'un 7%, a Andratx gairebé un 5%, a Maó un 4%. Però que alguns preus davallin no vol dir que siguin baixos. De fet, les Balears continuen en el pòdium de les dades amb les comunitats del metre quadrat més car dins de l'arxipèlag. Destaquen les Pitiüses, superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana. Cristina Arias és directora d'estudis de TINSA by Acumin.
2: Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región. Si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà i Ses Salines en Mallorca i de Maó en Menorca.
1: Han detingut un home a Manacor després que dimarts es presentés als jutjats confessant que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la. L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que fins i tot havia entrat a casa seva, fora vila, i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Allò que primer varen fer els agents és comprovar que estàs bé, aquesta dona, i després van procedir a la detenció d'aquest home. I també hem conegut que el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica 2 dies després de l'accident mortal a Sestanyol. La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts, en què va morir un home de 70 anys i 5 persones més van haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació. Álvaro García és el vicepresident de l'associació i reclama estudiar dades reals i pactar mesures de prevenció.
3: La mar es un medio hostil. Estas situaciones, si no se toman las medidas adecuadas o no hay conocimiento, se pueden dar. Entonces creo que lo que nos corresponde como sector es conocer lo sucedido. Hemos solicitado que se convoque de urgencia la mesa náutica para analizar cuáles han sido las causas y con ello pues tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.
1: D'aquí uns segons arribarem a les 6 i 4 minuts. A partir de les 7, d'aquí una hora, l'informatiu matí, ampliem aquestes i altres qüestions. També serem en directe en alguns punts de les Balears on ha fet més calor aquesta matinada, com destacàvem a l'inici d'aquest butlletí. Ara continua la programació d'IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Doncs de tan segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: el còmic David H.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Plana Internacional.

0: Portugal proposen retirar automàticament el carnet de conduir a partir dels 75 anys.
1: La iniciativa l'ha presentat un ciutadà portuguès que ja ha aconseguit 685 signatures i defensa que, a partir d'aquesta edat, el deteriorament cognitiu, visual i motor pot fer més perillosa la conducció. Ara mateix, però, a Portugal no hi ha una edat màxima per conduir cotxes, sinó que es fan revisions per comprovar si cada conductor continua estant en condicions.
0: De moment, la proposta encara és lluny d'arribar al Parlament. Necessita 1.000 signatures perquè sigui examinada per una comissió parlamentària i 7.500 perquè es pugui debatre i votar en el ple.
1: Així o així, no sabem si als 75 anys s'hauria de deixar de conduir, però sí sabem que més d'un ho hauria de fer molt abans.
2: Coneixeu el cotxe? Va estar en Furious!
0: I més notícies. Han recuperat a Milwaukee un gravat signat per Picasso que havia estat robat d'una galeria d'art l'any 2018.
1: L'obra, titulada Torero, està valorada entre 35.000 i 50.000 euros i és una de les només 30 impressions conegudes que duen la firma de Picasso. L'ha trobada el propietari d'un edifici mentre netejava un apartament després d'un desnonament.
0: El gravat està penjat a una paret, estava penjat a una paret cobert de pols i el propietari el va entregar a la policia. El galerista que el va vendre originalment va poder confirmar que era l'obra robada perquè encara conservava al darrere l'adhesiu de la seva galeria.
1: Ja ho sabeu, si buideu un pis, mirau bé les parets que potser teniu un Picasso.
3: Que me la robin. Jo no vull fer feina, vull viure descuento.
0: I un cérvol ha atacat una persona que feia un pícnic a un parc de Londres i ha hagut de ser sacrificat. El cérvol, no la persona.
1: L'home, dels 60 anys, va patir ferides al pit i va haver de ser hospitalitzat, tot i que ara està fora de perill. L'animal va anar cap a ell cercant menjar, una situació que es repeteix cada vegada més perquè alguns visitants alimenten els cérvols malgrat els avisos del parc.
0: Les autoritats recorden que no s'hi haurien d'acostar a menys de 50 metres, ja que aquests animals poden arribar a ser perillosos.
1: Ja ho sabeu, si un cérvol se vos acosta, no li doneu de menjar o, com a mínim, assegureu-vos que n'hi ha per tothom.
4: No hi havia malícia, m'entenc.
0: I acabam amb una història que sembla treta d'una pel·lícula. Una parella francesa es va conèixer, se va enamorar i abans de començar una vida junts va haver de comprovar si eren germans.
1: Arthur i Audrey van ser concebuts mitjançant donació d'esperma i es van conèixer ja d'adults. Expliquen que va ser amor a primera vista, però tots dos procedien de donacions fetes a París quan només hi havia dos bancs d'esperma i alguns donants havien fet múltiples donacions. Per tant, existia la possibilitat de que fossin mig germans.
0: Arthur explica que durant anys, com que no sabia qui era el seu pare biològic, arribava a imaginar que podia ser qualsevol home que veia pel carrer, un professor o qualcú que coincidia amb ell a l'autobús. Quan va conèixer en Audrey, el dubte va passar a ser encara més important.
1: A França, les proves d'ADN casolanes són il·legals, però la parella va decidir saltar-se la prohibició i va comprar un test per internet. Així, varen poder comprovar que, finalment, no eren germans.
0: Uf. Tanta sort, mare meva!
1: Tanta sort. Tu imagina't que surt positiu, eh?
0: Mentre llegies la notícia, he patit, Jordi. Tothom volia que en Audrey i en Arthur no fossin germans, per l'amor de Déu.
1: És que seria molt... És una cosa
0: potent. T'imagina't que t'has de separar de la teva pare perquè és la teva germana de sobte.
1: Clar, és que a més germana no és un cosí llunyà...
0: És a dir, hauries de mantenir la relació només, o sigui, d'amistat, només perquè sou germans.
1: Què fas quan surts positiu?
0: A veure, una cosa és ser germans biològics i l'altra és ser germans... germans tradicionals. Vull dir, si no s'han criat junts, etc. Escolta, si no tenen moltes manies, simplement és una part de la genètica que els uneix, no?
1: Sí, tal vegada no.
0: L'amor és més fort que la genètica.
1: L'amor és més fort que la genètica. No sé si aquest és el missatge que volen llançar avui.
0: No, jo no dic cap missatge. Jo plantejo coses.
1: Totalment. Jo troc que han tingut sort.
0: Exacte.
1: I què en penses d'això? Carnet de conduir a partir de 75 anys, fora. Au.
0: No ho sé, jo crec que està bé així com està, que se fain revisions metges i se decideixin.
1: Tal vegada és una mesura radical.
0: Sí, perquè els cotxes, en moltes ocasions, és llibertat per molta gent gran i... i sense posar en perill la seguretat de les carreteres, naturalment, i de la persona en si mateixa, moltes vegades es tenia el carnet, el permís per agafar el cotxe i a lo millor no sortir de tants de quilòmetres de casa teva. I de, pot donar certa llibertat, a lo millor per poder anar fora a vila, per anar a fer el cafè si vius a lluny, amb els teus amics. Vull dir que la salut social a vegades passa per mantenir el carnet de cotxe. Ara bé, sense posar en perill a ningú.
1: Clar. Sí. Ja hi ha gent amb més de 75 anys que conduirà bastant millor.
0: Encara són joves.
1: Conduirà bastant millor que jo fa un any, segur. Exacte. Com jo he tret el carnet feia dos dies.
0: Tu no condueixes bé? O...
1: Ara ja sí, però quan te treus el carnet que no... Que la cosa no acaba d'anar.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: aquell gran moment.
1: Recordem aquell gran moment, dona Mònica Borràs, que ja és aquí. Mònica, com estàs?
2: Hola, molt bé. Quina bona rebuda.
1: Estàs preciosa amb aquest color de pell que dus, moré.
2: Gràcies.
1: Que t'ha tocat tot sol. Estàs molt guapa.
2: Sí, sí, que bé. Moltes gràcies. Tu també, un poc.
1: Gràcies.
2: Agafat.
1: Gràcies, sí. Una mica, sí.
2: Una mica, sí.
1: Una mica, sí.
3: Jo no, també. Jo no he agafat.
2: No, no, un pop a sa cara.
3: Agafaré, però, la setmana que ve.
1: Sí, ha passat l'estiu aquí, tancat, pobre lot.
2: Oh, que bé, tindràs vacances.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
1: La setmana que ve li toquen en Jordi.
3: Exacte, anant rotant aquí.
2: Clar, s'ha de fer, sí. Idò, superbé, i avui, com sempre, bueno, com sempre, com darrerament, vos duc dues propostes de tema perquè trieu el que més vos agradi.
1: Triam nosaltres a l'audiència.
2: Com vulgueu.
1: 971-13-99-00. De què voleu que xerri avui na Mònica Borràs? 971-13-99-00. I les opcions són...
2: Són... La primera és aquesta.
4: These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
2: Quina sintonia. Aquestes veus. Bé, molta gent ja ho haurà reconegut. Vosaltres sabeu què és?
1: Jo sí que ho sé, perquè ho tenc en el guió.
3: Sonava l'arribada de Somos la Lluna.
2: Sí, sona també un poc a misteri, no? O por, fins i tot. Idò, això era la sintonia de Star Trek, que és una sèrie que va començar a la televisió l'any 66, va durar només 3 temporades, i de principi bé, però després se va començar a reposar i a reposar, i ara ja hi ha una febre, hi ha de tot.
1: Tot una
2: cultura,
1: no? Encara
2: se fan pel·lícules, s'han recuperat els personatges, i a més té una part que mos interessa, que és la part en la qual varen avançar molt d'invents tècnics que avui en dia tenim, i que en aquell temps era ciència-ficció total.
1: Uau.
2: Aquesta és la primera proposta de tema, i ara sentirem la segona.

0: Idò, és un tema conegudíssim, encara que no sigueu amants del rock dur ni res, però és un clàssic, aquesta cançó. És el Smoke on the Water, de Deep Purple, perquè avui fa els anys, justament, Ian Gillan, que és una veu potentíssima, que no només ha estat veu de Deep Purple, sinó que també va fer un paper a Jesucrist Superstar. Vull dir, és una veu importantíssima i aprofitaríem per explicar l'anècdota d'aquesta cançó, la història d'aquesta cançó, que neix arran d'un concert que va fer Frank Zappa a un lloc molt especial damunt Saigo. Se va calar foc i ells varen veure aquesta situació i varen crear aquesta cançó, Smoke on the Water.
1: Aquesta cançó que tothom que toca la guitarra elèctrica
0: aprèn, sí,
1: en el principi aprèn el primer, que te diuen mira
0: la que s'ha de tocar. Però
2: no treu un tema.
0: Vinga.
2: Star Trek o Smoke on the Water. 971-139-00, si voleu triar. Si no, Jordi, tu ja saps el que vols.
0: Clar, avui sou
1: jo
0: parells.
1: Jo ho tinc claríssim.
2: Sí?
0: Voleu votar un paper a toca o mal alçada?
2: Vinga, apuntes a un paper.
1: Apuntar un paper?
2: Bé, a veure menys si m'ho escriu de qualco. De moment, no. De moment, triaran nosaltres.
0: Triaran nosaltres, que
2: vinga,
0: també està molt
2: un,
0: bé.
2: Un, dos, tres.
1: Vinga.
2: Ja ho tens.
1: No m'has donat temps, no ho escric tan ràpid jo. Vinga.
2: Un, dos, tres. Star Trek,
0: hola,
2: han triat tots dos.
0: No sou molt rockers, eh?
2: No, però m'ha intrigat, ho podem
0: sí,
2: fer un altre dia.
0: Sí, un altre dia
2: ho
0: farem. A més, bé, sempre hi ha dates.
2: Això m'ha interessat, Star Trek, quins electrodomèstics
0: és
2: molt aparells varen sortir i ara existeixen.
0: Vosaltres heu seguit la sèrie o alguna pel·lícula? Mm. Coneixeu els personatges?
1: No, jo el que conec, les meves referències cap a Star Trek és Big Bang Theory.
2: Clar.
1: Que se cit com d'aquests científics friquis, i en Sheldon, bé, tots són com molt fans de Star Trek i tenen figuretes i fan saluden i tot. Això són les meves referències culturals.
0: No, amb aquests... ui,
1: sí, com els dos dits.
2: Amb els dos dits oberts.
0: És a dir, dos dits
2: per
0: i dos dits.
2: Per separat i oberts.
0: Sí, és a dir, com Victòria, de... però amb dos dits i dos dits.
2: Això seria el saludo.
0: Això seria el saludo.
2: La salutació.
0: Sí. Idò, anem a recordar un poc la història d'aquesta sèrie. Clar, per molts és, si no l'han seguida, coneixem el doctor Spock, que és aquest personatge amb les orelles de punta, Captain Kirk, que és, era el capitán de la nau. Però ara veure que té... coses molt especials, que no tenen res a veure ni amb Star Wars, ni amb cap altre, ni en 2001, ni ara me sabeu dir més sèries o pel·lícules de... bé, d'aquestes actuals. No té res a veure. Idò, és un moment en què la televisió, vulgueu o no, va imaginar el nostre futur, que després s'ha convertit. Clar, és un peix que s'amossega sa cua, perquè de vegades els inventors d'avui en dia diuen que s'han inspirat en aquestes sèries o pel·lícules.
2: Wow.
0: Per inventar alguns artilugis. Però bé, avui, de 9 d'agost, és justament fa 105 anys va néixer a El Paso, a Texas, un senyor que anomia Gene Roddenberry. Aquest senyor va ser el creador de Star Trek, però té una història molt curiosa que molt breument repassarem. Abans d'inventar l'Enterprise, en Roddenberry, de fet, havia tingut, com vos dic, una vida de pel·lícula. Va ser pilot de les forces aèries nord-americanes durant la Segona Guerra Mundial. Va néixer l'any 21, de fet, mon pare també havia nascut l'any 21, o sigui que, res, va ser pilot, va participar també en missions de combat al Pacífic i va rebre la Distinguished Flying Cross, una condecoració, i també la medalla de l'aire. Després de la guerra va ser pilot comercial, va volar per una companyia nord-americana que se diu Pan Am, que encara funciona, crec, que la coneixeu, i més tard també va fer una altra feina poc singular, que és que va entrar al Departament de Policia de Los Angeles, i dius,
2: mare
0: carai,
2: meva,
0: quantes
2: mare
0: coses.
2: Meva.
0: Aquí és que ell intentava ser guionista de televisió. I, però, són feines molt rares, no?, totes. Pilot...
1: Clar, no, són feines de...
0: De guionista.
1: De sèrie,
2: de
1: televisió.
2: De rescabalar experiències
0: no.
2: Pròpies,
1: sí,
2: però després fer guions.
1: Aquest home podria haver fet Castle.
0: Exacte,
1: per exemple, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Clar, i no deixar de ser pilot per fer-te policia, no? No ho sé. A més, bé, és igual.
2: El cas és que... Tots duen uniforme.
0: Sí, bueno, bona connexió. A principis dels anys 60, en Roddenberry va començar a imaginar aquesta sèrie de ciència-ficció. Però tenia un problema, i és que la ciència-ficció a la televisió s'associava sobretot amb els nins, amb sèries infantils, amb aventures fantàstiques, i no era un tema molt d'adults, podríem dir. Però ell volia fer una cosa diferent, una sèrie per adults, va presentar una fórmula diferent i va juntar un poc com si fos un western. I va inventar-se un concepte que era Wagon Train, que era com una sèrie típica de l'Oest, però to the stars, a les estrelles. És a dir, com una locomotora, un tren, una diligència, alguna cosa, però cap a les estrelles. Llavors, de fet, com vos dic, Wagon Train era una sèrie que se feia de vaquers i va utilitzar i va fer servir aquesta comparació per un poc ubicar i explicar a la gent com seria la trama.
1: És curiós perquè també Star Wars és un western, realment, de l'espai. Vull dir que també hi ha com una relació aquí... que no sabem per què.
0: És curiós, sí, encaixa. Els forasters, els que venen de fora, no? Els bons, dolents. Idò, va crear aquesta sèrie, se la va inventar, perquè volia que els executius de les cadenes de televisió entenguessin que l'Enterprise, la seva nau, arribaria cada setmana a un lloc diferent, a un planeta diferent. És a dir, era com una aventura diferent. Però... clar, això era el que ell explicava, no? Que parlarien del futur, que arribarien a planetes... Era, en realitat, una missió de 5 anys intergalàctica en la qual anaven explorant l'univers. Clar, en realitat, ell el que volia era parlar d'altres temes, de temes actuals als anys 60. Temes com el racisme, la guerra, la religió, els prejudicis, l'autoritarisme, la sexualitat, els drets civils... bé, molt de temes que eren actuals als anys 60, de màxima actualitat, però que ell trobava que si situava una sèrie situada en la contemporaneïtat, ja no podria parlar tan lliurement d'aquests temes com si l'ubicava en el futur, i és el que va fer.
2: Clar, intel·ligent.
0: Sí, la veritat és que és interessant explicat així. Llavors, situava la sèrie un planeta imaginari del segle XXIII, del 2270, una cosa així. I, de fet, una de les curiositats és que primer la va presentar i ningú li va comprar, ningú la volia. Però una productora, la productora d'Anna Lucille Ball, que era una actriu molt exuberant, amb moltes corbes d'aquestes dels anys 50 o abans, tenia una productora amb una altra persona, i quan li va presentar Star Trek, se li va dir que no, que era massa cara, una sèrie de ciència-ficció, vols, interestel·lars, etc, i que no la volia fer. Naus, clar, aquests efectes especials i tot. Però ella, així tot, va apostar per aquesta sèrie, li va donar suport, i la NBC és per la cadena per la qual van gravar l'episodi pilot, però no el varen aprovar, no va agradar, i normalment quan un pilot no agrada, la sèrie mor. Vull dir, cau... tot d'una. Però va passar una cosa que no és gens habitual, i és que van encomanar un segon pilot. I aquest segon episodi pilot va agradar i se va fer la sèrie. De fet, Star Trek se va estrenar als Estats Units el dia 8 de setembre del 1966. La sintonia i l'àudio original, clar, l'han sentit, l'Enterprise, que viatja per l'univers. Una altra curiositat és que

0: i en Kirk, que eren Nespoc era una persona totalment analítica, pràcticament sense emocions, i el Captain Kirk era al contrari, era humà, tal, apassionat, i eren clar, blanc i negre, sí, no? Raó, lògica, humà, vulcanià.
1: En Quijote i en Sancho Panza.
0: Exacte, un poc. Llavors, no varen estar molt convençuts amb el personatge d'Spock, preocupaven aquelles orelles així en punta perquè semblava un poc diabòlica. Però
2: una mica de por.
0: Sí, tan seriós sempre, no? Però en Roddenberry va insistir que havia d'haver una persona alienígena, un extraterrestre, que participés en aquesta tripulació perquè així l'espectador entengués que viatjar entre planetes en el futur i entre civilitzacions era una cosa normal. Així que Nimoy va quedar i se va convertir en un fenomen. De fet, ell era jueu i se va inventar aquesta salutació aquesta que fèiem amb els dits, no? Que en teoria era llarga vida i prosperitat, el que volia dir. Live long and prosper, en anglès. Bé, llavors va ser una salutació que bé, vosaltres que no heu vist la sèrie ni...
2: La veritat és que no.
0: No, però sabem aquesta salutació.
2: És molt curiós que no l'hagin vista i sabem les referències. La salutació en sa mà, la sintonia, Nespoke, com és Nespoke, quantes les orelles...
0: Brutal.
2: Vull dir que curiós, no? I a més una sèrie que no mos aplega a nosaltres generacionalment. Vull dir que és curiós, no?
0: Sí, una mica d'enfora. A més, només llavors hi va durar 3 temporades. Clar, la tripulació sorprèn. Mos han d'ubicar l'any 66. Hi havia un capità nord-americà, un oficial rus, que era en Chekhov. Hi havia un japonès, en Sulu, una dona negra, Nuhura, un escocès, que era en Scotty, i un extraterrestre, que era en Nespoke. Però recordem una cosa, en aquesta data, clar...
2: La multiculturalitat no
0: s'adueva. No existia, era la Guerra Freda, Estats Units i la Unió Soviètica eren completament enemics, i en Roddenberry imaginava que futur on russos i nord-americans poguessin fer feina plegats per una humanitat única, etc. No? Tot aquest concepte. I també hi havia aquesta actriu que interpretava Uhura, que era una dona negra, na Nichelle Nichols, i que a més ocupava un càrrec important a la nau, una dona i negra.
2: Sí, sí.
0: Clar, això era brutal i els...
2: Transgressor.
0: Totalment transgressor. No feia de criada, no feia d'esclava, feia de persona amb autoritat, que era un fet realment remarcable. No era còmic, era més, feia d'oficial de comunicacions. Llavors, ella, al cap d'un temps, va voler deixar la sèrie perquè volia tornar al teatre, però va conèixer a Martin Luther King. I ell li va fer entendre que no podia deixar aquest personatge tan important, tan referent, no? Un temps en el qual no hi havia referents. I, clar, ella va quedar perquè va trobar que realment era important el seu paper.
1: Home, és que si te diuen Martin Luther King...
0: Brutal, no?
1: Que li haurà de fer cas. Sí.
0: I, a més, uns anys després, l'any 68, en un episodi que se diu Els renets de Plató, se fan una besada, Captain Kirk amb ella.
2: Oh.
0: En la qual cosa, a veure, que no va ser la primera besada entre interracial a la tele, però...
2: Home, és
0: molt
2: que...
0: fort, eh?
2: No, no, sí, sí. No m'estranya que hagi creat una corrent, una cultura, aquesta sèrie que, quan tu bé dius, només va durar 3 temporades, però va ser tan brillant i tenia tant de missatges incorporats que va calar,
0: clar,
2: per descomptar, perquè al final tot allò humà, tot allò coherent, lògic, transparent, cala. I aquí som.
0: I recordeu també com...
2: 60 anys després.
0: Brutal, eh? Com se veia la nau, no? Que hi havia molt de botons, això típic, no? De 40 botons, de colors, s'encenen, s'apaguen i tal. Llavors, per la mare de les coses més divertides, que és que varen endevinar del futur, no? Hi havia un comunicador de Star Trek, que era una cosa en la qual Kirk obria aquest comunicador i parlava amb una persona que estava a un altre lloc, quilòmetres, o molt en fora. Clar, això semblava ciència-ficció, no? Xerrar per una pantalla o una cosa així. Clar, avui en dia ja ho tenim, no? Són ses... o bé, el telèfon mòbil, no? Perquè no hi havia vídeo encara, xerrava la paraula...
2: Però el telèfon sí que existia.
0: El telèfon normal, sí, però no el telèfon mòbil.
2: Clar, clar, clar.
0: telèfon mòbil era una flipada del futur, però realment no, i clar, això era brutal. Després també teníem, de fet, una persona que va col·laborar, varen ser diferents inventors, en la

0: invenció d'aquest telèfon mòbil portàtil, que és el primer, que era com una petita maleta, sí, de Motorola, és un senyor que anomia Martin Cooper i que ha reconegut l'influència que varen tenir les tecnologies de Star Trek, que ja se varen imaginar en aquesta sèrie. Després tenim el pad, que era com una pantalla plana que els personatges duien a ser mans. Sí. Brutal, o no?
1: Sí, sí.
0: Una tauleta. Ara tenim tauletes, però en aquell temps era... Clar, és que no hi havia ni ordinadors.
1: Imagina't, que bona. Que
0: fort. A veure, que se començaven amb els ordinadors, però únicament a nivell militar. Vull dir, no sabia que era un ordinador ni res d'això. Encara funcionaven amb fitxes. Mm-hmm. Bé, videoconferències sí que n'hi havia també. Hi havia també assistents informàtics, no? Una espècie també del que tenim avui. Ordinadors que responien preguntes.
1: El Mozano de qualque cosa.
0: Però, clar, en aquell moment era impensable, sí, sí, que existís això. Hi havia traductors automàtics, hi havia pantalles tàctils. Jo, les pantalles tàctils, clar, bueno, després de que hi va haver mòbils i tot, recordo un dia un amic meu que m'ho va dir, els mòbils han mort, me diu, ara han fet una passa de gegant, i va dir, que passaran amb els mòbils, que eren de telefonar i enviar SMS, i m'ho va dir, les pantalles seran tàctils, se podran ampliar en dos dits. I ja vaig dir, sonats, les pantalles eren superpetites. I de mirar-ho ara. Hi havia escàners mèdics, hi havia també portes automàtiques, que curiosament hi havia les portes que s'obrien, sí, no? amb dos costats, però no eren automàtics. A darrere hi havia persones que les feien obrir i tancar perquè semblassin automàtiques, no?
2: Ses portes. Però no funciona així sempre.
0: Ah, que mono. I també, quan vols dir darrere decorat, hi havia aquestes persones, i també hi havia una altra cosa curiosa, que era el teletransportador. Era una... Ells se posaven damunt un rotllo i se teletransportaven a Nes Planeta, allà on anaven en cada episodi. Per això no va ser... Clar, hi ha una frase que diuen que era «Beam me up, Scotty, teletransporta-me», una cosa així. Però és curiós que va néixer precisament perquè no se podien permetre mostrar amb imatges com la nau aterrava cada setmana un planeta diferent. Això no ho varen poder crear, i se van inventar una manera d'anar en el planeta sense tècnicament haver de fer una despesa important. Clar. Així se varen inventar aquest teletransportador. De fet, era una solució que era desmaterialitzar-los i tornar-los a materialitzar en el planeta, que era una cosa com... Era com viatjar... en el temps, com una, pràcticament una bilocació, no? Llavors, la sèrie, la gran ironia és que va durar només aquestes tres temporades, del 66 al 69, la varen cancel·lar, bueno, 79 episodis, no són pocs.
1: Avui en dia...
0: Són molts, perquè les temporades avui en dia...
1: Coneixent les sèries històriques que hi ha, que superen els 79 episodis...
0: Clar, ara una temporada són 13 episodis.
1: Sí.
0: En aquell temps...
1: Però vull dir que les sèries històriques que han marcat tenen més de 79 episodis, no, Jordi?
2: Sí, sí, sí.
1: Tu que ets el graduat.
0: Sí. Idò, bé, se va deixar d'emetre, però al cap d'un parell d'anys la van començar a reposar, a reemetre, i aquí la gent la va començar a tornar a veure, gent que no l'havia coneguda, la va descobrir, i van arribar les convencions, els trequis, les cartes, els clubs. Star Trek va ressuscitar. Primer van fer una sèrie animada, després pel·lícules. El 1987 arribaria Star Trek The Next Generation, que també, més o manco, tenim la música, perquè soni de fons ara, la música d'aquesta The Next Generation. Després va arribar Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Picard, Strange New Worlds... Bé, moltes pel·lícules, novel·les, les videojocs, còmics, fins i tot màquines de pinball, i és curiós com mig segle després encara continua viva aquesta sèrie. De fet, he trobat informació com si s'estrenàs una nova pel·lícula, ara, en la qual se desvetlla una cosa antiga, ara vos la diré. I encara un detall per acabar, que és Nichelle Nichols, aquesta actriu negra, va acabar fent feina en la NASA.
1: Ah, que bona! Ostres.
0: Triant persones, ajudant a dones i a persones de col·lectius minoritaris a entrar en els programes especials i espacials de la NASA.
1: Que preciós.
0: Així que és una història molt guapa, i en aquella nova etapa hi varen entrar Sally Ride, que va ser la primera nord-americana a l'espai, una tal Guion Bluford, que va ser el primer afroamericà a l'espai, i més endavant també Mae Jemison, que va ser la primera dona afroamericana negra a viatjar a l'espai. És a dir, que ella va fer d'actriu fent com de personatge de la NASA. Perquè
1: realment va obrir les portes d'elles, la ficció, però realment també és la realitat.
0: També és la realitat. I en Roddenberry va morir el 24 d'octubre del 1991, amb 70 anys, i un detall és que les seves cendres les varen enviar a l'espai. Un poc se tanca així. Ella no va predir el futur exactament, però sí que és molt guapo que va pensar aquesta connexió intergalàctica de diferents civilitzacions, no només al nostre planeta, sinó que feien feina junts, l'humanitat, capaç de conviure, cooperar i explorar l'univers tota junta.
1: I de Mònica, preciosa secció, no ho he dit jo, he rebut un missatge de Napat, lingüista companya nostra, que mos escolta, i diu: meravella de secció amb Star Trek, la vaig veure de petita. Segur que molta gent s'haurà sentit igual.
0: Que bé, Pat, gràcies.
1: Hem arribat en el xiu-xiu número 455. Mònica, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres mos veiem demà.
1: Efectivament, gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
3: Un besito, necessitau res més. Que bonic, com t'enganxo rient. Quina puta raó.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.

0: Bon dia. A les portes d'un canvi de temps, les Balears viuen una nit tòrrida amb temperatures que durant la nit no han baixat dels 25 graus a molts de punts de les illes. Ha estat especialment calorós aquesta nit al Port de Sol, on a les 5 de la matinada tenien una temperatura de 34,4 graus. També a la mateixa hora a Formentera tenien 32 graus i a les 6 a l'aeroport d'Eivissa han arribat en aquesta mateixa temperatura, 32. A Palma també s'ha viscut una nit molt calorosa. El termòmetre a les 6 fregava els 35 graus a l'estació de la Universitat de les Illes. Cristina Bausà, Palma, bon dia. Quina és la sensació ara mateix al carrer?
1: Bon dia, Eduard. Som al carrer Manuel Azaña, molt a prop dels estudis d'IB3 Ràdio, i vos hem de dir que en aquests moments fa molta calor i podem notar, a més, com en alguns moments ens cauen algunes gotes així de manera esporàdica, però el que més ens crida l'atenció és el vent que fa. De fet, podem veure com en algunes de les terrasses dels bars que hi ha aquí a prop, hi ha els parasols en terra i també els arbres que no aturen de moure's. Ara bé, els ciutadans agraeixen que faci aquest vent.
2: Y el viento se agradece después de la calor. Es un viento cálido, pero se está bien.
3: No, pues hasta el momento ya la temperatura ha bajado como un poco. Y pues ahorita en la mañana con esta brisa que está haciendo, se siente el viento caliente, pero está venteando. Refresca un poco.
1: Ja les hem sentit, fa vent càlid, però és una situació ben diferent a la que s'ha viscut a nit, on s'han superat, com bé hem dit fa uns minuts, els 30 graus aquí a Palma, i així és com ho han passat algunes de les persones amb qui hem pogut parlar.
3: Uno suda mucho cuando está durmiendo en la noche debido al calor que está haciendo. Pues cuando uno sale a la calle, pues se refresca un poco, pero dentro de las casas sí se conserva mucho el calor.
4: L'aire és molt calent i no se pot dormir.
1: No se pot dormir, diuen, i lamenten que no ha estat només avui, sinó que és una situació que es repeteix dia rere dia durant tot l'estiu.
0: A banda de la calor i la basca, aquestes primeres hores del matí venen marcades també per la pluja. Margalida Ribas, del Servei de Meteorologia d'IB3, bon dia.
5: Bon dia, així és. Avui tenim una jornada, podríem dir, de transició cap a un canvi de temps. Avui quedam a la part capdavantera d'aquest solc d'aire fred que s'espera que durant darreres hores del capvespre i la jornada entre avui i demà ens arribi a passar per damunt i es tradueix amb aquestes mínimes tan elevades, també amb aquest vent que han bufat en cops entre moderats i forts, que han arribat als 74 km hora a l'aeroport d'Eivissa i han fregat quasi els 60 tant en Sant Antoni de Portmany com a Formentera. I també destaca aquesta possibilitat de que durant el matí es pugui registrar qualque precipitació de caràcter dèbil. Avui s'espera una jornada amb el cel més carregat de núvols, tindrem qualque estona amb la presència de sol, també tenim molta pols en suspensió, que en vista demà ja ens abandonarà. Per això les precipitacions que es puguin registrar durant la jornada d'avui vendran acompanyades de fang. Avui també la protagonista torna a ser la temperatura, perquè aquesta puja amb avisos actius arreu de les illes i destaca sobretot la vista taronja de cap al nord de Mallorca, on avui podrien registrar valors entre els 38 i puntualment recuperar els 40 graus. Durant tota la jornada també continuarem amb aquest vent que bufarà moderat, generalment entre els 40 i 50 km hora, i també podem arribar a cops al voltant dels 80 km. El gruix de la precipitació l'esperaríem ja cap a darreres hores del capvespre. Durant la nit també se formarien nuclis de precipitació marítims i s'espera que aquests puguin travessar les illes i deixar precipitacions arreu de l'arxipèlag. De fet, hores d'ara, la temperatura, com comentàvem, supera els 30 graus a diversos indrets, tant de l'illa de Mallorca com també de les Pitiuses, aquests dos indrets on s'ha notat més la pujada de la temperatura mínima.
0: Avui el temps, per tant, és el protagonista informatiu d'aquesta jornada a les 8 i mitja. En parlarem també amb el portaveu adjunt de l'Agència Estatal de Meteorologia, en Jorge Rodríguez. És dijous, dia 20 d'agost.

0: I avui també es notícia de nou l'habitatge. Un canvi de tendència a alguns municipis de la costa de les Balears pel que fa al preu, on el primer trimestre d'enguany ha davallat.
1: Això segons la societat de taxació Tinsa. Els punts on més cau són Artà, més d'un 7%, Andratx, gairebé un 5%, i a Mahó, gairebé un 4%. Tot i això, les Balears continuen essent una de les comunitats amb el preu de l'habitatge més alt de tot Espanya.
0: I a Manacor ha estat detengut un home després que es presentés als jutjats confessant que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
1: L'home té un ordre d'allunyament en vigor i està inclòs dins el sistema Biogen. La Policia Nacional ha comprovat que la dona està sana i estàlvia a un lloc segur.
0: I el sector nàutic demana al govern que convoqui urgent la mesa nàutica dies després de l'accident mortal amb una embarcació a Sestanyol.
1: La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més van haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació.
0: I el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nines migrants arribades a Ceuta el passat 30 de juliol.
1: Les menors seran acollides per organitzacions de protecció de la infància sense que la tutela passi a les comunitats autònomes. Una iniciativa que el PP rebutja, insisteix, en que els menors siguin retornats al Marroc.
0: I en els esports tècnics de la Liga supervisaran avui l'estadi del Granada per a decidir si el partit contra el Mallorca es podrà jugar finalment dilluns. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. Continua la incertesa a 4 dies de l'enfrontament entre Granada i Mallorca a l'estadi Nuevo Los Cármenes. Per garantir la seguretat, està previst que tècnics de la Liga supervisin avui matí l'estat de l'estadi per decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns o si s'haurà d'ajornar. Tot això quan ahir tècnics municipals de l'Ajuntament de Granada varen inspeccionar l'estadi i no van trobar danys estructurals, però sí desperfectes superficials per mort dels terratrèmols que ha patit la ciutat. I en tennis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça el passat mes de juny.
0: Són ara les 7 i 7 minuts amb Iker Hernández al control tècnic i amb Cristina Bausà, Ansel López i Lluís Hernández començant.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Aquest estiu s'ha caracteritzat per unes temperatures elevades de dia, però també de nit. A molts de punts de les Balears, moltes nits seguides, han estat tropicals o tòrrides. En el cas de les tòrrides, és a dir, d'aquelles en què el termòmetre no baixa de 25 graus, les han trobat de manera més persistent en estacions meteorològiques situades a prop de la mà. Un dels casos més extrems els trobam a l'estació meteorològica del Port de Sóller. Allà, de les 20 nits que han passat el mes d'agost, de 9 han estat tòrrides. Però la situació d'aquesta matinada ha estat especialment insuportable. Els termòmetres no han baixat dels 31 graus. A les 5 de la matinada la temperatura superava els 34. Connectam en directe amb aquest indret de Mallorca, amb el Port de Sóller. Lluís Hernández, bon dia.
4: Bon dia, Ido, aquí al Port de Sóller, concretament al carrer Antoni Montis, on podem veure des del nostre punt la mà. Ara mateix veiem com els primers supermercats obrin i reben els primers aliments. No sé si ho sentiu, però aquí fan bastantes ratxes de vent ara mateix i algunes gotes d'aigua. Això sí, és vent calent i és que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, que és mes de juliol de 2026, ha estat el més càlid a les Balears d'ençà que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 28 graus. Això vol dir que 2,9 graus per damunt de la mitjana climàtica. Els residents del Port de Sóller diuen esperen que aquesta torri de calor marxi el més aviat possible.
5: Molt malament, perquè gairebé ni no poden pegar avui perquè te fiques dins l'habitació i fa més calor que de fora. És horrible. Esperen que passi viatge.
6: Sí, i sobretot avui. Avui estem a les 6:30 de matí i estem a 30 i pico de graus. Però bueno, hem d'aguantar així com puguem.
7: Aire en el living i també l'hem prendit un montón de temps. No sé què nos vendrà de luz, realment. I bueno, és horroroso.
4: I els dies de calor extrema, amb màximes de 36 graus o més, també s'han disparat a les illes. Per exemple, el municipi de Binissalem ha acumulat 21 dies molt càlids, quan el normal són 6, i juga major, Porreres o Sineu, fins a 20 dies. A Eivissa, Sant Joan de Labritja ha passat de 2 dies habituals de calor extrema a 14 dies.
0: Gràcies, Lluís. Com dèiem, ha estat una nit tòrrida a molts punts de les illes aquesta nit passada. Són ara les 7 i 10 minuts. I avui també és notícia que ha hagut un canvi de tendència en alguns municipis del litoral de les Balears, on el primer trimestre del 2026 han abaixat els preus dels habitatges. Segons la societat de taxació Tinsa, Artà cauen més d'un 7%, Andratx gairebé un 5%, a Maó gairebé 4%, i a Ses Salines s'abarateixen un 1,3%. Però que alguns preus davallin no vol dir que ara siguin baixos. De fet, les Balears continuen en el pòdium de les comunitats amb el metre quadrat més car, i dins de l'arxipèlag destaquen les Pitiüses, superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana.
1: I dins de les Pitiüses, 9.800 euros al metre quadrat a Formentera. A Mallorca, aquest preu se situa en 7.000 euros i a Menorca en 5.000. Per a Cristina Àries, directora d'estudis de Tinsa Vallacumin, destaca que, tot i que la tendència general es continua pujant al cost de les transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'han estabilitzat, sinó que baixen.
8: Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región. Si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà y Ses Salines en Mallorca y de Maó en Menorca.
1: Tinsa confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta la població local que és expulsada del litoral. També es van fusionant els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen les famílies a destinar el 60% de renda mitjana a fer la transacció, deixant la població en la situació més crítica d'Espanya.
8: Y el mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
1: Tot i que les xifres encara són molt altes, sí que durant el primer semestre s'ha registrat una baixada del nombre de compravendes de l'1,5% a tota la comunitat.
0: I ha estat detengut un home a Manacor després que dimarts es presentés als jutjats per confessar que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
1: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Els agents de l'UFAM van comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima van ratificar als policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat per un delicte d'amenaces greus. Tant el detingut com la seva exparella formen part del sistema Biogen.
0: I a Eivissa, un home ha estat detingut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa.
1: Els fets van passar dia 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci de la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona a la seva denúncia, l'home va traslladar la víctima en cotxe a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que ha aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor.
0: I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica 2 dies després de l'accident mortal a Sestanyol. La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més. Varen haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació.
1: L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears ha mostrat el seu condol davant l'accident i demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets. Álvaro García, el vicepresident de l'associació, explica que reclamen a la Conselleria de la Mar que es reuneixi de manera immediata la mesa nàutica. Volen estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció.
9: La mar és un medi hostil. Estas situaciones, si no se toman las medidas adecuadas o no hay conocimiento, se pueden dar. Pues creo que lo que nos corresponde como sector es conocer lo sucedido. Hemos solicitado que se convoque de urgencia la mesa náutica para analizar cuáles han sido las causas y con ello pues tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.
1: L'embarcació afectada feia manco de 5 metres i actualment no fa falta tenir una titulació per conduir-la. L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques recorda, però, que fa uns mesos que es va aprovar la prohibició del lloguer sense llicència d'aquesta classe d'embarcacions i que la nova normativa entrarà en vigor dia 1 d'octubre.
0: Per cert, que encara s'ha de reflotar l'embarcació, fer les comprovacions pertinents, com per exemple si duen les armilles de seguretat obligatòries, també estan pendents de l'autòpsia. Són ara les 7:15.
3: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
10: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
11: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: I continuem amb més informació aquí a l'informatiu matí de la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i del cicle de l'aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que es reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
1: El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, de les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. Els grups d'Esquerra acusen el govern de Marga Proens de connivència amb interessos particulars.
0: Recorden que després de l'enfrontament amb el Consell de Formentera i del cessament de l'anterior titular de Costes i Litoral, el govern ha anunciat una revisió de les concessions al litoral de l'illa. El Consell Pitius diu que ara sí que s'ha acceptat tot el que demanaven Dani Manau.
12: El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i parasols. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient de Formentera.
13: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans que ens notificessin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
12: Amb aquesta nova resolució, el Consell de Formentera recupera més de 800 gandules i 400 parasols que va perdre a la primera disposició del govern. La rectificació permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora, com ara elements vinculats amb la seguretat i l'accessibilitat, com torres de vigilància o embarcacions de rescat, serveis que els empresaris han hagut d'improvisar fins ara. Eduardo Iglesias és el responsable del quios pirata.
14: Al no haver hamacas, tampoc havia socorrista. Entonces este año hemos atendido aquí a muchísimas personas con golpes de calor que han venido aquí, que hemos tenido que atenderles dentro de las nuestras posibilidades.
12: La Conselleria del Mar diu que denega la instal·lació de quiosquets, tot i que simplement els correspon un altre tràmit, no una autorització, sinó una concessió que seguirà el seu recorregut.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: 7 i 19 minuts del matí, el govern espanyol continua fent feina en el pla anunciat ahir per traslladar a la península 500 nines arribades a Ceuta amb l'entrada massiva de dia 30 de juliol. Aquest projecte allibera a les comunitats autònomes de l'obligació d'assumir la tutela de les menors i preveu altres fórmules com l'acollida per part d'organitzacions de protecció a la infància i l'acolliment familiar. És una iniciativa, però, que el Partit Popular rebutja.
15: De fet, demanen que siguin retornades al Marroc igual que totes les persones que varen entrar a la ciutat autònoma ara fa 3 setmanes. Juan Jesús Vivas és el president de Ceuta.
16: No existe mejor solución para el menor que el reagrupamiento familiar. Y hablando de menores y hablando de Marruecos, no existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos, y si no, es en la familia, porque la familia esté desestructurada o no sea recomendable la acogida, los servicios asistenciales i socials de Marruecos.
0: Unes declaracions que condemna la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, en un missatge a les xarxes socials, ha descrit la possibilitat de deportar els menors com una barbaritat i, per la seva banda, la titular de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Nacional que l'objectiu del pla és protegir els drets dels menors.
17: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
0: La crisi migratòria té repercussions directes en la política estatal i avui ens tornem a fer ressò també, Cristina, de les crítiques de l'oposició al govern espanyol. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va tornar a ser a Ceuta, ha criticat la gestió que en fa el gabinet de Pedro Sánchez d'aquesta crisi i aposta per un comandament únic.
18: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Hay algún vicepresidente encargado de la situación excepcional de Ceuta? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie, salvo el presidente de la ciudad.
0: També ha anunciat que durà al Tribunal Suprem la negativa d'alguns ministres de comparèixer al Senat per retre comptes de la situació que viu a Ceuta. Mentrestant, la portaveu dels populars a la Cambra Alta, Alicia García, ha anunciat que reprovaran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, Margarita Robles, titular de Defensa, Mònica García, de Sanitat, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
19: Un ataque del gobierno de Sánchez a los derechos de los españoles que merece el reproche político más grande y más contundente.
0: Està previst que se'ls reprovin el primer ple que tingui lloc al Senat al setembre. Consideren que ha estat una plantada del govern central a la Cambra Alta. I a les Balears Formentera acull més de 250 menors migrants no acompanyats i les xifres trenquen rècords cada mes. El president del Consell, Òscar Portes, demana més implicació del govern de l'Estat.
20: Han tingut 60 menors només en el mes de juliol que han arribat i en el que portant d'agost ja han portant 48. No sé com dir-ho, com repetir-ho, però és una situació insostenible. El govern balear està implicat, sobretot econòmicament, però trobem a faltar l'Estat. Què fa l'Estat per ajudar Formentera? Vull dir, alguna feina ha de fer?
0: Les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí en l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carob, la fàbrica de goma de Garrovi. Camp Mallorquí ha prestat al·legacions a la resolució judicial que adjudica de manera provisional la fàbrica de goma de Garrovi a Promorrent. Tots els fa pensar, com confessa el seu president Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
21: No, ja mos fa pensar que el que a ell li interessa és el xalà de 14.000 metres i no la indústria que ha damunt.
0: Lamenten que el jutge hagi prioritzat l'oferta econòmica per davant del manteniment de la indústria i aquest ha estat el fonament de les al·legacions. Si el jutge les desestima, ja tenen pensat oferir un acord als nous propietaris.
21: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garrovi, una, no surti de Mallorca i dues, la segueixin gestionant mallorquins.
0: Promorrent assegura que estan oberts a parlar d'un possible acord. Diuen que amb l'adquisició d'aquesta nau veuen l'oportunitat de diversificar el negoci i que el mantindran mentre sigui viable. Un hipotètic acord que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació veu amb bons ulls, tal com explica Joan Simonet.
22: Aquest Carob ha pogut mantenir, gràcies a l'escamp mallorquí, els mercats oberts, això també és molt important, per tant, té els seus clients en aquests moments, i jo el que sí que animaria a l'empresa que ho ha comprat és que cerqui professionals que li puguin gestionar.
0: Camp Mallorquí espera conèixer la resolució la setmana que ve. I prop de 500 empreses de les illes han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes han duit el cas als tribunals perquè asseguren que tornar la subvenció suposarà el tancament de l'empresa. És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre de 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara, amb els interessos de
15: demora, el govern li reclama quasi mig milió d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que en aquestes circumstàncies moltes empreses hauran de baixar la barrera.
2: Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
15: Els autònoms de PIMEM afirmen, però, que aquests casos són una minoria que s'han d'estudiar, ja que afecten grups empresarials o tenen una casuística més complicada. Jeroni Valcaneres concreta que el gruix de les 442 empreses són petits autònoms a qui s'ha sol·licitat la devolució per manca de justificació o defectes de forma.
22: S'estan reclamant, no arriba un 2% de les ajudes que se varen donar. I normalment és per falta de justificació. O sigui, tu, quan tu demanaves ajuda, te la donaven directament, sense haver de pràcticament justificar res, i aquesta justificació vendrà o ha vengut després.
15: El govern assenyala que aquesta és una situació que afecta expedients molt diversos i que, per tant, requereix una anàlisi individualitzada. Asseguren que l'objectiu és cercar la millor solució possible i que s'ha d'actuar amb rigor i seguretat jurídica.
0: I la bona notícia de la jornada arriba del camp de la investigació. S'estan fent passes importants en la cura del melanoma. Les companyies farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna contra aquest càncer de pell funciona, però ho fan des de la cautela, perquè és un assaig complex i el qual encara li queda recorregut.
15: En aquest estudi, en el qual han participat més de 1.000 pacients, a qui ja se'ls havia extirpat un melanoma, es du a terme teràpia experimental personalitzada i basada en tecnologies d'ARN missatger i el medicament Keytruda. Per tant, es combina el vaccí amb medicina amb l'objectiu de reduir el risc que aquest càncer de pell torni. Insisteixen que encara està en fase 3 i que no ofereix dades explícites de supervivència ni de recaiguda.
0: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30. Moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam aquí a les Balears. Avui les portades, Cristina, se centren en els successos, també en els talls de llum a Eivissa i a Menorca durant aquesta setmana.
15: De fet, Diario de Mallorca obri dient que l'augment d'un 15% de la delinqüència a Mallorca amb més robatoris violents i tràfic de drogues. La imatge és per la penúltima cita del sopars a la Llesca d'ahir a la plaça Major de Palma, organitzat pel col·lectiu Brunzit. Última hora, en canvi, destaca les greus deficiències segons dues companyies charter de l'empresa nàutica de Sestanyol que lloga una llanxa a una família i un dels seus membres va perdre la vida després de volcar l'embarcació a 100 metres de la costa. I la seva foto de portada és per al convent de Sant Jeroni amb la visita de la presidenta Marga Proens després de la ratificació el passat juny per part del Tribunal Suprem que el monestir és propietari de les monges Jerònimes. I pel que fa als diaris editats a les Pitiuses, El Periódico es posa com més de 600 persones es quedaren sense llum durant hores als municipis de Santa Eulària i Sant Miquel, i El Diario, per la seva banda, destaca amb la foto de portada els operatius de neteja per buidar els llits dels torrents abans que arribin les danes. A Menorca, El Diari de Menorca, per la seva part, obri també la indignació dels empresaris per les apagades de llums a Ciutadella.
0: I avui els titulars principals de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria que encara continua a Ceuta.
15: Així és, El País titula La guerra entre el govern central i el Partit Popular per l'acollida de menors migrants de la ciutat autònoma. El Mundo destaca el viatge del líder de l'oposició, que és Alberto Núñez Feijóo, plantant cara al Marroc, tot afirmant que no admetrà els seus xantatges. L'ABC, per part seva, recull que el govern central evacua 500 nines després de proclamar la normalitat a Ceuta, i La Vanguardia, per la seva banda, també continua amb aquesta crisi migratòria de Ceuta i es fa ressò de les paraules que va dir ahir a la visita a la ciutat autònoma el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui insta a expulsar tots els migrants que varen entrar de manera massiva a Ceuta a finals de juliol, entre el 30 i el 31, i que també demana fortificar la frontera d'aquest punt de l'estat espanyol.

0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars a les portes d'un canvi de temps. Les Balears viuen una nit tòrrida amb temperatures que durant la nit no han baixat dels 25 graus a molts de punts de les illes. Ha estat especialment calorós aquesta matinada al port de Solla, on a les 5 tenien una temperatura de 34,4 graus.
2: També a la mateixa hora a Formentera tenien 32 graus i a les 6 a l'aeroport d'Eivissa han arribat a aquesta mateixa temperatura, 32. A Palma també s'ha viscut una nit molt calorosa, el termòmetre a les 6 fregava els 35 graus a l'estació de la Universitat de les Illes. Així han viscut la nit alguns dels veïnats de ciutat.
3: Uno suda mucho cuando está durmiendo en la noche debido al calor que está haciendo. Pues cuando uno sale a la calle, pues se refresca un poco, pero dentro de las casas sí se conserva mucho el calor.
4: El aire es muy caliente y no se puede dormir.
2: Tot això a les portes d'un dia inestable abans de la davallada de les temperatures. En parlarem a la segona hora de l'informatiu, a les 8:30, amb el portaveu adjunt de l'AEMET, Jorge Rodríguez.
1: Avui, que també destacam el canvi de tendència, alguns municipis de la costa de les Balears pel que fa al preu de l'habitatge, on el primer trimestre d'enguany ha davallat.
2: Això, segons la societat de taxació TINSA, els punts on més cau són Artà, més d'un 7%, Andratx, gairebé un 5%, i a Mahó, gairebé un 4%. Tot i això, les Balears continuen essent una de les comunitats amb els preus més alts de tot Espanya.
1: I a Manacor ha estat detengut un home després que es presentés als jutjats confessant que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
2: L'home té un ordre d'allunyament en vigor i està inclòs dins el sistema Biogen. La Policia Nacional ha comprovat que la dona està sana i estàlvia a un lloc segur.
1: I el sector nàutic demana al govern que es convoqui de manera urgent la mesa nàutica dies després de l'accident mortal amb una embarcació a Sestanyol.
2: La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més van haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació.
1: I de la política, avui vos hem explicat l'ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i del cicle de l'aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques.
2: El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes i la carta de suport signada per 21 funcionaris.
1: I el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nines migrants arribades a Ceuta el passat 30 de juliol.
2: Les menors seran acollides per organitzacions de protecció de la infància sense que la tutela passi a les comunitats autònomes. Una iniciativa que el Partit Popular rebutja i insisteix que els menors siguin retornats al Marroc. Són el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i la ministra de Migracions, Elma Saiz.
5: No existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos, y si no, es en la familia, porque la familia esté desestructurada o no sea recomendable la acogida, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos.
6: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión.
1: I avui també vos parlam d'una notícia científica important. Ha acabat amb èxit la darrera fase dels assajos clínics de la vacuna contra el melanoma, un tipus de càncer de pell.
2: Les companyies farmacèutiques Moderna i Merck esperen comercialitzar-la l'any que ve, malgrat no han ofert xifres concretes de resultats. Això, per cert, ha fet que s'hagin disparat les accions de les farmacèutiques a la borsa.
1: I a la previsió meteorològica avui hem de destacar que, a banda de la calor i de la basca, aquestes primeres hores del matí també venen marcades per la pluja. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui ens trobam dins una jornada de transició cap a aquest canvi de temps. Concretament, durant el matí ens trobam davant a la part capdavantera del solc d'aire fred que ens travessarà durant darreres hores de la jornada d'avui i la matinada de demà. Això es traduirà amb un cel més carregat de núvols, núvols mitjans i de base alta, juntament amb la presència de pols en suspensió, i no es descarta la possibilitat de que puguin deixar qualque precipitació de caràcter dèbil durant aquest matí que vendria acompanyada de fang. La temperatura torna a ser notícia. Aquesta puja, tenim avisos actius arreu de les illes per valors màxims entre els 36 i 38 graus. Destaca sobretot la vista taronja al nord de Mallorca, on es podrien tornar a recuperar el valor de 40 graus. Les màximes quedaran de cap al nord de cada illa perquè tenim vent que bufa moderat ho fa de component sud, també amb avisos actius per valors entre 40 i 50 km hora i cops de vent forts que podrien arribar als 80. Finalment, a darreres hores de la jornada s'espera que arribin tempestes, serien nuclis de precipitació que es formarien dins la mar i que anirien travessant l'arxipèlag durant aquesta nit i la matinada de demà. Vendrien associades també a vents convectius que podrien deixar ratxes entre fortes i molt fortes. També tenim avisos actius per tempestes. Hores d'ara, però, la temperatura ja és ben alta, és de 29 graus a Ciutadella, 35 a Pollença, 32 a Santa Maria, també a l'estació d'Eivissa i a l'estació d'Escamarí a Formentera.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: Hem arribat a les 7:35, ens atem els esports. Parlem avui de futbol. Tècnics de la Liga supervisaran l'estadi del Granada avui mateix per decidir si el partit contra el Mallorca es podrà jugar dilluns. Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia. Continua la incertesa a 4 dies de l'enfrontament entre Granada i Mallorca a l'estadi Nuevo Los Cármenes. Per garantir la seguretat del públic, està previst que tècnics de la Liga supervisin avui matí l'estat de l'estadi per decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns vespre o si s'haurà d'ajornar. Tot això quan ahir tècnics municipals de l'Ajuntament de Granada i operaris del club varen inspeccionar l'estadi i no van trobar danys estructurals que comprometin la seguretat del recinte, però sí desperfectes superficials, per molt recordar dels terratrèmols que ha patit la ciutat. Sigui com sigui, la plantilla mallorquinista farà avui a Sant Bibiloni la segona sessió d'entrenament de la setmana per continuar preparant aquest partit. Luis García va comptar ahir amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i de Jan Salas, que segueixen el seu procés de recuperació. Pel que fa a la primera divisió, l'ex-mallorquinista Pablo Maffeo és a punt de tornar a Espanya i ho faria jugant com ha cedit al València. El lateral, actualment jugador de l'Olympiacos, ha quedat eliminat de la Champions amb el conjunt grec i sense gaire protagonisme. Com deien, ja a València, Pablo Maffeo, on signarà el seu contracte. Ahir es va disputar un partit de la primera jornada de la primera divisió, va ser amb la victòria per 2-0 de l'Atlètic de Madrid davant el Màlaga en gol de l'ex-mallorquinista Canin Lee. I avui a les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Alavés disputaran a Butarque el primer enfrontament de la segona jornada. A la primera federació, l'UD Eivissa es va imposar ahir per 1-4 a l'Arenas de Getxo, de la mateixa categoria, en un partit amistós disputat al País Basc. Els gols varen ser obra de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. Escoltant precisament un dels golejadors de l'equip pitius, és Manu Justo.
9: Bueno, bien, la verdad que partido contundente, sólido en términos generales del equipo, un buen partido para seguir acumulando minutos. Bueno, bien, cogiendo sensaciones, adaptándome un poco al equipo, lo que quiere el míster y todo, y contento por el debut. Pues bien, con ganas y confianza para hacer otro partido bueno mañana y seguir eso, acumulando cargas, sumando minutos todo el equipo para llegar bien al partido de Liga.
8: Y el entrenador de la UD, Raúl Llonas, mostraba muy satisfecho.
10: Para nosotros pues muy importante el haber sido capaces de adaptarnos a la situación del campo, del contexto, de un poco todo, ¿no? Que teníamos ahí preparados para este partido y ya te digo que muy satisfecho del resultado, pero también del cómo hemos conseguido ese resultado.
8: L'equip pitius disputarà avui un altre amistat, serà a les 11:30 del matí contra el filial de l'Osasuna. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el jugador de 22 anys, Lluís Alomà, procedent de l'Unionistas B de Salamanca, per reforçar així la posició d'extrem o mitja punta. I l'Atlètic Balears continua presentant les noves cares de la plantilla. Ahir va ser el torn del porter Vicenç Sabater, que arriba del Poblense, i del davanter Rubén Català, que va jugar la temporada passada a les files de l'Alcoià i del Castelló B. Escoltam Sabater i Català, en aquest ordre, parlant sobre el seu nou club.
11: És vera que l'Atlètic Balears pues, té que punt extra que fan els futbolistes sentir-se una miqueta més professional i en quant a infraestructura de gimnàs i certes coses.
12: Intentar tirar cap a dalt tot lo possible en el futbol i penso que este és un equip en el que sí que puc continuar en aquesta trajectòria ascendent.
8: I l'equip blanc i blau femení ja coneix el seu rival a la primera ronda de la Copa de la Reina. El Balears s'enfrontarà al Villarreal el 8, 9 o 10 de setembre a Sant Malferit. En tennis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tenista de 31 anys ha reconegut en el seu compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit. Va ser el 22 de juny, quan dèiem el Mallorca Championships, quan va caure contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per l'Agència Mundial Antidopatge. I acabam amb vela. El regatista mallorquí Nico Palou del Real Club Nàutic de Palma s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a Argus, Dinamarca.
13: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
13: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
16: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.

0: repassant ara 42 minuts de les 7 del matí, continuant repassant les qüestions més destacades. Vos parlam de salut. La conselleria diu que la situació a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual. Això després vos explicàvem ahir de la denúncia pública de SATSE per la manca d'infermeres. Ens ho explica Guillermo Ortego.
1: Des de la conselleria reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts, 19 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de 2025, però ho atribueixen a un increment puntual. Afirmen que ja s'ha tornat a les xifres habituals i que es van posar reforços de personal per fer front a aquesta situació. SATSE, en canvi, subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar, de vegades, als 16 pacients, quan només té 12 places, sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor davant la falta de resposta per part de la Conselleria de Salut. Elena Vijanden és la portaveu.
2: Nosotros, evidentemente, no descartamos hacer movilizaciones porque creemos que es imprescindible que para tener una sanidad bien dotada de enfermeras, Mallorca reconozca que las enfermeras ocupamos puestos de difícil cobertura y que tenemos que tener unas retribuciones acordes a la necesidad que tiene la isla, porque si no, Mallorca se va a quedar sin enfermeras.
0: I a Eivissa, el Partit Socialista denuncia també que la plantilla d'urgències de l'Hospital de Can Misses ha passat de tenir 24 metges al mes d'abril a tenir-ne 10 d'operatius aquests dies.
3: Afirmen que la situació és especialment preocupant en l'atenció de pacients crítics que només tenen un únic facultatiu. La secretària de Salut del PSOE d'Eivissa de Estela Terré.
4: Estamos hablando de la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales. Desde el PSOE de Eivissa exigimos al Gobierno y al DirectSalud que actúen inmediatamente y refuercen urgencias de Can Misses. Desde abril se está avisando que han pasado de 24 médicos a solo 10. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. Hay que actuar ya.
3: L'àrea de salut assegura, però, que hi ha 23 metges en plantilla i afegeix 8 contractacions addicionals per cobrir guàrdies que elevarien el personal a 31 metges. Tot i que reconeix que els darrers 10 dies s'han produït 5 baixes, manté que les pròximes setmanes hi haurà noves incorporacions al servei.
0: I la plantilla de la residència d'Homusvi Palma sortirà al carrer per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre situat al Camí dels Reis han convocat dues concentracions divendres a les portes de la residència. Les protestes tenen el suport dels sindicats Comissions Obreres i UGT. La representació dels treballadors denuncia que la manca de mans asfixia l'equip tècnic i de cures. Ho explica Ángeles Gómez, presidenta del Comitè d'Empresa d'Homusvi.
5: Los últimos meses han sido muy duros. Tenemos falta de personal, pues las condiciones quizá tampoco son las mejores. Y bueno, hay una sobrecarga de trabajo. La base de todo lo que queremos es que más manos para poder hacer bien nuestro trabajo.
0: I vigilar que es compleixin les ràtios de monitors per alumne, controlar la qualitat dels menús i fomentar la presència de productes locals i ecològics seran algunes de les funcions de la nova figura que la Conselleria d'Educació incorporarà aquest curs per supervisar els menjadors escolars de les Balears.
3: Aquesta persona farà un seguiment del funcionament general del servei i també controlarà les cafeteries dels centres educatius per comprovar que compleixen la normativa i les condicions establertes. A més, actuarà com a enllaç amb els inspectors sanitaris encarregats de controlar les condicions higièniques i sanitàries dels menjadors. L'objectiu és reforçar la seguretat alimentària, la qualitat del servei i també l'atenció que reben els alumnes durant l'horari de menjador. La nova figura començarà a funcionar aquest curs, el curs 2026-2027, i segons Educació pretén reforçar el control d'un servei que diu que forma part del dia a dia de milers d'alumnes a les Illes.
0: El govern ha adjudicat per 50 milions d'euros la reforma de la dessaladora de Palma, que permetrà ampliar la capacitat de la planta i també reduir-ne el consum energètic.
3: S'han adjudicat dos contractes, un d'ells, el de partida més gran, per les obres de remodelació de la planta i el servei d'explotació i manteniment de la instal·lació. També s'ha adjudicat el servei de direcció i coordinació de les obres, que tindran un termini d'execució de 2 anys i mig.
0: Mentrestant, Més per Mallorca critica el govern per la seva política en gestió de recursos hídrics, la Transformació reclama mesures immediates davant del risc de sequera i adverteix que seguir construint dessalinitzadores no és de la solució, Neus Pericàs.
6: La diputada Maria Ramon ha destacat que actualment les reserves de recursos hídrics estan al 39% i un 31,6% del territori està en alerta per sequera. També ha assenyalat que tenir infraestructures com les dessalinitzadores no hauria de ser l'objectiu final de la política hídrica, sinó un complement.
7: Esperen a que plogui i a que se construeixin dessaladores. I la política hídrica d'un govern, d'un país, no pot fer-se mirant en el cel i esperant que aquí molts anys...

0: de la possibilitat de fer accions és el govern de les Illes Balears.
1: Per això també es demana que la gestió dels recursos hídrics no afecti municipis sencers que es veuen obligats a prendre mesures com el tall de subministrament d'aigua.
2: I les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al Port de Mó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troben de les que provenen de la península, Blai Barber.
3: La producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,7 quilograms l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries de l'illa venen de fora. Els mariscadors locals ja no en duen els negocis. Escoltem a Catina Coi, que és propietària de la peixateria de Sant Lluís.
4: En Cabreres, de Mó, i ells mos duen l'escopinya gravada, peu de cabrit, dàtils, vull dir, antes hi havia de tot. És ara que no hi ha de res. I fins fa 2 anys n'hi havia, però ell ara ja fa 2 anys que no m'ho duen. Ara en duin de gallega. És bona, però clar, no té el sabor que tenia la d'aquí.
3: Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Mahó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora, de França o de Galícia. Per exemple, escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
5: Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ho produguin, no?
4: De molt, s'ha mort tot, clar, és la pèrdua que hi ha de quilos, perquè vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
6: Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
3: Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Mahó. Des del 2022, però, està disminuint la producció.
7: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
2: I ara repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. Millora el pronòstic en l'evolució de l'incendi forestal de les Urdes. Després d'iniciar-se a Càceres, ahir va entrar dins de la província de Salamanca, però les condicions de vent han millorat durant aquesta nit.
8: La superfície cremada supera les 2.200 hectàrees. El canvi de direcció del vent ha afavorit durant la nit les tasques d'extinció i n'ha aturat la propagació a Salamanca. I durant el dia d'avui s'espera que la situació sigui encara més favorable, ja que es preveu una baixada de les temperatures i un augment de la humitat. Uns 700 veïnats han hagut de ser evacuats fins ara.
2: I aquesta matinada s'ha detectat un nou terratrèmol a la província de Granada. Ha estat passades les 2 al municipi de Dilar, a pocs quilòmetres de la capital, amb una magnitud de 3,4.
8: El nou tremoló se suma al conjunt de sismes que ha vingut la zona d'ençà del que es va produir dissabte, que va tenir una magnitud de 5. La jornada d'ahir va estar marcada per les inspeccions tècniques per revisar l'estructura d'edificis. Van poder reobrir en normalitat l'Alhambra, centres de salut i museus. Això, tot i que registraren més de 50 moviments sísmics. La majoria, però, de tan baixa intensitat que no són perceptibles per a la població. Ara bé, alguns veïnats ho viuen en por.
9: Es la primera noche que pasamos aquí. Un poco atemorizados por los sismos que están aconteciendo durante este fin de semana.
10: Hemos venido y no hemos encontrado toda la casa, todo tirado, todo hecho pedazo. Los niños no quieren estar en la casa ni nada. Y no han dejado una tienda de campaña para poder estar aquí.
11: Mi mujer es la que no quiere entrar, porque hemos tenido un problema gordo a la entrada, en el portal, y está todo rajado.
8: Des de l'inici de l'activitat sísmica, la matinada de dissabte fins ahir, l'U2 havia gestionat més de 5.000 telefonades.
2: I a Colòmbia, les víctimes del terratrèmol de la setmana passada augmenten a 319.
8: El darrer balanç també xifra en prop de 4.500 els ferits i 260 les persones desaparegudes. Això quan el país intenta tornar a la normalitat. Per aquest motiu, avui el president colombià, Abelardo de la Espriella, ha signat un decret d'emergència econòmica, social i ecològica per atendre les víctimes i reconstruir els edificis afectats pel sisme.
2: I l'estiu és sinònim de festes populars, unes celebracions que tradicionalment acaben amb una exhibició de focs artificials o de correfocs. Els darrers anys, però, les elevades temperatures han disparat l'alt risc d'incendi, un fet que ha obligat a suspendre alguns d'aquests espectacles. El mapa alerta foc que elabora i actualitza la Conselleria d'Agricultura és el que determina els nivells de risc.
8: Si el municipi té un avís vermell, està prohibit l'ús de material pirotècnic

0: Tècnit excepte en terrenys urbans a més de 500 metres d'una zona forestal. El coordinador d'emergències dels bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, explica que hi ha ajuntaments que, tot i estar al nivell màxim d'alerta, tiren endavant amb aquests espectacles perquè assegura que la normativa és interpretable.
1: Hi ha municipis molt, molt prudents, però hi ha altres municipis que van en el límit. És a dir, alerta foc 4, però els nostres focs són així, la distància d'una massa forestal és de tant, per tant ho feia. Nosaltres amb alerta foc 4 hem anat a bastant de focs. Cada any que algú corre foc pues, ens dona un petit problema, però és que estem allà i se queda quasi amb un conat. Ja està.
0: Davant aquesta realitat i gràcies a la conscienciació ambiental i animal, alguns ajuntaments com els d'Inca i Porreres han optat per la contractació d'espectacles de drons. El municipi del Pla de Mallorca fa 2 anys que disposa dels serveis de Flock Drone Art, l'empresa gironina que va preparar l'exhibició de drons a la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV. El gerent és Fran Arnau.
2: Els drons tenen aquest avantatge respecte a la pirotècnia de que doncs, no fan soroll, es pot triar la cadència de les llums per no afectar hipersensibilitats o, sobretot, no deixen cap rastre ecològic al medi ambient ni molesten els animals. Per tant, aquest és un valor i és un fet distintiu del nostre espectacle, del nostre format de fer i sí, sens dubte, sí que ens ha donat diferents espectacles i ens dona cert volum nou que la pirotècnia pot ser que no tingui.
0: El president de la Federació d'Entitats Locals, Jaume Ferriol, augura un canvi de tendència. Pensa que s'incrementarà la contractació d'espectacles amb drons a mesura que baixin de preu.
3: Aquest estiu ja n'hi ha hagut bastants, tots són municipis grans, que tenen, poder qui diu, tenen dos bes per fer-ho, i a mesura que sa tecnologia baixi de preu, que puguin fer, ja s'hi tiraran. Els petits i tot, perquè és molt més còmode i és una novetat i queda com el que diu més bé perquè pot fer les figures que tu vulguis. I per aquí la tendència va cap aquí.
4: I encara en parlem de festes. Maó dona el tret de sortida a les de Gràcia amb la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és un dels grans símbols de la festa, el cavall. L'obra és de l'artista Marga Pons Moll, coneguda com a Sobirà Jove, i avui es podrà veure en directe al Vespre d'Art del Port de Maó.
0: Mitjornera de naixement i monesa de sentiment, Marga Pons Moll, coneguda com a Sobirà Jove, és l'artista del cartell oficial de les Festes de Gràcia 2026.
5: Que te telefonis balla, ja dius, què passa, no? Són dos migjorn i visc aquí de fa molts anys. És com si t'acuïn un poc més, sempre m'he sentit molt bé en acuïda aquí a Mó i que te cridin per això, doncs pues, un orgull i molt contenta. Jo espero que agradi a tothom, jo ho he fet amb molta il·lusió.
0: I el cavall és l'únic protagonista d'una obra pintada a l'oli sobre tela que prescindeix de la multitud de la festa per posar el focus en l'animal, tornar a sentir l'artista Sobirà Jove i el balla de Mó, Héctor Pons.
5: Vaig llevar la gent que hi havia i es queixer l'he fet molt aixina, simplement es tras d'ell.
6: Que transmet, jo crec que molta passió, molta estima per el cavall, que és l'element central i principal de les nostres festes, i crec que ha estat tot un encert de l'artista donant-li aquest enfocament i aquest paper tan rellevant.
0: Una imatge que a partir d'ara estarà present a bona part de la festa, des del programa fins a les camisetes i els premis. I qui vulgui veure l'obra original podrà fer-ho avui, al Vespre d'Art 2026, al Port de Maó, a partir de les 7:30 del capvespre. Una cita que reunirà 47 artistes de diferents disciplines amb demostracions i música en directe.
4: I gairebé com una tradició més d'estiu, torna també la nit de l'Art de Felanitx, 4 dies, a més de 500 de punts expositius i amb una 20 d'accions culturals. La festa tindrà el punt àlgid demà, però a nit ja s'ha inaugurat una de les exposicions més destacades, Sandra Martínez.
7: Parlem de la que cada any, i des de fa 3, comissarien Neus Cortés i Sebastià Mascaró, i que es pot veure al convent de Sant Agustí, on enguany hi trobarem una obra del reconegut artista internacional Eugeni Ampudia.
8: La que fa més d'una obra de l'any 2000 que es diu El sueño de todo artista. I la iconografia mos parla de temes com el somni, el refugi, hi ha una Mare de Déu morta damunt un llit també, una urna, Llavors, tot aquest concepte de resguard, de son i de possibilitat també van en relació amb la peça de l'obra de Neugenia Ampudia.
7: Conceptes que troben el contrast, el diàleg, gràcies a l'espai que les acull. És un convent aturat en el temps, un magnífic taló de fons que determina la intervenció dels comissaris.
8: Es conserva talment com era. Llavors, ara mateix, evidentment, té com una espècie de cadència, jo sempre dic napolitana, sembla un temple, perquè necessita molta conservació, a més, que ja estan fent feina, però el manté tot l'originari. Llavors, això et dona una possibilitat encara de gestar obra tan solemne, de pa d'orat, que barroc encara se manté quan entres, aquesta solemnitat, i això, doncs, evidentment, és una possibilitat, és una meravella.
7: Com dèiem, l'exposició del convent ja es pot veure des de nit. Avui també obriran al públic altres dels espais, però serà demà quan la nit de l'art llueixi amb tota la seva esplendor i la seva personalitat pròpia.
8: Jo reivindic moltíssim la part forana, llavors, perquè la part forana passen moltes coses i passen transversalment a molt de nivells. En el sentit de dir que, per exemple, la nit de l'art, la nit és molt eclèctica, cada poble té la seva pròpia nit de l'art. Hi ha, per exemple, pobles com a més, com a fan convocatòries, són com a més selectius.
7: Deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta és el lema de l'edició d'enguany. En marxa, fins diumenge.
9: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
4: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 20 d'agost, en què ens trobem a les portes d'un canvi de temps. Les Balears han viscut una nit tòrrida amb temperatures que no han baixat dels 25 graus a molts de punts. La nit ha estat especialment calorosa al Port de Sóller, on a les 5 de la matinada tenien una temperatura de 34,4 graus. També a la mateixa hora a Formentera tenien 32 graus i a Palma el termòmetre a les 6 fregava els 35 graus a l'estació de la Universitat de les Illes. Des de l'exterior dels estudis IB3 Ràdio. Cristina Bausà, bon dia. Quina és la sensació ara mateix al carrer?
0: Bon dia, Ido. Aquí a Palma la sensació és de basca, el cel és tapat, per tant tenim un dematí molt gris aquí a ciutat, marcat sobretot per la calor, que com vos dèiem fa molta calor, fa molta basca, però també per algunes gotes que es deixen caure i pel vent. Així és com viuen aquest matí alguns dels veïnats del municipi.
10: Y el viento se agradece después de la calor. Es un viento cálido, pero se está bien.
11: Uno suda mucho cuando está durmiendo en la noche debido al calor que está haciendo. Pues cuando uno sale a la calle, pues se refresca un poco, pero dentro de las casas sí se conserva mucho el calor.
12: El aire és molt calent i no se pot dormir.
0: Diuen que no es pot dormir, però lamenten que no només és avui, sinó que s'ha anat repetint durant tot l'estiu.
4: A banda de la calor i de la basca, aquestes primeres hores del matí venen marcades també per la pluja. Margalida Ribas, del Servei de Meteorologia d'IB3, bon dia.
13: Bon dia, així és. Ens trobam davant la part capdavantera d'aquest sol d'aire fred que serà durant la nit d'avui i matinada demà quan ens passi per sobre de l'arxipèlag, i això es tradueix en un cel més carregat de núvols, la presència de pols en suspensió i aquests avisos per tempestes davant la possibilitat de que tinguem qualque precipitació acompanyada de tempestes durant el matí, que si plou vendria en forma de fang perquè recordam que encara tenim pols en suspensió.
4: Doncs sembla que som a les portes d'un canvi de temps, just coincidint amb la dita popular sobre la calor, segons la qual la monja l'encén i el frare l'apaga. Avui a Sant Bernat, el frare, data en la qual, efectivament, haurien de començar a baixar les temperatures. A les 8:30 en parlarem amb el portaveu adjunt de l'Agència Estatal de Meteorologia, en Jorge Rodríguez. Abans, però, repassam altres titulars del dia. I començam amb habitatge. Canvi de tendència a alguns municipis de la costa de les Balears pel que fa al preu, on el primer trimestre d'enguany ha davallat.
14: Això segons la societat de taxació TINSA. Els punts on més cau són Artà, més d'un 7%, Andratx, gairebé un 5%, i a Maó, un 4%. Tot i això, les Balears continuen sent de les comunitats amb els preus més alts de tot Espanya.
4: I a Manacor ha estat detengut un home després que es presentés als jutjats confessant que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
14: L'home té un ordre d'allunyament en vigor i està inclòs dins el sistema Biogen. La Policia Nacional ha comprovat que la dona està sana i estàlvia en un lloc segur.
4: I el sector nàutic demana al govern que es convoqui de manera urgent la mesa nàutica després de l'accident mortal amb una embarcació s'estanyol.
14: La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més van haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació.
4: I el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nines migrants arribades a Ceuta el passat 30 de juliol.
14: Les menors seran acollides per organitzacions de protecció de la infància sense que la tutela passi a les comunitats autònomes, una iniciativa que el PP rebutja, insisteix que els menors siguin retornats al Marroc.
4: I avui també vos explicam una notícia important de l'àmbit científic. Ha acabat amb èxit la darrera fase dels assajos clínics de la vacuna contra el melanoma, un tipus de càncer de pell.
14: Les companyies farmacèutiques Moderna i Merck esperen comercialitzar-la l'any que ve, malgrat no han ofert xifres concretes de resultats. Això, per cert, ha fet que s'hagin disparat les accions de les farmacèutiques a la borsa.
4: I en els esports, tècnics de la Liga supervisaran avui l'estadi del Granada per decidir si el partit contra el Mallorca es podrà jugar dilluns. Toni Fuster, bon dia.
15: Bon dia. Continua la incertesa. 4 dies de l'enfrontament entre Granada i Real Mallorca a l'estadi Nuevo Dos Cármenes. Per garantir la seguretat del públic, està previst que tècnics de la Liga supervisin avui matí l'estat de l'estadi per decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns vespre o si s'haurà d'ajornar. Tot això quan ahir tècnic municipal de l'Ajuntament de Granada varen inspeccionar l'estadi i no van trobar danys estructurals, però sí desperfectes superficials per mort dels terratrèmols que ha patit la ciutat. En tennis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça el passat mes de juny.
4: Precisament dels terratrèmols en parlarem en aquesta segona hora de l'informatiu amb Carlos González, que és sismòleg. Són ara les 8 i 5 minuts del matí. Amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Cristina Boussan, San López i Lluís Hernández. Continua.
9: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: Aquest estiu s'ha caracteritzat per unes temperatures elevades de dia, però també de nit. A molts de punts de les Balears, moltes nits seguides han estat tropicals o tòrrides. En el cas de les tòrrides, és a dir, aquelles en què el termòmetre no davalla de 25 graus, les han trobat de manera més persistent en estacions meteorològiques situades a prop de la mà. Un dels casos més extrems el trobam a l'estació del Port de Sulla. Allà, de les 20 nits que han passat del mes d'agost, de nou han estat tòrrides. Però la situació d'aquesta matinada ha estat especialment insuportable. Els termòmetres no han baixat dels 31 graus. A les 5 de la matinada, la temperatura, atenció, superava els 34. Connectam en directe amb el Port de Sulla. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
16: Bon dia, i d'aquí al Port de Sulla, concretament al carrer de la Marina, a primera línia de mà, on passa cada dia el tramvia. Ara mateix fan importants ratxes de vent, cel tapat i algunes gotes d'aigua. Això sí, el vent és calent, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquest mes de juliol ha estat el més càlid a les Balears, d'ençà que hi ha registres amb una temperatura mitjana de 28 graus, de 2,9 graus per damunt de la mitjana climàtica. Els residents del Port de Sulla esperen que aquesta tòrrida calor marxi el més aviat possible, preocupats també pel que pugui passar amb possibles fortes precipitacions, com ja va ocórrer amb la dana greu que arribà a l'agost del 2024 aquí al Port de Sulla amb inundacions considerables. Escoltam els seus residents.
17: Molt malament, perquè gairebé ni no poden pegar avui, perquè te fiques dins l'habitació i fa més calor que de fora. És horrible. Esperen que passi viatge.
18: La dana que se diu que ve ara, pues sí que preocupa un poc, perquè quan plou, pues plou, el que deia, malament. No plou bé, plou, o no plou o fa un desastre moltes vegades.
19: Nosaltres amb el ventilador tot el vespre. O sigui, dormint en terra, a baix, a la planta de baix, el ventilador tot el vespre, almenys és un poc més fresc, però...
16: A part de les nits tòrrides del Port de Sulla, de nou aquest mes, Cap de Pren ha registrat el juliol 26, un rècord des del 1989, mentre que Banyalbufar, amb 18 nits tòrrides, o Palma, amb 14.
4: Gràcies, Lluís. Com veiem, hi ha hagut moltes nit tòrrides aquest estiu a diferents punts de les illes, entre els quals el Port de Sulla. Són ara les 8 i 8 minuts.
20: Música.
4: I avui també vos explicam que ha hagut un canvi de tendència en alguns municipis del litoral de les Balears, on el primer trimestre del 2026 han baixat els preus dels habitatges. Segons la societat de taxació TINSA, Artà, cauen més d'un 7%, Tendrats gairebé un 5%, a Mahó gairebé un 4%, i a Ses Salines s'abarateixen un 1,3%. Però que alguns preus baixin no vol dir que ara mateix siguin així de baixos. De fet, les Balears continuen en el pòdium de les comunitats amb el metre quadrat més car, i dins de l'arxipèlag destaquen les Pitiuses, superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana.
14: I dins de les Pitiuses, atenció, el cas de Formentera, 9.800 euros al metre quadrat, gairebé 10.000. A Mallorca aquest preu se situa en 7.000 i a Menorca en 5.000. Però Cristina Àries, directora d'estudis de TINSA by Acumin, destaca que, tot i que la tendència general es continua pujant al cost de les transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'estabilitzen, sinó que baixen.
20: Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región, si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà i Ses Salines en Mallorca i de Mahó en Menorca.
14: TINSA confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta la població local, que és expulsada del litoral. També es van fusionant els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen a les famílies a destinar el 60% de la renda mitjana a fer la transacció, deixant la població en la situació més crítica d'Espanya.
20: Y el mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza unos puntos. Uno de los puntos más críticos.
14: Tot i que les xifres encara són molt altes, sí que durant el primer trimestre s'ha registrat una baixada de compravendes de l'1,5% a tota la comunitat.
4: I ha estat detengut un home a Manacor després que dimarts es presentés als jutjats per confessar que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
14: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que fins i tot havia entrat a la seva casa de Faravila i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Els agents de la UFAM varen comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima van ratificar als policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat per un delicte d'amenaces greus. Tant el detingut com la seva exparella formen part del sistema Biogen.
4: I a Eivissa, un home ha estat detengut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa.
14: Els fets van passar dia 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci de la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona a la seva denúncia, l'home havia traslladat la víctima en cotxe a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que han aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor.
4: I el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica dos dies després de l'accident mortal a Sestanyol. La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més varen haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació.
14: L'Associació de Pimes d'Activitat Nàutiques de les Balears ha mostrat el seu condol davant de l'accident i demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets. Álvaro García, el vicepresident de l'associació, explica que reclamen a la Conselleria de la Mar que reuneixi de manera immediata la mesa nàutica. Volen estudiar les dades reals i pactar mesures de prevenció.
21: La mar és un medi hostil. Estas situaciones, si no se toman las medidas adecuadas o no hay conocimiento, se pueden dar. Entonces creo que lo que nos corresponde como sector es conocer lo sucedido. Hemos solicitado que se convoque de urgencia la mesa náutica para analizar cuáles han sido las causas y con ello pues tomar las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.
14: L'embarcació afectada feia menys de 5 metres i actualment no fa falta tenir una titulació per conduir-la. L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques recorda, però, que fa uns mesos que es va aprovar la prohibició del lloguer sense llicència d'aquesta classe d'embarcacions. La nova normativa entrarà en vigor dia 1 d'octubre.
4: Encara s'ha de reflotar l'embarcació i fer les comprovacions pertinents, com per exemple si duien les armilles de seguretat obligatòries. També s'està pendent de l'autòpsia.
9: Informatiu
1: RAC1 Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: I de la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mà i del cicle de l'aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
14: El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Pel que fa als quatre grups polítics, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus com per exigir explicacions polítiques immediates, diuen, i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. Els grups de l'esquerra acusen el govern de Marga Proens de connivència amb interessos particulars.
0: Recordem que després de l'enfrontament amb el Consell de Formentera i del cessament de l'anterior titular de Costes i Litoral, el govern ha anunciat una revisió de les concessions al litoral de l'illa. El Consell Pitius diu que ara sí, que s'ha acceptat tot el que demanaven Dani Manau.
2: El govern ha rectificat i autoritza ara noves instal·lacions a les platges de Formentera. La nova resolució ha arribat dies després del cessament de la directora general de Costes per la crisi de les gandules i parasols. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient de Formentera.
22: Ens han autoritzat en base a la documentació que nosaltres havíem ja presentat a primers de maig, abans que ens notificassin la resolució, amb els condicionants que ja ens havien dit en reunions telefòniques o en abril, quan vàrem anar presencialment, i és que no hi ha hagut res de diferent.
2: Amb aquesta nova resolució, el Consell de Formentera recupera més de 800 gandules i 400 parasols que va perdre a la primera disposició del govern. La rectificació permetrà incorporar alguns serveis que inicialment havien quedat fora, com ara elements vinculats amb la seguretat i l'accessibilitat, com torres de vigilància o embarcacions de rescat, serveis que els empresaris han hagut d'improvisar fins ara. Eduardo Iglesias és el responsable del quios pirata.
23: Al no haver hamacas, tampoc havia socorrista. Entonces este año hemos atendido aquí a muchísimas personas con golpes de calor que han venido aquí, que hemos tenido que atenderles dentro de las nuestras posibilidades.
2: La Conselleria del Mar diu que denega la instal·lació de quiosquets, tot i que simplement els correspon un altre tràmit, no una autorització, sinó una concessió que seguirà el seu recorregut.
0: Vuit i 16 minuts. El govern espanyol continua treballant en el pla anunciat ahir per traslladar a la península 500 nines arribades a Ceuta amb l'entrada massiva de dia 30 de juliol. Aquest projecte allibera les comunitats autònomes de l'obligació d'assumir la tutela de les menors i preveu altres fórmules, com ara l'acollida per part d'organitzacions de protecció a la infància i l'acolliment familiar. És una iniciativa, però, que el Partit Popular rebutja.
24: De fet, demanen que siguin retornades al Marroc, igual que totes les persones que varen entrar a la ciutat autònoma ara fa 3 setmanes. Juan Jesús Vivas és el president de Ceuta.
25: No existe mejor solución para el menor que el reagrupamiento familiar. Y hablando de menores y hablando de Marruecos, no existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos, y si no, es en la familia, porque la familia esté desestructurada o no sea recomendable la acogida, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos.
0: Unes declaracions que condemna la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego. En un missatge a les xarxes socials ha descrit la possibilitat de deportar els menors com una barbaritat i, per la seva banda, la titular de Migracions, Elma Saiz, ha assegurat, i ho ha fet en una entrevista a Ràdio Nacional, que l'objectiu del pla és protegir els drets dels menors.
26: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá como viene haciendo la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
4: La crisi migratòria té repercussions directes en la política estatal i avui ens tornem a fer ressò de les crítiques de l'oposició al govern central.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va tornar a Sevilla i a Ceuta, ha criticat la gestió que en fa el gabinet de Pedro Sánchez i aposta per un comandament únic.
3: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Hay algún vicepresidente encargado de la situación excepcional de Ceuta? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie, salvo el presidente de la ciudad.
0: També ha explicat que durà al Tribunal Suprem la negativa d'alguns ministres de compareixer al Senat per retre comptes de la crisi migratòria que es viu a Ceuta. Això el mateix dia en què han sabut que la portaveu dels populars a la Cambra Alta, Alicia García, ha anunciat que reprovaran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, la de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Sanitat, Mónica García, i també la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
5: Un ataque del gobierno de Sánchez a los derechos de los españoles que merece el reproche político más grande y más contundente.
0: Està previst que se'ls reprovi en el primer ple que tingui lloc al Senat al setembre. Consideren que ha estat una plantada dels ministres i del govern central a la Cambra Alta.
4: I a les Balears Formentera acull més de 250 menors migrants no acompanyats i les xifres trenquen rècords cada mes. El president del Consell, Òscar Portes, reclama més implicació del govern de l'Estat.
6: Han tingut 60 menors només en el mes de juliol que han arribat i en el que portant d'agost ja han portant 48. No sé com dir-ho, com repetir-ho, però és una situació insostenible. El govern balear està implicat, sobretot econòmicament, però trobem a faltar l'Estat, que fa l'Estat per ajudar Formentera. Vull dir, alguna feina ha de fer.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
4: I les cooperatives agroalimentàries de les Balears donen suport a Camp Mallorquí en l'ofensiva impulsada per continuar gestionant Carop, la fàbrica de goma de Carroví.
0: Camp Mallorquí ha presentat al·legacions a la resolució judicial que adjudica de manera provisional la fàbrica de goma de Carroví a Promorrent. Tot els fa pensar que, com confessa el seu president Miquel Gual, que darrere l'adquisició de la fàbrica hi ha interessos immobiliaris.
7: No, ja m'ho fa pensar que el que a ell li interessa és el xalat de 14.000 metres i no la indústria que ha damunt.
0: Lamenten que el jutge hagi prioritzat l'oferta econòmica per davant del manteniment de la indústria i aquest ha estat el fonament de les al·legacions. Si el jutge les desestima, ja tenen pensat oferir un acord als nous propietaris.
7: I intentar arribar a un acord en Promorrent, perquè el que nosaltres bàsicament volem és que la indústria de la goma de Garroví, una, no surti de Mallorca i dues, la segueixin gestionant mallorquins.
0: Promorrent assegura que estan oberts a parlar d'un possible acord. Diuen que amb l'adquisició d'aquesta nau veuen l'oportunitat de diversificar el negoci i que el mantindran mentre sigui viable. Un hipotètic acord que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació veu amb bons ulls, tal com explica Joan Simonet.
8: Aquest Carop ha pogut mantenir, gràcies a el camp mallorquí, els mercats oberts. Això també és molt important. Per tant, té els seus clients en aquests moments. I jo el que sí que animaria a l'empresa que ho ha comprat és que cerqui professionals que li puguin gestionar.
0: Camp Mallorquí espera ara conèixer la resolució la setmana que ve.
4: I prop de 500 empreses de les Balears han de tornar les ajudes directes de la Covid. Algunes han duit el cas als tribunals perquè asseguren que tornar la subvenció suposarà el tancament de l'empresa.
0: És el cas d'una empresa del sector de l'hostaleria de les Balears que va rebre el setembre de 2021 una subvenció de 390.000 euros. Ara, amb els interessos de demora, el govern li reclama quasi mig milió d'euros. Alejandro del Campo Jiménez, advocat i assessor fiscal de DMS Legal, explica que en aquestes circumstàncies moltes empreses hauran de baixar la barrera.
10: Entonces nos encontramos con esa paradoja en la que, oye, unas ayudas que en un momento dado sirvieron para conseguir que esas empresas no cerrasen, no desapareciesen y pudiesen seguir funcionando, 5 años después, y ya lo veremos con interpretaciones muy restrictivas y muy cuestionables, resulta que van a provocar el cierre de esas empresas.
0: Els autònoms de PIMEM afirmen, però, que aquests casos són una minoria que s'han d'estudiar, ja que afecten grups empresarials o que tenen una casuística més complicada. El seu president, Jeroni Valcaneres, concreta que el gruix de les 442 empreses són petits autònoms en qui s'ha sol·licitat la devolució per manca de justificació o defectes de forma.
11: S'estan reclamant, no arriba un 2% de les ajudes que se varen donar. I normalment és per falta de justificació. O sigui, tu, quan tu demanaves ajuda, te la donaven directament, sense haver de pràcticament justificar res, i aquesta justificació vendrà o ha vengut després.
0: El govern assenyala que aquesta és una situació que afecta expedients molt diversos i que, per tant, requereix una anàlisi individualitzada. Asseguren que l'objectiu és cercar la millor solució possible i que s'ha d'actuar amb rigor i seguretat jurídica.
4: I la bona notícia de la jornada arriba del camp de la investigació. Resulta que s'estan fent passes importants en la cura del melanoma. Les companyies farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna contra aquest càncer de pell funciona, però ho fan des de la cautela perquè és un assaig complex i el qual encara li queda recorregut.
0: En aquest estudi hi han participat més de 1.000 pacients. Aquí ja se'ls havia extirpat un melanoma i es du a terme amb teràpia experimental personalitzada i basada en tecnologies d'ARN missatger i el medicament Keytruda. Per tant, es combina el vaccí amb medicina, tot amb l'objectiu de reduir el risc que aquest càncer de pell, que el melanoma, torni. Insisteixen que l'estudi encara està en fase 3 i que no pot oferir dades explícites de supervivència ni de recaiguda.
12: Informatiu Matí. Esports.
4: I arribem a les 8:25 minuts, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant de futbol. Tècnics de la Liga supervisaran avui l'estadi del Granada per decidir si el partit contra el Mallorca es podrà jugar dilluns. Toni Fuster, bon dia.
13: Bon dia. Continua la incertesa, 4 dies de l'enfrontament entre el Granada i el Real Mallorca a l'estadi Nuevo Los Cármenes. Per garantir la seguretat del públic, està previst que tècnic de la Liga supervisin avui matí l'estat de l'estadi per decidir si finalment es podrà jugar el partit dilluns vespre o si s'haurà d'ajornar. Tot això quan ahir tècnic municipal de l'Ajuntament de Granada i operaris del club van inspeccionar l'estadi i no van trobar danys estructurals que comprometin la seguretat del recinte. Però sí, desperfectes superficials per mort del terratrèmols que ha patit la ciutat. Sigui com sigui, la plantilla mallorquinista farà avui a Sombi Biloni la segona sessió d'entrenament de la setmana per continuar preparant aquest partit. Luis García Fernández va comptar amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i en Salas ahir, que segueixen el seu procés de recuperació. Pel que fa a la primera divisió, l'ex-mallorquinista Pablo Maceos, a punt de tornar a Espanya, ho faria jugant com a cedit al València. El lateral, actualment jugador de l'Olympiacos, ha quedat eliminat de la Champions amb el conjunt grec i sense gaire protagonisme. Ahir va disputar un partit de la primera jornada de la Liga en la victòria per 2-0 de l'Atleti de Madrid davant el Màlaga, amb gol de l'ex-mallorquinista Canin Lee. I avui, a les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Elbas disputaran a Butarque el primer enfrontament de la segona jornada. A la primera federació, l'AUD Eivissa va imposar ahir per 1-4 l'Arena de Getxo de la mateixa categoria en un partit amistós disputat al País Basc. El gol varen sobre de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. Escoltam precisament l'entrenador de l'AUD Eivissa, Raúl Llona, que es mostrava així de satisfet.
15: Para nosotros, pues muy importante el haber sido capaces de adaptarnos a la situación del campo, del contexto, de un poco todo, ¿no? Que teníamos ahí preparados para este partido y ya te digo que muy satisfecho del resultado, pero también del cómo hemos conseguido ese resultado.
13: L'equip Itiu disputarà avui de matí un altre partit amistós. Serà a les 11:30 contra el filial de l'Osasuna. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el jugador de 22 anys, Lluís Alomà, procedent de l'Unionista Arbe de Salamanca, per reforçar la posició d'extrem o mitja punta. I l'Atleti Balears continua presentant les noves cares de la plantilla. Ahir va ser el torn del porter Vicenç Sabater, que arriba del Poblense, i el davanter Rubén Català, que va jugar la temporada passada a les files de l'Alcoyà i del Castelló B. Sentint Sabater i Català en aquest ordre, parlant sobre el seu nou club.
9: És veritat que l'Atlètic Balears pues, té aquest punt extra que fan els futbolistes sentir-se una miqueta més professional i en quant a infraestructura de gimnàs i certes coses.
16: Intentar tirar cap a dalt tot el possible en el futbol i penso que este és un equip en el que sí que puc continuar en aquesta trajectòria ascendent.
13: I l'equip blanc i blau femení ja coneix el seu rival a la primera ronda de la Copa de la Reina. El Balears s'enfrontarà al Villarreal el 8, 9 o 10 de setembre a Son Malferit. En tenis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tenista de 31 anys ha reconegut en el seu compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit, va ser el 22 de juny, quan va perdre contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per la Agència Mundial Antidopatge. I en vela, el regatista mallorquí Nico Palou, del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a Aarhus, a Dinamarca. El sentim.
17: Bastante contento con el resultado. Ha sido una semana complicada, mucho frío, condiciones muy complicadas que no habíamos tenido en todo el año.
13: I recordeu que a partir de la 1:05 del migdia tornem amb Esport 3 amb més informació esportiva i avui tindrem un protagonista especial pel que fa al Real Mallorca, un dels nou fitxatges, el migcampista Antonio Roca, que mos parlarà de com ha anat aquesta pretemporada, aquest inici també, bona temporada després de la victòria contra el Real Valladolid i amb aquesta incertesa de què passarà si dilluns finalment el Mallorca podrà jugar o no, el seu partit de Lliga, la segona jornada, a Los Cármenes contra el Granada.
12: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. Avui arriba a les Balears un front de tempestes que pot provocar precipitacions localment fortes.
14: Ja ha plogut en alguns punts i a totes les illes. L'avís groc per tempestes està actiu fins d'aquí a mitja hora, fins a les 9, i es reactivarà després a les 6 de l'hora baixa. Això no és tot. També avisos grocs per mala mà arreu, també per rissagues a Menorca i també per temperatures elevades a tot l'arxipèlag. En el cas del nord i nord-est de Mallorca, aquest avís per calor serà taronja. Aquesta nit les temperatures han estat altíssimes arreu. Atenció, sobretot, a les del Port de Sóller, on no han davallat dels 31 graus. Així ho han viscut algun dels veïnats.
18: Molt malament, perquè gairebé ni no poden pegar avui.
19: Sí, i sobretot avui. Avui estem a 6:30 de matí i estem a 30 i pico de graus.
20: Nosaltres amb el ventilador tot el vespre. La dana que se diu que ve ara, pues sí que preocupa un poc perquè quan plou, pues plou el que deia malament.
14: Idò, per conèixer exactament com plourà avui, parlarem d'aquí una estona amb un portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia.
4: I avui també destacam el canvi de tendència a alguns municipis de la costa de les Balears pel que fa al preu de l'habitatge, on el primer trimestre d'enguany ha davallat.
14: Això segons la Societat de Taxació TINSA. Els punts on més cau són Artà, més d'un 7%, Andratx, gairebé un 5%, i a Mahó, un 4%. Tot i això, les Balears continuen sent les comunitats amb els preus més alts de tot Espanya.
4: I a Manacor ha estat detengut un home després que es presentés al jutjats confessant que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
14: L'home té un ordre d'allunyament en vigor i està inclòs dins el sistema Biogen. La Policia Nacional ha comprovat que la dona està sana i estàlvia en un lloc segur.
4: I el sector nàutic demana al govern que es convoqui de manera urgent la mesa nàutica dies després de l'accident mortal amb una embarcació s'estanyol.
14: La patronal vol analitzar amb rigor l'accident de dimarts en què va morir un home de 69 anys i 5 persones més van haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació.
4: I el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nines migrants arribades a Ceuta el passat 30 de juliol.
14: Les menors seran acollides per organitzacions de protecció de la infància sense que la tutela passi a les comunitats autònomes. Una iniciativa que el PP rebutja i insisteix que els menors han de ser retornats al Marroc.
4: I avui també vos parlem d'una notícia important de l'àmbit científic que ha acabat amb èxit. La darrera fase dels assajos clínics de la vacuna contra el melanoma, un tipus de càncer de pell.
14: Les companyies companyies farmacèutiques Moderna i Merck esperen comercialitzar-la l'any que ve, malgrat no han ofert xifres concretes de resultats. Això, per cert, ha fet que s'hagin disparat les accions de les farmacèutiques a la borsa.
4: I ara parlem del temps. I avui ja hi podria haver algunes tempestes a les Balears. A partir de les 6 de l'hora baixa s'activen avisos grocs a totes les illes per aquest motiu. També fins les 9 ha activat aquest avís per tempesta. Durant el dia, però, encara hi haurà temperatures elevades que en alguns punts de Mallorca fregaran els 40 graus. També hi ha hagut nits tòrrides a diferents punts de les illes. Per parlar del canvi de temps, també per fer balanç d'aquest estiu, com dèiem, en temperatures molt altes, saludam Jorge Rodríguez, que és el portaveu adjunt de l'EMET. Bon dia.
2: Hola, muy buenos días.
4: Primer de tot, començant parlant de la novetat, avui arriben les tempestes. De fet, ja ha començat a ploure avui matí alguns indrets de les illes. Què és el que podem esperar?
2: Bueno, pues sí, hemos tenido una noche muy, muy cálida debido a este viento que iba acompañando a algunas nubes convectivas. Y bueno, pues esperamos que sobre todo esta tarde y esta noche, a partir de esta tarde por la noche y durante la madrugada de mañana tendremos algunas tormentas acompañadas, debido a una vaguada, que significa que tenemos un aire frío en altura que favorece que tengamos esta situación convectiva.
4: Uh-huh. Arriben les tempestes, però com comentava, ha estat una nit molt càlida. Quins són els registres que es poden destacar d'aquesta nit passada, que en alguns punts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, ha estat tòrrida?
2: Sí, sobre todo destacan, por ejemplo, pues en la Sierra Tramontana, en el puerto de Sóller, 31,6 grados de mínima y 32,1 grados de mínima en Banyalbufar. Ya prácticamente se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal, cuando la mínima está por encima de 30 grados.
4: Uh-huh. Per tant, han tingut alguns punts de les illes, no?, que es podrien denominar nits infernals avui vespre, on les temperatures no han baixat dels 30 graus. Són ja molts de dies amb aquestes temperatures elevades a la nit. Es pot fer un balanç de quantes nits tòrrides, de quantes nits amb temperatures superant els 25 graus hi ha hagut a les Balears?
2: Sí, de hecho, pues llama mucho la atención los registros que tenemos en este mes de agosto en el Observatorio de Palma Porto Pi, donde de las 20 noches que llevamos de este mes de agosto, 19 han sido tórridas.
4: De nou, nits consecutives tòrrides d'aquest mes d'agost. Per què es produeix, sobretot a les zones costaneres? De quina manera afecta la humitat?
2: Bueno, pues claro, lo que me influye aquí es la cercanía al mar, ¿no? Tenemos un mar que está a una temperatura muy elevada, con registros diarios que incluso han estado alrededor de los 33 grados. Y claro, la proximidad de este mar con el agua, que tiene una capacidad calorífica muy elevada, pues lo que hace es que deja muy poco margen para que la temperatura pueda descender por la noche. Sí que observamos que desciende más en las zonas del interior, pero en las zonas costeras pues tienen esta limitación y por lo tanto puede bajar muy poquito la temperatura por la noche.
4: Senyor Rodríguez, estan parlant de les temperatures de la nit, de les temperatures mínimes, però les màximes també han estat elevades durant aquests mesos d'estiu. Quant de dies seguits ha activat l'EMET avisos per calor amb el caduim d'estiu?
2: Pues hemos tenido, la verdad es que un verano muy ajetreado, ¿no? Prácticamente en agosto hemos tenido avisos por altas temperaturas todos los días menos uno y hay estaciones, por ejemplo, que han registrado todos los días temperaturas por encima de los 36 grados, por ejemplo, la estación de Binissalem.
4: Uh-huh. S'han arribat, però, a puntes històriques, a rècords de temperatura aquest estiu?
2: Bueno, pues sí que hemos tenido algún récord y, por ejemplo, pues ayer se igualaba el récord de temperatura máxima en Artà con 39,5 grados de máxima.
4: Uh-huh. Unes temperatures elevades, podríem dir que màximes que tenen els dies comptats, quan començaran a baixar els termòmetres?
2: Bueno, pues a partir de esta tarde-noche, acompañado de estas tormentas, empezaremos a observar un descenso de temperatura, que tendremos una masa de aire más fresca, una masa de aire atlántica, y parece además que se va a mantener temperaturas un poquito más bajas de cara a este fin de semana y de cara a la próxima semana. Hemos de tener en cuenta que todavía van a ser temperaturas por encima de lo habitual, pero aún así pues supone un alivio térmico con respecto a lo que llevamos experimentando todo ese verano.
4: I al Manco tenim bones notícies, per tant, pel que fa a les temperatures amb aquesta baixada al cap de setmana i durant els primers dies de la setmana vinent, i veurem si continua aquesta tendència després d'aquests dies amb la davallada de la temperatura. Jorge Rodríguez, portaveu adjunt de l'EMET, gràcies per haver compartit aquests minuts en antena amb nosaltres aquí a l'Informatiu Matí d'Ivetra Ràdio.
2: Un plaer, bon dia.
4: Arribam a les 8:38. Repassam ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. I començant precisament parlant d'incendis, millora el pronòstic en l'evolució del foc forestal de les Urdes. Després d'iniciar-se a Càceres ahir, va entrar dins de la província de Salamanca, però les condicions de vent han millorat durant la nit. Guillermo Ortego.
3: La superfície cremada supera les 2.200 hectàrees. El canvi de direcció del vent ha afavorit durant la nit les tasques d'extinció i n'ha aturat la propagació a Salamanca. I durant el dia d'avui s'espera que la situació sigui encara més favorable, ja que es preveu una baixada de les temperatures i un augment de la humitat. Uns 700 veïnats han hagut de ser evacuats fins ara.
4: I aquesta matinada s'ha detectat un nou terratrèmol a la província de Granada. Ha estat passades les dues al municipi de Dilar, a pocs quilòmetres de la capital, i amb una magnitud de 3,4.
3: El nou tremolor se suma al conjunt de 6 que ha viscut la zona d'ençà del que es va produir dissabte, que va tenir una magnitud 5. La jornada d'ahir va estar marcada per les inspeccions tècniques per revisar l'estructura d'edificis. Van poder reobrir en normalitat l'Alhambra, centres de salut i museus. Això, tot i que registraran més de 50 moviments sísmics, la majoria, però, de tan baixa intensitat que no són perceptibles per a la població. Alguns veïnats ho viuen amb por.
21: És la primera noche que pasamos aquí, un poco atemorizados por los sismos que están aconteciendo durante este fin de semana.
22: Hemos venido y no hemos encontrado toda la casa, todo tirado, todo hecho pedazo. Los niños no quieren estar en la casa ni nada y no han dejado una tienda de campaña para poder estar aquí.
23: Mi mujer es la que no quiere entrar, porque hemos tenido un problema gordo a la entrada, en el portal, y está todo rajado.
3: Des de l'inici de l'activitat sísmica, la matinada de dissabte fins ahir, el 112 havia gestionat més de 5.000 telefonades.
4: Precisament dels terratrèmols en parlem ara a la nostra pròxima entrevista. Saludant Carlos González, que és sismòleg de la Xarxa Sísmica Nacional. Bon dia, buenos días.
24: Buenos días.
4: ¿Cómo ha transcurrido la noche en Granada? ¿Se han producido nuevos temblores?
24: Pues sí, la verdad es que ha habido pues unos 6 terremotos sentidos esta noche, el mayor de ellos de magnitud 3,4 y luego algunos de magnitud entre 2 y 3. Uh-huh. Así que ha sido una noche movidita también.
4: Una noche movida de nuevo en Granada. ¿A partir de qué escala los terremotos son perceptibles para las personas? Nos hablaba de 2,4, de 3,4...
24: Depende un poco de la zona. En algunos sitios, depende del tipo de roca que haya debajo, se puede sentir algún terremoto, incluso con magnitudes de 1,5, 1,8. O sea, esos terremotos son muy pequeños. Y en cambio, en otras zonas, esos no se notan nunca por la población. La población no lo siente. Depende un poco de la geología.
4: Llevamos ya días con terremotos consecutivos en Granada. ¿Es normal una serie sísmica que se alargue varios días en esta zona?
24: Sí, sí, es normal. En 2021 tuvieron justamente en la misma zona, bueno, casi en la misma, en Santa Fe, una serie que duró también un mes, entre enero y febrero del 21. Hubo muchos terremotos, luego se extendió, pero ya con terremotos más espaciados en el tiempo.
4: ¿Y qué hace que en esta zona la incidencia de terremotos sea mayor ahora mismo que en el resto de España?
24: Hay más terremotos porque históricamente siempre ha habido, porque todas las placas tectónicas de Europa y de África colisionan un poco más al sur, en África, se acumulan unas tensiones que se propagan hasta las fallas que hay ahí en la zona de Granada, y esas fallas de vez en cuando no aguantan más y se mueven, y ese movimiento genera los terremotos.
4: Aquí en Baleares estamos totalmente a salvo de esta amenaza, posibilidad de fenómenos sísmicos. ¿Cuál es la situación?
24: A ver, en Baleares tenéis menos actividad sísmica, bastante menos, es mucho más espaciada en el tiempo, pero a nivel histórico sí que habéis tenido algunos terremotos, por ejemplo en Palma en 1660 o en Ciudadela en 1912, terremotos con una intensidad 6 más o menos, o sea que sería algo quizás un poco menor, pero vamos, cercano a lo que se está viviendo en Granada. Y habéis tenido alguno un poquito mayor en Selva y en la Cobneta. Cobneta creo que se dice, perdón, si lo he dicho mal.
4: Estamos hablando de terremotos de hace ya muchísimos años, pero
24: muchos años.
4: Por lo que respecta a los tsunamis, ¿se podrían producir en las costas de las islas?
24: Sí, pero o sea, se ha producido ya alguno. En 2003 tuvisteis uno muy pequeño que afectó sobre todo a puertos, a la zona de puertos, y afectó daños materiales en por tema de barcos. Y eso suele ser por terremotos ocurridos en Argelia. En la zona de Argelia tiene mucho más actividad sísmica, terremotos mucho más grandes, de magnitud 6,6, 6,7. Entonces, esos terremotos en Argelia están lo suficientemente cerca de Baleares como para que los sintáis de vez en cuando, y además también pueden generar tsunami.
4: En caso de posible terremoto, ¿qué es lo que hay que hacer? Se han repetido algunos consejos estos últimos días, pero me gustaría que también los volviera a repetir aquí en Antena.
24: Sí, pues son cosas más o menos de sentido común, como el protegerse. Si está dentro de una vivienda y nota un terremoto, protegerse, alejarse de las ventanas, de objetos, de estanterías que pueda caérsele algo encima. Y si está en la calle, alejarse de fachadas, como hemos visto ahora en el caso de Granada, que ha habido 3 heridos, creo, por ahora, que ha sido por derrumbes de fachadas, de muretes, de arriba en las azoteas, que se han caído también en coches. Entonces, lógicamente, es alejarse de zonas en las que te pueda caer algo, y protegerse y mantener la calma. Y luego estar atento a la información de las autoridades y policía local o quien sea.
4: Uns consells davant de retrèmols que recollim aquí a Ivetres Ràdio, a l'informatiu matí, tot i que a les Balears les possibilitats que es produeixi un fenomen sísmic són baixes, tal com ens acaba d'explicar Carlos González, sismòleg de la Xarxa Sísmica Nacional. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres, senyor González.
24: Gràcies, buenos días.
4: Amb aquesta segona entrevista arribam a les 8:45 minuts. Fem una pausa.
1: Hi ha un dit que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
5: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per veure les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
4: I continuem ara repassant la informació aquí a Ivetres Ràdio. L'estiu és sinònim de festes populars, unes celebracions que tradicionalment acaben amb una exhibició de focs artificials o de correfocs. En els darrers anys, però, les elevades temperatures han disparat l'alt risc d'incendi i això ha obligat a suspendre algunes d'aquests espectacles. El mapa Alerta Foc que elabora i que actualitza la Conselleria d'Agricultura és el que determina els nivells de risc.
0: Si el municipi té actiu un avís vermell, està prohibit l'ús de material pirotècnic, excepte en terrenys urbans a més de 500 metres d'una zona forestal. El coordinador d'emergències dels bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, explica que hi ha ajuntaments que, tot i estar en el nivell màxim d'alerta, tiren endavant aquests espectacles perquè, assegura, la normativa és interpretable.
8: Hi ha municipis molt, molt prudents, però altres municipis que van en el límit. És a dir, alerta foc 4, però els nostres focs són així, la distància d'una massa forestal és de tant, per tant ho faig. Nosaltres amb alerta foc 4 hem anat a bastant de focs. Cada any que algun corre foc pues, ens dona un petit problema, però és que estem allà i se queda quasi monconat i ja està.
0: Davant aquesta realitat i gràcies a la conscienciació ambiental i animal, alguns ajuntaments com els d'Inca i Porreres han optat per la contractació d'espectacles de drons. El municipi del Pla de Mallorca, Porreres, fa 2 anys que disposa dels serveis de Flock Drone Art, l'empresa gironina que va preparar l'exhibició de drons a la Sagrada Família durant la visita del papa Lleó XIV als seus gerentes, Fran Arnau.
25: Els drons tenen aquest avantatge respecte a la pirotècnia de que doncs, no fan soroll, es pot triar la cadència de les llums per no afectar hipersensibilitats o, sobretot, no deixen cap rastre ecològic al medi ambient ni molesten els animals. Per tant, aquest és un valor i és un fet distintiu del nostre espectacle i del nostre format de fer, I sí, sens dubte, sí que ens ha donat diferents espectacles i ens dona cert volum nou que la pirotècnia pot ser que no tingui.
0: El president de la Federació d'Entitats Locals, de la FELIP, Jaume Ferriol, augura un canvi de tendència. Pensa que s'incrementarà la contractació d'espectacles amb drons a mesura que baixin de preu.
9: Aquest estiu ja n'hi ha hagut bastants, tots són municipis grans, que tenen, tenen dos bes per fer-ho, i a mesura que la tecnologia baixi de preu, que puguin fer, ja se'n diran els petits i tot, perquè és molt més còmode i és una novedat i queda com el que diu més bé perquè pot fer les figures que tu vulguis. I per aquesta tendència va cap aquí.
4: I parlem encara de qüestions relacionades amb el medi ambient. A Menorca, les escopinyes gravades

0: No? Però clar, no té el sabor que tenia això d'aquí.
1: Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora, de França o de Galícia. Per exemple, escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
2: Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ho produguin, no?
0: De molt, s'ha mort tot, clar, és la pèrdua que hi ha d'aquí, perquè vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
3: Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
1: Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Maó. Des del 2022, però, ha estat disminuint la producció.
4: I en l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus a Manacor, l'Ajuntament del municipi ha inaugurat 4 àrees d'aportació tancades, una mesura que ha disposat de 112.000 euros de pressupost, Neu Pericàs.
5: Aquestes 4 àrees es troben a la Via Palma, a l'altura de l'Hipòdrom, al Camí de Sant Moix, al Poliesportiu Miquel Àngel Nadal i a Cales de Mallorca. Són estructures tancades que tenen àrees de videovigilància per procurar que es compleix la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Marçó.
6: Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància sobretot se posa per actes incívics o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
5: L'horari per deixar els residus és de 6 de l'hora baixa a 10 del vespre. Els contenidors que hi ha són d'envasos, paper, vidre, rebuig i orgànic. I per tirar l'orgànic, així com per entrar a les àrees, serà necessari tenir la targeta de resident.
4: I l'Associació per a la Defensa del Patrimoni a Mallorca, ARCA, demana que es conservin les casetes de fusta de la costa del Teatre Palma.
7: L'avantprojecte guanyador per a la remodelació integral de la plaça Major té previst esbucar-les, però ARCA les qualifica de patrimoni històric de la ciutat. Explica Àngels Fermoselle, presidenta de l'associació, que demana que les casetes s'incorporin al procés de remodelació de l'entorn de la plaça Major.
8: Que les casetes se restaurin i recuperin un ús que sigui útil per la ciutat. Se podrien llogar en un període no molt llarg, de manera que aquestes persones que fan venda directa, artesanal, que tenen els seus productes de creació, fins i tot artístic, poguessin tenir cabuda aquí, no?
7: L'associació conservacionista afegeix que l'Ajuntament de Palma va aprovar per unanimitat un acord per conservar, rehabilitar i donar un ús adient a les casetes el 2018. L'acord assegura que la remodelació es tracta d'un avantprojecte i que no és definitiu. A més, afegeix que es valoraran totes les propostes abans de prendre una decisió.
4: D'aquí a 8 minuts arribem a les 9.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Maó dona el tret de sortida a les festes de Gràcia amb la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és un dels grans símbols de la festa, el cavall. L'obra és de l'artista Marga Pons Moll, coneguda com a Subirats Jové. I avui, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Es podrà veure en directe el Vespre d'Art del Port de Maó.
1: Mitjornera de naixement i maonesa de sentiment, Marga Pons Moll és l'artista del cartell oficial de les festes de Gràcia 2026.
2: Que te telefonis bala, ja dius, què passa, no? Són dos migjorn i visc aquí de fa molts anys. És com si t'acuïn un poc més, sempre m'he sentit molt bé en acuïda aquí a Maó i que te cridin per això, pues, un orgull i molt contenta. Jo espero que agradi a tothom. Jo ho he fet amb molta il·lusió.
1: El cavall és l'únic protagonista d'una obra pintada a l'oli sobre tela i que prescindeix de la multitud de festa per posar el focus en l'animal. Tornem a escoltar l'artista i el batle Héctor Pons.
2: Vaig llevar la gent que hi havia i el caixer l'he fet molt així, simplement el traç d'ell.
3: Que transmet, jo crec que molta passió, molta estima per el cavall, que és l'element central i principal de les nostres festes, i crec que ha estat tot un encert de l'artista donant-li aquest enfocament i aquest paper tan rellevant.
1: Una imatge que a partir d'ara estarà present a bona part de la festa, des del programa fins a les camisetes.

I els premis. Qui vulgui veure l'obra original podrà fer-ho avui vespre, al Vespre Art 2026 al Port de Mahó, a partir de les 7:30 del capvespre. Una cita que reunirà 47 artistes de diferents disciplines amb demostracions i música en directe.

0: I gairebé com una tradició, més d'estiu també torna la Nits de l'Art fa la Nits, 4 dies amb més de mig centenar de punts expositius i amb una vintena d'accions culturals i artístiques, des de música a desfilada de moda, passant per dansa i contacontes. La festa tindrà el punt àlgid demà, però a nit, Sandra, ja s'ha inaugurat una de les exposicions més destacades.
1: Així és, parlem de la que cada any, des d'en fa 3, comissarien Neu Cortés i Sebastià Mascaró i que es pot veure al Convent de Sant Agustí, i on enguany trobarem una obra del reconegut artista internacional Eugenio Ampudia.
2: Vaig a fer més d'una obra de l'any 2000 que es diu El sueño de todo artista. I la iconografia mos parla de temes com el somni, el refugi, hi ha una Mare de Déu morta damunt un llit, també, una urna. Llavors, tots aquests conceptes de resguard, de son i de possibilitat també van en relació amb la peça de l'obra de Eugenio Ampudia.
1: Mascaró explica que conceptes que troben el contrast, el diàleg, gràcies a l'espai que les acull, a un convent aturat en el temps, un magnífic taló de fons que determina la intervenció dels comissaris.
2: Es conserva talment com era. Llavors, ara mateix, evidentment, té com una espècie de cadència, jo sempre dic napolitana, sembla un temple, perquè necessita molta conservació, a més, que ja estan fent feina, però el manté tot l'originari. Llavors, això et dona una possibilitat, encara que aquesta obra tan solemne, de pa d'orat, que barroc encara se manté quan entres, aquesta solemnitat, i això, doncs, evidentment, és una possibilitat, és una meravella.
1: Com dèiem, l'exposició del convent ja es pot veure des de nit i avui també obriran al públic altres dels espais. Serà demà, però, quan la Nits de l'Art llueixi amb tota la seva esplendor i la seva personalitat pròpia.
2: Jo reivindic moltíssim la part forana, llavors, perquè la part forana passen moltes coses i passen transversalment a molt de nivells. En el sentit de dir que, per exemple, la Nit de l'Art de fa la nit és molt eclèctica, cada poble té la seva pròpia Nit de l'Art. Hi ha, per exemple, pobles com a més de qualque manera fan convocatòries, són com a més selectius. La Nit de l'Art de Felanitx és com a molt més punt i de qualque manera és com a xeixap, gent amateur, gent professional, molta diversitat, moltíssima.
1: Deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta és el lema de l'edició d'enguany, en marxa fins diumenge.
3: Batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de ses aigües insondables.
0: I el Batiscafo Catius, que s'ha inspirat la decoració que ha guanyat a nit passada el concurs de decoració del carrer del barri de Gràcia de Barcelona.
1: El muntatge dels veïnats de la plaça Rovira s'ha inspirat en Antònia Font per crear una escenografia que submergeix els visitants en les profunditats marines a través de l'arquitectura i les cançons d'aquest disc que enguany a més celebra el seu 20è aniversari. En aquesta edició hi han participat 23 carrers i places a més de 52 balcons i portals, la qual cosa suposa un increment de la participació respecte de l'any passat.

0: I ho farem amb ànimos per RAC ara. Escoltau el cap de cartell de Sa Negretada.
1: Parlem de l'esdeveniment que demà tornarà a omplir la plaça del Mercat de Sa Pobla amb música, cultura popular i oci autogestionat. A banda dels ànimos, també hi trobarem Baf, Marjal en Festa, DJ Xiscla i Frit i DJ Martens.

0: I són les 9, repassant els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Avui s'espera un canvi de temps. Baixaran les temperatures després de les tempestes que es preveuen en les pròximes hores.
1: Ho ha confirmat fa uns minuts en una entrevista a l'informatiu Matí el portaveu adjunt de l'AEMET a les Balears, Jorge Rodríguez, adverteix que, tot i que refresqui, seguirà fent calor.
2: Temperaturas un poquito más bajas de cara a este fin de semana y de cara a la próxima semana. Hemos de tener en cuenta que todavía van a ser temperaturas por encima de lo habitual, pero aún así pues supone un alivio térmico con respecto a lo que llevamos experimentando todo ese verano.
1: Avui hora baixa també hi haurà risc de rissagues a Menorca.
0: El canvi de temps vendrà després d'una nit d'una calor extrema arreu de les Balears. Rodríguez ha explicat que la mínima ha estat de 32 graus a Banyalbufar i de 31 al Port de Solla.
2: Ya prácticamente se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal cuando la mínima está por encima de 30 grados.
0: A l'informatiu Matí hem estat en directe al Port de Solla, així han viscut els veïnats aquesta nit infernal.
3: Molt malament, perquè gairebé ni no poden pegar avui.
4: Sí, i sobretot avui. Avui estem a les 6 i mitja de matí i estem a 30 i pico de graus.
5: Nosaltres amb el ventilador tot el vespre.
6: La dona que se diu que ve ara, pues sí que preocupa un poc perquè quan plou, pues plou el que deia malament.
0: I les possibilitats que es produeixi un fenomen sísmic a les Balears, tal com està succeint aquests dies a Granada, són baixes, tot i que ja se'n van enregistrar alguns el segle passat.
1: Segons el sismòleg de la xarxa sísmica nacional, Carlos González, les illes tenen manca d'activitat sísmica, tot i que hi ha alguns precedents, i ho atribueix als terratrèmols que es produeixen a la zona d'Argèlia. Són declaracions de fa uns minuts a l'informatiu Matí.
7: La zona de Argelia tiene mucho más actividad sísmica, terremotos mucho más grandes, de magnitud 6,6, 6,7. Entonces, esos terremotos en Argelia están lo suficientemente cerca de Baleares como para que los sintáis de vez en cuando y además también pueden generar tsunami.
1: També recorda que en cas de produir-se aquests fenòmens cal allunyar-se de les zones on poden caure objectes, protegir-se i estar atent a les recomanacions de les autoritats.
0: I ha estat detengut un home a Manacor després que dimarts es presentés als jutjats per confessar que feia 10 dies que cercava la seva exparella per matar-la.
1: L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que fins i tot havia entrat a la casa de la dona fora vila i havia anat a cercar els familiars de la víctima. Els agents de la UFAM van comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur.
0: I el govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nines migrants arribades a Ceuta dia 30 de juliol.
1: Les menors seran acollides per organitzacions de protecció de la infància sense que la tutela passi a les comunitats autònomes, una iniciativa que el PP rebutja i insisteix que els menors han de ser retornats al Marroc. Escoltem el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i la ministra de Migracions, Elma Saiz.
8: No existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos y si no, es en la familia, porque la familia esté desestructurada o no sea recomendable la acogida, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos.
9: Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión.
0: I arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença aquí a IB3 en ràdio el programa El Dia. Passau una bona jornada de dijous.
10: Més informació a ib3noticies.com.

0: Josep, com estàs?
1: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: Fes calor, posa'ns aire.
1: No, no, ara estic bé aquí.
0: Fa calor psicològic.
1: No ho sé jo.
2: Sí, psicològic.
1: Però quan hi ha vacances?
0: Com quan hi ha vacances?
1: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
1: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
1: Ah, que bé.
0: Servei públic.
1: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.
4: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. 33 graus de temperatura no pot fer més calor. O sí, però sens dubte no ens ho volem ni imaginar. Aquesta matinada ha estat especialment insuportable. No han davallat dels 31 graus. A les 5 la temperatura superava els 34. Un estiu que s'ha caracteritzat per unes temperatures elevades de dia, però també durant el vespre, perquè a molts de punts de les Balears les nits han estat tropicals o fins i tot tòrrides, que és quan el termòmetre no baixa dels 25 graus. Un dels casos més extrems el trobam a l'estació meteorològica del port de Solla. Allà, de les 20 nits que han passat del mes d'agost, de nou han estat tòrrides. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Dardé, i amb ell valorarem la previsió per als dies que venen. De moment, avui ens enfrontam a una jornada de calor asfixiant abans del canvi de temps que es produirà avui de cara a la matinada. Sí, arriba un canvi de temps, però amb inestabilitat. A les Illes passarem d'estar en alerta per calor a tenir avisos per pluges i també per tempestes, segons indiquen les previsions de la delegació de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, aquí a les Balears. Però, i aquí una pregunta interessant, per què l'estiu, Joana Maroto, ens està deixant sense paciència? Molt nerviosos.
5: Sense paciència i una mica mal sofrits, afegiria jo, Marta. Bon dia. És vera que la calor no només afecta la salut física de les persones, sinó que també té implicacions en el nostre estat d'ànim i també en la nostra salut mental. Fa falta cuidar-se també de l'impacte emocional, ja que pot causar fatiga mental, ansietat i agressivitat. Els experts asseguren que la sensació de calor i incomoditat fa que augmentin els nivells de cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i per tant provoca més irritabilitat i irascibilitat i ens enfadam més fàcilment. Les més perjudicades són, com sempre, les persones grans o amb problemes de salut mental que estan en situacions de vulnerabilitat, que són més vulnerables. Avui parlarem amb Joan Carles Marc, expert en salut pública, i també amb el psiquiatre José Carbonell per entendre més sobre aquest tema.
4: En Crònica de Successos ja hem escoltat durant aquest matí els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, repassant també per la part televisada del programa. Un home va ser detingut a Manacor després de presentar-se als jutjats dient que volia matar la seva exparella. Bon dia, Maria Antònia.
6: Molt bon dia, Marta. Així és, el sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata per uns fets que varen passar dimarts. L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que feia 10 dies que cercava la dona intensament i que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila. Els agents de la UFAM varen comprovar immediatament que la dona estava sana i estalviar un lloc més segur. També destacar un nou accident per precipitar-se a la mà. Una jove alemanya de 25 anys ha resultat ferida greu amb politraumatismes després de caure des d'una altura de 15 metres d'un penya-segat a Punta Prima, a Formentera. La jove va ser atesa a l'Hospital de Formentera i després traslladada a Eivissa, on roman a l'UCI amb fractures de vèrtebres dorsals i de vèrtebra lumbar. A més, la jove pateix una fractura de canell esquerra i diverses contusions. Ara està estable, però encara roman a cures intensives.
4: Avui també és un dia important. Gran part dels mitjans nacionals i internacionals es fan ressò d'aquesta notícia. Les companyies farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna contra el melanoma, contra el càncer de pell, funciona. Un anunci que es fa des de la cautela perquè és un assaig complex que es troba ara a les darreres fases. Han participat més de 1.000 pacients a qui ja se'ls havia extirpat un melanoma, als quals s'han aplicat tecnologies d'ARN missatger que combinen el vaccí amb medicina amb l'objectiu de reduir el risc que aquest càncer de pell torni. Insisteixen que encara se troba en fase 3 i que no ofereix dades explícites de supervivència ni de recaiguda, però és sens dubte una gran notícia. 9 i 9 minuts, pràcticament. Moment per la nostra frase del dia, Joana Maroto.
5: Idò, mira, avui Marta n'han triat una del teòleg, pacifista, metge i músic Albert Schweitzer, que va desenvolupar gran part de la seva feina a l'Àfrica. L'any 1952 va rebre el Premi Nobel de la Pau i avui recuperam una de les seves frases que diria dia i que pot anar molt lligada al que parla avui tothom. Diu així: l'èxit no és la clau de la felicitat és la clau de l'èxit. Si t'estimes allò que fas, tindràs èxit.
4: Mira, una frase molt certa, no? No hi ha res més important que estimar allò que fas, allò a lo que te dediques pràcticament cada dia. Volen saber de què parla tothom? Quina és la relació amb aquesta frase en concret? I per quin motiu l'has triada?
5: Idò, avui tothom parla de la suposada caiguda dels influenciadors.

0: tenir molt de seguidors a les xarxes socials era com tenir una espècie de superpoder. Podies vendre una crema, unes vitamines, una paella, o fins i tot un curs per fer per fer-te el ric. I molta gent, com xotets de corda, encantats, miràvem i també compràvem allò que mos recomanaven aquests influenciadors. Però podria ser que alguna cosa estigués canviant. No és que els influenciadors hagin desaparegut, és que estem cansats una mica també d'ells. Així reaccionava la influenciadora Fabiana Sevillano en aquesta notícia, en aquesta suposada caiguda dels influenciadors. Escolteu.
1: Os voy a dar mi punto de vista, el que quiera que vea el vídeo y el que no, no. La caída de los influencers no va a ser una funa como tal, en mi opinión, desde lo que yo, como yo creo que funciona el entretenimiento a día de hoy. La caída de los influencers no creo que vaya a ser una funa. O sea, por mucho que funen a Antonio, a Pepito, a Menganito, a no sé quién, a no sé cuánto, la caída de los influencers no va a ser
0: una funa. No va a ser una funa. Ara també explicarem això, perquè per ventura molta de gent no sap en què consisteix. Però sigui com sigui, aquest estiu diverses polèmiques han tornat a posar-los en el punt de mira en aquests influencers, en aquests influenciadors, i cada vegada hi ha més sensació de saturació. Obrim Instagram i tenim una rutina de matí, un cafè, una crema, un vestit, un suplement, i casualment gairebé sempre hi ha un codi de descompte. I les dades, a més, vos he de dir que ho confirmen. El contingut patrocinat va créixer el 2025 un 73%, a TikTok i un 45% en el cas d'Instagram. Per no parlar, que aquesta és una altra meló bastant interessant i suposo que també es trobo en jo, dels cunyats de manuals, negacionistes de tot, que opinen de tot com si fossin científics. Un d'ells podria ser aquest, que ara, però, fa anques enrere. Escoltau.
2: Oye, que yo el vídeo que hice el otro día es que yo creo que se puede entender fácil, que yo no soy negacionista ni creo que el eclipse lo haya puesto Pedro Sánchez ni estoy en contra del eclipse. De hecho, yo fui a ver el eclipse y me pareció chulo. Es que me han comentado gente que son científicos diciendo que es una vergüenza. No, para mí existe muchas veces un desvío
0: no
2: de información.
0: Però no assistim a la fi dels influenciadors, sinó a la fi pot ser d'una època, aquella en què tenir molt de seguidors ja bastava per vendre'ns qualsevol cosa. Vosaltres no sé què en penseu, si esteu també una mica farts o saturats de tant de influenciador a les xarxes que mos ho ven tot, que mos ho conta tot, que mos mostra la seva vida idíl·lica. Vos heu cansat també un poc de tot això? O penseu que hi ha aquesta caiguda i és real d'influenciadors o no és ben bé així?
3: A veure, jo no sé si hi ha una caiguda, perquè jo crec que seguiran existint i cap a bé o cap a malament els seguim consumint. Per molt que ara no estiguem d'acord en sa forma de fer continguts, encara així els miram, ja guanyen una visita i això a ells ja els hi fa guanyar feina, seguidors i demés. Sí que és vera que sa forma de crear ha evolucionat, cadascun decidirà o pensarà si és cap a bé o cap a malament, en el sentit de que en el principi, quan aquesta gent va començar a crear contingut, tothom li impactava el fet de que se llevés la vergonya i xerrés davant càmeres i digués, ostres, per molt que estigui a quilòmetres de jo, hi ha una certa poca distància en el sentit de la naturalitat i l'acostament cap a les persones. Ara bé, en el moment en què ja comencen a fer trens, aquestes coses que se fan virar a les xarxes i demés, i després, en els darrers 20 segons, te volen vendre qualque producte, lleva tota la naturalitat del món, i a més ja no és tant mostrar la cara A i la cara B de la teva vida, sinó només la A, que en aquest cas és la bona, i això també desagrada bastant en el públic d'avui dia.
4: No sé si sóc la persona adequada per opinar, perquè ja saps que només segueix contes de moixos i cans o d'actors que tenen ja 70 anys. No tinc cap influenciador que sigui un referent.
0: Però segur que te surten. Me surten alguns. Al final no cal seguir-los, és que te surten,
4: però
0: no?
4: Però estic contenta que hagin viscut una caiguda. Perdoneu-me per el comentari tan radical, no? Però sí, perquè molts d'ells han fet molt de mal, diguent comentaris que alguns eren considerats una barbaritat, sense base científica. Alguns s'han indignat a la comunitat dermatològica, recordam, no? Llorente, per exemple, amb el tema de les cremes solars, que n'hi ha tantíssims, que jo crec que està molt bé que durin una mica, que la gent ha de tenir al manco una formació i que allò que diuen pot afectar moltíssimes persones, i entre aquestes persones moltes són adolescents, persones que encara no estan del tot formades. Ostres, jo estic contenta, eh?
0: Jo no és que me n'alegri de que els vagi malament, enteneu-me. Supos que també és perquè som d'una altra generació, sempre ho discutim o sempre en parlam amb la Maria Antònia. La Maria Antònia és una mica més nativa digital que nosaltres, sí. Que nosaltres tampoc ho som, però sí que també, d'alguna manera, estem immersos. Jo sí que estic una mica saturada, cansada i avorrida ja de molts influenciadors que se pensen que... donar la opinió a vegades és contraproduent, perquè al final crec que no se fan cap favor a ells mateixos, perquè entre terraplanistes, negacionistes...
4: I, perdó, petit incís, me referia més en aquest tipus, els que fan molt de mal amb les seves afirmacions.
0: Jo més publicitat, que al final, bé, si tu te vols comprar una crema, te la compres, si tu la vols promocionar, la promociones. Jo crec que allò que fa més mal és la gent que envia missatges que són perillosos, sobretot per als adolescents o per als adults, no només per als adolescents. Envien missatges que estan carregats, bé, això, gent que és negacionista, gent que és terraplanista, i molta de gent que envia missatges d'odi i que fan que els joves també creixin amb una idea, amb uns valors, amb uns ideals que m'assusta una mica.
3: Que una cosa és pensar-ho a casa teva, que no passa res, i l'altra, evidentment, és llançar un missatge. Jo crec que no són conscients de la repercussió que tenen. Tenir un nombre de seguidors és arribar a molta gent, directe o indirectament, cadascun després se creu el missatge que vulgui, però evidentment té repercussions i ell crec que no en són conscients.
4: I després tenim influenciadors molt aguts, com la Maria Antònia Esquines i tot l'equip de gent jove,
3: Ivetres
4: Televisió, Ivetres Ràdio, que sí, que hi ha gent superaguda i que fa coses molt interessants també, i alguns fins i tot hem tingut en aquest programa influenciadors que apogen a la comunitat científica, que ajuden a aprendre a la gent sobre ciència, sobre curiositats, o sigui que hi ha gent molt vàlida, però està bé que hi ha hagut un mancompetit parèntesi. D'això en parlarem després.
0: Un estiradora.
4: Exactament, sí.
0: Un
4: estiradora, ja sé. Tota la raó. Idò, amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume Miquel Rosselló, Àlex Portesa, Francesc Jaume i Jolanda Ruiz a la producció, encetam el dijous.

0: 9 i 17 minuts comença la nostra tertúlia, que es repassa l'actualitat amb les periodistes. Anna Mascaró, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Alicia Mateos, bon dia.
2: Bon dia.
0: I des d'Eivissa, Juanan Torres, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Avui parlam d'habitatge, però atenció, no parlam d'habitatge com han fet els dies anteriors. No sé si avui és un dia excepcional en certa manera, tampoc podem tirar coets ni molt manco, però sí podíem canviar, podíem confirmar al manco un canvi de tendència. Comencen a rompre aquesta tendència de preus que no se deixen d'enfilar, perquè ja hi ha municipis de la costa on baixen els preus dels habitatges, tant de primera residència com de segona. I vos poso algun exemple. Sartà s'han abaratit un 7,7% en un any, a Andratx un 4,8%, a Mou un 3,8%, a Setsalines un poc manco, un 1,3%. No són xifres encara molt contundents ni rotundes com per confirmar que sí, que comença a davallar el preu de l'habitatge a les Balears, però sí que hi ha al manco un possible canvi de tendència. Aquesta setmana precisament vam parlar amb en José Miguel Artieda, el president dels agents de la propietat immobiliària, i deia que sí, que podíem tal vegada haver arribat en aquest sostre. Voy a pensar que sí, Alicia.
2: Yo soy más pesimista. Yo creo que primero de todo es un trimestre, uh-huh. Hay que esperar a ver si se consolida la tendencia o no. Y luego yo creo que lo que está pasando es que vivienda asequible no hay. Lo único que queda es vivienda de casi lujo, porque aquí ya 1 millón de euros no se puede considerar lujo. Entonces lo que queda son este tipo de chalets de 1 millón, 1,5 millones de euros, y claro, aquí sí que están haciendo rebajas porque no se están vendiendo, porque los compradores son sobre todo europeos, muchos alemanes, que dicen, yo no te voy a pagar esto, pero lo que es vivienda asequible, lo que compramos los residentes, yo creo que esto no vamos a ver una bajada, como mucho vamos a ver un mantenimiento de precios. Yo ayer entrevistaba a la directora de este informe de TINSA y ella me decía que en el caso de Baleares lo más llamativo es que no se puede diferenciar entre vivienda vacacional y vivienda de residentes, que ya es lo mismo, y que la dura realidad lo que demuestra es que la única vivienda que hay la compran los extranjeros, y la poca vivienda que se construye en Baleares pues es esta vivienda que en otras zonas podría ser considerada vacacional porque es para extranjeros, porque no sale rentable hacer vivienda a precios asequibles.
0: Alicia explica que hem de ser prudents respecte a aquestes xifres. També hem de tenir en compte que, clar, una davallada d'un 1, d'un 4%, d'un 3% sobre preus tan cars, clar, que seria el punt de partida, Anna.
1: És que... Sí, és poquíssim, però estic completament d'acord amb el que comentàveu. Els experts ja en habitatge, etc., ja havien advertit que s'arribaria un topall de preus, però, clar, el problema que tenim és aquest, que els preus que arriben al topall són els més elevats, i tenim la mateixa situació amb l'habitatge assequible en el qual haurien de poder accedir les rendes mitjanes. I tenim la mateixa situació amb els lloguers, també. Llavors, bueno, està bé aquesta tendència, com a mínim s'arriba a un màxim. És cert que fer una passejada per algunes immobiliàries, jo he fet, no sé si vosaltres heu fet l'exercici, però si mires els anuncis, de vegades veus cases que se venen per 900.000 euros i no són espectaculars, és que són cases normaletes.
2: I que necessiten reforma.
1: Sí, sí, molt, i les que valen 200-300.000 euros, és que són, n'hi ha moltes que deixen molt a desitjar, no? Llavors, ja, sí, estàvem en una situació de preus absolutament desorbitats i és normal que ja fins i tot els estrangers comencin a veure que no els hi surt a compte.
0: Parlem de davallades davant una situació que fa que les Balears s'encapçalen la llista d'habitatge més car de tota Espanya.
2: I, además, que...
0: Clar, tot això amb pinces, com deies
2: abans. I que el conjunto de la media sube. Que además, otro dato muy relevante de este informe es que Baleares es la comunidad en la que más se ha revalorizado la vivienda en comparación con el boom inmobiliario de 2007-2008. Hay muchas que la gran mayoría todavía no tienen el mismo valor que tenían en aquella época. Aquí es que estamos hablando en Formentera e Ibiza el precio del metro cuadrado 8.000 euros.
0: Ay,
2: en Mallorca 7.000 y pico. De media eran 7.000 en Baleares. Es una locura. Es que
0: la representa aquesta mitjana que diu Alicia, no? I traslladant la paraula a en Juana. De fet, dels 10 indrets més cars, 6 són de les Illes, i les Pitiüses precisament és el lloc on el mercat està més tensat amb diferència. Segons aquest informe al que feia referència Alicia, de TINSA, la dificultat de la població local per accedir a aquests habitatges és pràcticament impensable. I de mitjana, com dèiem, 7.400 euros per metre quadrat a les Illes és la més alta de tot Espanya. O sigui que, Juanan, tal vegada les Pitius és on s'està... On no se nota anar tant, no? Aquesta lleu de ballada, si se pot anomenar de ballada, com dèiem.
3: Sí, com es sol dir, una orenella no fa estiu i jo crec que encara queda lluny el fet de que puguem dir que s'ha arribat a tocar sostre. Evidentment, les nostres illes, i en particular Eivissa i Formentera, tenen molta demanda, hi ha molta gent que vol viure aquí, és gent estrangera sobretot, gent amb molts de sous a la cartera, i això fa que els promotors, evidentment, si poden fer habitatges de luxe i vendre més car, no es posaran a fer pisos per vendre 300-400 mil euros, sinó que ja els posen directament per damunt del milió d'euros perquè saben que els vendran perfectament. Això fa molts anys que ja ha deixat fora del mercat no només a la gent que té menys poder adquisitiu, sinó a la gent que coneixíem com a classe mitjana, que ja no els, vull dir, ja no poden accedir a un habitatge. Això des de les autoritats s'està començant a posar fil a l'agulla amb aquestes BPLs, les vivendes a preu limitat, però encara queda molt de temps perquè això pugui ser una realitat i, com deien, com la gent, els residents sobretot, puguem accedir a un habitatge normal, no?, d'aquestos de 300-400 mil euros que ja són sous.
0: Que ja són, perquè clar, que normal siguin 300.000, 400.000, ja és una barbaritat. Una puntualització important respecte a l'interès per part dels estrangers, un indicador, és que comença a davallar la demanda estrangera. Les Balears ha baixat de mitjana un 9,4% el primer trimestre d'enguany comparat amb l'any passat. Si els estrangers deixen d'interessar-se tant, Anna, tal vegada els preus també
1: sí,
0: es poden regular.
1: Clar, és el que comentàvem. Ha arribat a un punt en què el mercat ja no li interessa tampoc als estrangers, o no els interessa tant, que són els que tenen més poder adquisitiu. Jo també hi ha una altra pregunta que me faig, arran del que comentava en Alicia, de la construcció de cases, aquest tipus de cases que s'estan construint, que semblen de tipologia gairebé vacacional més que residencial. Clar, tota aquesta compra estrangera, tenim la certesa de que quedaran a viure en aquestes cases? És a dir, pot ser que en poc temps hi hagi canvis i aquesta persona que ha comprat aquesta casa pot ser per venir o de vacances o per viure una temporada, per exemple, per l'eclipsi vaig parlar amb gent de Vall de Mossa, hi havia residents però que eren d'altres països i que n'hi havia un, per exemple, que tenia el pla de viure aquí durant un any, per exemple, no? Llavors, amb aquestes cases, després, què pot passar, no? Perquè, clar, una casa residencial, encara que canviï d'ús o encara que canviï de propietari, manté l'ús, però una tipologia de cases d'aquest estil podria ser que en el futur o en un context de crisi econòmica quedessin buides o quedessin abandonades?
2: Bueno, yo creo que se puede vivir perfectamente y yo creo que aquí la pandemia marcó un antes y un después. Vieron muchos europeos que se podía teletrabajar desde Baleares, ir un par de días a la semana o al mes a las sedes de sus empresas y vivir, la verdad, no podemos comparar el nivel de vida de, por ejemplo, Berlín, Londres o París
0: con ni el sous, de perquè tal vegada igual tenen el mateix preu de l'habitatge però no el mateix sou.
2: Claro, ellos tienen el sueldo de sus países y vienen aquí, por mucho que el nivel de vida sea elevado, sus sueldos son el doble o el triple de los nuestros. Entonces viven muy bien. Yo sí que creo que sigue habiendo mucho interés por parte de los extranjeros. Lo que pasa que el panorama de incertidumbre internacional que hay hace que ellos hayan dicho, bueno, como esto no es algo que necesitamos urgente, vamos a esperar a ver qué pasa con el mercado. Luego también no son tontos. Y ellos comparan a cuánto está el metro cuadrado en el resto de Europa y a cuánto está aquí y dicen, a ver, son casas también que la gran mayoría necesitan reforma, porque si tú te compras una residencia aquí, pues probablemente quieres cambiar la cocina, el baño, y esto pues lleva un gasto también. Yo creo que el interés está, lo único que hay pues es una pausa a ver cómo evoluciona el contexto internacional.
0: No de valle y de autocosostro.
2: Yo creo que bajar no va a bajar. Vale. Sí pueden bajar, yo creo, y esto lo dicen los agentes inmobiliarios, los precios de los chalets, los adosados, claro. Estos que están entre un millón y medio de euros, pues que a lo mejor te bajen a 800.000, 700.000. Pero yo creo que lo que es la vivienda asequible a la que podemos acceder los baleares, yo creo que esa como máximo se va a estabilizar, pero no, ojalá me equivoque, ¿eh?
0: En un sí o un no, o en una opció o una altra, Juana, toca sostre, no davalla, estaries d'acord?
3: Exactament, jo perquè davallis preu de l'habitatge per a gent normal, diguem-ne, s'ha de posar més sòl disponible i construir més, perquè si no no davallarà de cap manera. Totes les vivendes, ja ho veiem, costa molt llogar, els lloguers són molt cars, és a dir, hi ha pocs pisos en el mercat, i això el que convé és construir més si es vol que davallin els preus i si es vol que els residents puguin tenir un futur aquí a les nostres illes, quedar aquí i que tinguin la seva pròpia vivenda.
0: Anna? Podria dir això, toca sostre, no davalla.
1: Exactament.
0: Confirmat,
1: sí, idò. Sí. Toca sostre i seguim igual.
0: Bé, el Manco no són nous anuncis de pujades, tot i que fa tan poquet que teníem els anuncis de pujades, per no dir dies, no? Perquè tot el mercat va oscil·lar.
2: Bueno, però de media sí sube, ¿eh? La media de Baleares sube, creo que un 11%. Lo que baja son casos puntuals.
0: Exacte, però és dir que fa dies que ja parlaven de nous pujades, o sigui que tampoc podem interpretar això com una molt bona notícia, sinó simplement amb prudència valorar un possible estancament del mercat. 9:28, si me permeteu, el bisturí a la ràdio de Javier Alarcón, publicitat a la part televisada, i tornem amb més propostes.
4: Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día no es menor, pero no requiere madurez ni mayoría de edad para poder entenderla. Dice el titular que dos menores de 3 años llegan en patera a Formentera. Así tal cual, 2 de 3. Deja en pañales a esta Ceuta sin ceutíes en que este gobierno y su patito de goma de vacaciones ha convertido Baleares. Sin pena ni gloria, pero sobre todo sin pena accesoria alguna que detenga, encarcele y condene a esos padres que arriesgan la vida de dos con una excusa, la de encararse ellos a un mejor futuro, a cambio de poner en peligro una vida que no les corresponde. Algún día nos contarán la diferencia de encarar la responsabilidad penal del patrón de una patera y no abordar la responsabilidad penal del padrón de una criatura. Maltratar una vida que no llega a la ola. Decidir por un ser humano que no da el mínimo de viento suficiente, que no cabe en una cáscara de vida, de esas que trufan el mar muerto en que han convertido este Mediterráneo balear. Una pena solo comparable a que hoy, que se cumplen 20 días del asalto en Ceuta, la opuesta izquierda balear a este gobierno, desde el socialismo de los señores Armengol, Negueruela o Sánchez, llegando al señor Apesteguía, líder del independentismo insular, por no citar el resto, no es que no hayan mostrado su ayuda o que hayan dado apoyo de alguna forma a ciudadanos, enfermos, heridos, menores o mujeres agredidas sexualmente allí. Es que ni han abierto la boca, ni un triste vete. Y ya mañana, siempre entre nonainos.

0: Són les 9 i 31 minuts. Aquest mes d'agost s'ha caracteritzat precisament per ser un mes on molts o bé comencen les seves vacances, sobretot entre els dies 1 i el dia 15, o acaben les seves vacances. El que ha passat és que les Balears, com sempre, estem al capdavant en número de vols. L'aeroport de Sant Joan, ja sabeu, és un dels més transitats de tot el país, i per aquesta raó, precisament per el número de vols, va sorgir també la polèmica i el Partit Popular va exigir al PSIP que es pugui pronunciar davant l'excés de vols planificat per AENA, depenent del govern central, sobretot aquest agost, el mes d'agost a Palma, volia dir, perdoneu. El coordinador de la formació, Sebastià Sagreras, ha criticat el silenci de la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i ha destacat sobretot que Eurocontrol alerta que AENA opera per damunt de la seva capacitat. No és la primera vegada que abordam el tema de l'increment de vols i sobretot la gestió de l'aeroport. Avui també és notícia. De totes maneres, aquí sí que poden confirmar, Alicia, que no hi ha un canvi de tendència ni molt manco, la tendència és el creixement.
1: Por supuesto, claro. Al final, los números siempre se pueden interpretar de diferente manera. Aquí la crítica es la falta de claridad de AENA, que como Baleares pues no puede formar parte, pues no tenemos los datos reales y objetivos para saber quién nos está diciendo la verdad, si es Eurocontrol o si es AENA. Ojalá, insisto, Baleares pudiese ser copartícipe de la gestión de AENA. Aquí también es verdad que el discurso del PSOE es perverso, porque en Madrid está fomentando que haya más vuelos, o al menos que no haya menos, mientras que el discurso que tiene el PSIP aquí en las islas es apostar por un decrecimiento. Claro, la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIP en las próximas elecciones está callada, porque claro, es que ¿qué puede decir ante un discurso tan contradictorio?
2: Sí, a mi, jo crec que aquest tema, és com comentaves, no? Se genera a partir d'aquest informe de l'Agència Europea de Navegació Aèria, si ho he dit bé les sigles, en què adverteix que un aeroport tan tensionat com l'aeroport de Palma, que nosaltres avui a l'Ara Balears també explicam, que tornem a fer rècords de visites en temporada alta, que hi hauria més operacions de l'habitual. Després surt AENA i fa com un mig desmentiment en què explica que no és així, que... Però, clar, aquesta falta de claredat que apuntàveu també genera preocupació. I després el que... És a dir, jo crec que el problema és efectivament el tensionament de l'aeroport, però després de manera subsidiària a nivell d'anàlisi política és cert que el Partit Socialista té un problema amb la candidata que ha escollit per les properes eleccions en un context de protestes contra la massificació turística, una persona que és secretària d'Estat de Turisme i que per més que hagi sortit, per exemple, en una entrevista amb nosaltres, amb l'Ara va desmarcar-se d'AENA, va dir que no era el seu model, però té moltes dificultats per tenir un posicionament clar al respecte.
0: De totes maneres, s'agrairia també major transparència per part d'AENA, no? Per exemple, a l'hora de gestionar entrevistes, poder aconseguir aquesta informació, els periodistes sabem que tampoc és molt senzill poder contactar amb ells o que te donin aquesta informació de primera mà. Aquí estic a una taula de periodistes, supos que i tots estan assentint. Juanan, tal vegada se troba a faltar una major transparència per part d'aquesta entitat?
3: Sí, sense cap dubte, no? Ja sabem que els organismes estatals potser has de picar pedra durant molts de dies, durant moltes hores, per aconseguir la informació que un busca, perquè la veritat és que són autèntics búnkers. Jo, pel que fa a l'operativa de Sant Joan, jo el que primer em preguntaria que si estem duguem vols per damunt de lo que marca o per damunt de la nostra capacitat, si això té alguna... si això afectaria la seguretat de l'aeroport mateix i dels usuaris, no? Perquè si en 10 minuts, poso un exemple, en 10 minuts poden operar 6 vols i en 10 minuts n'estan operant 8 i 9, això què suposa a nivell de seguretat? D'altra banda, el que fa l'aeroport d'Eivissa, que també és de Formentera, diguem-ho clar, mos havien dit que en l'estiu el número de vols seria més o menys el mateix, un poc superior en els de l'any passat, però que vendrien vols amb més capacitat. Això vol dir que arribarien més turistes a les nostres illes durant el mes d'agost. Això hauria de ser una cosa de que si el govern balear estàs dins el Consell d'Administració d'AENA o que pogués decidir, seria una de les coses que hauria de participar i de poder decidir, no? Si ens interessa més es tenir més vols o es tenir menys vols i que estiguin més plens i sobretot cap on els vols d'on ens agradaria que venguessin, no? Els nostres turistes. Jo crec que seria bàsic, seria importantíssim que el govern balear tingués alguna cosa a dir en els nostres aeroports. I d'altra banda, parlant de la secretària d'Estat de Turisme, una secretària d'Estat de Turisme no pot dir que li agradaria que venguessin menys turistes a les nostres illes. Vull dir, això no té ni cap ni peus. O deixa de ser secretària d'Estat de Turisme i es posa ja directament a fer campanya electoral aquí a les Illes Balears, però vull dir, són dues coses contradictòries del tot, penso jo.
2: I sobre aquesta manca de transparència que comentàveu, també recordar que venim d'una ampliació encoberta de l'aeroport. Que AENA va negar i encara nega que s'hagi ampliat quan té més capacitat de rebre més operacions.
0: L'estiu encara no ha acabat. Som a dia 20, queden 10 dies de moltíssima activitat. Valorarem les xifres en acabar i veurem, no?, si realment ha estat un dels estius de rècords que tot apunta que podria ser. No deixant de banda altres esdeveniments que han marcat aquest estiu, sobretot els darrers 15 dies, hem parlat moltíssim de la crisi humanitària a Ceuta i varen tenir la possibilitat de parlar amb una periodista que viu allà i està vivint el problema de forma molt, molt directa, no? I explicava com les autoritats s'haurien de focalitzar el problema realment, no? I intentar donar alguna solució a la població. Explicava com era el seu dia a dia, com alguns negocis havien tancat fins i tot i feia dies que no obrien. Clar, aquí tenim un drama humanitari des de moltíssimes vessants, per no parlar del drama de la gent que està patint, que està dormint a la platja, de nins, de dones, de gent vulnerable. El drama és enorme i les solucions s'atorben en arribar. Se demana una millor gestió, que se posin d'acord els diferents governs per poder-la abordar. Són moltíssimes les preguntes. Però vull parlar en concret dels menors, perquè com sabeu, és la part més delicada de tota aquesta qüestió. El govern continua treballant en el pla anunciat ahir per traslladar a la península aquestes 500 nines arribades a Ceuta, amb l'entrada massiva del passat dia 30, un projecte que vol alliberar les comunitats autònomes de l'obligació d'assumir la tutela dels menors i que preveu altres fórmules com l'acollida per part de, per exemple, ONGs, per part de famílies en concret. Vos demano una valoració sobre la postura dels diferents governs, govern, oposició, la visita de Núñez Feijóo, la gestió del govern central. Són molt de fronts oberts que, si vos sembla, poden començar a valorar sobre aquestes darreres hores.
1: A ver, para mí, como dices, Marta, es que lo comparto 100%, el drama es enorme, pero desde diferentes vertientes, porque por una parte está la humanitaria de los migrantes que han llegado y que llevan 3 semanas malviviendo en la playa, en descampados, y que entre ellos hay niños y niñas violadas algunas. El drama es que no puede ser, pero ¿cómo será el drama que viven en su país que no quieren volver? Es que yo aquella imagen de un niño de 12 años llorándole a un policía, diciéndole no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, es que ¿cómo vivirán en sus países para preferir estar solos en la calle malviviendo?
0: Moltes d'aquestes dones també denuncien la repressió que estan vivint allà, la impossibilitat d'accedir a uns estudis,
1: niñas,
0: la discriminació.
1: Niñas, por ejemplo, que las tienen preparadas para casarse.
0: Per casar-se amb senyors, exactament.
1: Exacto.
0: Sí.
2: Pero o luego del colectivo LGTBI también.
0: Exacto.
1: Claro,
0: exacto.
1: Pero luego también el drama de las personas que viven allí. Muchas se están planteando irse de Ceuta porque no pueden ir a la playa, por ejemplo, porque tienen miedo, porque allí hay mucha gente que tiene mucha necesidad y yo no lo justifico, pero cuando a lo mejor tú llevas 2-3 semanas sin comer, pues a lo mejor te ves obligado también a robar o a hacer determinado tipo de conductas, que claro, es un cóctel molotov que para mí el gobierno central está gestionando mal desde el primer día. No puede ser que el presidente fuese 2 horas y se fuese de vacaciones, que la única ministra que ha ido y ha dado la cara es Margarita Robles, porque el resto han ido a una sala cerrada, se han hecho la foto, pero no han tocado la calle. Y esto es un auténtico drama, que lo que se tendría que haber hecho era cancelar las vacaciones e irse a gestionarla allí, a Ceuta.
0: ¿Juanan?
3: Bé, que hi hagi 2.000 menors amullats des de fa 20 dies a Ceuta em pareix una autèntica barbaritat. I ja el que diu una Alicia de violacions i de més, és que, bé, no em cap dins es cap, vull dir, però bé, em pareix que el paper del govern de l'Estat amb aquesta qüestió ha estat lamentable. No es pot gestionar pitjor i jo crec que es salven perquè tant PP com la resta de l'oposició estan encara de vacances i perquè si això hagués passat en una altra època de l'any jo crec que hauria estat diferent. D'altra banda, jo crec que el paper de l'objectiu del govern hauria de ser de retornar en aquests menors al Marroc. Aquesta hauria de ser el seu primer objectiu. Està clar que hi ha uns procediments que complir, que hi ha unes lleis que no es poden tornar, evidentment, boixos en calent, on els pots dur a la frontera i amullar-los allí i ja s'apanyaran, però crec que hauria de ser el primer objectiu, perquè si no estàs marcant un precedent molt perillós, no? I és dir, mirau, si duim els boixos allà a Ceuta, se'ls quedaran i després els repartiran a la resta del país i no els retornaran.
0: I després,
3: el que passa és que aquí, clar, hi ha qüestions diplomàtiques que desconeixem i que impedeixen, es veu, en el govern de l'Estat es criticar el Marroc, es fer qualsevol comentari negatiu del Marroc, ja ho hem vist. El govern no ha criticat en cap moment el fet de que el Marroc deixés anar el dia 30 de juliol, deixés entrar tota aquella gent o deixés que sortís del seu país tota aquella gent cap a Ceuta, no? Són fets que desconeixem perquè és així, perquè Espanya ha canviat de parar amb el tema del Sàhara i d'altres coses. Però bé, jo crec que aquí el primer objectiu seria que aquests boixos tornassin amb els seus pares al Marroc. Aquest hauria de ser l'objectiu. Si això no pot ser, ja mirarem de veure què fem amb els boixos.
0: I, de fet, la solució, la sensació generalitzada de que la solució està molt lluny en arribar, no? Perquè duim 15 dies amb aquesta situació i és vera que encara no s'acaben de posar d'acord administracions, governs, per poder donar una solució. De fet, la policia està desallotjant 4.000 migrants a la platja del Trampolín, a Ceuta. És una de les darreres hores de les quals mos feim resor, per traslladar-les a un dels punts habilitats pel govern a l'espera de resolucions de peticions de poder donar suport a aquestes persones, de poder saber on aniran. Si vos sembla, fem una aturada més perquè són les 9:43. Escoltem uns anuncis i tot d'una tornem.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
6: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada.
8: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
3: Nou i 45 minuts. Si sou algun dels nostres oients més fidels i espectadors més fidels, sabeu que ahir vàrem donar visibilitat a una situació que pateixen molt els navegants, el món del xàrter en general aquí a les Illes Balears. Vam poder parlar amb aquesta entitat, l'Associació de Xàrter Nàutic a les Illes, perquè denunciaven sobretot la situació que s'està vivint els darrers anys. Moltes persones amb manca de formació per dur embarcacions, s'endinsen a la mà i a vegades aquests fets poden tenir unes conseqüències fatals. El sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent d'una mesa nàutica. Dos dies després, recordeu, d'aquest accident mortal que va a Sestanyol, la patronal vol analitzar amb rigor què va passar exactament en l'accident de dimarts, en què va morir un home de 69 anys i aquestes 5 persones més que varen ser rescatades després que volcàs la seva embarcació. Ahir ens explicaven que era molt urgent precisament convocar una mesa nàutica, convocar una reunió per poder donar al manco una instrucció i que les mesures que s'aduïn a terme a la mà siguin al manco més estrictes. Juan, a Eivissa ha estat un estiu molt calent, en realitat. Heu viscut episodis molt significatius, no?, d'incidents a la mà, incivisme, etc. Avui, malauradament, ens hem de fer ressò d'aquest accident. Què se podria millorar? Què se podria fer que no s'està fent?
9: Jo crec que s'hauria de ser menys lax en la legislació i que qualsevol embarcació hauria de dur, el seu patró hauria de tenir certa titulació per dur l'embarcació. És que la mà és un medi molt, molt, molt perillós i sembla que, bé, un agafa un barco i la mà és molt grossa i no hi ha pràcticament ningú, no et ve ningú per davant, no et ve ningú per darrere, però sí, és molt perillós i jo crec que fa molts anys que som molt laxes amb aquesta qüestió i veiem com estiu rere estiu tenim accidents mortals a les nostres illes. Cada volta tenir un barco està més a sobre del dia o agafar un barco per anar a fer una excursió una tarda, un matí, i jo crec que qualsevol embarcació, per petita que sigui, hauria de tenir algú al capdavant titulat. No pot ser que gent sense experiència es posi dugui estima d'una embarcació. Jo penso que no hauria de ser així, i que se'ls demanàs una certa titulació per dur un barco. Sabem que és molt difícil es controlar, que la mà és molt grossa i tot això, però almenys això, que tingués un títol habilitant a qualsevol que estàs en el càrrec d'una embarcació, perquè si no, això és un... bé, això és sálvese qui en pueda i no pot ser, no pot ser, perquè ja veiem el que està passant estiu rere estiu a les nostres
3: illes. Sí, cada estiu tenim alguna mort en concret. Recordeu l'estiu passat, igual, no? A més, parlàvem d'un adolescent que va perdre la vida. Mm. Cada estiu hem de lamentar la mort d'alguna persona. A vegades és per una qüestió d'incivisme, no? Perquè en record en aquest adolescent de l'estiu passat va ser precisament per una barca on estàvem realitzant una festa, no? Que no va respetar ni tan sols la distància, però aquí, encara que s'estan investigant les causes

0: Como decía Marta, pues que a lo mejor no conoce las zonas o el mar. También hay gente que bebe cuando van este tipo de barcas. Entonces yo creo que se ha convertido en una locura que evidentemente hay que regular, porque si no, pues veremos más desgracias.
1: Sí, la patronal amb aquest tema sí que demanava prudència perquè aquest succés que ha detonat tot aquest debat, no? Que és un debat latent i que moltes ja se n'havia parlat, no? Com dèieu, no se coneixen les causes de l'accident, però sí que és vera que els mitjans de comunicació apuntaven que l'embarcació no tenia llicència, o sigui, no requeria llicència per llogar-la. Tampoc se sap encara si en aquest cas concret això ha estat causa o no de l'accident. De tota manera, jo crec que hi ha un debat de fons que és de la gentrificació de la mà, que al final és el que dèiem, és una part més de la massificació turística i com més persones hi hagi, més possibilitat d'accidents hi ha. Llavors, o limitam tot aquest trànsit o establim restriccions molt més clares i mesures de seguretat molt més concretes.
2: Incidents a la mà i festes. Han estat dos temes molt recurrents aquest estiu. Vaig analitzar aquest segon en concret i demano opinió sobretot en Juanan perquè li afecta de prop. Recordeu, aquesta festa de temàtica egípcia que ha generat tanta polèmica els darrers dies, per una banda, perquè, recordeu, es va omplir un estanc amb una gran quantitat d'aigua en plena sequera. Això va ser objecte de debat, com és lògic. Però ara, Càritas Sant Antoni continua a l'espera de rebre una donació que no ha arribat, de 40.000 euros que l'Ajuntament de Sant Antoni va assegurar que els hi donarien els organitzadors d'aquesta festa privada. A data d'ahir, jo no tinc constància, ho publicau vosaltres avui, Juana, no sé si hi ha alguna novetat, l'entitat no havia rebut encara l'aportació, segons confirmava el director de Càritas, Antonio Moedas, no havien rebut els dobbers.
3: No tinc més informació. El que està clar és que aquesta festa va rebre l'interès general per part de l'Ajuntament de Sant Antoni, per aquest motiu, és a dir, perquè fent una donació de 40.000 euros a Càritas de Sant Antoni, també una de 10.000 euros en el motoclub de Formentera i Eivissa, perquè és el club que normalment entrena en aquesta pedrera, la pedrera de Sant Antoni, no? Per aquest motiu, per aquests 50.000 euros, l'Ajuntament de Sant Antoni va decidir donar l'interès general per aquesta festa, que és una festa en la que bé, no hi va haver-hi molta gent. Les festes que estàvem acostumats a Eivissa hi havia unes 350 persones. El que la polèmica ha vengut, evidentment, per aquesta utilització d'un llac artificial, per el malbaratament d'aigua que es va fer, que diu l'Ajuntament que ells no en tenien constància, i que, evidentment, aquesta aigua s'ha malbaratat de totes. Vull dir, una volta que es va fer aquesta festa, després es degué dur a una depuradora i es va tirar a la mà sense cap mirament. Evidentment, això, amb la situació de sequera, i en què no hi hagués hagut sequera, vull dir, és que malbaratar l'aigua en una illa com la nostra, la que en tenim tanta falta, és un fet que no està bé de totes. I ara bé, esperam que Càritas, evidentment, rebi aquesta donació l'aviat possible, així com el motoclub de Formentera i Eivissa, que també està a l'expectativa per rebre aquests sous.
2: Sí, perquè en el cas del motoclub eren 10.000 euros més. De moment no han arribat i per això és una situació que ha generat aquesta polèmica, no? Men com acaben les festes, perquè teníem també la del xàrter nàutic, recordes? Aquelles barques que estaven totes avaluades, una macrofesta, i de moment nosaltres vàrem intentar contactar l'empresa moltes vegades sense cap tipus d'èxit. Deien que li compensava més la sanció que no el dobbers que guanyaven amb aquest tipus de festes.
1: I el tema aquest de la donació és important perquè era la justificació a l'equip de govern de l'Ajuntament, quan li qüestionen que doni aquest permís, ho justifica dient que se farà aquesta donació. Per tant, és clau que efectivament se faci.
0: Y es la falta de respeto de venir aquí pensando que todo está permitido, que se puede desperdiciar el agua y si total, si luego no hay que hacer restricciones, pues da igual, lo importante es la fiesta.
2: Vull fer un apunt. Abans que parlàvem d'habitatge, recordeu, no?, que dèiem, s'estanca el preu de l'habitatge, podria tal vegada viure, no sé, o que ha tocat sostre, i la conclusió, per si just vos incorporeu en aquest moment dels nostres tertulians, és que, bé, hi ha alguna davallada puntual, algun municipi en concret, Artà, Andratx, val? Però no se podia qualificar com una davallada. L'anunci de davalla del preu de l'habitatge era un titular un tant sensacionalista, perquè quan endinses l'estudi de Tinsa, malauradament, les Balears seguim al capdavant de preus més alts de tot

0: Estat. I just Europa Press acaba de publicar una cosa que no molt sorprèn, però que torna a ser notícia. Un carrer d'Andratx és el més car d'Espanya per comprar un habitatge. I diu, el carrer més exclusiu d'Espanya és el camí de Salinar, a Andratx, on se demana una mitjana, atenció, de 15 milions d'euros a les persones que vulguin comprar alguna d'aquestes cases tan luxoses, segons un estudi d'Idealista. El segon lloc ho ocupa el Passeig dels Lagos, la famosa urbanització de famosos de la Finca o Pozuelo d'Alarcón, a Madrid, amb un preu de 11 milions d'euros. És que ja parlant de 4 milions de diferència amb aquesta coneguda urbanització de les celebrities. I la tercera posició, sorpresa de nou, aquí no me n'aniríem a Màlaga, al municipi de Benavís, on els venedors demanen 10 milions. Però el quart ja correspon de nou a les Balears, al carrer Mossa, a Palma. Aquí els habitatges tenen un preu de 9,8 milions d'euros. O sigui, número 1 i número 4 del rànquing, Mallorca.
1: Es tremendo. Es que es... por eso muchas veces cuando hay gente que dice los extranjeros nos quitan las viviendas, yo esto lo cuestiono. Estas viviendas de 15 millones de euros no las podemos comprar.
2: Bé, jo és que me deman quina persona se pot gastar 15 milions d'euros.
1: Bueno, hay muchas. Que...
2: I també fons d'inversió, segurament.
1: No, no, yo creo que esto son un fondo de inversión. Esto yo no creo que lo compre. Yo creo que lo compra hay gente que tiene mucho dinero en el mundo y que quiere venir a Mallorca pues a pasar sus vacaciones. Sus días.
0: Juana?
3: No sé, que la culpa és nostra per haver estudiat periodisme, suposo. No? No sé, entre tots fer una derrama i a lo millor mos podríem comprar una habitació d'aquestes allí a Andratx. La veritat és que són xifres que bé que fan caure un de cul, perquè evidentment estan fora de tot de l'abast de la gent normal, evidentment. Gent resident a Eivissa i Formentera que té feines normals com les nostres, són preus inabastables i en Suscun podria somiar si li toca la grossa de Nadal, però res més. No? Fent feina normal no arribarem a aquestes xifres.
0: Un darrer apunt en aquests dos minuts, que a més està en total contraposició a tot el que estem parlant de luxe, de preus. Parlant de delinqüència, mos ha sorprès, la delinqüència s'ha disparat un 15%, només afecta a Mallorca, els tres primers mesos del 2026, respecte al mateix període de l'any passat. És l'única illa de l'arxipèlag que ha augmentat la criminalitat, ja que Eivissa ha baixat un 1,4%, a Formentera un 27% i a Menorca un 5,3%. No sé, què en penseu? Sensació generalitzada de que podria haver més delinqüència? Un 15% és una xifra notable, companys.
1: A mi m'ha sorprendido, la verdad, cuando he visto los datos, no lo esperaba, habrá que analizar en profundidad, a ver a qué se debe esto, también si sigue como tendencia o si es algo puntual, però a mi m'ha sorprendido.
2: Sí, és un percentatge bastant elevat, però és el que dèiem, a veure si es manté o és un pic puntual, no?
0: Home, podria ser també... No el podrem associar a l'estiu, perquè són els tres primers mesos de 2026, o sigui que no podria ser també allò que diuen, no, és que ara hi ha més població, en aquest cas no encaixaria, Juana, perquè parlem de gener, febrer i març.
3: Hauríem de veure la tipologia de delictes, no? Perquè, per exemple, a Eivissa han augmentat molt els delictes informàtics, els delictes que es fan a través d'internet, aquestes estafes bancàries i tot això, vull dir que per exemple no donen sensació d'inseguretat a ningú, vull dir que una Clar. Estafa de mòbils, a través dels mòbils o tot això, no és una qüestió que un vagi pel carrer pensant a veure si m'estan estafant. Hauríem de veure les dades concretes, a veure si és que ha augmentat, per exemple, aquests delictes econòmics, aquestes estafes, o si, per exemple, són més els furts, les barres i aquestes qüestions que possiblement sí que estan més a flor de pell en la ciutadania.
0: Juana, Alicia, Anna, que tingueu un bon dijous, que dugueu bé aquest augment de temperatura. Ha estat una nit infernal. A partir d'avui és el canvi de temps, però avui encara tenim moltíssima calor, així que molts ànims.
1: Igualmente.
3: Salut.
0: Igualment per tu, Juana. Arribem d'aquesta manera a les 10 a la ràdio, escoltant els nostres companys de serveis informatius a la tele. Uns minuts per als anuncis. I tot d'una parlarem de com suporta aquesta calor. I ho farem amb experts. L'expert en salut pública, Joan Carles Marc, i el psiquiatre José Carbonell, ens diran que realment afecta la nostra salut. Tot d'una ho descobrim.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Canvi de temps a la vista a les Balears. Durant tot el dia, l'arxipèlag està en alerta. A tota la costa hi ha avís groc per fenòmens costaners adversos, a l'interior per tempestes i forts vents, i al nord i nord-est de Mallorca també ha vist taronja per altes temperatures, i a Menorca se suma l'alerta per possibles rissagues. Això després d'una nit amb temperatures tan elevades que són més que tòrrides, segons el portaveu adjunt de l'AEMET a les Balears, Jorge Rodríguez.
6: Ya prácticamente se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal, cuando la mínima está por encima de 30 grados.
5: Aquesta nit ha tingut unes mínimes de 32 graus a Banyalbufar i de 31 al port de Sóller, per exemple. Arriba, com dèiem avui, un canvi de temps que vendrà acompanyat de tempestes i forts vents, amb tot les temperatures seguiran sent elevades i totes les Balears estan en el nivell màxim, el nivell 4 per risc elevat d'incendi. Més coses, les possibilitats que es produeixi un fenomen sísmic a les Balears, com està passant aquests dies a Granada amb els terratrèmols, són baixes, tot i que ja se'n van registrar alguns al segle passat.
7: Segons el sismòleg de la Xarxa Sísmica Nacional, Carlos González, les illes tenen manco activitat sísmica, però hi ha alguns precedents i ho atribueix als terratrèmols que es produeixen a la zona d'Argèlia. Són declaracions a l'informatiu Matí.
8: La zona de Argelia tiene mucho más actividad sísmica, terremotos mucho más grandes, de magnitud 6,6, 6,7. Entonces, esos terremotos en Argelia están lo suficientemente cerca de Baleares como para que los sintáis de vez en cuando y además también pueden generar tsunami.
7: González també ha recordat que en cas de produir-se aquests fenòmens cal allunyar-se de zones on poden caure objectes, protegir-se i estar atent a les recomanacions de les autoritats.
5: El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària del conseller de la MA, Juan Manuel Lafuente, al Parlament. Els quatre grups demanen que es reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
7: El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable, diuen, de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. Els grups d'Esquerra acusen el govern de Marga Provenç de connivència amb interessos particulars.
5: I continua en estatal el desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta. Fons policials estimen que fins ara hi quedaven entre 3.500 i 5.000 persones migrants després de l'entrada massiva de finals de juliol. Ara són traslladats a les dues zones habilitades especialment a la ciutat autònoma després de l'acord assolit entre l'executiu central i el govern de Ceuta.
7: Hi ha habilitades 1.800 places, 300 més del que es va anunciar inicialment, tot i que es preveu ampliar-les a mesura que avancin les tasques d'adequació dels espais. El desallotjament ha començat a primera hora d'aquest matí de manera voluntària i de moment no s'han registrat incidents.
5: I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat una guerra econòmica contra l'Iran i un aïllament sense precedents. Amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10:05, en setam segona hora de programa i, com sempre, en aquesta punta en concret, la previsió del temps, perquè vivim una jornada, jo ja no sé com qualificar-la, si de calor asfixiant, infernal, insuportable... Atenció, perquè el temps canviarà de manera notable en les pròximes hores, Joana. Bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Marta. I doncs sí, ho tornem a dir, que jo crec que és una de les frases més repetides aquests dies, aquestes setmanes, aquest estiu. Avui també, 20 d'agost, la calor serà la gran protagonista. A les 5 de la matinada ja teníem temperatures d'entre 28 i 34 graus a bona part de Mallorca, i durant el dia les màximes es mouran entre els 35 i els 39 graus. Per cert, que avui et Sant Bernat segurament s'hauria de fer realitat aquella dita que diu que Sant Bernat la paga.
0: No, i sé tu si creus que... A veure, no. La paga una mica, perquè... De matinada, demà, exactament, de matinada. Ja serà aquesta matinada.
1: Ja és qualque cosa, però bé, sigui com sigui, tota l'illa està avui en alerta per altes temperatures al nord i al nord-est, l'avís és taronja, amb màximes que poden arribar als 39 graus, mentre que la resta de Mallorca l'avís és groc, amb registres de fins a 38 graus.
0: Serà una calor especialment intensa, perquè també tindrem una nit tòrrida, mínimes que poden quedar al voltant dels 26 graus. Per tant, avui toca extremar les precaucions, especialment durant les hores centrals del dia, per favor. Oh, moltíssima atenció en aquestes hores.
1: De fet, Marta, predomina el nivell extrem d'incendi forestal a bona part de les Illes Balears, hem de dir també.
0: I després mos faran ressò d'un incendi a Formentera, tot d'una vos donàvem la informació, però aquesta situació, això és important, té les hores comptades avui cap al capvespre, i durant la matinada, com explicàvem, arribaran els canvis. Els cels s'aniran carregant i no es descarten ruixats, precipitacions amb fang i tempestes.
1: I compta també amb el vent, perquè avui bufarà de component sud-oest, molt moderat, però amb ràfegues fortes o molt fortes de manera puntual. A la mà també hi haurà maror, amb onatge que pot arribar als gairebé 2 metres, 1,8 metres d'onatge.
0: I de cara a divendres, quan el canvi de temps serà molt més evident, tot Mallorca estarà en avís groc per pluges i també per tempestes, amb la possibilitat que en alguns punts puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en només una hora.
1: Les precipitacions podran ser localment fortes i anar acompanyades també de tempestes, sobretot durant el matí. A partir del capvespre i del vespre també tendiran a remetre.
0: Per tant, idò, passam en poques hores d'una situació de calor extrema a un escenari totalment diferent de ruixats, de tempestes, de davallada de les temperatures. Així que seguirem ben pendents del temps, parlarem després amb el nostre meteoròleg, Albert Darder, per poder fer una previsió, sobretot de cara al cap de setmana. Obrim finestres,
1: t'anava a dir que avui de matí, que quan hem arribat a la ràdio, feia una temperatura molt elevada.
0: Mai ho havíem viscut
1: però
0: així,
1: però és perquè ara està molt ennigulat, ha fet 4 gotes, i no sé si això és símptoma de que canvies temps o de que farà més calor, però bé, ja en parlarem més tard. De moment, allò que fèiem és anar fins a Cala Torreta, a Menorca, a veure com s'han alçat en aquest punt de l'arxipèlag. Hi ha una mica d'onatge, hi ha un parell d'embarcacions, però sí que pega una mica aquest onatge que dèiem que hi haurà d'entre 1,8 i 2 metres d'alçada. També està una mica ennigulat, diria jo, i de Cala Torreta, a Menorca, si vos sembla, fèiem una oada, fèiem un cop d'ull, en aquest cas, a un altre punt, Port de Pollença, a Mallorca, també una mica tapat els dies. S'han alçat amb una mica manco de sol que ahir, que també varen connectar amb aquesta càmera de l'exterior, i sí que ahir hi havia molt més sol que el que tenim avui. Port de Pollença, a Mallorca, que sembla avui serà diferent del que va ser ahir.
0: Com deies, alerta per foc, i feia un apunt que ara podrem especificar de manera més detallada sobre un incendi, en concret un incendi forestal a Formentera, que ha calcinat 70 metres quadrats de vegetació. Els bombers han intervingut aquest dijous de matinada, també, en aquest incendi declarat a la carretera 820. Segons ha informat el Consell Insular en aquest comunicat, l'avís de l'1-2 s'ha rebut cap a les 5 de la matinada. És un foc afectat, com dèiem, 70 metres quadrats de vegetació, que ha quedat extingit també avui de matí, a les 7:30. En els treballs han participat un caporal i 2 efectius en diversos vehicles d'intervenció, també 2 agents forestals de l'Institut Balear de la Natura, de l'IBANAT. De moment, com dèiem, ja ha quedat extingit. Són les 10:10, no deixant de banda, com dèiem, aquestes altíssimes temperatures que avui són les protagonistes, aquest estiu, que està sent un poc infernal. Des de la temperatura marina, recordeu que hem parlat, s'han assolit màxims històrics, entre 3 graus a la boia de la Dragonera, fins en aquestes nits tòrrides, inclosa la d'avui, que vivim des del mes de juny. Avui, a les 5 de la matinada, recordem, la xifra tenia més de 30 graus, així que la pregunta és, com es pot suportar?

0: Demanen, Marta Grau, com se pot suportar? Sí. És mal de respondre aquesta pregunta. És una bona pregunta, però ja t'he dit jo que la resposta és malament. Se pot resoldre o se pot suportar malament, perquè fa dies que dormim poc, suam a les totes, estan mal sofrits, més cansats, més irritats, pràcticament tothom està fart d'aquest estiu interminable que no arriba a acabar i encara mona queda una bona estona. Les nostres becàries, na Francesca i na Victòria, de fet, han fet un exercici de sortir al carrer i demanar a la gent com duen aquesta calor insuportable. Idò, escolteu, això és el que ha contestat la gent del carrer.
1: Però per jo és un autèntic drama, sincerament. Vull que faci fred ja.
2: Aquest any està sent bastant dur perquè fa molta calor i és bastant insuportable.
3: Este año el calor os está haciendo un poco insoportable porque no está dando tregua, la verdad. Además, soy una persona que no le gusta mucho los aires acondicionados, pero este año es que necesito un poco el fresco. Vas mucho más cansada, todo va mucho más lento, es como que te falta energía.
4: Uf, pues yo aduc aquest estiu, el calor fatal. I de veres com ho provoca estar més irritable. O sigui, és que és insuportable.
0: Coincides que en totes les respostes, especialment la del principi, que de vull que faci fred ja. Jo no m'ho pensava mai. Sentir-me dir...
5: Que faci llarg un estiu.
0: Exacte, jo era molt de tim estiu i ara la meva frase és vull dur jaqueta ja. O sigui, vull que faci fred ja perquè...
5: I malauradament ens hem de començar a acostumar en aquests estius que cada vegada seran menys intensos, més llargs i que el canvi climàtic provoca aquest augment de temperatures.
0: Exacte, Marta, però clar, mos demanam què està passant perquè perdem la paciència en la calor. Idò, perquè la calor no només afecta la salut física de les persones, també té implicacions en l'estat d'ànim i en la salut mental. Hem de tenir cura, cuidar-nos també de l'impacte emocional, ja que pot causar fatiga mental, ansietat i agressivitat. Els experts afirmen que la sensació de calor i també d'incomoditat fa que augmentin els nivells de cortisol, que, ja ho sabeu, és l'hormona que provoca l'estrès i, per tant, provoca més irritabilitat i també ens enfadem més ràpid, per dir-ho d'alguna manera.
5: Sí, és veritat. Mira, ara si ens enfadem més ràpid, ja sabem que la culpa és la calor.
0: No podem parar aquesta excusa,
5: no,
0: però
5: manco,
0: la tenim.
5: Però podria ser, i tant. Les més perjudicades, com sempre, les persones més vulnerables, les persones majors, les persones que tenen algun problema de salut mental. Si vos sembla, anem per parts, abordant primer la part física amb l'expert en salut pública, el doctor Joan Carles Marc. Bon dia.
6: Bon dia, Marta, com va?
5: M'imagino que és molt conscient, no?, de com la calor està generant aquest increment de casos d'ansietat, d'estrès, fins i tot problemes de salut mental. Tant afecta la nostra salut, les altes temperatures?
6: Afecta molt, no? I afecta molt sobretot el fet de que no puguem dormir bé. Ho comentava abans, no? El fet d'aquesta son interrompuda durant la nit genera problemes addicionals, problema més irritabilitat, més ansietat, més problemes de salut mental, com deu. A més, hi ha un estudi fet per la Fundació Jordi Gol de Catalunya que parla de que aquest augment de temperatura genera més ansietat i més depressió. Per tant, un problema important. I, a més, hi afegim, no? Hi afegim que, a més, hi ha un augment de mortalitat en funció dels graus que genera aquest increment de temperatura. Sabem que a Mallorca, a les Balears, tenim un problema addicional, i és un tema de més humitat, amb una calor a la mà molt gran, i això genera problemes addicionals, problemes per dormir i problemes d'aquesta irritabilitat, aquesta agressivitat, aquesta ansietat, aquest malestar, aquesta problemàtica general que no mos aguantant ni nosaltres mateixos.
0: aquesta mal sofridura, no? Que mos acompanya tot aquest estiu, Joan Carles. Clar, és vera que no descansar, no dormir bé, fa que ja mos aixequem sense haver descansat bé, com aquell que diu. Jo te volia demanar si és cert o no que dutxar-se abans d'anar a dormir pot donar la sensació de que mos refresca una mica, però pot ser o pot tenir un efecte contrari. Mos pot ajudar o no fer aquesta dutxa ràpida abans d'anar a dormir per sentir-nos més fresquets, o no convé fer-la?
6: Depèn una mica de cadascú, eh? És a dir, que segur que hi ha gent que li va bé, que li genera frescor, i això mos genera. Qualsevol que mos dutxem abans d'anar a dormir fa una fresqueta que mos ajuda, posa-mos damunt el llit i poder dormir els primers moments de la nit, però és vera que també a lo llarg de la nit també pot generar una calor que surt de dins degut a l'alta temperatura que hi ha a l'ambient, no? Aquesta alta temperatura genera aquesta irritabilitat, aquest estrès tèrmic que mos problemàtica, mos genera una problemàtica addicional en tot moment, no? I, per tant, és una qüestió de sí però no, no però sí, no? I depèn de cadascú. Però jo diria que té moments bons, però també els té pitjors en qualque moment.
0: La Marta també comentava que hi havia gent que és més vulnerable, o especialment més vulnerable, a la calor. No sé si, per exemple, les persones grans serien de les persones que ho tenen més complicat de fer passar l'estiu quan la temperatura és tan elevada.
6: És així. Gent gran. Hi ha molta gent vulnerable. Jo diria que la gent més vulnerable és la gent gran, però també hem de pensar que també ho és la gent més pobra, la gent que no té capacitat per trobar un lloc per refrescar-se, que no té aire condicionat, que no té ventiladors, que té les cases que no estan ben aïllades, i per tant això és un problema molt important. Però també les persones grans, i si afegem la gent, les persones grans, gent que té una malaltia crònica, gent que té una malaltia cardiovascular, en la calor, el fet de que el cor no funciona igual, va més lent, mos costa més dur la sang a la pell, i per tant això mos genera problemes importants. També ho genera la gent que té un problema renal. El fet de, per tant, la necessitat d'estar ben hidratats és un element fonamental. Per això sempre deim que hem de beure a pesar de no tenir set, és una cosa clau. I això és una de les problemàtiques que també hem de tenir en compte, no? Alerta en la gent gran, alerta en la gent amb malalties cròniques, però també nins i persones embarassades, que també els han d'anar alerta, i sobretot gent que fa feina en llocs on espais amb molta de calor, gent que fa feina a migdia, gent que ha de fer esforços addicionals per el fet de fer feina en moments determinats del dia. Això és una altra problemàtica que hem de tenir també en compte, no? Per tant, totes aquestes coses són les que fan que la gent estigui pitjor i que davant d'això haguem de prendre mesures. Han de prendre mesures les institucions. Vull recordar, és necessari que hi hagi espais climàtics, hi ha de més arbres, han de sembrar més arbres. És un element fonamental per a la salut mental també. I a més, han de procurar tenir llocs on poder estar, que la fresqueta pugui passar de qualque moment, no? Això mos ajudarà a estar millor. Però torno a dir, les persones més vulnerables són sobretot les persones grans, i cada vegada ho seran més, eh? Per tant, sí. I cada vegada ho seran més. Per tant, hem d'anar molt alerta amb la qüestió de la salut física i mental, i torna a dir, i també la gent de la salut física i mental en llocs com Balears, on l'humitat és tan important i que genera problemes més per dormir.
5: Sí, perquè s'agreuja, sí, aquesta sensació de calor s'agreuja en la humitat. Focalitzem ara la part mental, no? Com apuntava el doctor Marc, i incorporam en aquesta conversa el psiquiatre, el doctor Carbonell, en José Carbonell, que ja ens escolta. Doctor, bon dia.
7: Bon dia a tots. Bon dia a tots.
5: És una realitat? La calor afecta el nostre estat d'ànim, els nervis, mos mostrem més irascibles, tenim manco paciència?
7: Vosaltres heu dit un estiu infernal. Noches tórridas, noches infernales, que esperam? Lògicament, nosaltres estem en contacte amb la gent que tenim en el nostre entorn, no poden dormir vespres, parlant d'estar deshidratats, parlant de que un dia darrere l'altre mos començam a estar, pues tenim aquesta ansietat. Però l'ansietat, o sigui, quan te trobes malament, pot anar cap a l'ansietat, cap a la depressió, o pot anar cap a l'agressivitat, cap a la frustració. Pensa que tota la gent vol arribar a l'estiu i fer aquestes coses, que desconnectar i passar-s'ho bé, i en vez de passar-s'ho bé te'n vas, te poses un puesto on realment ho estàs passant encara pitjor, i què fas? Ho pagues amb més irritabilitat. Quan tens irritabilitat, estàs deshidratat, moltes vegades veus el que no hauries de veure, que és massa cafè, potser te fa més irritable, i si veus alcohol, encara te deshidrates més, te desinhibeixes més, i entonces és on el que és l'agressivitat pot dur a problemes d'agressivitat activa o passiva, o sigui, el fet de ser més agressiu amb les persones que tens en el voltant, ja sigui perquè ets una persona més agressiva físicament o fins a aquesta època de l'any on més separacions se produeixen, havent més amics se barallen també perquè no volen saber un de l'altre. Doncs sí, realment, si qualsevol persona es posa en una situació de calor extrema, humitat extrema, en una situació de que tens les expectatives de passar-ho bé, beus massa cafè, beus alcohol, inevitablement haurà problemes d'agressivitat. I l'evidència demostra que no només produeix més ansietat, més depressió, sinó que també es produeix moltes més delites, moltes més agressions, i produeix que la gent estigui pues, visquent un estiu infernal des de totes les perspectives.
0: José, clar, estàs explicant això i te volia demanar si aquest còctel que mos estàs explicant, aquest còctel d'agressivitat, mal humor, malestar, aquesta part també de la salut mental que per ventura s'accentua o queda més malmenada, pot provocar també més casos, no sé, d'homicidis, de bregues, d'assassinats. Poden fer aquesta similitud o aquesta relació entre calor i també més casos d'aquests?
7: Sense cap dubte. Hi ha homicidis, hi ha suïcidis, hi ha tot tipus de... Lo que és. Tu pensa una cosa, dius una persona que no està bé, li puges una miqueta el nivell de complexitat de la situació que està visquenta, i aquesta persona passa de poder gestionar les coses bé amb una miqueta de medicació que potser estava estable, a perdre el control, i més a més perquè el que nosaltres agafem normalment quan no ens trobem bé és beure una miqueta una cervesa fresca que fa, dona aquesta sensació que te trobes. Entonces, hi ha més desinhibició, aquesta desinhibició ens du en aquestes situacions d'agressivitat que pot dur, pues, ja siguin homicidis, ja siguin inclús suïcidis, ja siguin agressions més petites o el que no, dèiem habitual, bregues contínuament, la gent condueix, està més irritable, pot dur més accidents. És una situació que realment, si ho pensem, qualsevol persona que se posa en una situació extrema, com la que estem vivint de manera continuada, inevitablement tot se multiplica exponencialment. I lamentablement el tema del comportament humà, qualsevol persona, només per el fet de no dormir dia darrere, tres dia, i el fet fa que estiguis totalment al límit i te du moltes vegades en aquesta irritabilitat que no ets conscient de que estàs al límit i que estàs a punt d'explotar i que te pot dur situacions lamentables, realment.
5: Sabre què és el que està passant, donar-li una explicació és important. No són temperatures bones de dur, ni molt manco. Ha estat una nit infernal, la d'avui vespre. El manco avui, la tendència és que de cara a la matinada canviï el temps. No sé si canviaran també els estats d'ànim. Això és un poc més complicat. Doctor Carbonell, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Gràcies a tots. Adéu.
5: Una darrera pregunta per al doctor Marc, molt important, sobretot per a les persones que prenguin medicació, perquè amb les altes temperatures també s'ha de revisar. Algunes, fins i tot, s'han d'ajustar.
6: És a dir, la medicació és fonamental. És molt important que la gent segueixi la seva medicació que du. Em dic que la importància de la gent que té una malaltia crònica és molt important perquè tenen més vulnerabilitat. I hem de recordar que fins al 15 d'agost hi havia més de 4.000 persones que han mort a Espanya degut a la calor, no? I amb un increment del 67% respecte a l'any passat, no? L'any passat ja havia augmentat un 85% les morts des de 2024. Per tant, ajustar molt bé la medicació, controlar molt bé la gent vulnerable, són elements fonamentals per millorar la nostra salut i en aquests moments tan durs i tan complicats de dia i de nit, diríem, intentar cercar el millor per qualsevol de nou.
5: Molts d'ànims per suportar aquesta calor, perquè no està sent gens fàcil. Doctor Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Joana. Adéu.
5: 10 i 24 minuts. Avui és un dia important, ho hem avançat abans al sumari, però ara no volíem deixar de banda el manco ampliar un poc més d'informació. Gran part dels mitjans nacionals i internacionals es fan ressò d'aquesta notícia. Les companyies farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna contra el melanoma, contra el càncer de pell, funciona.
0: Exacte, Marta, un anunci que es fa des de la cautela, des de la prudència, perquè és un assaig complex que es troba en les seves darreres fases. Hi han participat més de 1.000 pacients, aquí ja se'ls havia extirpat un melanoma, als quals s'han aplicat tecnologies ARN missatger que combinen el vaccí amb medicina amb l'objectiu de reduir aquest risc que aquest càncer té de que es reprodueixi. Insisteixen que encara està en fase 3 i que encara no ofereix dades explícites de supervivència ni de recaiguda, però, sens dubte, és una gran notícia que esperem que d'aquí uns mesos, un any, o quan sigui, podem confirmar que és finalment positiva i que ha funcionat.
5: Màxima precaució contra el sol. És veritat, sempre s'ha de dir i s'ha de recordar, sobretot en aquests dies en què, és veritat, el nivell de radiació és molt alt, així que, per favor, que pugui servir també per un recordatori en aquest tipus de prevenció. Són les 10:26, uns consells. Avui també és el Dia Mundial de la Patata Fregida. Jo no crec ningú que no li agradin les patates fregides. Crec que...
0: Podríem dir aquella frase de si a qualcú que no li agradin les patates per fregides...
5: Per favor, no és de fiar.
0: No és de fiar.
5: Con la xocolata.
0: Con la xocolata.
5: Exactament, i després parlarem amb en Miquel Calent, mos explicarà ben quines són les claus perfectes per fer una bona patata fregida. Una pausa, seguim.
8: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
9: Josep, com
10: Hola.
9: Estàs?
10: Molt malament, fa Perquè... molta calor. És a dir,
9: fa... Tens calor, posa'ns aire.
10: No, ara estic bé aquí.
9: Fa calor psicològic.
10: Man, no ho sé jo.
11: Però
10: quan hi ha vacances?
9: Quan hi ha vacances?
10: Nosaltres?
9: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
10: Xiu-xiu és tot l'estiu.
9: Sí.
10: Ah, que bé.
9: Servei públic.
10: Servei públic total.
8: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
13: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
5: Us ho avançava abans dels anuncis. El 99,9% de les persones del món els agraden les patates fregides. No és una estadística, és una percepció personal. Coneixeu qualcú a qui no li agradin les patates fregides? Abans Joana deia no són de fiar aquestes persones. Per favor, no m'escriguin,
0: Era broma, que segurament hi ha qualcú que no li agraden i ara no, no volem ofendre ningú.
5: Pràcticament impossible. Avui és el Dia Mundial d'aquest aliment tan popular.

0: De fet, les patates tenen una història darrere. Venen d'Amèrica Llatina i varen ser els espanyols qui les varen dur cap a Europa. Però hi ha una tradició popular que diu que les patates fregides, que són les que agraden a gairebé tothom, varen néixer fa més de 300 anys a un poblet de Bèlgica. Un dia se varen quedar sense peix per fregir i la solució que varen tenir va ser fregir el que tenien a mà, que eren les patates.
1: Mira, quina bona idea, així, eh? No, és vera, les grans idees sorgeixen a vegades de la necessitat. Tot i això, hi ha diverses històries de l'origen, no?, que ens parlen de l'origen de les patates fregides, però el que volen saber no és tant la història, que ens interessa, però no tant com fer-les bé. Unes bones patates fregides, quins són els trucs, les passes perfectes, com s'ha de posar l'oli, que no s'aferrin, la manera de pelar-les, de tear-les. Per això, avui tornem a saludar el nostre cuiner preferit, Miquel Calent. Bon dia.
2: Bon dia, com anem?
1: De 0 a 10, com te queden a tu les patates fregides?
2: No ho sé, això sempre m'han dit d'altres. Però jo te diria que estic dins d'aquest 0,01, que no m'agraden gaire les patates.
0: No m'ho puc creure, que en Miquel Calent no li agraden dins les patates.
2: No, m'encanten les patates.
1: Acabes de fer?
0: Ah, d'acord, perdó.
2: De totes les maneres que se poden cuinar les patates, les que m'interessen són les fregides. Però m'agrada molt fer-ne, que és una altra cosa.
1: Quin ensurt que m'havies donat, perquè pensava que ara mateix ja tenia el titular, que no era la nit infernal d'avui, sinó que era a Miquel Calent no li agraden les patates fregides, eh? Quin ensurt. En tot cas, ja sabem que les fas de diferents maneres, però les fregides han de quedar bé. No sé quin és el truc exactament, si s'ha de focalitzar a l'oli, si s'ha de focalitzar el tipus de patata. Tu com explicaries la clau, la fórmula?
2: Jo crec que n'hi ha moltes de diferents. Moltes vegades quan pensàvem en patates fregides pensàvem en això, en ses french fries, és a dir, aquestes patates fregides a bastonet, no molt grosses, perquè nosaltres, per exemple, els mallorquins tenien la patata cantonet, que és una patata que també és fregida, però que no és exactament una patata fregida. Però si ens centrem en la bàsica, en seguir pensant tot, en aquesta d'acompanyar uns ous estrellats, jo diria que el primer és una bona patata. I la varietat més acceptada per fregir sempre, jo crec que és sagra, que és una patata que té poc contingut amb aigua i sempre queda bé. Després, altres que són molt funcionals són la Mona Lisa o la Keremenek. Això seria primer triar la patata. I després, els meus trucs. Primer de tot, pelar-la, tear-la i deixar-la com a mínim 10 minuts en remull i amb aigua freda. D'aquesta manera, llevam un excés de midó i ja no s'aferraran tant. Això és el primer truc. Si volen que mos quedin molt separadetes i molt cruixents. I després, tenim l'opció de fer-les amb una vegada. Si els han de fer amb una sola vegada, que nostra, amb una pella, jo començaria en l'oli no molt fort. És a dir, tiraria les patates amb molt d'oli, però en l'oli a una temperatura d'uns 160 graus i aniria pujant a poc la temperatura, que és un poc el que feien les patines, no? Que tiraven allà l'oli, que la pella anàs fent, i primer de tot, en aquest pas, aconseguim una deshidratació i després, quan l'oli va pujant de temperatura, aconseguim que fregisquin molt bé. Això seria si els fem amb un pas. I la manera un poc més pro seria...
1: Ah, encara hi ha una manera més pro que aquesta que descrius, que ja me... ja me sembla com... laboriosa. Sí, sí, t'escolta.
2: Com fregir-les una vegada, escórrer-les una miqueta, deixar que l'oli pugi de temperatura i tornar-les fregir. Però després hi ha moltíssimes fórmules intermitges. Per exemple, la meva padrina no els netejava després de... És a dir, pelava, netejava i després no els passava per aigua. I d'aquesta manera te queden com molt casolanes, que són aquelles patates fregides que s'aferren un poc una en l'altra. A mi són les que faig els diumenges, perquè que nostres jo no són molt de patates fregides, però tant a Llumeta com a Catalina els encanten i és un poc la festa, no? El dia que han de... Ja és un poc més golafre, però allà se cuiden molt més. I el dia que em diuen, avui farem patates fregides, jo els faig patates fregides així. És a dir, i després, allò que també feien les padrines, i que jo crec que és excepcional per fer tant en quant a casa, és posar dues parts d'oli i una part de saïm. Això fa unes patates fregides que són escandaloses, ara.
0: Escandaloses i light, no? Una mica light.
2: Ja hi som.
0: Ja hi som. Bé.
1: Ja n'edam.
0: Mira, he apuntat, Miquel, has dit que és important agafar una patata indicada de les nostres. Has dit, la Mona Lisa, que ni sé quina patata és, però bé, jo m'ho apunt. Deixar-les en remull 10 minuts, que per ventura és un pas que moltes vegades no fem i és important fer-lo. I ara que l'altre dia parlàvem amb tu precisament d'est, has dit, solina molt fort a 160 graus, és recomanable mirar la temperatura amb aquests aparells que fan de termòmetre?
2: No cal. És a dir, realment unes patates fregides sempre han d'acabar en oli fort, és a dir, sempre han d'acabar amb un oli al voltant de 180 graus. Tampoc ha de ser un oli de 200 graus, perquè si no se crema, no és saludable, i a més les patates se cremen per de fort. Però sí que sempre han d'acabar en oli alt, però ja va bé començar en oli baix. És a dir, jo que faig normalment a casa, que tot és una mica més a ull, i doy el zitir i deix que l'oli se vagin calentint mentre les patates de dins. D'aquesta manera, primer evaporam l'aigua de dins la patata i després la fregim. És a dir, gran enemic d'unes patates fregides és l'humitat. I aquí les illes en tenim moltes. Clar. Per tant, el que hem d'aconseguir és que primer se'n vagi l'aigua i després se'n fregui. Perquè si evaporam en l'oli molt calent, el que passa és que cremam la patata perquè l'aigua surt molt ràpid, queda allà de dins, s'encapsula i se crema. En canvi, si ho fem més a poc, la patata primer s'evapora, primer que veiem allò que hi ha moltes bimbolletes dins l'oli, i després quan la temperatura de l'oli va pujant i l'aigua ja s'ha evaporat, és quan la patata comença a fregir, que fa aquell crec i aquell renou tan golafre.
0: Miquel, darrera pregunta, si la Marta m'ho permet. L'altre dia ja molt vas dir que no era molt d'aquesta qüestió, però tornant a les artilugis i aparells, és un sacrilegi utilitzar l'air fryer per fer les patates o què?
2: No se sent molt bé, que ja té molt
0: poc. Ja m'ha contestat. Miquel ja m'ha contestat.
2: Fica fora vila i tenim aquí zones que no acaben d'arribar.
1: Una curiositat més, anuncia un no, però és que jo tampoc la coneixia, la Mona Lisa, que és el Ferrari de les patates.
2: És una patata que és molt versàtil. Jo crec que no és la millor patata per tot. Sí? Jo personalment utilitzo diferents patates per allò que està cercant. Unes patates, per exemple, per un puré, una Mona Lisa em pareix molt bona. Una que bé. Però són dues patates que si només en tens una casa, em pareix que una Mona Lisa va molt bé, perquè és bona, bona per fer el forn, és bona per...
1: Ha de funcionar segur.
2: Per fregir. En canvi, si només vol fregir, si dius, diumenge som 6 i farem patates fregides, ous estrellats i botifarró. Aquest dia jo venc, si no el fryer a prop, a 5 quilòmetres al camp voltant, i aquest dia jo compraria patata agra. I és possible que no sigui molt novella, és a dir, que sigui una patata que ja he descansat un parell de mesos.
1: Mira,
2: perquè ja es filant sa,
1: sa cosmo. Estem filant molt prim i jo crec que la propera vegada que facem patates fregides mos han de quedar excepcional.
0: O com es convidi a Miquel. Clar que sí.
1: Miquel, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. I tirau l'air fryer.
0: apuntat.
1: No li va agradar gens a Miquel Calenté lo del tema d'utilitzar l'air fryer, ni tampoc flitar amb oli, el pa amb oli. Això va considerar que era un autèntic crim, perquè va ser nosaltres fa només uns dies, no?, per valorar el que li demanaven a Joana sobre artilugis, estris surrealistes de cuina. A ritme de Mona Lisa i Nat King Cole continuem, però no per parlar de patates, ni molt manco, sinó per parlar del temps, per parlar d'aquestes nits infernals que tenim, d'aquestes altíssimes temperatures. Ha estat una nit molt dura aquí a les illes, però avui encara no poden davallar la guàrdia perquè tenim temperatures que poden fregar els 40 graus. Albert Darder, bon dia.
3: Molt bon dia. Passem, Marta. Ahir vaig sopar de patates, ja que estàvem amb el tema.
1: Mira.
3: Vaig anar a sopar amb un company d'aquí, amb el José Luis Galindo, i molt bones les patates, que
1: eren
3: sopar.
1: Bones.
3: Eren bones.
0: Ja m'estranyava que els haguessis fetes tu. Ja m'estranyava. Però bé, tornant en el tema que mos ocupa, aquesta calor, han dit que passarem de l'avís de calor als avisos per pluges i tempestes entre avui i demà. Albert, un canvi de temps important que arribarà aquesta mateixa nit, aquest vespre, i que serà especialment evident demà. Explica'm-nos una miqueta. Avui tornarem a tenir calor intensa. Quan hem d'esperar que se produeixi aquest canvi?
3: Sí, és que hem de xerrar de moltes coses avui, de temps passat, present i futur. Anem a veure les perspectives de cara avui. És que seguirà fent molta calor i esperam un canvi de cara avui vespre. Ara han fet gotes, que han estat fang, han estat brutes.
0: Quatre ja. Gotes brutes.
3: Sí, això ho han tingut ara. I sí que esperam precipitació de cara avui vespre, més a la mitjanit. Però nosaltres pensam que aquest episodi, el més important no serà la precipitació. A qualque banda, sí, pot descarregar amb ganes. El protagonisme se l'endurà el vent. Creiem que avui vespre hi pot haver ruixades i aquestes venguin acompanyades d'esclafits càlids i de fortes ratxes de vent que zones puntuals puguin fer 80-90 per hora i causades perfectes. Volem avisar d'això.
0: En quina zona en concret? Creus que pot, no sé si es filar massa prim,
3: no,
0: però...
3: No, allà... Podem veure que serà com un front de precipitació que anirà avançant de Pitiuses, Mallorca i Menorca. Vendrà com a de llebeig, això. I esperam de cara avui vespre. Sort que no serà una hora que hi ha molta gent en el carrer, però més cap a la mitjanit, però sí que esperam que pot haver ratxes bastant violentes, esclafits, i això ho hem de tenir molt en compte. Després, xegàvem de temps passat. Va a nit que han tingut una nit tòrrida. A Banyalbufar, la mínima ha estat de 33 graus. A Deà, la mínima de 32, a Solla de 31, unes mínimes escandaloses. És a dir, el d'aquest estiu està sent ja...
1: Està batent tots els rècords, de moment.
3: Sí.
1: Sobretot temperatura de demà, temperatura durant el vespre, sobretot a Solla, que deies abans...
0: I molt de dies encadenats, no?
1: Sí, exacte.
0: Al final no hem tingut cap treva que digues hem estat un parell de dies a la glòria. No, és que hem anat encadenant molt de dies de calor.
3: I sabeu el que més greu me sap? Fins fa dos dies, els mapes que estaven mirant de... Bé, ara baixaran un poc les temperatures, Sant Bernat l'apagarà, no sé què... Ara ja han girat la truita una altra vegada i tot mos fa pensar que després de la baixada tèrmica que tindrem demà i passat, que seguirà fent calor. És a dir, passarem de calor extrema a calor normaleta. Edò, després d'aquesta baixada barra normalització, els darrers mapes mos indiquen que a partir de dimarts, dimecres de la setmana que ve, això se torna a enfilar.
0: No me digues.
1: O sigui,
3: se torna a enfilar de mala
1: ara
3: manera.
1: Ara mateix això és només una petita treva,
3: és una
1: un petit
3: treva.
1: Parèntesi.
3: Serà un parèntesi, això.
1: De ruixades, de mal temps, de tempestes, de fort vent, però a partir de la setmana que ve tornen a pujar les temperatures.
3: És que tornen a pujar.
1: Jo sap ja, molt de greu confirmar aquesta notícia, però és una treva mínima.
3: El que parlàveu ara fa un gato, que la calor fa estar de mal caràcter, irascibles, jo és que ja ho estic, la veritat, és que això no s'acaba mai.
0: Abans ho parlàvem a la redacció, Albert, que molta de gent que mos agradava l'estiu ja tenim ganes, no?, de que arribi la fresca, l'hivern, posar-nos una jaqueta, i al final supos que serà una mica cetònica, no?, de gent que gaudia molt de l'estiu, però que se fa tan llarg i tan insuportable que tenim ganes de que arribi.
3: Tu abans m'ho comentaves, tu eres team estiu, però estiu dels anys 80, 90.
0: Sí, totalment.
3: No el que tenim ara, el que tenim ara és l'infern. Si han de ser tots els estius com aquest, jo... Ja que no sé què vos he de dir.
0: I Albert, no sé si hem d'esperar també que amb tant de dies de calor, amb aquesta mà tan calenta que tenim, amb aquesta humitat també que mos en revolta, no només venga una dana, sinó que encadenem també un parell de fenòmens d'aquests.
3: Això dependrà de les característiques de les masses d'aire que mos puguin visitar a final d'estiu. De moment no sabeu cap bogasca amb aire fred contundent que pugui causar això. De moment no sabeu, però sí que avui vespre és possible que amb aquesta petita bossa freda que mos creua per ponent, tal vegada la mà 32 graus, faci una reacció més forta de lo que inicialment està previst. Per tant, alerta amb els esclafits avui vespre. Jo ja ens aquest avís, perquè pot haver aquests fenòmens de caire local, però que siguin violents.
1: Alerta, sobretot, per la previsió meteorològica d'avui vespre. El nivell d'incendis és alt, el nivell de risc d'incendi continua sent molt alt. Abans mos feien ressò d'un incendi en concreta Formentera, però afortunadament només havia afectat una petita zona i ja ha quedat extingit, però altres indrets del nostre país encara l'alerta és màxima. Mos referim, sobretot, al foc que s'ha declarat a la comarca de les Urdes, a la província de Càceres, Joana.
0: Sí, un incendi que avança amb rapidesa i que ha obligat a evacuar unes 700 persones de 10 alqueries. Les flames ja han cremat aproximadament 1.600 hectàrees de pineda, de pinar, i el dispositiu d'emergències continua fent feina per intentar controlar-lo. A més, es manté activat també el nivell 2 de perillositat. Com poden influir també les condicions meteorològiques, Albert, d'avui o d'altres dies de calor en aquesta evolució d'incendis com aquest?
3: Edo, s'està complint la llei tan temuda dels 330. Més de 30 graus, humitats inferiors en el 30%, vents superiors en els 30 km per hora. S'estan complint aquestes condicions ja fa 24 hores que s'adonen. Per cert, que se m'oblidava, a dalt del Puig Major aquesta matinada han fet una ratxa de 105 km per hora. És a dir, ratxes fortes de vent de llebeig.
1: Vent, altes temperatures, risc d'incendi, ja sabem, sí. No? Que és una combinació que no ajuda gaire.
3: I estem tenint molta sort enguany, eh?
1: Sí, és veritat.
3: Al igual que l'any passat, és veritat que duim dues temporades d'incendis que no mos donen ensurs, tocaran fusta perquè segueix
1: no,
3: aquí així.
1: No, i que això no sempre obre el debat de si s'han fet bé els deures, no? Clar. De manteniment del bosc, de manteniment durant tot l'any, sobretot tot durant l'hivern, no a l'estiu. També focalitzant l'atenció a la darrera hora del terratrèmol a Granada, ha estat una nit moguda, la població ha estat pendent d'aquests moviments sísmics després dels terratrèmols d'ahir.
0: Sí, un nou sisme de magnitud 3,3 va tornar a sacsejar l'àrea metropolitana durant la nit amb l'epicentre al municipi de l'Alnedín. I després d'aquest tremolor s'han registrat al Manco 9 rèpliques més, encara que de baixa intensitat.
1: Han estat moviments que, tot i no haver estat importants, però han mantingut tots els veïnats en alerta durant la matinada. Que curiós, clar, perquè quan això ha passat, no? Que quan hi ha un sisme, és molt freqüent que hi hagi rèpliques sí. A les properes hores, en els propers dies.
3: Sempre sol un episodi central, que és el més fort, i després sol venir rodejat per rèpliques tant abans com després. Volem pensar que el sisme més fort ja s'ha produït. Per cert, enguany ha estat el 120 aniversari d'Estacatrèmol de San Francisco, molt conegut. Que...
1: I amb grans pel·lícules darrere, sí. No? Que han pogut evidenciar el que va ocórrer, que va segur arribar... que la ficció no s'assembla a la realitat, no, no. Perquè va ser pitjor, però...
3: I sabíeu que San Francisco varen cremar ses cases després, a propòsit, per cobrar seguro?
1: Mare de Déu.
3: Va ser terratrèmol de 7-8. Són coses d'història que se queden, no? I volia comentar aquesta curiositat.
1: I com malauradament tot es repeteix, perquè recordem, terratrèmol a Venezuela, terratrèmol a Colòmbia, ha estat un estiu malauradament molt intens
3: també
1: i amb moltes víctimes mortals.
3: Que el sud d'Espanya és una zona sensible i calenta amb això. Com també veig, el sud de les illes, guardant-se distàncies, d'acord? Però el que és Andalusia, la zona més meridional, tenen bastant d'historial allà. I també fa 15 anys a Lorca, ara me'n record, a Múrcia.
1: Albert Darder, que puguis suportar aquestes properes hores que ens esperen de calor, d'inestabilitat meteorològica i que passis un bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies, com sempre.
3: Resignació cristiana, bon cap de setmana, companyes.
1: No queda d'altre. 10:46, uns consells, ja ha arribat als nostres estudis, el nostre veterinari Manu Ruiz, conegut com a Catman.
4: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: I Vetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Els nostres animals de companyia ja no són només animals de companyia, ja ho sabem. Som una cosa més, no? A vegades són fins i tot membres de la família. Tenen el seu llit, tenen les seves juguetes, tenen els seus menjars especials, premis, i fins i tot hi ha qui celebra el seu aniversari, els hi compra roba, que des d'aquí no ho recomanem, el Manco els experts no ho recomana, només si tenen fred, un jersei, però no personalitzar-los ni humanitzar-los, o fins i tot se li prepara menús especial. Mem, Joana, els consentim massa, pot ser?
2: Ai, no sé si això ho he de respondre jo al nostre veterinari, però és vera que una cosa és cuidar-los i l'altra pot ser és sobreprotegir-los o donar-los més menjar, més premis des que...

0: estona, això seguríssim.
1: Marta, Marta, després... quin és el llibre d'aquest estiu? No sé si coincideix amb el llibre que heu analitzat al Club de Lectura.
0: Mira, sí, el llibre que tenim la setmana que ve, dimarts, és una autora, Ari Aver, que ve en Esflem, perquè aquest estiu han fet autors que vendran. El passat va ser La víspera de Manuel Havois i aquesta és Good Girl, és una al·lota refugiada de segona generació que viu a Berlín i els excessos i la vida que ella du allà. És un llibre molt recomanable, no és curtet, he de dir, però se llegeix fàcil.
1: Per totes les persones que vulguin gaudir d'un club de lectura, jo crec que els beneficis són molts, perquè, no sé, abans dèiem, Marta, si tal vegada és la nova manera de socialitzar. Abans han tingut un debat molt interessant sobre les xarxes socials, sobre els influencers. No sé si això també ajuda a socialitzar d'una altra manera, a trobar altres inquietuds, a trobar-te amb gent que també té...
2: I qui sap si allà, sí? Per què no?
1: No, mira, per què no?
2: No sé si també és una possibilitat, no? No, no, i no ho he dit ni per frivolitzar ni res.
1: No, no,
2: però ara veure que...
1: perquè tal vegada t'interessa més les inquietuds que pot tenir una persona que li agrada la lectura, no? Me sembla...
2: I sobretot a certes edats, no?
1: Que sí,
2: perquè per ventura ja no anen tant a la discoteca a lligar, o ja no se lliga tant a una discoteca, i per ventura un club de lectura seria un bon lloc per fer-ho. No sé si passa en el club de Marta.
0: Jo no sé si hi ha hagut cap parella, no ho sé, ho demanaré dimarts.
1: Per favor.
0: No ho sé, però sí que he de dir que he vist grups o amigues o amics que s'han fet en el club de lectura i després els he vist mirant una pel·li a Cinecitat, han vengut... els he vist a llocs culturals, perquè és el que deia na Joana, crec que els gustos són similars o afins, i els he vist fora del club de lectura quedar i s'han conegut en el club de lectura. És a dir, sí, és una bona eina per socialitzar. Però, recollint el que demanaven a Marta, si és un artefacte social, jo crec que sí. Ja sí. Deien que les plataformes se carregarien als cines o que la lectura és una cosa solitària. Jo crec que som animals de comunitat i que per això encara les sales de cines funcionen, perquè després no és el mateix l'experiència de veure una cosa en comunitat o de posar aquestes sensacions en comú que fer-ho tota sola a casa teva. Jo crec que enriqueix 100% l'experiència.
1: Marta, ha estat un gust conversar amb tu, descobrir aquest club de lectura, perquè estic segura que moltes persones que ens escolten tal vegada no s'ho havien plantejat, i per què no? Formar part d'un club de lectura. Me sembla una idea boníssima. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres.
0: Vosaltres, adeu.
1: Aprofit per demanar-vos, abans dels esports, si teniu algun llibre entre mans, quina, si vos està agradant, si el voleu recomanar. Qui comença?
3: Jo he de confessar que en tenc 40.000 començats i no n'he acabat cap. És que m'atiren més les sèries, les pel·lícules i m'atorn molt més a llegir llibres.
2: I també jo vull fer una recomanació, perquè fa una setmana vàrem entrevistar aquí en Pere Jota, de Solla, i mos va recomanar el seu llibre, va venir a parlar de Petita Walden, i me l'he llegit i m'ha agradat moltíssim. També és un d'aquests llibres que se'n poden fer moltes lectures, cadascú segons la seva experiència. Jo vos el recomano perquè m'ha agradat molt. De fet, m'he anat apuntant moltes de les frases del llibre, és d'aquests que te remou una mica, per tant, des d'aquí, Petita Walden, que m'ha agradat molt.
1: Idò, queda anotat. Bones recomanacions per gaudir d'aquest estiu. I ara les recomanacions, però, venen d'altre estil. Són les recomanacions, millor dit, els consells, no, tampoc, la informació esportiva. I de la mà de Toni Fuster, bon dia.
4: Bon dia, Marta.
1: Per on passa aquesta crònica avui dijous?
4: Doncs ara mateix, tècnic de la Liga estan supervisant l'estadi Nuevo Los Cármenes de Granada per decidir si el partit entre el Granada i el Real Mallorca de dilluns a les 9:30 del vespre finalment es pot disputar, no?
1: De moment no hi ha una decisió.
4: No hi ha una decisió de moment encara, perquè els tècnics estan mirant un poquet a veure si realment ha afectat l'estructura de bo que és l'estadi, i a veure més l'impediment que pot tenir. Hem de pensar que un estadi amb 15 o 16.000 persones que podrien assistir aquest pròxim dilluns, lògicament té això un risc, no? Té un perill, a més, per si se juga de vespre. En definitiva, que s'ha de fer un acte de responsabilitat i han d'estar molt segurs de que l'estadi està en condicions i que tot aniria bé. Per tant, m'imagino jo que mitjan de migdia, cosa així, sabrem ja definitivament si el partit se juga o no se juga. Anem a veure, i en el programa Esport 3 en parlarem un poquet de tot això. I per altra banda, avui tindrem un compte

0: convidat en el programa, que és el futbolista del Real Mallorca, el migcampista Antonio Roca, un dels jugadors cedits aquesta temporada procedent de l'Espanyol i que ja va començar a ser titular l'altre dia en el partit contra el Valladolid. Va fer un bon partit, era un dels jugadors que ha de ser important, en teoria, l'equip de Luis García Fernández, i passarà pel micròfon d'Ivetra Ràdio per analitzar un poquet com ha anat la pretemporada i com ha anat aquest inici, com veu aquest Real Mallorca, la plantilla i l'objectiu, a veure si creu que se podrà complir.
1: Desitgem que sí.
0: Tant de bo que sí.
1: Moltíssimes gràcies. Ara contingut del programa al dia, començant per Menorca, saludant a Pere Gibert. Bon dia, Pere.
2: Bon dia. Avui conversarem amb el director insular de Medi Ambient, en Mateu Ainsa, per saber com fa feina el Consorci de Residus a la gestió de fems durant els dies de màxima afluència d'estiu i on s'acumulen les deixalles, sobretot a les urbanitzacions costaneres. Després començarem a celebrar les festes patronals de Sant Climent, que es faran aquest cap de setmana amb els tradicionals jaleos de cavalls. En parlarem amb el secretari de l'Associació de Vecins del municipi, en Sebastià Pons, amb la caixera val·lesa, en Adelaida Pons, i amb el pregoner de Sant Climent, en Víctor Pons. Tres Pons, d'aquí a l'estudi, d'aquí uns minuts.
1: I a Eivissa i Formentera, Nives García, bon dia.
3: Bon dia, Marta i Don. Altres, avui començarem el programa parlant amb el gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Santiago García, amb qui farem balanç de com està anant la temporada turística i aprofundirem en el canvi de model que està patint l'illa d'Eivissa i del repte que això suposa pels hotelers. Després sortirem de viatge amb la periodista Anna Fernández per descobrir un nou indret del món i acabarem el programa parlant de moda i dels seus referents amb la dissenyadora Ariadna Ferrer.
1: I Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca. Bon dia de nou.
4: Bon dia. Mira, avui tenim un parell de temes que ens fan votar arreu de tota l'illa. Parlarem d'ajudes als empresaris de Calvià, també de les tasques de neteja de Maia a Palma, i dues coses molt curioses. Un repte que s'ha proposat en Bernat Xemena, l'esportista i músic porrerenc, que farà 17 triatlons a 17 dies consecutius a les 17 comunitats autònomes d'Espanya a benefici de l'estrella d'Anna Marta, la ONG Algeidina. Parlarem amb ell i Anna Maria Pola, la presidenta de l'associació l'estrella d'Anna Marta. I també parlarem amb sector i model mallorquí Armando Buica, que ha fet un documental titulat Blanco Roto per posar en valor la feina dels actors i persones públiques negres. Un documental on hi surt una Vicenta Andongo, una Francine Galvez, un cremull de persones molt, molt, molt conegudes que diuen que, així tot, encara, malament, siguin d'aquí, no se'ls tracta igual. Increïble.
1: I tot això d'aquí res, pocs minuts, que tinguis un bon dijous.
4: Igualment.
1: Bon programa. I els espectadors, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos amb la música de Tom Jones. Arribem a les 12. Tornant demà, a partir de les 9, que tingueu un bon dijous.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, l'AEMET rebaixa, eleva part de les alertes que tenia previstes per avui. Així, eleva alerta taronja per tempestes a partir de les 6 del capvespre a les Pitiüses i de les 8 a Menorca. A tota la costa hi ha vist groc durant tota la jornada per fenòmens costaners adversos i a l'interior hi ha alerta per tempestes i forts vents. Al nord i al nord-est de Mallorca, com dèiem, alerta per fortes temperatures i a Menorca hi pot haver rissagues. Avui, però, s'espera un canvi de temps amb una baixada de temperatures, unes tempestes que es preveuen a les pròximes hores. Ho ha confirmat en una entrevista al portaveu adjunt de l'AEMET de les Balears, Jorge Rodríguez.
2: Temperaturas un poquito más bajas de cara a este fin de semana y de cara a la próxima semana. Hemos de tener en cuenta que todavía van a ser temperaturas por encima de lo habitual, pero aún así pues supone un alivio térmico con respecto a lo que llevamos experimentando todo ese verano.
1: Això després d'una nit en què s'han registrat rècords de temperatures, sobretot de vora la mar, amb temperatures que estan fins i tot per damunt de les nits tòrrides, que és a partir de 30 graus, i s'han superat a punts com a Sóller els 31. Més coses. El Servei de Vigilància del Litoral del Govern ha realitzat 46 inspeccions i ha aixecat 17 actes durant la primera quinzena d'agost.
3: Han de dir que és el balanç que ha fet avui el govern del dispositiu de ports de les Illes Balears i que ha intensificat el control de l'activitat nàutica a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Ho ha fet especialment sobre el xàrter, els fondejos i la correcta utilització dels camps de boies. Per Illes, Mallorca concentra el major nombre d'actuacions amb 23 inspeccions. A Menorca se n'han fet 12 i a Eivissa 11.
1: Més coses. En estatal, el govern dona explicacions sobre el dispositiu que ha possibilitat que s'hagi completat sense incidències el desallotjament de la platja del Trampolín a Ceuta. Recordem que hi quedaven entre 3.000 i 500 persones migrants, segons fonts policials, d'ençà de l'arribada massiva a finals de juliol. Se'ls ha traslladat dues zones habilitades a la ciutat autònoma després d'un acord al qual varen arribar l'executiu central i el govern de la ciutat autònoma de Ceuta.
3: En aquest moment s'hi ha habilitades un total de 1.800 places, són 300 més del que es va anunciar inicialment, tot i que es preveu ampliar-les a mesura que avancin les tasques d'adequació dels espais. Ho ha explicat avui la ministra de Migracions, Elma Saiz, des de la delegació del govern a Ceuta.
4: És la punta de l'iceberg de los recursos temporales de acogida a atención humanitaria. Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando, va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
3: El desallotjament ha començat a primera hora d'avui de matí i s'ha realitzat de manera voluntària.
1: I l'actualitat econòmica i sanitària es mesclen avui amb una notícia de les accions de la farmacèutica nord-americana Moderna que han pujat a borsa després de l'anunci d'una esperançadora vacuna contra un dels tipus de càncer de pell més temut que hi ha, el melanoma.
3: El vaccí ha superat amb èxit els assajos clínics i han de dir que juntament amb la farmacèutica Merck que estan treballant perquè es pugui comercialitzar l'any que ve ja. Segons la nota de premsa amb què ho han anunciat, la vacuna evita que el càncer s'estengui pel cos i aconsegueix evitar també que es reprodueixi amb més eficàcia que els tractaments ja existents.
1: Si tot va bé, serà la primera vacuna d'ARN missatger contra el càncer que s'utilitzi. Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Calvià perquè s'ha firmat un conveni amb joves empresaris per assignar-los una sèrie d'ajudes i dinamitzar el teixit empresarial. Calvianer sempre és poca, s'ajuda que rebin els que comencen. Després d'un ajuntament pegarem a l'altre, en els de Palma, concretament, per saber ben com van les tasques de Palma a punt. Les tasques d'Emaia s'han recollit tones i tones i tones de fems durant aquests darrers 3 mesos. Això és bo o és dolent? Probablement és dolent, perquè vol dir que els palmesans embrutam. També, però, tenim bones notícies. En Bernat Semena, músic i esportista porrerenc, s'ha proposat un repte sense precedents que nosaltres sapíem. Per recaptar fons per l'associació S'Estrella d'Anna Marta, farà 17 Ironmans, 17 triatlons, en 17 dies consecutius a les 17 comunitats autònomes d'Espanya. Com ho faran? No ho sabem, però ara parlarem amb ell i amb Maria Polo, presidenta de S'Estrella d'Anna Marta, per saber com se prepara això, perquè és d'aquí un mes. I també per acabar parlarem del documental Blanco Roto, que ha dirigit el sector i model mallorquí Armando Buica. És un documental on vol posar de manifest les diferències en què encara se tracten a les persones negres des que no ho són. En el documental Blanco Roto hi compareixen persones com la Francine Galvez o l'actriu Vicenta Endongo i Armando Buica, germà i cosí d'artistes i d'actors com la Conxa Buica, el seu cosí Boré Buica, fins i tot de polítics, en Guillem Balbó, que va ser bal de l'Aró. En Armando troba que encara se'ls tracta de manera diferent, malament, duguin aquí tota la vida, hagin nascut aquí. El color de la pell encara sí que importa. Molt curiós, molt interessant, i per això parlarem de Blanco Roto amb Armando Buica en el final del programa. Així que en Francisca Mateu i Yolanda Ruiz a la producció, i en Bernat Nadal, Bernat Moldanys, per cert, sense control tècnic, començam el dia amb Mallorca.

0: Falta un exèrcit de somiadors, cantava en Pep Suassi, un videoclip que va fer en Pantòfol Castanyer. Per cert, un altre gran atleta, un videoclip molt curiós que us recomanem, Exèrcit de somiadors. Pantòfol Castanyer dibuixa un cor en llumets arreu de la serra de Tramuntana. I mos ha vengut en escap aquesta cançó perquè Esport i Solidaritat se tornen a juntar a Mallorca per una causa impagable. L'esportista i músic porrerenc Bernat Xemena, que mos té acostumats a les seves fites pràcticament irrepetibles, juntament amb l'associació El Gaidina, l'Estrella d'Anna Marta, han impulsat Estrella de Set. Són de 7 triatlons de distància d'Ironman en de 7 dies consecutius, un a cada una de les 7 comunitats autònomes de l'Estat, per recollir fons per a la investigació mèdica de l'Estrella d'Anna Marta. Anem a saludar, primer de tot, en Bernat Xemena. Bernat, com estàs?
1: Hola, bon dia, com va?
0: I Anna Maria Polo, presidenta de l'Estrella d'Anna Marta. Maria, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, Jaume, encantada.
0: Primer de tot, anem a recordar que és l'Estrella d'Anna Marta, Maria, perquè Anna Marta tenia 8 anys quan mos va deixar per mort d'un tumor cerebral. Per això vareu crear l'any passat aquesta associació i heu aconseguit mobilitzar moltes persones en lluita contra el càncer infantil. Primer de tot, a parlar de l'Estrella d'Anna Marta. Maria, és així?
2: Sí, me pot dir Mari, Jaume.
0: Mari, d'acord.
2: Sí, mira, Anna Marta és mes d'octubre de 24. Se li va diagnosticar un tumor cerebral que des del primer moment que varen tenir diagnòstic se m'ho va dir que tenia un 100% de mortalitat. Per tant, no hi havia possibilitat de tractament, no hi havia més que possibilitat de poder entrar a qualsevol tipus d'assaig clínic. I res, la Marta va estar amb nosaltres durant 10 mesos després d'aquest diagnòstic. Era una nina amb un coratge brutal, que no se volia perdre res, que omplia tots els llocs allà on anava i tenia una força espectacular. I de qualsevol manera, necessitant que tota aquesta força que transmetia a Marta no quedi en res, sinó que torni a alguna cosa molt grossa. Ella sempre ens deia que volia ser famosa, i volia fer vídeos, i volia fer TikToks, i nosaltres, ho he dit moltes vegades, d'una manera que no ens agradaria, però que ara mateix ens hem de conformar. El nostre propòsit és que a Marta sigui famosa, la seva causa mogui molta gent i poder conscienciar moltes persones que, com nosaltres mateixos, fa 2 anys vivíem una realitat molt paral·lela a aquesta mare.
0: Per cert, abans que res, mentre conversam, l'estrella d'Anna Marta.com, qualsevol que vulgui col·laborar, independentment d'aquesta idea que ha tingut en Bernat Xemena, perquè, Bernat, tu coneixes la família d'Anna Marta, coneixes Anna Mari, i has volgut aportar, però... Primer, tu, com se te va acudir això, si hi ha precedents, i després, Mari, me'n conta, vares quedar quan en Bernat te va dir això. Com se fan de 7 triatlons en 7 dies? Això s'ha fet abans? Com s'entrena? Això no se pot entrenar? Conta'm, Bernat.
1: No, entrenar no se pot entrenar. Bé, això ve perquè la meva dona fa feina en la Mari. Per tant, aquest procés que na Mari ha explicat el vàrem viure. I jo me'n record que havia acabat el 4 i l'any passat i bé, va passar la d'Anna Marta i jo crec que de la impotència i de la ràbia de veure'ls vaig dir, necessito fer qualque cosa, necessito que això arribi a totes les parts de l'estat i d'aquí va sorgir aquesta idea. Jo crec que realment l'únic que se necessita és arribar bé de forma física, tenir l'experiència, el millor que ja tenim tant el meu equip com jo d'aquest tipus de proves d'ultra de distància, i després se necessita un motiu molt poderós des per què tu estàs fent això. Per tant, per na Marta, per l'Estrella de na Marta, per de conscienciar la gent i per intentar que un dia cap pare, cap mare, cap germà o germana hagin d'haver de passar pel que varen passar na Mari i Llorenç, crec que és un motiu ja suficientment poderós per fer això.
0: A més, és importantíssim els dobles per investigar, perquè avui, concretament, un altre tipus de càncer, el melanoma, avui s'ha obert una porta a la vacuna. Per tant, la investigació és molt, molt, molt, molt important. Mari, i quan en Bernat vol dir això, què li vareu dir? Seu-te, beu aigua, tranquil, que com vos vareu quedar? Perquè és que jo ho he hagut de llegir un parell de vegades.
2: Sí, és mal de digerir. Assumir una gran esportista com Sant Joc, que em fa pot d'esport, que me contin això encara és més gros.
0: Clar.
2: En Bernat mos coneixíem a través de les històries que me contava la dona, de tot el que anava fent en Bernat, i tampoc no mos coneixíem personalment. I vam venir un dia a casa, i en xerraven, també amb el meu home, en Llorenç, i jo deia, bé, però això és viable, però allà el meu home anava una passa més enllà, i deia, però, men, carinyo, sense conèixer-lo, però tu seràs capaç d'això, però això és persona humana que ho pugui contar.
0: Són 65 quilòmetres nedant, 3.000 en bicicleta i 708 corrent, perquè vos faceu una idea. Tot això dividit en 17 dies. Continua, Mari, perquè jo és que ho he hagut de mirar a la vostra pàgina web perquè no me'n feia creus. Continua, com, i què te va dir ell? Que sí, que podria.
2: Era ell, és que, clar, nosaltres estem fent accions puntuals, tenim molta gent que ens està ajudant, d'associacions, d'ajuntaments, de persones puntuals. A dia d'avui s'han recaptat ja 75.000 euros per part de l'associació en un any, a part de 16.000 que se varen recaptar pel funeral d'Anna Marta, que vàrem enviar a nosaltres ja s'unia de tumor cerebral de Niño Jesús. I, clar, i era una manera més de poder ser, però, clar, la salut va per davant i no volíem arriscar la salut en Bernat. Bernat, seràs capaç? I deia, si jo fos competint, no, però jo si ho faig en el meu ritme, sí. I és una persona que te xerra amb tanta tranquil·litat, amb tanta serenor, tan confiat en ell mateix que no li pot dir que no.
0: Que curiós. Mare de Déu, és que clar, quan li dius que no, si un vol, si un vol ajudar, el que passa és que clar, ara ben entès, Bernat. És a dir, competint, si tu vas en el teu ritme, clar, és que, això que ha dit ara en Mari és esquit. Tu vas en el teu ritme, no ho fas competint. Tu vas a la teva, en el teu ritme. Per ventura, això serà el que te llevarà pressió? És així, Bernat?
1: Bé, és que hi ha diferència de... Per exemple, nosaltres quan competim a distància Ironman, que per ser gent que no ho sàpiga, has de nedar 3.800 metres, 180 quilòmetres en bici i una marató, això és un Ironman. Clar, nosaltres, o jo quan competeix, jo puc fer un Ironman en 9 hores i pico, però això vol dir que el millor dia següent no ets capaç de caminar així com toca. Clar, l'experiència sí que m'ha donat, i els anys que fa que faig distància Ironman o distància Ultraman, és que jo me conec bé i sé quins són els ritmes que jo muscularment no me fan mal. Per tant, a lo millor, si jo faig un Ironman en 12 hores, sí que el dia següent em puc tornar a fer un altre.
0: D'acord. Ara ho entenc.
1: Això a part de que el més important també és tenir un equip de vora tu molt professional. Jo me'n vaig amb un metge, amb una infermera d'urgències, amb un fisio, amb una persona de confiança. Clar, tot això, tot aquest grup fa que aquestes coses siguin viables. Tot sol seria molt complicat i, a més, t'has de conèixer bé perquè estem parlant de 17 dies seguits que t'hauràs de fer això cada dia, no? Però bé, jo me veig totalment capaç i jo sé on vaig i tenint l'experiència d'altres coses i sabent que durant aquests 17 dies volen passar moltes coses.
0: Sí, és que dius, Mari, diu, no, en lloc de fer 9 hores ho farem 12. Com aquell que diu...
2: És una cosa fàcil. Com que... Jo crec que és fàcil.
0: Mare de Déu, sí, és que sentint-te, Bernat, clar, un que no arribaria ni a Molina Correnços i mira que som aquí de fora. Però, bueno, també, molt important. Recordeu, l'estrelladanamarta.com, si voleu donar per a la investigació mèdica envers el càncer infantil. Els fons se destinaran a un assaig clínic a l'Ocelivir 2.0 de l'Hospital Niño Jesús de Madrid. A l'Ocelivir 2.0. Què mos pot dir d'aquest assaig? És esperançador, Mari? Què saps d'aquest assaig del Niño Jesús de Madrid?
2: Mira, la Marta la varen tractar allà a un assaig clínic, ¿vale? Niño Jesús. És un equip metge que ja Niño Jesús té una unitat de tumors cerebrals. I el que se mos ha recalcat molt durant tot aquest temps és que a nivell d'Espanya no interessa que hi hagi unitat de tumors cerebrals a tots els hospitals. Interessa que hi hagi 3-4 hospitals de referència, que quan tens un cas així s'unifiquin les forces. Una vegada s'hagi trobat un tractament, ja se pot escampar, però han d'unificar forces. Per tant, nosaltres, l'equip de Niño Jesús, amb el doctor Álvaro La Saleta, ens dona una confiança brutal, ens ha obert les portes de pit en ample, i és vera, nosaltres vam estar allà, aquell hospital és un hospital que per la Marta tenia un encant especial. És un hospital pediàtric que l'han fet tornar per nins, i que la Marta l'únic que feia quan anàvem allà era fer-se fotos per poder mostrar als nens de la seva classe lo guapo que era l'hospital. Per tant, l'equip metge que hi ha allà és brutal. Trobam que ara mateix necessitem enviar els dobbers a un lloc que ens doni una total confiança, una total, nosaltres també, la part emocional que també tenim cap a ells. I aquell assaig el que pretén és que a través de virus oncolítics s'apliquin directament a damunt el tumor, vale? I d'aquesta manera puguin fer-lo reduir. Clar, aquell assaig duen uns 15 anys fent-hi feina. Nosaltres ara fa poquet ens varen convidar a anar a veure el seu centre d'investigació. I tu vas allà i t'imagines un centre d'investigació, tot això, un CSI. Però dius, no, allò és un centre d'investigació totalment humil, que l'important no són les instal·lacions, sinó el que hi ha de dins, que podrien invertir en grans, grans instal·lacions. Però ells prefereixen, això, serien tipus aules prefabricades en el que hi ha de dins, amb una gent, amb una capacitat i amb una sabidoria espectacular. I ens va agradar molt això, poder-hi anar, te remou molt, però val molt la pena. Varen conèixer els investigadors d'aquell assaig. No ho sé, és un assaig que, a més, se m'ho va plantejar diverses associacions de famílies poder col·laborar amb ells, i les associacions varen dir, què necessitau? I m'ho varen dir, 2 milions d'euros. Que segons perquè, dius, 2 milions d'euros és molt, però entre molta gent és poc. I, per tant, varen dir les associacions de famílies, no passeu pena, arribarem. Què passa? Que els plaços són molt lentos d'aquestes coses. Els plaços, quan nosaltres ens vam reunir, ens vam dir que en principi estaria un any i mig a poder-se posar en marxa si tot duia un ritme bo. Què passa? Que l'esperança de vida dels tumors com els de la Marta és entre 10 i 12 mesos.
0: Ja.
2: Els nens que ara mateix són aquí segurament no hi arribaran. I n'hi ha molts. N'hi ha molts a Mallorca, n'hi ha molts de fora, i ja quan te'n vas a un centre pediàtric on hi ha una unitat de queixes, ja veus una realitat que mos pensant que no existeix, i és el que, a més, te dona molta força de reconvertir tot això, tot aquest mal, i que ho hem de fer per la Marta i perquè ojalà altres famílies no hagin de passar per això.
0: Ben cert. Bernat, tornant a Estrella de Set, com t'has organitzat? Perquè, clar, hauràs de dormir a deixar llocs diferents, comences a Canàries, acabes al Gaida. M'imagino que hauràs hagut de fer un recorregut, diguéssim, organitzat per anar de banda a banda en el mínim temps possible. Però també, clar, és que te volia demanar si tens previst fer qualque aturada, perquè de 7 dies seguits, no sé, has previst els imprevists, valga la redundància, com t'has organitzat? M'imagino que hauràs de tenir 17 llocs per dormir, 17 llocs on dinar, 17 llocs on tenir un massatgista, on te puguin fer una cura, equis. Com ho has fet en això, Bernat?
1: Bé, duim un any fent feina.
0: Uau.
1: I clar, na Mari és una passada, una màquina, però a més han tingut l'ajuda d'en Miquel Rosselló de l'empresa Mica, que també ell ha estat qui ha gestionat tot el que són permisos legals, és la persona que ha xerrat i xerra amb equips de triatló, d'atletisme, perquè puguin fer, confeccionar tracks per jo, per la bici i per córrer, que siguin el millor, més tranquils i més factibles. I nosaltres en principi havíem pensat fer començàvem a Canàries i després me'n volíem anar a Barcelona i fer tot Espanya en el sentit contrari de les agulles de rellotge. Però farà unes setmanes ens van cridar de la volta ciclista a Espanya a veure si dia 13 de setembre podrien ser a Granada per fer un acte de l'Estrella de la Marta la darrera etapa de la volta ciclista a Espanya.
0: Home!
1: Clar, nosaltres varen dir sí. a Inam. Per tant, això que va fer? Va fer que canviassin totalment tot el recorregut i clar, començaran dia 10, després anirem a Castella-La Manxa, en Múrcia, i dia 13 anirem a Granada, dia 15 anirem a Madrid, també, que hi ha una jornada internacional de la lluita contra el càncer infantil, i després farem tot el que és la península, però aquesta vegada la farem en el sentit de les gues de rellotge. I clar, el sistema és que nosaltres aquests 180 quilòmetres de bicicleta ens aprofitem per moure'n molt dins la comunitat i acosta'm molt a l'altra comunitat. Però clar, després quan acabam, hem d'agafar l'autocaravana, m'on hem d'anar a la ciutat dins l'altra comunitat, que és allà on jo nedaré i allà on dormim. Per tant, clar, la logística és una passada. Vull dir, la logística de saber quin circuit faré, a on dormim, reservar hotels, reservar piscines... És brutal.
0: Això, per
1: que,
0: això...
1: que tu m'has dit que ja ha previst... No t'hem previst cap inconvenient. O sigui... la cosa ha d'anar bé...
0: Rendir-se no és una opció, no?
1: No,
0: està
1: no,
0: molt
1: no,
0: bé,
1: no, no.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Sí, sabem que passaran coses, val? Ho sabem que passaran coses,
0: bueno,
1: però...
0: Ja ho veurem.
1: Sí, sí, també m'enduc un equip, com t'he dit, superprofessional, que me fa estar molt tranquil i en sortirem.
0: Això serà, comença el dia 10 de setembre a Canaris, per tant, a final de setembre tornarem a conversar. Amb tu també, Mari, perquè tu vols que això, la petició arribi a tot l'estat, a les institucions, empreses, de la societat en general, aquest acte a Granada, a la volta Ciclista Espanya, serà importantíssim perquè tindrà repercussió. Tornem a parlar a finals de setembre. I
2: Jaume, Mari... perdona, que
0: digue,
2: té molt.
0: Digue, Mari. Saturi.
2: A Granada coincidirem durant la volta ciclista, durant tota la volta, hi ha una associació que nosaltres tenim com a molt referent, que és el senyor de Vicky, aquesta mamà.
0: Sí.
2: També va perdre la seva filla, és una mamà coratge que ha fet moltíssim i fa moltíssim, i ella acompanya tota la volta ciclista. I d'alguna manera, tot aquest repte també el fem en col·laboració amb aquesta associació. Així que també m'agradaria nomenar-los perquè és vera, fan una feina espectacular. Per jo ha estat un antes i un després conèixer la Laura, la seva presidenta, i crec que val molt de pena nomenar-ho. S'ha de donar les gràcies a tothom, és a dir, s'ha de donar les gràcies als patrocinis, com el govern, en el Consell, en els ajuntaments que ens ajuden, i a les empreses que fan que tot a dia d'avui... El nostre objectiu era partir que a dia d'avui els gastos de tot el que hi hagués d'aquí quedessin coberts. És a dir, el que se recapti a partir d'ara serà per poder enviar investigació. No el que se recapti serà per pagar els gastos d'hotels, vols i això. No, tot això ho tenim cobert i a continuació tot l'altre ja va directament cap allà. La nostra pàgina web redirigeix a la web del senyor de Vicky, per això, perquè fem la recaptació conjunta, i allà s'anirà veient el marcador de com van augmentant els dotes. Ara d'això estan començant, la gent ja pot fer el donatiu a partir del moment zero, i nosaltres estarem molt agraïts de poder-los fer arribar a Niño Jesús, i ojalà que quan abans se pugui posar en marxa l'assaig clínic.
0: L'estrella d'anamarta.com. El repte Estrella de Set comença dia 10, amb en Bernat Xamena fent de 7 triatlons, però, entretant, nosaltres podem aportar perquè la investigació necessita recursos. I com m'ha dit Mari, si no s'aporten fons, no se pot investigar. La investigació és importantíssima. Mari, Bernat, a final de setembre, quan hagi acabat aquesta aventura, que esperem que recaptin molt de dobbers, tornem a conversar per veure ben com ha anat, què heu recaptat, què heu après, què vos ha passat, i contar un poquet d'història. Mari, Bernat, l'estrelladanamarta.com, Estrella de Set, una ferrada a tots dos, especialment a tu, Mari Llorenç, i a tu, Bernat, campió.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Jaume, gràcies.
3: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant pegam a l'Ajuntament de Calvià.

0: El dia Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és participació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
1: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
1: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: De dilluns a divendres a migdia, El dia Mallorca, IB3 Ràdio.

Una curiositat musical sobre Papà Topo. No sé si ho sabíeu, però en Adrià Arbona, Papà Topo, és fill d'Esfornat de Sasoca, d'en Tomo Borbona i d'en Maria José. Molta gent no ho sap, però, clar, com que en Adrià mai ho diu... Bé, no m'escolta el do.

0: I on poder sirenear, perquè com que és estiu i un municipi turístic per excel·lència aquí a Mallorca, un d'ells és Calvià. Allà, Calvià, l'Associació de Joves Empresaris i Ajuntament han fet un acord per impulsar emprenedors calvianers per ajudar en el teixit empresarial del municipi. Hi haurà 4.000 euros d'ajuda a través de CIFOC, l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià, i parlant precisament de la seva gerent, Raquel Fernández. Bon dia, Raquel, benvinguda.
1: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias.
0: Crec que la idea és crear dinàmiques de relació, de contacte, per fomentar que el contacte sigui àgil entre emprenedors i empreses. Perquè no sé si hi ha errors comuns en aquest sentit. Se perd temps o se perden oportunitats per falta d'agilitat a l'hora que una empresa entri en contacte amb un proveïdor, amb un client. És un error aquest que vosaltres hagueu detectat i per això doneu aquestes ajudes?
1: Sí, bueno, es cierto que es a veces difícil, complicado crear esas sinergias entre ellos y fomentamos este tipo de iniciativas para poder ayudarles a estas a través de actividades de prospección y asesoramiento, pues entre ellos que puedan conocerse. Sí, sí.
0: Jo vaig que també fareu sessions de divulgació sobre temàtiques d'actualitat. Aquí m'imagino creixement empresarial. M'imagino que aquí parlareu de digitalització, perquè avui en dia, sempre que parlàvem amb empreses, digitalitzar-se o morir. Per aquí m'imagino que aquí pesa molt això, no?, dins la formació d'emprenedors.
1: Sí, efectivamente, también todo lo que es la parte de digitalización, tenemos programas para llevar a cabo ese que diseñamos y desarrollamos para tener estar más actualizados y poder tener esa interrelación empresarial, efectivamente.
0: Clar, vosaltres, clar, un quan llegeix Institut de Formació i Ocupació de Calvià, s'imagina que és igual que Palma, dirigit a treballadors, a persones que cerquen feina. Però vosaltres també orientau a petits emprenedors, nous empresaris, perquè és impuls empresarial, perquè no hem d'oblidar que el 90% de les empreses de Balears són microempreses, una persona o dues persones. Això no deixen de ser autònoms, els autònoms també són treballadors, al cap i a la fi, perquè de vegades, si foc, sembla que ha de ser només per treballadors que cerquen feina, sí. Per compte aliena. No creus que hi ha un poquet aquesta imatge i no, realment no és així, no?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que es importante hacer llegar que en el IFOC, aparte de empleo y formación, tenemos el área de emprendimiento, del propio autoempleo, ¿no? Y sí que es cierto que por ello estamos intentando pues darnos a conocer a través de este tipo de iniciativas, un proyecto que tenemos como un programa como Calvía Emprend, donde ofrecemos un itinerario de formación y premiamos al mejor proyecto empresarial. Es importante que a través de las redes sociales, de nuestros canales, darnos a conocer y hacer llegar todo este tipo de iniciativas, porque efectivamente el área de emprendimiento es un área de autoempleo y ayudamos a todo ese proceso tan, tan complicado, ¿no?, de emprender. Y es importante, sí, efectivamente. Creo que hay que darle esa difusión extra para llegar a más gente.
0: I clar, jo m'imagino que si feis aquest conveni amb joves empresaris, és que heu detectat que hi ha un creixement, que a Calvià hi ha autònoms, nous emprenedors, start-ups, gent que comença, perquè si no, no haguéssiu fet això. És a dir, hi ha moviment de petita empresa, de microempresa. Es así, Raquel.
1: Sí. Efectivamente, porque mira, el año pasado cuando llevamos a cabo este programa Calvía Emprend, eran para 15 participantes y tuvimos 64 solicitudes. Quiero decir que hubo bastante gente que quedó fuera. Eso significa que fue un indicador de que había un indicador que había gente interesada en emprender. Sí que es verdad que a veces estas instituciones como IFOC, poderles ayudar en ese acompañamiento para el autoempleo es muy interesante y útil y que ya que es gratuito, forma parte del Ayuntamiento de Calvià, poder hacer llegar a la gente.
0: I allà ja ho sabeu, emprenedors, start-ups, autònoms, a través de joves empresaris, l'Ajuntament de Calvià, concretament a la zona de Calvià, hi ha aquest conveni per orientació, temàtiques d'actualitat, hi haurà una comissió de seguiment i control per veure els plans de treball, tot sigui per donar una mà en els que comencen, perquè, mare de Déu, sí que s'ha de ser valent avui en dia per començar, però veig que Calvià, pel que deies, n'hi ha de valents que comencen autoempleo i posar d'autònom, que avui en dia és una verdadera heroïcitat. Raquel Fernández, sí. Gerent de Sifoc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem en contacte per veure com va el conveni. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, nosaltres de l'Ajuntament de Calvià anem a Nes de Palma perquè anem a conèixer les novetats que ens arriben des de Cort.
2: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
3: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
0: Mos remuntam a fa un mes, exactament a la segona quinzena del mes de juliol, perquè els operaris de l'empresa municipal de neteja, Emaia, han actuat en un dels sectors més densament poblats de la capital, de Palma, que compren barris com Pere Garau, Sant Goleu i Nou Llevant. Sembla poc, però són milers de veïnats que viuen en aquestes zones. Se denomina sector 1 i 2 dins la nomenclatura d'Emaia. Per parlar del programa Palma a punt, saludaven el regidor i president d'Emaia, Llorenç Boussà. Senyor Boussà, bon dia i benvingut.
4: Oh, bon dia, com estàs?
0: Bueno, estem parlant de 21,42 tones de residus en la segona quinzena del mes de juliol. Òbviament, hi ha molt de veïnats, però sempre dèiem que això no és excusa que perquè una zona l'habiti molta gent hi hagi d'haver-hi molt de residus. I me sembla que vostè també comparteix aquesta opinió.
4: Efectivament, nosaltres, jo sempre ho dic, nosaltres posem a disposició de la ciutadania tots els recursos humans i materials per tenir la nostra ciutat més neta. Però més neta no vol dir que ens puguem permetre la llicència i de deixar tot ple de residus. Les xifres que s'emanen de desactuació en aquests sectors que vostè ha dit i esmentat, que són els sectors buidors de Palma, que per molt que siguin els sectors més poblats, no justifica que hi hagi aquesta quantitat tan elevada de tones que s'han retirat. Nosaltres, amb el Palma Punt, l'intenció que tenim des que s'ha posat en marxa diguéssim, la tardor de l'any 2023, és diguéssim, de revertir segons quines conductes que hi ha a la nostra ciutat. I per això el que fèiem és incrementar els baldejos amb aigua pressió, incrementar el manteniment i neteja de les papereres i els contenidors i també el desbrossament de les males herbes i, com no, seguir eliminant grafitis per poder arribar a les xifres rècords que hem arribat en els darrers mesos. Però això, com dic, no justifica haver de retirar gran quantitat de tones de residus de la nostra via pública, perquè, com dic, això el que desprèn i el que fa palès és que tenim certes conductes incíviques. I hem de també dir que tenim, per poder rebatre aquestes i pal·liar aquestes conductes incíviques, una ordenança cívica que el que fa és posar ordre en el desordre que se vivia a la nostra ciutat.
0: Perquè, clar, moltes vegades deim és que mai aquí no fa net, però és que per ventura no hauríem de fer net. El que hauríem de fer els ciutadans és no embrutar, perquè tots veiem bosses fora de contenidors, tots veiem en residus que se deixen el dia que no toca els voluminosos que hi ha un dia per setmana per cada zona. I clar, si posessin tots cada un de la nostra banda, per ventura, no faria falta recollir 21 tones, sinó la meitat. L'ordenança cívica, en aquests moments, contempla sancions si un municipal veu una persona deixant els fens allà on no toca, en aquest moment se pot sancionar o això s'ha d'endurir encara més?
4: Bueno, de fet, se pot i se fa. I no ho fan tan sols els municipals, els agents de la policia local de Palma, sinó també ho fan els controladors mediambientals que tenim a Emaia. Nosaltres tenim controladors, que són gent que han vestida com un ciutadà normal i corrent, per tant, no criden l'atenció, no van en l'uniforme dels operaris d'Emaia, ni van vestits com un policia local, i per tant, si mos agafen tirant els fens fora de l'horari establert, o mos agafen, per exemple, deixant una caixa de cartró en el voltant de la bateria de contenidors, perquè per peresa, per vesa, no l'han plegada i l'han ficada dins el contenidor com toca, mos poden posar una multa i mos poden aixecar un acte de sanció, i això al cap d'unes setmanes mos arriba que nostre i hem de pagar. Per tant, no queda més remei, per desgràcia, que endurir les sancions. Per exemple, l'ordenança cívica el que mos ha permès és castigar fort, com dèiem, la gent que atenta contra el nostre patrimoni fent pintades, fent grafitis. Antes eren 300 euros, ara són 3.000 euros de sanció, perquè passa de ser una sanció greu, lleu, a ser una sanció molt greu. Però això se fa per poder pal·liar aquest tipus de conductes que ha vist a la nostra ciutat i que han vist que han baixat el nombre de grafitis.
0: 210, així mateix, no ho ha hagut de fer not, perquè, clar, i no parlem si és un edifici on la pedra és antiga i vea, és més mal de fer not i molt més delicat, però 210 grafits ha fet en Maia en aquest temps. No sé si són menys que l'any passat. Vostra què opina?
4: Nosaltres hem minvat el número de... És a dir, hem incrementat el número d'actuacions globals de grafitis segons quins barris, però és cert que altres barris, com són el sector 1 i 2, ha minvat l'actuació de retirada de grafitis perquè se n'han registrat manco, d'acord? Però, bueno, aquest 210 que esmentau dels sectors 1 i 2 se sumen a les més de 10.000 que retiram a tota la ciutat, que suposa un increment d'un 89% de grafitis eliminats si ho comparam amb la resta d'anys. I ja dic, mos agradaria arribar en el moment en què no haguéssim de retirar grafitis. I jo crec que anem en la línia de poder arribar a qualque moment en què no en retirem tant, perquè no n'hi haurà, no n'apareixeran a les nostres façanes, perquè s'ordenarà a dir que el que farà i el que està fent és castigar en els qui ho fan. I els estem agafant. L'altre dia veiem que, per exemple, s'havia agafat un que firmava els trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. Aquest, nosaltres tenim una base de dades on compartim amb altres administracions les firmes de segons quins grafiteros per poder arribar a eixamplar-los, agafar-los. I és el que hem de fer. I el mateix ens passa amb la gent que tira fent fora del salari establert. I bé, ho he esmentat, nosaltres tenim a Palma uns horaris per tirar els trastos. Jo entenc que a tots ens faci il·lusió que si, per exemple, avui compram un moble, el volguem muntar i el vell el traguem en el carrer. No. Si avui dimecres jo no me toca retirar els trastos en el carrer i me toca el dilluns, doncs l'he de guardar fins dilluns. Perquè si nosaltres vos agafam, fent això, vos posem una multa.
0: Clar, és que, de tota manera, també s'ha de dir que Palma està molt habitada, té quasi mig milió de veïnats, i que aquesta feina abarca... Vosaltres ho dividiu per sectors, ara havíem parlat del sector 1 i 2, però és que prèviament, el mes de maig, havíeu fet els sectors 9, 10, 11 i 13. Estan parlant des de Cala Major, Sant Agustí, la Bonanova, Son Rapinya, Sa Vileta, Son Roca, Son Vida, Bellba, passant per establiments, Son Espanyol, Son Sardina, Sa Cala Real, aquí, a de vora de la ràdio, Son Malferit, Estadi Balear, Son Forta de Nord, Son Cladera, ara parlàvem de Pere Grau. Palma és molt gran. Com s'organitza una feina així? Perquè crec que els dispositius són 47 treballadors, i jo m'imagino que això, Palma Punta, és una feina, un programa que dura tot l'any, perquè com s'organitza una feina així per sectors? Veig voltros, no? Aneu fent cada dia un sector o una barriada, perquè és que és molt gran, Palma, senyor. Senyor Boussan, és molt gran.
4: Efectivament, nosaltres tenim Palma distribuïda, sí, per exemple, Palma administrativament està distribuïda per districtes i després per barris. Nosaltres a Maia també tenim sectors que venen a ser districtes. Nosaltres perquè tenim nou sectors, no són els mateixos districtes que hi ha a Palma, que són el districte centre, Platja de Palma, Ponent, Llevant i districte nord. És a dir, no són els cinc, nosaltres en tenim nou. Per què? Perquè nosaltres així tenim distribuïts per tota la ciutat diversos locals, diversos establiments de Maia, on d'allà surten els operaris per arribar abans en els barris, d'acord? Nosaltres tenim operatives de matilles de cap vespre, de recollida, de neteja, i després també el vespre, el que ve a ser recollida de fems. I amb Espalma Punta el que feim és donar un suport addicional a tot el que ja fa el venedor l'operari ordinari, és a dir, l'operari habitual que tenim en els nostres carrers. Com se fa això? Pues, com bé vostè ha dit, que hi ha una cinquantena de persones que han entrat extres a fer feina a Maia, és a dir, ja engreixen els 1.500 treballadors que tenim, I el que fan és, doncs, en torns de matí i hora baixa, distribuir-se les tasques. Per exemple, de matí i hora baixa, de matí, per exemple, poden dur a terme el desbrossament de males herbes, el manteniment dels contenidors i de les papereres i retirada de grafitis. I sobre baixa, el que se fan és aigua a pressió, neteja amb aigua a pressió els contenidors, tant per de fora com per dins, i les papereres, i a lo millor s'acaba de fer qualque grafiti. És a dir, el que fem és distribuir les tasques per poder donar resposta, diguéssim, en aquestes necessitats que tots els barris de la nostra ciutat tenen.
0: Ara que ha dit les males herbes, he fet una suma un poc a la grossa. Són quasi 150 quilòmetres lineals de males herbes que s'han desbrossat amb aquests aparells que duen, els operaris que duen una màscara, clar. Això s'ha d'anar passa a passa, passa a passa, passa a passa. Són 150 quilòmetres. Així mateix, perquè, com dèiem, des de Cala Major fins a Serenal de Palma, una bona tirada, i des de Son Sardina fins aquí, a Can Pere Antoni, també hi ha una bona tirada. Palma a punt és el programa que EMAIA té en marxa, veiem que tot l'any, perquè aquí hi ha feina per tot l'any i per molta gent, per netejar i tenir Palma, com diu, és el programa a punt. Però hem de recordar a la ciutadania que això no depèn d'EMAIA. EMAIA depèn del manteniment i la neteja de coses òbvies, però la brutó la deixem als ciutadans, i una ciutat és més neta si els seus ciutadans la cuida. Jo me quedaria amb aquest missatge, senyor Boussà, no és així?
4: Efectivament, jo vull recordar que el que no fem dintre nostre no ho hem de fer en el carrer. Per tant, però mentre això passi, EMAIA posarà a disposició a la ciutadania tots els recursos humans i materials que tenen al seu abast i a la seva disposició per, diguéssim, revertir certes conductes i certes situacions que s'han viscut i que se viuen a la nostra ciutat.
0: Ja heu sentit, no faceu a de fora de que vostre en el carrer el que no faríeu a dins que vostre. Segur que no tirau sens en terra que vostre. De vegades molts pensem que la ciutat és una entelèquia, que no és de ningú, però és que és de tots nosaltres. Senyor Boussà, des de la presidència de Maia, l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per atendre-nos una vegada més.
4: Gràcies a vosaltres, que passeu un bon estiu.
0: Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
3: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
2: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
3: IB3 Ràdio és cultura. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
5: Dilluns a les 7:30 torna Esportes en Joc amb el Granada Real Mallorca.
6: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
7: I disfrutem d'Esportes en Joc!
5: Amb els millors comentaristes.
8: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
6: I la participació dels oients.
5: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
9: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
3: De dilluns a divendres a migdia, el dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.

0: Ara tot d'una sabreu perquè escoltam a mi niña Lola de la Concha avui, que fa 10 anys que se va fundar l'associació de Blackview per vetllar per la diversitat i visibilitat de la feina d'actors negres a Espanya. El seu creador, l'actor mallorquí Armando Buica, germà de la Concha i cosí d'en Boré Buica, també germà d'en Guillem Balbón, anterior Balda de l'Aró, en Armando Buica va trobar que faltava aquesta necessitat de donar visibilitat i que hi hagués més diversitat a l'hora de donar feina en el cinema i la televisió, però també la part social volia fer ressò de Blackview. Malament, diu Armando Buica, que duguin molt de temps a Espanya o haguin nascut aquí, com ells, pateixen invisibilització i això els hi du a poques possibilitats laborals. Armando Buica, bon dia, com estàs?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
0: Armando, tú has fet feina a Londres, a Milán. ¿Tú creus que aquí a Espanya anem un poc enrere respecte a la resta d'Europa? Perquè tu com a model has estat a Londres, a Milán, has viatjat molt. Com ens podríem situar? Passa arreu d'Europa o tu trobes que no? Aquesta situació d'invisibilització i encasillament de les persones negres.
1: Sí, aquí, bueno, yo tendría que hacer un análisis con respecto a la pregunta. Decirte que mi padre, Juan Balboa, mi padre trabajó en el Banco Central en el año 72.
0: Juan Balboa, Central, hem de dir que ton pare va fugir de la repressió a Guinea.
1: Sí, exacto. Mi padre fue exiliado político, recaló en Mallorca. Primero estuvo en Granada, luego se trasladó a Mallorca. Decir que mi padre vino con pasaporte español y con DNI porque Guinea Ecuatorial fue provincia española, que es algo que mucha gente desconoce.
0: Exacto.
1: Entonces, yo lo que me pregunto es, en los años 70 mi padre trabajaba en el Banco Central, un hombre negro, con su traje, con su pelo afro, y aquí en la sociedad mallorquina se le aceptó sin ningún problema.
0: Sí.
1: Estamos hablando de los años 70. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido para que después de tantos años, en vez de ver a la diversidad como algo positivo, se le empiece a ver como algo negativo? Y ahí tendríamos que hacer un análisis al respecto de esta pregunta.
0: Vaya, y tant. Sí, sí. Estan fent passes enrere. Tu dius, però, que Blackview, de vegades, la gent vos deia que vos estàveu victimitzant, que éreu derrotistes, que hi havia com un... No podia anar més enllà. Jo no sé si tu n'has parlat amb la teva família d'aquest tema, perquè ells segurament que en Concha, o en Guillem, en els meus amics, en Willy, o en el seu cosí, Boré. M'imagino que no heu parlat d'això qualque...

0: Chile. Y en ese momento todo el mundo estaba callado, pendiente de la conversación, porque fue una conversación como muy incómoda por su parte, pero por mi parte no, porque yo ya estoy curtido en mil batallas y bueno, me las sé todas. Entonces, en ese momento me dice, mira, te voy a explicar una cosa. Para ser español no basta con que hayas nacido en España. Tienes que haber tenido mínimo 6 generaciones para ser aquí en España. Claro, todo el mundo se queda callado. En ese momento me di cuenta que era una batalla, que era imposible ganar, porque estaba hablando con alguien que no estaba dispuesto a dialogar ni a razonar, y entonces dije, ah, vale, perfecto, me di media vuelta y me fui. Dejé a mis compañeros ahí firmando autógrafos y yo me fui porque noté que el ambiente se enrarecía.
1: Això és com el castellano viejo de Mariano José de Larra, que havies de tenir no sé quantes generacions. Mira, te'n contaré, com que tenim la mateixa edat, te'n contaré una altra que li va passar a en Guillem de Fac. Tu, jo, tu ets del 70, jo som del 68. A més, durant una època varen ser veïnats, la teva família i la meva. En Guillem de Fac una vegada era a l'hostal del Gaida, amb un parell d'amics, i la madona el mirava, i quan de cop se li va costar, perquè en aquell temps només hi havia tres negres a Mallorca. Ton pare, en Cecili Bueda, que li deien el negre de Can Matons, i en Guillem de Fac. I la madona de l'hostal del Gaida en aquell temps se li acosta en Guillem de Fac, i en Guillem de Fac li diu, no, jo menjaré frit i després menjaré un llom. I diu, ai, perdoneu-me, però si ara no vos hagués sentit xerrar, m'hagués pensat que era un negre. Això és cert. Això ho contava en Guillem de Fac, que li va passar l'hostal del Gaita. És a dir, no hem fet ni una sola passa endavant, perquè tinc molt d'espectre. Armando Buicam, mos queden 30 segons. Blanco Roto, documental que s'ha estrenat de 9 de setembre a Madrid, és que encara ric, perquè en Guillem de Fac tenia un sentit de sumor increïble. Blanco Roto, d'Armando Buica, amb figures com Justo Bolequia, Vicenta Endongo o Francine Galvez, a partir de setembre, a més si el poden veure a IB3. Armando, una ferrada molt gran i enhorabona per la feina.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Salut, en la música, sa veu de sa germana, d'en Armando, d'en Concha Buica, partim fins demà. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Inestabilitat meteorològica avui a les Balears, que ha fet que l'EMET ha elevat les alertes per altes temperatures, alhora que té avisos activats també per tempestes, fort vent i fenòmens costaners adversos. Què diu la previsió per les pròximes hores, tot i que saben que en aquesta època de l'any és mala d'afinar? Meteoròloga d'IB3, Margalida Ribas, bon dia. Meteoròloga d'IB3, Margalida Ribas, bon dia.
2: Dia i d'avui ens trobam dins d'aquesta situació de transició cap a un canvi de temps. Ara mateix ens trobam davant la part capdavantera d'aquest solc. La temperatura continua sent la protagonista amb una màxima que pujarà i es mourà en general entre els 36 i 38 graus i en el cas de Mallorca podria arribar als 40 al sector nord, on destaca la vista taronja actiu. De fet, els valors més elevats es registraran de cap al nord de cada una de les illes a causa del vent de component sud que bufa moderat i que manté avisos grocs actius per cops de fins a 80 km hora. Finalment, cap al capvespre arribarà una major presència de núvols, però no serà fins a darreres hores d'avui i la matinada de demà quan s'espera que arribi el solc d'aire fred i amb ell les tempestes. Tindrem nuclis de precipitació que es formaran dins la mà i es preveu que puguin tocar terra. Si aquestes finalment ho fan, podrien venir associades a ratxes de vent fortes. També destaca l'avís per rissagues a Menorca. En definitiva, haurem d'estar pendents de com evoluciona la previsió.
1: I de precaució davant d'aquests avisos, de moment no hi ha incidents destacats en relació amb el mal temps, però sí una imatge espectacular d'un veler de més 12 metres d'eslora que ha aparegut avui de matí encallat a les roques del Moll Nou, que hi ha a l'entrada del port de Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
3: Els tripulants l'han evacuat a temps, han de dir que sense danys personals, la quilla de l'embarcació, que pertany a una empresa de xàrter nàutic d'Alacant, copejava contra els baixos de les roques del Pantalà. Ara caldrà retirar-la a temps perquè no acabi desfeta contra les roques.
1: I el temps d'avui, que no convida gaire a anar a la platja, fa que hi hagi més gent de l'habitual a la capital balear. Amb tot, de moment, no s'ha activat l'operació Nígul a Palma, que preveu la regulació del trànsit, per exemple, per part d'agents a determinats punts on es poden formar retencions. N'hi ha hores d'ara algunes a les entrades de ciutat. Més afluència de gent, que però no implica més vendes als comerços, com adverteix la Federació d'Associacions Empresarials de Comerç de les Balears.
3: De fet, segons Afedeco, una part significativa dels establiments comercials de Mallorca estan registrant aquest estiu descensos, diuen. La facturació que oscil·len entre el 10 i el 15% en comparació amb el 2025, tot i les bones xifres pel que fa a l'arribada de turistes. Pedro Miró és el vicepresident de la patronal.
4: ¿Qué sucede? Que para el resto de posibilidades de oferta complementaria que hay en Mallorca, queda menos dinero para poderse gastar. Conclusión, los restaurantes trabajan pero menos. Los bares trabajan pero menos, los comercios trabajan pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente ahora en este momento hay una bajada de ventas, según la zona, de un 10 a un 15%. Hay zonas que la bajada es superior.
1: I en estatal, després del desallotjament de la platja del Trampolín de Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Rivas, i Vivas insisteix en que totes les persones migrants siguin retornades al Marroc i exigeix que es recuperi la ciutat, la normalitat.
5: Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad. Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. Y el Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo. Y que lo haga. Todas aquellas personas que entraron vulnerando la integridad territorial de España tienen que salir por donde entraron.
1: Amb aquesta informació arribem a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.

És la una del migdia i 5 minuts. Bon dia, benvinguts a Esport 3, al programa d'Esport d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El partit Granada-Mallorca de dilluns vespre ara mateix és una incògnita. De moment, en aquesta hora encara, inspector de la Liga fan l'anàlisi i determinaran si hi pot haver problemes a l'estructura de l'estadi. Recordem que la ciutat de Granada ha patit diversos moviments sísmics els darrers dies i això fa que, de moment, no estigui assegurat el partit. Tot d'una, serem a Granada per conèixer com està la situació amb el nostre company de Canal Sur Ràdio, Miguel López. Dit això, d'altra banda, continua la feina dels despatxos en matèria de mercat i nosaltres parlarem avui amb un dels nous futbolistes d'aquest Real Mallorca destacat a la jornada inaugural contra el Valladolid. Esperam una comunicació amb l'extrem Antonio Roca. Pablo Maffeo, ets mallorquinista que va fitxar per l'Olympiacos, ja a València, per fitxar per el conjunt Che. Jugarà com a cedit aquesta temporada. Una de les seves il·lusions de moment s'ha fet realitat. Ell volia acabar a València i de moment jugarà aquesta temporada amb el conjunt del Túria. A la primera divisió, ahir l'Atleti de Madrid va guanyar per 2-0 al Màlaga, on va marcar un altre ex-mallorquinista com Canin Lee, també golàs d'Àlex Baena, d'una falta impecable, i avui ja se disputarà un partit de la segona jornada. El Rayo Vallecano a la base a l'estadi Butarque, al camp de futbol on juga els seus partits el Leganés. El Barça va guanyar ahir el Gamper. I pel que fa també a la prèvia de la Conference League, avui se disputa el Getafe Partizan de Belgrat. El Balear jugarà la primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. En gimnàstica, a l'Europeu de Zagreb, la selecció espanyola amb el mallorquí Nicolau Mir com a capità queda fora de la lluita per les medalles, però aconsegueix la classificació pel pròxim Mundial de Rotterdam entre el 17 i el 25 d'octubre, Mundial classificatori pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 en aquest europeu. Mir no serà a cap de les finals individuals per aparells. No ha anat bé la cosa. En vela, Nico Palou s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut a la classe Ilka 6, aigües d'Arús, a Dinamarca. A la classificació absoluta, el regatista del Real Club Nàutic de Palma només va ser superat pel brasiler Eric Sheik. Seguim en regates, perquè avui també s'ha presentat a Calvià una nova edició de la regata Rei en Jaume, una competició que recrea les 110 milles nàutiques que va navegar el 1229 el rei Jaume I en el desembarcament a Mallorca. La prova s'ha durat a terme entre el 10 i el 12 de setembre. En ciclisme, avui segona etapa de la Renegui Tour a Bèlgica, on tenim el menorquí Albert Torres, que ahir, per cert, va arribar amb el pilot. En futbol sala, el Palma Futsal ja és a Noia, on demà començarà la seva participació al torneig amistós de pretemporada Portus Apostoli, que organitza el Noia, torneig on són també l'Oparrulo i la selecció d'Indonèsia. El Palma jugarà demà a les 6:15 contra l'Oparrulo, un partit que podreu veure en directe per IB3 Televisió. Tot d'una entrant ja en matèria a la 1 del migdia i 9 minuts amb una connexió d'urgència cap a Granada.

0: créixer com a jugador i aconseguir l'objectiu que t'he dit al principi, que el Mallorca estigui on ha d'estar.
1: Antonio, com va ser el primer contacte del Mallorca amb tu? Qui te va cridar?
0: Bueno, sí que és cert que pues, quan va arribar Luis, pues, jo he anat parlant amb ell, però sí que és cert que el meu agent va parlar amb Pablo i m'ho va comunicar que hi havia aquesta possibilitat.
1: Tu parles de Luis García com a persona clau, l'entrenador, però clar, jugadors joves com vosaltres, com tu mateix, pensar que t'ha cridat un equip que tu comences a mirar i dius, és un equip que darrere té el Raillo i el Valiant, al mig del camp Dardé, Morlanes i Pablo Torre. Ostres, no? Perquè jo m'estic donant compte de que de tot l'estiu i del que duim de pretemporada i temporada, des de fora es parla del Mallorca com si fos, no sé, el Real Madrid de les tres Champions.
0: Bueno, això sempre ho tindrem, aquesta divisió, i al final nosaltres hem d'estar centrats amb els peus a terra. És cert que tenim un equipàs i jo des de fora ho veia, i un cop arribat i comparteixo els entrenaments, és una barbaritat, els companys, tots, des del primer a l'últim. Llavors, això sempre doncs, tindrem, anirem a cada camp i ens diran que som els que hem de guanyar, que hem de proposar, però nosaltres hem de tenir peus a terra, hem d'afrontar cada partit doncs, a guanyar, com ha de ser, però amb els peus a terra, perquè aquí, com hem parlat abans, és una lliga molt llarga i molt difícil i els rivals al final també juguen i t'ho posen complicat. Mm-hmm. Però sí que és cert que ells jugaran amb el fet de no, som els favorits nosaltres i hem de guanyar cada partit.
2: Aquesta ja on volia arribar jo, que fora camp, sobretot, te catalogaran com a equip favorit i que això també pot ser, com diuen, un arma de doble filo. Mm.
0: Sí, i tant. Per això, quan es guanya, no ha de dir és la nostra feina. És a dir, sí, hem de guanyar i hem d'anar amb l'ambició de guanyar cada partit, però també s'ha de celebrar cada victòria perquè és molt important i ens acosta aquest objectiu.
1: I aquest mite, Antonio, que diu que els jugadors tècnics, com tu mateix, jugar a segona divisió no és el mateix que a la primera, què feim?
0: Bueno, jo em considero jugador tècnic, doncs possiblement i tal, però considero també un jugador que molt treballador, que es deixa la pell pel que l'equip necessita, i si em toca pues, apretar o enfonsar-me a l'última línia perquè l'equip ho necessita, pues, ho faré, perquè avui en dia el futbol, si no corres, si no apretes, siguis extrem o siguis davanter o el que sigui, no et dona. I aquí necessitem dels 11 que apretin, que corrin, perquè això ens farà estar l'objectiu. Estiguem a primera o estiguem a segona.
1: I un aspecte importantíssim en aquesta segona divisió, ho vàrem veure l'altre dia davant el Valladolid, si la cosa no flueix, està la pilota aturada, no?
0: I tant. Tenim jugadors que per sort, doncs, ens donen molt en això i també hem de ser, doncs, som superiors, et diria, en aquestes accions, llavors, i li hem de donar aquesta importància, llavors, quan a vegades no, en el joc no aconsegueixes tantes avantatges, perquè al final també l'equip, l'altre equip, pues, et posa les coses complicades, doncs estan, pues, les característiques són el millor i més individual i el talent que serveix per treure partits.
1: Ja saps com som nosaltres, els periodistes, que encara cercam tal vegada un altre davanter, tal vegada un altre migcampista. Vosaltres, des de dins, què penseu?
0: Bueno, jo això no m'hi fico gaire. Sí que és cert que crec que tenim un equipàs, com t'he dit abans, i jo des del dia 1, si ha de venir algú i ha de ser per ajudar l'equip, pues endavant, i si no, pues amb els que som. L'objectiu sabem quin és i a millorar per assolir-lo i guanyar cada cap de setmana.
1: I d'Antonio, moltíssimes gràcies per ser-hi aquesta estoneta amb nosaltres, ja te coneixem un poc més. Tanta sort d'on duguis tu com l'equip, que serà la sort de tots, eh?
0: Esperem que sí, moltes gràcies.
2: Gràcies, Antonio, que puguin repicar.
0: Eso es, ja ho diré, repicarem tots.
1: Gràcies. Adéu, gràcies.
0: Adéu.
2: I gràcies també a Marta Sampa, la nostra companya de la ciutat esportiva Antonio Asensio, a Son Bibiloni, on l'equip ha entrenat avui de matí, aquesta segona sessió d'entrenament d'aquesta setmana, perquè recordant que varen tenir lliure dilluns i dimarts, ahir varen començar a entrenar, i avui una altra vegada per

preparar el partit que en principi se disputarà, si no hi ha contratenda, si la Liga no diu el contrari. Dilluns, a partir de les 9:30 del vespre, a l'estadi Nuevo Los Cármenes de Granada. Antonio Roca, l'han conegut un poc més, un futbolista que jo l'altre dia es veure que, després de la roda de premsa de Luis García Fernández, me'l vaig topar, vaig poder parlar una estoneta amb ell, el vaig conèixer poc personalment, i la veritat, era un bon tio. O sigui, vaig trobar que era un al·lota més, que venia molt implicat, o sigui, tenia molt clar tot. Vaig xerrar, com dic, personalment amb ell, me va aparèixer una persona molt condreta i que estic segur que ho donarà absolutament tot per aquest Real Mallorca en vista a una temporada molt exigent. Dilluns, aquest segon partit de Lliga, després de la victòria contra el Valladolid, el Mallorca ha d'anar a Granada a cercar una nova victòria.

0: dilluns a les 7:30 torna Esports de Sant Joc amb el Granada Real Mallorca.
1: En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
2: I disfrutem
3: d'Esports de Sant Joc!
0: Els millors comentaristes.
4: S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
1: I la participació dels oients.
0: En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
5: I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
6: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: targetes grogues. El conjunt pitius, que recordem, ahir ja va guanyar, va fer un molt bon partit, s'imporà per un gol a 4 a l'Arenas de Getxo, i ara tornaran demà a Eivissa per preparar el partit que jugaran dissabte 11 del matí contra el Mallorca B de Pep Lluís Martí. Serà el darrer partit ja a Mistor, en principi, si no ha cap novetat, perquè la setmana que ve arrencarà ja la competició d'aquesta primera federació, on el conjunt que entrena Raúl Llona debutarà a Antequera, diumenge a partir de les 7:15 de l'hora baixa. Per cert, mos coincidirà aquest partit amb el programa Esports en Joc, perquè el Mallorca-Ceuta se juga diumenge a les 7. Per tant, coincidirem aquests dos partits, el de segona divisió, Mallorca-Ceuta, de Son Moix, i també l'Antequera, que era UD Eivissa, el partit que disputarà diumenge a les 7:15 del capvespre. 1:33, anem a veure menys si podem fer una aturada, ara sí, per publicitat, i tot d'un escoltarem a Pablo Maffeo a la seva arribada a València, ex jugador del Real Mallorca, que fitxa per al conjunt Che.
1: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
8: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale play.
9: Raúl Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Dual de les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
1: En Joan Mimàs i...

0: Goldi ha marcat el segon i un dels jugadors destacats també del partit està Pablo Bustos, amb dues assistències del jugador, però que ha estat expulsat a les acaballes també del partit. Ha estat una llàstima perquè el futbolista ja havia vist una targeta groga i pràcticament, com dic, al final del partit n'ha vist una altra, una segona, i ha hagut de ser expulsat. L'Eivissa, que continuarà la seva preparació en tornar ja cap a la Pitiusa Major per al partit contra el Mallorca B de dissabte. I el Balears, que jugarà recordant la primera eliminatòria de la Copa del Reina contra el Vila-real. Va haver sorteig de Copa de la Reina, entra en primera eliminatòria l'equip de Miqui Mayans, 8, 9 o 10 de setembre. El partit se jugarà a Son Malferit. Ara, d'aquí un instant, cercarem també una comunicació amb Miqui Mayans, si el sistema ho permet. Ara me diuen que podem escoltar a Pablo Maffeo, la seva arribada a l'aeroport de València, jo quan va arribar a fer aquestes declaracions.
1: La verdad que es un sueño, es un deseo, desde hace mucho tiempo que se viene trabajando y bueno, yo desde que conozco la opción, obviamente, desde el primer día, pues deseando de venir. Yo vengo aquí a competir cada partido al máximo, vengo aquí a ayudar al equipo, vengo aquí a poder quedarme aquí, que para mí, ahora a día de hoy, ese es mi deseo, poder quedarme aquí el día de mañana.
0: Ho he comentat en el principi, era un desig de Pablo Maffeo. No havia anat les coses gaire bé a Grècia, a l'Olympiakos. De totes formes, abans de fitxar per l'Olympiakos, que s'estava parlant també de la possibilitat de venir en el Betis o en el Sevilla, fins i tot, el València era un dels altres equips que també estava interessat en fer-se amb els serveis del futbolista. Té la seva filla també allà a València i era una de les prioritats en aquest cas. Li ha sortit bé la cosa, ha pogut anar al València, cedit, no? I també allibera un poquet de massa salarial a l'Olympiakos, que ha quedat eliminat de la Champions. També li haurà anat bé en el conjunt grec. Més coses, anem a veure. Mentre intentem veure si podem tenir qualcun protagonista amb antena, bon, aniré contant i anirem votant un poquet de tema, demanant disculpes des d'aquí, però la tecnologia la que és i se m'haurà vengut un poc a baix. I quan se m'haurà vengut un poc a baix i d'hora haurem de seguir endavant amb altres qüestions, però els nostres tècnics estan fent feina sense aturar, però veurement si poden arreglar tot això. En tenis, Rafa Hodar s'acomiada del Master 1000 de Cincinnati al 8 de final, després de caure en 3-7, 6-4, 6-7 i 3-6 davant Flavio Cobolli. I això que la primera màniga, el madrileny ha aconseguit dominar l'italià. El segon set ha estat molt ajustat i fins i tot l'espanyol ha tingut dues pilotes de partit, però se li ha escapat el tiebreak. El tercer ja s'ha vist el madrileny més imprecís i cansat i ha acabat claudicant davant Cobolli en dues hores i mitja de partit. El pròxim repte de Rafa Hodar, que és una de les revelacions del tennis espanyol, ja serà en el tercer gran slam d'aquesta temporada, que és el US Open. El US Open, l'Open d'aquest dels Estats Units. I en tot això, ara arriba la nostra companya també,
2: bon
0: Marta
2: dia,
0: Sampas.
2: Bon dia, bon dia.
0: De nou, bon dia, perquè t'han saludat des de la ciutat esportiva de Sant Bibiloni.
2: Sí, hem arribat d'allà, on hem vist a molts jugadors, a banda d'Antonio, que ja l'heu sentit. Ha estat una conversa molt amable, mos ha així a prop aquest jugador, uh-huh. També. A banda del terreny de joc, que és l'important, que ja va deixar bones sensacions, ja ho heu dit. I avui també ja he xerrat amb ell, ha estat un gust. Hem vist més jugadors passant per allà, se notava bon ambient, també que quan vas a la ciutat esportiva i veus, tot i que sigui uns metres, no? El seu dia a dia, com anaven tots a hora de dinar, i veus passar jugadors. Per tant, res, també bon ambient a Sant Bibiloni. I estem pendents, com bé deies, Toni, disculpa els oients perquè sí. Està sent un poc bastant complicat fer el programa, però ho dèiem, tenim pendent connexió amb en Miqui Mayans, amb un Balears femení que il·lusiona,
0: que jugaràs
2: també
0: a Copa de la Reina.
2: Sí, ja hem viscut algun partit a Son Malferit de Copa de la Reina i després tot d'una ja, crec que sí, a poc se va arreglant. I podreu xerrar amb Miqui Mayans amb més detall, que per cert, per acabar de comentar, en futbol femení va haver bona notícia i se podran moure els partits de la primera divisió.
0: Molt bona
2: notícia. La setmana
0: notícia.
2: Que ve comença, ja ho sabeu, molta representació a Balear, i esperant la setmana que ve podeu parlar amb alguna d'aquestes jugadores de primera divisió, que s'encetarà a la Lliga i se podrà veure per diversos canals, un d'ells per la televisió pública espanyola.

0: Espanyola, per tant, és una bona notícia, i Copa de la Reina amb el Balears, ja ho contarem nosaltres.
1: Tant que sí, Marta. I cuida't aquesta boa.
0: Sí, sí, també, disculpa. Problemes tècnics i problemes vocals, en aquest sentit.
1: Cuida't aquesta boa. Avui també era un dia complicat, també pel nostre company Gai Forter, sí, que ha hagut d'abandonar una ferrada forta. Fa tan sols un minutet, ha tingut un tema personal, i per això s'han juntat un munter de coses. I això és sa vida, eh? I hem de seguir endavant. Toni Torres, a Eivissa, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com anant? Tu sí que estàs bé, eh?
2: Estam, per mirar, en sa calor allà on la tenim i en sus telèfons que funcionen quan volen.
1: Ai, Déu meu, l'Eivissa que ha guanyat 1-2, de moment una molt bona pretemporada de Terres Basques. Ahir n'hi va ferrar 4 a l'Arena de Getxo, Toni, i avui 2-1, gol del Lava i de Lloldi, el que comentava. A veure, man, jo crec que aquesta pretemporada, avui contra Osasuna B, s'ha tornat a veure un altre a Eivissa que no va de bromes.
2: Sí, no, és un equip que jo crec que s'ha fet amb molta consciència. Jo crec que se li ha dat els temps necessaris que moltes voltes hem faltat en aquest equip per intentar fer un projecte sèrio i un projecte que sigui ambiciós i que puga dur a l'objectiu que desitja el club. I si és veritat que amb un equip avui molt tocat, molt diferent en els d'ahir, perquè són dos partits en dos dies, doncs s'ha vist un altre Eivissa amb les idees clares, amb un projecte de joc més o menys definit i que independentment del jugador que jugui és capaç de fer mal al rival. I avui, ahir varen ser 11 minuts que va tardar Manu Justo per fer un gol. Avui, en els 8, en el minut 8, ja guanyàvem 1-0 també.
1: Toni, creus que començarem a veure ja una mica aquest dibuix de Raúl Llona? Un poc, què és el que vol, què és el que cerca, quin sistema un poc pot emprar aquest Eivissa després d'aquestes temporades que els han hagut de passar a primera ref i ja coneguent un poquet com són els equips. Creus que Mero Manco, tenim clar ja un poquet com jugarà l'Eivissa guany?
2: Jo crec que independentment de que les alineacions van canviant contínuament cada dia, però sí que és veritat que des que estan veient aquest equip en pretemporada l'estan veient amb un esquema de joc molt clar. És a dir, vol jugar en quatre defenses, en dos carrilers que tenen molta llibertat per pujar, perquè llavors...
1: Un recorregut, sí.
2: Té tres jugadors en el mig del camp i tres jugadors en atac. Consegüentment, avui ja han vist altra volta dues arribades a línia de fons de Pablo Bustos, que han fet els dos gols de l'Eivissa. El primer l'ha rematat Eslava i el segon en Ander Ioldi. Però dues jugades molt aparegudes. Dues jugades que el pilot ha arribat a la línia de fons d'un sol lateral i centrada necessària, que una per terra i una que li venia una miqueta més alt, han set dos jugades determinants. Jo crec que serà l'esquema de joc que tindrà, repeteix, en quatre jugadors darrere, en tres migcampistes, i llavors dos jugadors de banda i un punta. Això és l'idea que crec que té Raúl Llona per aquest Eivissa d'aquesta temporada.
1: I jugadors importants, Toni. Jugadors d'aquest que diuen titulars indiscutibles. Quins seran els que ara mateix intuïm un poc damunt el paper que començaran i que seran jugadors que hauran de ser més efectius aquesta temporada?
2: Bueno, jo crec que, independentment de que si començant per darrere, molt possiblement estan parlant de que Mustalti fitxar un central... que sigues company de guerra de Curbelo, que és un jugador que ha tingut molts minuts i partits a segona divisió, que crec que és un dels centrals que té que ser important. Jo crec que els dos laterals té Almenara, que està lesionat i està jugant Pablo Bustos, i a l'esquerra té Hugo Sant, i molt possiblement un altre lateral a l'esquerra que també tenga que arribar. I llavors allí no ho té molt clar, en mig d'escam. Allí hi ha quatre jugadors per tres puestos, que són Gerardo Rodríguez, són Teo Valls, són... Sol de Villa i Pedro Ortiz. D'aquests quatre en poden jugar tres, i llavors sí que davant té mínimament bones opcions. És a dir, davant pues, té per la banda dreta té a Lazo, té a Macella, té a Iker Varela, a la banda esquerra té per posar-hi Ander Ioldi, és a dir, i llavors en punta pues des davant de centre que fitxar, que és un jugador que en l'etapa anterior, no l'any passat, l'anterior de l'ascens de la cultural, li va fer 18 gols en el mateix entrenador, que és Manu Justo, i un Eslava, que l'any passat no va dar la seva millor versió, que crec que el van perjudicar molt les lesions, però que és un jugador que, si realment físicament està bé, és un jugador que és important, és un jugador que ocupa molta d'àrea, és un jugador que té bona rematada, que té alçada, que sap jugar d'esquena, I, bueno, i d'aquí, pensant que queden 2 setmanes per començar la Lliga, o aquesta setmana i sé que ve, jo crec que encara a 2 o 3 arribades ja hi seran en aquest equip. Mm.
1: Molt bé, Toni, a veure què passa dissabte contra el Mallorca B, que li anirà bé també en el filial d'en Pep Lluís Martí, eh? Li anirà bé també poder rodar amb un equip de categoria superior per veure mem aquesta... Entrem una altra vegada a la categoria de la segona ref. Toni, una abraçada forta. Seguim
2: una abraçada
1: parlant.
2: Per tots.
1: Vinga, gràcies. I d'en Toni Torres volen saludar, com havia comentat Marta Sampas, a Miqui Ballans, l'entrenador del Balears, que ja sabem qui serà el rival en aquesta primera eliminatòria de la Copa de la Reina, per parlar un poquet d'aquest rival, i ja no tan sol d'aquest rival, sinó també un poc de com plantejarà enguany el Balears i quines són les sensacions de la pretemporada i categoria i de més. Saludam en el míster. Miqui Ballans, molt bon dia.
3: Bon dia, com estàu?
1: Molt bé, tu què tal?
3: Bé, les pretemporades són molt divertides per als entrenadors, entrenar molt, tenir molt de temps per pensar, fa calor, però com que nosaltres no correm, no ho patim tant.
1: No, però les jugadores sí, eh?
3: Sí, però fan un esforç titànic, eh? T'he de dir que hi ha hagut entrenadors que sí que s'ha notat moltíssim, intentant també cercar hores que fan un poc menys de calor, encara que és complicat enguany, però l'esforç que fan a la pretemporada és brutal. Ni una mala cara ni una queixa.
1: Molt bé, tornau a ser el màxim representant de futbol femení, a les Balears. Com serà aquest Atleti Balears, o aquest Balears? Conta-mos un poc per damunt, què és el que veurem respecte a la temporada anterior?
3: I de nosaltres, l'intenció que tenim és aprofitar la bona dinàmica amb la que vàrem acabar la segona volta l'any passat, que és veure que vàrem estar top 3, top 4 de la Lliga, i amb els fitxatges que han fet, el que han pogut incorporar també de Silla, ser un equip molt competitiu. El nostre objectiu és, sobretot a casa, ser un equip molt fiable, treure molt de punts, tots els que puguem, i a partir d'aquí millorar algo que l'any passat no ens va sortir tan bé com esperàvem, que era el rol aquest de visitant. Per tant, un equip que a casa ho dona tot i evidentment sempre intenta comandar els partits, però quan se pot s'adapta a el que els rivals també mos fa fer, i a partir d'aquí a de fora treure el màxim possible.
1: Se va ser veterint, però no, de la temporada passada, haurà molt de fitxatges, encara d'aquí que comenci la Lliga, o més o manco se mantindrà, com dic, aquesta estructura de la temporada anterior?
3: No, nosaltres hem renovat 13-14 jugadores de la temporada anterior, un parell de jugadores que van estar en dinàmica nostra però que eren desfilial o de fins i tot l'equip C també han pujat en guany a la primera plantilla, han fet 3 fitxatges de fora, i és vera que mentre el mercat estigui obert, estem nosaltres també oberts a el que pugui millorar la nostra plantilla, però ara mateix tenim una plantilla curta, es veu, en comparació amb l'any passat, però molt competitiva i compensada. Per tant, qualsevol cosa que ens ajudi a millorar ho aprofitarem, evidentment, en el mercat, però amb el que tenim ja pensam en això, a primera jornada, i el que deies també és primer partit de Copa de la Reina.
1: Mm-hmm. Com és aquest grup d'aquesta temporada? Ha canviat molt o no respecte a la temporada anterior?
3: És feixuc, és complicat. És vera que ens han caigut 2 descendits de primera ref, com són l'Europa i l'AEM de Lleida, que són 2 equips potents. De fet, l'AEM fa 2 temporades va fer play-offs per pujar a Liga F. Serà complicat perquè també va quedar el Saragossa, que va quedar tercer, l'ONA B, que és el filial del Badalona, que va quedar segon, l'Elche, que tampoc va aconseguir pujar. Hi ha molt de filials, Barça C, Levante B, València B, Espanyol B, és un grup complicat, però que també crec que ens deixarà donar la nostra millor versió, seran partits guapos de veure i de jugar, i per tant intentarem estar el més dalt possible lluitant amb aquests equips que t'he dit per poder ascendir.
1: Mm. Primera eliminatòria, Copa de la Reina. Jo m'imagino que serà un honor, no?, el Villarreal.
3: Villarreal el tenim ben entrevessat, perquè l'any que vàrem descendir a primera ref, quan el nostre partit va acabar estàvem salvades, i en el darrer minut ells varen fer un gol que mos va descendir, mos varen jugar els descens entre aquests 2 equips. És vera que aquell any li varen guanyar tantes partits a Villarreal 1-3 com el partit a casa 1-0, per tant, tenim moltes ganes de que venguin, sense oblidar que el nostre objectiu és la Lliga, però que serà un partit superguapo, segur.
1: 8, 9 o 10 de setembre, no sé si sabeu ja la data exacta, i s'hora. Serà Son Malferit?
3: Sí, sí, serà Som Malferit. Estem xerrant amb el Villarreal, ells proposen una data, nosaltres una altra, evidentment, cercarem el punt intermig per arribar a un acord, perquè també, clar, nosaltres tenim partit diumenge primera jornada i tornem a jugar el cap de setmana següent, igual que elles. A lo millor elles tenen una disposició de plantilla molt més àmplia que nosaltres i nosaltres bé, defensarem que som locals i que volen jugar el més en fora possible de la primera jornada.
1: És eliminatòria partit únic, no, Bàrbara?
3: Partit únic, sí. Sempre jugam contra un equip de categoria superior, que també és lo xulo, a casa de rival amb categoria per davall, i estem en el grup, diguéssim, de Balears, Comunitat Valenciana, l'altre partit seria Elx, Levante, i a partir d'aquí, els que guanyessin s'enfrontarien.
1: El Llevant, que seria...

0: Hem de parlar també de gimnàstica artística. Espanya amb el mallorquí Nicolau Mir es queda fora de les medalles per l'europeu, però hi ha una bona notícia, és que s'ha classificat pel Mundial de Rotterdam. Ja l'altre dia, en Pedro Mir, son pare i l'entrenador, ja m'ho va comentar, no?, que hi havia també aquesta possibilitat. És vera que no ha estat un bon dia, no va ser un bon dia pel gimnasta del Chelsea i capità també de l'equip espanyol, que en diferents exercicis no va quedar ben situat, però té... O manco tenim això, no?, que s'han classificat per al Mundial. Tenim comunicació amb son pare, amb l'entrenador del Chelsea. Pedro Mir, bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé. Com valores un poc, no?, aquesta situació d'en Nicolau? Una llàstima que s'ha quedat fora de ser medalles per ser europeu, però bé, la cosa positiva, el que he dit jo, no?, que s'ha classificat el manco per al Mundial de Rotterdam.
1: Sí, home, anem a veure. Això era la primera passa dins el procés classificatori per als Jocs Olímpics de Los Angeles, val? I en vista la situació que hi ha hagut setmanes prèvies i fins i tot dins el mateix la competició, que el dia d'entrenament de pòdium se va lesionar l'únic, diguem, olímpic que acompanyava en Nicolau, que era en Rai Zapata, en el mateix entrenament de pòdium se va rompre el bíceps femoral i, per tant, no ha pogut tampoc competir, i d'aquesta manera diguem que se va quedar Nicolau tot sol capitanejant aquesta nova generació de gimnastes i que, clar, perquè això parlant de l'antecedent de la lesió d'en Joel Plata i que estaven de fora de l'equip tant en Néstor com en Tierno, que estaven un poc fora de forma i no s'havien pogut classificar. Per tant, aquesta mala notícia d'en Joel i d'en Rai diguem que va deixar un poc tot sol en Nicolau i se va haver de prioritzar tot el tema de l'estratègia d'equip. Per exemple, Nicolau va haver de sortir primer a més d'un aparell, en dos aparells va haver de sortir primer, i clar, això fa que renunciï per estratègia d'equip a la teva part individual. I bé, ell va quedar el millor gimnasta espanyol classificat a la part individual, que te garantitzava que es diu si l'equip s'hagués quedat de fora, almenys ell se classifica per el Mundial, no? Però, afortunadament, la bona notícia és que estigui acompanyat l'equip i ja en el Mundial i l'any que ve, per el darrer ja procés classificatori per Los Angeles, esperem que haguem recuperat aquests gimnastes tan importants per l'equip espanyol, no?
0: No li donem tampoc gaire importància, Pedro. Vull dir, que ha estat un mal dia, no? Se pot dir així.
1: No, és que realment no va ser un mal dia. Ell no va tenir una mala actuació. De fet, no va tenir cap caiguda, ho va fer bé i tal, però bé, les notes varien un poquet, en base a si tu vas com a darrer participant de l'equip, les notes sempre van estendint, etc. I havia que donar un poquet de tranquil·litat als joves. I bé, de totes maneres, ell va fer una molt bona competició. En el bot va recuperar el bot que tenia en el cicle olímpic anterior, que és el primer pic que ho feia després de 2 anys. O sigui que la seva participació va ser bona. Ell va estar com molt content de la participació. O sigui que, i ara, pues, afortunadament, podem seguir endavant dins d'aquestes passes que hem de donar. Ara per al mig tenim la setmana que ve el Joc del Mediterrani, que és un poquet una competició molt emblemàtica, però que Espanya un poc de preparació per lo que serà el Mundial de l'octubre, però aquí estem, que és lo important.
0: Molt bé. I de veure si les coses segueixen bé per en Nicolau Mir i tot continua endavant. Tu personalment, Pedro, com estàs? Com va el Chelsea?
1: Bé, molt bé. Estem també preparant amb altres gimnastes de l'equip de femení també el Mundial de Rotterdam, en Luana, sobretot, que hi participarà, en Amaya, preparant la Copa del Món de París, i bueno, pues estem contents. Anem fent, seguim aquí al pie del cañón.
0: Molt bé. Pedro, una abraçada forta. Seguim parlant del tema. Gràcies.
1: Vinga, gràcies, Walter.
0: Adéu. 2 minuts per arribar a les 2 del migdia. Anem ja acabant el programa. Avui s'ha presentat la regata d'altura Rei en Jaume, que es disputarà entre el 10 i el 12 de setembre en l'organització del Club Nàutic de

0: Santa Ponça i Salou. La prova, ja sabeu, que recrea la ruta de 110 milles nàutiques que en 1229 va cobrir el conquistador Jaume I per desembarcar a Mallorca. A tot això, també recordam que el regatista mallorquí Nico Palou, del Reconàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sud de 7 i subcampió absolut de la classe Ilka 6, a Aarhus, a Dinamarca. I també que el Reconàutic Port de Pollença ultima els preparatius per a una nova edició del trofeu Cormoran, que disputarà concretament des d'avui i fins al dia 22 d'aquest mes a les badies de Pollença i Alcúdia a Mallorca. La competició, una de les cites de referència del calendari nàutic del nord de Mallorca, que reunirà enguany una flota propera al mig centenar d'embarcacions entre les diferents classes participants. Facundo Tenaglia ha estat a la realització tècnica d'aquest programa, gràcies a Gavi Fortesa, a Marta Sampas. I a Xisco Ribas, que ha estat també a la producció d'aquest programa. Recordeu, pendents durant la jornada d'avui del que pugui dictaminar la Liga en torn a si se jugarà o no se jugarà finalment dilluns al Granada-Real Mallorca. Hem estat també avui a Son Bibiloni amb el migcampista, l'extrem Antonio Roca. L'hem pogut conèixer una mica més, aquest jugador que arriba cedit de l'Espanyol de Barcelona, i ara arriben els companys dels serveis informatius amb més actualitat ja a nivell general. Gràcies per la vostra atenció. Demà a la 1:05 tornem aquí a Esport 3, com sempre, a la Ràdio Pública.
1: Són les dues.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
1: Bon dia. Les Balears afronten avui un canvi de temps atípic marcat per un còctel de pluges, vent i temperatures extremes. L'EMET ha elevat a taronja l'avís a totes les illes davant la previsió de tempestes i ratxes de vent que podrien fregar els 80 km per hora. A Menorca, a més, es preveuen rissagues. Tanmateix, la calor de moment no afluixa, i és que el nord i nord-est de Mallorca també estan en avís taronja, amb màximes que avui poden arribar als 40 graus. De fet, venim d'una nit infernal, en la qual punts com Banyalbufar no han baixat dels 33 graus de mínima. Una calorada que manté l'avís vermell per risc d'incendis forestals. De moment, però, la jornada transcorre sense incidents greus. Margarida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Avui la jornada ve marcada per l'arribada d'un canvi de temps, però que no es donarà fins a darreres hores de la jornada. Ara mateix les illes es troben ubicades a la part capdavantera del solc, dins una massa d'aire càlida que farà pujar el termòmetre amb valors entre els 36 i 38 graus arreu de les illes i fins als 40 al nord de Mallorca, on destaca la vista taronja actiu per temperatures elevades. Els valors més elevats concretament es donaran de cap al nord de cada una de les illes a causa del vent que bufa moderat de component sud. També destaca els avisos grocs actius per cops de fins a 80 km hora. Cap al capvespre el cel es tornarà a anar tapant progressivament, però no serà fins a darreres hores d'avui i la matinada de demà quan el solc arribarà a passar per damunt de l'arxipèlag i amb ell arribaran les tempestes. Seran nuclis de precipitació que es formaran dins la mà i que podrien tocar terra. Si finalment ho fan, es preveu que venguin associats a ratxes de vent fortes de fins a 100 km hora. També destaca l'avís per rissagues a Menorca. Per tant, haurem d'estar molt pendents de l'evolució de la situació durant les pròximes hores.
1: Tot d'una en parlant. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 20 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic titulars. L'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi successibles de negar-se en previsió de les pluges que hi puguin arribar pròximament. Enric Hernández, bon dia.
4: Bon dia. El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera. L'avinguda 8 d'agost va ser un dels punts crítics a la Dana de l'any passat, el que va provocar la inundació de soterranis com el de l'edifici Brissol. Les Illes Pitius es entraran a partir de les 6 de l'hora baixa en avís taronja per tempestes i pluges.
1: Avui també destacam que la criminalitat puja un 8,6% a les Balears durant el primer trimestre de l'any, empesa per un fort increment a Mallorca. Clàudia Mallia, bon dia.
5: Bon dia. Les dades d'interior mostren realitats oposades. Els delictes es disparen gairebé un 30% a Inca, mentre que davallen a Menorca i Formentera.
1: Més turistes, però menys beneficis al comerç local. A Fedeco, alerta de caiguda de facturació de fins al 15% aquest estiu a Mallorca.
5: La patronal apunta a l'alt cost dels transports i l'allotjament com a causa de la davallada, mentre que Pimeco es mostra prudent i demana esperar a final de setembre per tenir dades tancades.
1: Mentrestant, els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars. Fanny Mateu, bon dia.
6: Bon dia. Els talls es produeixen en plena temporada. Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i donar molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la part reputacional. Aquest dimecres, diversos operaris feien feina a la zona per solucionar els problemes.
1: I desallotgen sense incidents la platja del Trampolín a Ceuta, on s'allotjaven fins a 5.000 persones migrants des de l'arribada massiva de juliol.
5: El govern central i l'autonòmic acorden traslladar-los a zones d'acollida, mentre el president Juan Jesús Vives critica que encara no hi hagi dades oficials de quants en queden a la ciutat.
1: I en els esports, en futbol, tècnics de la Lliga han inspeccionat l'estadi Nuevo Los Cárdenes de Granada per garantir-ne la seguretat en vista el partit de dilluns contra el Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
0: Bon dia. Els tècnics de la Lliga ja han partit de l'estadi Los Cárdenes i no han fet declaracions. Segons ha pogut saber Canal Sur Ràdio, la grada supletòria de l'estadi en principi no presentarien danys que comprometessin en aquest cas a la seguretat. De moment no hi ha res oficial fins ara. L'AUD Eivissa ha guanyat per 1-2 el partit amistós disputat contra Osasuna Promeses en gol de Lava i Yoldi. El bàsquet Menorca ha fitxat l'ala pivot Noah Allen, procedent del Gonzaga University, i el regatista mallorquí Nico Palou, del Real Club Nàutic de Palma, s'ha proclamat campió del món sud de 7 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 a terres de Dinamarca. Arus.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dues i sis minuts. Banyalbufar, a Mallorca, ha estat la segona localitat del país amb la nit més càlida, amb 32 graus, només per darrere de Pego, Alacant, on s'han superat els 33 de mínima. No han estat casos puntuals, de fet, s'han registrat a matinades infernals. És el terme que s'utilitza per denominar les nits amb mínimes per damunt dels 30 graus a molts indrets de l'arxipèlag. Una calorada que no ha minvat, tot i el canvi de temps, com deien, que pateixen avui les illes, en avís per pluges, tempestes, vent i mala mà. De fet, al nord i nord-est de Mallorca es pot arriba avui als 39 graus.
5: A aquesta hora, l'AEMET ha elevat a taronja l'alerta per pluges fortes i tempestes a totes les illes, a Mallorca i a Menorca a partir de les 8 del vespre i les Pitiuses a partir de les 6. Manté en groc l'avís per fenòmens costaners i vent, amb ràfegues perquè poden arribar als 80 km per hora. A Menorca, risc groc de rissaga, amb oscil·lacions de l'aigua de fins a 0,7 metres. El mal temps es mantindrà les pròximes hores, fins i tot demà, segons ha confirmat el portaveu adjunt de l'AEMET, Jorge Rodríguez, en una entrevista a l'informatiu Matí.
7: A partir de esta tarde, por la noche y durante la madrugada de mañana tendremos algunas tormentas acompañadas, debido a una vaguada que significa que tenemos un aire frío en altura que favorece que tengamos esta situación convectiva.
1: I de les conseqüències del mal temps ja es noten a zones com Punta prima a Menorca. Cristina Tomàs.
8: Sí, en aquests moments hi ha actius dos avisos grocs, un per altes temperatures amb màximes de fins a 38 graus i un altre per fenòmens costaners amb ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. De moment, aquest canvi de temps no ha provocat incidències destacables a Menorca, però sí ha canviat l'estampa d'un dia d'agost com avui a una zona tan turística com, per exemple, Punta Prima. El vent i la mala mar han obligat a suspendre activitats de mar, com per exemple els lloguers de caiacs, i també s'ha ajornat a dissabte la travessa entre Silla de l'Aire i Punta Prima, que estava prevista per avui capvespre. I atenció, perquè la situació empitjora a partir de les 6 del capvespre. S'activa l'avís groc per rissagues de fins a 70 centímetres i també dos avisos taronges per pluges i un altre per tempestes amb perill important. Per tant, a partir de les 8 del capvespre i fins a la matinada, Menorca arribarà a tenir actius 5 avisos simultàniament per mal temps, i es demana molta precaució, especialment a les zones de costa.
1: I les Illes Pitiüses entraran a partir de les 6 de la tarda en avís taronja per tempestes i pluges. A Eivissa, de fet, l'Ajuntament de Vila ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se en previsió de les pluges que hi puguin arribar pròximament. En Guillermo Ortego, bon dia.
9: Bon dia. El darrer a netejar-se ahir mateix va estar el torrent de Sallavanera, que es va desbordar la passada d'Anna. Jordi Cribé és el regidor de gestió ambiental de la capital eivissenca.
10: La meteorologia està molt estranya. De fet, avui estem amb alta groga, ja sigui de vent, ja sigui de tempestes, i no volem que ens agafi el toro, com es diu, perquè no volem inundacions com les que va haver-hi la Dana de l'any passat, no? I el que hem de fer és intentar minimitzar aquesta problemàtica.
1: També a Eivissa, el mal temps s'ha deixat un veler de 12 metres d'eslora encallat a les roques del moll nou que hi ha a l'entrada del port de Sant Antoni de Portmany. Els tripulants l'han evacuat a temps i sense danys personals.
5: La quilla de l'embarcació copejava contra els baixos de les roques del Pantalà. Ara caldrà retirar-la a temps perquè no acabi desfeta contra les roques.
1: I a Palma, la policia local no ha activat de moment l'anomenada Operació Nígul, que es posa en marxa quan turistes i residents canvien la platja per la ciutat quan hi ha mal temps. Un operatiu que consisteix, per exemple, a reforçar el nombre d'agents en els punts on hi pot haver més concentració de gent o de trànsit per evitar retencions. A aquesta hora, però, la policia confirma que la situació està tranquil·la. Neus Pericàs, centre de Palma, bon dia.
11: Bon dia. Tot i no haver-se posat en marxa l'Operació Nígul, l'Ajuntament de Palma sí que ha activat l'alerta taronja per previsió de fortes ratxes de vent i de temporal marítim. A partir d'avui a les 3 es tancaran els parcs de Bellver, de Sarriera i de Canterrés, i a partir de les 6 també es tancarà el passeig marítim. Ara mateix, tot i no haver-hi una gran concentració de gent a la ciutat, sí que han pogut trobar qui ha pogut canviar la platja per al patrimoni cultural.
12: Bueno, perquè volíem veure una mica la ciutat, perquè diuen que és bastant bonica.
11: Heu escoltat en Àlex de Barcelona, que acaba d'arribar a la ciutat i esperem que li agradi ben molt. També aquesta turista de Baviera, que diu normalment està serenal, però avui era el dia perfecte per fer altres plans.
13: We stay normally at the El Arial. So we wanted to have one day in Palma. That it is cloudy, it's very perfect. Just to look around a little bit to, feel how the people are, how relaxed it is here, and a little bit in the shops.
11: Veure la ciutat, saber com és la gent i sentir com de tranquil és tot. Aquests són els seus plans per avui. I també hem pogut parlar amb aquesta mare que ha vengut de Venezuela a veure la seva filla que viu a Solla. I segons han dit, avui que el sol no pica tant, és un bon dia per veure el patrimoni de Palma.
14: Sí, es por eso estoy aquí, pues estoy de vacaciones, viendo a mi hija.
15: Encima con un día muy nublado, más que todo un poco de llovizna, un poco de gotas. Y la mañana no estaba para ir a la playa.
16: ¿Qué conozca?
15: La catedral, el casco antiguo, más que todo eso. Caminar un poco, ya que el sol no está tan fuerte el día de hoy.
11: S'avisa a la ciutadania que el programa Patis Oberts també queda suspès fins a nou avís i es demana a la ciutadania extremar les mesures de precaució davant aquesta alerta de taronja.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: 2:12. Com dèiem, el canvi de temps no es tradueix en un descens de la temperatura i no només nocturna. Durant el dia, les illes estan en avís groc per calor, taronja en el nord i nord-est de Mallorca, on el mercuri es pot enfilar fins als 39 graus i, a més, la probabilitat que ho faci és alta, de fins al 70%.
9: Aquesta nit ha estat infernal a Mallorca, municipis com Banyalbufar, on s'ha arribat als 33 graus, al Port de Sóller, on s'han registrat 32, i Escorca i Lluc, en 30. A les Pitiuses, el mercuri tampoc no ha baixat dels 30 graus, a Sant Antoni, Formentera i Eivissa. En general, la nit ha estat molt càlida a tot l'arxipèlag, amb valors propis d'una matinada tòrrida, a mínimes per damunt dels 25 graus. De fet, el portaveu adjunt de l'EMET ha ironitzat sobre el fet que gairebé no queden adjectius per descriure la situació anòmala en la que vivim.
7: Ja pràcticament se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal, cuando la mínima está por encima de 30 grados.
9: Amb aquesta calorada s'ha activat l'avís vermell per risc d'incendis forestals. L'Ivanar recorda que qualsevol imprudència pot acabar en catàstrofe. De fet, aquesta matinada ja s'han registrat una Formentera que, per sort, ha estat apagat a temps. Els bombers han apaivagat l'incendi a la carretera del Pilar de la Mola. Devers les 5 de la nit, el foc ha cremat molt poc, només 70 metres quadrats de vegetació.
1: Un dels municipis de les Balears que ha sofert aquestes elevades temperatures és el Port de Sóller, amb una nit de calor extrema que ha causat una mínima de fins als 31 graus. Els residents veuen amb preocupació que aquesta calor pugui dur fortes precipitacions. Lluís Hernández.
16: Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquest mes de juliol ha estat el més càlid a les Balears d'ençà que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 28 graus, 2,9 graus per damunt de la mitjana climàtica. Els veïnats del Port de Sóller esperen que aquesta tòrrida calor marxi el més aviat possible, alguns amb intranquilitat per si es repeteix una dana com la que el 2024 va causar greus inundacions.
17: Molt malament, perquè gairebé ni no poden pegar avui.
18: Sí, i sobretot avui. Avui estem a les 6 i mitja de matí i estem a 30 i pico de graus.
19: Nosaltres amb el ventilador tot el vespre. La dana que se diu que ve ara, pues sí que preocupa un poc perquè quan plou, pues plou el que deia malament.
16: A part de les 19 nits tòrrides del Port de Sóller, aquest mes, Capdepera en va registrar el juliol 26, un rècord des del 1989, mentre que Banyalbufar foren de 8 nits i Palma, 14.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: 2:15, obrim ara plana de successos, perquè avui han sabut que l'home que demanava l'ingrés a un centre penitenciari davant del jutjat de Manacor tenia antecedents penals i també una condemna anterior per homicidi dolós.
5: L'home de 61 anys havia estat condemnat a 17 anys de presó per cometre un assassinat a Catalunya. A més, també té antecedents a Mallorca per robatori, violència de gènere i amenaces. Recordem que l'home va entrar ahir dimecres a la presó perquè va confessar que havia estat cercant la seva exparella, a qui volia matar.
1: Avui, precisament, vos contam les dades del balanç de criminalitat corresponent al primer trimestre d'enguany. En el conjunt de les illes augmenten un 8,6% les infraccions penals registrades. Si ho miram per illes, on més augmenten és a Mallorca, ho fan un 11,6%, i a Eivissa pugen un 1,7%. Per contra, la criminalitat davalla un de 9,4% a Formentera i a Menorca cau un 10,5%.
9: Aquestes dades del Ministeri de l'Interior compten aquelles capitals i localitats de més de 20.000 habitants. En aquest sentit, els indrets on més augmenta la criminalitat és a Inca, en gairebé un 30%, al Codi Llucmajor, Mallorca, i a Sant Josep, a Eivissa, en canvi, o més de Baia, Santa Eulària, gairebé un 8%, també baixa tant de Ciutadella com a Mol, voltant d'un 6,5%, i a Manacor, un 1,7%.
1: I més qüestions, perquè l'Ajuntament d'Eivissa creu que l'incendi d'ahir d'un infrahabitatge a l'espai natural de Ses Feixes de Vila demostra que cal entrar en aquest terreny i fer-lo net. La propietat argumenta que no pot fer-ho perquè hi viuen ocupes. Ens ho conta David Ventura.
20: L'Ajuntament creu que no hi ha excusa per no intervenir en un espai natural degradat que els darrers mesos s'ha convertit en refugi per a desenes de persones sense sostre. La propietat no ho ha fet i ha presentat al·legacions. Jordi Griver, regidor de Gestió Ambiental de l'Ajuntament d'Eivissa.
21: Perquè hi ha un perill, sobretot d'incendis, com hem vist, perill de contaminació, perill d'infeccions, perill de tot tipus, i vam presentar les pertinents al·legacions, ja s'ha acabat el pla d'al·legacions, ara l'Ajuntament els contestarà.
20: I la resposta de l'Ajuntament serà desestimar-les. L'informe jurídic estarà enllestit en pocs dies. La passa següent serà anar als tribunals.
21: I el següent pas és anar al jutjat per demanar entrar, fer net, fer el desnonament i fer-ho de manera subsidiària. Nosaltres seguim endavant amb el procediment. No volem que sigui una manera de viure així com estan, però és que a més és un perill per ells mateixos i per a la resta de ciutadans i els veïns que hi ha al voltant.
20: L'entrada al solar serà amb el vistiplau del jutjat, probablement d'aquí a uns mesos.
3: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltar l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Un dia més hem de parlar de la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí s'ha completat sense incidències el desallotjament de la platja del Trampolín, on s'estima que hi quedaven entre 3.500 i 5.000 persones migrants d'ençà de l'arribada massiva a finals de juliol. Ara se les ha traslladat a dues de les quatre zones d'acollida habilitades a la ciutat autònoma, després de l'acord assolit entre l'executiu central i el govern de Ceuta.
5: Hi ha habilitades 1.800 places, 300 més del que es va anunciar inicialment, tot i que es preveu ampliar-les a mesura que avancin les tasques d'adequació dels espais. Així ho ha explicat la ministra de Migracions, Elma Saiz, des de la delegació del govern a Ceuta.
22: És la punta de l'iceberg de los recursos temporales de acogida a atención humanitaria. Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 places de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando, va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
5: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, titlla la crisi migratòria d'invasió i insisteix que totes les persones migrants siguin retornades al Marroc i que es recuperi la normalitat a la ciutat autònoma.
23: Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad. Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. Y el Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo, y que lo haga. Todas aquellas personas que entraron vulnerando la integridad territorial de España tienen que salir por donde entraron.
5: Vives lamenta que 21 dies després de l'arribada massiva encara no hi hagi dades oficials de quantes persones continuen a la ciutat autònoma. El president saudí xifra entre 25 i 30 els expedients de devolució diaris.
1: Tot plegat mentre l'executiu central prepara el trasllat urgent a la península de 500 nines que continuen a Ceuta. És una iniciativa que continua aixecant discrepàncies polítiques.
5: El Partit Popular insisteix, tal com ho fa el president saudí, en que es retornin al Marroc totes les persones migrants, també els menors, que varen travessar la frontera. És la vicesecretària del PP, Carmen Fúnez.
24: Si el gobierno hubiese protegido nuestras fronteras, en este momento no estaríamos hablando de esta situación y es el gobierno el que tiene que dar respuesta a esta cuestión. El ministro Marlaska lo dijo, el ministro Álvarez lo dijo, la ministra de Defensa Robles lo ha dicho. Todos los que entraron de manera ilegal en nuestro país volverán a su país y a eso es a lo que nos remitimos nosotros.
5: Mentrestant, els socialistes recriminen que això trencaria amb la legalitat i mantenen que la prioritat és vetllar pels menors. És el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
25: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Las niñas que están ahora en Ceuta tienen que tener un tratamiento singularizado. Hay que darle importancia al menor, a los derechos de los menores, que están muy por encima del interés superior del menor, está muy por encima del interés del Partido Popular electoral.
5: D'altra banda, el Partit Popular ha anunciat que recorrerà al Tribunal Suprem després de la negativa de diversos ministres a comparèixer al Senat per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta.
1: Aquí a les Balears, el Consell de Mallorca espera tancar la compra de la finca de Calardiaca a Palma els pròxims mesos. De fet, ja planifica les obres que durà a terme per reformar un edifici on s'atenen persones en situació de vulnerabilitat social.
9: El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, assegura que l'expedient que es va iniciar fa més d'un any continua obert encara que les negociacions en la propietat estan ben encaminades. Tot i que no especifica quan es podria formalitzar l'adquisició, es mostra convençut que serà abans d'acabar l'any.
0: És un immoble que es necesario que esté en manos del Consell de Mallorca porque requiere de una serie de obras de mejora y de inversión que obviamente al no ser nosotros los propietarios no podemos hacer y que si queremos continuar con esta dignificación de los servicios de inclusión social pues la adquisición de Calardiaca pues es un elemento esencial y la posterior digamos reforma integral de este inmueble referente en la atención residencial a colectivos vulnerables.
9: El procés es remunta a finals de l'abril del 2025, quan l'associació Refugi va comunicar la intenció de tancar les instal·lacions que tenien en una part de Calardiaca, on tenien una vintena de persones en situació d'exclusió.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: 2:23, amb més qüestions. La Federació d'Associacions Empresarials de Comerç de les Balears alerta que l'increment de l'activitat turística no es tradueix en un augment de les vendes en el petit i mitjà comerç.
9: Segons la FEDECA, una part significativa dels establiments comercials de Mallorca ha registrat aquest estiu descensos en la facturació que oscil·len entre el 10 i el 15% en comparació amb el 2025, tot i les bones xifres pel que fa a l'arribada de visitants. Des de la Federació insisteixen que no es tracta de qüestionar el paper del turisme, sinó d'entendre com canvia el comportament del visitant i com es distribueix la despesa durant la seva estada a les illes. En aquest sentit, la FEDECA assenyala l'increment del cost de les vacances, sobretot en transport i allotjament. Pedro Miró n'és el vicepresident.
6: Què sucede? Que para el resto de posibilidades de oferta complementaria que hay en Mallorca, queda menos dinero para poderse gastar. Conclusión, los restaurantes trabajan pero menos, los bares trabajan pero menos, los comercios trabajan pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente ahora en este momento hay una bajada de ventas según la zona de un 10 a un 15%. Hay zonas que la bajada es superior.
9: La federació proposa crear indicadors específics que permetin conèixer de manera periòdica com es distribueix la despesa turística entre els diferents sectors econòmics i, sobretot, quina és l'evolució pel que fa a la destinada al comerç local.
1: Mentrestant, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca es mostra prudent i diu que espera que acabi la temporada per donar les xifres exactes.
9: Unes xifres que Pimeco detallarà a final de setembre. De moment, segons la percepció dels associats, la baixada de les vendes depèn del sector i això no passa en tots. També hi ha altres factors com les zones on es troben els comerços o les altes temperatures que s'han registrat aquest estiu. Carolina Domingo n'és la presidenta.
8: Alguns han igualat el mes de juliol, el mes de maig i juny els hi va anar bé, el mes de juliol han davallat una miqueta, troben aquesta calor tan, tan extrema que estem patint aquest estiu, perquè les hores puntuals de sol i de calor, els carrers estaven buits, i ens ho diuen, no?, que això noten que ha sigut un perjudici a l'hora d'anar a fer compres.
9: Com dèiem, una vegada acabi la temporada, Pimeco farà una valoració i donarà les xifres concretes.
1: I el preu del gasoil B que empren els vaixells i barques de pesca s'ha duplicat des del passat mes de gener. De fet, les Balears i la Comunitat Valenciana són els llocs on els pescadors paguen el combustible més car de tot l'estat.
5: En Julen omplia el dipòsit de la seva barca el passat mes de gener i costava poc més de 500 euros. Ara costa el doble. I és que el cost del gasoil B que empren els pescadors ha passat de costar 65 cèntims a 1 euro amb 22 cèntims, un preu que en qualque moment ha arribat a l'euro amb 40 cèntims.
10: Nosotros gastamos mucho gasoil, vamos bastante lejos a las pesqueras que tenemos y, claro, hace que sea casi inasumible poder hacer nuestro trabajo.
5: Amb una situació similar es troba en Àngel, que ha reduït el nombre de sortides a la mà per estalviar combustible.
12: Cuando vemos que no se puede, tendremos que amarrar. Es que ya amarramos, muchos días amarramos. Amarramos porque no queremos salir para no gastar gasoil.
5: La Federació de Confraries de Pescadors de les Balears assenyala que sense ajuts es fa molt difícil continuar. Domingo Bonnin és el president.
13: Sortim a la mà no a pèrdues, perquè encara hi ha un marge,
7: però com això s'hagués qui pujant, en el moment que se surti a pèrdues, no importarà convocar mobilitzacions que el sector durarà de per si. Sortir per perdre d'obvés és absurdo.
5: Els pescadors confien que el govern central obri aviat el termini per sol·licitar els ajuts, ja que, de moment, assumeixen de la seva butxaca l'increment de preus, una situació que asseguren és insostenible.
1: I els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum amb la servei de sopars. Endesa, la companyia, fa feines per millorar el servei i diu que abordarà la situació amb el Consell de Menorca els propers dies. Ens ho conta Cristina Tomàs.
11: Els talls de subministrament elèctric són en hora punta els vespres de més feina en temporada alta. Els restauradors diuen que hi ha clients que no s'ho prenen bé perquè no ho entenen. Una situació que ve de lluny, segons Josep Caules, propietari del restaurant Cafè Balear.
13: Hi ha hagut de passar 6 anys perquè hi hagi ara aquesta mobilització, perquè són els 9 d'enguany. Enguany es veu que hi ha més calor, hi ha més estrès tèrmic, segurament més gent que va afegint maquinària, però això no és d'ara. Això ara ha estat segut que fa esgot, però això fa anys que succeeix.
11: Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i d'una molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la reputació que asseguren també queda molt malmesa. Sentim José Bosch, president de la restauració de Caim Menorca.
14: Hi ha pèrdues econòmiques, hi ha pèrdues de gènere i, sobretot, s'imatge. No podem donar aquesta imatge al mes d'agost que quedi un restaurant o tota una zona de restaurants sense llum 3 vegades en tan poc temps.
11: Aquest dijous, diversos operaris feien feina a la zona per solucionar els problemes. Endesa assegura que el motiu de les avaries és l'onada de calor sostinguda dia i nit que fa patir les infraestructures. Altres feines s'iniciaran en acabar la temporada i es preveu una pròxima reunió entre la companyia i el Consell de Menorca per abordar la situació.
1: I bones notícies, la investigació contra el melanoma, les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna personalitzada contra aquest càncer ha assolit els objectius principals d'un assaig clínic de fase 3.
5: Ara bé, les companyies encara no han publicat les dades completes de l'assaig i insisteixen que cal esperar abans de saber quan podrà arribar als hospitals i si el tractament arribarà a convertir-se en una teràpia habitual.

0: Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 20 d'agost. Les Balears afronten avui un canvi de temps atípic marcat per un còctel de pluges, vent i temperatures extremes. L'EMET ha elevat a taronja l'avís a totes les illes davant la previsió de tempestes en ratxes de vent que poden arribar als 80 km per hora. A Menorca, més, es preveuen rissagues.
1: Tanmateix, la calor de moment no afluixa. Al nord i nord-est de Mallorca també estan en avís taronja amb màximes que poden arribar avui als 40 graus. Venim, de fet, d'una nit infernal en la qual punts com Banyalbufar no han baixat dels 33 graus de mínima. Una calorada que manté l'avís vermell per risc d'incendis forestals. De moment, però, la jornada transcorre sense incidents greus.
0: Mentrestant, l'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se en previsió de les pluges que hi puguin arribar pròximament.
1: El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sallavanera. Aquest va ser un dels punts crítics a la Dana de l'any passat, el que va provocar la inundació de tota l'avinguda 8 d'agost.
0: Avui també vos contam que la criminalitat puja un 8,6% a les Balears durant el primer trimestre de l'any, en pesar per un fort increment a Mallorca.
1: Les dades d'interior mostren realitats oposades. Els delictes es disparen gairebé un 30% a Inca, mentre que davallen a Menorca i Formentera.
0: Més turistes, però menys beneficis al comerç local. A Fedeco, alerta de caigudes de facturació de fins al 15% aquest estiu a Mallorca.
1: La patronal apunta a l'alt cost dels transports i l'allotjament com a causa de la davallada, mentre que Pimeco es mostra prudent i demana esperar a final de setembre per tenir dades tancades.
0: Per part seva, els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars.
1: Els talls es produeixen en plena temporada. Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i donar molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la part reputacional.
0: I desallotgen sense incidents la platja del Trampolí a Ceuta, on s'allotjaven fins a 5.000 persones migrants des de l'arribada massiva de juliol.
1: El govern central i l'autonòmic acorden traslladar-los a zones d'acollida, mentre el president saudí Juan Jesús Vives critica que encara no hi hagi dades oficials de quants en queden a la ciutat.
0: Són les 2:32.
2: Informatiu migdia. Esports.
0: I en els esports avui coneixerem com es troba l'estadi de los Cármenes en vista al partit de dilluns Granada-Mallorca i també sentirem l'opinió del migcampista de l'equip vermell, Antonio Roca, que avui al programa Espostres ha declarat sentir-se optimista amb l'actual plantilla perquè ha dit tenim un equipàs. Toni Fuster, bon dia.
3: Bon dia. Així és, això és el que ha dit Antonio Roca, titulant el partit contra el Valladolid, extrem, que arriba cedit de l'Espanyol i que ha causat bones sensacions en aquest inici de curs. L'escoltarem d'aquí un instant, però abans vos coment. Tècnic de la Liga han inspeccionat l'estadi Los Cármenes avui de matí per decidir si finalment es podrà jugar dilluns al partit de Lliga Granada-Real Mallorca. El terratrèmols i les rèpliques han fet que se'n qüestioni la seguretat. Els tècnics de la Liga han partit ja de Los Cármenes sense fer declaracions. Segons els companys de Canal Sur Ràdio, la graderia supletòria de l'estadi Los Cármenes en principi no presenten danys que puguin comprometre la seguretat. Aquesta és la darrera hora. N'estarem pendent del que digui la Liga al llarg de les pròximes hores. I mentrestant, com comentàvem, el Real Mallorca continua preparant el partit a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Antonio Roca està protagonista avui a Esportres. L'extrem català demana prudència, però reconeix que són un equipàs.
4: Nosaltres hem d'estar centrats amb els peus a terra. És cert que tenim un equipàs. I jo des de fora ho veia i un cop arribat i comparteixo els entrenaments, és una barbaritat, els companys. Tots, des del primer a l'últim. Llavors, això sempre doncs, tindrem, anirem a cada camp i ens diran que som els, bueno, els que hem de guanyar, que hem de proposar, que hem de... però nosaltres hem de tenir peus a terra, hem d'afrontar cada partit a guanyar, com ha de ser, però amb els peus a terra, perquè aquí, com hem parlat abans, és una lliga molt llarga i molt difícil.
3: Antonio Roca explica el per què el va motivar baixar un escaló de l'Espanyol, que juga primera a segona, i acabar cedir còndic al Mallorca.
4: El fet de que pues, el Mallorca és un projecte guanyador, que vull venir aquí a guanyar, guanyar molt i aconseguir l'objectiu i aportar el club on ha d'estar, primer de tot. I després l'altra cosa que pues, em va fer que fos un lloc ideal, crec, per mi és Luis, el míster, al final el conec, és el que em va fer debutar, ho he dit més d'un cop, i crec que la seva forma de jugar i el que vol, crec que pues, em va molt bé.
3: L'estrany català té clar que quin ha de ser el seu paper en el Real Mallorca. Acceptarà el que demani el míster Luis García Fernández.
4: Jo, com a extrem, potser n'hi ha un partit que em toca pues, atacar molt i potser n'hi ha un altre que em toca un lateral que és molt profund, que li haig de córrer a l'esquena i haig d'estar defensant més, pues, allà apretar els dents, a deixar-me tot per l'equip i a defensar perquè és el que toca aquell partit. Llavors, pel que el míster necessiti, sigui d'inici, sigui de suplent el que toqui.
3: I també ha valorat la feina pilota aturada, recordant que els dos gols contra el Valladolid varen venir d'una falta directa i d'un corna.
4: Tenim jugadors que per sort doncs, ens donen molt en això i també hem de ser, pues, som superiors, et diria, en aquestes accions, llavors, i li hem de donar aquesta importància, llavors... Quan a vegades no, en el joc no aconsegueixes tantes avantatges, perquè al final també l'equip, l'altre equip pues, et posa les coses complicades, doncs estan pues, les característiques són el millor i més individual i el talent que et serveix per treure partits.
3: I s'ha d'anar partit a partit perquè serà una lliga de segona divisió molt llarga.
4: Serà una lliga superllarga, com dius, i ens hem de centrar en els petits objectius, no? Per exemple, ara dilluns, amb l'ambició de guanyar, hem de tenir aquesta ambició de guanyar cada cap de setmana, però a poc a poc amb el partit aquest primer de Granada, amb el cap posat allà, i sí que és cert que, com dius, serà una lliga superllarga on necessitarem tot de tots i crec que som capaços.
3: I pel que fa a la primera divisió, l'ex-mallorquinista Pablo Maffeo se'n va cedit al València. El lateral dret, actualment jugador de l'Olympiacos, ha quedat eliminat de la Champions amb el conjunt grec i sense gaire protagonisme. Aquestes han estat les seves paraules a l'arribada a València.
5: Yo vengo aquí a competir cada partido al máximo, vengo aquí a ayudar al equipo, vengo aquí a poder quedarme aquí, que para mí, ahora, a día de hoy, ese es mi deseo, poder quedarme aquí el día de mañana. La verdad que es un sueño, es un deseo, desde hace mucho tiempo que se viene trabajando y bueno, yo desde que conozco la opción, obviamente, desde el primer día, pues deseando de venir.
3: El Real Madrid ha presentat Bernardo Silva, migcampista portuguès de 32 anys, arriba al Bernabéu lliure del Manchester City. Amb el conjunt anglès va conquerir 19 títols, incloses 6 Premiers i una Champions. Ara, a Madrid, vol continuar omplint les seves vitrines. Bernardo Silva ha firmat un contracte per dues temporades i lluirà el dorsal número 20 a la camiseta. I ahir es va disputar un partit de la primera jornada de Lliga en la victòria per 2-0 de l'Atleti de Madrid davant el Màlaga. Un d'aquestes dianes va ser de l'ex-mallorquinista Can Indi d'una falta directa i un altre de falta directa d'Àlex Baena. Avui, a les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Elabert disputaran a Butarque, al camp del Leganés, el primer enfrontament de la segona jornada. I el Barça va guanyar el darrer amistós de la pretemporada, el trofeu Joan Gamper, després d'imposar-se per 2-1 al Al-Ahli amb el gols de Hansa i Rafinha. Lleó d'Eivissa ha guanyat avui per 1-2 a l'Osasuna B en el darrer amistós a Terres Basques en gols de Lava i Joldi. El conjunt pitiu es tornarà demà a Eivissa per preparar el partit de dissabte a les 11 del matí contra el Mallorca B. La setmana que ve arrencarà la competició a la Primera Federació i el conjunt que entrena Raúl Llona debutarà a Antequera. En gimnàstica artística, Espanya amb el mallorquí Nicolau Mir es queda fora de les medalles per l'europeu, però es classifica pel Mundial de Rotterdam. No va ser un bon dia pel gimnasta del Chelsea i capità de l'equip espanyol, que en diferents exercicis que va realitzar va quedar mal classificat. En bàsquet, a la primera fe pel Basque Menorca, ha fitxat l'ala pivot de 24 anys i 2 metres d'alçada, Noah Hallam, procedent del Gonzaga University dels Estats Units. Escoltant Javi Zamora, tècnic del conjunt menorquí, parla d'aquesta nova incorporació.
6: Noah es un jugador que nos va a aportar mucha energía, músculo y un motor de élite que le permite aportar en ambos lados de la pista. Es un gran trabajador y un jugador con un espíritu y una personalidad excepcional que tendrá un gran impacto en el vestuario. Viene de un programa puntero en el básquet americano y estoy convencido de que tendrá una carrera de éxito en Europa. Espero que Menorca pueda ayudarle en ello.
3: I pel que fa a un altre representant balear de la categoria, el Figui Mallorca, el conjunt mallorquí no començarà la pretemporada fins setembre. Tot i així, algun dels seus jugadors, com l'escorta Sergi Huguet i el pivot Ossi Cerdà, ja s'entrenen en sessions de tecnificació sota les ordres del tècnic Rubén Escales. Escoltam els dos jugadors.
7: Amb moltíssima ganes ja que arribi el dia que comencem i també intentar arribar a la millor forma possible, tant físicament a un bon nivell, però també descansats, mentalment i tècnicament igual, que en el final és l'únic objectiu de l'estiu, haver millorat i arribar al millor punt.
8: Quasi des que se va anunciar, m'estic morint per començar ja la pretemporada, començar a conèixer els nous companys, a anar-li en persona, ja, i amb moltes ganes ja.
3: Parlam ara de tenis. Rafa Jodar s'acomiada del Masters 1000 de Cincinnati al 80 de final, després de perdre en 3 sets, 6-4, 6-7 i 3-6 davant Flavio Cobolli. I això que a la primera mànega el madrileny ha aconseguit dominar l'italià. El segon set ha estat molt ajustat. Fins i tot l'espanyol ha tingut dues pilotes de partit, però se li ha escapat el tiebreak. El tercer s'ha vist el madrileny més imprecís i cansat i ha acabat claudicant davant Cobolli en un partit que ha durat 2 hores i mitja. El pròxim repte de Rafa Jodar serà el tercer Grand Slam de la temporada, el US Open. El darrer ja, el quart Grand Slam, volien dir. Des de dissabte fins diumenge que ve, la Badia de Palma acollirà l'edició número 62 del Gran Dia de la Vela que s'ha presentat avui. Enguany hi participaran més de 500 regatistes i més de 400 embarcacions, tant de les Balears com d'altres comunitats autònomes. La competició es dividirà en dues fases i reunirà 9 classes de d'òptimis i fins a creuers, passant per olímpiques com l'Icufoil o Lil Cassis. Sentim el president del Club Nàutic de Serenal, José Ramón Picó.
9: Ja quan varen celebrar 60 anys, varen fer una gran festa. Crec que va ser un honor per nosaltres per arribar a aquesta xifra. I bueno, ja han passat 2 anys més i seguim allà i en xifres absolutes cresquent. És a dir, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. És a dir, que la gent de fora vol venir d'aquesta regata a Palma.
3: Merval, el regatista mallorquí Nico Palou del Reial Club Nàutic de Palma s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut de la classe Ilka 6 Arus a Dinamarca. El sentim.
10: Bastante contento con el resultado. Ha sido una semana complicada, mucho frío, condiciones muy complicadas que no habíamos tenido en todo el año.
3: I el Real Club Nàutic a Port de Pollença ultima els preparatius per a una nova edició del trofeu Cormoran que disputarà des d'avui fins al 22 d'agost a les Badies de Pollença i Alcúdia. La competició, una de les cites de referència del calendari nàutic del nord de Mallorca, reunirà enguany a una flota propera al mig centenar d'embarcacions entre les distintes classes participants. I aquest diumenge a les 7:30 de vora baixa tindrà lloc la 41a edició Cursa Sant Bartomeu i 11a Marxa Nòrdica de Cap de Pere. La cursa popular i la marxa nòrdica té una distància aproximada de 6 quilòmetres en sortida i arribada a la plaça de l'Orient de Cap de Pere. Un circuit que discorre pel carrers i voltant del nucli urbà combinant l'encant del poble amb un traçat dinàmic i accessible per a tots els nivells. Sentim a la regió de l'Esports i Turisme de l'Ajuntament de Cap de Pere, Mireia Ferrer.
11: Aquests darrers anys el recorregut s'ha mantingut, són uns 6 quilòmetres, i bueno, no sé si la fa especial o no, però si per algo és conegut a la cursa de Sant Bartomeu és per, com diuen, un rompe cames, sí. Perquè al final Cap de Pere, si algo tenim, són costes.
12: Sí, sí, sí.
11: Per, per arribar a la plaça de l'Orient, sí o sí, sigui cap en el costat que sigui recorregut, és que hi ha qualque costa dura que s'ha de fer, i jo crec que això fa un poc un repte per tothom que la corre.
3: Les curses infantils es disputaran a la mateixa plaça de l'Orient i els carrers que l'envolten, en un espai segur i festiu, pensat especialment per als més petits.
0: Gràcies, Toni Fuster. Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:45. Fem una pausa i continuem.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
12: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
13: Tèntol!
12: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Fora de les Balears, Granada tracta de recuperar la normalitat després de la sèrie sísmica que des de dissabte sacseja la ciutat. Aquesta nit, però, s'han registrat 6 nous sismes, un d'ells de magnitud 3,4.
1: Tot i això, no s'han de lamentar danys personals ni desperfectes estructurals greus. Ja s'han inspeccionat més de 400 edificis mentre continuen les tasques de neteja i retirada de runes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha explicat que alguns veïns han hagut de ser desallotjats temporalment.
14: Tenemos 600 personas que están, lamentablemente han tenido que salir de sus hogares, que se están haciendo unas obras de urgencia para consolidar su, digamos, la seguridad de sus casas, que no tiene un problema de estructura, pero todavía se van a reforzar más, y que creo que en un periodo cortísimo de tiempo, a lo largo del día de hoy, previsiblemente ya puedan volver a sus hogares.
1: Segons els experts, ha explicat Moreno, el moviment de les falles pot causar noves tremolors en les pròximes setmanes i per això diu que cal posar el focus en que els ciutadans aprenguin mesures d'autoprotecció.
0: Les possibilitats que se produeixi un fenomen sísmic similar a les Balears són baixes, tot i que ja se'n van registrar alguns al segle passat.
1: Segons el sismòleg de la Xarxa Sísmica Nacional, Carlos González, les illes tenen manco activitat sísmica. No obstant això, hi ha alguns precedents i ho atribueix als terratrèmols que es produeixen a la zona d'Algèria. Són declaracions a l'informatiu Matí.
15: La zona d'Argelia tiene mucho más actividad sísmica, terremotos mucho más grandes, de magnitud 6,6, 6,7. Entonces, esos terremotos en Argelia están lo suficientemente cerca de Baleares como para que los sintáis de vez en cuando y además también pueden generar tsunami.
1: González també ha recordat que en cas de produir-se aquests fenòmens cal allunyar-se de zones on poden caure objectes, protegir-se i seguir les recomanacions de les autoritats.
0: D'altra banda, continuen les tasques d'extinció de l'incendi de les Urdes. A Càceres s'espera una previsió meteorològica favorable per poder reduir la propagació de l'incendi. Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen treballant a la zona.
1: Els avenços en l'extinció han permès que veïns de 3 municipis puguin tornar a casa, tot i que 2 d'ells hauran de quedar confinats. Després de la segona reunió del SACOPI, la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, s'ha mostrat lleugerament optimista, tot i que indica que cal mantenir la prudència.
16: Han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología y lo que tenemos es que ser optimistas y dejar trabajar a los profesionales.
1: El foc ja ha calcinat 4.800 hectàrees. D'altra banda, ha quedat controlat el risc a Castella i Lleó després que l'incendi saltés de la província de Càceres a la de Salamanca.
0: A l'exterior, Israel ha assassinat al manco 9 persones a una comissaria de Gaza.
1: Altres 15 persones han resultat ferides. Segons les mateixes autoritats d'Israel, l'atac tenia com a objectiu posicions de grups armats terroristes en l'enclavament palestí.
0: I a Ucraïna, 15 persones han mort i 4 més han resultat ferides en un atac rus a la capital ucraïnesa aquesta matinada.
1: Els bombardejos s'han produït durant la matinada i han afectat edificis residencials de Kiev, un hospital infantil i una escola. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'atac massiu i assegura que Ucraïna no té una defensa balística suficient per combatre els míssils russos.
0: D'altra banda, Colòmbia ha elevat a 309 les persones mortes al terratrèmol de la setmana passada.
1: El darrer balanç recull més de 4.400 persones ferides i 260 que encara romanen desaparegudes. Pel que fa a danys materials, es calcula que hi ha 30.800 llars destruïdes i 152.000 malmeses.
0: I el govern iranià creu que darrere la guerra econòmica anunciada per Donald Trump hi ha una crisi interna als Estats Units.
1: Trump va anunciar una guerra econòmica i un aïllament sense precedents contra l'Iran i ha amenaçat amb sancions econòmiques tremendes a qualsevol país que proporcioni o permeti ajudes al règim dels ayatolàs.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Tornem aquí a les Balears perquè la plataforma contra el trasllat del Mercat Nou d'Eivissa denuncia que l'operació urbanística posa en perill les cases de més de 40 famílies que viuen als quatre edificis del voltant. També diuen que els preocupa l'impacte que tindran aquestes obres. Ens ho conta Alberto Ferrer.
13: Vile projecta un edifici de 4 pisos amb 3 plantes subterrànies. Unes obres d'aquesta envergadura poden afectar els fonaments d'uns immobles dels anys 70. Per això aixecaran acte notarial de l'estat actual dels edificis per denunciar l'Ajuntament davant qualsevol dany. Pere Torres és el portaveu d'aquesta plataforma.
17: Estan tots molt preocupats per aquesta macroobra que volen fer. I estan buscant un notari perquè aixequi un acte de com estan els edificis actualment. Perquè si hi ha cap problema, després es pugui denunciar directament a l'Ajuntament.
13: Ja han recollit més de 800 firmes contra una operació urbanística encoberta, feta a tota pressa, diuen, i que inclou també un segon aparcament per més de 700 cotxes de Vall Actual Mercat i connectat amb les 300 places del que es projecta mitjançant un túnel. L'Ajuntament diu que serà una gran zona verda, però no s'ho creuen.
17: Estic parlant de 700 places d'aparcaments aquí. Ara sí, tal, una zona verda. Com volem fer una zona verda si baix hi haurà tres sota els d'aparcaments?
13: El projecte del nou mercat es troba de nou en exposició pública després d'un error en la primera, quan es va ometre la memòria del projecte, que calcula uns ingressos de 200 milions d'euros en 40 anys per la futura concessionària.
0: Són les 2:52, temps ara per a la cultura.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: sueño de todo artista. I Psiconografia mos parla de temes com el somni, el refugi, hi ha una Mare de Déu morta damunt un llit, també, una urna. Llavors, tots aquests conceptes de resguard, de son i de possibilitat també van en relació amb la peça de l'obra de Neus Cañón Pulla.
1: Són conceptes que troben a més el contrast, el diàleg, gràcies a l'espai que les acull, un convent aturat en el temps, en un magnífic taló de fons que determina la intervenció d'aquests comissaris.
0: Es conserva talment com era. Llavors, ara mateix, evidentment, té com una espècie de cadència, jo sempre dic napolitana, sembla un temple, perquè necessita molta conservació, amadament, que estan fent feina, però el manté tot l'originari. Llavors, això et dona una possibilitat encara de gestaure tan solemne, de pa d'orat, que barroc encara se manté quan entres, aquesta solemnitat, i això, doncs, evidentment, és una possibilitat, és una meravella.
1: Com dèiem, aquesta exposició del convent ja es pot veure des de nit passada i avui també obriran al públic altres dels espais, però serà demà, quan la nit de l'art llueixi amb tota la seva esplendor i la seva personalitat pròpia.
0: Jo reivindic moltíssim la part forana, llavors, perquè a la part forana passen moltes coses i passen transversalment a molt de nivells. En el sentit de dir que, per exemple, la nit de l'art de fa la nit és molt eclèctica, cada poble té la seva pròpia nit de l'art. Hi ha, per exemple, pobles com a més, com a fan convocatòries, són com a més selectius. La nit de l'art de Felanitx és com a molt més punt i de qualsevol manera és com a xeixap, gent amateur, gent professional, molta diversitat, moltíssima.
1: Deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta és el lema de l'edició d'enguany en marxa fins diumenge.

0: I de felanitz a Maó, perquè el Teatre Principal ja té preparada la seva programació de tardor-hivern, marcada per la celebració del 25è aniversari de la rehabilitació de l'edifici.
1: Hi haurà una vintena d'actuacions que inclouran circ, espectacles humorístics, també infantils, i la lírica, com sempre, també tindrà un espai, un paper destacat gràcies a la 56a edició de la temporada d'òpera i a la projecció de la Tavernera del Puerto. Altres protagonistes seran també el pianista Marco Mesquida i la cantant Lina, que escoltem de fons, i que presentaran dia 30 d'octubre el seu disc Ofado. A destacar també el 16 d'octubre el concert benèfic a favor de l'associació Ela Balears, que organitza el pianista menorquí Kiev Portella. Amb el títol El piano de Beethoven, el pianista presentarà un programa que pren com a eix central el tercer concert per a piano d'aquest compositor, una obra marcada per la lluita, la superació i la força interior. Un missatge que completarà amb els ressons més romàntics i poètics de Chopin, Grieg, Rachmaninoff i Debussy.
2: Batiscafo monoplaça. Esteu focus a l'abisme.
0: I el Batiscafo Katiuskas s'ha inspirat en la decoració que ha guanyat la nit passada el concurs de decoració de carrer del barri de Gràcia de Barcelona.
1: Una festa major molt popular, i dona aquesta festa el muntatge dels veïnats de la plaça Rovira, que s'han inspirat en Antònia Font per crear una escenografia que submergeix els visitants en les profunditats marines, i ho fan a través de l'arquitectura i les cançons d'aquest disc, enguany, per cert, celebra també el 20è aniversari. En aquesta edició hi han participat 23 carrers i places, a més de 52 balcons i portals, la qual cosa suposa un increment de la participació respecte de l'any passat.
2: Institut Oceanogràfic. Batiscafo Katiuskas.

0: I avui arribem a les 3 amb ànimos a parlar que el cap de cartell de Sa Negretada.
1: Parlem de l'esdeveniment que demà tornarà a omplir la plaça del Mercat de Sa Pobla de música, cultura popular i oci autogestionat amb beures a preus populars i menjar de la cooperativa poblera Utòpic Sa Marge.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 20 d'agost. Tot l'arxipèlag que n'ha vist taronja per pluges i tempestes i n'ha vist en groc per altes temperatures i fenòmens costaners adversos. Saïna Morales, bon dia.
1: Bon dia. Ara mateix l'arxipèlag es troba enmig d'una massa d'aire càlid que bufa del sud i que farà que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus a alguns punts del nord i cadascuna de les illes. El que més preocupa és el vent, que arribarà a les ratxes de fins a 100 km per hora. Per mort d'aquesta situació, l'Ajuntament de Palma ha tancat els parcs de Bellver, de la Ribera, de Can Terrers, a partir d'ara, de les 3, i a les 6 tancarà també el passeig marítim. Aquesta situació també afecta el programa Patis Oberts, que quedarà suspès durant aquest episodi d'alerta. Unes tempestes que donaran pas a un descens de les temperatures serà a partir de demà, tot i que continuaran sent elevades.
0: A Menorca, a més de tots aquests avisos, també n'hi ha per rissagues, hi ha risc de rissagues a l'illa. En dediques època de danes i l'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se.
1: El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera. L'avinguda 8 d'agost va ser un dels punts crítics a la dana de l'any passat. Va provocar, recordem-ho, inundacions de soterranis. Jordi Gribé és el regidor de gestió ambiental de la capital eivissenca.
2: La meteorologia està molt estranya. De fet, avui estem amb alta groga, ja sigui de vent, ja sigui de tempestes, i no volem que ens agafi el toro, com es diu, perquè no volem inundacions com les que va haver-hi la dana de l'any passat, no? I el que hem de fer és intentar minimitzar aquesta problemàtica.
0: De moment continuen les temperatures elevades i amb afectacions a la xarxa elèctrica. A Ciutadella, els restauradors del port diuen que estan al límit.
1: Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars i en plena temporada alta. Els propietaris dels establiments es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica, que avui fa feina a la zona. José Bosch, és el president de Restauració CAEP de Menorca, lamenta la imatge, la mala imatge, als negocis afectats.
3: Hi ha pèrdues econòmiques, hi ha pèrdues de gènere i, sobretot, s'imatge. No podem donar aquesta imatge al mes d'agost que quedi un restaurant o tota una zona de restaurants sense llum 3 vegades en tan poc temps.
0: També en plan econòmica, Fedeco alerta de caigudes de facturació de fins al 15% aquest estiu a Mallorca.
1: La patronal apunta l'alt cost del transport i de l'allotjament com a causa de la davallada, mentre que Pimeco es mostra prudent i demana esperar a final de setembre per tenir les dades tancades.
0: Avui també destacam que la criminalitat puja un 8,6% a les Balears durant el primer trimestre de l'any, empesa per un fort increment a Mallorca.
1: Això tot i que les dades del Ministeri de l'Interior mostren algunes realitats que són oposades. Els delictes es disparen gairebé un 30%, per exemple, a Inca, mentre que davallen a Menorca i també a Formentera.
0: I desallotgen sense incidents la platja del Trampolín a Ceuta, on encara hi havia entre 3.000 i 5.000 persones migrants des de l'arribada massiva de juliol.
1: El govern central i també l'autonòmic han acordat traslladar-los a zones d'acollida, mentre que el president de la ciutat autònoma critica que encara no hi ha dades oficials de quants en queden a Ceuta.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins, horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Surada. Ara fem un tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Santa Margalida de l'Encén i Sant Bernat la paga. El canvi de temps arriba. Veurem, com dèiem, l'abast d'aquesta refrescada d'aquest estiu que han patit tant i tanta de calor. La dita situa la canícula entre el 20 de juliol i el 20 d'agost, és a dir, avui, que és quan el calendari tradicional situa avui en la minva de la calor estiuenca i es tanca, per tant, aquest període canicular. I avui es donen motius i fets climatològics que valen aquesta dita. Per tant, veurem si és així i, sobretot, si dura i que dura aquesta treva, perquè calorades passat Sant Bernat n'han viscudes i moltes. De fet, ja fa anys, el 2010, el 28 d'agost, és a dir, 8 dies després d'avui, s'assolia la temperatura més alta registrada mai a l'illa d'Eivissa, amb 42,2 graus a Sant Joan de Labritja. Aquest estiu ha estat, de fet, la calor un tema molt sensible que ha afectat i bé. Però, clar, dites populars com per Sant Bernat tapatescap o la seva variant per Sant Bernat tapaliscap ja semblen un tant exagerades per la intensitat de la calor que dura i que pareix que una gorra era abans ben necessari i que ara no ho sigui. O també la dita que diu per Sant Bernat a Jack cordat sonen avui dia fins i tot desmesurades. Comencem. I deu fora aquí.
1: Feim un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 8 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. Un dia més, de dilluns a divendres. Com sempre, vos acompanyam entre les 3 i les 6. Avui és dijous, si no anem malament. Sí, és dijous, demà és divendres, darrer dia de la setmana. I ja ho sabeu que, com sempre, vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que ha patit i molt aquesta canícula d'estiu, ha patit i molt aquesta calor, encara que visquem pràcticament tot el dia en aquest refugi climàtic que és aquest estudi 1 d'IB3 Ràdio, però que, evidentment, també vol aquesta treva que tothom espera. Ja ho diuen, que Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga. En principi, l'ha de pagar aquest dies, però veurem si dura dies i, finalment, l'acaba apagant. I qui en saben de calor i també en saben de lletres són en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Miquel Junc, Maria Pons, com estàu?
1: Bon dia, va bé.
2: Ens sabem de calor, per què? Perquè vivim en el rei, eh?
0: Perquè en sabem, perquè n'hem viscut. Ja,
1: per tot, se moren, no fan sortir al carrer, tant mateix.
0: Per tot, jo crec.
1: I està dins de casa, quasi. Si no tens aire condicionat.
2: A vegades estic jo dins de casa que de fora. Sí.
0: Per tot Balears, l'empatida, no? Bé, i fora de Balears, també. Ha estat un os, un estiu intens, eh?
2: Històric, diria.
0: Històric, sí.
1: I és que venen un seran, també.
0: De fet, en temperatures de la mà que sobrepassen els 30 graus, eh? Jo no sé si aquest dia s'ha anat a nedar, però... Vaja, si tens enrere, hòstius enrere, ja deien que l'aigua no refrescava, ara és que és més calenta que una banyera d'aigua calenta.
2: Però, Celestí, no notes una cosa diferent avui?
0: Quina? No.
2: No? El que en Miquel Junc s'ha fet les piules.
0: Ah, sí.
2: Muy
0: sí, ja ho he vist,
2: en
0: ja ho he vist.
2: Sí, sí, sí.
0: Barbi tot, eh?
2: T'ha dividit, ah, bueno, si se m'espatsa calor, ens els cabells més
1: curts. Sí, així, els cabells així llars i la barbeta que tenia...
0: Barbi
1: tot. Fa massa calor, fa massa calor.
0: Sí. Tot ben arreglat, eh?
1: Sí, sí.
0: Bé, llavors tenies festa i vespre, o no?
1: No, no, festa no.
0: Festa-te.
1: No,
0: sopar.
1: No, sopar.
2: Trobada. Bé, trobada. Amics,
1: sí, sí.
2: Si és important.
0: L'estiu és habitual tenir soparets.
2: Sopar de fresca perquè... Sí.
0: Bé, jo en tenc
1: una
0: avui.
1: No, la fresca no.
2: Entre comes.
1: Fa una colorada, tot en suave.
0: Jo en tenc una avui vespre, la fresca sí. La colònia Sant Pere, no. Però, clar, hi ha unes previsions que diuen que a partir de les...
2: Alerta'ns, alerta,
0: 8, o? Sí. Mm. La gent intenti evitar desplaçaments innecessaris.
1: I del que deuen dincar nostre... Sí.
2: O si no, per compartir corrents...
1: No passa res. Sí.
0: És a dir, que veurem si aquest sopars a la fresca i tots els actes previts per un dia com avui, dia Sant Bernat, se duen a terme, se poden dur a terme, o no.
1: Ja veurem. Vorem.
0: Bueno, i bé, sense més preàmbuls, que tenim avui a Tèntol.
2: Idò, i avui un dia més, com fèiem aquest estiu, començarem Tèntol jugant a la batussa, i avui ens endinsarem també en l'edició que comença avui i fins diumenge de la Nit de l'Art de Felanitx, amb un total de 52 exposicions distribuïdes entre galeries, edificis emblemàtics, espais públics i casals particulars. I també tenen 18 accions artístiques, culturals. La Nit de l'Art del 2026 torna enguany amb més força que mai, que converteix el nucli urbà de Felanitx en la gran nit de les arts plàstiques i també escèniques i musicals.

Una cançó així sona en Llur Bat, aquesta banda falanitxera que actua, de fet, en el marc de les festes de Sant Agustí, que ja són, per això la nit de l'art és dins aquest marc de festes, on actuen Celtas Cortos, que fan el 40 aniversari, també M-Clan. Són propostes dins el marc d'aquestes festes de Sant Agustí d'enguany, on també hi ha aquesta nova edició de la Nit de l'Art. I avui també coneixerem la gira que durant aquest agost ha fet l'escola de ball de bot Calabruix per Romania i que els ha valgut també diversos reconeixements.

0: Pensàveu de Vall de Bot, vosaltres?
1: Tant de bo.
2: Un poquet.
3: No,
2: no gaire, no gaire.
1: Tu?
2: Para bé,
0: no, jo no, jo no. Jo m'agradaria, també, sí. Segurament, igual com us apuntem, Maria.
1: Vinga, no és fàcil, acabarem
0: enraonats. No, no és fàcil, acabarem malament.
2: No, acabareu bé, perquè, clar...
1: Vol de botes, jo crec que
2: Vall de Bot, sobretot, allò que deia, germanor. Mm-hmm. I festa,
0: sí, sí,
2: germanor i festa.
0: Això sí, això
1: sí.
0: Qui en saben són que la Bruix, que bé, per Romania, han mostrat les danses i músiques tradicionals de les illes i han rebut diversos reconeixements en diferents festivals, i en parlarem avui atentol amb ells, de com ha anat aquest viatge i aquestes, aquests premis que han rebut aquests dies, perquè ja m'ho diràs, anar a Romania i que te donin premis.
1: Sí, total.
0: Sí, sí.
1: I com
2: molt
1: és?
2: Idò, i estan d'enhorabona, que la Bruix, i avui amb en Jaume Miranda, que torna a venir per Tentol, descobrirem quins altres famosos passen aquests dies per les Balears.
4: Estimades amigues de Tentol, avui tornarem a repassar, com cada setmana, quines famoses hem tingut aquests dies per les nostres Illes Balears. Tenim famoses de tot tipus i per totes les illes. A Eivissa, per exemple, hi hem tingut a Nicole Kidman, que ha sortit de festa grossa, aprofitant que és el seu primer estiu de divorciada. En canvi, per Menorca, hi hem tingut a Laura Escanes, aprofitant que és el seu primer any amb una propietat pròpia a sa illa. I per Mallorca, tampoc hi falta gent, perquè hem tingut també a l'actriu Sydney Sweeney. Tot i això i més, avui.
2: Na Sydney Sweeney, na Nicole Kidman, vaja...
0: Molta gent, sí. Una gentada.
1: I la Laura Escanes, que ja és normal també, que també, sigui a Menorca, també. És habitual.
0: Ja, menorquina, ja, no?
1: Sí,
0: ja
1: una casa. Una casa allà. Qui pogués.
2: Qui diu una casa...
0: Bé,
1: una sí,
0: ja m'agradaria tenir una casa com aquesta. Jo.
2: Exacte. No sé si això se considera casa. Però bé, això serà abans d'arribar a les 5, i ja en tercera hora, a partir de les 5, què tindrem?
1: Idò passarà per Tentol el cuiner d'alta cuina Javier Oebeck, que va ser el xef més jove mallorquí a tenir una estrella Michelin quan estava al capdavant de la cuina Fusión D9 de Platges de Muro. La

0: Javier Ubeck, iniciat ben jovenet en la cuina d'èxit, ha voltat per mig món, ha passat, per exemple, pel celler Can Roca, i des de l'any passat, dels fogons del Four Seasons Resort, el mític hotel Formentor. Per això sona aquesta cançó.
1: Clar, per això sentim aquest xicàs de Formentor. Sí, sí, de ben jovenet. Ha estat el cuiner més jove a tenir estrella Michelin.
0: Pots fer qualsevol cosa de tot, eh?
1: Michelin,
2: jo estic al·lucinada cuiner, la políglota que ets.
1: Mallorquí més jove.
2: Sí.
1: Sí, i avui ens visita, deixa per uns minuts els fogons, no sé com ho fa,
0: perquè,
1: de fet, té molt de projectes.
2: D'aquí Formentor hi ha una tirada.
1: I arribarà fins aquí, fins als estudis d'Ivetres Ràdio.
2: Pot durar una carmanyola.
0: Estaria bé,
1: Bé, no és que vengui expressament, ha de ser a Palma, per això, sí, ha quadrat, Bé, i avui, amb el nostre company Jordi Suárez, de Xiu Xiu, també tornarem a trossejar un altre personatge mític. Veurem quin és.
3: Hola, tantolaires. Idò, mireu, aquestes dues setmanes hem anat repassant aquests artistes, no?, i separant, veure si poden separar aquesta obra i artista. I avui duim un concepte un poc diferent, perquè duim una persona que ja mos ve amb aquesta mala fama de casa, però avui veurem si realment era tan dolenta o no. Avui xerram de Yoko Ono.

0: El seu home, John Lennon, que li cantava aquest Dear Yoko, en aquesta cançó. Avui coneixerem les excel·lències de Yoko Ono, però també allò que no fa que la tinguem en bona consideració.
1: Sempre l'han criticada més que elevada.
2: L'han demonitzada. Sí.
0: I amb episodi manacurí.
2: N'hi ha un a Mallorca.
0: Sí.
1: Ah, sí?
2: I ben gros.
0: Mallorquí ben gros, i ben gros. El repassarem amb en Jordi Suárez. 3 hores d'atent, el que no han fet més que començar, i com sempre tenim les línies obertes per qui participeu en directe, ja ho sabeu.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, o al Facebook de Tentol.
1: O bé el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa!
1: És que avui,
2: és que clar avui...
0: També ha anat bé, eh?
2: Sí, ha anat bé.
0: Sí,
1: però avui no tenim àudio...
0: Bé, qui està ara al control tècnic haurà gravat, i clar,
2: no,
0: serà
2: que quedat...
0: o sorpresa amb...
1: No era tan bo com el
2: que... Que no ha quedat bé.
0: No?
2: Bé. No ha quedat bé.
1: I d'aquest correu electrònic que es tenta a @ivetresradio.com.
0: Beníssim. I qui tenim el control tècnic avui s'estrena, no a IV3 Ràdio, evidentment.
2: No, per aquest Tentol d'agost.
0: Tota la programació. Sí. En aquest Tentol d'agost, sí, perquè en tot l'estiu no havíem comptat amb en Lluís Menéndez. Lluís, abans no t'he demanat com és, que ets aquí. L'has vengut a veure. És una visita.
1: Ja ha fet gola.
0: És una visita i ha dit, mira, m'hi vull posar. I d'ai, gràcies, t'ho agraïm, eh? Són les 3 i 21 minuts. Vinga, començam.
3: La rabiosa actualitat.

0: És que avui hem tingut una mica de dalt a baix, eh? Amb els sistemes informàtics.
1: Escoles informàtiques,
0: sí, sempre. Sí, sempre te fan anar una mica amb la llengua de fora.
2: Dijous, matar pesats.
0: Salvat,
1: eh? Ai, ai, ai, Maria. No, demà ja és divendres, demà ja és divendres.
0: Els referents venen més tard, eh? Però sí, sí, sí.
2: Home, si mira, és dijous i això és el que ha passat.
0: Sí, és dijous, i clar, feim en vant en aquesta batussa un dia més, com fem tot aquest estiu, jugam a la batussa, sou els pobles els protagonistes de venir aquí, de concursar, de representar de la millor manera el vostre poble, fer el màxim número de puntuació, i a principis de setembre reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quins són, o quines, el poble més tèntol de les Balears. La classificació per ara és, en tercer lloc, Muro, amb 83 punts. En segon lloc, empatats Porres i Gat de Pere, amb 85. I recordem, en primera posició es manté Marratxí amb 88 punts. Per tant...
2: No se mou Muro, eh?
1: No,
2: no ho dubem, Miquel Junc.
1: No. No, però el poble encara no ha vengut, eh?
0: Encara no ha vengut. No vendrà.
1: Vendrà qualque dia, suposo.
2: Home, i tant. Faltaria.
0: El Gaida no ho sabem encara.
2: Ja, espero.
0: Fem una crida,
2: sí. El Gaidins i el Gaidines.
0: Exacte.
2: Contacteu-mos.
0: Sí.
2: Heu de venir a la batussa
1: de Tentol. Ha quedat molt Joan Mas a la patrona.
0: Que en teniu un dels vostres aquí, eh?
2: Pare de Dos Àngels.
0: Assistiu-mos. Vinga, i avui el poble que passa per la batussa és...
1: Sant Antoni de Portmany.

0: I deia, amb aquesta Eivissa Petit Bocí, Duc, jugam avui amb el poble de Sant Antoni de Portmany, que és un municipi d'Eivissa, de l'illa, situat a l'oest, correspon a l'antic quartó de Portmany, un dels quatre quartons en què Jaume I, com sentíem en aquesta cançó, dividia l'illa en el segle XIII. El gentilici és Sant Antonianc, Sant Antonianca, per a la vila, i Portmanyí, Portmanyina, per tot el terme municipal.
1: Altres gentilicis, però, són coroner, coronera, Santa Agnès de Corona, ouberquí, ouberquina, o mataguer, mataguera, a Sant Mateu del Barca, i després rafaler o rafalera a Sant Rafel.
0: Entenen, no?
1: De Sacreu, clar. Tenen totes aquestes zones i tots estan bateats.
2: El mot de Portmany prové del llatí Portus Magnus, que estaria molt bé que se digués Sant Antoni de Portus Magnus.
1: Sí, m'agradaria molt. Seria una cosa potent.
0: Significa nom de vi, no?
2: Sí, sí, Portus Magnus, que... sí, sí. Significa Port Gran, fou adoptat pels àrabs com a Burtumán i conservat després pels conqueridors catalans.
0: I de Sant Antoni de Portmany té més de 29.000 habitants, la majoria residents al nucli principal del municipi.

0: Sensació d'Eivissa que canta Victori Planells, cantant Duc en solitari. Sant Antoni de Portmany ha passat per les èpoques púnica, romana, musulmana i cristiana.
1: De fet, els púnits ja aprofitaven les condicions de la gran badia natural com a punt estratègic per carregar aigua dolça, pescar i salar peix. Més endavant, fins ben entrat al segle XX, Sant Antoni era un municipi rural on l'economia es basava en el secà, cereals, ametllers, garrovers, figueres i vinya, i també amb molins fariners a la punta del molí i petites salines familiars a cales properes.
2: Amb el temps, però, ha evolucionat d'un conjunt de cases rurals al voltant de l'església fins a convertir-se en un important centre turístic d'Eivissa, que és en el que es basa la seva economia actualment. És més, Sant Antoni de Portmany va ser pioner a l'illa en aquest sentit, ja que en els anys 50 va liderar el creixement turístic, acumulant cap al 1960 el 60% de les places hoteleres d'Eivissa.

0: Des d'Eivissa amb amor canten Quin Delibat i Sant Antoni de Portmany té dues grans festes patronals al llarg de tot l'any.
1: Clarament, les Delibats són les festes de Sant Antoni Abat.
2: Mira, això ho saps tu bé, oh?
1: Sí.
0: I el dia... no partiries de Sant Antoni Poble.
1: No, jo quedaré a Poble sempre.
0: Sempre.
1: Un any me va tocar anar a Manacor a fer feina i...
2: Ja basta,
1: a partir d'aquell dia me deman vacances per Sant Antoni.
0: Per això jo enguany hi vaig anar per tu.
1: Exacte. El dia gran és el 17 de gener, tot i que fan actes durant més d'un mes i en poden destacar alguns com la festa Super Flower Power, d'ambient hippie.
0: Sí.
1: I el campionat...
2: Power ho has posat tu, però sí.
1: Ai, sí, clar, Super Flower era.
0: Has dit Super Flower Power.
1: Sí.
2: Ja,
1: sí, perquè n'hi ha moltes de festes que siguen Flower Power.
0: Però
1: que
0: millor,
1: per exemple.
0: Super Flower.
1: Sí, i el campionat mundial d'errors de matances que enguany em van xerrar, ja.
2: Perdona, jo hi vaig a ser, que no ho
1: mateix.
2: Tu hi vas
1: a ser.
0: Aquí hauríem d'anar,
1: Sí, jo me
2: n'hi diria.
0: Com a bon poble hauríem d'anar.
1: Sí.
2: Sí, no té tant a veure xerrar brut, però també té teades i és boníssim. I d'altra banda, les festes d'estiu són les festes de Sant Bartomeu, dia 24 d'agost, que també ja falta res, dins el mar de les quals fan la famosa festa de cartagineses i romans, que inclou una gran batalla teatralitzada a la platja de Serenal.
0: Mm-hmm. Molt bé, i d'avui en tenen moltes i de bones de festes. I el refrany d'avui, el meu, diu així, un dimoni camina per Sant Antoni, de Portmany,
1: jo
0: que és diferent.
1: Sí. Jo te'n diré un altre. Sant Antoni de Portmany i fan sa festa major, ballen els canvis de pressa, el ritme de sa safó. Oh, fa referència a la celebració de la festa de gener en aquest poble.
0: Molt bé.
2: Que safó? Ho sabeu?
0: De sa safó.
2: Que safó?
0: Ara ho cercarem.
2: Haurem de demanar als nostres concursants. I bé, jo n'afegiré una més. De Sant Antoni de Portmany a sa vila anen caminant, si no troben cap somera, a peu aniran tirant. Mira. Que això vol dir xerra de quan sa gent anava a peu de Sant Antoni fins a Eivissa ciutat.
1: M'estic més anant somera.
2: Sa somera millor, sí. Sobretot si fa aquesta colorada.
1: Sí.
0: I d'ahir, bueno, dit i fet, avui jugam amb el poble de Sant Antoni de Portmany. Pinto.

Però abans, ja ho sabeu, vos hem de fer la pregunta del dia, i diu així. Aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, és a dir, el malnom que posen els habitants d'una vila per part, o que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat. És a dir, són els pobles de veïnat que posen nom als altres pobles. Per tant, quin malnom reben els habitants de Sant Antoni de Portmany?

0: Idò, i com els diuen els habitants de Sant Antoni de Portmany els seus veïnats?
1: Idò, la gent mos pot respondre en aquesta pregunta, mos pot enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa, que és @tentolib3, o també mos poden telefonar i entrar en directe al 971 13 99 00.
0: Vinga, eivissencs, volen saber com els diuen els veïnats, els dels pobles de veïnats, els de Sant Antoni de Portmany. Vinga, ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol.

0: I ja passen 4 minuts de les 3 i mitja. Continuam endavant aquí a Tentols. Ja sabeu que vos demanam pel pare gentilici. Avui juguem en Sant Antoni de Portmany, d'Eivissa, i demanam quin malnom reben els habitants de Sant Antoni de Portmany per part de la gent d'altres pobles, d'altres llocs, d'altres contrades, si els diuen res.
1: Però ara només tenim una resposta. Jo, sí? Sant Antonianca, habitual.
0: Que és el gentilici.
1: Exacte.
0: Sí, exacte. Però demanam més, si tenen qualque mal nom, si els diuen d'alguna altra manera. Bé, no sé si ara, a continuació, amb les nostres concursants de Sant Antoni de Portmany, sabrem més o sabrem algun mal nom. Per tant, ha arribat el moment de jugar amb elles.
2: Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Però abans, i elles ja ho saben, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Morro Bonet.
0: Qui tenim més?
11: Bonet Palermo.
12: Som parents? Som casats?
10: Som amigues.
11: Som amigues.
13: Qui és vostè? I què hi fa en aquesta illa?
14: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
10: Sí, sóc periodista, entre Eivissa i ara per Mallorca.
15: Rosa?
11: Jo treballo per una entitat bancària i soc, pues, 8 apellidos eivissencs, o sea, pues, de tota la vida d'aquí.
14: Mai no escolta la ràdio?
10: Sí, sí, l'escoltam, sobretot els informatius matinals i per escoltar música.
11: Sobretot música, jo molta música.
16: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
10: Podríem dir que se bona lota, o sigui que sempre feia molt de cas.
11: Jo sempre estava riguent. Sempre riguent.
7: Vivia a Moscou abans? A la Guaiana? A Uganda?
10: Jo he viscut a Austràlia, pràcticament un any.
0: Ui.
11: Jo sempre he viscut a Eivissa.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.

0: I m'ha encantat, perquè si no ho he sentit malament, vos heu presentat amb els llinatges.
1: Sí.
0: Fora nom.
2: Sí. Jo és que no he entès molt bé i crec que m'he confós entre sa direcció i es cognom.
1: Sí, sí. Ha dit noms i adreça.
2: Així no m'atreva ningú, millor.
0: Morro i Bonet. Molt bé. Tenim na Maite Morro i na Rosa Bonet. Com estàu?
2: Molt bé, molt bé. Tenim na Rosa per telèfon.
0: Sí.
2: Que hem dit amigues, però són com germanes, podríem dir, eh?
0: Per què?
2: Perquè ens hem criat juntes, instituts, sabem moltes coses una de l'altra, ens sabem les coses dolentes, les coses bones, pràcticament ho sabem tot, i ens aguantem amb sopars de anys, amb la qual cosa això ja, més amistat, es converteix pràcticament en família, no, Rosa?
0: I no hi ha cap parentesc d'en fora, Rosa?
3: Tal qual, no. De petites quizá ho dèiem, perquè tenim un apellido que és el mateix, que és Bonet, que sí, el compartim, però que va, més nos agradaria que haguéssim ser cosines o germanes de veritat, però bueno, més o menys fem el mateix com si fóssim.
0: Clar, però una ha quedat i viu sempre a Eivissa i l'altra ha pegat a l'altra punta, ara és aquí, però has viscut a Austràlia.
2: Jo tinc que dir que na Rosa és més curiosa, més culinquiet i més atrevida que jo, però 10.000 vegades. El que passa és que ella sense que s'ha quedat més per allí o sé que més m'he mogut, o no, Rosa?
3: Sí, jo he anat fent viatgets, vaig i torn, però sempre estic visquent aquí, o sea que... I tu, bueno, també vas fent.
2: Jo ara he fet esbot aquí a Mallorca, sempre he estat a Eivissa. És que a Eivissa se mos fa petitó, i més a mi ven que mos queden poques cosetes.
3: Sí.
0: Què hi feies a Austràlia i què hi fas aquí, a Mallorca?
2: Coses molt diferents. A Austràlia me n'hi vaig anar just en acabar la carrera, que vaig estudiar a Madrid, i vaig començar una agència de comunicació molt coneguda i ja m'ha veia anant darrere el metro, empreses, gent cara de grisa, i jo deia, això ja no ho vull encara. I me vaig anar a Austràlia i m'ha dit sa mama, però on te'n vas ara que t'acabàvem d'ajudar amb sa carrera i tot, perquè afortunadament m'han pogut ajudar. I li vaig dir, me'n vaig estudiar anglès, així amb s'excusa perquè no m'ho fotessin sa bronca.
4: Ah, clar.
2: I me van dir, no te'n pots anar, on t'estic, és que allí plou molt, i allí no hi ha tanta cosa per conèixer, i molt de gris, i molta ciutat, així que me'n vaig anar cap allí.
1: Platja, una altra illa...
2: I sí, aquí sí, a Mallorca sí que treballar, m'ha tocat treballar.
0: I a Austràlia vas passar gust, però?
2: Vaig passar molt de gust, vaig veure tot tipus d'animals, tots... Els tamanys dels animals allí són multiplicats per 1.000.
4: Hi ha com moltes coses que te poden matar a Austràlia, no?
2: Quasi tot.
0: Sí.
2: Però hi ha que tenir una cosa en compte. Pràcticament
4: bitxos,
2: tot te pot matar, però allí és com que de manera innata tothom sap on és el seu lloc i se sap que som els humans que estem invadint el seu espai i si no musificam, ells no fan res.
0: Vares tornar sana i estalvi, no vas tenir cap accident.
2: Una vegada quasi m'estampa amb la bicicleta perquè quasi me creu amb una serpent que jo els hi tinc així molt de
0: por.
2: Però va ser l'únic, eh? Vaig veure taurons, de tot, però no m'ha passat res. Vaig tornar bé.
0: Quin ets animal que estimaves més, que t'agradava més veure?
2: Ai, els koales.
4: Ai, sabia cert que ho diria, m'encanta.
2: Perquè saps què passa? Que són molt complicats de veure. No són tan habituals ni fàcils de veure perquè ells no fan remor, solen estar aferrats en els eucaliptos que medeixen, a lo millor que te puc dir, 4 o 5 metres. I va ser de casualitat que me'n vaig adonar. Jo havia quedat amb un amic, hem anat allí amb un amic i tal, i de sobte surt i escolt molt de renou de fora. Ai, mira, i jo pensant, què ha passat, què hi ha? I m'atrapa els meus amics, les meves amigues que vivien davant i senyalant per amunt perquè just havia coincidit que l'havien vist. Però és molt complicat de veure, de normal no els veus perquè no estan per terra mai. Sempre estan dormint, són molt peresosos.
4: Diuen que tenen molta mala llet, no? Que són mal sofrits.
2: Sí, són agressius. Sí.
4: Que pareixen tan monos, però realment...
2: Vos tenc que dir que els canguros també, eh?
4: També?
2: He passat dies animal amb suc a més por, he passat mai en la meva vida fent un càmping en canguros perquè els mascles poden medir fins a 3 metres d'alçada. Tenen una coca com de rata quilomètrica i són... Heu vist vídeos d'aquestos que són, tenen com força de boxeja?
1: Sí.
2: Això és real, eh?
1: Però és que boxeja.
2: Això és real.
0: I travessen camins i carreteres, eh?
2: Sí, i de fet, molta gent se creu que per mort de tauró són la majoria de la gent que es mor a Austràlia i no és realitat. La majoria de morts provocades per animals a Austràlia són per canguros, perquè diguem que se recolzen en sa coa, tiren endarrere i amb ses pates de baix te peguen una espitjada en espit i te rebenten.
0: És a dir, no per accidents de cotxe
2: també,
0: en
2: també
0: cangur.
2: També se creuen i són molt perillosos
0: sinó perquè peguen coses.
2: No, també se creuen i són... De fet, hi ha molta senyalització a ses carreteres, deia, amb seny, cangurs, poden passar.
1: Això Rosa i Eivissa no passa.
4: No,
3: ni altra classe de bitxos aquí.
4: Però Rosa, tu has dit una cosa que m'ha encantat, que és que tens els 8 llinatges a eivissencs.
0: Sí.
3: Sí, jo crec que sí, perquè no conec a ningú familiar fora d'aquí. Vull dir que he anat endarrere i no he trobat res extravagant fora d'aquí.
0: Quins són els teus llinatges?
4: Això anava dit, a les fats.
3: Jo soc Bonet Palermo.
2: Els desuelos també, Roses, 8.
3: Els desuelos, bueno, pues són Bonet Costa, uns altres són Palermo Roig... tot va sent bonet costa...
2: Això, bueno, clar, això pareix que ja som entre cosins, després. I no és realitat. El que passa és que a Eivissa eren pocs, no? Que a Eivissa hi ha una mala fama que en aquell temps hi havia familiars entre cosins, però això no és realitat a dia d'avui ja.
3: No, a dia d'avui no, antes pues algun cauria, no
0: ho sé. Rosa, vinga, i diguem motius per no partir de Sant Antoni. Així com ha partit na Maite.
2: Ric, perquè...
3: Bueno, el motiu principal, bueno, diguem que és el cercle que un crea aquí, no? Que al final pues, mm-hmm. junts fem poble i també això dona vida i dona alegria i després, bueno, les tremendes pues, postes de sol que tenim per aquí, les platges que tenim per aquí, la vida si ven és més tranquil·la, però si li agafes el gust, pues, allò m'encanta també.
4: Mm-hmm. Tot això.
0: Molt bé, i dai motius per concursar també, no? I ara ho farem, sí. Si voleu.
2: Quin remei,
0: heu vengut a concursar. I doncs vinga, dit i fet, avui concursam amb Sant Antoni de Portmany.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I tot és començar, i començam amb una primera prova que consisteix en lligar paraules.
1: Exacte, encadenar paraules. Haureu de dir una paraula que comenci en la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. És així de fàcil. Teniu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui en Sant Antoni de Portmany començant per la paraula port.
1: És a dir, amb una T.
0: Amb una T.
1: Sí.
0: I així ho haurem de fer, eh?
1: Sí.
0: Preparades?
1: Una cada una.
2: Preparades.
0: Vinga, idò, endavant.
3: Maite, comença.
2: Taula.
3: Tren.
0: En va.
3: Arbre.
2: Estel.
0: Uh-huh. Estel.
4: Elo.
3: Lluna.
0: Uh-huh. Lluna.
2: Armari.
3: Illa.
2: Com?
0: Amb una A.
2: Semanat. Alcohol. Santi.
0: Amb una L.
3: Llibre.
4: Se pixa en rasa.
3: Escona.
2: Esquena.
0: Mm.
3: Aigua.
0: Mm. Un altre.
3: Amor.
0: Molt bé.
3: Rosa.
0: Rosa.
2: Six.
3: Amic.
0: Amic.
1: Amb C.
3: A casa.
2: M'estàs castigant, Rosa.
3: Aire.
0: Molt bé.
4: El veure que aquestes edats molt solen quedar entrebancades.
1: Sempre queden.
4: Sempre en surten moltes.
0: Sempre. Que ja ho saps. Sí. I d'ahir han sumat un total de
4: 15 paraules.
1: Sí.
0: Està molt bé. 15 puntets que ja posaven el marcador. Vinga, passem la segona prova.
5: D'on m'has dit que és?
0: Juguem amb na Maite Morro i na Rosa Bonet de Sant Antoni Portmany. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 per encertar l'illa i 5 si encertau el municipi.
1: Na Maite fa mala cara, ara.
4: Ho ha passat malament, no? Amb aquesta primera prova.
2: Jo us ho he dit, jo m'agrada més estar davant de micro que darrere.
1: Anirà bé. Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
6: A totes les cases feia vi. Tothom tenia calatrex per fer el vi i el necessari per la casa del vi. Totes les cases hi havia la casa del vi on es guardaven i es tenien les botes. A casa jo també record que les botes es ven feien netes i es col·locava cada bota ja en el seu lloc del banc i amb uns sofrins, unes metges de sofre llargues, es calaven dins de la bota amb tapades i allò desinfectava i matava tot bitxo viu i mort. Es feia així.
0: On som? Mallorca, Eivissa, Formentera, Menorca... Quin illes?
3: A veure, jo crec que estem a Eivissa.
2: Rosa, jo crec que estem a Pitiusas. Diria que a Eivissa inclús, no? Com ho diries tu?
3: Jo crec que estem a Eivissa i, de fet, es pareix molt...
2: Tiraríem cap a casa, igual, no?
3: Sí. O Sant Josep... No sé, el de calar. Es calaven.
2: Això és molt de la zona sur de la nostra. Podria ser, a lo millor... A on fan vi molt? Per exemple, Sant Mateu i Sant Agnès?
3: Sí, però, bueno, municipi Sant Antoni, igualment.
2: Municipi
3: seria.
2: Sant Antoni, no m'ho poden posar tan fàcil, seria raro. Sí.
3: Sí,
2: a veure, diem Rosa Eivissa, idò?
3: Sí. sí.
1: A Eivissa.
2: Dèiem a Eivissa i municipi... És municipi, no poble ni res, no? És municipi.
1: El municipi, municipi.
2: Municipi. Municipi, Rosa, que diríem Sant Antoni, Sant Josep... Sí,
3: hem vingut a jugar, Maite.
2: Què diries tu, Rosa? Vinga, he dit a Silla.
3: No, no, jo mort. He dit Silla.
1: Has vingut a jugar, Rosa, i doncs,
3: juga. Juga-te-la, tu, que dones sa cara allí.
0: Que dones sa cara, clar,
2: que...
0: perquè...
2: És que llavors el pitjor és que la dones de veritat. No sé, vinga, anem a dir algo, Sant Antoni, jo diria, el millor sa zona que fem via per allí a Sant Agnès, Corona, per allí dalt. Vinga, Sant Antoni.
0: És a Eivissa.
1: És a Eivissa, és correcte.
0: És correcte.
2: Imagines com us equivocam aquí?
1: No, no, Eivissa no vas haver equivocat. Però...
4: Bé, han dit Pitiusa, és que realment si a Xerrà era Pitiusa, no? Sí. I després ja el municipi sí que l'hauríeu de dir en concret.
2: El municipi sí, hem dit Sant Antoni, no, Rosa?
1: Hem dit Sant Antoni.
0: Sí, i queden, queden a casa.
2: Però no, fan que no, espera que el canviem,
1: no, no,
2: Rosa.
1: No, no, no, no, no.
4: Bon, està espiant. Han quedat no, Maite, a casa. Mira que vivo.
0: I no és Sant Antoni.
1: No és Sant Antoni.
2: No, Sant Antoni.
1: No, no, no. No, no. Era Sant Miquel.
0: Sant Miquel, de Balanzat.
2: Sant Miquel, però sí. Ho agafes que més fi parla. Això com és? Quin,
1: que
2: quin Miquel
1: teníem.
2: Heu agafat? Aquest no me sonava,
3: jo. Aquest Miquel parla molt fi.
2: Sí, aquest sí. Parla molt fi, eh?
1: Que xerren molt tancat, allà, Sant Miquel.
2: Ella, cap als nord solen xerrar una miqueta més tancat amb paraulots, no, Rosa? Per excusar que no sabríem...
3: Sí, però bueno, pot ser que no ens hàgim equivocat.
2: Sí, no passa res, hem hagut a jugar.
0: No passa res, passar. Perquè de 10 punts n'heu sumat 5.
4: Sí, ah, ja està,
0: està molt bé, eh? Per tant...
4: 20 punts.
0: 20 puntets que s'endú Sant Antoni de Portmany. Vinga, i ara una fase d'aquesta batussa ben divertida.
5: L'embarbussament.
0: És com una fase, perquè, clar, és un embarbussament que diu...
4: Sí, digues. Què passa, Maite?
2: Ja està dient, perquè, clar, la meva amiga acaba de ser mamà, i ella ens excusa de que se li ha anat sa memòria, que acaba de tenir un nadó, me toca jo,
4: i
2: jo no tinc memòria per genètica, que encara és més fotut, entonces anem a veure què me toca, claro.
1: Avui és molt fàcil.
2: No digues això, que encara quedaré pitjor.
1: Un embarbussament d'aquests típics, avui.
0: Sí.
1: Avui sí.
4: És típic, però tampoc és tan fàcil, no?
1: Sí, sí. Us podeu equivocar perfectament. Jo
0: senzillet, però... curtet, però complicat. Bé, no sé si és curt,
1: eh? Sí.
2: És llarg senzill, damunt. Però...
1: No. En comparació... Comparat amb els altres dies, avui és curt.
0: No.
1: Curt ho és.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Però bé, són 10 punts si el deix perfecte en aquest embarbussament, i si hi ha errades el nostre tècnic, en Lluís... Vol baixar la puntuació.
0: Exacte.
2: Lluís, per favor, sigues piadós.
0: Diu que sí. Diu que sí. L'escoltam?
2: Vinga.
0: Vinga.
7: Plou poc, però pel que...
8: Plou poc, però...
9: Plou poc, però... Ai.
10: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
8: Pel poc que plou, plou plou.
11: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
12: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
13: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
8: Plou prou.
0: I plou poc.
3: Si vols.
2: Mm? Vinga, que sí. Llavors ja has puesto posar, el vaig a dir jo, Rosa. El vaig a dir jo. Diu,
3: ah, vale, vale.
2: Plou poc, però pel que plou, plou prou.
3: Ja t'he equivocat.
2: No, m'he equivocat.
1: Mira, la Rosa ja t'ho ha dit.
0: Rosa, Rosa, què creus?
3: Jo hagués dit plou poc, però pel poc que plou, plou a prou.
1: Sí, la Rosa crec que...
0: S'hi ha costat.
1: Ha estat més encertada.
0: S'hi ha costat una mica més.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vols tornar a repetir? Ja fil parlant d'Inet.
2: A veure, jo m'hagués quedat amb el que ha dit la Rosa, per equivocació. A veure, ha dit plou poc, però pel poc que plou, prou, plou, a prou. A prou.
4: Plou a prou. A altres coses que deies a Eivissa.
2: És que nosaltres dèiem a prou. A prou per dir lo suficient.
4: Sí, clar, sí, sí. I d'així és correcte.
0: Així és a prou,
1: així ho han dit perfecte.
0: Sí, no és a prou.
2: Com deies valtros?
0: Prou. Plou, prou.
1: Bastament.
0: Bastament. Plou per allà.
2: Avui ha plogut per allà.
3: Avui ha plogut dos gotes.
2: Avui dos gotes, però no gaire.
0: Bueno, Lluís... Quant de punts donàvem a Sant Antoni de Portmany?
2: Té
0: perquè...
2: pena, Lluís, de naltros.
0: L'han fet bé.
4: Home, l'han fet perfecte.
0: Fa així, plenitud.
1: Un 10, no?
0: Un 10, un 10 redó. Un 10 redó.
2: Està content que s'estrenes.
0: Molt bé. Per tant, tenim 30 punts.
1: 30 punts, 30 molt
0: 30 puntets, que són 30 puntassos. Vinga, idò, ara ja anant cap a la recta final, ens queden dues proves, i són les definitives.
5: guanya qui la sap més llarga.

0: Idò, i ara farem dues preguntes relacionades, evidentment, amb Sant Antoni de Portmany. Tindreu dues opcions diferents de resposta i, en cada cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començant, Maite i Rosa, parlant de la vostra església de Sant Antoni de Portmany, l'església de Sant Antoni Abat, un dels temples més antics de l'illa d'Eivissa, amb uns orígens que es remunten al segle XIV. Una curiositat és que és una església fortalesa, ja que complia funcions defensives enfront dels atacs pirates. Durant segles, l'església va estar artillada. Sabeu quin any es varen retirar les peces defensives?
1: Aquesta és un poc complicada, avui.
2: Hi ha opcions.
1: Primera opció.

0: Arròs en sap més, que sí. Estudia turisme, jo.
1: Mira, clar.
2: Pot ser n'hi ha.
3: Dic que en sabeu perquè n'hi ha un bon grapat, eh? Sant Antoni de Portmany.
4: Això segur.
3: Sí, als anys 30 es varen construir els primers hotels de Sant Antoni de Portmany. El primer va ser l'Hotel Portmany, que va obrir les portes el 1933. Sabeu, però, qui va ser el pioner empresari que el va obrir?
2: Va ser en Rafael Marí o en Josep Rosselló.
0: Rafael Marí o Josep Rosselló. No teniu els noms allí malnoms, que això m'ho hagués...
2: Sí.
0: A veure?
2: Pep de Namosona o...
4: Namosona.
0: Epa!
2: Sí? Ja ho han sabut així, jo.
3: No fa falta dir-me el nom d'en
0: sí,
3: Marí?
0: Sí, és que mos coneixem molt pels noms.
4: No, és Namosona.
0: Sí.
4: Bueno, és
3: un
4: Rosselló, no?
3: I com ensures, sí. Com ensures.
0: És que quan a vegades mos diuen el nom complet, no m'ho
2: ubica. Clar, vos coneixeu per mal noms, també.
3: Beníssim, afegim 4 puntets més, per tant en tenim...
0: 34.
3: I anem un moment a publicitat.
5: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Amb la paraula a la boca.
3: RAC de final d'aquesta batussa de Tento. L'avui jugam en Maite Morro i na Rosa Bonet de Sant Antoni de Portmany. Per tant, jugam en l'illa d'Eivissa. I tindreu ara, en aquesta darrera prova i definitiva, un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre municipi.
2: Ara les irem analitzant quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, que ja em dic que en sabeu, de malnoms. Sí. Topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges. A veure què toca avui.
0: Comença que raca, si sona o no sona. Que...
2: Adéu, a veure.
3: Sí.
0: Ha sonat a sospir d'ella.
2: Ui.
0: Ara.
2: Ara.
7: Noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
3: Comerços.
2: Teniu molts.
0: Però clar, podem dir noms de comerços, de marques
2: sí,
0: i tot?
2: Sí, sí, sí.
0: Tot el que vengui.
2: Hotels, sí. Bars, discoteques, tot el que vengui.
0: Vinga.
2: Sí, sí,
0: sí.
3: Comerços, establiments.
0: Rosa, sí. Vale. A vomitar.
3: Estau preparats? Com més en digueu, més punts fareu, eh?
0: Però no mos hem d'entrepossar, és una i una.
3: Com vulgueu,
2: com vulgueu.
3: Sí,
2: com
3: vengui, sí.
4: Vinga,
3: sí?
4: Vale.
3: Vinga, endavant.
0: Hotel Portmany.
4: La Sirena.
0: La Cantina.
4: Comercial Soler.
0: Can Mestret.
4: Ibimoda.
0: Cespar.
4: Blaus.
0: Seroski.
4: Coral. El Coral.
0: Es Golden Buda.
4: Tuc.
0: Es Rites.
4: Ibiza Shop.
0: Es Blau Park.
4: Euromoda.
0: Canale. La Rosa Negra.
4: Pachá Shop.
0: Sestanc.
4: Merca Oriente.
0: Es Quijote.
4: Merca 100.
0: Sa Gasolinera.
4: Market El Moro. Caprici.
0: Es Kiosco.
4: Tagaleno.
0: Rosa.
4: Estebra.
0: Estebra, sí.
4: Café Mambo, Café del Mar, Sabana. Sabana no sé si està aquí. El Rei de l'Hogar.
0: Sí, sí està, sí està.
8: Tento.
3: Molt bé.
2: N'han dit molts, eh? N'han dit molts.
3: Jo n'he apuntat 35.
0: 35, i tu?
2: Jo 34.
3: 34, però... i tu, Maria?
0: Jo 33.
2: I el quedam enmig, 34.
3: 34. El Café del Mar s'ha fet esperar, eh?
0: Café... Ja, ja, perquè no hi solem anar, no som no, molt festeres.
3: I no
0: heu
3: dit cap discoteca. O sí?
0: No, veritat, no. Pachá Shop, han dit.
2: No. Sí, Pachá Shop. Sí.
0: Però ara és Shop.
3: Com a sí. Això en tenim un bon grapat, eh? Però en discoteca tenim... no en sentit de cap.
0: No, no en tenim tan grosses a Sant Antoni. És
4: ja les sentim a prou aquí.
0: Sí,
4: no, no.
0: Sí, sí.
3: Quant de punts així sumam?
0: Idò, i així
3: per
0: Sant Antoni de Portmany? Un total de 68 puntassos.
3: Uau, 68 punts. Molt bé.
2: Són molts.
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Rosa, no hem pujat a pòdium, res.
2: No, però el pòdium, ja vols dir jo, que és molt complicat.
0: Mos deixem sa dignitat, hem vengut amb ganes i hem jugat, ale.
3: I heu jugat tan
2: bé
3: que podeu tornar a casa.
4: Hem fet el millor que hem pogut.
3: Beníssim.
0: Clar que sí. I
1: fem molt bé.
3: Beníssim i contentes, podeu tornar. Tu quan hi vas?
0: No, jo no me n'entorno, jo no me foteu fora tan
3: bé,
0: ràpid.
3: Bé, però te'n vas a Sant Antoni ara aquest dia, és qualque dia.
0: No, ara
1: pues
0: no.
1: Per les festes, vaig tampoc?
0: No, no, hi estaré per Sant Bartomeu, però que tothom veiga que se posa molt bé s'assumpte.
3: Rosa, que vagin molt bé aquestes festes.

0: Moltíssimes gràcies.
1: I Maite, des de Mallorca també, que els visquis bé. Vinga, gràcies per venir.
2: Adéu, Rosa. Gràcies a vosaltres.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. No hi ha hagut acord. La vaga al Centre de Protecció Animal de Sonreus es manté. Els treballadors s'aturaran el 24 d'agost.
5: No s'ha assolit un acord entre les parts del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears, el TAMIP. UGT denuncia que fa mesos que pateixen la precarietat en tots els seus aspectes, salarials, en matèria de prevenció de riscos laborals, i ningú ha fet res per solucionar-ho. L'organització sindical ha considerat frustrant que cap de les parts implicades, ajuntament i empresa, assumeixin les seves responsabilitats, com explica Juan José del Teso, responsable del sector públic d'UGT.
6: Que no se estaba aplicando correctamente pues las condiciones salariales ya pactadas en el convenio que les aplican y la materia de seguridad y salud laboral, o sea, las condiciones de prevención en el centro pues son bastante, deja mucho que desear.
4: L'Ajuntament d'Eivissa considera que l'incendi ahir d'un infrahabitatge a l'espai natural de Ses Feixes de Vila demostra que cal entrar en aquest terreny i fer-lo net. La propietat argumenta que no pot fer-ho perquè hi viuen ocupes.
5: L'Ajuntament considera que no hi ha excusa per no intervenir en un espai natural degradat que els darrers mesos s'ha convertit en refugi per a desenes de persones sense sostre. La propietat no ho ha fet i ha presentat al·legacions. Jordi Grivé és el regidor de gestió ambiental de l'Ajuntament d'Eivissa.
7: Perquè hi ha un perill, sobretot d'incendis, com hem vist, perill de contaminació, perill d'infeccions, perill de tot tipus, i vam presentar les pertinents al·legacions. Ja s'ha acabat el pla d'al·legacions, ara l'Ajuntament els contestarà.
4: I en la part econòmica, la Federació d'Associacions Empresarials de Comerç de les Balears alerta que l'increment de l'activitat turística no es tradueix en un augment de les vendes en el petit i mitjà comerç.
5: Segons Afedeco, una part significativa dels establiments comercials de Mallorca ha registrat aquest estiu descensos en la facturació que oscil·len entre els 10 i el 15% en comparació amb el 2025, tot i les bones xifres pel que fa a l'arribada de visitants. Des de la Federació insisten gent que no es tracta de qüestionar el paper del turisme, sinó d'entendre com canvia el comportament del visitant i com es distribueix la despesa durant la seva estada a les illes. En aquest sentit, el vicepresident Pedro Migró assenyala l'increment del cost de les vacances, sobretot en transport i allotjament.
8: ¿Qué sucede? Que para el resto de posibilidades de oferta complementaria que hay en Mallorca, queda menos dinero para poderse gastar. Conclusión, los restaurantes trabajan pero menos, los bares trabajan pero menos, los comercios trabajan pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente ahora en este momento hay una bajada de ventas, según la zona, de un 10 a un 15%. Hay zonas que la bajada es superior.
4: I a Menorca, els restauradors del port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 talls de llum en ple servei de sopars. Endesa fa feina per millorar el servei i abordarà la situació, diu, amb el Consell, els propers dies.
5: Els talls de subministrament elèctric són en hora punta, els vespres de més feina en plena temporada alta. Els restauradors diuen que hi ha clients que no s'ho prenen bé perquè no ho entenen. Una situació que ve de lluny, segons Josep Caules, propietari del restaurant Cafè Balear.
9: Hi ha hagut de passar 6 anys perquè hi hagi ara aquesta mobilització, perquè són els 9 d'enguany. Enguany es ve que hi ha més calor, hi ha més estrès tèrmic, segurament més gent que va afegint maquinària, però això no és d'ara. Això ara ha estat segut que fa esgot, però això fa anys que succeeix.
4: Arribam a les 4 i 4 minuts. Abans, recordar-vos que les illes estan a vis groc per calor, taronja en el nord i nord-est de Mallorca, on el mercuri pot fregar els 40 graus. La informació tornarà a les 5.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: Passen 5 minuts de les 4 en punt. Començam ja la segona hora de Tento. L'han jugat amb Eivissa, amb el poble de Sant Antoni de Portmany. Han fet molt bona puntuació, na Rosa i na Maite.
1: 68 punts.
0: Sí, sí, molt ben, ben falagueres.
2: I han rigut, també.
0: Han rigut.
1: Han estat boníssimes, les dues.
0: Molt, eh? I ella que deia que estava més contenta, li anava millor estar davant el micròfon. No, darrere. Bé, no, no sé com ho ha dit.
1: És a dir, sí, que ella sempre és la que fa les preguntes.
0: Exacte.
1: La que entrevisten, no, se li fa estrany.
0: Exacte.
1: Que això mos passa molt de periodistes. De totes maneres,
2: sí, jo tampoc m'agrada que m'entrevisti.
0: Li han dit, hauries pogut quedar davant el micròfon.
1: Sí, és perquè ho fa beníssim.
0: Hauria pogut presentar perfectament aquestes dues hores que queden.
2: Total. Si vol venir, encara sí, és per aquí.
1: Venir, és per aquí. Esto, mai te torna.
0: Sí, sí, molt bé. I molt de punts, 68 punts que han fet. Bueno, tenim el control tècnic de Marga Cifra, que ha agafat el relleu d'en Lluís Menéndez, que s'incorporen aquestes dues hores, suposo.
2: Sis dies seguits fa que...
1: Avui no s'aixila, no se para aplaudiment. Avui no...
0: Jo crec que ho tria ella.
2: Sí, sí, perquè després vol, fan, vol anar de festa i vol descansar per dies.
0: Però, i na Marga sempre tria fer...
1: Ara, 4-6.
0: Què faràs aquest cap de setmana que et deu començar avui per tu?
2: Demà comença.
0: Diu, no, demà.
1: Divendres,
0: demà.
1: Com la resta, bé, sí, com molt de mortals.
0: Sí, Marga, gràcies per ser-hi. I, bueno, han de conèixer aquesta notícia del dia que fa referència en aquesta escola de ball de bot de, que es diu Calabruix, que han fet una gira per Romania i venen amb molt de reconeixements.

0: Idò sí, avui hem de xerrar de Vall de Bot i d'una escola, Calabruix, fundada a Llucmajor el 2004 per un grup d'amics amb la principal finalitat de conservar i divulgar aquest ball pagès, i així com investigar en els camps de la música i la indumentària tradicional.
1: Calabruix té actualment diferents curses de tots els nivells i l'escola està formada per alumnes de totes les edats a partir de 5 anys i té un caràcter obert i totalment popular.

0: I aquest curs, des de Calabrú, ja han fet classes a diferents punts de Mallorca i un major hi tenen a prop de 80 alumnes. Són pats a Palma, més de 150, ja m'ho direu.
1: Vaja.
0: A Set Salines, una trentena i a Deià, i fan classes per adults i extraescolars per infants.
1: Un bon recorregut que fan, idò.
0: Sí.
1: I a part de tot això, fan mostres, conferències, congressos a diferents parts de l'illa i també fora de Mallorca. Això els ha duit a participar a festivals internacionals de músiques i danses populars.

0: I atenció, perquè han estat per tot. Hem mort deixant països, perquè en Calabruix han sonat i ballat a llocs com Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Croàcia, Grècia, Argèlia, o fins i tot a Xangai.
1: A Xangai, una bona gira, han fet.

0: on bon Calabruix Tour, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: Sí.
2: Que t'apareixes, Esti, sí. M'ha encantat, això.
0: Un bon tour, una bona gira.
2: Calabruix Tour.
0: Em volen parlar ara d'una d'aquestes sortides que han fet enguany des de l'escola de ball de bot Calabruix. Han anat fins a Romania i d'allà venen amb reconeixements. I em volen parlar amb un dels seus fundadors i directors d'aquesta escola, en José González. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bon dia.
0: Bé, i tu?
3: Bé, molt bé, molt bé.
0: Clar, com tornau amb tant de reconeixement i després de tota aquesta gira?
3: Bé, o sigui, els grups aquí, tots els lots que dèiem, han tornat molt, molt contents, perquè, bueno, ha estat molt, molt, molt guapo, i bé, no mos esperàvem això i mos ha estat una gran alegria per tots nosaltres.
1: Per quins llocs heu actuat enguany per Romania?
3: Pues hem estat primer a Tulcea, que és el primer festival on vam estar, i després a Braila i després a Saltra i a Eslovòcia.
1: Mira. I veiem que ha anat ben bé perquè heu rebut diversos premis en aquests festivals. Quins reconeixements vos han atorgat i que suposen per vosaltres i també que vos han dit els organitzadors? Per què vos han donat aquests reconeixements?
3: Sí, el primer va ser el reconeixement que valora l'acollida de la connexió amb el públic i és perquè varen trobar que el que és el ball, la música era molt alegre, transmitia molt en el públic. I això va agradar molt. Això va agradar molt. I l'altre era un poc la vestimenta, la tradició, dues els vestits o la vestimenta molt, sobretot, bueno, la que duien rústic, era molt, els agradava moltíssim, i la vestimenta això ho valoren molt ells.
1: Perquè, clar, que com reaccionava la gent de fora quan veia ball de bot? Perquè si ja va tenir aquest reconeixement del públic, supos que estaven contents i intentaven ballar ells, o què va passar?
3: Sí, ells estranyaven moltíssim que la gent ballàs, com quan anàvem a una plaça a ballar, i s'ho passessin bé, disfrutessin, riguessin, i a part pues, fas una actuació cap en el públic, però això ells ho tenen com a diferent. I que veure que la gent s'ho passa bé, riu quan balla i disfruta, diu, això els hi entra a ell molt.
2: I des que l'altre premi era per la vestimenta, aquesta vestimenta tradicional, no sé si la vostra té qualque tret en concret, si hi ha qualcú que vol la faci que sigui especialista amb aquest tipus de vestimentes típiques. José?
3: Sí, bé, nosaltres, la meva dona, la Leonor, que és la presidenta, diguem, de l'agrupació, de l'escola, pues ella pues, ha anat aprenent, com tots els que diguem, estem dins el món, pues, ha anat com aprenent, ratificant, i ella pues, fa, diguem, els vestits, la vestimenta, i ja us dic, mos intentem fer-lo nosaltres i fer-lo el millor possible per mantenir això.
0: I quina peça del vestit els ha agradat més en els romanesos i romaneses? Els ha cridat més l'atenció?
3: La part de pagesia, o sigui, la part, diguem, més tradicional, no... O sigui, nosaltres, la majoria aquí solen dur dos vestits, que és el de rústic o pagès,
0: sí.
3: I és elegant o mudat o d'ample, que li diuen. Pues els hi ha agradat més el de pagès, el rústic, el de tota la vida.
0: El de cada dia, vaja.
1: D'anar a fer feina, sí. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí, sí.
0: I de dansa? Hi ha hagut qualque dansa que els hagi cridat més atenció?
3: Bueno, en de realitat, ball? Tot. O sigui, ell el que li cridava molt l'atenció, a part de la música i tal, és l'alegria que transmitia a la gent i, vull dir, els vots, o sigui, tot en general, els balls en general que se transmitia a la gent.
1: I vosaltres, supos que també heu conegut coses diferents, com és la cultura tradicional de Romania? Heu pogut veure balls, escoltar músiques tradicionals d'allà?
3: Sí, bueno, a part de Romania hi havia, crec que eren 10 o 15 grups, ara no estic segur que venien de diferents regions, a part dels grups internacionals. Que hi havia Mèxic, hi havia Bulgària, hi havia Macedònia del Nord, hi havia Geòrgia, i un parell més, ara no me'n record. Però nosaltres ens va agradar molt. Bueno, sempre ens agrada molt intercanviar coses amb aquests països i sobretot disfrutar dels balls dels altres països.
1: Quines característiques tenien els de Romania? Què vos va sorprendre de la seva cultura?
3: No sé com t'ho explicar.
1: S'ha de veure.
3: O de viure. Sí, sí. O de venir i veure. Són uns balls diferents, però vull dir, molt així ho diré jo, molt enèrgics, amb molta força i molt coreografiats, molt ben estructurats. Però ja vos dic, som com a més serios i nosaltres, almenys el mallorquí quan ballam, no sé, la gent com a sabó que ho disfruta i això tu ho transmiteixes a la gent.
0: És a dir, que els balls d'allà encara són més, tenen més força que el ball de bot.
1: Mira que és difícil.
0: Sí.
2: Home, és enèrgic el ball de bot.
0: Però nosaltres desprenem més alegria.
3: Sí, no, clar, vull dir, no, més, a part, jo suposo que aquests països tenia aquest tipus de clima, doncs són un poc més, com us ho diré, més secs o això, més durs,
2: fred.
3: Més fred, i en canvi els mexicans, seiem més, doncs transmitim una altra forma de vida i d'alegria. És diferent.
2: Clar, però Ventura, en aquest sentit, la música també hi té molt a veure, perquè bé, jo no sé la música de Macedònia, de Geòrgia, de Bulgària, de Romania, com és, però és vera que la música del Ball de Bot sí que és animada, que és un poc el que els hi vareu transmetre. Quin repertori teniu? Vosaltres teniu... Feis cançons tradicionals, feis cançons vostres, duis els vostres músics, només sou balladors...
3: Sí, no, nosaltres duiem els músics en directe, això és, òbviament, sempre duim els músics i tocant música tradicional, qualcuna ja muntada, però vull dir, la música de mallorquina, el bolero mallorquí, jo què sé, el bolero ball de Moses, la jota, no sé, què t'he de dir, el que tothom balla a plaça. Són més tradicionals.
0: Feis bolero, jotes, també feis fandangos, feis mateixes.
3: Sí,
0: la bullanguera també.
3: També.
0: Que bé. I heu notat cap similitud en qualque país, tant d'indumentària com de qualque dansa, o qualque punt, si hi ha qualque similitud?
3: Bueno, i jo de primer diré que no som folclorista ni som molt expert, però sempre en tema de música i en tema de vestimenta sempre hi ha coses que són parescudes, però vull dir, hi ha diferències, moltes diferències de veure un país o hi ha un altre, tenen la seva pròpia identitat.
1: José, digues, cada estiu soleu sortir un poc a ballar a un país diferent. Com ho aconseguiu, en això? Que vos contacten des de aquests festivals o sou vosaltres que vos hi presentau? Com funciona això?
3: Bé, nosaltres som membres del Festival del Món, diguem, estem ja des de molts d'anys, i el que fem és que cada any mos telefonen i mos diuen volem un grup amb clar, l'important també, el que dic jo, és la presència, el bonestar, el que hem fet, i aquí és important. I el pròxim any te diuen, mira, volem aquest grup que ho ha fet molt bé, ha agradat molt i estem molt contents d'ells. Pues vinga, pues aquest any vos volem convidar, no sé, a Turquia o on sigui. Podeu venir, bueno, ho estudiam, miram... Perquè després, clar, després és tema també de subvenció, és tema de dobbers, és tema de moviments, de grup... Bueno, és un pot... coordinar-ho tot bé.
2: I ja sabeu on vos toca l'any que ve, o encara no heu tingut notícies? Si heu de sortir del continent, jo què sé.
3: Bueno, no... els hi hauria de dir, però no ho dic encara.
2: Ah, és una sorpresa.
0: Mos ho pot dir aquí, atento, per saber si vos hem d'acompanyar on hem de venir.
3: No, perquè jo sempre me poso molt nerviós a l'hora de viatjar, sobretot quan duim un equip, de dir abans, assegurar-me de dir abans on anem o no, fins que no partim en l'avion i tots estan de dins, no estic tranquil.
0: Entesos.
3: I tampoc ara diré, pues el año que viene anam a Brasil, o on sigui. No, anam a acabar aquest any i ja ho veuré l'any que ve.
1: Exacte. Clar. Clar. Però bé, durant aquests anys heu passat per moltíssim de països. Quin diries sí. que t'ha agradat més visitar, ja sigui per la seva cultura o per el paisatge o per tot? Quin t'ha agradat més?
3: Bé, en realitat, cada festival és un món. Mm. Cada festival és totalment diferent. Hi ha similituds. Hi ha uns que són més, t'ho passes més bé, hi ha uns que balles més, hi ha uns que tenen més activitats, però jo te podria el tope de gamma, diguem, va ser Xangai. Xangai va ser molt espectacular, però molt espectacular. I el resta de festivals pues, han tingut el seu encant i els seus moments de fer activitats i veure... Però jo, cada país i cada ciutat on hem anat ha estat diferent. Ja vos dic, mos ha agradat, sempre mos ha agradat. Mm.
0: Clar, és que Xangai ha de ser un altre món.
2: Sí. Totalment.
3: Sí.
0: I més anaria a fer mostra de ball de bot.
1: Clar.
3: Però bueno, nosaltres l'any passat vam estar a Argèlia, i Argèlia també era un altre món. Mm. Pel tema, per així com està tot, pues, però bé, també va estar bé.
1: I a Xangai, per exemple, vareu trobar que era molt diferent la seva cultura, la nostra, és molt, molt diferent.
3: Sí, és moltíssim. És una forma diferent de lo que tenim aquí a lo que ells tenen allà.
0: Clar, ells com vos rebien, com vos sentien, com vos miraven?
1: Bueno, jo crec que un mallorquí ballant a Xangai no passa sempre.
2: Fem mai de bo, no. M'encanta.
0: Sí.
3: Bé, ells, jo suposo que ho sentim molt... aquesta gent és molt amable, molt educada, o sigui, mos varen tractar molt i molt bé. No sé si per tema de que tenen una educació i un caràcter molt servicial, o també perquè és un país com és un país. I clar, mos varen mostrar lo millor que hi havia en aquest Xangai.
0: Hauríeu
3: no sé
0: de fer...
3: si m'enteneu, per on vaig.
0: Sí. Hauríeu de fer una jota, un bolero, una mateixa a Xangai.
3: Ah. Sí.
0: Estaria bé.
3: Sí.
2: Que bé, José, vosaltres feis aquesta gira mundial, podríem dir, no?, que heu passat per tant de llocs tan diferents, però no sé si també convidau agrupacions de fora a mostrar les seves danses tradicionals aquí a Mallorca.
3: Pues mira, això és el que tothom mos demana. Ah. Tots els grups estrangers mos ho demanen i el primer que els hi ha de dir, i ho dic per la ràdio, que no tenim ajudes, no hi ha suficient, diguem, ajuda econòmica pels nivells que ells mos donen. Clar, jo no puc convidar un grup, ni dos ni tres, a fer un festival aquí quan és impossible la qualitat que ells mos donen mínimamente.
2: Clar. Clar.
1: Ja haurem de fer una crida perquè això se pugui fer realitat, perquè estaria molt
3: això
1: bé.
3: Antigament no. Feia una sèrie d'anys, se feia un festival aquí a Palma, i això pues, se va arribar a perdre, pues, suposo que és per lo de sempre. Tema econòmic i que du molta feina, hem
1: sí,
3: de dir-ho tot.
1: Muntar aquestes coses sempre du bastanta feina. D'aquí poc arribarem a setembre, José. On vos podrem trobar durant aquest nou curs? Com es poden apuntar a prendre ball de bot amb Calabruix?
2: Sí, que en Miquel i jo mos volem apuntar.
1: Sí, Anna Maria i jo haurem de venir un dia.
3: Bueno, no en sabeu encara.
1: No,
0: encara, m'ho has dit bé, encara.
1: Encara.
3: Bueno.
1: Setembre de l'any que ve ja en sabrem, Maria.
2: Vinga, vamos.
0: Perquè basten poc mesos, jo, per exemple, he fet 2 mesos de Fandango i Ringo Rango.
2: Sí.
0: No?
2: És que no és fàcil,
0: I Ringo Rango, de Fandango, dos mesos.
3: Jo el que te recomano és que, a part d'anar a classes, vais a la pràctica, o sigui, vais
1: ballades.
2: A les places.
0: Clar.
3: A les places,
0: aquí és on aprens més.
3: I aquí on t'espavilaràs.
0: Exacte.
3: Mira, jo t'explico. Nosaltres tenim, des de fa molt d'anys, estem a Palma, estem a Llucmajor, un parell de puestos, i bé, basta que o per la pàgina web o per Facebook, Instagram i xarxes i tal, mos trobarà. O sigui, basta que contactin amb nosaltres i tenim horaris diferents i dies diferents i això i nivells diferents per gent tant de 3 anyets, 4, com a... Què t'he de dir? 70 anys.
1: Quan mos haurem d'apuntar amb els de 3 o 4 anys...
2: Però mos en són nins, José, perquè es que nedarem com a peixos,
3: Sí.
0: Que la Verusca té com a sucursals, delegacions arreu.
1: Sí, sí, això està molt bé.
0: I José, clar, teniu molt d'alumnat, ho dèiem abans, a Llumajor, prop de 80 alumnes, són PATS més de 150, Set Salines també, DEA, a Palma. Com viviu aquest moment d'explosió que se viu des Vall de Bot a les places de Reu? Perquè ara sí que torna a viure un bon moment.
3: Sí. Bueno, això sempre ha estat... jo sempre ho hem mirat, nosaltres fa molt, crec que fa la millor 25 o 30 anys que estem dins d'aquest món, i sempre hi ha pujades i baixades, però és veritat que hi ha hagut un període, aquests darrers anys, que hi ha hagut una pujada bona, que això és bo, tant d'alumnes com gent que s'ha posat a donar classe i ha augmentat això. I sobretot les places, vull dir, hi ha gent. És veritat que ha desaparegut gent, perquè això és bo perquè és una roda, però també s'ha renovat.
2: I quants sou vosaltres a l'escola en total? Perquè si passau per tant de llocs, i sobretot, qui te va ensenyar tu? Perquè tu vas fundar amb la teva dona, en Leonor, aquesta escola, i també en sou els directors i professors, però també tu, en qualque moment, hagueres aprenent.
3: Clar. Efectivament. Ningú mira, nosaltres, jo ho he dit sempre, jo en els alumnes els dic, jo vaig començar com vosaltres, o sigui, jo no tenia ni idea, era un pato mareado bailando, així de clar. I nosaltres vam començar a l'escorxador, que donaven classe, però crec que donaven classe només 3 mesos a l'any. Imagina't tu, érem 15 persones. O sigui, quan es va començar el món del Vall de Bot, en el carrer, i perquè el que és agrupacions i el vestit, fa molt d'anys que se balla, però el que és el món en el carrer, nosaltres vam començar que anàvem a les places i érem 15 o 20 persones ballant. I això ha pegat una estirada, però brutal.
1: És que ara fa goig veure per les festes de cada poble o de ciutat, les places plenes, però plenes, que no hi cap més gent.
2: Sí.
1: Que això fa uns anys era impensable, o no?
3: Sí. Ja vols dir que ha anat pujant, se va perdent, va guanyant alumnes, uns se'n van, altres venen, però se manté.
1: Se manté.
3: Que és el bo, que això dona... És un ball, diguem, com és obert, és... Vull dir, la gent s'ho passa molt bé.
0: Idò, i José González, fundador i director d'aquesta escola de Vall de Bot, Calabruix, enhorabona per aquesta gira que heu fet pràcticament per mig món, per tots aquests reconeixements que teniu i per aquesta trajectòria tan intensa i també per formar, ensenyar nous i futurs balladors de Vall de Bot, que el que fan és omplir les places i que les places estiguin plenes de festa de cada vegada més i amb molta intensitat. Moltes gràcies i enhorabona una vegada més.
3: Valtor, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Això mateix.
2: Gràcies.
0: Són les 4 i 28 minuts, feim una breu pausa i tornant tot d'una parlant dels famosos que són per aquí, per Balears.
4: Penta.
5: IB3 Ràdio és servei públic.
6: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
8: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
10: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tècniques de respiració en natació. Avui parlarem d'una qüestió fonamental quan nedam, la respiració dins l'aigua. Un dels primers reptes quan aprenem a nedar és dominar l'apnea, és a dir, la capacitat de mantenir la respiració mentre som davall l'aigua. Aprendre a controlar-la ens ajuda a guanyar confiança i a evitar la sensació d'ofec. Apnea és una paraula que pot semblar molt mèdica, perquè també s'utilitza en trastorns del son. Però en natació és el terme adequat per a la suspensió voluntària de la respiració davall l'aigua. Continuem. En l'estil crawl, una tècnica molt habitual és la respiració bilateral, que consisteix a girar el cap alternativament cap al costat i cap a l'altre per agafar aire durant la braçada. També és important el ritme respiratori, és a dir, establir una pauta de respiració constant i adaptada a l'esforç que feim. Totes aquestes habilitats estan relacionades amb la manera com col·locam el cos dins l'aigua. Una bona posició horitzontal i una correcta alineació hidrodinàmica, que és mantenir el cos estirat i ben alineat per reduir la resistència de l'aigua, això ens permet nedar amb més eficàcia i amb menys esforç. Així doncs, avui hem explicat 5 termes. Apnea, respiració bilateral, ritme respiratori, posició horitzontal i alineació hidrodinàmica. Ja els tenim clars. I terme explicat, terme acabat.
1: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.

0: 2:32 i ja poden saludar en Jaume Miranda. Jaume, com estàs?
1: Com estem? Com va?
0: Bé, i tu?
1: Bé, mira, honestament, no sé si vos he fet mai aquesta pregunta. Sou molt fans de l'estiu, vosaltres? Vos agrada?
2: Quan era petit, sí. Ara ja començo a no suportar-lo.
3: És que jo crec que ja, ningú és fan de l'estiu, no sé que estigui forrat.
0: Jo, clar, fan, que no som fan de res. Molt, però jo m'agrada l'estiu, sempre m'ha agradat.
1: A mi, o sigui, honestament, no mai m'ha agradat. Sempre m'ha parescut la pitjor estació de l'any.
0: Sí?
1: Però tinc sensació que cada vegada estic més alineat amb la gent un poc per lo que deix, perquè a part de que l'edat adulta és menys animada que l'edat infantil per viure l'estiu, amb aquesta calor és que no s'hi pot estar.
0: Clar, però avui el temps canvia.
1: A veure si
0: ja està canviant.
2: No sé si menys hi dura un perill.
3: Està amb alerta, Mallorca.
0: No sé si durarà això, anirà per avall o no. O si serà una treva d'un parell d'hores, d'un parell de dies, i després hi tornarem encara més
2: intensitat. No sé, avui de matí fa una calorada increïble.
1: Sí. Jo ara tinc molta calor, però mira, una treva de 20 minutets ja m'abasta.
2: Sí.
1: En poquet me conform.
0: Te senten com un lloc tancat, no sé si petit. No
1: sé. No, en teoria estic com sempre. Però vaig
2: tranquil.
3: Estàs beníssim, Jaume, no te preocupis.
2: Bé, no te preocupis.
3: Que en celestí vull estar...
2: En celestí, sí.
0: Ho dic per sort. Sí.
2: Se sent perfecte.
1: Espera, me mouré un poc de lloc.
0: No,
1: si
0: te senten beníssim.
2: Te sentim beníssim, Jaume.
0: Jaume.
1: A veure, aquí me sentiu millor, no?
0: No, si te sentim beníssim.
3: És que quina creu, vinga.
2: En celestí tenia ganes de xerrar de mema boneres.
0: Bueno, Jaume, hem de fer una primera aturada de famosos per Balears, en aquest cas a Mallorca, no? Perquè aquí hi tenim.
1: Mira, allà hi tenim na Sydney Sweeney.

0: Qui en Sidney Sweeney, per qui no la conegui?
1: Jo la conec.
0: Tu la coneixes?
2: A veure.
3: Personalment.
0: Conta-ho tu i de Maria, va.
1: No, m'estic més que ho diguin ja, m'ho fa millor.
4: Has de confessar, Celestí, que m'has fet dir a mi es nom perquè no ets capaç de llegir-lo i pronunciar-lo bé.
3: Exacte.
1: És així.
4: Com sí, no, és que és un
3: Sidney,
4: nom...
3: Ja hauria dit Sidney Sweeney.
0: Jo ho he pronunciat bé, no?
1: Sí.
4: És complicat. Jo crec que ho has pronunciat bé. També t'he dit, jo no sé si ho faig bé, però jo vaig tirant milles i a veure què
0: passa. Sí,
4: exacte.
0: Així s'ha de fer. Sí. Així s'ha de fer.
4: Exacte. A veure, vos la present. Ella és la Sidney Sweeney, és una actriu molt de moda, que ara mateix té 28 anys, i és la protagonista d'èxits com la sèrie d'Eufòria, d'HBO, o la pel·lícula de l'Assistenta, que va ser un dels grans èxits de taquilla d'aquest darrer Nadal.
3: Total, sí.
4: Sí. I de bé, ara ha passat les vacances per Mallorca i ha estat amb la seva parella des de fa uns mesos, que és l'empresari Scooter Braun.
1: No el puc suportar.
4: Jo no sé qui és, mira, no tinc ni idea de qui és aquesta persona.
0: I la Maria, va, és el teu moment.
1: Perquè, el meu moment et sempre, perdona. Perquè és que li va fer sa pua a Taylor Swift en tots els seus discos, que li va arrebatar tots els... els drets d'aquells discos inicials, i doi, ell sí. Va ser el que va comprar la discogràfica o la productora que li feia tot això, i ell ha hagut de lluitar, que va tornar a regravar, i després ara, amb tota la milionada que ha fet en Seras Tour, ha pogut recuperar aquests drets, que crec que eren
4: mira,
1: milionaris.
4: No sabia, no li posava nom concret que el causant de tot això fos en Scooter Braun. I doncs, ja escolta, ara també m'acau fatal aquest senyor, ja vos ho dic. Bé, crec que no vos sorprendrà si vos dic que aquest parell han estat en el iot durant 3 dies, de fet, en el Rising Sun, també.
3: Ai, el coneixem.
0: Sí, sí, sí, n'hem xerrat altres vegades, sí.
4: L'hem parlat, jo crec que cada setmana, sí, pràcticament, sí. Que és aquest mega iot que tenim, per desgràcia,
3: no
4: a Mallorca.
3: Estat, no hem estat.
4: No, a base de parlar-ne, que és un poc
0: com si hagués estat,
1: coberta, sí.
3: Ja,
1: sí.
3: Ja l'hem viscut,
0: sí.
3: Però.
0: Sí. Jo crec que ja el som-hi, ja. Sí.
4: Jo també. He de dir que ja ho hem dit alguna vegada, que aquest iot de 138 metres d'eslora és propietat d'un magnat de l'indústria musical i cinematogràfica, que és en David Heffen, que de fet aquest estiu, com ja hem dit diverses vegades, ha convidat a tot Déu en aquest vaixell, en Kris Jenner, en Oprah Winfrey, en Jennifer Aniston, en Pedro Pascal, en Orlando Bloom... I ara en Sidney Sweeney, que és l'única vegada...
1: Pedro Pascal, love. Sí,
4: sí. Ah, Pedro Pascal l'estimam. Sí. En Sidney Sweeney és l'única que ha conviscut en el vaixell amb en David Heffen, que és el propietari. Les altres vegades en David Heffen no hi parava per casa, diguem. En Sidney Sweeney sabem que ha gaudit d'activitats aquàtiques, com fer snorkel per la zona de sa calobra. A mi això de snorkel sempre m'ha fet gràcia perquè és bussetjar amb mascareta
0: sí.
4: Tota la vida.
0: Sí, però ara és més guai, no? I se diu snorkel.
4: Sí, però bé, jo una vegada vaig fer snorkel i me vaig sentir totalment enganyada perquè vaig dir, però si això és el que he fet,
0: el que he fet sempre, tots els estius.
1: Tal qual.
3: Posar-te una careta, no?
0: Tenia 3 anys i ja em feia snorkel.
4: Sí. Supos que ho volen fer sofisticat, no sé, aquests dos que feim, la societat contemporània. També ha fet paddle surf i també una mica moto d'aigua perquè no havia contaminat suficient amb el iot de luxe. També, tot i així, ha fet vida terrestre. Ella s'ha atrevit a baixar d'aquests superiots, ja sabem que la resta pràcticament no, i s'ha passejat per Palma, on s'ha fet alguna foto selfie amb alguna fanàtica que l'ha localitzat, i també per Dellà i Esport de Solla. Ara ja sabem que l'actriu fa com una cosa d'uns dies, no arriba a la setmana, ja ha marxat de Mallorca, i això ho informava, de fet, el diari Última Hora.
3: Mira... Hem conegut aquesta aventura per Mallorca de Sidney Sweeney, ho he dit bé?
1: Uau.
4: Sí, ho has dit molt bé.
0: Perfecte, sí, sí.
3: I ara hem de xerrar amb Nicole Kidman, que de fet ha fet una confessió molt sorprenent sobre les seves vacances a Eivissa.

0: Mira, Jaume, una confessió que ha fet na Nicole Kidman, i on l'ha feta?
1: Ira, mira, l'ha feta l'edició britànica de Vogue, la revista Vogue, on, de fet, ella és portada i, juntament amb aquestes fotografies, ha donat una entrevista on s'ha obert en canal sobre moltíssims de temes. Per exemple, ha parlat dels seus matrimonis fallits amb en Tom Cruise, ara ja fa anys, o amb en Kate Urban, que, de fet, d'aquest darrer, no sé si ho sabeu, se n'ha divorciat oficialment en gener d'aquest any, després de 19 anys de matrimoni i dues filles en comú.
2: Vaja.
1: Per tant, aquest vendria a ser com el seu primer estiu de doble divorciada, no de primera, sinó de doble divorciada, que és superaspiracional per jo casar-me diverses vegades, com aquestes grans divas, i poder dir que estic superdivorciada, no?
2: Divorciada al quadrat, molt bé.
1: Exacte, estil Sara Montiel o Elizabeth Taylor.
2: Total.
1: I de bé, sabeu que ella està descocada total perquè la pròpia actriu ha definit el seu estiu com un Eurosummer i confessa que s'ho ha passat genial per tots els llocs que ha trepitjat aquestes setmanes d'Europa, com per exemple França, Itàlia, Regne Unit o Eivissa. I, de fet, a Eivissa, concretament, ha gaudit moltíssim de ser una recent divorciada, ja concretament, perquè ha dit que o juga Scrabble o surt de festa, així de simple, no?
3: Home, hi ha diferència.
2: Sí. Entre mitges hi ha matisos, sí. Però bé, que surti.
1: Ell és com un poc, sí, o tot o res, no? O queda a l'habitació de l'hotel fent-se ses ungles o sa manicura, o ja la convida a sortir i s'apunta fins a les tantes des de matí.
0: Bé, clar, fet... s'Scrabble fa pensar molt i sortir de festa, puntura,
2: no has de pensar gens. Jo,
0: sí, de desconnectar.
1: Sí, ella és una senyora de contrastos, m'agrada moltíssim. De fet, na Nicole Kidman ha narrat una mica el seu protocol festiu per la illa d'Eivissa i ha explicat que sopava a les 10:30 per tal d'anar de discoteca a partir de la 1 fins que tanquessin el local.
2: Ben espanyola, idò.
3: Sí, sí, ben mediterrània.
1: Sí, sí, perquè recordem que ella és australiana i és una tia així d'aspecte com molt germànica en quant a horaris, però sabeu que està desfassada viva, m'encanta.
0: Clar, i quina edat té? Té 59 anys.
1: 59 anys, exacte. Clar, vos he de dir, na Nicole Kidman se topava amb un problema quan sortia de festa per a Eivissa, cosa que no mos passaria a nosaltres, i és que ella tenia por de ser reconeguda dins la discoteca. I com que no volia mesclar-se, o sigui, volia mesclar-se entre la gent, però no ser reconeguda, na Nicole usava un truc que resultava infal·lible, que era posar-se ulleres de sol i, atenció, una perruca negra.
0: No.
1: Matrix. Sí? Real, que ho ha confessat ella.
0: Així. Així a les 4 de matí.
1: Sí, imagina't, clar, a més, quan has begut una mica d'aigua amb misteri, aquella perruca se devia desenganxar, no m'ho vull imaginar el resultat estètic d'una persona a les 5 de matí amb una perruca mal posada. Bé.
3: No passa res.
2: Devia ser cara i ben aconseguida, però bé, aquesta gent que surt de festa amb ulleres de sol és una cosa que no entendré mai, perquè jo no hi veig.
1: Si no, jo tampoc hi veig, clar. A més, solen ser llocs com obscurs.
2: Clar.
1: No sé. Bé,
0: no, a més que les discoteques d'Eivissa posen aire bastant potent, o posaven, i més aquest estiu, tanta calor.
1: Ja, ja, clar. Sí, bé. Amb això que vols dir, que potser li volava ser perruca?
0: Sí. Quan tu no l'havia encalçat. Pot ser.
1: Home, seria una escena bastant apoteòsica, que, de fet, les zones VIP que solen estar com una balconada que li caigui la perruca entre el pueblo llano, que diríem, no? Allà a la pista...
3: Seria molt graciós.
2: Que s'avaressin, com si fos la puga de la guitarra d'un gran músic.
1: Home, jo amb aquella perruca me faria un mega altar, ja vos ho dic ara. O sigui, la dissecaria, de fet. Bé... Vos he de dir que després de tanta festa i tanta vida adolescent que ha fet a Eivissa, també ha tingut temps per enamorar-se, o almenys per tenir vida sexoafectiva, perquè a la seva estada a Portofino, a Itàlia, se la va veure molt propera amb en Michael Reinstein, que és un empresari nord-americà encarregat de gestionar capital privat. És a dir, ajudant els rics a ser més rics, movent els seus diners, no?
0: D'acord,
3: ben explicat.
1: Bé, de fet, ella, en una entrevista de principi d'any, amb els papers del divorci mega calents, va dir que aquest seria el seu any de ses aventures i de fer ses coses que una somia fer. Podem confirmar que ho està complint per ara, no?
3: Sí, pot dir que sí.
2: Ole, ella.
0: Molt bé per na Nicole Kidman, molt bé. Sí, sí, sí.
2: Mai és tard.
0: Sí, sí, mai és tard. A prop de la seixantena, sí. Que, i qui també s'ho està passant genial per Eivissa, pareix ser que és na Sheila Ebana.

0: Man, qui és na Sheila Ebana? Jaume?
1: Tengo ubicada, de dir. Na Sheila és sa mare d'en Lamine Yamal. En Lamine crec que no necessita presentació, estarem d'acord?
2: No.
1: Aquest jove jugador del Barça, que és com a sa grandíssima estrella de futbol contemporani, original de Mataró. Uh-huh. I de bé, na Sheila, de fet, va emigrar de Guinea Equatorial fins a Catalunya de ben jove, d'adolescent, i va tenir en Lamine amb només 21 anys. I abans que el seu fill fos famós, ella era una camarera d'un McDonald's de Mataró, vull dir que duia una vida totalment humil, però ara, passats uns anys i amb el fill ja molt popular, ha estat per a Eivissa vivint una vida de superluxe. I en contra del que se pugui sospitar o pugueu pensar ara mateix, no crec que li subvencioni, la subvencionin la minya mare al seu fill, perquè vos he de dir que na Sheila, més enllà de ser sa mare de... ara mateix és molt activa a xarxes socials, s'ha convertit en influencer, a mi això m'agrada molt, i de fet acumula ja 2,8 milions de seguidors a Instagram. Això és una barbaritat tenint en compte que, per exemple, na Dulceida, que és com un referent històric de sa influència estatal espanyola, en té 3,4 milions de seguidors. Vull
2: dir que
1: pot
2: viure perfectament d'això, ella, no?
1: Absolutament, sí. I de fet, vos he dit que na Sheila s'ha especialitzat en parlar de moda i maquillatge.
3: Ahora sí, vamos a maquillarlo. Maquilladora, por favor, no me matéis. No me matéis, que voy a intentar maquillarme sola. Gracias.
4: Empezamos con el agua micelar.
3: Vamos a ponernos un poquito de crema.
4: Ahora vamos a poner la base, pero a topecito. Y sígueme para más consejos.
3: Ya estamos, este es mi outfit. Vámonos.
0: Sígame para más consejos, com li ha agradat dir això, aquesta frase tan d'influencer.
1: He de dir que és bastant icònica perquè té un punt com un pot desastrós, no s'acaba de maquillar del tot bé, però té com molt de carisma, no? I va tirant milles i sa gent li agrada, de dir.
5: 2,8 milions de seguidors.
1: Sí, és una mica d'energia perquè mantengueu Anabel Pantoja, aquesta neboda de Isabel Pantoja, que no és la millor influencer de sofisticació, però com que és autèntica i divertida... la gent l'estima, no?
0: Clar.
1: I de bé, na Sheila, vos he de dir que ara està a Eivissa, com dèiem, i ho sabem gràcies a les seves xarxes, i de fet vos puc dir que ha fet una vida ben a l'engròs, perquè ha viatjat, com no, amb un iot privat, amb unes amigues que entenc que anaven convidades de part d'ella, ha sopat també en el restaurant Lio, que és un habitual entre el món futbolístic, de fet, i ha dinat també en el Beso Beach, que de fet sé que han menjat una paella de carabinero, una paella de gambots, que costa uns 49 euros per cap, que a més estan mirant sa carta.
0: M'està consumint enveja ara mateix.
2: Com un poc convidat.
5: 49 per cap, es plat. Bé, sa paella.
2: Sí, sa paella.
1: Sí, clar, no després has de sumar sa beguda, els entrants, els paixes d'olives, aquestes històries, no?
0: Els dolç.
1: Sí. Bé, sa no surt tan barat.
2: Per dormir.
5: No, sí. Mm.
1: Sí, mira, de fet, l'hotel d'aquests dies sabem que s'ha allotjat a l'hotel Rio Mar d'Eivissa, que és un allotjament de 4 estrelles a Santa Eulàlia, i els preus per una nit per dues persones ronden els 600 euros i els 1.120 per nit. Vull dir que jo diria que van a l'engròs amb els preus.
5: Sí.
1: Com deia, jo no crec que la subvencionis fill, perquè, de fet, a l'hotel l'ha etiquetat a les fotografies, a les instal·lacions de l'hotel. Per tant, entenc que és publicitat i la conviden en tant que comparteixi la seva experiència hotelera a les seves xarxes, no?
2: Jo també ho faria. Jo, si me conviden, una foto tipus de hotel, perfecte.
0: Home,
2: des d'aquí, una crida. Si voleu que hi anem nosaltres.
0: Com us convidin, sí. En el seguit tèntol.
5: Sí, no? Sí.
1: Per propaganda radiofònica. 2,8 milions de seguidors, perquè tots nosaltres ens sumam 40.000 com a màxim com a i estic tirant molt pel llarg.
2: I tu ets el que en té més, no?
5: No, i si vol venir aquí, naixer la banda...
1: Sí,
5: llavors
1: sí que no me convidaran.
5: Si vol venir a tèntol, convidat està, no?
2: També.
0: Sheila, guapa, vine a tèntol.
5: Si vol venir a tèntol... tens els micros oberts. De fet, n'hi ha dos que s'obren ara mateix.
2: Ara mateix n'hi ha dos de buix, sí. Per venir amb el Lamine.
1: Perfecte.
5: Fet aquesta crida. Molt bé, idò. Hem de passar d'Eivissa, on hi tenim na Sheila Ebana, a Menorca, on hi tenim instal·ladíssima a na Laura Escanes.

0: I na Laura Escane, Jaume és un habitual de Menorca, ho sabem.
1: Sí, na Laura Escanes, des que era petita, de ben nina ja hi anava, també hi ha anat quan estava casada amb en Risto Mejide, i ara que està divorciada amb una filla en comú amb en Risto, hi segueix anant, no? I, de fet, aquest és el seu primer estiu amb una casa en propietat, perquè se va comprar, sabreu, aquest any, una casa que li va costar 700.000 euros.
0: Aquí li deien casa.
1: Com dic.
2: Una caseta.
0: Sí.
1: Una casa increïble, mediterrània, amb una piscina recent reformada. És una passada, i com vos dic, l'ha aprofitat bé perquè du des de principis de juliol a Menorca, a Laura Escanes, li ha donat temps de fer de tot, ha estat amb la seva filla, ha estat amb el seu nou enamorat, que és en Joan Verdú, també ha convidat amigues, ha fet de tot, i de fet, com dic, també ha gaudit amb la seva filla Roma, de 7 anys, filla en comú amb en Risto, de qui se va separar ara fa 4 anys, i tenen una custòdia de 15 dies i 15 dies amb Sofia, respectivament. I ara a Laura li ha tocat retornar a Sofia amb el pare i reconeix que sempre li costa acomiadar-se en aquests moments, no?
3: Os juro que no me acostumbro a las despedidas en verano. En verano, como mamá separada, os prometo que no me acostumbro. Y los días de despedida son dolorosísimos. No... Siempre pienso, bueno, cada vez será más mayor y tal vez se va haciendo más fácil, y es al revés, es como que siento que me pierdo tanto tiempo y tantas cosas.
0: Bé, què tens a dir?
1: Mira, que me sap greu per la separació de Sofia, però jo crec que si se fica a la piscina ho superarà.
2: Sí, segur que se li passa, això.
0: Clar.
2: Sí, sí.
1: No, a mi se m'apassaria. De fet, se m'oblidaria inclús que tenc família.
0: Sí, exacte, exacte. Bé, en què acabam, Jaume? Qui més tenim per aquí?
1: Idò, mira, també tenim en els reconeguts Taika Waititi i na Rita Ora.
0: Un minutet que tenim.
1: Idò, mira, na Rita Ora, la cantant que està sonant ara mateix, britànica, i està casada amb el director de Nova Zelanda, Taika Waititi, que ha fet grans pel·lícules com la saga Thor de Marvel o Jojo Rabbit. Són parelles des de fa 5 anys i se van casar l'any 2022, i aquest estiu, com moltíssima altra gent, han passat les seves vacances per Eivissa, com no, evidentment, amb un iot de luxe i gaudint de la mà com mai. I, de fet, vos he de dir que han estat molt de dies per Eivissa, perquè inclús l'eclipsi, que ja fa una setmana i pico que va passar, el varen veure des d'Eivissa.
0: I d'ahir, molt bé, Jaume, un bon repertori de famosos que tenim encara per aquí en aquestes darreres setmanes d'agost. Sí, sí, sí, perquè l'estiu també s'allarga.
1: Sí, exacte, i és que queden encara.
0: Sí, l'estiu també allarga, moltes vegades. Gràcies, Jaume. Fins la setmana que ve, una
1: gràcies
0: ferrada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A tu.
4: Adéu.
1: Adéu.
5: Pento.
6: IB3 Ràdio és coneixement.
7: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Cocavols. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I heu de saber que demà dona el sus la nit de l'art de Felanitx.
4: Sí, una nit de l'art que, bé, avui fan aquesta prèvia i que demà comença oficialment i que durarà fins diumenge.
0: I ja poden saludar a Carme Pino, ella és tècnica de cultura de l'Ajuntament de Felanitx i una de les organitzadores d'aquesta edició de la nit de l'art. Com estem?
9: Hola, bones tardes, com va?
0: Molt bé. I, clar, la nit de l'Arc ja és un esdeveniment prou consolidat en el calendari d'estiu, de Felanitx i també d'arreu. Clar, quina edició és aquesta?
9: Aquesta ho vaig mirar i és

0: des del mes de juny. Bé, relativament és poc temps, perquè en comparació a el que és la nit de l'art, és pràcticament uns mesos, però són mesos molt, molt intens, que des mes de juny i després del mes de juliol, que van ja pràcticament molts espais, ja ens han dit que volen participar a la nit de l'art, i aquest darrer mes és el mes de preparar-ho tot i ja de tenir-ho ben engestit perquè la gent pugui gaudir de la nit de l'art.
1: Clar, hi ha molt per triar, sobretot disciplines molt diferents i artistes també molt diferents, consolidats, emergents, però quines exposicions i actes destacaries, així, per tenir un poc de tot?
0: Bé, nosaltres, bé, ahir ja se va inaugurar una exposició al Convent de Sant Agustí, que ve de Eugenio Ampudia, que és el senyor d'un artista, que més aviat per Sebastià Mascaró i Naneu Cortés. És a dir, que és com el punt d'inici del que és tenir de l'art, però bé, a partir de demà, ja, per exemple, nosaltres destacam la Casa de Cultura, on hi ha les obres dels finalistes de dos certàmens d'art plàstica, Ciutat de Felanitx, i demà a les 7:30 sabrà el nom del guanyador o guanyadora i també la menció de no. I a més també l'exposició de la guanyadora de l'any passat, que és Francesca Mascaré i Beltrán. Però realment podem destacar, per exemple, l'espai Jaume Canet, també de Nadreu Moimó que participa, després també moltíssimes de Fundació Barceló, que enguany participen dues joves que formen part de la Universitat ADEMA, també Cai Vermell, que precisament també fa una petita preinauguració avui mateix, i de moltíssimes, podríem destacar moltíssimes activitats, per exemple, en el carreró d'en Reus, que és un espai de carrer. Per exemple, hi ha una obra d'en Francesco Barceló, que és un felanitxer, i d'Antoni Bordó i Marina Dolça, és a dir, que és un espai en el carrer que és bastant, que de recomano molt que la visitin. I també altres espais, per exemple, la plaça de Toros, la Macarena, és a dir, Felanitx són d'art, hi ha molts espais que normalment no són d'art, però que hi participen i que es van trobar molts artistes de moltíssima categoria i que jo recomano moltíssim que visitin la nit de l'art.
2: Per tant, espais emblemàtics, artistes locals i també d'arreu, però sí. Tot sota el lema, deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta. Com així aquest lema enguany?
0: Bé, és un lema de la dissenyadora del cartell que ens va presentar i a tots ens va agradar. I, sobretot, tenint en compte que la gent vagi a tenir de l'art pensant que deixar-se els ulls a casa i veure tot amb ulls diferents, perquè a vegades moltes vegades un poc relatiu, però que vagin amb la mirada pensant que se trobaran i que vagin molt amb la mirada oberta, sobretot això.
2: I proposar una ruta perquè amb aquest ventall d'opcions tan ample, no sé si proposar una ruta perquè la gent sàpiga un poquet per on passar...
1: Mapa en mà.
2: Sí.
0: Sí, pues, sí, hi ha un... S'ha fet un programa numerat de que cada, perquè la gent vagi visitant el que és la ruta de la nit de l'art i també apareixen accions, és a dir, no només serà divendres, sinó també el mateix dissabte, que també hi haurà accions, que també hi haurà exposicions obertes i també el mateix diumenge, és a dir, que no es pugui veure divendres, també es podrà veure dissabte i diumenge, és a dir, que se vol que sigui tot el cap de setmana. I jo recomano bé que sigui aquesta programació que s'ha fet, aquest programa amb un mapa, que precisament és com un mapa de Google Maps, i està tot numerat, i per tant se pot saber perfectament on hi ha totes les obres.
1: Tot una festa, aquesta nit de l'art a Felanitx, dins el marc de les festes de Sant Agustí. Carme Pino, moltes gràcies des de l'Ajuntament.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que sigui tot un èxit, i bones festes
2: bones
1: de Sant Agustí.
2: Bones festes, això mateix.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies, adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Un incendi ha afectat aquest migdia un habitatge a un edifici de Cala de Bou, a Sant Josep de Sa Talaia. 11 persones han estat ateses per inhalació de fums. Dani Manau, bon dia. Com s'ha originat el foc?
5: El foc ha començat devers les dues del migdia a l'exterior d'un habitatge.

0: habitatge situat a la planta baixa del carrer Guipúscoa 9, número 9. No hi havia ningú dins perquè el propietari es trobava a Formentera i ja ara, a hores d'ara, es troba a camí ja d'Eivissa. Les flames han afectat sobretot la part exterior, un tendall, la pèrgola i altres elements del jardí. El fum s'ha estès per la façana i ha afectat altres immobles. Una dotzena de veïnats han contingut l'incendi amb extintors fins l'arribada dels bombers, que l'han acabat d'extingir. 11 persones han estat ateses per inhalació de fum.
1: Gràcies, Dani. I a Mallorca, a Can Picafort, ara el foc ja estava controlat, però a les 3 s'ha pegat foc un solar del polígon.
2: Efectius de l'Ivanat, dels parcs d'Alcúdia, d'Inca i Semilana han hagut d'intervenir. L'incendi s'ha produït a un solar, s'ha estès ràpidament i ha afectat el lateral d'una nau que tenia material de fusta. El foc, però, no ha arribat a entrar a l'interior de la nau.
1: I l'home que va confessar que havia intentat matar la seva exparella i demanava l'ingrés a un centre penitenciari davant dels jutjats de Manacor tenia antecedents penals i una condemna anterior per homicidi dolós.
2: L'home, ara a presó, havia estat condemnat a 17 anys de presó per cometre un assassinat a Catalunya. A més, també té antecedents a Mallorca per robatori, violència de gènere i amenaces. L'inspector en cap de la policia local de Manacor, Gustavo Cervero, s'ha mostrat satisfet amb el bon funcionament del sistema Biogen, gràcies al qual s'ha pogut protegir la víctima i evitar una desgràcia major.
3: Afortunadamente también el sistema había funcionado, por denuncias previas la pareja estaba en una casa de acogida y no la encontró en el domicilio que él sabía, porque estuvo por lo menos 10 días, incluso 4 días durmiendo en el rellano de la finca, a ver si aparecía y a lo mejor lo hubiese matado.
1: Tot això quan les infraccions penals registrades en el conjunt de les illes augmenten un 8,5%, segons el darrer balanç de criminalitat corresponent al primer trimestre d'enguany. Per illes, on més augmenten és a Mallorca, gairebé un 12%, a Eivissa pugen un 1,7%. Per contra, la criminalitat davalla quasi un 20% a Formentera i a Menorca un 10%.
2: Aquestes dades del Ministeri de l'Interior compten amb aquelles capitals i localitats de més de 20.000 habitants. En aquest sentit, els indrets on més augmenta la criminalitat és a Inca, amb gairebé un 30%, Alcúdia i Llucmajor, a Mallorca, i Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa. En canvi, més davallada a Santa Eulària del Riu, gairebé un 8%. També baixa tant a Ciutadella com a Mahó, al voltant d'un 6,5%, i a Manacor un 1,7%.
1: I en aquest moment, les Pitiuses i Menorca estan en avís groc per calor i Mallorca en taronja i d'aquí una hora Eivissa i Formentera passaran a taronja per possibles tormentes.
2: El portaveu adjunt de l'AEMET, Jorge Rodríguez, ha ironitzat sobre el fet que gairebé no queden adjectius per descriure la situació anòmala que vivim.
4: Ya prácticamente se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal, cuando la mínima está por encima de 30 grados.
1: Pendent del temps, d'aquesta calor i aquestes possibles tormentes, arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui ens visita el cuiner Javier Ubec, que va ser el xef mallorquí més jove a obtenir una estrella Michelin.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: I doncs estem aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui amb na Marga Cifra, que continua el control tècnic, i avui vos ho dèiem amb la companyia d'en Javier Ubec.

0: Javier Huguet va ser el cuiner més jove de Mallorca amb estrelles Michelin. La seva primera estrella va ser el 2023 i amb només 31 anys va ser quan estava al restaurant Fusión de Nou de Platges de Muro fins al 2024. El cuiner mallorquí de mare illenca i pare belga té un intens historial de ben jovenet, Miquel.
1: Sí, sí, i és que ha passat pel celler de Can Roca de Barcelona, la Surmendi de Bilbao, per restaurants de Tòquio, Alemanya, Londres, i ha recorregut també Llatinoamèrica fins que ha retornat a Mallorca. També ha fet feina amb Fernando Arellano, al Saranda, també amb una estrella Michelin, però més enllà de l'alta cuina, a finals de 2020, va tirar endavant el seu propi projecte, UBEC, unes gastrotavernes amb el propi segell del seu nom i una cuina més assequible i senzilla. Dues gastrotavernes que té a Palma i a Manacor.
0: Però ha tornat a l'alta cuina i des de febrer de l'any passat està també al capdavant de la cuina de l'hotel Four Seasons Formentor, l'antic Hotel Formentor.
2: En profunditat.
3: Javi Ubec, com estàs?
4: Molt bé, gràcies per convidar-me.
3: Quin luxe.
0: T'han fet un bon retrat d'aquesta gran trajectòria de
4: l'ús. No, ho dic perfecte. No,
1: jo segur que m'ho han deixat coses, també.
4: Segur, perquè... alguna, però bueno. No, sí. No, ja, ja alguna, està bastant. Està
3: bastantes, bastant, eh? Bastant. Dic quin luxe, perquè són les 5:07 minuts i tenir-te aquí... Que no estiguis darrere els fogons o dins la cuina?
4: Sí, sí, és bastant raro. Avui tinc un poc de llibre, per això estic per aquí, per Palma, així que aprofitant el dia. Uh-huh. I he hagut sort de coincidir.
0: Tot un miracle.
4: Clar. És veritat que sí.
3: Dèiem que vàret ser el cuiner més jove de Mallorca amb estrella Michelin. Un encara viu de les estrelles Michelin?
4: Bueno, un poc se continua rebufo de tot això, no? Al final va ser un gran mèrit d'agafar un restaurant que quasi ningú coneixia, que per entendre un poquet sempre dic el mateix. Va començar fent un menú de 35 euros i va acabar sent 160 amb una sella Michelin i un sal red sol, així que...
3: De 35 a 160?
4: Sí, bueno, amb un parell d'anys, sí. Mig. Mm-hmm. Va canviar bastant, amb 4 anyets.
3: Clar, amb quin plat se vares guanyar aquesta estrella?
4: Buah, pues amb
3: ho recordes?
4: Sí, clar. Un d'ells sempre era un plat, a més, que feia anys que volia fer, i una era una encimada farcida.
3: De què?
4: I de caltes de porc. Mm-hmm. Era salat, era un plat salat, i me'n record. I era algo diferent que feia anys, i quan vaig ja aconseguir fer el projecte cap a la Michelin, el vaig poder fer real. Mm-hmm. I sempre destaca aquest, perquè m'agrada molt, i pitxon, i moltes més coses. Però...
3: La fas encara en aquesta encimada?
4: Sí, la feim a l'hotel ara. Mm-hmm. L'hem tornat, així que és vera que és guai poder fer, que en aquell moment era un Michelin, no? Que fas 20 comensals, i ara és un plat que quan arriba el client a l'hotel i se'l troba a l'habitació, se'n troba una encimada salada.
0: Mm-hmm. Ah, sí?
4: Sí.
0: Clar, per lo que dius, idò, entenc que apostes molt pel producte local, i 100%. Perquè a vegades fas una alta cuina, però no tens per què d'emplear o basar-te un poc en la tradició, perquè l'encimada també és tradició.
4: Sí, totalment. En el final sí que l'hotel ara mateix fer tradició, tenim un restaurant que sí que podem mantenir un poc aquesta tradició, però en el resto de restaurants sí que és producte intentant que anar al màxim a la meva intenció sempre d'utilitzar producte de silla, i ho aconseguim.
3: Clar, el moment d'aquesta estrella Michelin va ser un moment decisiu de la teva vida com a cuiner, o no? Ha vist ara en perspectiva, dius, no.
4: Sí,
3: triaria altres moments.
4: No, crec que és el moment més... Bueno, vull dir, per un xef aconseguir una estrella Michelin que no, crec que no hi ha molt més... d'objectius a la vida que... O per almenys com l'havia enfocat jo fins al moment, sí que era veritat que jo m'havia format durant 5 anys estant de fora de Mallorca, tot 2-3 estrelles Michelin, i al final poder tenir el teu projecte personal i poder, a més, aconseguir una estrella, pues sí que és vera que és un punt... diferenciador per jo mateix.
0: Sí, però també hem de dir que així com te la donen, te la lleven, no? O sigui, no és que l'hagis guanyada i ja està, o sigui, llavors l'has de mantenir, i és vera que és una exigència grossa.
4: Sí, molt gran. En el final sí que és vera que el que se diu, no? I per jo era així, no era un objectiu super que estava com molt enfocat, sí que volia, òbviament era l'objectiu, però no era una obsessió tenir l'estrella Michelin, i a poc a poc vas creixent, no? I quan te'l donen, diuen, bueno, pues, tot l'esforç que he fet fins ara, mira, me l'han donat, i després queda aquesta segona part, que és mantenir-la, i per una de les raons, pues, també vaig anar cap a soltar el Formentor.
3: Han passat 4 anys, eh? Sí. Aquesta estrella.
4: Sí.
3: Clar, ara ets a un...
1: No, volia demanar que has de fer per mantenir-la.
0: Uf!
1: Perquè és una feinada.
4: Sí, realment és continuar fent el mateix, vull dir, quan lo guanyes no t'has de tornar boig i començar a fer canvis i intentar fer més. Jo sí que era veritat que volia anar un poquet per més, perquè veia que tot l'equip i el que estaven fent era algo diferent del que se feia a Silla, i podien continuar lluitant per una segona. Vull dir, a largo plazo, no vull dir que estiguéssim en els moments, però sí que era cada vegada més complicat poder-la mantenir en el lloc on estava. Per això sí que era veritat que... Has de fer el mateix, però a vegades depèn com sigui, ja no és tan fàcil.
5: Exacte.
4: Ja no és tan fàcil.
3: I ara, des de fa un any i mig, des de febrer de l'any passat, ets en aquest Four Seasons Resort, històric Hotel Formentor, idíl·lic lloc. Clar, quin menú estàs fent ara aquest dia?
4: Bueno, ara aquest dia estem, per exemple, on faig un menú degustació en el restaurant Shima, que sí que allà sí que fem una cuina més... El que jo feia en es fusion, al final, més basada en aquest cas, cuina Nikkei, que és basat entre cuina peruana i japonesa. Però tot a base de producte mallorquí, com xerràvem al principi, i lluitant el producte, i a tot s'hotel. Al final tenim 5 restaurants, tinc un equip de 130 persones a cuina.
3: 130?
4: Sí, així que...
3: Ja n'hi ha, eh?
4: És un bitxo molt gran. La veritat que un objectiu meu era aconseguir un hotel d'aquesta manera, però no m'esperava que el que era tan fort, si no era tan conscient de lo que me dono compte ara de lo que és un bitxo molt gran.
5: Bitxo, i... Sí. Un hotel luxós, podríem dir. Hi va
4: totalment.
5: Gent amb molt
0: d'obres.
5: A part, amb història, també.
4: Sí, tens el client que te dones compte que quan ja estàs a salta cuina necessites, i si ets un restaurant petitó ja com era Fusion, pues costa que te venguin clients d'aquest nivell, i allà ja ho tens i pots fer el que vols i no tenen cap problema, òbviament, de pagar, però de demostrar-li el que és Mallorca, que era el meu objectiu.
3: Clar, sobretot turista i de poder adquisitiu.
4: Molt alt.
3: I deuen exigir molt.
4: Sí, totalment. No? Al final nosaltres feim molt de dinars i sopars privats, que paguen molt de dobbers, i al final tothom em demana, però què li poses de menjar? I no pots res. Faig cuina mallorquina, i això és el que de veritat la gent li sorprèn més, perquè on poden menjar aquesta cuina a una altra part del món? No? Aquesta gent pot anar i menjar en el millor restaurant del món, on vulguin, i fer el que vulguin. I nosaltres demostrant-li el que fem a Mallorca ja li sorprenem moltíssim.
5: És que això és també el que hauria de saber ja, no? Conèixer bé el lloc i una manera de conèixer bé un lloc és la gastronomia.
4: Correcte, i aquest tipus de clients és el que cerca. Tenen aquesta cultura, tenen aquesta mentalitat, ja el que volen, i per això venen a Mallorca.
3: Per exemple, quin plats destacaries ara que fas? Quin peix poses?
4: Bueno, peix, per exemple, ara estem utilitzant bastant carrots, o estem a llum i sal, també fem un en versió plat el gai de Sant Pere amb ceba frita, per dir alguna cosa, no? Al final, en tots els restaurants tenim sempre, fem una coca mallorquina o mel, a tots els puestos tenim cosetes nostres.
0: Javier, o Javi, no sé què t'estimes més que te diguem. Tu somies en menjar? O sigui, me refereix...
5: Nosaltres somiàvem en la ràdio, també.
0: No, clar, per això ho dic, o sigui, hi ha qualsevol moment en què puguis arribar a desconnectar de mescles de plats, d'idees, d'inspiracions, a més, en tot aquest bagatge que durs de tant de llocs diferents, de tant de països, amb aquesta mescla que tu tens, belga i llenca, o sigui... El teu cap deu implosionar a vegades.
4: No implosiona, sinó que no atura mai.
0: Simplement ja està acostumat, no?
4: Sí, bueno, ara estic en un moment que estic arribant com una fase ja que estic en els topes de tant fer que tantes coses en el final, no? Perquè sí que és vera que des que estic a l'hotel, la part creativa, que sempre és una part que m'ha agradat molt i m'ha obsessionat molt en què vull crear i fer coses diferents, ara sí que a l'hotel tinguem 5 restaurants en diferents enfoques, tots 5, pues sí que tinc com la tranquil·litat un poc mental de que puc fer el que vull, no? En cada restaurant, no? Però això vol dir que no atur, també.
3: Clar, si en restaurants, a un mateix establiment, que, com en aquest cas, que és l'hotel Formentor, clar, no només és crear i gestionar cuina, perquè en el teu cas també gestiones empresa, ets empresari, perquè tens aquestes gastrotavernes,
4: sí, correcte.
3: Ubec, que és allò més difícil d'equilibrar
4: d'educar
3: cada dia.
4: Ara, clar, realment el 90%, el 80% del meu temps sí que estic en el hotel, perquè és on, diguéssim, la feina principal, i la part segona serien els meus restaurants, que gestionar-los ho faig més cap a l'hivern, no? Però sí que és veritat que la paraula que has dit ha estat a la raó. Ja no és només fer de cuiner, sinó fer d'empresari. I allà és quan se te complica un poquet la gestió, perquè no tinc el temps real més, ja no puc, no? I així que ara, pues, sí que Subec l'he de començar a gestionar d'una altra manera diferent per poder tenir el temps suficient que necessiten els meus restaurants.
5: Però en el principi, com comences a dir que te salta cuina, tu? A dir, a quin lloc va ser el primer que...
4: El primer de tots, és el que has dit, va ser... És que mama me va enamorar, va ser Zaranda, no? Al final, allà sí que va ser el primer contacte que vaig tenir amb la cuina, van ser les meves primeres pràctiques, després de sortir a l'escolostreria el primer any, i feia... restaurant d'estrella Michelin i restaurant normal de l'hotel, i tothom quan anava cap allà, bueno, ten cuidado en el zaranda, es mucha caña y tal. I jo, bueno, no passa res, ho prendrem. I justament va ser tot el contrari, això és que més m'ho va agradar i els de l'hotel era un poc, bueno, ni fu ni fa, no? Mm. I allà vaig dir, bueno, jo vull donar més alta cuina i a partir d'allà, l'any següent ja estava en un 2 Michelin.
0: Clar, també és com molta alquímia, no? Perquè a banda de la presentació són com a cosetes molt de matisos, molt de detalls i també com a molt de contrastos, que tot allò és com a... s'ha d'idear bé. No sé si tu te passa, jo vaig xerrar amb en Tomeu Caldentei, que també gran cuiner, també va tenir estrella Michelin i tal.
4: Sí,
0: i ell me deia que vaig molt en els seus menús degustació, quan puc, perquè està en fora, que ell, quan pensa un plat... O sigui, en el principi havia de fer moltes proves, però després, quan el pensa, potser l'ha de provar un o dos pits, però ell ja sap si funcionarà o no funcionarà i saps les quantitats. Tu has arribat en aquest nivell de perfecció, de ja saps que això anirà bé o això no anirà bé.
4: Sí, totalment. A vegades sí que te passa, no?, que al final, quan arribes a fer el plat, no és el que tens en el cap i te surt un pot diferent. Jo dic, bueno, aquí no hem arribat en el punt que volia, però si no, en general... En tema de sabors sí que arribes bastant ràpid quan ja dus tant d'anys fent proves constantment i cuinant tots els dies sense aturar i pensar sabors i diferents conceptes que he anat creant fins en... Perquè, mira, quan vaig obrir, el que dic, quan vaig obrir, per exemple, l'Hotel Formentor, era la primera vegada que me va passar que jo duia obrint 15 restaurants, per lo menos, no? Mm. Però obrir 5 de cop no m'havia passat mai.
3: És que deu perdre's compte ja de tant de restaurants que has estat.
4: Sí, per això no tenia molt clar quants, però sí, però després vaig calcular i en total han estat això, en total a dia d'avui uns 18 restaurants coberts. I clar, dius, quan te centres en un és diferent, no?, poder-lo fer i és més fàcil, però quan fas 5 de cop canvia i sí que passa un poc el que tu has dit, no?, de que la idea que tens a vegades no arriba en el puesto, però bueno, poc a poc vas arribant, sense problema.
3: De 8 restaurants amb 35 anys que tenen Javi Ubec. No sé si hi ha cap plat darrerament que se t'hagi frustrat, que no hagis aconseguit treure.
4: No, no, al revés. Justament vaig fer un evento l'altre dia i feia molt d'anys que no volia fer la porcella amb Benfós. Uh-huh. I no l'havia arribat a fer mai.
5: Ara mateix jo a la boca me'l faig. Sí.
4: I just el vaig poder fer, la veritat. I va quedar molt guai. Així que veus, en el final hi ha plats que tardes molt d'anys en fer-lo perquè no tens clar com dur-lo a terme. O no és el moment, o el concepte de restaurant que tens en el fusional, potser no era el moment. I ara amb aquest event, que era un poc de recuerdos de mi infància, vaig dir, aquest no és recuerdo de mi infància, sinó és més un plat que sempre he volgut fer. No?
0: Mm-hmm. Yes. I, Celestí, dins tot aquest recorregut que tens, tindries un gran mestre o un gran referent? Perquè és que són figures que increïbles, no sé què dir-te.
4: Sí. He tingut molta sort de poder estar en tots els llocs que he estat, la veritat, i quan vaig tornar a Mallorca, ostres, tenia un currículum molt guai. I la veritat que no és que sigui un en concret, no? En el final sí que he agafat un poc de tots per poder ser jo un poc el líder que sóc a dia d'avui o intentar-lo ser, que és el més complicat. I de tots ells sí que vaig aprendre diferents fases, no? Perquè en el final va haver un moment que estava tot a 2 i 3 estrelles Michelin i al final la cuina hi ha un moment que va com modes, com tot en el món, i fas un poc semblant, no? Però després sí que vas aprenent a cada un d'ells el tema de la gestió d'equipos quan dus equipos tan grans com està passant a dia d'avui de 230 persones.
0: Mm. Quina moda diria que estem ara? Perquè...
4: Ara és la moda del producte.
0: Senikei va passar, no?
4: Sí,
0: ara...
4: no està s'auge, està de que no hi ha molt de puestos, a més, que també és algo bo, no?, fer cuina Nikkei a dia d'avui, perquè quasi ningú ho fa, però sí que ara el que està per tot és, se li diu tot el temps, no?, fer producte, demostrar el producte que tenim, o...
0: De
4: no
0: temporada, tocar... local...
4: Sí, o no tocar moltes productes...
3: No? La distinció.
4: Sí, la distinció de demostrar el que fem a Mallorca, no?, i crec que és el moment de fer-lo i donar-nos valor per la gastronomia a Mallorca, que és el que dic sempre.
3: I en quin punt diries que estàs a alta cuina? Perquè ja arrossegam dècades d'alta cuina, s'ha enfilat també a alta cuina, no només amb preus.
4: Sí.
3: Com diries que el moment que vivim? Bueno, clar, tu vas crear unes gastrotavernes, sí, per aterrar, per baixar, fes alta cuina, vas voler crear una cuina més de casa, més assequible,
4: més propera, sí,
3: tant de preu com de plat. De
4: sí, correcte.
3: I clar, has fet feina entre els dos extrems.
4: Sí, al final tot és raó, ho vaig fer perquè volia tenir algo també més proper, de poder estar amb més gent i que arribés a més gent tota la cuina que feia. A dia d'avui sí que m'adono compte que fer un tipus de cuina depèn quins preus està complicat, per com està tots els impostos i tot com està. I l'alta cuina, pues, està en un moment un poc diferent. Estem... No ho sé molt bé, no t'ho sé respondre del tot, perquè sí que estem en un moment de canvi, crec. Personalment, me pareix que el menú de degustació a Mallorca cada vegada està costant més omplir restaurants i tenir un cert tipus de client i la gent que ve a Mallorca cada vegada gasta menys, no, a fora dels restaurants, a fora dels hotels, perdó, en els restaurants, i estem en un moment que hi ha molt bons restaurants, però no sé si per tothom.
3: Però així per com s'han enfilat els preus?
4: Sí, sí, correcte. Però el problema és que s'han enfilat perquè en el final els restaurants gastronòmics requereix molt de personal, més que desmenjar, no? I allà, amb tota la pujada que ha hagut de tot, que a mi m'ha passat personalment en els meus restaurants, pues puja els preus, per desgràcia.
1: Ara xerraven d'aquests dos extrems que tens tu a nivell de cuina. Què t'aporten a tu, personalment, cada tipus de cuina? En quina te sent més còmode? I això, què aprens de cada una d'aquestes cuines?
4: Sí, no, el que deia, no, en el final, en totes, el que m'agrada és m'avorreix molt ràpid si sempre estic fent un tipus de cuina igual, no? Si estava sempre fent un gastronòmic i sempre quan ja tens molt alineat els plats i el menú de gustació i tal, dius, ostres, ara vull fer alguna cosa més nou, no? Quan estava en el moment d'abans, pues sí que duia més restaurants del grup on feia feina, i ara que estic en el Formentor, pues cada dia vaig passant un poquet per tots els restaurants i puc anar pensant i tot el que puc fer o tinc ganes de fer, li puc dir a cada cuina, vinga, o vull fer-me aquesta prova d'aquest tipus de restaurant o de l'altre, no? Així m'aporta, pues, més fusió i poder provar sabors més raros i després, pues, si te vas a un llum i sal, pues, fer algo nostre i demostrar la cuina que tenim a Mallorca.
1: Quins són aquests gustos estranys que t'agrada crear, tu?
4: Bueno, pot jugar, pues, un poquet amb el que són els jalapenyos o els cítrics, saps? Mm-hmm. Al final és una cuina de molt de sabor, molt d'àcids, és molt diferent de la nostra cuina i sí que és molt més divertida, pot fer plats que són molt més show a la taula, perquè l'altre pot ser de respetar el producte i no
1: és la línia. Va fer més màgia, poden dir, no?
4: Correcte.
1: De creació pròpia.
4: Sí, pot fer el que vulguis, es tens un abanic bastant gran, ampli.
0: A mi, el Miquel Calent m'ha dit una vegada, company, que els cuinets sempre són més de dolç o de salat, o sigui, s'hora de fer les receptes, que evidentment fas totes, no? Però que sempre saps si te va millor una cosa o l'altra. Sí. Tu quina banda series i quin plat diries que és teu com a més idiosincràsic? Un que sigui un clàssic teu que t'hagi acompanyat més temps a les cartes que has tingut?
4: Sí, no, jo 100% salat.
0: Salat,
4: eh? Salat, 100%. Sí, a més se nota molt ara perquè ara a l'hotel tenim un equip de 14 pastissers, imagina't, i abans no ni tenia pastisser, i vull dir, sí que ho havia de fer jo.
1: I ara
4: és molt més fàcil.
1: Ja t'entens,
4: sí que dius la idea, el mateix, dius un poc la idea, però tinc els pastissers que...
3: T'ha llevat de muntes dolç.
4: Sí, totalment. I li dius, mira, vull fer això, m'ajudes, per favor? Sí, tranquil. Farem aquest sabor, feim les proves, i tots els mousses, tot està bé, abans pues, la meitat estava regular i havia de practicar més. I per sort, la part dolça ja la tinc un poc separada. I després, pues, de plats que me puguin haver continuat en jo molt de temps... Sí que crec que a dia d'avui seria el que he dit abans. Crec que seria l'encimada, seria el més representatiu.
1: Que cridis atenció, d'això que sí, t'agrada més el salat que els dolç, però l'encimada és el que t'ha donat.
4: Sí, tens raó. Mira, no ho havia pensat mai.
0: L'encimada que fes tu?
4: Sí, i ara el fèiem... Sí, la fèiem tot nosaltres i ara el fèiem tot més a l'hotel. Saps? Per això el que deia, no? Ara el que està xulo és que al final el proven 210 persones més o menys cada dia. I abans, doncs, el proven 20 persones.
1: Clar, és una barbaritat, és un canvi molt gros.
4: Ha canviat molt i per això poden tenir l'estructura que tenim, no? I crec que seria per destacar... Hi ha més plats, hi ha més elaboracions, hi ha receptes que sí que sempre estan en jo i són com un recurs bastant fàcil, però en el final una d'aquestes... També Sancor, ara estava pensant que era un snack en forma d'àncora, que encara la vaig fent i anàvem canviant el sabor un poquet. Però la part visual seria més aquesta.
3: Clar, totes les voltes que has fet, ho dèiem, de 8 restaurants amb 35 anys com tens, com diries que és el teu moment actual? És a dir, en perspectiva, com veus aquesta trajectòria tan meteorita?
4: Bueno, no, meteorita sí que no ho penso. Però...
0: Està brutal aquesta paraula, sí, és així?
1: Poètic.
4: Però bueno, està bé.
3: Sí, no?
4: Sí, no m'ho puc queixar perquè... i estic content de la meva trajectòria i al final és un poc perquè de sempre, des de que crec que he nascut, m'agrada la cuina, vull dir, al final és la meva passió i estic pensant tot el dia amb això i no m'importa fer feina en el meu dia lliure o fer coses, no? I al final mires cap endarrere... I dius, pues crec que no canviaria res, la veritat. Perquè hi ha hagut moments que prens unes decisions i dius, potser m'estic equivocant, no? Però a dia d'avui crec que de moment estic content de la trajectòria fins ara.
0: I quina fita somies ara? Perquè has aconseguit tantes coses que no
5: clar,
0: sé si
5: haurà,
0: tens...
5: Clar. Hi haurà més restaurants, hi haurà més projectes.
0: Qualque cosa...
4: Sí, no, ara, pues, bueno, aquí, això ja és algo més personal i particular, que un poquet en el final, si estic a l'Hotel Formentor, és per tornar a guanyar una estrella i donar un poquet... Però jo, la idea sempre ha estat, no? Des de que vaig guanyar l'estrella, pues, donar a conèixer Mallorca, fora, sí, la cuina de Mallorca, o els restaurants a Mallorca, la gastronomia que teníem a Mallorca, fora de Mallorca, no? Perquè quan jo estava amb la Michelin, era molt local, no? Era molt de Mallorca, i deia, joder, jo vull que vengui també gent de fora a menjar en el restaurant que jo estigui. I si gent vengui a Mallorca, no només per les platges, que ja sabem tothom en el sí. món, que són increïbles, però també per la gastronomia, no? I crec que a dia d'avui, estant amb un Four Seasons, el tabú que té i la qualitat que tenen i els estàndards de feina que tenen i tot, crec que el següent pas, ara quan estigui un poc establert, pues, un dels restaurants anar per l'estrella.
0: Uh-huh. Una persona, no me surt la paraula ara, no sé si és correcte. Insaciable no és correcte.
3: Infatigable, sí.
0: Infatigable.
3: S'estrella l'any que ve.
4: Anar per ella és, per lo menos, com encarrilar el projecte. Encarrilar el projecte.
3: 2027.
4: 2027, sí. Mm. És intenció, però... Hi ha moltes coses per enmig, encara. Però és insaciable. Però bueno, també m'ha canviat el pensament. Eh? També en el final, estar un Four Seasons també tens moltes coses per fer i la veritat que l'avenir és tan ample que no només està al món de la Michelin, que abans només tenia aquest món, i ara ja tinc molt altres més àmbits de dins un hotel.
3: Clar, no sé si un cuiner ha d'aquellà, allò que passa a la sala en el restaurant. Però, clar, quin famós, més famós ha tastat...
4: Que ha vingut.
3: Sí, esteu menjar i li ha encantat.
4: Bueno, pues, darrere...
3: O no?
4: Sí, no, puc dir algun. Darrere...
5: Un que ja no hi sigui, un que ja hagi partit...
4: Claro, no, òbviament, per això estava pensant.
3: Jo demanava per més famós de tots.
4: Bueno, més famós...
0: A famosa.
3: Bueno, a famosa,
4: sí, a famosa sí, també, clar, sí, sí. No, han tingut molts, vull dir, És que tenim justament el hotel... Cada dia tenim clar. Famosos, molt famosos. Però és darrere així més local, podríem dir Alejandro Sanz, Relsby també.
0: Ai, Relsby.
4: També diríem així d'aquí de Mallorca, cantants i futbolistes. Tenim un ara que no puc dir.
0: Ai, Miquel,
5: no, no, no, no, no, no, no ho direm, no ho direm. Però...
4: És que tenim jugadors de NBA, problemes. Actors... de tot, pot un de poc, tot, no sé. Tot. Sí, de tot, de tot. De veritat, ara no m'ha ven cap nom així superestrella, però te puc dir que qualsevol que se te passi per el cap ha estat per l'hotel, sincerament.
0: I un comentari que recordis amb molt de carinyo, qualque ressenya personal que t'hagin fet, no que t'hagin parat per internet, sinó que qualcú que t'hagi dit, buah, mira, és que he tastat això i m'ha despertat
3: sí,
0: això
3: clar, arribat.
4: Sí, això sempre, mira, és una bona pregunta, perquè sí que és vera que al final fent la feina que fem, pues, donar molta alegria a la gent i també venen a disfrutar, no? I crec que la millor de totes, la millor és quan qualcú arriba quasi a plorar amb un plat que li recorda la seva infància, sobretot mallorquins.
0: Clar, se predina.
4: I dius, ostres, que guai. I veus que estan emocionats per els plats, o fins i tot varen fer un plat... amb tuetano i tal, que era més enfocat a Latinoamèrica i el client era latinoamericà i també quasi estava plorant perquè li recordava a sa mare, no?
0: Que bé.
4: I dius, crec que això sí que és vera que fer records a sa gent i recordar-li moments únics que han tingut a la seva vida, pues crec que això és el millor que te poden dir, més que si el menú, millor menú que han menjat.
5: I és que en sa cuina és molt fàcil fer-ho en això, no? Sí. Que un olor, un gust... Sí, recordi una persona.
3: És absolutament memòria.
4: Sí. Totalment, totalment. Una de les paraules que sempre utilitzava jo a Fusion de Nou era memòria. Memòria, producte, influències, no? I memòria, crec que nosaltres teníem 4 o 5 passos bastant destacats, que era memòria mallorquina, i la gent que venia era el més complicat i més poc que jo tenia, perquè, clar, jugues amb algo que és la teva infància. Pot ser millor o pitjor, però serà diferent, no? I poder aconseguir que també te recordi i sí que... Això és molt guapo.
3: Clar, com és el teu dia a dia? Tens 130 persones de personal? No sé si t'aixeques molt d'hora, vas al mercat, compres...
0: Tens lliure mai?
4: No, com és el teu dia a dia? No, en el mercat sí que veritat que no tenim temps. Avui qualsevol xef, pocs van al mercat. Però sí que, bueno, és aixecar-te... Sincerament, intent a la primera hora anar al gimnàs per desconnectar un poc i agafar i sortir amb molta energia perquè me queda un dia molt llarg. I després ja quan estic a l'hotel, pues... de qualsevol cosa que te puguis imaginar entre tu persones, passen entrevistes de personal, periodistes que venen a l'hotel, organització ja a dia d'avui, quasi per la temporada, qui ve ja preparant. Així que, i és de matins, bastanta feina amb Ubec també, així que moltes coses.
3: Supervises cada plat? Estàs damunt o no? Això ja, bueno, ja ho has delegat.
4: Sí, sí, sí. Bueno, a veure, estic en tot el servei si intento estar. Igualment, sí que tinc... Clar, tu penses que a la vegada tenim tres restaurants oberts en el vespre, per exemple, no? Doncs pues a cada cuina tinc un cap de cuina, que és el responsable 100% d'allà, i jo vaig estar amb ells per ajudar-los a gestionar un poc la cuina, si tenen algun problema, millorar plats, sobretot, que és un poc més la meva funció del dia a dia, i estar amb ells, la veritat. Però clar, sí, no. Està tot, no m'ho puc multiplicar.
0: No te pots xapar amb 20, i no. Això és una cosa que passa, no?, de quan arribes en aquest nivell de la cuina, que és que has d'ensenyar i confiar en el teu equip, perquè és que si no, no pot ser per tot.
4: No, totalment. El més important és confiar en el teu equip i, sobretot, nosaltres que fem feina temporada, al principi de temporada, és fer una gran formació a tot l'equip per quan arribi el moment que estem a dia d'avui estar el més tranquil possible.
3: Avui estem en conversa amb en Javi Ubec.
2: El paraulòmetre.
3: No és un concurs,
0: ai,
3: ja
0: molt millor.
4: No, ja dic, no, ara que m'ho demana.
3: Ha regat un cop d'aigua.
4: Sí, per on venen.
0: No, mira, tranquil, això és fàcil. Són preguntes senzilles.
4: Vinga.
0: Te llanço primera.
4: Vamos.
0: De què soparàs, no? Soparies avui?
4: Què soparies avui? Pues algo lleuger. Perquè he menjat molt avui.
0: Ah, avui t'has posat les botes.
4: Sí, m'he posat les botes.
3: La pregunta seria de què has dinat.
4: Claro, claro, claro.
0: Per això ho dic.
4: Així que avui algo, me ve només una ensalada tranquil·la.
3: Has menjat molt de plats avui?
4: No, només tres.
3: Tres.
0: Només diu.
4: Sí, és difícil, perquè
3: no,
4: a vegades...
3: No en dirà cap,
4: El cap?
0: No me'n vols desvetllar quins, no.
4: Bueno, sí, t'ho puc dir, no tinc cap problema. Sí, sí, no, he fet unes braves amb una espuma de... d'algues, després una ratjada frita amb cítrics i una fideuà negra amb mol·luscs.
3: Quin dinerasso.
5: Que més
0: se pot demanar?
4: Sí, no, amb un estava bé.
3: Però ha fet teu? Fet aquest teu?
4: No, un restaurant.
0: Bé, i un plat que te torni boet, que t'encanti?
4: Que m'encanti. Això és bastant complicat, però sí, crec que sempre... me ve una pizza, la veritat, mira que t'he dit.
0: Sí, oh?
4: Sí. Quan no sé que sigui tal i tal, una pizza, la veritat. I que menys poc, també crec que per això. Crec que és per això, al final.
0: Clar, el que no estàs acostumat.
3: T'alimenten bé?
4: M'alimenten bé.
3: T'alimentes bé?
4: Sí, massa.
0: Jo crec que se'l veu sa.
4: Sí. Massa bé. Per això t'he dit, avui vespre hauria de sopar una ensalada.
0: I això, ara el que te demanaré ara ho has dit en Celestí.
3: Serran de sopar.
5: Després d'aquesta entrevista anirà bé la resposta.
3: Sí.
0: Què mos faries avui a tots tres per sopar?
4: Vinga, vale.
0: Es equip tèntol.
3: Així com mos veus.
4: Així com pots veure.
3: Defamats.
4: Defamats i tal. Joli, bona pregunta.
5: Dinar poc.
4: Però, clar, al final sempre demanco fa ganes a vosaltres. I a partir d'aquí, per quin estil de cuina?
0: Jo és que no sóc triada. Vosaltres sou triats?
5: No. Gens.
4: Qualsevol cosa
5: m'ho va bé.
4: Peix, carn...
5: Sí. Peix, carn... Tot. Un de cada, sí.
4: Mare meva, doncs pues crec que faria un peix a la brasa, mira què t'he dit.
5: M'encanta.
0: Jo, fan del peix.
4: Sí. Que m'agrada molt cuinar, sobretot el peix, no? I poder fer-lo...
5: A quina hora hem de venir al restaurant?
0: Avui no.
3: Anem on vulguis.
4: Sí, avui vespre estaria tranquil.
0: Vinga, ja per acabar, quin cuiner o cuinera t'encanta?
4: De Mallorca.
0: D'on sigui.
4: Un referent meu. Mira, referent que sempre m'ha agradat i me va canviar molt la mentalitat va ser Narisawa quan vaig estar a Japó.
0: Quina enveja!
4: Això sí que és veritat que m'ho va canviar, perquè era un altre... És que és completament diferent la mentalitat.
0: És una disciplina...
4: Sí, disciplina molt forta. És que és un altre món, vull dir. Per això sí que és com un referent, perquè és molt diferent. Si no, de gent de... També amb totes que he fet feina, seia Can Roca, Neneco Batxada Zurmendi... Per exemple, Neneco també, la gestió que tenia quan jo era en aquella època, era un poc l'exemple que faig avui en dia jo, les cuines.
3: Clar, quina edat tenies quan estaves a Can Roca?
4: Sí, 21, 22, 23.
0: Que fort.
4: Sí. A Zurmendi tenia 21.
3: 21.
4: Sí.
3: Clar, començaves a ser cuiner, a quina edat? Has dit?
4: En 20. Sí, en 21 era ja... Sí. Ja estava responsable, ja duia gent i... Massa ràpid tot. Però bueno, Va anar bé, la veritat que sí, va normal.
3: Molt bé, enhorabona, Javi Ubeck, per tota aquesta trajectòria, per tota aquesta carrera d'èxits, per l'estrella Michelin, que encara ressona.
4: Sí, sí.
3: I bé, tens pla sota el Formentor, però ja vendrem Ubeck.
0: Sí, clar. Com grata, en
3: segell propi.
4: Sí, sí, no, total. Com vulgueu, més que convidats.
3: A Manacoia i a Palma.
4: Sí, a Palma.
3: I gràcies per passar una estona per aquí per Tental, que sabem que en aquesta hora està entre dinars i sopars i és mal de fer amollar sempre.
4: Totalment, totalment. Avui perquè estava un poc més de llibre, així que ha estat fàcil. Si no, sí que tinc complicat, la veritat.
3: Ha estat un gust que passessis per aquí.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: TV3 Ràdio és informació.
1: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
8: Josep, com
9: Hola.
8: Estàs?
9: Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
8: Fes calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
8: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo.
10: Sí, psicològic.
9: Però, quan hi ha vacances?
8: Quan hi ha vacances?
9: Nosaltres?
8: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
8: Sí.
9: Ah, que bé.
8: Servei públic.
9: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé, molt content. Tercera setmana ja.
0: Tercera setmana.
1: Això.
0: Ja. Darrere o no?
2: Ja.
1: Darrere, en
0: principi.
3: En principi,
1: sí, no
3: serà. Sí, si no me'l falla cap col·laborador.
2: La que home, no, serà... no li diguis que és plan B, perquè això sí. Queda fatal.
0: No, no,
2: Jordi, ja
1: ho tenc assumit.
2: No, ja és família, en Jordi.
1: Ho tenc assumit, no passa res.
3: Jo el faria venir cada setmana.
0: No vols quedar atent?
3: No depèn de nosaltres.
1: La setmana que ve me'n vaig de vacances. Que jo som aquí, a Xiu-Xiu, s'ha anat en Nina, s'ha anat en Xavi, me tocava a mi.
2: Clar,
1: com moment.
2: Però no vols ser nostre.
0: Quant de dies te'n vas?
1: Una setmana sencera.
0: Pensa-t'ho, durant vacances.
1: El que m'he de pensar?
0: De quedar atent tot.
1: Bé, ja ho veureu. No
2: ha de pensar res no, de la ràdio, de vacances.
1: Crec que no és el Jos que ha de prendre aquesta decisió
0: no,
1: tan
0: no, exacte,
1: important.
0: Exacte. Cara bé, aquesta secció
1: cara
0: en
1: bé.
0: Què trossetjam un poc aquests artistes, no?
1: Exacte.
0: Avui, a quin artista li toca rebre?
1: I doncs, mirau, avui no sé si romprem imatges, perquè ve rompuda de casa, avui.
3: Demonitzada,
1: tant, sí. Ja ve demonitzada de casa, sí. Si imatge d'aquesta persona, per tant, no és la meva feina. Xerrarem d'una de les tantes dones conegudes com la dona de... Que això ha passat molt.
2: Quina ràbia,
1: és que és
2: com si no tinguessin nom.
1: No, i aquí entrarem perquè hi ha molta cosa a dir. I és una persona molt criticada i acusada de rompre un dels grups més importants de tota la història. Mm-hmm. Avui descobrirem la cara A i la cara B de Yoko, no?
4: No ha estat senzill venir fins aquí. És espantós com la gent parla, tot i que de lluny sempre m'ha semblat.
1: Però... Clar, jo estic segur que el nom, tothom el coneix, tothom sí. Li sona. La cosa és, hi haurà gent que ni sap que era artista, mm-hmm. Yoko, mm. No? Vosaltres sí, no. L'ubicau? Sí, sí, clar.
0: Sí,
1: per dir, vosaltres ho teniu ubicat, això?
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que dirà, sí. Era la dona
0: fins
1: de...
0: Fins aquí arribam, sí.
1: La dona d'en John Lennon, però també era artista.
3: Sí, sí.
1: Això ho hem de tenir clar.
3: De fet, una vegada vaig anar al Guggenheim de Bilbao i tenia esposada...
0: Era obra.
1: Sí.
3: El que no me'n record que vaig veure perquè era bastant... petit. Bé, bastant petit, no. Era un viatge d'estudis, imagina't.
0: Sí, jo també
3: ara me'n recordo que es posava, la
2: veritat. Però, a més, era artista abans d'estar amb en John Lennon, correcte?
1: Clar, clar. Molt,
2: és a dir,
1: molt
2: ja existia i ja...
1: I feia de tot.
0: John Lennon sabia en qui s'ajuntava.
1: Exacte.
0: Bon artista.
2: És que en John Lennon era som o d'en a Yoko Ono.
1: Exacte. Clar. Això m'ha agradat molt.
0: Sí.
1: Això crec que és la conclusió que trobarem avui, exactament. Perquè començam amb la cara A d'aquesta personeta.
0: Personeta per petita.
1: Personeta, no sé per què dic personeta, m'ha sortit tot.
2: Perquè li té carinyo.
1: Sí, ara li té carinyo.
2: Jordi.
1: Perquè, clar, jo ja m'he sent connectat amb ella. Només preparant la secció ja he dit, ja tenim un vincle.
2: Ai, de Yoki.
1: Segur que ella també ho pensa.
0: Yoki.
1: Segur que ella des de casa seva també ha notat que ens feim aquí. Bé, Yoko Ono neix l'any 1933 dins d'una família molt privilegiada. Sa mare formava part d'una de les famílies banqueres més riques de tot Japó. És a dir, tenien tot verets. Però és vera que s'infància... mai pot ser del tot bona, i en el seu cas la marca sa soledat. Mm. Ella explicava que per veure son pare havia de demanar cita per entrar al despatx. O sigui, era com si fos un client més. Mm. Havia de demanar cita i sa mare passava un pot de tot. Anava un poc a lo seu i no li feien massa cas. Però el que sí que li van fer cas va ser en pagar-li una educació artística molt completa. Feia piano, feia cant, feia pintura, feia cal·ligrafia, i això la va fer anar molt avançada de la resta d'infants, però també fer-la una persona que anava tan avançada que era un poc solitària, no se sentia gust amb la gent de la seva edat, i li costava molt expressar el que sentia. Per tant, convertia l'art en el seu refugi, i ho escrivia tot, ho dibuixava, llibretes, poemes, relats... Però tota la seva vida canvia amb la Segona Guerra Mundial perquè la família perd bona part de la seva fortuna.
2: Ui.
1: I Yoko Ono viu els efectes de la precarietat i de passar-ho realment malament. Són anys molt durs i fins i tot ella mateixa ha dit que va intentar llevar-se la vida quan era adolescent.
0: Ui, vaja.
1: En diverses ocasions. Mm. O sigui, va tenir aquests anys van ser complicats. Però és precisament de tot aquest món interior d'on neix l'artista, se desvincula de la família i comença a fer carrera pel seu compte i se converteix en una figura molt important de l'art conceptual, de la performance i sobretot feminista. Mm. Una de les seves obres més conegudes és Cat Piece, per exemple, que se seia davant del públic, els donava unes tisores i permetia que la gent pugés i li tragués la roba. I en el principi ningú s'animava, tothom era molt tímid, però després la gent s'engrescava i anava i li tiraven peces de roba. Curiosament, la majoria de persones que s'animaven eren homes.
2: Ai, quina sorpresa.
1: Ai, per què serà això? I així era un poc, així era un poc s'idea, no?
2: Sí, aquesta crítica feminista.
1: Com els homes eren els que més s'animaven en això. I ella s'anirà ficant dins l'art japonès i coneixerà una corrent que és els fluxos, que era un moviment que cercava rompre la barrera entre art i vida quotidiana, I aquí arriba una de les seves performances ja més polèmiques i més conegudes, que eren... Ella feia concerts de crits.
0: Cridava.
3: Sí, sí, hi ha vídeos bastant famosos.
1: Bàsicament, era pujar un escenari i cridar. Aquí vos avançam uns anys, ara farem un pas cap en mans.
2: Una
1: perquè...
2: cosa per a Jordi, perdona, jo crec que això ho hauríem de fer a vegades, eh? Cridar un poc.
1: Exacte, sí, sí. Jo m'ho veig fantàstic.
2: Sí, sí, sí. De rabi.
3: Ajuda molt.
2: Ah, que sí? Tindes cotxe allà?
3: No, basta, perquè dins cotxe o crides.
0: És creatiu.
1: És creatiu, i la pregunta que mos feim aquí és per què certes coses els hi deim cantar. I cridar no pot ser també una forma d'expressar-se i d'art. Però aquí mos avançam uns anys, perquè és vera que un dia va decidir dur aquest experiment a un lloc on tal vegada no l'esperaven, que va ser el Mike Douglas Show, un programa de televisió molt popular als Estats Units. Aquí ja hem avançat un poc, perquè ja érem amb en John Lennon i escoltàvem un poquet

0: Clar.
1: Bé, home, no, men, no desafina. Però com a melòdics.
2: No desafina.
1: Pues dir, no, jo li vaig com un punt,
3: sí,
1: no?
3: Sí, de cafetero, quan surt el cafè, quasi, quasi.
0: Un poquet, clar, jo m'imagino.
2: Però Anna Pati Smith també ha fet això,
1: no? Sí, sí, no? Ha tanta diferència.
0: Coses pitjors hauran fet.
2: Sí.
0: Però, clar, imagineu-vos estar mirant tranquil·lament la televisió, John Lennon, Chuck Berry, tocant el tema Memphis Tennis, i que de sobte apareguin a Yoko Ono cridant davant càmera. Jo entenc que això crida l'atenció.
3: I més en aquella època impactava.
0: En aquella època encara més. Ara, ara ja han vist tot.
3: Ara ja sí, ara ja, sí, ja ho han vist tot. I sí, ja...
0: Xarxes socials ja han vist tot. Però en aquell moment, clar...
2: clar, això era molt artístic.
0: Sí, per molta gent no era art, era una dona boja cridant. Però, precisament, això...
1: No
0: això,
1: arribeu.
0: Però era aquí la provocació, realment.
3: Clar,
0: era, era aquí on residia, era qüestionar les coses.
2: Sí.
0: Que consideram música, que consideram art, on no és el límit entre una cosa i l'altra. I això és important, perquè ara sí, quan Yoko Ono coneix John Lennon, ella ja duia anys fent aquestes coses. O sigui, no era una desconeguda que apareixia sobre el costat d'un Beatle i se posava a cridar. No, ella tenia una carrera dins l'avantguarda.
3: Tampoc, en John Lennon tampoc la va fer famosa, ja ho era d'abans.
1: Exacte,
0: vull dir,
1: clar.
0: Sí, sí. Vull dir que ara apareixia que aquesta dona aquí sol fer famosa cridant, no? Era una performance que ja feia d'abans.
2: Era qui era.
0: I era, ja està. I entrant a la relació amb John Lennon, i ja està. I punt.
1: I punts.
0: No. Entrant a la relació amb John Lennon, quan se coneixen, ella ja és una artista reconeguda. Però, clar, quan coneixes John Lennon i se fan parella, quina etiqueta li va caure? La dona que va separar els Beatles. Mm. De fet,
1: I que saps la gent? Gent que se calli.
0: No ho saben. I, de fet, la gent se pensa que la seva missió, des de que va estar amb John Lennon, la seva única missió va ser rompre els Beatles. Mm. No? Va ser l'únic que va fer en la seva vida.
3: Tenia aquesta idea dins el cap. I
1: ella va néixer, no, abans de néixer.
3: Fins que no va passar, no.
0: Exacte, ella estava predestinada. Sí. Però no. De fet, durant la relació amb John Lennon, va publicar 14 àlbums. Que no van tenir cap reconeixement perquè no se la valorava com a artista. Ella era la dona de, com dèiem. Però, tornant a la història dels Beatles, és bastant més complicada que una Yoko Ono és dolenta, no? Els Beatles arrossegaven moltes tensions, estaven completament cremats com a grup. Era una cosa que se veia, i se veu en el documental de les gravacions de Let It Be, hi ha un documental que mostra aquestes imatges, i ja se'ls veu que no estan bé com a grup. I fins i tot Paul McCartney ha defensat a Yoko Ono i ha reconegut que la influència que va tenir en John Lennon el va ajudar a escriure cançons com aquesta. Imagine there's no heaven. O sigui que, si en Paul McCartney fins i tot ha sortit de la seva defensa, no crec que sigui tot culpa seva.
2: L'han de defensar.
0: L'han de defensar. I després hi ha una altra acusació, i és que Yoko Ono se va aprofitar de la mort de Lennon. Que es veu que va heretar la seva fortuna
1: bueno,
0: i va ser el que va gestionar els drets. Però és que li tocava.
1: És que si estàveu
3: casats.
0: Què et de fer? I o sigui, també li va caure va, aquest punt de crítica de que s'aprofita la fortuna de Lennon. Diu, ets la seva dona, li toca serència, què han de fer? Li
3: donàvem
0: en escà. No. Ja. Ja està, li toca a Yoko Ono i ja està. Però bé, així, això és el gran problema de Yoko Ono i amb el que van sacarar, que és un artista amb una carrera que durant dècades va ser bastant bona, eclipsada per l'etiqueta de la dona que va separar en els Beatles. Com ho veus?
3: Clar,
2: per ara,
3: per ara em cau bé a Yoko Ono.
1: D'acord, sí. És a dir, ella, artista avantguardista, coneguda abans de, i fent el seu art abans d'estar amb en John Lennon, amb Paul McCartney l'ha defensada.
2: Segon quant amb un paper tímid i segon quant, no? Un paper més estrident, però és igual,
0: tenia
2: bueno, vaja.
0: Tenia el seu moment.
2: Ella anava darrere...
3: No han quedat sorts, no han quedat sorts, així que per ara perfecte.
0: Sí. Però bé, això és veritat que és només la cara A. Anem en aquesta cara B de Yoko Ono.
1: Vinga.
0: M'encanta aquesta música, perquè...
3: Sí, doncs que...
0: No sé, però que han de passar coses molt dolentes en aquest plató, ara.
3: S'esperaran a llums i...
0: Bé, aquí és on apareix... Exacte. Vendrà aquí un...
3: Una Yoko Ono cridant.
1: Ja que l'he
3: estimat. Encara és viva, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Encara és viva. Encara és viva.
2: No, i saps que a mi, de Mallorca, saps que a mi.
3: Sí, sí.
0: Ja ens...
3: Sí, ara suposo que en xerrarem.
0: De Vivetra Ràdio no ho sé, però de les guarderies de Maracoma, però és que les coses... Bé, aquí apareix una altra cara de Yoko Ono, que pot resultar més incòmode i és una certa sensació constant de superioritat moral per part seva. És vera que la seva manera d'entendre l'art era rompre normes i convencions i això, clar, pot dur-nos a ser una persona condescendent. És a dir, si no entens el que estàs fent és el teu problema, no és el seu problema. O sigui, tu que ets curt i no t'estàs enterant del tema. I aquesta és la manera de veure aquesta manera de veure les coses la trobam a la relació amb John Lennon, perquè és vera que no era simplement la parella d'un Beatle. sinó que acabava entrant directament molt en el món professional de John Lennon, fins al punt d'estar present dins la dinàmica dels Beatles. Anaven els assajos, anaven els concerts, i generava tensions perquè fins i tot opinava, no? Sempre tenia cosa a dir. Per ells, els Beatles, clar, ja que era més revolucionari, més feminista, els Beatles diversien un poc més, tal vegada, bàsics, no?
3: Pot ser manager, ella, no?
0: I ella sempre opinava. De fet, els membres ho han explicat més endavant, que ella realment generava tensions. I, clar, una cosa és compartir sa vida amb en John Lennon i l'altra és entrar dins una dinàmica d'un grup que ja existia abans de que tu hi fossis. Vull dir que aquí ja és més complicat. És vera que no va ser directament responsable de la separació dels Beatles, però és difícil negar que va generar problemes interns dins el grup. Help, I need somebody, help, not just anybody. I és que això de ficar-se espais on no era necessari que s'hi fiqués és una cosa habitual, perquè ja han comentat un episodi televisiu que mos fa molta gràcia, que és aquest.
1: És que pensava que això estava planejat. No hi estava.
0: No hi estava. No,
1: ella va comparèixer i...
0: Sí, amb mitja cara A, no?
3: Devia de fer els coros i se va posar a pelar.
0: Exacte, ella tocava un tambor, feia la percussió.
2: Era un guardista.
0: Ara amb mitja cara A ho hem intentat defensar, però també hi ha una cara B, i és que el públic no anava a veure una performance fluxus sobre el concepte de l'art i que les fronteres, no. Volien veure en John Lennon i en Chuck Berry tocar la guitarreta. Clar, i ja està. Clar, tu ets a casa, mira tranquil·lament la televisió i de sobte jo quan apareix cridant...
2: En aquells anys.
0: En aquells anys, en Chuck Berry, que posa una cara de que no s'ha de conèixer...
1: Desfigurat.
0: Adoro el vídeo, sí, perquè...
3: No, el vídeo és brutal.
0: Clar, per els defensors, una provocació artística. Però també és una persona fent un espectacle, un programa que no és seu i que no, ni li va ni li ve.
3: Bé, però és artista, no?
0: Sí. És artista, sí.
3: Ja està.
1: Si tu la fares allà, ja està. Saps que hi ha un perill. Sí, però... No?
2: Un artista fa art.
0: És vera que, de fet, més en mal li apaguen el micròfon.
3: Sí.
0: O sigui, passa, ella segueix cridant.
3: Segueix
0: allà cridant i se la veu el gest, però no se sent.
1: Ai, com a
0: li van apagar. El tècnic va dir, mira, ja està
3: acabat.
1: Suficient.
3: No?
0: Clar, i això és una de les coses que més se li retreu a Yoko Ono, que és que tenia una capacitat extraordinària per convertir-se en la protagonista.
2: Ho volia ser.
0: Ho volia ser. I això no va caure gaire bé en el públic. I clar, en John Lennon, aquesta intensitat que duia de dins, va més en fora. Perquè és vera que va ser una relació molt estreta, però també complicada. Durant els anys 70, Lennon era completament dependent de Yoko Ono i, segons diversos testimonis, va arribar a ser una relació bastant possessiva.
1: De fet... Per part d'aquí.
0: Per part de Yoko Ono cap...
1: Ella possessiva cap... d'en John.
0: Bé, sí, estaven molt aferrats, però sí, Yoko Ono era més possessiva. I, de fet, en 1973 el va deixar, però... Fins i tot durant la separació va mantenir un poc el contacte i van acabar tornant. O sigui, també era un poc... Però és que ella era la que duia la relació per on ella volia. I és vera que la germana d'en Lennon, Julia Baird, fins i tot la va acusar de controlar l'accés de la família cap a John Lennon. O sigui, ella, qui pots veure, qui no, segur que en Yoko Ono ho controlava, això. I la germana tenia la sensació de que en Yoko Ono controlava la vida del Lennon.
1: El tenia absorbit.
0: El tenia absorbit. També, aquí... en John Lennon li permetia tot.
1: Anava a dir, també si tu te deixes, entre això te'n recorda
0: també tot. També se deixava. Però si hi ha una història que realment mos agrada aquí a Balears, és, que mos també una cara bastant controvertida d'aquest personatge, és la història en la seva filla. Perquè en Yoko Ono havia tingut una filla, no? Kyoko. Yoko Kyoko. Això m'ha creat bastant la tensió.
1: Joc de lletres. Va
0: tenir una filla en el seu anterior matrimoni, que era en Anthony Cox, i després del divorci es veu que la custòdia va quedar en mans d'ell, però va ser una cosa molt complicada. O sigui, segur que ell tenia la custòdia, però se l'enduia a diferents punts del món perquè ella no la ves, ella duia molt de temps que no la veia, i aquí és on arribam a un episodi durant una visita a Mallorca, que és que en Ono i en Lennon varen anar a una guarderia de Manacor i se'n varen endur la filla. Sabent que Anthony Cox tenia la custòdia i, clar, la història ve d'abans, és complicada, però
1: el
0: resultat...
1: És
0: molt complicat, però és vera que el resultat és Anthony Cox denunciant la desaparició de la seva filla i la parella, John Lennon i Yoko Ono, en el jutjat de Palma. Que això és molt curiós, hi ha fotografies d'en Torrelló, no?
2: Sí. històriques.
0: Sí. I, clar, actuaven pensant en el benestar de la nina, en Lennon i en Yoko Ono, i en Cox, en canvi, ho va interpretar com han segrestat a la meva filla, que també té part de raó. I aquí és un poc, tornava a la personalitat de Yoko Ono, que és veritat que com ella pensava que tenia raó i que estigués salvant a la filla, va actuar per damunt la llei, no? Era un poc una persona bastant, en aquest sentit, peculiar.
2: Per damunt de tot.

0: té pitjor fama, però realment, mem, té una que cara bé...
1: Tampoc...
0: Però bé, era excèntrica.
1: És una cara ben molt suau.
2: Excèntrica,
0: molt suau.
2: Sí.
1: Jo, com a l'Oda excèntrica, mires artista conceptual i contemporània, se pot arribar a entendre, encara que tu, com a persona, no entenguis el seu art.
0: Exacte.
1: Se pot arribar a entendre que pegui vels a la televisió.
0: Però bé, és curiós que...
2: Excèntrica i controladora, però no maltratada.
0: Sí. Dels tres que han duit, és la que té pitjor fama, jo crec que això ens dona per reflexionar un poc a tots.
1: Sí.
3: Jo crec que sí, Pantura, aquest punt de que ve d'una família amb dos bés, que sempre ha pogut fer un pot lo que vol, no sé si era por vila o no, això no ho has dit, però no sé si tenia germans.
0: Estava... Diria que no. Bé, no ho sé. Ara no
3: bé,
0: ho sé,
3: també
0: demà,
3: deixar
0: però...
3: un pot de banda en s'infància, un pot de trauma, no? En fi.
0: Sí, bé, els traumes infantils és una cosa que jo crec que els artistes, pràcticament tots,
3: sí, no?
0: acaben tenint qualque cosa, no? Sempre... Sempre els hi ha de passar.
1: Tenia dos germans. Ah. En Keisuke Ono i en Setsuko sí, Ono. No. Tots dos més petits. Ella era la gran. Ah així que...
0: Sí, la millor se'n va desvint. Quina
2: té ara, na Yoko Ono?
1: Na Yoko Ono en té 93.
2: Oh? 93?
1: 93, clar.
0: 1933.
2: Tot una predineta.
3: És que al Japó la gent crec que viu molt, no?
2: No ho sabem.
1: Tenen una esperança de vida...
3: Elevada.
2: Clar, han fet una degradació. Chaplin...
0: Dalí, Yoko Ono...
1: Ha estat per acabar...
0: Jo crec que...
2: Bé,
0: ha estat un personatge que m'agrada molt.
2: Estan en el mateix grau. Sí, no? En la mateixa òrbita, no?
0: Sí, sí. Podríem dir que sí. Abusadors, escarosos.
2: Abusadors.
0: Sí. Clar, jo crec que...
1: Escarosos. No, no, passa res.
0: Sí, jo crec que en Yoko Ono és interessant perquè ha estat un personatge diferent.
1: Això sempre ha estat demonitzada, sempre li han dit que va separar Beatles, sempre li han dit que és que va controlar en els Beatles i tot això, però realment tan dolenta no era.
0: No,
1: era un artista, ja està, excèntric, i tenia les seves coses, que volia estar molt damunt i saber què feia el seu amo, però què li han de fer?
3: Tampoc no sabem d'Anthony Cox com de bon pare era.
1: No, no.
0: No ho sabem, aquí és aquesta part, clar. No sabem com la tractava, no sabem...
1: Sí, sí, tampoc sabem què va passar exactament amb Sofia, quan van segrestar entre còmetes, no?
0: Devia tenir... No la justificàvem, però devia tenir motius per actuar d'aquesta manera, però és veritat que bé.
3: Tot té matisos. No m'apareix una cosa tan fatídica com perquè tot el món li tingui la creu feta en aquesta dona.
0: Sí, no, no se
1: casava... I no li tenen la creu feta per el segret de la seva filla.
3: No, és Penjol Lennon.
1: És Penjol Lennon.
0: No se casava amb el lot de 15 anys.
3: Hi ha teories que diuen... No, no, no. Pot ser que hi hagi teories que diuen que va ser ella, estava involucrada en l'assassinat d'en John Lennon. Ja vull pensar que no.
1: Sí, per internet hi ha teories que...
3: Ai, sa gent.
0: Sí, però no ho hem ficat perquè és un parell.
2: Acusacions, sí.
0: Sí, però bé. Perquè ella era present. De fet, ella era present. Ella va veure morir en John Lennon, que és un cop molt fort. Com que després li diguin que s'endú a l'herència i que volies tot bé.
3: Ja tenia ella de dos.
2: Defcon 2 té un clàssic, ja ho cantava, no? La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
0: Sí, és que... Bé.
1: No,
0: un personatge molt
1: no
0: interessant, jo crec.
1: No.
0: Un personatge, jo crec que és més interessant dels tres.
1: Sí,
0: els altres dos eren bastant més clars.
1: L'he descobert d'una altra manera.
3: Sí.
2: Jordi, moltes gràcies per aquest personatge Chaplin, Dalí i Yoko Ono, per tancar aquest serial.
0: Aquest trident, aquest...
2: Esperem. La setmana que hi haurà un bonus track, ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
3: Bones vacances, si un cas.
2: Això mateix, bones vacances.
0: I vosaltres, bé, que vagi bé, no sé si en teniu vacances o
1: no.
2: Adéu, Miquel, adéu, Maria i adéu, Marga. Fins demà a partir de les 3.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. En aquests moments les Pitiuses i Mallorca estan en avís taronja per saber exactament quina és ara mateix la situació. Connectam amb l'home del temps d'aquesta casa, Dani Capó. Bon dia. Quina és la fotografia a les 6 de l'hora baixa?
6: Bon dia, idò. Ara mateix tenim ja algunes tempestes fortes circulant dins la mar. Ja han deixat punts a la Comunitat Valenciana on ha plogut molt aquestes darreres hores, sobretot amb molt de vent i també activitat elèctrica, i precisament és d'aquests cops de vent del que més han d'estar pendent aquestes pròximes hores, perquè aquí a les illes, quan ens arribin aquestes tempestes, que ja veurem si acaben tocant terra i on ho fan, perquè això no està del tot clar, però sí que basta que fregui qualque tempesta o qualque costa de les nostres illes per deixar com a mínim cops de vent molt destacables, perquè això ja s'ha vist que van associades en aquestes tempestes, per tant podríem arribar a tenir cops superiors als 100 km per hora. En aquests moments sembla una mica més probable que això passi a punts de Mallorca i de Menorca. Haurem d'esperar també bastant pendents de la intensitat de precipitació

0: Precipitació, perquè si bé les tempestes passen a molta velocitat, la qual cosa no implicaria acumulacions importants, sí que puntualment poden tenir intensitats grans.
1: Gràcies, Dani. Estarem ben pendents si finalment arriben aquestes tempestes a terra o no, perquè és època de danes i l'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se.
2: El darrer a netejar-se avui mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera. L'avinguda 8 d'agost va ser un dels punts crítics de la dana de l'any passat, el que va provocar una inundació de soterranis com el de l'edifici Brisol. Jordi Grivé és el regidor de gestió ambiental de la capital eivissenca.
3: La meteorologia està molt estranya. De fet, avui estem amb alerta groga, ja sigui de vent, ja sigui de tempestes, i no volem que ens agafi el toro, com es diu, perquè no volem inundacions com les que va haver-hi la dana de l'any passat, no? I el que hem de fer és intentar minimitzar aquesta problemàtica.
2: També a Mallorca s'han pres mesures. Just en aquesta hora, a les 6, l'Ajuntament de Palma ha tancat el passeig marítim i els parcs de Beiva, de la Ribera i de Can Terrés, ja que no han obert en tota l'hora baixa. Aquesta situació també ha afectat el programa Patis Oberts, que s'ha suspès durant aquest episodi d'alerta.
1: I anem a la mà perquè el Servei de Vigilància del Litoral del Govern ha efectuat 46 inspeccions i ha aixecat 17 actes durant la primera quinzena d'agost.
2: És el balanç que ha fet el govern del dispositiu de Ports IB i que ha intensificat el control de l'activitat nàutica a Mallorca, Menorca i Eivissa, especialment sobre el xàrter, els fondejors i la correcta utilització dels cants de boies. Per Illes, Mallorca concentra el nombre d'actuacions més gran, amb 23 inspeccions, amb Menorca se n'han fet 12 i 11 a Eivissa.
1: I la plataforma contra el trasllat del Mercat Nou d'Eivissa denuncia que l'operació urbanística posa en perill les cases de més de 40 famílies que viuen als 4 edificis del voltant.
2: Vila projecta un edifici de 4 pisos amb 3 plantes subterrànies. Unes obres d'aquesta envergadura poden afectar els fonaments d'uns immobles dels anys 70. Per això, el portaveu de la plataforma, Pere Torres, ha avançat que aixecaran acte notarial de l'estat actual dels edificis per denunciar l'Ajuntament davant qualsevol dany.
4: Estan tots molt preocupats per aquesta macroobra que volen fer. I estan buscant un notari perquè aixequi un acte de com estan els edificis actualment. Perquè si hi ha cap problema, després es pugui denunciar directament a l'Ajuntament.
1: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Sortim avui a l'exterior per compartir amb els artistes els moments previs a la primera actuació de les prèvies del Festival Memix. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: Començam fent una connexió en directe amb els estudis de Red Carpet a Lloret. Allà es troba en Rafael per assistir en aquesta primera prèvia del Festival Mèmics. És una infraestructura cultural de les arts performatives, experimentals, música i instal·lació. Realment es farà entre el 12 i el 21 de novembre, però avui a les 7 comença aquesta prèvia amb un espectacle multisensorial amb Xavier Casal, el saxo, Mateu Malondra, la composició i electrònica, i amb Neus Estarelles, al piano. I entre connexions comentarem també el programa de tardor i d'hivern del Teatre Principal de Maó. S'ha desvetllat avui i mos ho contaran a Marina Vargas Tur. L'espai, de fet, celebra els 25 anys de la seva remodelació amb 24 espectacles. I acabarem amb les novetats en sèries a les plataformes, amb l'alter ego de l'actriu Cata Rosell, Princesa Consuela, i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada. Tot això amb Joan Jiménez a la part tècnica. Benvinguts.
1: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio.

0: del MEMIX, aquest festival dedicat a la música contemporània i l'art d'avantguarda, que tindrà lloc a Palma entre el 12 i 21 de novembre. Ben igual que l'edició passada, el MEMIX ha organitzat actuacions durant els mesos anteriors, els previs, i avui el lloc triat són els estudis de gravació Red Carpet a Lloret de Vistalegre. Allà se troba en Rafel, ben acompanyat. Com estàs?
1: Hola, Mònica. Hola, oients de Diveta Ràdio de l'Aviador. Efectivament, en un lloc únic, aquests estudis de producció, de gravació de Red Carpet. Aquí, com deia, se farà la primera prèvia del MEMIX. En realitat, el festival, també ho comentava, se farà entre el 12 i el 21 de novembre. Com el cas de cartells, diguem, de fora, Niño de Elche, Irving Arditi, també en sembla el fas. També una part del festival dedicada en especial a Pier Paolo Pasolini, aquest Petroli, un espectacle basat en aquella novel·la que no va poder concloure el geni italià, i també artistes locals de referència, com Joan Miquel Oliver, com Laia Vallès, o com dos dels que tenim aquí, tres, millor dit, perquè ens acompanyen ja en Neus Estarelles i també en Xavier Casal, que són tots dos artistes que, efectivament, protagonitzaran juntament amb en Mató Malondra aquesta primera prèvia del MEMIX a Red Carpet. Neus, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Un habitual del festival en si, un habitual també de les prèvies. L'any passat també hi vas a participar. Explica'ns el repertori, perquè no només te posaràs davant del piano, sinó que, diguem que donaràs via a una de les teves especialitats, una altra, que és la de sommelier.
2: Ah, sí, pensava que anaves a dir el toy piano, però sí.
1: Això també.
2: Sí, bé, l'any passat ja vam començar una mica amb aquesta línia, però avui maridarem quatre vins de Silla, molt interessants, que tenen molt a veure amb el món de la creació experimental, en aquest cas creació de vins, maridats amb peces que per mi representen una mica no només el meu repertori, sinó el que suposa per jo el Festival MEMIX. Peces amb electrònica, peces amb toy piano, peces amb piano preparat, totes de segle XXI, i bé, vins d'amics, peces de gairebé tots els compositors són amics, així que, bueno, gaudi.
1: I també les dones com a protagonistes, no? Parles d'aquest repertori que tens preparat per avui.
2: Doncs sí, una de les peces és de la compositora Raquel García Tomás, catalana, Premi Nacional de Música, i també amiga meva, a part de gran compositora, i per altra banda, de fet no ho he fet a posta, però estic bastant contenta, ara representant una mica els vins, quasi tots estan fets per dones, sí, així que tres de quatre estan fets per dones, així que, bueno, un toc femení que sense valor ja em va bé, que sigui així.
1: A més, tens allà un espai que sembla construït, dissenyat per tu, que és un espai petit, molt acollidor, amb mostres de vins de la terra i també de fora, i amb un piano meravellós. Què has sentit quan has vist aquest espai, aquest indret?
2: Bé, m'ha encantat, perquè a part de que és molt acollidor, molt acollidor i és preciós, el fet de tenir un piano de coa i de dins del que seria quasi una bodega, o una bodega quasi ficada a dins d'un estudi, doncs que millor per unir aquestes dues passions de piano i vi.
1: Estic desitjant escoltar-te, veure't i també ensumar i tastar aquest vins que presentes avui. Xavier Casal ha arribat carregat amb el seu saxo baríton i avui també té una actuació especial, però vull que l'expliquis tu, Xavier.
3: Pues, bueno, antes de nada, me permito hablar castellano, que llevo poquitos años en la isla y no me atrevo todavía, me arranco de esta manera. Pues nuestro set, que le llamaré set, es muy distinto a lo que va a hacer Neus. De hecho, es una sola pieza, con saxofón barítono, como tú decías, y electrónica, que está a cargo de Mateo Malondra, que es el propio compositor de este modular, que es como se llama esta pieza, que forma parte de un ciclo. Esta es modular barítono-sax, y vamos a hacer pues como alrededor de tres cuartos de hora de música sin pausa, con improvisación integrada dentro de la pieza. Tanto Mateo como yo improvisaremos en ciertos momentos, y va a ser un espacio muy comunicativo. No es solo partitura y tocar de principio a fin, sino que habrá, pues, a lo largo de todo este proceso, pues muchos momentos de, pues, totalmente de escucha y de ver qué pasa y cómo podemos gestionar y desarrollar, pues, lo que Mateo en un principio pues quiso como punto de partida, que és el que ell entiende com esta obra, no?
1: Mateu, compositor, també director artístic del Memis, ara parlarem amb ell. Com s'assatja, Xavier, una peça, una actuació d'aquestes característiques on la improvisació també té un pas important?
3: Pues no te voy a mentir, no se ensaya.
1: Lo sospitaba, lo sospitaba.
3: Realmente, bueno, sí que hay una base en la que ambos tenemos experiencia en el ámbito de la improvisación, sobre todo en este mundo relativo a la música contemporánea y moderna, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahora mismo ha sido preparar pues los micrófonos. Llevo un micrófono de diadema, llevo un micrófono de contacto en el saxofón. Mateo también tiene su propio set y luego, como te decía, es más comunicación porque no lo hemos ensayado ni lo hemos preparado, simplemente sabemos que ocurrirán cosas y tenemos que estar con el oído lo más abierto posible para que surjan. Así.
1: Què te suggereix i què trobes que aporta, no només als espectadors, també als músics professionals, un festival com el Memix, que de vegades costa de definir i jo crec que és una de les... dels punts forts, precisament, no? d'aquests festivals, que no sigui bo de definir en castellà.
3: Absolutamente. Creo que el no poder definirlo es su mayor fortaleza. Y yo creo que lo que más aporta es, que creo que es lo que pretende, es sacar de los espacios tradicionales de concierto música que suele tener un ámbito muy reducido en cuanto a escucha, llevarlo al centro de las ciudades, a plazas, a teatros o a sitios como este maravillosos, y sacarlo del contexto del teatro, del auditorio cerrado y en silencio es lo que más especial lo hace, acercarlo a la gente, al gran público, y que todo el mundo que pase y que se entere pues que pueda disfrutar de algo tan diferente como esto.
1: Xavier Casal, desitjant també veure't i escoltar-te en aquesta actuació amb Tom Alondra, que el tenim aquí també, director artístic, com dèiem, del Memis, compositor d'aquesta peça que escoltarem avui. Deia Mateu que en realitat estem parlant d'un festival que se desenvolupa entre el 12 i el 21. Ara vull que parlis del programa, del cartell, que crec que és el més ambiciós de la seva història, i tenim aquestes prèvies que també ajuden a generar sinergies, no? Red Carpet per primera vegada, després també que parlarem amb Càtia, organitzadora de tots aquests estudis de producció, però que serveixen, com dic, per generar sinergies i també encetar col·laboracions.
4: Sí, hola, què tal? Doncs sí, molt agraïts a Red Carpet i a Càtia que hagi acollit aquestes prèvies. Les prèvies un format combinat de dos concerts més tard de vins, en Neus Estarelles fent un repertori clàssic contemporani i experimental, i en Xavier Casal i jo mateix de l'electrònica fem una peça que vaig composar per en Xavier fa ja cosa d'un any i que l'hem anat doncs, girant, i és una peça híbrida entre notació fixa i improvisació. Per tant, cada concert hi ha nous materials i nous passatges que bé, de disfrutar. En quant al festival, doncs el festival comença el dia 12 de novembre a Can Campaner, amb un concert que particularment estic molt content d'haver pogut aconseguir organitzar, que és Irvin Arditi, a violí tot sol, amb un repertori doncs, bastant ambiciós, hi ha peces d'en Joan Magraner i de en Parra. I després, dia 13, en el Teatre Principal fèiem un cinema-concert, que és un dels concerts que hem instaurat com a fitxa dins el festival. Sempre hi ha una proposta de cinema-concert. Enguany ve Ensemble Face, Face, de Viena, dirigeix en Nacho de Paz, i la música és de Nolga Neurith. La pel·lícula i la peça es titula La ciutat sense jueus, és una peça de cinema mut alemany de l'any 26, 1926. I com a esdeveniments així també ambiciosos del festival, doncs tenim dia 14 una col·laboració amb Niño d'Elche, l'Orquestra Sinfònica, un grup de 13 instrumentistes amb tres percussions, piano tot sol, Héctor Carballo, i direcció d'en Christian Carlsen, que és un dels directors ara mateix que està destacant més dins l'entorn europeu. I què més? Doncs el següent cap de setmana tenim... el dijous començàvem amb una col·laboració amb en Joan Miquel Oliver, na Joana Comina, na Laia Vallès i Esses Visuals, en Javier Lerín, que és una producció en combinació Memix i Surrealita. I després, el cap de setmana, fèiem sessions d'electrònica modulars, fèiem tecno, també, i el dissabte, com a punt culminant del festival, fèiem Petroli d'en Pasolini, una adaptació escènica d'en Carles de Castellarnau, a Sier Pugas a direcció i és direcció artística, amb ensemble Enigma, en Esbaluart.
1: Són els punts forts d'un festival que sempre ho ha tingut en el seu ADN, però que en aquesta edició crec que tindrà més pes encara la música electrònica, la música tecno, que sí que ocuparà espais i més presència que edicions anteriors.
4: Sí, enguany hem fet un volt cap a la música tecno, però d'una vessant experimental. La nostra ideologia, filosofia i política artística és afavorir una plataforma de creadors, tant sonors com musicals, com a visuals, com a escènics, on puguin col·laborar entre ells i on puguin dur a terme, a escena, aquelles propostes que tenen més arriscades, que habitualment no estan tan ben acollides com haurien de ser dins el circuit, diguem, més convencional, no? Aleshores, dins el tecno, doncs, fem propostes de site específic, per exemple, amb Barolac, amb Interval, això també serà el dissabte 21. Després fem una continuació d'aquest projecte Petroli d'Ensemble Enigma amb una rave pasoliniana, amb en Jorge Dark Baser i Alba Vinton, la dansa. I, doncs sí, també hi haurà na Paula Serra, Vivis Mals, en Fabián Rosendalt, en Víctor Moragas, en Luis Codrapuzo. Doncs tenim un ventall molt ampli dins aquesta música d'electrònica experimental en el món del ball.
1: I tot això oferirà el MEMI. Recordem les dates del 12 al 21 de novembre. De moment, les prèvies, aquí a Red Carpet, la primera, amb en Xavier Casal, Mató Malondra, que l'acaben d'escoltar, i na Neus Estrelles. Gràcies, Mateu.
4: Moltes gràcies.
1: I de Mònica, això és tot per ara. Després, si vols, tornem a connectar i parlar amb l'altra banda, diguem, de l'altra part de l'espectacle d'avui, que són els que acullen aquest concert, aquesta experiència, els organitzadors de Red Carpet, na Càtia.
0: Que bé, doncs, això començarà a les 7 a Lloret de Vistalegre. Per tant, encara entenem que sou atents, si mos escoltau, per acostar-vos en aquest espai de Red Carpet, on avui comença aquesta prèvia del Festival Mèmics. Rafael, i d'aquí una estona tornem a connectar, si vols.
1: Perfecte.
0: Fins ara.

0: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Et sabeu de Lina, aquesta artista portuguesa que, junta amb Marco Mezquida, serà un dels esdeveniments i un dels espectacles importants d'aquesta temporada de tardor i d'hivern del Teatre Principal de Maó, que avui mateix s'ha presentat, s'ha desvetllat, perquè era tot mig secret, també no secret, però evidentment s'espera el dia assenyalat per presentar-la. De fet, mos acompanya la cap de comunicació d'aquesta entitat, de Marina Vargas Tur, que altres vegades també mos ha explicat molt bé tot el que havia preparat justament en aquest any en què se celebra una data important, parell que no, però els anys han passat molt aviat. Marina, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
0: Conta-mos, perquè celebreu 25 anys d'ençà que se va fer aquesta rehabilitació, una remodelació del teatre, per posar-lo al dia, i això ha quedat també plasmat, en certa manera, en el programa del qual ara parlarem, a la portada, no?
1: Exacte, Mònica. Enguany commemoram el 25 aniversari de la reobertura del teatre després d'una gran reforma que va durar més de 5 anys i bé, que una intervenció que va permetre recuperar i sobretot també preservar valors històrics i arquitectònics del Coliseu. Aquesta reobertura oficialment va tenir lloc el 14 de juny del 2001 i bé, la portada i tot el disseny de la programació del programa demà que hem presentat avui matí, diguéssim que està inspirat en aquesta efemèride que és tan, tan important i tan que hi ha que celebrar.
0: Clar, tu, Marina, molt jove, tu supos que ja l'has conegut així en el teatre, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, idò, bé, va costar moltíssim arribar en aquest punt de posar-lo una miqueta al dia. És un teatre que té molta d'història i per això avui volem destacar, de fet, aquesta actuació de Marco Mezquida amb Lina, amb aquesta veu, bé, de fet, sentim aquest tema que se diu Ofado, que és també el nom de l'espectacle que presentaran. Però a més d'aquest punt destacat, és un programa en el qual heu mirat d'incloure pràcticament totes les disciplines. Hi ha de tot.
1: Sí, inclús la sarsuela, un gènere que habitualment no trobaven dins de la programació del Teatre Principal. Enguany, en aquest programa, l'han pogut incloure i, a més, amb una data també molt significativa, perquè es portarà a terme dos dies abans de l'aniversari del teatre. Serà el 13 de desembre, es representarà la Tabernera del Puerto i anirà a càrrec de la companyia lírica de teatros. Espera, si ho dic bé...
0: Mira, mos fa un pot de poesia de Marina. No, la veritat és que està molt bé recuperar a Menorca, sempre parlam, no?, que teniu molta tradició de tota aquesta part lírica, no?, del teatre, l'òpera, la sarsuela, no?, que és un dels punts que més vos agraden. També tindreu aquesta temporada d'òpera, però evidentment tota aquesta part de la sarsuela és també important poder-la recuperar, no?, com deies.
1: Exacte, també serà un gènere que també la gent demanava molt en els darrers anys i bé, jo crec que serà una vetllada molt, molt polida, com bé dit, a més, ja no només per la producció en si, que també serà una gran producció de veure-la en escena, sinó també per la data de dos dies abans de l'aniversari d'aquest teatre, jo crec que serà un... Hi ha molts de plats forts en aquest programa, però sens dubte un d'ells serà aquest. Ara la companyia és companyia teatral Clàssicos de la Lírica, que abans no he tuit del tot bé.
0: No estaven segures, no, però molt bé. I també a la temporada d'òpera arriba a l'edició número 56, que se diu aviat, però mantenir un cicle anual és també molt difícil, no?
1: Exacte.
0: Vols parlar un poc de la temporada d'òpera, del que tindreu?
1: Sí, bé, la temporada d'òpera s'encetarà amb aquest gran concert líric que ens tenen habituats aquí en el principal, un concert que enguany se titula Concert de les Tres Reines, que tindrà lloc el 21 de novembre i que serà protagonitzat per la soprano Vasilisa Berfanskaya, de Rússia, una de les veus més celebrades actualment del panorama líric internacional, i que bé estarà acompanyada per l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que aquesta vegada estarà dirigida pel mestre italià Pietro Mazzetti.
0: Idò, tot això pel que fa, diguéssim, tota aquesta part de música lírica, però també havies parlat de teatre, teniu humor, circ, també espectacles adreçats a infants. Com se fa, Marina, per aconseguir combinar tot això, que coincideixin les dates, tenint en compte també aquesta, entre cometes, doble insularitat, no? Aconseguir que els artistes se puguin agafar un dia o dos per davant o per darrere per tenir marge, no?, per traslladar-se. Tot això vos complica crear o dibuixar aquest programa?
1: Sí, bé, portar a terme un programa porta molts de mesos de feina, hi ha molts de correus darrere, moltes converses telefòniques. Com bé dius, també la insularitat també és veritat que perjudica bastant, en gran mesura, poder fer un programa tan complet, variat i sobretot anual, perquè bé, estem en una illa i evidentment els desplaçaments de les companyies comporten dies de viatge, potser, també de l'equip, i bé, sí que és veritat que les agendes dels artistes, els d'ells són agendes complicades i que també hem de tenir en compte de no contraprogramar amb altres entitats d'aquí de Menorca. Doncs sí, són moltes coses a tenir en compte. De fet, ara avui hem presentat aquest programa, però ja la setmana que ve ja estem amb el següent programa, preparant d'hivern i primavera, i bé, són molta programació, és veritat que sí que es tanca un any a vista, però molta altra, sí, són 3-4 mesos que has d'estar molt insistent i molt tenint en compte moltes coses.
0: Idò, bé, a tota la gent, entenc que molt aviat tot això ja se podrà consultar a la vostra plana web. Les entrades sortiran a la venda a partir de demà. Avui ja heu fet com aquesta gran presentació i a partir de demà tothom que vulgui podrà, supos que mirar en línia la possibilitat de, a la vostra web del Teatre Principal de Maó, de veure a quin espectacle se vol apuntar. En aquest sentit, t'agradaria destacar algun altre muntatge? Clar, no els podem repassar absolutament tots, però tu què en destacaries, Marina?
1: Sí, bé, ho voldria haver dit en el principi, però aprofito per ara fer un incís. Com bé han comentat, aquest programa està molt inspirat i molt marcat per aquest aniversari tan especial de la reapertura del teatre després d'aquesta gran remodelació, i també ho volem celebrar organitzant una exposició, una mostra, que es podrà veure a partir del 18 de setembre a la Sala de Cultura Sant Antoni, aquí a Maó, on es podran veure fotografies i material inèdit durant la reforma, que ens permetran recordar aquesta gran rehabilitació, però també celebrar tot el que es va poder aconseguir. I és una visita que serà gratuïta, organitzada per l'Ajuntament de Maó i per la nostra fundació, que serà comissariada per en Tomeu Sánchez, i que convidam amb moltes ganes que tothom vengui per viure-la. Representacions destacades, a banda del concert entre Lina i Marco Mezquida, també destacaria l'obra de teatre El Barbero de Picasso, que tindrà lloc el 24 d'octubre, on intervendran els actors televisius Pepe Villuela i Antonio Molero, i bé, especialment també el concert de Lina i Marco Mezquida, O Fado, també serà un dels platforms, i convid, com bé has dit, tota la programació, convid a consultar-la a partir d'avui a la nostra pàgina web. La banda d'entrada serà a partir de demà, a les 11:30, tant a taquilla com en línia, i esperem que aquesta temporada sigui de l'interès i que agradi, i que continuem fent teatre.
0: Segur que sí, teatre i també moltes altres activitats. I estarem també pendents, Marina, de quan celebreu el dia de l'aniversari, que també n'haurem de parlar una miqueta abans, si vols. I de moltes gràcies per contar-nos tot el que avui s'ha presentat, aquesta nova programació de tardor i d'hivern del Teatre Principal de Mó. Marina Vargas Tur, moltes gràcies i que sigui tot un èxit demà, que no vos col·lapsin la venda d'entrades el primer dia. Moltes gràcies.
1: Espera que no. Moltes gràcies, Mònica.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.

0: Marco Mezquida i Lina, que sentim de fons, és el darrer treball del pianista menorquí. Una música que enllaçam ara també amb les composicions de Mateu Malondra per tornar a connectar amb aquells estudis de Red Carpet a Lloret, a Mallorca, on d'aquí res, a les 7 en punt, comença una prèvia del Festival Mèmics dedicat a les arts performatives i d'avantguarda. Allà se troba el nostre company, en Rafael, molt ben acompanyat.
1: Efectivament, Mònica, en 25 minuts comença aquesta experiència, perquè és experiència sonora, hi ha música molt diversa, a tas de vins, en un lloc meravellós, com és aquesta finca de Red Carpet, on Nakati i Nicolás des de ja fa temps produeixen, acullen artistes, generen coses relacionades amb la música i també creen aquestes aliances. Ja se va començar a parlar l'any passat i avui és la primera col·laboració entre el Festival Mèmics, com dèiem, i Red Carpet. Kátia, com estàs?
2: Súper bien, muchas gracias.
1: Kátia Rabichornet, que és el 50%, s'ha pogut dir, d'allò que ha impulsat Red Carpet i tot el que suposa ara mateix un estudis de gravació avantguardistes des més a tota Mallorca, que, com deia Kátia, també cercau aquestes aliances, sobretot en festivals d'aquí, amb artistes d'aquí, que puguin generar aquestes sinergies que al final són positives pel públic i per mateixos creadors.
2: Totalmente. Tú lo has dicho perfectamente. Es que somos ahora, con el tiempo, vamos desarrollando, siendo mucho más que solo productora, sino también una casa cultural. Mm. Es decir, recibir aquí mucho más que una residencia, un estudio de grabación, está convirtiendo en una colaboración con las comunidades de alrededor, desde de Lloret y de Seneu, pero también de todo el Pla. Este año recibimos la última edición de Mobo, que también ha sido fantástico, y queremos seguir adelante con colaboraciones de festivales y de música, de cultura local, y es un perfecto ejemplo. Esta noche es la primera vez que hacemos este formato, es decir, no es solo un concierto, sino tres en una noche. Primer concierto en el estudio, en un formato súper íntimo, reducido, donde se sirve una copa de vino, explica la música, explica lo que es el vino. Luego, otro concierto en la sala mayor, que es arriba aquí, donde podemos recibir más de 60 personas. Y terminamos fuera, que va a ser una fiesta, va a ser bonito. Tenemos un food truck, tenemos Montimares, servimos un poco de bebida, todo, para celebrar este festival, y estamos súper orgullosos y contentos de compartir con vosotros.
1: Tot això passa, està passant, perquè comença a arribar la gent a Red Carpet, a Lloret de Vistalegre. Queda qualque entrada, per si algú està aquí al voltant, ens està escoltant i se vol acostar?
2: Sí, creo que pero bueno, podemos subir. Es que el aforo es 60, es muy pequeño, es muy reducido, pero podemos recibir toda la gente que se anima.
1: Parlàvem dels estudis, que són uns estudis molt acollidors, molt avantguardistes, amb una instal·lació i una infraestructura de darrera generació, i artistes que ja comencen a passar i a demanar a venir a gravar aquí.
2: Sí, y de hecho seguimos. O sea, es un... ¿Cómo explicar? Es un poco mágico lo que está pasando por aquí, porque vamos a varias conferencias también, y con poco esfuerzo tenemos mucha suerte. Hacemos colaboraciones, conocemos gente que realmente tiene la posibilidad de trabajar con nosotros y de a un nivel. Este año estamos hablando con Billy Coben para venir a grabar, bueno, no quiero tanto decir, pero vamos de una manera muy positiva y súper contentos, porque al final es una familia, es nuestra casa, es un centro cultural, pero es nuestra casa, y tienes que ver lo que hemos montado hoy. És un plaer, realment.
1: Una casa on passen moltes coses i molta gent, també visitants il·lustres i espectadors il·lustres, com per exemple Lucía Rey, que acaba de tocar en el Jazz de Sa Pobla, que acaba d'arribar, Mònica, per assistir en aquesta primera prèvia del Mèmics. Ja hem pogut parlar amb ella, encantada de ser a Mallorca i de saber que està passant també aquí a Red Carpet. Kátia, te deixam que acabis d'organitzar i posar a punt tot. Jo crec que que està ja al 99,9%, per si de cas.
2: Moltíssimes gràcies, un plaer.
1: Moltes gràcies. I de Mònica, res, en 22 minuts comença aquesta primera prèvia del Memix i tot ja preparat.
0: Idò, fantàstic, Anna Càtia. A més, molt aviat la tindrem a l'estudi per parlar també d'altres projectes. Ja ho heu sentit, hi ha un aforament limitat a 60 persones perquè hi ha diferents espais dins Red Carpet, però realment sou benvinguts. Hi ha possibilitat encara d'acostar-vos per aquesta primera prèvia del Festival Memix, que començarà ara a partir de les 7, amb aquestes diferents actuacions que vos hem comentat i que mos han explicat també els protagonistes, en Xavier Casal, que tocarà el saxo, Mateu Malondra, que tindrà la seva part d'electrònica, i na Neus Estarelles al piano. I do, Rafael, que ho passeu molt bé, ja mos ho contaràs demà.
1: Moltes gràcies, Mònica.
0: Que vagi molt bé, adéu.

I d'un clàssic també de la música tradicional amb veu de Joana Gomila i també amb Laia Vallès, que seran també unes de les artistes que participaran en aquesta edició del Festival Memix, que tindrà lloc entre el 12 i el 21 de novembre a diferents espais. I d'un farem ara una petita pausa i encara mos queda temps per parlar de sèries a les plataformes i també d'estrenes als cinemes.

0: L'Aviador, IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
7: Ja són les 6:42 i com és dijous, és hora de parlar també d'altres tipus d'arts. Cata Rosell, com estàs?
8: Molt bé. Moltes ganes d'estar a l'estudi una altra vegada.
7: Sí, és vera, que t'hem enyorat un parell de setmanes. I també saludam a la Marta Pérez, que tot d'una també mos parlarà d'estrenes als cinemes. Com estàs, Marta?
8: Molt bé, també de tornada, que vaig estar fora la setmana passada.
7: Molt bé, molt contentes a totes dues.
8: Sí, sí.
7: Mira, quina il·lusió. Idò, començam parlant de sèries. Has tingut temps d'en veure de noves,
8: sí,
7: Cata.
8: Sí, sí, sí, mira, una que acaben d'estrenar, Netflix acaba d'estrenar una sèrie que se diu Moria, que és la sèrie biogràfica sobre la vida de Moria Casán, una de les grans figures de la cultura popular argentina. Que ella no és només una persona, és com un gènere en si mateixa. Visualment, és una sèrie que és una autèntica bogeria, no? Perquè és camp, és kitsch, és tot artifici, excés, colors saturats, brillantors, plomes, teatre de revista, perquè ella, als anys 70, va començar sent una vedet, no? I després pues, va fer de tot, televisió, teatre de revistes, drac, als seus 80 anys encara fa espectacles, i la sèrie funciona. Ella controla com a la seva pròpia biografia, la fan unes actrius, però ella narra i fa com a de titellaire, no? Apareix... la sèrie mescla diferents gèneres, perquè hi ha comèdia, hi ha drama íntim, histrionisme, fantasia i moments bastant foscos. Ses interpretacions, el millor de sa sèrie. Tots coneixem a Griselda Siciliani, si heu vist Envidiosa, sobretot, i a Cecilia Roth, que fan d'ella mateixa, i la que fa d'ella de jove, que era una actriu que jo no coneixia, que és Sofia Gala Castiglione, és sa seva fia a la vida real, que està fantàstica. És una tia que té una energia tremenda. Ella fa d'ella de jove, després na Griselda Siciliani i després na Cecilia Roth. I els darrers 15 minuts ja surt la pròpia Moria fent d'ella amb 80 anys. És perfecta? No. Estones, te pot resultar una mica esgotadora. A mi el manco tot el que són tots els trossos de videoclip, que entenc que per ser una actriu que ha fet molt de musical i tot això funciona, però en general té molta personalitat i sobretot si no coneixeu la història de Moria Casán, pues mira, funciona perquè és com una porta d'entrada a la cultura popular argentina. És una sèrie excessiva, d'una dona excessiva.
7: I doncs tenim el tràiler. Anem a escoltar al Manco un fragment per veure si mos feim una idea.
8: Exacte.
7: De tot això com es deia la Cata.
9: ¿Com se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas.
10: Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día.
11: ¡Basta! Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito.
12: ¿Ustedes son Carlos y Alberto?
13: Sí.
12: No quiero que nadie.
7: I no, pues t'ha agradat, no?
8: Sí,
7: són capítols
8: un biopic,
7: llargs o...
8: Són capítols de 40 minuts, 8 capítols a Netflix.
7: Carai, idò, una vida llarga, aquesta dona.
8: Home, té 80 anys, ja ha fet de tot.
7: Idò, cada 10 anys. Tu l'has vista,
14: no,
7: Marta?
14: No, no l'he vista, però sabia que tenia aquesta actriu, com és, Griselda
8: Siciliani.
14: Sabia que tenia una altra sèrie, no sabia el títol, ara ja ho sé.
8: I és que s'acaba d'estrenar.
7: Molt bé, jo me sorprenen
8: sempre... I li dirigeixen uns Javis, però d'allà. Okay. Perquè són dos directors, a dir, un Javier Van de Couter i Javier Oliveira.
14: Ah, que també són Javis.
8: Sí, dos Javis, però d'allà.
7: Que total. Tu has vist qualque sèrie o vols fer...
14: He començat una, però no record ni el nom. Era una que tenia... Ja, no recordes el nom, la duré, però tampoc no paga molt la pena. És un grup d'amics d'així, del Regne Unit, que se van a Grècia i hi ha com un crim.
7: Ah,
14: és una
7: sí,
14: espècie de
7: anunciada.
14: White Lotus.
8: Ah, jo l'he vist anunciada.
14: Però sí. Sense el pressupost de White Lotus. Així que res.
7: Bueno... Bé, i alguna altra cosa?
8: Sí, duc una sèrie, un Mònica, que no l'he acabada d'entendre. Una comèdia se diu Stuart no consigue salvar el universo. Direu, què és això? Pues és spin-off de Big Bang Theory. I aquesta vegada els productors no han decidit fer uns friquis asseguts mirant un sofà, no? Han convertit la sitcom tradicional en una comèdia de ciència-ficció, fantasia, acció i multiversos. Així que han agafat Stuart, que era un personatge secundari, amb altres, en Adenis, en Kripke i en Ben, que són altres personatges secundaris.
7: De còmic, no?
8: Exacte, la persona que tenia més mala sort del món. I, bueno, l'estere comença que Stuart romp accidentalment un dispositiu creat per Sheldon i Leonard i provoca una catàstrofe multiversal i, a partir d'aquí, bé, ha de salvar l'univers. Permet que personatges que ja coneixien de Big Bang Theory, na Penny, na Bernadette, en Rush, reapareguin convertits en versions completament diferents d'ells mateixos. Clar, perquè van a portes i cada vegada estan a universos paral·lels.
14: A la Mònica li està fent un munt de gana.
8: Sí. I de mira, per jo aquí ve el problema d'aquesta sèrie, que la trama no importa gens. O sigui, la trama és el lloc de què passaria que aquests personatges fossin a un altre univers, si fossin Max o si visquessin a una distòpia. I és vera que han trobat la fórmula per recuperar els protagonistes sense convertir això en una simple desfilada nostàlgica. Han arriscat molt, moltíssim. Això s'ha de reconèixer, que normalment els spin-offs segueixen la fórmula original. A mi el problema és que l'experiment no m'acaba d'enganxar perquè a vegades dic, estic fent HBO 2026 o estic fent un capítol d'Embrujades de l'any 99, perquè hi ha molt d'efectes d'aquests digitals. Ara, també és vera que els protagonistes funcionen, Stuart conserva aquesta mescla meravellosa, no?, de tristesa, resignació, de mala sort, i ells tres funcionen. El que passa que jo m'agradaria més que obrissin un portal d'ells, un sofà, anant a una deixana de
7: còmics. Però ells fan d'ells, del mateix personatge...
8: Sí, d'ells mateixos. El que passa que... com van a diferents portals d'altres realitats, pues,
7: tenen altres personalitats. Exacte.
8: Ai, no, ells quatre no, però els altres sí.
7: M'explotes cap?
8: Sí, sí, és curiosa. Però, de moment, bueno, està a HBO, són 10 capítols de 20-25 minuts, de moment n'han estrenat 4, demà s'estrenen 5. I aquests 4 són estranys.
7: I doncs, jo he vist algunes, així, una no recorda el títol, però també és uns que, supos que tu la vares dir, que quan se moren van com a una realitat virtual. No, és que no me'n recordo els títols mai. I ara una que se diu Matèria Oscura, que també va d'un... d'això, quàntic, d'universos paral·lels o coses que passen així, i per tant, molt curiós, Marta.
14: No, pues agrada molt lo fantàstic. Sí, no, jo m'he quedat en la realitat, en lo quotidià.
8: A mi no me sol agradar molt lo fantàstic. I algunes vegades sí, hi ha coses que m'han encantat.
7: A mi tot tampoc,
8: Com a Sugar, però, per exemple, aquesta de Stuart
7: seguiré
8: donant un poc de tal, perquè són capítols de 20 minuts, que se veuen molt ràpid i que té aquesta cosa de que li tens carinyo en els personatges. Però és vera que és una cosa totalment diferent, no és un Big Bang Theory 2.
7: I aquesta sèrie de Ricky Gervais, dels moixos de carrer, sa quina t'ha dit?
8: Sí, però no l'he vista.
7: No, jo tampoc me l'estic com aguardant.
8: Pues,
7: ja la veurem. I anem ara a parlar d'això mateix, Anna Marta, però als cinemes.
0: L'escapada amb Marta Pérez.

0: Marta, que
1: hola.
0: És, la teva música és molt bona, sempre m'has agradat sentir-la.
1: Sí, ja ho veus.
0: És una sintonia bona. Conta-mos, què mos dius avui?
1: Avui jo m'he posat sèria, sé que és agost i que les cartelleres estan així un poc tremolant perquè és temporada baixa, però vos duc un drama des que m'agraden a jo, que és Prometido el Cielo. És una òpera prima d'una directora de Tunísia, que és Erige Sehiri, no sé si se pronuncia així, però és veure la migració des d'un angle completament diferent. I és que, el primer de tot, és que és a través d'una mirada femenina i africana, perquè ella és una directora africana, que retracta la realitat de milers de dones que estan atrapades al país africà, al nord d'Àfrica, i que allà intenten sobreviure a països que també són racistes i hostils, que pareix que entre africans no, però també. Es veure com la migració dins Àfrica i la vida d'aquestes dones que se queden atrapades a països que no les reconeix com a pròpies i també la vida dels infants que perden els seus pares al Mediterrani. Si voleu, escoltam el trailer.
2: Cuando subisteis a la barca, ¿a quién viste? ¿Quién más había? La barca se dio la vuelta.
3: Sí.
4: ¿Pero cuál es el plan en concreto?
5: Hasta que encontremos una solución para ello.
4: ¿Y si no la encontramos?
6: Solo puedo decirte que el procedimiento es el mismo en todos los casos. Hay que entregarla a las autoridades.
5: ¿Por qué confías en las autoridades?
7: ¿Sabes que la policía está investigando a las iglesias?
8: Tengo carnet de estudiante, estoy aquí legalmente.
1: Una de las cosas más curiosas d'aquesta película es que una de las actrius, la directora, no la va a veure un casting, sino que estaba a punt de travessar el Mediterrani y se varen creuar per coses de sa vida y va acabar actuant a una película. Ella no és actriu, no, almenys no actriu professional, y es una película que parla pues, d'això, de l'exili, de la maternitat, que quan no hi ha llaços de sang, d'aquesta resiliència, aquesta resistència i aquestes ganes de viure una vida digna, no? I aquestes dones que comparteixen el manco s'urgència de recuperar un poc la normalitat. És una pel·lícula molt autèntica, pot ser a vegades dura, però també és una pel·lícula molt lluminosa, esperançadora, encara que paregui que no, i terriblement real, que és una cosa que veiem a les notícies dia sí, dia també, però des d'aquest punt de vista de com ser immigrant africana dins el propi país africà.
0: Quina impressió.
1: Vos ho he dit, que sí, m'he posat sèrie avui.
0: Sí.
1: Però jo crec que és una... mos hem de quedar amb aquest punt de llum entre aquesta sororitat entre les dones que estableixen aquests vincles, que encara que no hi hagi sang, elles mantenen, no? És una, a mi me fa moltes ganes, així que ara que la cartellera està un poc així, un poc més fluixa, encara hi ha esperança.
9: I anirem a passar un pot de fresca en el cine.
1: I anirem. A més, si no vos encaixa aquesta pel·lícula, jo sé que estàu esperant com si fos dia dimecres, s'adelanten les estrenes i dimecres hi ha preestrenes en la ciutat del Ser Querido, amb un col·loqui, encara que sigui en línia, no és tan presencial, amb Sorogoyen, Isa Peña, Javier Bardem i Victoria Luengo. Jo ja l'he vista, he de dir que jo hi aniria. De fet, només teníem una projecció, se va omplir tan ràpid que hem obert una altra sala per poder també tenir el col·loqui. La projecció és dimecres 26 a les 7:30.
0: Carai, i el col·loqui és a posteriori, no?
1: Sí.
9: I ja estan les entrades esgotades?
1: Per la segona projecció, encara avui ho he vist abans de venir i encara hi havia entrades.
0: No
1: moltíssimes, així que hauríeu de córrer, però sí, encara que
9: sí,
1: encara
9: jo m'esperaré un parell de dies, sí. Però sí que...
0: Ens vareu poder veure, no?,
1: sí.
0: En els festivals, sí, no?
9: No, jo no.
1: Jo sí vaig veure la pel·li i paga la pena fer... ara anar a reservar entrades i reservar un parell, perquè, a més, és una pel·lícula que jo crec que se presta molt a tenir un debat posterior, perquè és un op... diferents temes i tot
9: interessant. M'agrada tant això d'anar al cine i que després
1: ja.
9: Una pel·lícula d'aquestes que dona per debat, que vas amb algú, que després fas una canya allà a Cine Ciutat de Montcatell allà de vora... Uh-huh. És molt xulo això, sí. I xerrar-ne de
1: perquè després diguin que les plataformes acabarà amb aquesta sensació de comunitat, de veure una cosa tot plegat, és impossible.
9: No, sí, encara...
1: És un plan,
9: no,
1: és un plan ideal. Així que ja sabeu, tenc propostes per tothom.
0: Que bé, idò, quina cosa més guapa, se poden comprar en línia, no?
1: Sí, sempre.
0: Molt bé, idò, això ho trobareu a Cine Ciutat. Alguna cosa més que vulguen destacar?
1: No, només una cosa, he vist una pel·li d'aquestes que mos agraden, una òpera prima, petiteta, espanyola, bueno, és del País Basc, Yone a veces, de Sara Fantova, que m'ha encantat.
9: Crec a Filmin.
1: A Filmin. crec que t'encantarà.
9: Vale, me l'apunt.
1: Sí, és una pel·li d'aquestes petitones.
9: Ione?
1: Ione, a veces. Molt... Res, és una pel·li mínima, d'aquestes que a mi m'agrada. Em veus a mi, la ciència-ficció no, però les pel·lis mínimes sí. M'agraden, així que... Molt I aquesta bé. Crec que t'agradarà.
9: Molt bé.
0: Que bé, idò, moltes gràcies a totes dues, ja heu sentit, i vosaltres també, si voleu, mos podeu fer arribar allò que vos ha agradat més, i ho podem debatre també en Cata i en Marta, a partir de dijous que ve.

com a grup. I a la vegada és el primer concert que fa Ritual Nepal aquest estiu, on presentarà el seu àlbum Ara Venim. Us hi esperam a tots i moltes gràcies.

0: En sa música d'Ulls Secs, ho deixam per avui. D'aquí uns segons, l'informatiu vespre amb Aina Sureda. I nosaltres tornem demà. Recordeu, Ritual Nepal i Ulls Secs demà vespre en es gremi. Adéu.
1: Canvi de temps a les Balears. D'aquí una hora, tot l'arxipèlag estarà a Vistaronja per fortes pluges i tempestes. Bon vespre, són les 7.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: L'AMET ja ha activat aquest avís fa una hora a les Pitiüses i a les 8 s'estendrà a Mallorca i també a Menorca. El conjunt de l'arxipèlag estarà també en avís groc per Malamà i Menorca per Rissagues. Tot una, connectam amb Ciutadella i també serem en directe a la Direcció General d'Emergències a Marratxí, on a aquesta hora està reunit el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval per seguir el minut a minut. Per precaució, Palma ha tancat ja el passeig marítim i els parcs de Bellver, de la Ribera i de Can Terrés. Mentre a Eivissa, l'Ajuntament ha treballat fins avui mateix i des de fa 3 setmanes a la neteja de torrents davant la possible acumulació d'aigua fins a 40 litres per metre quadrat es poden acumular en només una hora, segons l'AEMET. Per saber com evoluciona aquest solc d'aire fred, saludam el meteoròleg d'aquesta casa, Dani Capó. Bon vespre.
3: Bon vespre, Aina.
1: Han començat a entrar o aproximar-se les precipitacions o tempestes a l'arxipèlag?
3: Idò, mira, ara aquestes tempestes que han afectat les darreres hores a punts de la Comunitat Valenciana en grans acumulacions de precipitació, però sobretot vents molt forts, ja entren a la mà Balear, ja circulen dins la mà. Ara mateix les tenim davant de la costa de la Serra de Tramuntana, algunes d'elles. És vera que, de moment, no se situen a prop de les nostres costes, però s'ha de veure com evoluciona aquesta situació, perquè les tempestes continuen fent més aviat a prop de la Comunitat Valenciana, però s'ha de veure com s'aproximen i com es distribueixen a partir de nit, que és quan el risc que ens pugui afectar qualcuna d'aquestes tempestes i és una mica més alt.
1: De fet, les previsions són més complicades en aquesta època de l'any. Depèn de l'evolució

0: pot ser toquin bé, terra o no ho facin. En cas de fer-ho, de fet, s'esperen ratxes de vent de més de 100 km per hora.
1: Efectivament, és una previsió que mostra bastanta incertesa. En aquesta època de l'any, allò més habitual, i en aquest tipus de situacions també, és que les tempestes quedin dins la mà. Això és el més habitual i el més probable també en aquest cas. Però el risc potencial és alt, perquè aquestes tempestes ja han vist que són molt fortes. Per tant, efectivament, si arriben a tocar terra a qualque punt, les conseqüències poden ser de temps sever. En aquest sentit, no podem descartar que al llarg de la nit i la matinada puguin arribar a tocar terra a qualque redol i, efectivament, com comentes, Aina, els cops de vent serien un dels fenòmens més destacables dins aquestes tempestes i se podrien superar aquests 100 km per hora.
0: Des que ara les tempestes estan circulant damunt la mà, estan davant la Serra de Tramuntana, cap a on sembla que els mapes estan indicant que es desplaçarien?
1: L'avanç natural d'aquestes tempestes és de sud-oest cap a nord-est. Efectivament, ara tenim un nucli que està deixant bastanta activitat elèctrica enfront de la Serra de Tramuntana. De fet, si fos fosc, probablement veuríem llampegar bastant, però hem d'estar pendents també de les tempestes que es formin a les costes més cap al sud de la Comunitat Valenciana, perquè són aquelles que una vegada que es comencin a moure cap al llevant, poden arribar a les illes. Aquesta de la Serra, segurament d'aquí dues hores ja no la veurem perquè s'haurà despassat més cap al nord. Però, en canvi, les que es puguin formar noves cap al sud de la Comunitat Valenciana són les que més probablement podrien passar com a mínim més a prop de les nostres illes.
0: I tots aquests avisos dels que estan parlant de tempestes, de pluges, també estan acompanyats d'altes temperatures. A nit, de fet, s'han superat els 30 graus a Banyalbufar, també al Port de Sóller. Quina és la previsió per avui vespre?
1: Bé, les previsions de temperatura mantindran un ambient bastant càlid fins que demà es produeixi un canvi de masses d'aire. Per tant, a nit segurament no arribarem les temperatures tan altes de nit passada en què ja no és que, arribéssim a 30 graus, és que no varen baixar de 30 graus en alguns punts, la qual cosa és històric, podríem dir. Aquesta pròxima nit encara tindrem un ambient càlid i bascós, segurament no tant, i al llarg del dia de demà notarem com progressivament les temperatures són més baixes i res tenen a veure amb el que hem viscut avui, que hem arribat a fregar, atenció, els 42 graus a Pollença.
0: Gràcies, Dani. Esperarem, per tant, aquesta davallada de temperatura. Tot d'una ampliarem aquesta informació en aquest dijous 20 d'agost, en què 11 persones han resultat intoxicades per un incendi en un habitatge a Cala de Bou, a Sant Josep de Satalaia. Neus López, bon vespre.
2: Bon vespre. Només una d'elles ha hagut de ser traslladada a l'hospital. El foc ha començat de vés les 2 del migdia i ja està extingit. Segons els bombers, les flames han afectat la part exterior en cremar un tendal, una pèrgola i altres elements del jardí.
0: I avui hem conegut que el Servei de Vigilància del Litoral del Govern ha aixecat 17 actes durant la primera quinzena d'agost.
2: És el balanç que ha fet el govern del dispositiu de Ports i Illes Balears i que ha intensificat el control de l'activitat nàutica a Mallorca, Menorca i Eivissa, especialment sobre el xàrter, els fondejos i la correcta utilització dels cants de boies. En total s'han realitzat 46 inspeccions.
0: I el Ministeri d'Agricultura ha abonat 81.000 euros a 177 pesquers de Balears per compensar l'augment del preu del combustible.
2: Es tracta d'un primer pagament per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears alerten que les compensacions són insuficients per fer front a l'escalada del preu del gasoil.
3: No aguantaran. Ara estem sortint de menys benefici. El dia que això se dispari i que sigui sortir a empatar o a pèrdues, que tot per si mateix anirà aturant.
2: És el president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, que també denuncia que el gasoil pràcticament ha duplicat el preu en els darrers mesos.
0: I en els esports? En futbol, Patri Guijarro ha estat escollida primera capitana del Barça. Xisco Ribas, bon vespre.
4: Bon vespre. La jugadora mallorquina és la líder del millor equip d'Europa del futbol femení. La migcampista serà la primera capitana de l'equip i estarà acompanyada per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. Pel que fa al Mallorca, tot indica que Marc Domènech marxarà cedit al filial de l'Atlètic de Madrid i tenis de la Liga han inspeccionat avui l'estadi Nuevo Los Cármenes per revisar el seu estat per mort dels terratrèmols que han sacsejat Granada els darrers dies i n'han partit sense fer declaracions. Veurem que decideix la Liga. L'U d'Eivissa ha guanyat per 1-2 l'Osasuna B en un partit amistós. El bàsquet Menorca ha fitxat l'ala pivot de 24 anys, Noah Haaland, i en natació artística les mallorquines Elsa Gracia i Hilde Orfila s'han proclamat campiones d'Europa a la categoria màster 50-59.
0: Més esports quan passin uns minuts de les 7:30. Tot això en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Menéndez al control tècnic.
5: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7:07.

0: Les Balears es preparen per un capvespre i una nit de temps, dèiem, inestable. De fet, en aquests moments hi ha una reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, i és que Protecció Civil demana extremar la precaució. Precisament a la seu de Marratxí, a la Direcció General d'Emergències, i tenint la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Han fet ja declaracions en els mitjans de comunicació?
1: Bon vespre, doncs. No, encara no han fet declaracions perquè el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval continua en aquests moments reunits per avaluar la situació davant dels fenòmens meteorològics que es preveuen aquesta pròxima matinada. Totes les illes, recordem, està activada l'alerta taronja per pluges i tempestes i la groga per fenòmens costaners de Menorca. Més, hi ha alerta groga per Rissaga. La reunió ha començat a les 6 de l'hora baixa i està servint per analitzar les previsions i valorar quines mesures s'hauran d'adoptar durant les properes hores. Mentrestant, es mantenen les recomanacions habituals davant episodis de pluges intenses. Les precipitacions poden provocar crescudes sobtades dels torrents i per això no s'han de travessar zones inundades ni a peu, ni en vehicle, ni estacionar tampoc en punts inundables. També es recomana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles i, si s'ha de conduir, prioritzar carreteres principals i autopistes, reduir la velocitat i evitar els punts on es pugui acumular aigua. En cas de tempesta, cal cercar refugi dins un edifici i, si ens sorprèn, al camp, allunyar-se d'arbres i estructures metàl·liques i cercar zones elevades. Està previst que tot just finalitzi, però Aurelio Soto, cap de Departament d'Emergències, actualitzi la situació i les mesures acordades.
0: Gràcies, Victòria. Tan bon punt tinguem aquestes declaracions, tornarem a connectar amb tu. Dèiem que l'avís taronja per pluges i tempestes està actiu des de les 6 de l'hora baixa a les Pitiuses. S'hi sumaran Menorca i Mallorca a les 8 de vespres. Un avís taronja per tempestes que es mantindrà activat fins a la mitjanit a les Pitiuses, fins a les 4 de la matinada a la resta de les illes. Per tant, el mal temps es mantindrà en les pròximes hores i fins i tot demà, com confirma el portaveu adjunt de l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorología, Jorge Rodríguez.
2: A partir de esta tarde, por la noche y durante la madrugada de mañana tendremos algunas tormentas acompañadas, debido a una vaguada, que significa que tenemos un aire frío en altura, que favorece que tengamos esta situación convectiva.
0: En previsió, l'Ajuntament d'Eivissa ha avançat 3 setmanes la neteja de tots els torrents urbans del municipi susceptibles de negar-se.
3: El darrer a netejar-se aquest dijous mateix ha estat el torrent de Sa Llavanera, que es va desbordar la passada d'Anna. Jordi Grivés, el regidor de gestió ambiental de la capital eivissenca.
4: La meteorologia està molt estranya. De fet, avui estem amb alerta groga, ja sigui de vent, ja sigui de tempestes, i no volem que ens agafi el toro, com es diu, perquè no volem inundacions com les que va haver-hi la Dana de l'any passat, no? I el que hem de fer és intentar minimitzar aquesta problemàtica.
0: També a Mallorca s'han pres mesures. Els parcs de la Ribera, de Can Terrés i de Bellvé no han obert l'hora baixa d'avui, i en aquest darrer s'ha cancel·lat el concert previst per a les 9 del vespre del Combo Batanga del Palma Jazz Festival. Tampoc no es fan les visites dels patis oberts i l'Ajuntament de Palma ha tancat a les 6 de l'hora baixa el passeig marítim.
3: L'episodi d'alerta més ha afectat les festes de Sant Bernat a la barriada del Secà de la Real de Palma i s'han cancel·lat els actes en homenatge al patró. A la part forana de l'illa, Montuïri, el bingo previst per avui s'ajorna demà a les 10 del vespre, i a Consell, la 37a edició del concurs de playbacks també s'ajorna a l'espera de determinar una nova data. Aquestes tempestes, que deixaran una pluja neta i només aniran a redols, donaran pas a un descens de les temperatures a partir de demà, tot i que continuaran sent elevades.
0: I Menorca també viu pendent del pronòstic meteorològic. Com explicàvem, a les 8 entren en vigor diversos avisos per mal temps, en concret fortes pluges i vent. De fet, s'han suspès algunes activitats previstes per aquesta hora baixa i nit a diversos municipis. També hi ha risc de rissaga. Precisament a Ciutadella hi ha el nostre company Samat Hoffman. Samat, bon vespre.
5: Què tal? Bon vespre. Com bé dius, Aina, a Menorca les alertes per mal temps entren en vigor d'aquí 52 minuts, quan siguin les 8. I a Ciutadella, aquí, al Port Antic, estan pendents de si es compleix o no el risc de rissaga. L'oscil·lació de la mà podria ser d'uns 70 centímetres. A la resta de l'illa, la tensió es centra en l'alerta taronja per pluges de fins 40 litres per metre quadrat en una hora i tempestes. També hi ha alerta groga per fenòmens costaners, perquè està previst que bufin vents que poden arribar als 80 km per hora. Davant d'aquest escenari, diversos esdeveniments s'han suspès, com el multitudinari mercadet d'estiu d'Es Mercadal, o el Vespre d'Art del Port de Mó, o el Festival Ocalari. La travessa entre Punta Prima i l'Illa de l'Aire també s'ha cancel·lat. Està previst que les alertes finalitzin entre les 5 i les 7 del matí de demà.
0: Gràcies, Amat. I el canvi de temps no es tradueix en un descens de la temperatura. Durant el dia, les illes han estat en avís groc per altes temperatures. La màxima s'ha enfilat, com deia el meteoròleg Dani Capó, fins als 41 graus i mig. Ha estat a Pollença.
3: De fet, aquesta nit ha estat roent a Mallorca, municipis com Banyalbufar, on s'ha arribat als 33 graus, i el Port de Sóller als 32.
6: Molt malament, perquè gairebé ni no poden pegar avui.
7: Nosaltres amb el ventilador tot el vespre.
3: A les Pitiuses el mercuri tampoc no ha baixat dels 30 graus a Sant Antoni de Portmany, Formentera i Eivissa.
0: En general, la nit ha estat molt càlida a tot l'arxipèlag, amb valors propis d'una matinada tòrrida, mínimes per damunt dels 25 graus. De fet, el portaveu adjunt de l'AEMET, Jorge Rodríguez, ha ironitzat sobre el fet que gairebé, diu, no queden adjectius per descriure la situació anòmala que vivim.
2: Ya prácticamente se nos acaban los adjetivos, ¿no? Porque tenemos noche tropical por encima de 20 grados, noche tórrida por encima de 25 grados y en algunos casos hasta se denomina noche infernal, cuando la mínima está por encima de 30 grados.
0: Amb aquesta calorada, de fet, avui s'ha activat l'avís vermell per risc d'incendis forestals. I aquests episodis de calor intensa obliguen a modificar alguns actes de les pròximes festes patronals de Menorca.
3: Com ja va fer els mitjons, Sant Lluís ha decidit avançar el jaleo de diumenge a les 10:30 del matí. Sant Climent també celebra en aquest cap de setmana i ha decidit avançar una hora. El jaleo començarà a les 11. L'objectiu, evitar les hores de més sol i garantir el benestar i seguretat dels cavalls i dels participants. A Ferreries, de moment, estudien si també modifiquen els horaris d'alguns actes de les festes d'un estiu especialment calorós.
8: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
9: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.

0: 7 i 15 minuts, un incendi ha afectat avui migdia un habitatge en un edifici de Cala de Bou a Sant Josep de Sa Talaia. 11 persones han estat ateses per inhalació de fum, una d'elles traslladada a l'Hospital de Can Misses. Francesc Camàs, bon vespre.
1: Bon vespre. El foc ha començat de les 2 del migdia a l'exterior d'un habitatge situat a la planta baixa del carrer Guipuscoa número 9. No hi havia ningú dins. Segons han explicat els bombers, les flames han afectat la part exterior en cremar un tendal, una pèrgola i altres elements del jardí. Una desena de veïnats han evitat l'avanç de l'incendi amb extintors fins que han arribat els bombers, que han donat per extingit el foc a les 3:30. La façana i altres habitatges annexos s'han vist afectats pel fum i les flames. Segons el 061, s'han atès 11 persones al mateix carrer per inhalació de fums. Una d'elles ha estat traslladada a l'Hospital de Can Misses.
0: I encara a Eivissa, un jove italià de 23 anys ha estat ingressat a l'Hospital de Can Misses en estat crític després de patir un atropellament.
2: Els fets han ocorregut la passada nit al quilòmetre 11 de la carretera de Vila a Sant Antoni a l'altura de Sa Casilla, en sentit cap a la capital de l'illa. El 061 ja ha desplaçat una ambulància de suport avançat que ha atès inicialment la víctima, que posteriorment ha ingressat a la unitat de cures intensives.
0: Tot això quan continua ingressat a la unitat de cures intensives l'home agredit dilluns passat a Formentera.
1: L'home de 33 anys es troba estable dins la gravetat i respiració assistida. Segons ha informat la policlínica Nuestra Senyora del Rosario, la víctima va ser agredida al Port de la Savina i després de l'assistència dels serveis sanitaris va ingressar a l'UCI en coma induït. La policia local de Formentera va detenir el presumpte autor de l'agressió localitzat a les immediatives ateses del port.
0: I l'home que demanava l'ingrés a un centre penitenciari davant del jutjat de Manacor tenia antecedents penals i una condemna anterior per homicidi dolós.
2: L'home de 61 anys havia estat condemnat a 17 anys de presó per cometre un assassinat a Catalunya. A més, també té antecedents a Mallorca per robatori, violència de gènere i amenaces. Recordem que va confessar que havia intentat matar la seva exparella. L'inspector en cap de la policia local de Manacor, Gustavo Cervero, s'ha mostrat satisfet amb el bon funcionament del sistema Biogen, gràcies al qual s'ha pogut protegir la víctima i evitar una desgràcia major.
0: I ara vos parlant de la darrer balanç de criminalitat corresponent al primer trimestre d'enguany, que indica que les infraccions penals registrades en el conjunt de les illes augmenten un 8,5%. Per illes, on més augmenten, és a Mallorca, gairebé un 12%. A Eivissa pugen un 1,7%. Per contra, la criminalitat davalla, però, gairebé un 20% a Formentera i a Menorca cau un 10%.
1: Aquestes dades del Ministeri de l'Interior compten aquelles capitals i localitats de més de 20.000 habitants. En aquest sentit, els indrets on més augmenta la criminalitat és a Inca, amb gairebé un 30%, Alcúdia, Llucmajor, a Mallorca i Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa. En canvi, on més davalla és a Santa Eulària del Riu, gairebé un 8%. També baixa tant a Ciutadella com a Mó, al voltant d'un 6,5%, i a Manacor un 1,7%.
0: En els municipis on més baixa la mitjana de delictes intervé en gran part la prevenció.
1: Pel que fa als municipis on les dades de criminalitat pugen, cal recordar que això també es deu a més efectivitat, detencions i més condemnes. Ho explica Gustavo Cervero, inspector en cap de la policia local de Manacor.
3: Ejemplo típico es los delitos de tráfico de drogas, ¿no? o contra la salud pública. ¿Eso por qué se aumenta más? Porque la policía es más eficaz. Porque esos delitos normalmente nadie los denuncia, o prácticamente nadie los denuncia. Eso lo persigue la policía. Si la policía no les detiene, esos delitos no cuentan.
1: Els agents policials asseguren que la coordinació entre les diferents forces de seguretat és imprescindible per lluitar contra la criminalitat.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: La Federació de Confraries de Pescadors de les Balears alerta que les compensacions anunciades pel govern central són insuficients per fer front a l'escalada del preu del combustible. Denuncien que el gasoil pràcticament ha duplicat el preu en els darrers mesos.
2: A les Balears, d'haver 170 armadors, rebran poc més de 81.000 euros per a 177 embarcacions d'una flota total de 266. Una compensació que queda lluny, diu les confraries, dels 25 milions d'euros que el govern central s'havia compromès a destinar al sector. El president de la Federació, Domingo Bonnin, lamenta que encara no s'ha concretat com ni quan es faran efectius els ajuts i alerta que una part important de la flota en quedarà fora.
5: La compensació no arriba ni per començar. i els 25 milions d'euros quan varen fer, quan varen, se varen posar damunt la taula, ja trobaven que eren molt reduïts, han injectat 3 milions d'euros, nosaltres hem demanat que sigui efectiva, nosaltres l'hem demanat que ara, benvinguda sigui. Nosaltres tenim 266 embarcacions i xerro de molt pot d'obres comprant amb els 25 milions d'euros.
2: Les confraries recorden que la pesca depèn de molts altres factors que no poden controlar, com el vent, l'estat de la mar, les captures. Per això adverteixen que si aquesta incertesa s'hi afegeix l'encariment del combustible i no s'hi posa remei, la continuïtat del sector està en risc de desaparició.
5: És molt complicat. Els barques estan assumint aquest diferencial amb menys benefici. No ho aguantarem. Ara estem sortint amb menys benefici. El dia que això se dispari i que no sigui, que sigui sortir a empatar o a pèrdues, que tot per si mateix anirà aturant.
2: I aquesta pujada es nota, sobretot, cada vegada que els pescadors han d'omplir el dipòsit. En Julen, al gener li costava poc més de 500 euros, ara pràcticament el doble. Altres pescadors, com n'Àngel, han optat per reduir el nombre de sortides a la mà per intentar contenir la despesa en combustible.
6: Nosotros gastamos mucho gasoil, vamos bastante lejos a las pesqueras que tenemos y, claro, hace que sea casi inasumible poder hacer nuestro trabajo.
7: Cuando vemos que no se puede, tendremos que amarrar. Es que ya amarramos, muchos días amarramos. Amarramos porque no queremos salir para no gastar gasoil.
2: Els pescadors asseguren que ara per ara la situació és insostenible.
0: I la Federació d'Associacions Empresarials de Comerç de les Balears alerta que l'increment de l'activitat turística no es tradueix en un augment de les vendes en el petit i mitjà comerç. Una part significativa dels establiments comercials de Mallorca ha registrat aquest estiu descensos en la facturació, que oscil·len entre el 10 i el 15% en comparació amb l'any passat.
1: AFEDECO insistes que no es tracta de qüestionar el paper del turisme, sinó d'entendre com canvia el comportament del visitant i com es distribueix la despesa durant la seva estada a les illes. En aquest sentit, assenyala l'increment del cost de les vacances, sobretot en transport i allotjament. Pedro Miró n'és el vicepresident.
8: ¿Qué sucede? Que para el resto de posibilidades de oferta complementaria que hay en Mallorca, queda menos dinero para poderse gastar. Conclusión, los restaurantes trabajan pero menos, los bares trabajan pero menos, los comercios trabajan pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente ahora en este momento hay una bajada de ventas, según la zona, de un 10 a un 15%. Hay zonas que la bajada es superior.
0: Mentrestant, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca es mostra prudent i espera que acabi la temporada per donar les xifres exactes.
1: Unes xifres que Pimeco detallarà a final de setembre. De moment, segons la percepció dels associats, la baixada de les vendes depèn del sector i això no passa en tots. També hi ha altres factors, com les zones on es troben els comerços o les altes temperatures que s'han registrat aquest estiu. Carolina Domingo és la presidenta.
9: Alguns han igualat el mes de juliol, el mes de maig i juny els van anar bé, el mes de juliol han davallat una miqueta, troben aquesta calor tan, tan extrema que estem patint aquest estiu, perquè les hores puntuals de sol i de calor, els carrers estaven buits i ens ho diuen, no? que això noten que ha sigut un perjudici a l'hora d'anar a fer compres.
0: Tot això quan a Menorca els restauradors del Port de Ciutadella diuen que no poden més. Durant els darrers 10 dies han patit 3 tall de llum en ple servei de sopar. Endesa fa feines per millorar el servei i abordarà la situació amb el Consell els propers dies. Cristina Tomàs.
10: Els talls de subministrament elèctric són en hora punta els vespres de més feina en temporada alta. Els restauradors diuen que hi ha clients que no s'ho prenen bé perquè no ho entenen. Una situació que ve de lluny, segons Josep Caules, propietari del restaurant Cafè Balear.
11: Hi ha hagut de passar 6 anys perquè hi hagi ara aquesta mobilització, perquè són els 9 d'enguany. Enguany es ve que hi ha més calor, hi ha més estrès tèrmic, segurament més gent que va afegint maquinària, però això no és d'ara. Això ara ha estat segut que fes got, però això fa anys que succeeix.
10: Els propietaris dels establiments del port es queixen de la lentitud de reacció de la companyia elèctrica i d'una molt mala imatge als negocis afectats, no només pel perjudici econòmic, sinó també per la reputació que asseguren també queda molt malmesa. Sentim José Bosch, president de la restauració de Caem Menorca.
12: Hi ha pèrdues econòmiques, hi ha pèrdues de gènere i sobretot s'imatge. No podem donar aquesta imatge al mes d'agost que quedi un un restaurant o tota una zona de restaurants sense llum tres vegades en tan poc temps.
10: Aquest dijous, diversos operaris feien feina a la zona per solucionar els problemes. Endesa assegura que el motiu de les avaries és l'onada de calor sostinguda dia i nit que fa patir les infraestructures. Altres feines s'iniciaran en acabar la temporada i es preveu una pròxima reunió entre la companyia i el Consell de Menorca per abordar la situació.
0: I no deixant la plana econòmica perquè la vaga al Centre de Protecció Animal de Son Reus es manté. Els treballadors no han arribat a un acord amb Atisa, l'empresa gestora, i l'Ajuntament de Palma.
1: UGT Serveis Públics lamenta que la reunió d'avui al Tribunal d'Arbitratge i Mediació hagi acabat sense entesa. Els treballadors denuncien que fa mesos que pateixen precarietat en tots els aspectes, tant salarial com en matèria de prevenció de riscos laborals.
13: Que no s'estava aplicant correctamente pues las condiciones salariales ya pactadas en el convenio que les aplican y la materia de seguridad y salud laboral, o sea, las condiciones de prevención en el centro pues son bastante, deja mucho que desear.
1: L'organització sindical ha considerat frustrant que cap de les parts implicades, ajuntament i empresa, assumeixin les seves responsabilitats. En cas de no haver-hi acord, l'aturada començarà el pròxim dilluns a les dues.
0: El Servei de Vigilància del Litoral del Govern ha realitzat 46 inspeccions i ha aixecat 17 actes durant la primera quinzena d'agost.
2: És el balanç que ha fet el govern del dispositiu de ports Illes Balears i que ha intensificat el control de l'activitat nàutica a Mallorca, Menorca i Eivissa, especialment sobre el xàrter, els fondejos i la correcta utilització dels cans de boies. Per Illes, Mallorca concentra el nombre més gran d'actuacions amb 23 inspeccions. A Menorca se n'han fet 12 i 11 a Eivissa.
0: I una tortuga marina està rescatada després de ser localitzada amb una malla enredada en una de les aletes. La tripulació de l'embarcació Dragonera va trobar l'animal aquest dimarts i el va traslladar fins a les instal·lacions de Marina Port Andratx, on es va activar el protocol d'emergència.
1: Dues professionals de la Fundació Palma Aquarium es varen desplaçar fins al port per recollir la tortuga i fer-se'n càrrec de la recuperació. L'entitat és l'encarregada d'atendre els casos de fauna marina accidentada a les Balears. Precisament, les xarxes i altres residus abandonats a la mà són una de les principals amenaces per a les tortugues a les aigües de les illes, juntament amb les col·lisions amb embarcacions, la pesca accidental o la ingesta de plàstics. Davant casos com aquests, els especialistes recorden que no s'han d'intentar retirar les xarxes, fils o cordes que tinguin enganxats l'animal, ja que es podrien agreujar les lesions. La recomanació és avisar el 112 i esperar l'arribada dels professionals.
0: I la plataforma contra el trasllat del Mercat Nou d'Eivissa denuncia que l'operació urbanística posa en perill les cases de més de 40 famílies que viuen als quatre edificis del voltant. També diu que els preocupa l'impacte que tindran les obres. Alberto Ferrer.
14: Vila projecta un edifici de 4 pisos amb 3 plantes subterrànies. Unes obres d'aquesta envergadura poden afectar els fonaments d'uns immobles dels anys 70. Per això aixecaran acte notarial de l'estat actual dels edificis per denunciar l'Ajuntament davant qualsevol dany. Pere Torres és el portaveu d'aquesta plataforma.
15: Estan tots molt preocupats per aquesta macroobra que volen fer. I estan buscant un notari perquè aixequi un acte de com estan els edificis actualment. Perquè si hi ha cap problema, després es pugui denunciar directament a l'Ajuntament.
14: Ja han recollit més de 800 firmes contra una operació urbanística encoberta, feta a tota pressa, diuen, i que inclou també un segon aparcament per més de 700 cotxes davall l'actual mercat i connectat amb les 300 places del que es projecta mitjançant un túnel. L'Ajuntament diu que serà una gran zona verda, però no s'ho creuen.
15: Estic parlant de 700 places d'aparcaments aquí. Ara sí, dalt, una zona verda. Com volem fer una zona verda si baix hi haurà tres sota en els aparcaments?
14: Que el projecte del nou mercat es troba de nou en exposició pública després d'un error en la primera, quan es va ometre la memòria del projecte, que calcula uns ingressos de 200 milions d'euros en 40 anys per la futura concessionària.
4: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. D'aquí a mitja hora, Mallorca i Menorca entraran en avís taronja per fortes pluges i tempestes. Se sumen així a les pitiuses que hi estan des de les 6 de l'hora baixa. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit a la Direcció General d'Emergències a Marratxí, una reunió que ja ha acabat. Allà hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Què és el que més preocupa a Emergències?
2: Bon vespre. Doncs el que més preocupa en aquesta hora és la tempesta que està previst que entri a partir de les 9 del vespre a Eivissa i que després avanci cap a la resta de les illes. S'espera que deixi fortes precipitacions que poden anar acompanyades de calabruix i, sobretot, de fortes ratxes de vent, amb especial incidència a les zones costaneres. Davant d'aquesta situació, Emergències demana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, no travessar zones inundades i allunyar-se dels punts més exposats al vent. Preocupa especialment també les embarcacions que ara mateix són a la mà. Una de les qüestions que preocupa és que en el cas de que no tinguin port assignat tinguin dificultats per trobar-hi lloc davant l'elevada demanda. El director general d'Emergències comenta que en aquest cas el més important és poder trobar refugi i allunyar-se de les zones del vent. Escoltam, Aurelio Soto.
3: Bueno, el que mejor, la recomendación que podemos hacer siempre es la precaución y la sensatez, pero lo que sí que sobre todo que sigan la información que emite Salvamento Marítimo, tanto a través de los avisos a los navegantes como con los radioavisos que va emitiendo habitualmente, y que por supuesto en caso de que tengan alguna emergencia o bien que a través del canal 16 contacten con Torre de Salvamento Marítimo o incluso llamando al 112.
2: El seguiment continuarà durant tota la nit. A les 9 del vespre, el comitè tècnic es tornarà a reunir per actualitzar les previsions i valorar l'evolució de l'episodi. També a les 11 del vespre està previst una nova revisió de la situació.
1: Gràcies, Victòria, en directe des de Marratxí, des de la Direcció General d'Emergències. I avui 11 persones han resultat intoxicades per un incendi a un habitatge a Cala de Bou, a Sant Josep de Satalaia.
4: Només una d'elles ha hagut de ser traslladada a l'hospital. El foc ha començat de les 2 del migdia i ja està extingit. Segons els bombers, les flames han afectat la part exterior, en cremar un tendal, una pèrgola i altres elements del jardí.
1: El Ministeri d'Agricultura ha abonat 81.000 euros a 177 pesquers de les Balears per compensar l'augment del preu del combustible.
4: Es tracta d'un primer pagament per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Tot això, la Federació de Confraries dels Pescadors de les Balears alerta que les compensacions són insuficients per fer front a l'escalada del preu del gasoil.
5: Aguantaran. Ara estem sortint de menys benefici. El dia que això se dispari i que sigui sortir a empatar o a pèrdues, que tot per si mateix anirà aturant.
4: Denuncien que el gasoil pràcticament ha duplicat el preu en els darrers mesos.
1: I el rei Carles III d'Anglaterra ha nomenat Gabriel Escarrer president i CEO de Melià Hotels, membre honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic.
4: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca l'ha felicitat per una distinció que, a parer seu, reconeix molts anys de relació, compromís i treball amb un mercat essencial per a Espanya i Mallorca com és el britànic.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: Informatiu Vespre. Esports.

0: Esports que comencem parlant en futbol. Patrick Guijarro, Xisco Ribas ha estat escollida com a primera capitana del Barça.
1: Una jugadora mallorquina és la líder del millor equip d'Europa del futbol femení. La migcampista del Coll d'en Rabassa ha estat escollida com a primera portadora del braçalet de l'equip blaugrana per a la temporada 2026-2027 i estarà acompanyada per aquest ordre per Marta Torrejón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Caroline Graham. El Barça femení inicia una nova etapa amb un grup de capitanes que combina experiència, lideratge i un profund coneixement del club. Pel que fa al Reial Mallorca, continuem sense novetats respecte si finalment el partit de dilluns vespre contra el Granada es podrà o no disputar. Tècnics de la Liga han inspeccionat avui matí l'estadi Nuevo Los Cármenes per a revisar l'estat d'aquest per mort dels terratrèmols que han sacsejat la ciutat andalusa els darrers dies. Després d'aquesta revisió, els tècnics han partit de l'estadi sense fer cap declaració. Les graderies supletòries del recinte no haurien sofert danys importants, segons uns dels responsables d'aquestes estructures, que assegura que estan preparades per a suportar moviments sísmics. Estarem, per tant, pendents del que digui la Liga. Mentrestant, el Mallorca continua preparant aquest partit a Son Bibiloni i Antoniu Roca ha estat avui protagonista al programa Esports 3 d'aquesta casa. L'extrem català demana prudència, però diu textualment que el Mallorca és un equipàs.
2: Nosaltres hem d'estar centrats amb els peus a terra. És cert que tenim un equipàs. I jo des de fora ho veia i un cop arribat comparteixo els entrenaments, és una barbaritat, els companys. Tots, des del primer a l'últim. Llavors, això sempre doncs, tindrem, anirem a cada camp i ens diran que som els, bueno, els que hem de guanyar, que hem de proposar, que hem de... però nosaltres hem de tenir peus a terra, hem d'afrontar cada partit a guanyar, com ha de ser, però amb els peus a terra, perquè aquí, com hem parlat abans, és una lliga molt llarga i molt difícil.
1: Antoniu també ha parlat de què pot aportar l'equip, depenent del partit, i sempre a plena disposició del míster Luis García.
2: Jo com a extrem potser n'hi ha un partit que em toca pues, atacar molt i potser n'hi ha un altre que em toca un lateral que és molt profund, que li haig de córrer a l'esquena i haig d'estar defensant més, pues, allà apretar els dents, a deixar-me tot per l'equip i a defensar perquè és el que toca aquell partit. Llavors, pel que el míster necessiti, sigui d'inici, sigui de suplent el que toqui.
1: I un darrer punt pel que fa al mercat de fitxatges, perquè tot indica que el mallorquí jugador del Mallorca, Marc Domènech, marxarà cedit al filial de l'Atleti de Madrid amb opció de compra. Només falten els tràmits formals finals entre ambdós clubs. I pel que fa a la primera divisió, qui torna a aquesta lliga és l'exmallorquinista Pablo Maffeo i ho fa en forma de cessió al València. El lateral dretà arriba al club Che procedent de l'Olympiacos, on no ha gaudit de protagonisme amb una opció de compra per a dues temporades. Escoltant Maffeo la seva arribada de nit a València.
3: La verdad que es un sueño, es un deseo desde hace mucho tiempo que se viene trabajando y bueno, yo desde que conozco la opción, obviamente, desde el primer día, pues deseando de venir. Yo vengo aquí a competir cada partido al máximo, vengo aquí a ayudar al equipo, vengo aquí a poder quedarme aquí, que para mí, ahora, a día de hoy, ese es mi deseo, poder quedarme aquí el día de mañana.
1: I ahir es va disputar un partit de la primera jornada de Lliga amb la victòria per 2-0 de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga, en gol precisament de l'exmallorquinista Kang In-Lee i un altre de falta directa d'Àlex Baena. I avui a les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Alavés disputaran a Butarque, al camp del Leganés, el primer enfrontament de la segona jornada. L'Uda Eivissa ha guanyat per 1-2 contra l'Osasuna B en el darrer amistós a Terres Basques en gols d'Eslava i Yoldi. El jugador blau-cel, José Carlos Lazo, ha valorat el partit d'avui.
4: Bueno, la verdad que bastante contento, ¿no? Al final hay que seguir cogiendo ritmo, que ya estamos en el tramo final para empezar la competición y yo creo que la valoración es bastante positiva, otra victoria más y ya afrontar el último el sábado en casa.
1: El conjunt pitius tornarà demà a Eivissa per a preparar el partit de dissabte a les 11 del matí a Can Misses contra el Mallorca B. Escoltam ara també el porter de l'Eivissa, Dimitrios Stamatakis.
5: Sí, yo creo que el equipo ha estado bien. Este partido nos sirvió mucho para coger sensaciones y ya para ir terminando ya poco a poco la pretemporada y llegar ya la semana que viene el primer partido de Liga lo más preparado posible.
1: L'equip pitius encetarà la primera federació contra l'Antequera a domicili el diumenge 30 d'agost. En bàsquet, a la primera FEP, el bàsquet Menorca ha fitxat l'ala pivot de 24 anys i 2 metres d'alçada, Noah Haaland, procedent de Gonzaga University dels Estats Units. Escoltàvem el tècnic Javi Zamora parlant d'aquesta nova incorporació.
6: Un jugador que nos va a aportar mucha energía, músculo y un motor de élite que le permite aportar en ambos lados de la pista. Es un gran trabajador y un jugador con un espíritu y una personalidad excepcional que tendrá un gran impacto en el vestuario.
1: I a la segona FEP, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat l'escorta suec Benny Fungula. Des de dissabte i fins diumenge que ve, l'Abadia de Palma acollirà l'edició número 62 del Gran Dia de la Vela que s'ha presentat just avui. Enguany hi participaran més de 500 regatistes i més de 400 embarcacions. Escoltam el president del Club Nàutic de Serenal, José Ramón Picó.
7: Ja quan varen celebrar 60 anys varen fer una gran festa. Crec que va ser un honor per nosaltres per arribar a aquesta xifra. I bueno, ja han passat 2 anys més i seguim allà i en xifres absolutes cresquent. És a dir, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. És a dir, que la gent de fora vol venir d'aquesta regata a Palma.
1: En tennis, Carlos Alcaraz ha anunciat el seu retorn a les pistes i serà a l'US Open a finals del mes d'agost i inicis de setembre. Recordem que el tenista murcià no disputa un partit des del passat 14 d'abril. I acabant l'informació esportiva d'avui, en dos breus apunts. En gimnàstica artística, Nicolau Mir ha liderat l'equip espanyol per assegurar la classificació per al pròxim Mundial de Rotterdam als Països Baixos. El mallorquí dels Xelska i els Balears ha aconseguit amb Espanya l'onzena posició i individualment, de fet, ha estat el millor gimnasta de l'equip espanyol. I en natació artística, les mallorquines Elsa Gracia i Hilde Orfila s'han proclamat campiones d'Europa a la categoria màster 50-59 a Bratislava, Eslovàquia.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
0: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Un dia més mirant cap a Ceuta perquè avui cap vespre s'hi ha suspès l'operatiu de neteja i desinfecció de la platja del Trampolín. Uns 500 migrants hi han tornat després que durant el matí s'aconseguís desallotjar un dels majors assentaments improvisats que sorgiren després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. S'estima que hi quedaven entre 3.500 i 5.000 persones migrants d'ençà de l'arribada massiva a final del mes de juliol. Ara se les ha traslladat a dues de les quatre zones d'acollida habilitades a la ciutat autònoma després de l'acord assolit entre l'executiu central i el govern de Ceuta. Hi ha habilitades 1.800 places, 300 més del que es va anunciar inicialment, tot i que es preveu ampliar-les a mesura que avancin les tasques d'adequació dels espais. Així ho ha explicat la ministra de Migracions, Elma Sainz, des de la delegació del govern a Ceuta.
1: Es la punta del iceberg de los recursos temporales de acogida de atención humanitaria. Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando, va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, titlla la crisi migratòria d'invasió.
2: Insisteix que totes les persones migrants siguin retornades al Marroc i que recuperi la normalitat a la ciutat autònoma.
3: Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad. Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. Y el Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo. Y que lo haga. Todas aquellas personas que entraron vulnerando la integridad territorial de España tienen que salir por donde entraron.
2: Vivas lamenta que 21 dies després de l'arribada massiva encara no hi hagi dades oficials de quantes persones continuen a la ciutat autònoma. El president Sautí xifra entre 25 i 30 els expedients de devolució diaris.
0: Tot plegat mentre el govern central prepara el trasllat urgent de la península de 500 nines que continuen a Ceuta. La iniciativa continua aixecant discrepàncies polítiques.
2: El PP insisteix, tal com ho ha fet el president Sautí, en que retornin al Marroc totes les persones migrants, també menors, que varen travessar la frontera. És la vicepresidenta del PP, Carmen Fúnez.
4: Si el gobierno hubiese protegido nuestras fronteras, en este momento no estaríamos hablando de esta situación y es el gobierno el que tiene que dar respuesta a esta cuestión. El ministro Marlaska lo dijo, el ministro Álvarez lo dijo, la ministra de Defensa Robles lo ha dicho. Todos los que entraron de manera ilegal en nuestro país volverán a su país y a eso es a lo que nos remitimos nosotros.
2: Mentrestant, els socialistes recriminen que això trencaria la legalitat i mantenen que la prioritat és vetllar pels menors. És el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
5: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino. Y ellos lo saben. Las niñas que están ahora en Ceuta tienen que tener un tratamiento singularizado. Hay que darle importancia al menor, a los derechos de los menores, que están muy por encima del interés superior del menor, están muy por encima del interés del Partido Popular electoral.
2: Mentrestant, Europa aposta pel retorn de tots els migrants al Marroc.
0: Tot i el mal temps previst avui migdia a les Balears, tocades la 1:30, ha arribat una nova embarcació de manera irregular a Formentera.
2: Hi anaven 16 persones d'origen magrebí, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil de Sant Josep de Sa Talaia. Els han trobat a 13 milles al suroest de l'illa Pitiusa.
0: I el Consell de Mallorca espera tancar la compra de la finca de Cal Ardiac a Palma els pròxims mesos i ja planifica les obres que durà a terme per reformar l'edifici on s'atenen persones en situació de vulnerabilitat social.
2: El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, assegura que l'expedient, que es va iniciar fa més d'un any, continua obert encara que les negociacions en la propietat estan ben encaminades. Tot i que no especifica quan es podria formalitzar l'adquisició, es mostra convençut que serà abans d'acabar l'any.
6: És un immoble que és necessari que esté en manos del Consell de Mallorca perquè requiere d'una sèrie d'obres de mejora i d'inversió que, obviamente, al no ser nosotros los propietarios, no podemos hacer y que si queremos continuar con esta dignificación de los servicios de inclusión social, pues la adquisición de Cal Ardiac pues es un elemento esencial y la posterior, digamos, reforma integral de este inmueble referente en la atención residencial a colectivos vulnerables.
2: El procés es remunta a finals d'abril del 2025, quan l'associació Refugi va comunicar la intenció de tancar les instal·lacions que tenien en una part de Cal Ardiac, on atenien una vintena de persones en situació d'exclusió.
0: I vos hem avançat a les 7:30. Gabriel Escarré, president i CEO de Melià Hotels, l'han nomenat membre honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic.
2: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca ha felicitat Escarré per aquesta distinció que li ha concedit el rei Carles III, un nomenament que, per a seu, reconeix molts anys de relació, compromís i treball en un mercat essencial per a Espanya i Mallorca, com també l'esforç dut a terme per avançar cap a un turisme de més qualitat i contribuir al reposicionament de la destinació. La Federació Hotelera de Mallorca està convençuda que el turisme també és un espai de cooperació entre països, de responsabilitat compartida i de construcció d'enllaços duradors.
0: I bones notícies en la investigació contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna personalitzada contra aquest càncer ha assolit els objectius principals d'un assaig clínic de fase 3. El tractament combina una vacuna d'ARN missatger dissenyada per a cada pacient amb el fàrmac d'immunoterapia Keytruda. Ens ho explica Neus Pericàs.
7: L'estudi s'ha fet amb més d'un miler de persones que ja havien estat operades d'un melanoma amb alt risc de recaiguda. Els primers resultats indiquen que la combinació del vaccí i el fàrmac redueix el risc que el càncer torni i que es propagui. Ara bé, les companyies encara no han publicat les dades completes de l'assaig i insisteixen que cal esperar abans de saber quan podrà arribar als hospitals i si el tractament arribarà a convertir-se en una teràpia habitual.
0: 11 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Es reforça el control de l'incendi de les Urdes a la frontera amb Salamanca. S'espera una reactivació de foc a la zona nord amb un augment de velocitat per la previsió de vents de component sud que poden arribar als 15 km per hora. Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen treballant a la zona.
2: Els avenços en l'extinció han permès que veïns de tres municipis puguin tornar a casa, tot i que dos d'ells hauran de quedar confinats. Després de la segona reunió del SECOPI, la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, s'ha mostrat lleugerament optimista, tot i que indica que cal mantenir la prudència.
8: Han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología y lo que tenemos es que ser optimistas y dejar trabajar a los profesionales.
2: El foc ja ha calcinat 4.800 hectàrees. D'altra banda, ha quedat controlat el risc a Castella i Lleó després que l'incendi botés de la província de Càceres a la de Salamanca.
0: I a Granada, els tècnics revisen els edificis desallotjats dimarts passat. Fins que no se certifiqui que les cases són segures, els 600 evacuats no podran tornar-hi. Tot això després de la sèrie sísmica que des de dissabte sacseja la ciutat. Aquesta nit s'han registrat 6 nous sismes, un d'ells de magnitud 3,4.
2: Malgrat tot, no s'han de lamentar danys personals ni desperfectes estructurals greus. Ja s'han inspeccionat més de 400 edificis mentre continuen les tasques de neteja i retirada de runes. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha explicat que alguns veïns han hagut de ser desallotjats temporalment.
9: Tenemos 600 personas que están, lamentablemente, han tenido que salir de sus hogares, que se están haciendo unas obras de urgencia para consolidar su, digamos, la seguridad de sus casas, que no tiene un problema de estructura, pero todavía se van a reforzar más y que creo que en un periodo cortísimo de tiempo, a lo largo del día de hoy, previsiblemente, ya puedan volver a sus hogares.
2: Segons els experts, ha explicat Moreno, el moviment de les falles pot causar nous terratrèmols en les pròximes setmanes i tremolors, i per això diu cal posar el focus en que els ciutadans aprenguin mesures d'autoprotecció.
0: Israel ha assassinat al manco 9 persones a una comissaria de Gaza.
2: Altres 15 han resultat ferides. Segons les mateixes autoritats d'Israel, l'atac tenia com a objectiu posicions de grups armats terroristes en l'enclavament palestí.
0: I 15 persones han mort i 4 més han resultat ferides en un atac rus a la capital ucraïnesa aquesta matinada.
2: Els bombardejos s'han produït durant la matinada i han afectat edificis residencials a Kiev, un hospital infantil i una escola. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'atac massiu i assegura que Ucraïna no té una defensa balística suficient per combatre els míssils russos.
0: I Colòmbia ha elevat a 309 les persones mortes al terratrèmol de la setmana passada.
2: El darrer balanç recull 4.469 persones ferides i 260 que encara romanen desaparegudes. Pel que fa a danys materials, es calcula que hi ha 30.800 llars destruïdes i 152.000 malmeses.
10: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: L'estiu és sinònim de festes populars, unes celebracions que tradicionalment acaben en una exhibició de focs artificials o correfocs. Els darrers anys, però, les elevades temperatures han disparat l'alt risc d'incendi. Això ha obligat a suspendre algunes d'aquests espectacles. El mapa Alert Foc, que elabora i actualitza la Conselleria d'Agricultura, és el que determina el nivell de risc.
2: Si el municipi té actiu un avís vermell, està prohibit l'ús de material pirotècnic, excepte en terrenys urbans a més de 500 metres d'una zona forestal. El coordinador d'emergències dels Bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, explica que hi ha ajuntaments que, tot i estar en nivell màxim d'alerta, tiren endavant aquests espectacles perquè assegura la normativa és interpretable.
11: Hi ha municipis molt prudents, però hi ha altres municipis que van en el límit, és a dir, alerta foc 4, però els nostres focs són així, la distància d'una massa forestal és de tant, de tant ofegir. Nosaltres, en l'alerta foc 4, hem anat a bastant de focs. Cada any que algun corre foc, pues, ens dona un petit problema, però és que estem allà i se queda quasi amb un conat. Ja està.
2: Davant d'aquesta realitat i gràcies a la conscienciació ambiental i animal, alguns ajuntaments, com el d'Inca i Porreres, han optat per la contractació d'espectacles de drons. El municipi del Pla de Mallorca fa 2 anys que disposa dels serveis de Flock Drone Art, l'empresa gironina que va preparar l'exhibició de drons a la Sagrada Família durant la visita del Papa Lleó XIV. N'és el gerent Fran Arnau.
12: Els drons tenen aquest avantatge respecte a la pirotècnia de que doncs, no fan soroll, es pot triar la cadència, diguéssim, de les llums per no afectar hipersensibilitats o, sobretot, no deixen cap rastre ecològic, diguéssim, al medi ambient ni molesten els animals. Per tant, aquest és un valor i és un fet distintiu del nostre espectacle, del nostre format de fer i sí, sens dubte, sí que ens ha donat diferents espectacles i ens dona cert volum nou que la pirotècnia pot ser que no tingui.
2: El president de la Federació d'Entitats Locals, Jaume Ferriol, augura un canvi de tendència. Pensa que s'incrementarà la contractació d'espectacles drons a mesura que baixin de preu.
13: Aquest estiu ja n'hi ha hagut bastants, tots són municipis grans, que tenen, pot aquí dir, tenen dos bes per fer-ho, i a mesura que la tecnologia baixi de preu, que puguin fer, ja s'hi tiraran els petits i tot, perquè és molt més còmode i és una novedat i queda com el que diu més bé perquè pot fer les figures que tu vulguis. I per aquesta tendència va cap aquí.
0: 5 minuts per arribar a les 8, seguim parlant d'esdeveniments culturals. Gairebé com una tradició més d'estiu, torna la Nit de l'Art a Felanitx, 4 dies amb més de 500 de punts expositius i 20 d'accions culturals i artístiques, des de música a desfilada de moda, passant per dansa i contacontes. La festa tindrà el punt àlgid demà, però a nit Sandra Martínez ja s'ha inaugurat una de les exposicions més destacades.
14: Parlem de la que cada any i des de en fa 3 comissarien Neus Cortés i Sebastià Mascaró i que es pot veure al convent de Sant Agustí, on enguany hi trobarem una obra del reconegut artista internacional Eugenio Ampudia.
15: Vaig a fer més d'una obra de l'any 2000 que es diu El sueño de todo artista. I la iconografia mos parla de temes com el somni, el refugi, hi ha una Mare de Déu morta, de muntongir també, una urna. Llavors, tots aquests conceptes de resguard, de son i de possibilitat també van en relació amb la peça en l'obra de Eugenio Ampudia.
14: Conceptes que troben el contrast, el diàleg, gràcies a l'espai que les acull. És un convent aturat en el temps

0: infantils. La lírica també tindrà, com sempre, un paper destacat gràcies a la 56a edició de la temporada d'òpera i la Tabernera del Puerto. Altres protagonistes seran el pianista Marco Mezquida i la cantant Lina, que presentarà dia 30 d'octubre el seu disc O Fado.
1: Un repòs immenso en tota terra.
0: Cal destacar també el 16 d'octubre el concert benèfic a favor de l'associació Ela Balears i que organitza el pianista menorquí Kiev Portella. Amb el títol El piano de Beethoven, el pianista presentarà un programa que pren com a eix central el tercer concert per a piano de Beethoven, una obra marcada per la lluita, la superació i la força interior. Un missatge que completarà amb els ressons més romàntics i poètics de Chopin, Grieg, Rachmaninoff i Debussy.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 20 d'agost. En aquests moments, les Balears entren ja en avís taronja per fortes pluges i tempestes. Mallorca i Menorca s'uneixen en aquesta hora a les Pitiüses, que hi estan des de les 6 de l'hora baixa. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit avui per primera vegada a les 6 de l'hora baixa, però ho continuarà fent al llarg del vespre. El comitè, que demana màxima precaució davant la tempesta que entrarà aquesta nit per a Eivissa. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. S'esperen pluges intenses, possibles episodis de calabruix fluixos i fortes ràfegues de vent. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris i cercar resguard, una crida que s'estén especialment a les embarcacions que són a la mà. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, posa especial èmfasis en la precaució que han de tenir aquestes barques que encara són dins la mà.
2: Bueno, el que mejor, la recomendación que podemos hacer siempre es la precaución y la sensatez, pero lo que sí que sobre todo que sigan la información que emite Salvamento Marítimo, tanto a través de los avisos a los navegantes como con los radioavisos que va emitiendo habitualmente, y que, por supuesto, en caso de que tengan alguna emergencia, o bien que a través del canal 16 contacten con Torre de Salvamento Marítimo o incluso llamando al 112.
1: La situació es revisarà durant les pròximes hores amb una nova reunió del comitè tècnic d'aquí a una hora, a les 9.
0: Avisos que han obligat a tancar el passeig marítim de Palma, també parcs i jardins, i també ajornar i a suspendre alguns actes de festes populars a municipis com, per exemple, a Consell o a Montuïri. Tot això avui ha coincidit amb avisos també per altes temperatures, i és que hi ha episodis de calor intensa aquest estiu. De fet, aquests episodis de calor obliguen a modificar alguns actes de les pròximes festes patronals de Menorca.
1: Com ja va fer es mitjons, Sant Lluís ha decidit avançar el jaleo de diumenge a les 10:30 del matí. Sant Climent, que tenen lloc aquest cap de setmana, també han decidit avançar una hora el jaleo i començarà a les 11. L'objectiu, evitar les hores de més sol i garantir el benestar i seguretat dels cavalls i dels participants, també. Ferreries, de moment, estudien si també modifiquen els horaris d'alguns actes de les festes d'un estiu especialment calorós.
0: I 11 persones han resultat intoxicades per un incendi a un habitatge Cala de Bou a Sant Josep de Sa Talaia.
1: Només una d'elles ha hagut de ser traslladada a l'hospital. El foc ha començat de vegades les 2 del migdia i ja està extingit. Segons el bombers, les flames han afectat la part exterior, un crema, un tendal, una pèrgola i altres elements del jardí.
0: El Ministeri d'Agricultura ha abonat 81.000 euros a 177 pesquers de les Balears per compensar l'augment del preu del combustible.
1: Es tracta d'un primer pagament per pal·liar els efectes econòmics de la guerra de l'Orient Mitjà. Tot i això, la Federació de Cofreries de Pescadors de les Balears alerta que les compensacions són insuficients per fer front a l'escalada del preu del gasoil.
3: Aguantaran. Ara estem sortint també menys benefici. El dia que això se dispari i que sigui sortir a empatar o a pèrdues, que tot per si mateix anirà acudant.
1: Domingo Bonin també denuncia que el gasoil pràcticament ha duplicat el preu els darrers mesos.
0: I el rei Carles III d'Anglaterra ha nomenat Gabriel Escarrer president i CEO de Meliá Hotels, membre honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic.
1: La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca l'ha felicitat per una distinció que ara, en el seu parer, reconeix molt d'anys de relació, compromís i treball amb un mercat essencial per a Espanya i Mallorca com a

0: britànic.
1: Tot això quan a Ceuta avui capvespre s'ha suspès l'operatiu de neteja i desinfecció de la platja del Trampolín. Uns 500 migrants hi han tornat després de que durant el matí s'aconseguís desallotjar un dels assentaments improvisats més gran que sorgiren després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
1: Xiu Xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.

0: aquí, ja hem arribat. Jordi Hola, Suárez, com estàs?
1: Bé, content.
0: Dijous, eh?
1: Dijous, ja queda poc.
0: Interessant.
1: Repte final.
0: Dijous i avui et Sant Bernat, ja sabeu el que diuen Santa Margalida, l'encén i Sant Bernat la paga a sa calor, però jo no he notat que aquí s'hagi apagat res.
1: Home, l'alerta taronja per pluges la tenim. Ja és un canvi. Sí.
0: Si tu ho dius, una cosa, pluges no vol dir que faci fresca. Vull dir, una cosa no abans l'altra.
1: No, sí, ja veuràs, quan deixi de ploure, surto un escarrer.
0: Jo, la nit passada, m'he despertat a les 6:30 de la matinada, que no sabia on m'ho trobava, de la calor que feia.
1: És que 33 graus, eh? Mm. Jo és que dorm molt bé, massa bé. No
0: m'enteraria
1: de
0: profundament.
1: Res. Me podrien entrar a robar i no m'enteraria de res.
0: Home, tampoc. Esperem que no, esperem que no. Alerta taronja per pluges a totes les illes. I, de fet, hi ha alguns esdeveniments de festes de poble que estan suspès, com, per exemple, el playback de Consell, el bingo de Montuïri, els jocs a la fresca de Mó.
1: Home, esdeveniments importants i imprescindibles per l'agenda de qualsevol balear.
0: Ja ho trobo, jo.
1: Home, un playback i un bingo. El bingo agrada molt.
0: I els jocs a la fresca.
1: També és que...
0: És que aquí no hi ha res més estiuenc que qualsevol cosa a la fresca.
1: Exacte, sempre queda bé, sempre llueix.
0: Precaució si aneu en el volant i vos plega la pluja. Avui tenim na Marga Cifre en el control tècnic.

0: Barça Marina. La situació, God Save the Hotel King.
1: Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i me va parar de fer-ho.
2: Gabriel Escarré, president i CEO de Melià Hotels International, ha estat condecorat pel rei Carles III d'Anglaterra com a membre honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic. El reconeixement destaca els seus serveis als ciutadans britànics que visiten Espanya.
0: En concret, s'ha posat en valor la tasca per impulsar un turisme més segur a les Balears, especialment en campanyes com Stick with Your Mates, així com els 25 anys d'activitats de la cadena hotelera al Regne Unit, on la companyia ha invertit més de 400 milions de lliures i ha creat milers de llocs de feina.
2: Gabriel Escarré no és l'únic distingit. José Luis Benítez, gerent d'Ocio a Eivissa i president d'Spain Nightlife, també ha rebut aquesta distinció pel seu compromís, diuen, amb la seguretat dels visitants britànics.
1: Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i

0: IB3 Ràdio és participació.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Xiu, xiu!
4: Hola, gent de Xiu, xiu. La meva cançó d'estiu és Applejack. Nosaltres cada any anàvem per Sant Joan en Sovaller, d'un amic, a Cabrera, i aquesta és com la nostra cançó de referència, Applejack.

0: Restes d'estiu són les que tenim ara arreu de les Balears. Estau pendents i molta precaució, molt pendents si sou a la carretera. Ara en Jordi, no sé, li he començat a veure mala cara, no sé què li passa, Jordi.
1: Sí, és. No, així és.
0: Ha arribat el moment.
1: Ha arribat el moment.
0: És que m'apons, en el qual te converteixes en un hater.

0: Avui toca el millor moment de la setmana, jo crec, que és queixar-se. Jo crec que és una cosa universal, a tothom li agrada.
1: Si tu ho dius. Jo crec que sí, que mos queixant de bici. No pot ser.
0: Però a,
1: no
0: més, pot ser. A més, a Balears també mos agrada. Bé, sí. Jo crec que per tot, tenim però a nosaltres mos agrada. Però clar, és el darrer que feim de l'estiu,
1: oh.
0: Així que havíem d'anar amb una temàtica refrescant.
1: Perdona, perquè la setmana que ve no ets...
0: Efectivament.
1: I la següent ja estrenam nova temporada.
0: Però ja no és estiu. Bé, sí que és estiu, però ja no ho és.
1: Serà setembre, perdona. L'estiu no acaba fins dia 21 de setembre, que és Sant Mateu.
0: Per jo, dia 1 de setembre poble. Ja no és estiu.
1: Jo
0: ja hem acabat
1: la
0: temporada d'estiu, jo crec que l'hem acabada.
1: Dius mentides.
0: Però bé, bé, quina aquesta acusació aquí en directe. En fi, hem xerrat de calor, de platja, de rebel·les. I ara mos falta un dels altres estàndards de l'estiu, que és un lloc on estic convençut que tothom té cosa a dir, tothom té qualque anècdota, i sí, tothom té cosa, que és anar a la piscina.
1: Anar a la piscina municipal, Una festa que no acaba mai. De quin tipus de piscina parlam?
0: M'és igual.
1: De piscina privada, pels privilegiats, de piscina municipal...
0: Jo me centraré municipal o d'hotel. Perquè, clar, una piscina particular...
1: Qui va a una piscina d'un hotel?
0: Bueno, qui va a un hotel?
1: A les Balears. Jordi?
0: Bé, la gent que va a hotels.
1: Sí, també és bé.
0: Però bé, no me ficaré en ses particulars perquè tenen una cosa i és que no hi ha gent. I la gent és el problema sempre de ses coses. Vull dir que... Bueno, així que...
1: La gent és el problema.
0: La gent és el problema. I, clar... Sempre dona per queixar-se. I estan d'acord que hi ha un principal culpable en tot això, que és el següent.
1: Els infants.
0: Els infants.
1: Els infants no són cap problema, Jordi.
0: Els infants sempre són...
1: No te pot ficar amb ells.
0: Ara, els infants sempre són un problema, tampoc, però... És veritat que jo he de matitzar.
1: Escrits, a lo millor.
0: Jo he de matitzar. Jo he estat monitor en lliure bastant d'anys.
1: Sí, saps que xerres, no?
0: Que si jo vaig a una piscina, no és per fer de monitor, per relaxar-me. I clar...
1: A veure, anar a una piscina municipal, el relaxar-te, crec que, és, que no és possible.
0: Bé, entren als hotels, també. Però bé, infants, esquitxen, corren, criden, tiren una pilota que t'acaba ferint sí o sí. Tot això no és una bona manera d'anar a una piscina i relaxar-te. Jo me vull tombar, vull mirar, llegir un llibre... fer un cafico i sortir tranquil.
1: I de
0: no, m'han d'esquitxant, de cridar... Bé,
1: no ho sé, a una cova.
0: Això no és una bona manera de relaxar-se. Clar, que una estona els aguantes, però no deixa't estar a una piscina i sembla que ets a l'aquaparc, la gent allà cridant, emocionada... A mi no m'acaba de fer. Però bé, poden dur més problemes als infants que són més perillosos i més delicats que aquest.
2: Quan era petita vàrem anar a un hotel de vacances amb la meva família i jo això no me'n recordo gaire, però m'ho solen explicar molt, així que jo com que ja m'he creat aquí l'experiència. I és que la meva germana i jo estàvem nedant dins la piscina i de sobte vàrem començar a veure com molta gent que se va reunir a un mateix punt de la piscina, a l'altra punta, era una piscina, però nosaltres en aquell moment era immensa, però bé. Se van començar a reunir molta gent i va anar socorrista. I de sobte se posa a desallotjar tothom. Tothom a sortir de la piscina, no sé què. La meva germana i jo també vam haver de sortir de la piscina. Vam anar a cap amb mon pare i ma mare. I quan sortíem de la piscina d'aquell espai, van a veure tota una taca marrona, asquerosa.
1: No!
2: I bueno, va suposar que ja no vam poder tornar a la piscina de l'hotel. Menys mal que estàvem de vora a la platja, en aquell hotel, i que vam poder anar i disfrutar també de la platja, però és que la piscina ja no vam poder tornar.
0: És que clar. Això passa,
1: és un problema, això.
0: Sí, sí.
1: Jo no ho he vist mai.
0: No ho has vist?
1: No.
0: Però segur que t'ho han contat.
1: Sí, m'ho han contat, com aquest oient mateixa m'ho ha contat, però és vera que clar, les piscines...
0: Clar.
1: Si hi ha tant d'infants, moltes vegades els infants no sap, és a dir, se't hi pot escapar o qualsevol cosa.
0: Exacte, per això convé també tenir la piscina petita per als lopetits, que és més baixeta.
1: Sí, però l'aigua és la mateixa, jo crec, al final.
0: Però és un poc més calenta. Perquè
1: per
0: allà,
1: favor,
0: bé, és igual.
1: De
0: fet, però, això que contava aquest oient és una tendència viral d'aquestes darreres setmanes. Se diu repte marró.
1: Ai, per favor, què dius, Jordi?
0: I ha estat aquest estiu desenes de piscines de tot el país han hagut de ser evacuades per gent que havia fet aquest repte.
1: No!
0: I és un problema, perquè...
1: I tant! Perquè, però, és a dir, ho fan a posta.
0: Ho fan a posta. O sigui, ja a lo millor ja no són nin de 3 anys.
1: Però
0: que s'ha escapat, no.
1: Aquests infants no tenen pare i mare que els diguin...
0: Bé, però no t'esperes. Això no es fa. Tu no t'esperes, tu vas a piscina i no dius el meu fill de 13 anys... No farà aquestes coses, però ara se du a TikTok i, per tant, ho fan.
1: Preadolescents.
0: Preadolescents. I és un problema, perquè, a més, han de revisar des d'allà si l'aigua s'ha contaminat. I pot tardar entre 24 i 48 hores en tornar a ser operativa a la piscina.
1: Home,
0: o sigui,
1: clar.
0: Tanques una piscina 2 dies.
1: Si fa falta una setmana, tanques la piscina.
0: O sigui,
1: a veure en qui s'hi fica.
0: Amb un minut d'esforç has tancat una piscina durant 2 dies. No ho sé, eh? Ai. Jo diré que deixeu de fer porcades. Que no tot el que surt a TikTok és bona idea. Però bé, ara aquest problema creix per aquesta tendència, però no és una cosa que ve d'ara i és una cosa que sempre ha passat.
3: Bones, jo com a anècdota a contar és que quan vaig fer de socorrista me va al·lucinar la quantitat de vegades que vàrem haver de tancar la piscina, buidant piscina i fent la neta, perquè la gent s'hi cagava un munter, super exagerat. I, bueno, és una cosa que sí, que m'ha cridat molta atenció. Socorro, me
1: mare meva.
0: No sé, la gent...
1: No ho sabia jo, no, això. Quin desastre. 971-13-99-00. Teniu qualque anècdota de piscina municipal que vulgueu compartir amb nosaltres? 971-13-99-00.
0: De fet, en els temes socorristes, clar, els socorristes d'hotels moltes vegades tenen poca feina, perquè no passen moltes coses, no hi ha molt de perill. I la majoria que han estat socorristes tenen aquesta anècdota. És l'única que tenen. Qualque dia un nin va fer això a la piscina.
1: Quines coses.
0: Repte marró. Però bé, més coses.
1: Sí, per favor, no, podem canviar ja
0: de
1: pàgina.
0: Tema maques.
1: Gandules.
0: Gandules. Maques no és correcte.
1: Crec que sí,
0: gandules.
1: Crec que sí. Sí, és correcte, gandules, maco.
0: M'agraden més. Clar, hi ha gent que deixa la tovallola allà i se pensa que s'ha guanyat el dret de tenir la gandula tot el dia.
1: L'han de guardar, si se'n van a dinar i deixen la tovallola damunt.
0: I de nou, és aquesta llei. O sigui, ells tenen dret de deixar la tovallola allà i tu t'has de guardar.
1: És que estan molt cotitzades.
0: Ja, però... Igual que tu tens dret a deixar la tovallola, jo tindré dret a llevar-me-la de damunt i tirar-la per en terra. Però bé, a més, en els hotels tenc entès que la gent s'aixeca prest per anar a deixar la tovallola allà i anar a berenar i fer les coses i després tenir el seu lloc.
1: Quina vida més trista si fas això.
0: No ho sé, a mi m'han contat, perquè és perquè jo d'hotels no he anat molt. No són d'aquests. Tu he anat molt d'hotel.
1: La veritat és que no.
0: No, no te fa. No t'agrada?
1: No.
0: Té un cap de setmana,
1: t'agafes una teva a
0: l'altra punta de silla.
1: No, és veritat que no he anat gaire. No he tingut aquesta sort.
0: Però saps quan sí anaven a les piscines d'hotels?
1: Qui?
0: Idò, fa un temps hi anava pràcticament tothom.
4: Hola, gent de xiu-xiu. Mira, el que jo us puc contar és que quan jo era petita, els anys 70-80, les piscines dels hotels estaven obertes a tothom. Nosaltres podíem anar a les piscines a l'allot del poble i no hi havia cap problema. Ara, impensable. Hotel
1: Solitaire. Ah, sí, eh?
0: M'ha sorprès molt aquest àudio.
1: Ja no ho sabien, això.
0: O sigui,
1: tampoc.
0: Podies anar allà i dir, mira, me fiques a la piscina, t'ho deien restant.
1: Sí, a veure,
0: molta
1: gent s'ha colat a les piscines dels hotels.
0: Sí, això ho han fet tots.
1: Sí, jo no, jo un dia ho anava a fer i mai posar nerviosa i al final no.
0: Bé, però un vespre que no hi ha ningú. Jo crec que és una experiència de tothom, tot molt de Balear haurà fet.
1: I, a més, has d'aprofitar per dutxar-t'hi. I així no gastes aigua que teva.
0: Sí, ni pagàs hotel ni pagàs la dutxa de casa.
1: Exacte.
0: Res. Però bé, tot això que estic contant i ja m'estic queixant, i no hem entrat a la piscina.
1: També
0: per tant, ja
1: vinga,
0: toca.
1: Mos hi tiram.
0: Vinga.
1: Quina aigua més fresca.
0: No, mos hem ambientat. I clar, tu entres a la piscina feliç, també a relaxar-te, perquè jo crec que la piscina és per relaxar-te, i clar, gent que se pensa que és nedadora professional. Els que juguen a Marco Polo, que és molt típic. Gent que vota pensant que és una piscina olímpica.
1: Perdona, Marco Polo és Aello 1.
0: No, Marco Polo, és que no sé si té traducció.
1: Bé,
0: és
1: que te tiren pilotades.
0: Un tanca els ulls i crida Marco, i tu has de cridar Polo, i te'l segueix.
1: No
0: jugues mai en això?
1: No. Però bé, continua, Jordi, per favor.
0: Bé, de què anem aquí? No puc anar tranquil·lament sense xocar-me amb tothom. I després, no sé, relaxeu-vos, m'he de pegar una cosa, aquest canada que se pensa que és increïble. A mi no m'agrada. I també és bastant insuportable el clor.
1: O sigui, sí,
0: jo m'estim més aigua de la mà, en aquest sentit. De les poques coses que m'agraden més.
1: És que les piscines no tenen res bo.
0: No tenen... la platja també té moltes coses, no? Moltes desavantatges, però això ja és un altre tema.
1: Sí.
0: Ja és un altre tema. I després que, clar, surt de la piscina i absolutament tot patina.
1: A veure...
0: És que jo aquí tiraré d'experiència propi i és que a una piscina jo vaig agafar impuls per córrer, botar dins la piscina, però una vegada vaig col·locar el peu per botar, el peu no va botar.
1: Te vas pegar una nata.
0: El peu va patinar. M'he pegat una nata.
1: Uf.
0: Però d'aquestes fortes. A més, però que va acabar...
1: Ha fet mal això, Jordi. Mal.
0: I a més va acabar, no, va acabar jo dins la piscina igualment. O sigui, vaig rebotar en terra i vaig caure a la piscina.
1: No vas caure en terra.
0: Però bé, això... Potser d'aquí surt la meva enemistat a les piscines?
1: Crec que sí. Crec que tens un trauma.

0: Jordi, has anat a cap piscina municipal o d'hotel aquest estiu?
1: Aquest estiu no ho he evitat.
0: Vinga,
1: no
0: encara ets atents. Caure. Encara ets atents, anima't, i a veure si desmuntes tot el que mos acabes de contar.
1: M'ho pensaré i ja vos contaré.
0: Que no tot ha de ser fosc.
1: Dos contaré l'experiència. Segurament no sigui positiva.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre o...?
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
10: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
12: I ja sabeu que en aquest programa aquest estiu mos hem proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de cada un dels municipis de les Illes. Cada dijous rebem un músic de qualque poble i mos ajuda a triar aquesta cançó icònica en qüestió. I després, amb tota aquesta inspiració, el nostre propòsit és crear l'himne de les Balears. I qui du la batuta de tot aquest trull és en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, com estàs?
13: Com va? Com estàu? Xiu, xiu, xarel·les. I xiu, xiu, xarel·la, concretament. Perquè t'han trobat molt a faltar. Jo no venc tan sovint com la resta de companys, però t'han trobat molt
12: a
13: faltar.
12: I jo a altres companys. Moltes gràcies.
13: I hem seguit una mica amb aquest
12: això
13: trull.
12: Això mateix, això ho anava a dir. Vull dir, anem per molt bon camí per fer himne de les Balears, perquè en aquesta secció estem tenint estrelles...
13: Això és així.
12: ...que s'estan engrescant...
13: Això és així.
12: ...molt en trobar la millor cançó icònica i després a crear himne.
13: I en Jordi ho apunta tot, eh? En té constància.
14: Jo soc, sí, soc aquí...
13: És així, no? És a dir...
14: No,
13: ets en notari, exacte.
14: Ja han duit noms i noms i noms.
12: Tomeu penya. Tomeu
13: un llistat que no acaba mai. I ara estem...
12: Va dir que estaria disposadíssim a cantar aquest himne.
13: Imagina't
12: el nivell que tenim.
13: Si hem arribat fins aquí, ara què? És a dir, ho hem d'acabar de resoldre, ho hem d'engirgolar,
12: no sabem
13: cap on li pegarem. De qualque manera ho resoldrem, però seguim de moment viatjant amb aquestes notes musicals arreu de ses Balears. I avui hem d'anar a Eivissa, que encara a Eivissa no havíem anat mai.
12: Home, ja era hora, per favor.
13: Ja era hora.
12: Avui, idò, mos anem a Eivissa, en concret, a Sant Jordi.
13: Exacte. Bé, mos explicaran.
12: D'acord.
13: Jo els he demanat si volen venir com a representant de Sant Jordi i m'han dit que sí, perquè, de fet, una part important del grup, de la formació, sí que ho és d'allà, i ara mos explicaran, però ells són endèmics.
12: Ah, clar.
13: Per tant, són endèmics, i allò més important, clar, si duen aquest nom, evidentment, són característics d'una localitat en concret, pintura més d'Eivissa en general, però,
12: direm
13: que és de Sant Jordi, que venim com a representants.
12: Noemí Funes, bon vespre, com estàs?
15: Hola, bon vespre, com estàs?
12: Molt bé, i en Josep Cardona, com va?
16: Molt bé, moltes gràcies.
12: Noemí, a veure, endèmics. Sou aquest grup de música, endèmics d'on? Eivissencs?
15: D'Eivissa, sí, sí.
12: Home, clar. Molt bé. Josep, què t'apareix aquesta idea de triar la cançó, en concret, en aquest cas, d'icònica d'Eivissa?
16: Bé, ha estat tot un repte, eh? Quan vàrem estar parlant, no sabíem molt bé quina podria ser, no? N'hi ha una que hem fet ara una petita versió, en Noemí, que ella la cantava amb el cor Ciutat d'Eivissa, que es diu Roquetes a la meva roca. Jo crec que aquesta és potser considerada l'himne d'Eivissa. Ja no sé si podria tenir algun trosset o alguna influència amb signe de Balears.
12: Molt bé, Noemi, què trobes?
4: Bueno, jo aquesta jo penso que els habitants d'Eivissa ja la consideren com a... Sona en molts de concerts, quan acaben molts de concerts simfònics amb d'orquestra, doncs acaben amb aquesta cançó i ja la percebim com un himne.
12: Com
4: no?
12: Un himne. I de, bé, aquesta...
13: Aquesta cançó que és d'en Joan Gamissana.
12: Gamissans. Se diu sa roqueta, sa meva roca.
4: Sa meva roca.
12: La tenim. Mm-hmm. Vinga, va, l'escoltam.
13: I de l'escoltam, perquè ja ho heu dit.
4: Nosaltres hem fet una versió, però...
12: Tenim sa d'en Joan Gamissans. A veure sí. Ben com sona. Bé, no, sa versió d'en Alina Bany i na Clara Costa. A veure ben com sona.

0: La veritat és que emociona. Josep, tu què penses quan sona aquesta cançó?
1: Bé, jo penso que m'ho representa molt a Eivissa. De fet, jo la considero himne per haver-la tocat des de petit, no? Això que deien a Noemí, amb actes institucionals i això. Però ara, de poc, jo treballo amb gent mallorquina, no? Som mestres i amos de mallorquins per a Eivissa. Mm. I es veu que els mallorquins també considerau Roqueta com a Mallorca. Sí. Per tant, té aquesta polivalència, no? Aquesta paraula, val? O sigui que podríem jo penso ser... que proposar que tingui un... No fer-la igual, però que tingui una influència o una reminiscència en això, crec que podria donar una mica de joc.
0: I da, mira, m'ho pareix molt bona idea.
2: Podrien ser roquetes, no?
3: Ses roquetes. Roquetes, ses nostres roques. Roquetes són nostres roques.
2: Mira,
1: quatre roquetes.
2: De rock and roll no podria anar també aquesta cosa. Però en qualsevol cas, clar, és a dir, som roquetes perquè estem envoltats de la mà, no? I és un tema que també apareix sovint a les vostres cançons.
4: Sí.
0: Uh-huh. Noemí,
2: que... I això fa també que sigueu una miqueta endèmics, no?, aquest entorn marí.
4: Clar, clar, és que idea.
1: Això... ara... Aquesta que sona d'ara de fons, una miqueta de Si la mà, és una lletra d'una poesia de Yolanda Bonet, que van fer la música i bueno, van guanyar un premi de l'Institut d'Estudis Eivissencs i van poder gravar-la i fer un videoclip i estan molt contents amb aquesta cançó, Si la mà.
0: Aquesta sona així. Noemí, la mà és un concepte que ha de ser a Cimna, no?
4: Home, és que jo penso que vinguem d'illes, rodatges de mà, això ha d'estar.
2: Clar.
0: Bé, sempre demanem a veure quines propostes teniu vosaltres com a especialistes en música, però clar, vosaltres en teniu moltes, com a grup, endèmics, que són molt simbòliques, com aquesta altra, que és Illa de Bes.
4: Mhm.
5: Està bé de serps a l'illa de Bes. La fi de la sargantana serà...
2: Què vol dir això, Noemí, d'Illa de Bes? És a dir, cap on apuntau? Quin, no sé si és un poc una qüestió de besades?
4: No, és un déu de la illa. Està considerat mira. Com... Sí, igual que l'altre que vos vàrem enviar de la illa de Tanit, són déus que estan... Que a la història de la illa tenen molt de renombre, molta influència.
0: Ah, mira, Ida, jo no coneixia Bes.
2: Exacte.
0: Coneixia Natalí.
2: Mira, ja he volgut apuntar cap a les besades. Sí. Però... Llavors, influències un poc mitològiques, no?
4: Sí, exacte.
2: I per què? Per què vos agrada tenir aquesta perspectiva?
4: Bueno, en segons en quins moments la illa se la anomenava Bes, també, doncs. Doncs per fer-lo més endèmic. Mm-hmm. Jo en aquest moment, en aquesta gravació que heu posat, jo no era encara la cantant i jo penso que era com per ficar més arrels a la cançó.
0: Mm-hmm. Josep, que...
1: Parla d'una problemàtica... Perdó, eh?
0: No, digues.
1: Una mica, el déu Bes era com un déu púnic que era el protector de la illa i no hi havia serpents. A Eivissa no hi havia hagut mai serpents fins fa poc. Suposa que ara tenim una plaga, una invasió de serps de culebra, estan exterminant les sargantanes, i aquesta cançó parla una mica d'això. De fet, va ser la primera cançó d'Endèmics, que demanem escriure, i això...
4: Demanant protecció.
1: Aquesta temàtica, no?, de l'extinció de les sargantanes per aquestes serps invasores.
0: Doncs jo crec que no, convé no deixar d'invocar el déu Bes.
2: Exacte.
0: Perquè així com anem...
2: Exactament, i de fet, amb aquestes referències mitològiques també podríem dir que les rondalles van una miqueta en aquest sentit, no? També són referències clares de la nostra cultura en general, i vosaltres en parlau.
0: Josep.
1: Sí. Podria deixar parlar a Noemí, però bueno, ja està bé. Aquesta cançó de rondalla... És una lletra de Marià Villan Gómez que vàrem intentar... Com que jo també toc la flauta, doncs hem intentat en algunes cançons ficar bocines de flauta, i en aquesta justament és un bocí molt conegut, que no és que l'hagi creat jo, que en altres sí que són creacions pròpies, no? Que crec que és el xulo d'un grup, de crear i de fer cançons pròpies. Uh-huh. Però bueno, m'ha afegit un petit detallet d'una versió que molta gent coneix, així d'una sonada de flauta, i amb una melodia pues, molt ballable i molt cantable, i molt... perquè la gent pugui cantar aquesta cançó de rondalla.
2: I de veure si t'assembla, tens ganes de cantar-la una mica,
0: Inés? Home, per favor, rondalla.
2: La cantam, l'escoltam i la cantam?
0: Sí, bé.

0: Noemi, que important la música per conservar la identitat, no és vera?
1: Efectivament, sí, la veritat que sí. Jo també sóc mestra i això, aquesta banda el que m'està donant també és l'oportunitat d'apropar la cultura i l'educació que han d'anar de la mà i això també m'ajuda, no?, a aquest propòsit personal.
2: Clar, perquè en aquest cas aquesta cançó xerra precisament d'aquestes històries, les rondalles i aquest imaginari col·lectiu que escolten si feim una bona feina, podríem dir, els ninets de ben petitons, no?
1: Bueno, nosaltres he de dir que en l'últim concert que varen fer a les Festes de la Terra varen convidar alumnes nostres i aquesta va ser una de les cançons en les que varen participar i molt orgullosos d'ells, de poder juntar-los i unir-los a la banda.
0: Que bé, que bé. Vinga, idò, anem a... Bé, han sentit tres cançons vostres d'endèmics i ara escoltarem altres propostes com a himne o cançó icònica d'Eivissa. Han dit Roqueta, la meva roca, d'en Joan Gamisans, versionada per diversos músics d'Eivissa. Seria l'himne extraoficial que ja teniu. Però tenim altres propostes. La primera que un altre que mos heu enviat és Illa, de Projecte Mut.

0: A mi, per què diríeu que aquesta és una de les propostes?
1: Pues mira, és que aquest grup és un grup molt, molt rellevant aquí a la illa d'Eivissa i aquesta cançó és una de les que han fet també parlant de la illa i com era un poc la temàtica que cercàvem, doncs és una també molt reconeguda amb aquest tros que heu posat, aquest inici, molt reconegut també a la illa.
0: Que bé.
2: Una illa que té un esperit concret, no només aquest imaginari col·lectiu que parlàvem i aquestes enrondalles, sinó que també té moltes nocions, podríem dir fins i tot místiques, espirituals, no? I, de fet, heu escollit una cançó que també va un poquet amb aquesta línia, de pur espírit.
1: Sí.
0: Josep, que... Ai, digues, Noemi, perdona.
1: No, que he tingut l'oportunitat de participar... amb aquest en Esteban Lucci, que és el creador de la de Pur Espírit, i bueno, ja no està entre nosaltres, i per jo també és una cançó que fa 20 anys que es va realitzar i va ser un boom, un hit de cultura, de gent de fora i cultura eivissenca, i penso que va ser també molt rellevant per a la nostra història.
0: Vinga, pel record.
1: Fer la chill out.

0: de Silla.
1: I Josep, n'hi ha un altre que també heu triat i jo crec que no necessita presentació, que és Flors de Baladre, Josep.
2: Ah, sí, sí. Aquesta la vàrem afegir perquè creiem que havia d'aparèixer una cançó del grup UC, clar, que per nosaltres ha fet la gran referència des de petits, no? Han crescut amb les cançons de UC, escoltant UCs, o llavors més endavant ja...

0: Serien les opcions. El manco dues, com us haguéssiu de dir, perquè la gent voti.
1: Una vostra i una de la resta, venga.
2: A veure...
3: A veure...
1: Sí. Si voleu que en Josep escolli la de la resta o l'inversa, i no, Noemi. Teniu poc temps per el veredicte.
3: A veure, jo d'endèmics escolliria Illa de Bes.
0: Molt bé. Illa de Bes.
1: Josep, de cost, te toca llevar la resta. De la resta...
2: Perfecte. De la resta... doncs, mira, potser escolliria Illa, de Projecte Mut, perquè en el fons és una poesia d'en Pep Marí, que està musicada per en Joan Barber, que és el guitarrista de Projecte Mut, i penso que podria parlar d'Eivissa, però podria parlar de Mallorca o podria parlar de qualsevol altra illa, no? És que és una sensació de... Aquesta sensació d'estar aïllats, d'estar fora de la península...
0: Fantàstic.
1: De... No sé. I llavors posarem, cosa.
0: Posarem les opcions a xarxes i després la gent votarà quina és per ella la cançó icònica d'Eivissa. Noemi, Josep, d'Endèmics, moltes gràcies per atendre'ns avui.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Estem en contacte, Joan Francesc, que això
1: bé,
0: no acaba
1: pendents,
0: aquí.
1: Estarem pendents.
0: Vinga.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bon vespre. L'avís taronja per tempestes es mantindrà activat fins a mitjanit a les Pitiüses i fins a les 4 de la matinada a la resta d'illes. Per tant, el mal temps es mantindrà les pròximes hores i quasi, poden dir, fins demà. Professionals desplegats a les quatre illes han revisat els riscos per tempestes i pluges intenses. També les alertes per mala mar, perquè preocupa especialment el vent que dificulta la navegació i que també pot produir altres incidències a terra, com talls del servei elèctric o caiguda d'arbres a les carreteres, tal i com explica el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto.
6: Estan tots molt preocupats per aquesta macroobra que volen fer. I estan buscant un notari perquè aixequi un acte de com estan els edificis actualment. Perquè si hi ha cap problema, després es pugui denunciar directament a l'Ajuntament.

0: Escoltàvem el portaveu de la plataforma contra el trasllat del Mercat Nou d'Eivissa, que ha denunciat que l'operació urbanística posa en perill les cases de més de 40 famílies que viuen als quatre edificis del voltant. I bones notícies en la investigació contra el melanoma. Les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat que la seva vacuna personalitzada contra aquest càncer ha assolit els objectius principals d'un assaig clínic de fase 3. El tractament combina una vacuna d'ARN missatger dissenyada per cada pacient amb el fàrmac d'immunoteràpia Keytruda. Neus Pericàs.
1: L'estudi s'ha fet amb més d'un miler de persones que ja havien estat operades d'un melanoma amb alt risc de recaiguda. Els primers resultats indiquen que la combinació del vaccí i el fàrmac redueix el risc que el càncer torni i que es propagui. Ara bé, les companyies encara no han publicat les dades completes de l'assaig i insisteixen que cal esperar abans de saber quan podrà arribar als hospitals i si el tractament arribarà a convertir-se en una teràpia habitual.
0: L'estiu és sinònim de festes populars, unes celebracions que tradicionalment acaben amb una exhibició de focs artificials o correfocs. Els darrers anys, però, les elevades temperatures han disparat l'alt risc d'incendi. Això ha obligat a suspendre algun d'aquests espectacles. El mapa Alerta Foc, que elabora i actualitza la Conselleria d'Agricultura, és el que determina el nivell de risc. El coordinador d'emergències del Bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, explica que hi ha ajuntaments que, tot i estar en el nivell màxim d'alerta, tiren endavant aquests espectacles perquè assegura la normativa és interpretable.
2: Hi ha municipis molt prudents, però altres municipis que van...

0: límits, és a dir, alerta foc 4, però els nostres focs són així, la distància no massa pot estar de tant, de tant ofegir. Nosaltres amb alerta foc 4 hem anat a bastant de focs. Cada any qualcun corre foc pues, ens dona un petit problema, però és que estem allà i se queda quasi amb un conat. Ja està.
1: Arribam a les 9 i 4 minuts, molt pendent de la situació meteorològica de les illes. Recordem que està en totes les illes amb avís taronja i que just ara, a les 9, comença una nova reunió del Comitè Tècnic Assessor del Plan Meteoval.
2: Més informació a ib3notícies.com.

17, segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i avui toca fer l'entrevista a Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana és el de León Manso.

0: León Manso, molt bon vespre, com anem?
1: Bon vespre, molt bé. Molt bé, aquí passant, bé, passant calor, però bueno, sembla, clar, no és res nou.
0: On ets, a Ciutadella?
1: Sí, estic aquí, sí, sí, a casa i...
0: I plou
1: i
0: o no?
1: Aguantant. No, no ha arribat a ploure. Bueno, mentida, ha plegut avui matí un poquet, es veu, però molt poc. Però està quasi pitjor, perquè quasi era plujàcida, pràcticament.
0: Sí, sí, mare
1: meva. Era una sensació tèrmica terrible, terrible.
0: Haurem d'estar pendent del cel aquestes pròximes sí. hores. Escolta, què te diuen els amics? Llure, Llorenç, Leo Manso... Sí. Perquè nosaltres ara ja som amics, per tant, que te poden
1: dir? Sí, me pots dir Llure.
0: Llure.
1: Llure està bé. Llure. Sí, sí, sí, sí. Així és com me coneix tothom, realment. Abans m'han dit... Abans hi ha gent que m'ha diu... Hi ha gent que m'ha cridat, Leó, Leó. Hi ha altres que pensen que el meu nom és León. León.
0: Clar.
1: I, penso que, i jo, bueno, com que sempre m'ha gir... Pues...
0: Que bona.
1: Però, bueno, Llure.
0: Molt bé,
1: és
0: Llure.
2: Leo Manso és el nom artístic de Llorenç Lloré Marquès Mercadal, nascut a Ciutadella en 1979. En la seva discografia acumula 4 àlbums, Rinosaure, de 2011, Jardins de Brutes Basses, i Escolta com sona Esteu Pols i Monstre Final, de 2025. Són títols que deixen entreveure una música d'autor menorquina amb cert sens, sí?
0: Sí, una música que a nosaltres aquí a Xiu-Xiu mos encanta i que ja era hora que l'entrevistéssim. Lloré, per cert, d'on ve el nom de León Manso? Ara
1: Leon
0: que xerràvem
1: Manso.
0: Dels nons.
1: Jo, mira, és un nom, a vegades, mira, en aquest cas, és pràcticament, en vez de dirigir el pensament cap a cercar un nom, és com que el nom va aparèixer primer, no? Vull dir, jo, quan començàvem a fer-nos els correus electrònics, record que ja me volia posar el meu nom, no? Llure@gmail.com o @hotmail. I record que me posava un nombre darrere, no? I Llure 73, Llure 240... I vaig dir, hòstia, no, he de trobar alguna cosa que no tingui un nombre darrere. I vaig pensar... Era una època també que escoltava molta música dels 90, escoltava grups que m'agraden molt com Nirvana, Apple Jam, i un grup que també m'agradava molt també era Marilyn Manson, i hi ha gent que també em diu León Manson, per exemple.
0: Ah, que bo. Té moltes versions, del teu propi nom.
1: Moltes, moltes. Però la qüestió és això, que quan vaig posar com la meva direcció de correu electrònic, León Manso, i quan vaig començar el meu projecte musical un poc, no sabia què posar en mà, i ja m'ho vaig deixar posat. I després me vaig adonar que tenia bastant a veure amb la meva vessant musical. Em vaig dir, som una persona molt tranquil·la, la meva música... També tinc casos que parles amb un poc més canyeres o agressives. Aquesta dualitat, i em sembla que és un home que li quedava molt bé, no? León Manso, tot junt. Això sí, hi ha gent que a vegades ho posa per separat, però és compost.
0: Sí, Carvera, que jo... A lo millor no el manso del tot, com animal. El manco no té aquesta fama.
1: Sí, oxímoron, no?
0: Exacte, oxímoron. No? Sí,
1: i, no,
0: sí.
1: I llavors te'n puc contar una de molt bona. Una vegada vaig tocar allà a Mallorca un festival i a més m'ho coneixem perquè el conec en aquest artista. I quan van fer un poc una crítica de l'actuació es van equivocar i van posar l'artista menorquí Conejo Manso.
0: Ostres, clar!
1: Aquí està. I fins sí, i tot sí. Una vegada en el Cafè Lisboa,
0: sí.
1: En el Cafè Lisboa, que hi havia allà
0: a Palma,
1: en el barri.
0: A Santa Catalina.
1: Exacte. Allà vam fer una actuació tocant primer jo com a León Manso i després punxant ell com a Conejo Manso.
0: Boníssim, boníssim, Bàrbara. Aquí l'hem entrevistat també, en Conejo Manso. Molt bona.
1: Ja, veus, i realment no mos van conèixer allà i tots dos van pensar en animals i en tranquil·litat.
0: Sí, sí.
2: Escolta, Llorenç, tu ets sí. amic de les xarxes socials? És una cosa que t'agrada? O...
1: Sí, clar, dir que no... No, dir que no se't diria una mentida. Sí que és cert que no me... que hi soc, però no m'apassionen, no? M'agradava més l'època quasi de YouTube, me donen aquella impressió de, com de necessitat, no?, d'omplir contingut constantment, no?, per no quedar enrere, però a la vegada també m'agraden, perquè també me passa el meu temps, pues mirant coses que m'interessen, així que hi ha aquesta dualitat, entre que no m'agraden gaire, però entenc, que, per tant, alguna cosa ja.
2: Mentre mires coses que t'interessen i no caiguis, no?, en aquest bucle de
1: sí,
2: qualsevol cosa.
1: Sí, aquest infinit. Sí, bueno, aquí, no, a vegades això són les coses interessants, no?, que a vegades entro amb una idea de mirar alguna cosa i quan me'n dono compte, duc 25 segons veient vídeos de moixos, que m'encanten també, i estic, hòstia, no, si jo venia a mirar aquí una altra cosa diferent, venia a informar-me d'una cosa i estic aquí mirant mirant xorrades, no?
0: També, clar, en Jordi també mos interessa aquesta pregunta perquè a vegades els artistes com que un està quasi més pendent d'avui en dia de les xarxes que de fer música. No te fa aquesta sensació?
1: Sí. Totalment, totalment. Sí, sí, a vegades ja dic, hi ha com aquesta sensació d'anar a contrarrellotge, no? Clar, jo en el meu cas, en la meva música, això a vegades em costa perquè jo sempre... Jo sé que, per exemple, jo el que vull que quedi del que faig són les meves cançons, la meva obra, és el que perdurarà. Vull dir, jo al final viuré el que viuré. I el que vull dir amb això és que jo, quan faig cançons, clar, no m'has d'imagin mai com que durin una setmana, dues, un mes, un any, sinó que m'agrada que puguin acompanyar les persones al llarg de les seves vides i que hi hagi persones que es descobriran en el futur, no? I a vegades en les xarxes tens impressió... Just acabes un concert, no? Tens com aquesta necessitat de... Hòstia, hauria de fer el reel, hauria d'entrar en el Facebook... Com aquella sensació de que tinc constantment tenir informat a tothom, sobretot. I sí, sí, això és una sensació a vegades que és un poc estressant, no? Per això suposo que hi ha tanta gent que li gestionen, no?
0: Exacte, exacte. Qualque anècdota de qualcú que t'hagi contat que una cançó teva l'hagi acompanyat a un moment especial, sí, dur, molt positiu... Quines recordes?
1: Moltes. Mira, així que me vengui en directe, record fa molts anys, me recordo d'una de les primeres persones que em va escriure, que em va donar les gràcies per la cançó de Mariner, perquè deia una frase que deia les coses bones passen quan tenen que passar, i diu que aquesta frase li funcionava molt bé a la seva pare. Quan les coses anaven un poc així, li deia tranquil·la, que les coses bones quan tenen que passar. I recordo aquesta anècdota. Recordo una persona també per el carrer que estigui escoltant una cançó meva, 7200, i se va aturar en sa bici, en sa velo, i em va fer una senyal amb ses mans, com dient, hòstia, estic flipant. I m'ha dit que estigui escoltant aquesta cançó. Una persona que havia tingut uns problemes de salut, i estigui per al Japó, i mentre passava per aquella història, no, estigui escoltant el meu disc, i va fer un videoclip sobre aquella situació, en sa seva pare també, que estigui passant en aquell moment, es va recuperar, gràcies a... Gràcies a Déu. I bueno, sí, la veritat és que l'agraïment, diríem, que me fa arribar molta gent respecte al que signifiquen les cançons, m'ha passat bastantes vegades, em va passant, i de fet és una de les raons per les que faig música i per les que jo sempre he estimat la música, perquè quan he tingut un dia que necessitava la música sempre he estat allà per jo i sempre he pensat que si jo feia música era tenir que tenir un sentit, no era només entretenir o fer ballar o fer... saltar, era també acompanyar i fins i tot poder ajudar, com si fos medicina.
0: Totalment, totalment. I com ho fas? Escrius perquè tens alguna cosa a dir o tu també ho estàs patint? O simplement també no té per què ser autobiogràfic?
1: Sí, és que tot és bastant... Jo som bastant caòtic, però sí que és cert que el que a vegades passa és... a vegades coses que si se'm remou alguna cosa a dins, no, d'alguna manera, i penso que tinc alguna cosa al respecte d'algun tema, és quan me poso a escriure o a compondre una cançó. A vegades sí que és per una... És com, jo a vegades ho dic, que és com una autoteràpia, no? És una manera també de treure dimonis, però també és una manera per això de viatjar. A vegades té moltes cançons sobre la pèrdua també, per exemple, perquè sóc una persona que, no sé, que not molt a faltar persones quan se'n van, i a vegades composant una cançó, per exemple, que pensa en elles o que es digui declares meu amor etern, no, encara que no hi siguin, sé que acaba que la cant, sent que torna a estar allà a prop, no? I no només amb un tema així, sinó amb molts de temes, a vegades és com, per això és com viatjar, és com emprar la imaginació i cantar aquella cançó que puc recórrer en aquella cançó és una manera de tornar, de viatjar sense que m'hagi de moure d'allà on soc, no?
0: Que bona, Llure, la veritat és que inspiren les teves paraules. Per qui mos acabi de sintonitzar, parlam amb en León Manso, per qui vulgui sentir la seva música, sona així.

0: I tot i així has estat, Llorer, 7 anys sense fer música abans del disc de 2025, Monstre Final. Què vas fer durant aquesta aturada?
1: Uaaah, doncs pues mira, la veritat és que... Te puc dir el que no vaig fer, que vas amb disc 1. No, és que va passar que... hi va haver un punt, que era abans de la pandèmia, que hi havia una energia molt xula també amb el projecte i bueno, i anaven sortint els concerts, les coses. La pandèmia ho va frenar molt i després em va costar molt reconnectar amb tot el projecte musical, no? I trobar la manera de fer-ho, perquè jo ho faig bastant a través de l'autogestió, tot costa, és complicat, i que també moltes vegades, no, com que tampoc tenia una necessitat, un contracte concret que me digués ha de sortir el disc en aquest moment. Anava passant el temps, van començar a fer cosa, van sortir problemes que contant-lo seria una història llarguíssima, però al final, bueno, al final han passat aquests 7 anys que fins i tot nosaltres mateixos i jo mateix vaig quedar sorprès de dir, hòstia, han passat 7 anys. Anys enrere no era tan raro perquè els grups estaven 3-4 anys, 5, a treure un disc, no? Però ara sí que és cert que sembla que han de sortir a disc per any, no? O cada 2 anys. O sigui, realment va ser un procés que jo no pensava que seria tan llarg, però és com va anar, no?
0: Que bona. I així va néixer Monstre Final, que és aquest darrer àlbum. Mos has explicat una mica el teu monstre, que és aquesta nostàlgia, aquesta enyorança. Tens algun monstre divertit?
1: Divertit? Sí. Bueno, mira, el meu monstre més divertit és de les tonteries, me sembla. Soc una persona que li agrada molt fer tonteries.
0: Sí, eh?
1: I que m'estic constantment... Sí, no sé, però jo... Es fer... La broma... és una cosa que m'acompanya constantment, tant jo com la gent que m'envolta, la major part d'ells, i és una cosa... És un poc com... un poc la meva perdició, vull dir... Avui mateix sempre vam anar a un supermercat amb el meu baixista i amic, en Josep Begú, no? I sempre que entram junts, sempre acabàvem allà, que la liam d'alguna manera, fent riure a la gent que no coneixem. M'agrada un poc...
0: Ai, que bé.
1: Sí, s'empatia no, amb la gent, no passar pocs moments. O, un poc un introvertit extrovertit, perquè després som molt introvertit, però el meu monstre me sembla incontrolable, ja et dic, és dir alguna tonteria, el fer riure, intentar fer riure la gent.
2: Escolta, després de 7 anys aturat, com ha estat la tornada de tornar-se a una rockstar?
1: Bueno, aquí està. Abans, ja que dic que les coses han canviat molt i també és la meva manera de fer les coses també. I la veritat és que també nosaltres hem anat tot amb molta calma. Saps què vull dir? Nosaltres vam fer la presentació... Ara tenc una sèrie de concerts. Ara, l'octubre, el presentam a Mo, també, allà en el claustre, el Carme, en banda. I mos ho prenem molt amb molta calma. Els altres músics també tenen altres projectes musicals, feines. I jo també estic fent una obra de teatre amb en Rodo Gener, que es diu El Covard, que precisament venim al CUDI ara, dia 28, a Fal·la, que és una obra... Jo faig la part musical, no? I m'ho he pres sense calma, d'així com me surten les coses, es ha vist molt que en el moment, com aquesta entrevista, perquè com el telèfon em va fer molta il·lusió.
0: Ai, que bé.
1: Jo vaig vivint molt en el moment, saps? Les coses que me surten, les telefonades que tinc, les coses que cert, que es ha vist molt, amb molta calma. I seguim composant.
0: Que bona. I, de fet, abans has dit ets un introvertit, extrovertit. Tu vas començar, si no vaig malament, actuant amb una capsa, pot ser?
1: Sí.
0: Com era això, Llure? Explica-m'ho, que jo no vull ficar la pota.
1: No, ho estic molt bé. No, jo simplement... Jo tenia un pànic. Jo des de petit m'agradava fer coses creatives, m'has dit que m'agradava dibuixar. No dibuixava bé, però m'agradava dibuixar. No m'agradava inventar-me històries, no eren grans històries, però m'agradava escriure històries. I en la música va passar un poc el mateix. Jo, a nivell familiar, vaig tenir unes nebodes que van quedar a viure a la casa familiar i es vaig començar a composar unes cançons per elles. Una que es deia Sa Mosca, una que es deia Sa Monea, i feia les cançons per elles i tenia por de fer-les davant més gent per si algú me deia que era flac o no era prou bo. I tenia molta por de presentar aquestes cançons en públic. I quan per fi ho vaig fer, que un amic meu, un músic també, en Siscus Moix, em va convidar a cantar un escenari, vaig pensar que vaig emprar un poc de psicologia inversa, no en aquest cas, que vaig pensar, me posaré una caixa d'altes cap, amb uns ulls i una boca i tot, la gent, a lo millor provocaré una reacció divertida, que la gent rigui i pensi, hòstia, mira't el tio, sortir així a l'escenari, que valent, i a la vegada jo dins meu pensant, no és que sigui valent o que tingui ganes de cridar l'atenció, és que així me sent molt protegit. I quan vaig acabar la meva primera cançó amb la caixa de cartó, vaig poder sentir que no era tan terrible, que de fet era bastant guai estar dalt d'un escenari, ja me la vaig poder llevar, no, tranquil·lament.
0: Ai,
1: però ja
0: t'he dit
1: que era com la meva, no sé, com una armadura, no?, que em vaig posar allà,
0: sí.
1: com un casc, per dir.
0: Totalment. Bona idea, eh? Vares en sortir amb creativitat, fantàstic.
1: Sí, no, jo suposo que tots tenim el nostre sistema, saps com és?
0: Exacte.
1: Hi ha gent que és molt fetichista, nosaltres ara a l'obra que fem de teatre, per exemple, hi ha un ritual concret que hi ha una de les persones que ven nosaltres que fa sempre i que notes que aquest ritual, que és molt surrealista, i és fantàstic, és preciós, i veus clar que si no el fes, tens la sensació que les coses no anirien com han d'anar, no? I jo era un poc aquesta sensació. Pensava que tot sortiria bé. Si me posava aquella caixa de cartó, no podia, tot havia d'anar bé. Res podia sortir malament, no?
0: Uh-huh. Ara que en León Manso mos explica que és una persona caòtica, molt imaginativa, creativa, per descomptat, com a músic, ara me deman, Jure, que somies els vespres? És a dir, tu somies molt?
1: Sí.
0: Com són els teus somnis? Que han de ser surrealistes.
1: Molt, molt, molt. A més, ara ja no me passa, però jo vaig tenir una edat entre, no sé, es marge potser el fer un poc ampli, però entre els 18 i els 20... 18 i els 25, 26, on me tenia era un poc sonàmbul, però que me'n recordava del que havia fet. I després podia explicar a la persona, pues, en algun cas que havia estat pues, el vespre, pues, hi havia una altra persona present, uh-huh. Li podia explicar, perdona, ahir que vaig fer això. Vull dir que me'n recordava, no? I potser un dia me vaig aixecar i vaig anar a explicar a la mamà i a les meves germanes i vaig explicar que hi havia un bitxo de color blanc que estava pel passadís, no? I quan van anar a mirar abans que passava, me van tornar a trobar adormit una altra vegada. I jo el dia següent me'n recordava una altra vegada. Estava dins el Baleària i estava amb una amiga que m'ho havien trobat en el Baleària i vaig somiar que el Baleària s'havia enfonsat, tothom se'n havia anat, jo havia quedat baix i l'aigua no havia entrat.
0: Oh.
1: I vaig obrir la porta del camarot, vaig mirar i em vaig despertar com dient, Lore, què estàs fent?
0: Ostres, i per sort no havia passat res.
1: I per sort, i la millor meva. De tot és per això és la millor, perquè jo m'agradava molt viatjar a Barcelona per comprar discos, no? Una cosa que fèiem anar al carrer Tallers, que fèiem una cosa que fèiem fa molts anys, no? Comprar CDs amb un amic. I record que van anar a comprar CDs, van anar a l'habitació de l'hotel després, i record que vaig començar a somiar que me comprimia fins que quedava una fina línia de jo mateix i desapareixia. I quan vaig somiar això, me vaig quedar assegut en el llit i el meu amic no em va demanar, Lluís, què te passa, que estàs bé? I li vaig contestar, no som res. No som res. I me vaig tornar a dormir. I el demà ell estava molt raro i li dic, tu, una cosa, tranquil, ja sé que te vaig dir que tot allò, som conscient de que... Després ja se me vas passar i ara simplement...
0: Somies i ja està.
1: Sí, molt surrealistes, a vegades divertits, a vegades ja sé com posar això, a vegades d'aquells que dius el que està passant i a vegades molt normals.
0: Que bona, que bona. Veus, jo sabia que era una pregunta que li havia de fer, Jordi.
1: Sí, no, somnis... Si tinc 40 segons, m'ho escondi ja el darrer.
0: Sí, sí, vinga, clar.
1: Aquests són els meus preferits de la història. Aquest deu tenir 14 o 15 anys.
0: Me fascina que encara te'n recordis, també, sí. T'ho dic.
1: Claro, perquè tinc que és meu, clar, jo tinc que és meu, el que diuen ara, és meu tier list de somnis propis. I tinc aquestes... Nosaltres teníem una tenda de porcarietes que dèiem aquí, no? Una tenda on veníem... No sé, porcarietes, vull dir, llaminadures, no sé com
0: sí,
1: ho diríem.
0: Sí, sí, xutxes, en
1: no?
0: Castellà, m'han dit. Llepolies.
1: Aquí està. I resulta que jo vaig somiar que obria la porta de casa meva, que també hi havia aquesta tenda, i en el fons, a uns 50 metres, hi havia unes orques allà. que estaven allà nedant. Vaig veure la mà de fons i molt bé, jo mirava. I de sobte s'atracava una orca més petitona i me començava a estirar un pot del braç i me deia que me necessitava canic, que si me sabia greu, si me podia deixar arrossegar fins per demostrar-li a sa mare que podia caçar.
0: Mare meva.
1: I jo li deia que, per favor,
0: que no.
1: Jo li deia, però amb bones maneres, suposo que li deia, no, però mira, saps què passa? Que jo sola, és un poc inquietant que m'hagi dit, jo me sap molt de greu. Me recordo que li donava un plàtan a canvi, se n'anava fins sa mare, que li explicava tot. A partir d'aquí sí que tot és molt més difús. Només vos puc puntualitzar que es pus concrets que es detén molt present, però ja veig que no té cap ni peus.
0: M'hagués encantat no sé... que a Ciutadella, enmig de Ciutadella, haguessin comparegut orques.
1: D'aquestes.
0: Ah, fantàstic.
1: Sí, jo el que me'n recordo, però mira, el més curiós del que més me resulta aquest somni és que abans la meva personalitat és que per tal de, que no, de no quedar del tot, de no, diríem, de sabre en aquella orca que en principi també no me xerrava tan bé, que en certa manera me feia ganes d'ajudar-la, però que a la vegada pensava, hòstia, és que ajudar-la va a ser perdició. I és, jo trobo que té un poc de la personalitat. Vaig intentar... Em vaig anys intentar pensar que tenia a veure amb això, no? Però bueno, ja veus que molt surreal, molt surreal.
2: No has pensat en reflectir això en les lletres, en qualcuna lletra, aquests somnis?
1: Oh, mira, bueno, realment... Mira, ara fa poc que estic comprat una cançó nova, també, que xerra d'un escorpí i un cuc. Vull dir, els animals estan molt presents, les meves cançons. Som molt animaler, vull dir, som fanàtics dels animals. Pues jo són uns certs que m'apassionen pràcticament tots, menys les paneres, les ambleixes.
0: Sí, eh? Fins... Aquestes sí, no, aquestes també surten.
1: Aquestes no tan mesquines, no. I, però tenc una cançó d'una mosca, d'una moneda, d'un escorpí i d'un cuc. I, bueno, ser de sort que podria també funcionar.
0: Sí, jo la veig, jo la veig.
1: Sí.
0: Parlant, lliure ara de les paneroles, que per cert et surten molt en el carrer en l'estiu, en la calor i l'humitat.
1: Sí,
0: tu com el vius, l'estiu? T'agrada?
1: Bueno, en general sí, aquest no. Aquest concretament, aquest estiu... Bueno, no, jo som més d'hivern, mira. Si tinc que triar, jo m'aquest en l'hivern, perquè m'agrada molt... composar, estar a casa, m'agrada quan plou fora i mirar per la finestra, són molt nostàgiques quan més cançons en surten. Però l'estiu també m'agrada perquè puc compartir també coses molt, molt xules també amb família, amb amics. Se generen coses molt diferents, no?, en aquestes dues estacions.
0: És que l'altre dia vàrem veure un vídeo d'en Leon Manso, sí, que treu la cadira en el seu carrer i fa un concert absolutament privilegiat i privat pels seus veïnats, que és fantàstic lliure, això com se du a terme, vull dir, va sortir de forma natural i ara ho fas cada any.
1: Sí.
0: Però imagineu-vos un carrer de Ciutadella i tots els veïnats treuen la cadira i en Lliure se posa allà a fer un concertet.
1: Sí, jo sabia, mira, que són sinceres. Jo trobo que per això la música és una cosa que, com he dit abans, no? Que per això és tan important i he fet tant per això, que jo l'he vist d'una manera molt natural, en el sentit de que quan vaig venir a viure aquí en el carrer Sant Cristòfol, que és aquí el cantit de Ciutadella, vaig pensar, hòstia, he vingut a viure aquí, molta gent me coneix, veure com està, hòstia, sap que faig música, i dic, què puc oferir jo als meus veïns, al meu carrer, si ells volen? I puc oferir un pot de musiqueta, si estic bé de gust. I xerrant un poc amb els veïns, amb els veïnats, doncs tots els hi va fer com a ganes, també, sí que estaria guai. I cada estiu triam una data, que no mai és la mateixa data, mai és concreta, i sé que és part de, no sé, del meu contracte no escrit de viure en aquest carrer, saps?
0: Sí.
1: I m'ho s'hi juntar amb el meu baixista, amb en Josep Begú, fem un repertori i fem un concert i compartim... Per això sempre m'agrada molt la transmissió oral, no?, de la música. Penso que és una manera molt polida de treure coses, de treure sentiments, de compartir emocions. La gent es troba, treu la cervesa, un treu un pot de coca en tomàt i l'altre deixa una coca rosa perquè segui l'altre. Hi ha gent que passa i se queda a escoltar. Per això, clar, m'ho passa també jo, que ja no penso... que pensen passant molt bé jo i veure que s'ho passa la gent, també. Saps? Vull dir que no només és una cosa que pensi que ho faig per altres, sinó que també ho faig per jo.
0: Escolta, quina sort aquest veïnatge. Quina sort, perquè no s'ha de córrer a sa veu i després que es carrer la gent no pugui passar. Però...
1: Sí, no, cada any hem estat més. Sí, sabia que vaig començar... Jo és que tinc que dir que fa molts anys vaig començar... Quan vaig començar a fer música, hi havia unes persones que eren molt joves en aquell moment, devien tenir uns 15, 16 anys. I record que em van demanar on tocava, que els agradava molt la música que feia. Jo no tenia cap disc en aquell moment. I record que els vaig convocar a un túnel que hi ha davall d'una escola. I els vaig dir, mira, aniré en aquest túnel dia 5 de gener, abans les carrosses, i allà tocaré. I allà me vaig anar a la guitarra, i el primer any van ser, pues, imagina, 7, 8 persones, 10, i el següent any em van demanar, és túnel, que el tornaràs fent, el túnel? I dic, potser, clar que sí. I vaig tornar al túnel. El tercer any ja eren més. I va un any que ja va venir la policia, i ja van anar tots a casa meva, directament. Ja vam acabar tots a casa meva. I jo suposo que concert en el carrer és un poc extensió d'aquell túnel festival. No sé, ara de fet, mira, fa poc que xerraven de xertes, fa poc ara he vist Instagram amb Manu Chao, que de repent als carrers de Barcelona s'hi anava passejant i de repent va aparèixer i es va posar a tocar amb uns músics que hi havia amb una gent i va fer un concert improvisat. I sé que és una persona, sé de bona fe que és una cosa que ell fa molt, que a part dels concerts que ell pugui fer contractat o festivals o el que pugui fer, ell és una persona que de tant en quant li agrada sortir al carrer i anar per barris i tocar davant la gent i fer música. Per exemple, el fet de lo fantàstic.
0: De compartir, no? És molt generós de part vostra, a la veritat, de part dels músics en general, a regalar la vostra música de forma improvisada i sobretot a la gent, a tu mateix, els veïnats, que puc fer per vosaltres? Música, que fantàstic que és això. Per cert, Lloret, tu què trobes de la salut de la música menorquina? Vull dir, tu mateix, Berlat, que sou del mateix estil, del mateix gènere, però després hi ha altres grups, més del pop, com Pel de Gall o Suc i Sopes.
1: Sí.
0: Que no opines de la salut, de la música menorca?
1: La salut és molt bona. La salut, realment, és que ho acabes de dir, és que està ple de grups. Com has dit, hi ha ells, hi ha en França, hi ha Pel de Gall, hi ha Berlat, hi ha... a Itàlia, per exemple, que en Joan Davent, que ara ha fet, i en Tuomala, que també és un músic que està en 1000 projectes i també ha fet el seu projecte personal, Tuomala. La salut és molt bona de grups. El que és més complicat, me sembla, és el circuit.
0: Clar.
1: Perquè sembla que aquell circuit mitjà de sales s'ha perdut molt, no? Sembla que ara o passes de mostrar el que fas a casa teva o per xarxes i tocar un festival abans de 1000 persones, sembla que el terme mig aquell, que moltes bandes necessiten, jo, per exemple, hi vaig anar a veure el Ginestà, que és un grup català, i record que van tocar en el claustre i devien ser unes 600, 700, i record que van dir que estaven molt contents, que feia 5 o 6 anys que havien anat allà i havien tocat davant 50 persones, no? I clar, i ara penses que per segons quina banda poder tocar... En aquests llocs és més complicat. Venen altres tipus de banda i obrir-se pas, diríem, tenir concerts, és complicat pel nombre de bandes que hi ha, no? Però la salut en si de creativa és molt gran, surt gent molt bona.
0: I tant. Tu vens, tens circuit a la resta de les illes, a Mallorca ben sovint, no sé si has anat a Eivissa, Formentera. Sé que a Catalunya hi vas bastant.
1: Sí, bueno, ara tinc que dir que amb el disc més anterior això vaig tenir més circuit, no? Ara a Mallorca també el disc encara no l'he presentat allà, per exemple. Sí que faig obra de teatre, que he dit amb en Rodo.
0: Sí, dia 28 a Alcúdia, m'ho hem apuntat.
1: Exacte, i sí que es ve que saps què passa? Jo també, com que tinc espuna que puc tocar o sol o en banda, moltes vegades se m'agafa molt tot sol, saps? En guitarra i veu. I a vegades són concerts més íntims. Ara fa poc vaig estar a Perifèria Cultural a Catalunya, que era més un cicle de música més per places, més tranquil·la. I, bueno, la veritat és que sí que allà on vaig, diríem, me sent acollit, no? Però no és que viatgi molt, tampoc. Sobretot, la veritat és que faig molta feina, sobretot aquí a Menorca.
0: Molt bé. Escolta, Lloret, quina música escoltaves quan eres petit?
1: Quan era petit... és que realment escoltava... Bé, ho diré. Jo vaig començar molt malament. Primer vaig començar bé, perquè, diríem, des de la meva habitació, els meus germans, tenc un germà gran, i tot el dia escoltàvem Bob Dylan, en Lou Reed, en Jimi Hendrix, però jo encara era molt petit, jo era més petitó. La meva germana escoltava Michael Jackson, però la dècada prodigiosa, els Pecos, imagineu.
0: Ostres.
1: I jo realment, quan me vaig... la meva primera cinta de casset que em vaig comprar va ser en Vanilla Ice, que era de rap. Després vaig seguint en Nancy Hammer, New Kids on the Block. Vull dir, era una música que això és el que més escoltava, no?, de petit.
0: Que bona. I com és que al final has cantat en menorquí, en català de Menorca, i no en anglès, per exemple?
1: Pues
0: en castellà?
1: Mira, pues mira, així com vas dir allò de la tier list dels somnis, també la tenc de les coses bones que m'han dit els amics, les amistats que tenen, no? I hi ha un amic meu, en Ciscus Moix, que fa anys tenia un projecte musical que es deia Moix, i record que una vegada ell també estàvem xerrant un poc de so i me deia, saps? Jo li explicava, hòstia, Ciscu, estic fent cançons i no sé què tenc que fer. Estic cantant he provat en castellà, he provat en anglès, he provat en català, i me diu, mira, Lluís, saps com és? Jo canto en català, saps per què? Perquè si no ho faig jo, qui ho farà? Un alemany? Un portuguès, un anglès. Dic, si no ho faig jo. I vaig pensar, és bo. I a la vegada vaig pensar que jo som molt amant de l'americana, no? Que diuen,
0: de country,
1: en Johnny Cash. I de repent, per exemple, una paraula com heart, no? Que nosaltres tenim cor. Clar, vull dir, curta, heart, cor. Se me fa molt més fàcil que corazón, per exemple. Vull dir, me fa molt més proper pel meu estil de música que faig, les meves melodies i el tipus de cançó que faig, cantar en la meva llengua, saps? Que fer-ho amb una altra.
0: Molt bé. No, molt bé, Jure. Idò, vinga, Leo Manso, concerts d'aquest estiu. No sé si en tens algun previst o alguna... Ara, dia 28, sí. Ha musicat en Leo Manso Covard, que és una obra que interpreta com a protagonista en Rodó Gené. El podeu veure 28 al Cúdia, però no sé si la teva agenda hi ha més dates marcades.
1: Tinc coses divertides. Per exemple, una cosa que és per això és divertida és que ara, diumenge, toca Sant Climent, i és molt bo perquè seran les festes de Sant Climent, i jo m'han posat des darrer i toc tot sol, saps? Abans toc una banda, toquen Berlat, toquen una altra banda.
0: En la matinada?
1: Bueno, jo serà més cap a les 9:30, però...
0: Ah, bé, molt bé.
1: Et canvies de tocar primer, que toc sol, tocaries darrer, però bueno, farem molt de xou, sortiré a seguir terra i a donar-ho tot.
0: Que
1: I
0: bé.
1: Després, al setembre, anem a l'Associació de Veïns de Ferreries, que també allà és molt punk i tot, i també feim allà un concertet. I dia 10 d'octubre fem la presentació dels discs, bueno, de mostra final en el claustre del Carme, que serà un concert ja en tota la banda allà. I això és un poc
0: fantàstic.
1: El que tinc ara mateix així més a prop.
0: I escolta, jo m'he apuntat aquestes dates per intentar venir. Ara, Jure, si t'ho estàs passant bé, te proposam fer un joc. T'animes?
1: Vinga.
0: Vinga, i de música de joc, que en tenim una.

0: continuem en directe en la companyia d'en Leo Manso i en Jordi ara, Lloret, te posarà a prova.
1: Vinc a proposar. A veure, si deies que te donem una frase d'una cançó i has d'endevinar si és d'un grup local o si és una cançó internacional d'un grup estranger traduïda, mal traduïda en el català.
2: Vale.
1: La primera és, aquesta frase és d'en Tomeu Penya o d'en Johnny Cash?
2: Uau.
1: Yes.
2: Uau.
0: Just que ara deia que li agrada el country.
2: Uau, sí.
1: La frase diu, tu me fas coses que jo no sé explicar, aferra't molt fort, que no sé mal, cada cop del meu cor és un sentiment tot nou.
2: Uau, jo trobo que és d'en Tomeu.
0: Home, és que aquesta és fàcil, no? Jo crec. Estic segur que l'he sentida
2: i, a més, és que l'he sentit la seva veu, tio. Sí, també m'agrada, i tant.
0: I tant.
2: L'amor ten recet
0: i demana dedicació. Deies, Lloret, que deies?
2: No, Cas, que també es ve que a la vegada, hòstia, aquesta és un pot trampa, perquè aquesta també es ve que és una versió, també.
0: Exacte.
1: Clar.
2: Hòstia, aquí m'ha explotat el cap, ara. Aquí la resposta era correcta sempre. Eh?
1: Clar. És un pot ser trampa, sí. Seguim amb Maria Jaume o n'Ariana Grande.
2: Diu, uau.
1: Últimament he estat a una muntanya russa tractant d'apropiar-me de les meves emocions, però tot el que sé és que te necessita a prop.
2: Jo trobo que això és molt Ariadna.
1: A veure, no? Ho comprovam.
0: A veure. Idò sí, eh? L'has clavada, Lloret.
2: Me sembla que l'hagués sentida més propera. Maria Jaume, me sembla que m'hagués dit, l'hagués sentida més propera.
1: Sí, clar. És vera que sí, és com molt, molt genèric, quasi, no?
2: Podríem dir. Sí, podria ser, però no.
1: Vinga, la següent és Changuito.
2: Sí.
1: O Queen.
2: Wow.
0: La frase és...
1: I diu, soc un coet de camí cap a Mart, estic en trajectòria de col·lisió, soc un satèl·lic i estic fora de control.
2: Hòstia, ara sí que
0: m'he fet tot,
2: perquè això és molt Freddy, però és que... En Joan també té calla de les estrelletes, també, que... Però... Hòstia. Què m'equivocaré? Però diré que... Li fotré, tio. Li diré, Joan. Teua.
0: Vinga, Joan Changuito, a veure. Oh, no, és de Queen.
2: No.
0: Tu volies enviar una ferrada en Joan Changuito, Lloret. I ja està.
2: No, imagina quin... O sigui, vull dir, jo li puc dir que la veig digna d'en Joan, imagina.
1: Sí, és que és vera que té lo seu.
0: Està en el nivell. Lloret, Leon Manso, ha estat un plaer aquesta conversa, vos ha encantat. Mil gràcies per atendre'ns i que continuïs tenint un estiu fantàstic.
2: Vinga, moltes gràcies.
0: Estem en contacte. Adéu, que vagi bé.
2: Merci. Adéu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic vel,
10: si a tu te dic mare,
11: si a tu te dic pinta,
12: mur, portada,
13: si a tu te dic gra,
14: que te venes cap primer de tot.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu, amb Inés Mateu.

0: Però, un moment.
1: Què està passant? Nadal, de cop.
0: Com que aquest Nadal ja ve? Jordi.
1: 20 d'agost.
0: T'has equivocat amb una cançó?
1: Jo no he fet res. Ha estat l'esperit de Nadal, el Rei Max.
0: Però com que Nadal, però sí, però amb la calorada que fa, com ha de ser Nadal? Escolta, tu ara imagina't, preparar-me el lem en aquestes dates. No hi diu, no.
1: Jo crec que s'ha enfadat més d'una persona que m'ho escoltava. I sí. Què és això, ara?
0: No ho sé, eh? Jo crec que hi ha gent que sí, que està contenta, que cada vegada quedi manco per Nadal, perquè sí, a dia 20 d'agost parlarem de fer balems. Bernat Coll, balemista de l'Associació de Balemistes de Mallorca. Bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, molt bé, de moment molt bé. Diga.
0: Escolta, Bernat, molt d'anys, primer de tot.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Nadal ja és aquí, pel que sembla, perquè vosaltres sí. Ja feim balem.
2: Sí, nosaltres feim balem, com aquell que diu tot l'any. Nosaltres que món. La temporada, dia 2 de febrer, que és el dia de la Candelera, i ja cavilam, la Candelera per proper.
0: Escolta, Bernat, però no és una mica estrany que dia 20 d'agost tu estiguis fent les maquetes del balem?
2: Bé, això és una cosa un poc particular, perquè resulta que si ja pogués sortir per la muntanya o caminar o tal amb aquesta calor ara, ja igual faria un parell d'hores per muntanya, però com que no és el cas, perquè fa molta calor, i dalt ho farem a casa. I què fem? De baix al Parral, posem un ventilador, 33-34 graus, i ja fem feina.
1: I jo no sé si això psicològicament vos ajuda i tot, no? Vos refresca un poc,
0: sí,
1: vos
0: allà
1: arrimat. I... Sí, sí.
2: Exacte.
0: O sigui, tu te poses, t'han de visualitzar de baix al Parral, amb el balancí o el taburet, i...
2: Sí.
0: Què fas? Quines maquetes prepares ara?
2: Bueno, si ha de dir el que fas, després ja...
0: No mos pot fer spoiler, és vera.
2: Però vaja, preparem el forest pants, que és el primer que utilitzem, scooter, regles, els escaires per poletear, també hem agafat fotos, de el que volen fer exactament, i després també igual pot el plànol també de Google Maps, a un de cada sponsor i un altre mapa per saber les dimensions exactes d'aquestes cases i anem preparats i anem començant a fer.
1: Clar, perquè per la gent, hi ha molta gent que no deu saber, però això dels balems és un món, o sigui, hi ha associacions, hi ha gent que s'ho curra molt, això és vera, no? No sé si m'ho pots explicar un poc, perquè jo tinc entès que aquí darrere hi ha un món que molta gent no ha descobert encara.
2: Aquí a Mallorca no és tan important o no és tan demanat. Però, per exemple, a nivell de Catalunya, a nivell de València, a nivell d'Andalusia, hi ha una associació però molt potent, que tenen molts anys de fer feina, i a darrere tenen també molts de les vés que els polítics i els ajuntaments d'això posen. Ho entens?
0: Però, Bernat, a veure, si feis els balems ara, si ets a començar a fer dia 2 de febrer, i avui som dia 20 d'agost, en arribar a desembre, ja està tot fet. Vull dir, no mos queda res per darrera hora.
2: Bueno, normalment, quan ja anem, per exemple, ara posem un exemple, l'Ajuntament de Palma, normalment dia 2 de novembre, ja mos han posat la tarima i està preparat per començar. I aleshores ja sabem exactament què és el que hem de posar, cada per mil·límetre, ho entens? Mm. Perquè és una cosa bastant exacta. Si tu saps, a més, si ja ho dur de fa un quant d'anys, saps que aquests 16 metres són teus i saps què és el que has de col·locar. Una altra cosa és quan un volant és nou, és un indre nou amb una banda nou. Aleshores això tindria un poc.
0: Clar, Bernat, no te vagis amb el telèfon, que si no te sentim bé, perquè jo te vull sentir bé. No mos pot dir com serà el teu balem, perquè mos faràs un spoiler, com se diu avui en dia, però ja m'agrada saber quin és el teu estil, perquè mos la imaginem. És tradicional?
2: Ja en aquest moment som el coordinador, s'encarregat el coordinador, per exemple, del balem del mercat de Santa Catalina. I després, tinc el personal que és de poble de Leà, que és el poble de Leà. aquest xiquet és el meu, aquest home és totalment meu. I s'estil, s'estil és el que veiem un volant mallorquí. Tots els paisatges són, de, per exemple, de l'allà, tots són casos de l'allà, tot, tot, tot. I els de Santa Catalina, tots són cases de Donquet i de Santa Catalina.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I jo t'hauria fer una pregunta i és... clar, per la gent que no en sabem, no coneixem... I, clar, això, hi ha molt de detalls, hi ha molta cosa darrere. En què mos han de fixar d'un betlem?
0: M'encanta que estiguem fent aquesta pregunta a dia 20 d'agost.
1: Bé,
0: però sí,
1: ja que
0: sí, molt bona apuntam, pregunta, Jordi.
1: Mos apuntam i traïm la gent d'aquí uns mesos. Però que, bueno, que és això, que en què mos han de fixar per saber si està millor, si és pitjor?
2: Jo crec que en tots els detalls, per exemple, en les cases, com estan fetes, si estan més o manco ben fetes, després en les figures, que, per exemple, a Santa Catalina i aquí d'allà són figures mallorquines, vull dir, són el que veiem els pastorets, en aquest cas els de faig jo mateix, entens? Els de faig i els de pinc jo mateix, i els ho posem, i això m'ordena que cada any podem canviar, per exemple, la instal·lació de Santa Catalina l'any passat estava en el centre que hi ha a la plaça Pau Casal. I, per exemple, ara hi ha, en lloc d'això, per l'instal·lació de Pastorell, pot ser, per exemple, una instal·lació en les gallufes, que eren les dones que anaven a Coll d'Olives. Entenc, o sigui, anem personalitzant bastant els veïns.
0: Uh-huh. I Bernat, nosaltres aquí en el programa sempre demanam quina és la teva cançó de l'estiu. Clar, a tu no te poden demanar això, perquè supos que tu en l'estiu te posen Nadales mentre fan les moquetes de Nadal, del Betlem.
2: No, jo no som molt cançó, no m'ho pas.
0: T'ho dit de bromes, t'ho dit de bromes.
2: De veritat, no sé quina és la cançó de l'estiu.
0: No, però vull dir, tu no te poses cançons, de fons, per fer Betlems.
2: No, per exemple, per Nadal, l'oja accessible.
0: Clar, home.
2: I després també una cosa que també forma part és l'adoració dels Reis. Els teatres de l'adoració dels Reis, que també és una cosa molt tradicional. Uh-huh.
0: Bernat, ja en tens ganes de Nadal? Ets d'aquestes persones que, no sé, quan tu conduts l'estiu i si ja tens ganes de Nadal, si tens el calendari marcat i fas el compte enrere.
2: La meva dona que està aquí de vora i fa així el cap, diu que sí, que ella passa molta calor, enguany sobretot és molta calor, i només li sent que passi ja aquesta calor i comença a tenir un pot més de fred.
1: Jo, clar, t'anava a proposar...
2: De totes maneres, vull dir una cosa, que totes les anys hem anat a començar a muntar a cor, que és dia 12 de novembre, amb màniga curta.
0: Imagina't.
2: Normalment no passava, ara ja passa.
1: Clar,
0: mare meva.
1: Jo, clar, t'anava a proposar de fer un betlem estiuenc, però veig que no
0: és que jo crec que així com evoluciona la cosa, els betlems, l'estètica ja serà que els pastorets aniran amb màniga curta.
1: Clar, a posar el rei mat en banyador.
2: Això, l'haurem d'arribar a fer. Així que, per exemple, jo tenc que anar valent la cala de l'allà, que hi ha un parell de pastillots, haurem de posar gent que està nedant i gent que està prenent el sol, supòs, o l'aigua.
0: Exacte. Bernat, idò, que passi molt, molt, molt ràpid, jo crec, que aquesta compte enrere cap a Nadal, preparant les maquetes del Betlem, crec que se fa més bo de dur, no és vera?
2: Ja, això, exacte, sí.
0: Que bé.
2: I passen millors temps. I passen millors temps perquè ara aquí només en calor i no poden anar gaire ni se cala perquè hi ha molta de gent que t'he dit què has de fer i doncs farem maquetes.
0: Exacte. I la teva dona t'ajuda a fer les maquetes o no? O això és cosa teva?
2: No, però a muntar València que m'ajuda.
0: Molt bé.
2: A muntar València que em sap. Sobretot col·loquem puros i herba a l'especialista número 1.
0: Home, tothom té el seu paper. Molt bé, Bernat. I de molt d'anys i ja ho parlarem per Nadal, per venir a veure el Betlem, com ha quedat.
2: Molt bé, doncs gràcies. I ja molt veurem per Nadal, si va bé.
0: Això mateix. Gràcies, adéu.
2: Gràcies, adéu. Pum, pum, pum.
0: Escolta, això de posar una Nadal, Jordi, dia 20 d'agost, no sé com haurà anat, eh? Jo crec que la gent mos ha de sintonitzar.
1: Jo crec que m'ha enfadat ara mateix.
0: Han canviat l'emissora. Ah, no, perquè Nadal té molt d'adeptes. Vull dir que la gent li estira i més amb aquesta calor, o potser una Nadal es refresca.
1: Sí, i tampoc m'ha sorprès tant. Per exemple, el llum de Nadal ja els posaven.
0: També era
1: bueno. Notícia.
0: Ai, de vols dir que no haurien d'haver fet aquest tema? Que no és tema? No era notícia? Que ja s'estiguin preparant els betlems?
1: Sí, però també, clar, totes notícies. Ja vàrem fer llums, ara era important xerrar dels betlems.
0: Això me fa molta gràcia, haver xerrat del betlem un dia 20 d'agost, la veritat.
1: Jo crec
0: que... És que jo ara penso...
1: Ha plogut, però sí, t'estens acompanyava,
0: sí,
1: també.
0: Les tempestes d'estiu no és el mateix que una tempesta d'hivern. Però
1: bé,
0: també
1: però...
0: t'hi dic, jo ara m'imagino en fred i no sóc capaç d'imaginar-me.
1: Ah, que no? Això passa molt,
0: no,
1: eh?
0: Com, dius, ara com era dur abric?
1: Ai, quan fa calor i dius que bé se vivia quan me posava una xiqueta. Que era això.
0: I ja no duim bufandes, però...
1: Jo mai n'he duit.
0: Imagina't dur guants. Ja no en tornarem a dur mai.
1: Mai més.
0: Mai més.
1: Bé, doncs, fas un viatge pel Pirineu.
0: Quan deu ser dur guants?
1: Com era?
0: Com era?
1: Aquella època.
0: No me'n record. Bé, Jordi, tornaràs demà, divendres.
1: Tornaré demà.
0: Molt bé.
1: Amb noves coses.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 456 a Voltros. Moltes, moltes gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
1: Demà feis feina qualcú aquí.
3: Estic de vacances, som funcionaris.
1: Però...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Ara mateix totes les Balears estan en avís taronja per tempestes. A les Pitiüses estarà activat fins aquí dues hores, a la mitjanit. I a Mallorca i Menorca es mantindrà fins que toquin les 4 de la matinada. Professionals desplegats a les quatre illes han revisat els riscos que hi ha. També les alertes per mala mà, perquè preocupa especialment el vent. Tal i com explica el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto.
1: Lo que más ahora mismo preocupa es el riesgo o esa intensidad de los vientos. Vientos que podrían estar entre los 80 y 100 kilómetros hora, de que más allá de alentar estos dos chubascos tormentosos, pues pueden provocar también incidentes en lo que es las estructuras y el mobiliario urbano y también en la propia mar, pudiendo afectar a los barcos en la mar o fondeados.
0: El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval està permanentment reunit des de les 6 de l'hora baixa. En la darrera posada en comú d'emergències per avaluar la situació està agendada per d'aquí a una hora. I és que ha estat una jornada en què molts ciutadans han hagut de canviar de plans.
2: I hem sentit un gran vent i hem hagut de cuidar les seves robes que han caigut.
3: Hombre, costa un poc més nedar i tot, i pescar també ens costarà un poc.
4: Tardamos más en aparcar que lo que estuvimos en la playa, porque el viento es insostenible estar ahí.
5: Nos asustamos un poco, tenemos niños pequeños y nada, marchamos.
6: Al final m'haurem anat per això, perquè s'ha començat a moure i ja era un poc incòmodo, i per això m'haurem anat.
0: El Ministeri d'Agricultura ha abonat 81.000 euros a 177 pesquers de les Balears per compensar l'augment del preu del combustible. Es tracta d'un primer pagament per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. Tot i això, el president de la Federació de Cofreries de Pescadors, Domingo Bonnin, alerta que les compensacions són insuficients per fer front a l'enfilada del preu del gasoil.
7: No aguantaran. Ara es feien sortir gent també no es beneficis. El dia que això se dispari i que sigui sortir a empatar o a pèrdues, que tot a si mateix anirà aturant.
0: A Fedeco alerta que més turisme no es tradueix en un augment de les vendes en el petit i mitjà comerç. Una part significativa dels establiments de Mallorca han baixat la facturació entre un 10 i un 15% comparat amb l'any passat. El vicepresident de la Federació, Pedro Miró, insisteix que no es tracta de qüestionar el paper del turisme, sinó d'entendre com canvia.
8: ¿Qué sucede? Que para el resto de posibilidades de oferta complementaria que hay en Mallorca queda menos dinero para poderse gastar. Conclusión, los restaurantes trabajan pero menos, los bares trabajan pero menos, los comercios trabajan pero menos. Entonces, ¿qué pasa? Estadísticamente ahora en este momento hay una bajada de ventas, según la zona, de un 10 a un 15%. Hay zonas que la bajada es superior.
0: A Ceuta, avui cap vespre, s'ha suspès l'operatiu de neteja i desinfecció de la platja del Trampolín. Uns 500 migrants hi han tornat després que durant el matí s'aconseguís desallotjar bona part dels milers de persones d'un dels assentaments improvisats més gran de la ciutat autònoma. La ministra de Migracions, Elma Sainz, assegura que se'ls intenta recol·locar.
9: Es la punta del iceberg de los recursos temporales de acogida de atención humanitaria. Tras la reunión con el presidente Vivas, el compromiso era 1.500 plazas de manera inminente y les decía que ya son 1.800, pero estamos trabajando, va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
0: Per cert, que el partit del Granada a Mallorca de dilluns continua en l'aire. Tècnics de la Liga han visitat avui l'estadi Nuevo Los Cármenes per avaluar si es pot disputar a aquesta hora. Quan ja són les 10 i 4 minuts de la nit, encara no es coneix la decisió final. Aquesta i altres notícies demà a les 6 del matí.
10: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Confirmam que podem xerrar de nosaltres, del món i de la vida a partir d'una cançó, un viatge, un llibre, una pel·lícula i una recepta. És l'exercici que han fet els nostres conversadors polisèmics. Sebastià Portell, escriptor, Marta Vilà, investigadora en cèl·lules mare, Hugo Ramon, navegant oceànic, Jaume Gomila, metge d'urgències i director d'un festival de teatre infantil i juvenil, FIAT, Fanny Guerrero, fundadora d'Educa Clown. Avui toca pel·lícula o obra de teatre, el que ells vulguin. Així que, càmera, acció.

0: Ai, Ryan Gosling, ai, Emma Stone, Marta Vilà, com estàs?
1: Molt bé.
0: La La Land, ja hem fet spoiler amb aquesta cançó. És la pel·lícula que has triat?
1: Sí.
0: I on te du?
1: Bé, la música me transporta directament en el laboratori de la tesis perquè vaig escoltar aquesta banda sonora hores i hores i hores quan feia experiments. Tant que Spotify Rap que fan des del 2017 me va sortir que el meu artista preferit era Justin Hurwitz.
0: I on eres en aquell moment?
1: A la Universitat de Belfast.
0: A Belfast. Sí. I com us han d'imaginar el lloc on estaves?
1: Era una sala molt petita perquè en aquell moment jo era l'única persona que feia cultius en cèl·lules mare pluripotents induïdes humanes. Hi havia altres cultius de ratolí, però en aquella sala hi solia estar jo, després algun estudiant que venia, i després ja, quan s'acabava més el final de la meva tesi, vaig formar més persones que començaven a entrar, però no hi podia haver molta gent perquè era minúscula aquella sala.
0: I anaves en el cine quan estudiaves allà, quan feies investigació?
1: Sí, efectivament. De fet, La La Land la vaig veure... Bé, la vaig veure quan visitava... Qui era el meu nòvio? que estava a Edimburg. I record plorar molt en aquella sala de cinema. Me va remoure moltes coses, aquell final...
0: Ui, ara anava a fer spoiler, però tant cadascú pel seu camí, no?
1: Tant cadascú pel seu camí, sí. Jo crec que me va treure moltes coses sobre renunciar a parts de la teva vida, no? Quan persegueixes un objectiu. Per sort, jo eren llàgrimes d'un pot de felicitat, perquè pues, jo segueix com aquesta persona, però també de deixar enrere la família i allà on vens i tot això per passar uns anys fora, no ho sé, me va remoure.
0: Perquè tu mos ho contaves que has estat 10 anys fora de Mallorca, d'on ets, que ets de Palma. Ara podem dir que estàs on vols, que has triat el camí que vols.
1: Sí, crec que sí. Crec que en general estic contenta amb el camí. Hi havia anys que quan era fora jo no sabia si tornaria, perquè ho veia molt difícil. I pensava, bé, si de cas quan tingui ganes de jubilar-me ja tornarem. Però quan feia d'haver 10 anys, sí, qualque cosa va canviar. Cada vegada m'acostava més... Quan tornava de Mallorca, me feia molta pena, en comparació amb anys anteriors, que deia, ah, vida, un altre viatge i ja està, sí.
0: I t'acostava pensar que tornaries per allò de dir, i amb què faré feina, no? Perquè, clar, recordem que també vens d'estudiar a la cuna de la medicina regenerativa. Per tant, era una de les pors que potser tenies i on podré seguir amb això?
1: Sí, efectivament, jo tenia ganes de tornar, però havent fet una inversió de temps i d'esforç i d'estar fora tan gran, no volia tornar a qualsevol preu, no? I llavors vàrem començar un pla intensiu d'operació retorn i vaig tenir molta sort de que m'ho posessin en contacte amb el grup Tercit, amb Marta Monge i la Joana Maria Ramis. Elles lideren el grup Tercit, que és el grup de teràpia cel·lular i enginyeria tessular, i jo vaig dir aquest grup, ha de ser on jo torni. Ens vàrem posar en contacte i va haver molt bon feeling des del principi i quan els hi vaig xerrar del meu interès per tornar i establir la meva línia d'investigació aquí a la universitat, a les Illes Balears i a Cidisba, se varen mostrar molt positives i me varen ajudar amb el procés que va consistir en demanar moltes beques. I mira, i finalment va sorgir.
0: I aquí estàs, i també donant classes a la Universitat de les Illes Balears. I mos deies ahir, per qui ho va escoltar, si no ho recordam, que vares estar investigant el tema de la fibrosi quística, la malaltia de la fibrosi, gràcies a l'entitat Respiralia, que fa molts anys que en fa difusió, que tenen els pacients, que han vist com han anat millorant també a poc a poc la seva qualitat de vida gràcies a certs medicaments que arriben a bona part dels malalts de fibrosi quística. Aquesta va ser la teva primera línia d'investigació?
1: Sí, O sigui, jo quan vaig canviar de la Universitat de Belfast a la Universitat de Cambridge, me vaig unir a un projecte que ja me va atreure des d'un principi perquè tractava d'utilitzar cèl·lules mare per fer modelatge de l'aparell respiratori per estudiar la fibrosi quística, no? Llavors, quan vaig començar en aquest projecte, amb l'investigador principal del grup, en Ludovic Valier, jo li vaig explicar el meu interès per dedicar-me en això i ell se va mostrar molt obert a que jo demanés finançament, no? En aquest món, per anar evolucionant, has de demostrar que ets capaç d'atreure fons. I varen demanar una beca per estudiar unes cèl·lules que s'anomenen ionòcits, no? Jo, per una cosa d'estar en el moment adequat, en el lloc precís i fent el que toca, varen descobrir que aquestes cèl·lules que varen publicar en aquell any 2018, l'existència o una caracterització molt completa d'aquestes cèl·lules que no coneixíem gaire en aquell moment, jo vaig veure si estaven en el nostre cultiu i efectivament les vàrem veure allà i llavors teníem una plataforma molt bona per estudiar aquestes cèl·lules. Què tenen d'especial? Que aquestes cèl·lules expressen molta de la proteïna CFTR, que és la proteïna que està mutada en persones amb fibrosi quística. Per tant, el camp se va començar a demanar si realment aquestes cèl·lules tindrien un paper important en el desenvolupament d'aquesta malaltia. I a partir d'aquí jo vaig anar liderant aquesta investigació ja dins un grup més gran, però que realment l'enfocament principal d'aquell grup era la malaltia hepàtica, i jo vaig anar gestionant tot el que era medicina respiratòria. I quan vaig fer la mudança aquí a la Universitat de les Illes Balears, vaig com a dur aquesta línia d'investigació aquí.
0: Molt bé, i ara estàs, com deies, en el grup tercit de UNIX, que és aquesta unió entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Investigació Sanitària, CIDISBA. Quines altres línies d'investigació teniu en marxa dins el grup?
1: El nostre grup tercit té diverses línies d'investigació, ja sigui de teràpies avançades en general, tenim bastanta cosa de modelatge de teixits i de malalties a dins el laboratori, també se fa molta feina en biomaterials i d'administració de fàrmacs a dins el cos i també d'investigació en vesícules extracel·lulars i altres substàncies d'origen humà.
0: Val, perquè vegeu que se fa moltes coses que no sempre és fàcil d'explicar. Demà farem una cosa molt bàsica, que es posa un plat a taula, que també té bastanta ciència, podríem dir, la gastronomia. Però vaig pensar en una recepta que crec que, a més, la Marta Vilà serà bastant original.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Avui és dia d'anar al cine i la pel·lícula que ha triat en Jaume Gomila, metge de 061, metge d'urgències, director de Fiat, president de la xarxa, és en blanc i negre.
2: Ajúdame! Ajúdame! No me importa lo que vaya a ser de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, hazme vivir.
1: Jaume Gomila, ¿cómo estás?
3: Bé, no sé, m'emocionen aquestes coses. No sé si som un poquet ubercoig.
1: I que és un poquet ubercoig?
3: Les dones els diuen bledes i els homes ubercoigs, no sé.
1: No sé, això serà que ets una persona sensible, que veies vivir aquesta pel·lícula que has triat, aquesta pel·li que jo crec que any rere any i rere any mos posen cada Nadal, perquè és de l'any 48. Se va estrenar l'any 48 a Espanya.
3: Sí, sí. Però encara, no sé, m'agrada tornar-la a veure, perquè supos que també ara ja és com una tradició, perquè l'has vista en sa família, perquè l'has vista en sa gent que de prop, en seus amics, i dius, no és només aquella pel·lícula que potser, evidentment, dels anys 40 li ha passat el temps per damunt, però m'agrada, m'agrada.
1: I aquí teníem en James Stewart, en el pont, allà, cridant. Què t'agrada, però, d'aquesta pel·lícula? Que te connecta? Amb què te connecta?
3: Home, jo crec que me connecta... Bé, primer que és d'humor, en el fons, perquè aquell àngel tan maldestre que se vol, li han de donar ses ales i no n'encerta ni una, en lloc d'ajudar-li en James Stewart el que fica cada vegada més. Però, clar, és allò que a vegades mos pot passar a tots a qualsevol moment de la vida que dius, potser el món estaria més bé si jo no hi fos, quan tens un contratemps gros, una frustració, una cosa que no marxa. I és descobrir que tots podem ajudar, podem aportar, i que la nostra presència al món fa que tot... s'acompanyi dins aquesta entropia que diuen que tot té tendència a desordenar-se, però si tu no hi fossis, a lo millor seria pitjor.
1: Mm-hmm. Jo no sé si queda molt peliculero dir que tu has salvat moltes vides, però com a metge d'urgències, algun peu, alguna cama, alguna vida hauràs salvat.
3: Sí, la veritat és que això també és un altre de regals que m'ha fet sa vida, no? Quan l'any 92 a Mallorca van muntar el segon servei d'emergències de tot l'estat espanyol d'atenció mèdica urgent en el carrer, no? Amb ambulàncies assistides de cuidats intensius. Vaig tenir la sort, amb 28 anys, de poder, eren metge més jove en aquell moment del servei, de poder formar part d'aquells pioners. És un regal perquè, hi ha molta adrenalina, hi ha, vulguis o no, patiment, però és que has pogut ajudar aquell minut d'or, aquella hora d'or, a la qual, si fas coses, aquella persona no només pot salvar sa vida, sinó que, a lo millor, les seqüeles que tindrà després, que li poden condicionar la resta de la seva existència, no hi seran. Ostres, això s'acosta molt, no vull dir sa Déu, perquè no m'ho creig, però sí allò que dius, ajudar. Ajudar i que sa gent dius... Avui he tingut un bon dia. Mm. Encara que sigui quan les coses no van bé, ja. Que també passa, que he viscut casos realment dramàtics, però que en tot cas sempre pots acompanyar els que queden, no? I ajudar-los a entomar, a emprendre aquell moment crític i ajudar-los també a intentar començar a pair... a metabolitzar la pèrdua.
1: Tu sempre vas tirar cap a les urgències, t'hi va dur, no sé, els estudis o les notes o el que fos, com va ser?
3: Jo crec que va ser una cosa... Bé, jo, la meva vida està plena de casualitats, meravelloses casualitats, i una d'elles va ser aquesta. Jo vaig acabar la carrera I, entre altres coses, vaig acabar la carrera, encara no havia començat a fer feina, vaig anar a Suip i vaig dir escoltau, es voldria fer cap per si qualque dia m'avui dedicar a l'educació, i vaig veure en el taula d'anuncis màster de periodisme i comunicació. I vaig acabar fent un màster de periodisme i comunicació. Per tant, que llavors m'ha servit molt en tot lo del teatre i també he fet de televisió i ràdio i històries d'aquestes, però tornant a lo de la medicina, les emergències hi vaig caure sense voler. També vaig veure quan ja havia començat el màster de periodisme, vaig veure un anunci que deia no, se necessiten metges per transport aeri, formació i tal, i era una empresa que va ser l'embrió llavors del 061, del naixement del 061, l'empresa privada d'en García Ruiz, que se deia Ambulàncies Insulares, i m'ho vaig posar amb una formació mínima, i m'ho van fer la mateixa empresa, però que vaig dir, ostres, això és el meu. I anar amb una ambulància i van fer les primeres assistències a dins Palma de pacients en el carrer, que no s'ho podien creure. Jo me'n recordo d'arribar a Son Dureta amb una malalta intubada i me deien, però l'has intubada en el carrer? Perquè abans intubar era a UCI. A UCI d'un hospital.
1: En el carrer, que vol dir dins ambulància?
3: O mig d'esquerrer.
1: Sí, aquí on se necessita sí, sí. Ajuda, jo som capaç de donar ajuda.
3: Sí, sí, sí. I me recordo això, hi havia, bé, en Joan Riera, que era resident en aquell moment, que ara és un gran digestòleg de Son Llatze, deia, és a mi meua, és del meu poble. No, però posto a dir que són aquestes coses que te regalen les emergències, no? Ostres, llavors a partir d'aquí se va crear el 061, depenent d'atenció primària, va ser un moment meravellós, clar, amb una energia, amb una formació boníssima, encara no hi havia infermeres i posaven nosaltres tot el servici i totes les tècniques, aquell patiment i dolor i plaer que estan un de vora l'altre, aquella emergència de, si ho sabré manejar, com anirà. Potser d'aquella època només hi havia Son Dureta.
1: Ja.
3: Hi havia un accident aquí a la ratjada, havies d'estabilitzar, dur-lo cap a Palma, llavors fes ambulància neta, o sigui, un servei podria durar 7 hores. Clar, me vaig encaminar el que t'he dit, aquesta casualitat d'un anunci de fer transport aeri amb avions ambulants i també per terra aquí a Palma, llavors va néixer el 060 i, clar, tenies perfil. Havia fet coses d'UCI i tal, i això, i vaig tenir l'oportunitat i ha marcat tota la meva carrera professional.
1: I de ja veus un home que veu un dia un cartell que posa màster en periodisme i s'hi apunta, i acaba fent tele, perquè tu feies, jo record, un programa de televisió que no, m'has de recordar, però que era com un concurs. O...
3: Un concurs, banc de dades.
1: Saps? Banc de dades, exactament. Sí,
3: després
1: sí.
3: Vaig fer un que era de salut, que sí. Queixava més que se deia per viure millor.
1: Sí.
3: Llavors vaig fer un altre Canal 4, que vaig entrevistar na Maruja Torres. Va ser guapíssim.
1: Fantàstic. Això ho has de tornar a recuperar. Ja saps que això també és que teva i aquest programa també és que teva. Mos queda minutet i mig, però un home com tu, que és president de la xarxa de teatre, director d'aquest Festival de Teatre Infantil i Juvenil, que se celebra cada any a Vilafranca, hauries d'escollir una obra de teatre, no?
3: Jo, la meva iniciàtica, diguéssim, a part del Rei Herodes, o d'en Joaquín, que ha vengut de prim, que ho record, a Porto Cristo, que el varen fer, a més que era hipermanacorí, allò de, sí, bambols amb estat, perquè se volen anar a fer a les Amèriques, i en Joaquín, que vi rima prim, i manllever dos bes perquè no vol estar pus a les Amèriques, molt divertit. I després... clar, els anys aquells que jo ja tenia dubtes de si teatre o medicina, va ser aquella època de canvi que va haver aquell meravellós festival de teatre que feien a Palma, en Ramon Aguiló, i es de cultura era aquell psiquiatre, ara no me'n sóc si tirar, en Colau Llaneres.
1: Sí, sí.
3: Era regidor de cultura, un psiquiatre.
1: Sí, sí.
3: Que varen empènyer el festival de jazz, que venien els Tanguets o jo què sé, o Nela Fitzgerald, vull dir, unes coses meravelloses. Nosaltres que mos apuntàvem un bombardeig, anàvem a l'auditorium i disfrutàvem. Me'n record, sobretot, No Man's Chant. M'ha quedat gravat. Una companyia suïssa que feia un teatre gestual, visual, de màscares, però que te quedaves de dir, Això no havia vist mai una cosa. Clar, pensa, passam del rei Herodes
1: i
3: des Joaquín o de Mort de Dama, d'aquell més clàssic, a veure una cosa absolutament contemporània, europea, de Suïssa, amb una gent que te deixa bocabadat i emocionat i sorprès, no? No m'enxant. Un espectacle de, jo què sé, amb una pasta se feien unes cares, llavors hi penjaven dos rotllos de paper de vàter i estiraven el paper de vàter i feien conch i plorar, i deies, ostres, quina idea més genial, no? I record això, i va sobretot també en aquell moment en Taviana, de Goll de Gom, la nit de Sant Joan, amb Encisa, es nec d'alegria. Mm. I el darrer que m'ha emocionat, bé, he vist molt de teatre infantil i juvenil, però com que tots són fills nostres, no en destacaré cap, xerraré més d'una d'adults. Darrerament vaig poder anar a veure Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, i és una verdadera meravella. Un tio tot sol, amb una escenografia que en principi és una caixa escènica, el que arriba a sortir d'allà i el que arriba a explicar i com ho explica aquell Federico García Lorca, que surt la seva poesia i la seva vida i com va desaparèixer de manera horrible i encara el cerquen, o no el cerquen, no ho sé. I me va deixar, és una bèstia escènica, i a més en Juan Diego Botto, que també té molt a explicar, perquè sa mare va fugir d'Argentina embarassada d'ell perquè havien mort a son pare en plena dictadura.
1: I de totes aquestes llavoretes que van calant i van germinant dins en Jaume Gomila, demà toca recepta, així que ves pensant, ves posant un plat a taula, que ja estic segura que serà ben saborós.

0: A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IV3 Ràdio és història.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.

0: Sebastià porta el cavalleria és un vals, en jo, ara.
1: I tant.
0: Podríem ballar, fa ganes.
1: Jo crec que sí,
0: pam, pam, pam, pam, pam, pam. I nosaltres, així, amb aquest ritme, també anàvem fent aquesta conversa, que va començar dilluns amb una cançó, que ha continuat amb un viatge que en Sebastià Portell encara no ha fet a Grècia, això m'ha encantat. Sabem que la part dels llibres està complicadíssima, però molt rica, i ara toca pel·lícula. Quina has triat?
1: És una pel·lícula que justament aquesta banda sonora, aquest vals, que és això, que s'ha tendut, arrossega, és Eyes Wide Shut, dirigida per Stanley Kubrick, que crec, si no vaig errat, que és la darrera pel·lícula que varen fer junts Nicole Kidman i Tom Cruise, abans de Deixar-ho, que justament parla d'un matrimoni que s'acaba,
0: sí.
1: I que és la darrera pel·lícula que va fer Stanley Kubrick. Crec que ell no va arribar a temps, de fet, a fer-ne el muntatge, cosa que crec que la converteix en una peça fins i tot un punt maleïda, cosa que sempre m'ha tret una mica.
0: I Kubrick, que ja per si
1: sí,
0: certes
1: no
0: pel·lícules...
1: Sí, no era flors
0: ja,
1: i violes.
0: No t'aniries a fer segons que en Kubrick.
1: En canvi, altres coses, sí. Una excursió com sa de sa pel·lícula, sí que la faries amb ell. Segur que et sabries ses tresques.
0: I per què aquesta, però, que t'ha fet triar-la?
1: A mi m'interessa molt aquesta pel·lícula, que parla de perversió i de nocturnitat des d'una elegància absoluta. Uh-huh. És a dir, no hi ha cap pla d'aquesta pel·lícula que no tingui una fotografia supercuidada. Sempre hi ha blau, sempre hi ha vermell.
0: Sí,
1: de
0: cert.
1: Fet, hi ha un codi de color molt definit. El blau és la intimitat i la casa, allò més normatiu. El vermell és el moment més luxuriós o de transgressió. El daurat és el luxe. I amb aquesta combinació, amb aquesta paleta de colors, t'ho va dibuixant tot.
0: Uh-huh.
1: I acompanyes un personatge molt perdut a perdre-se encara més, que és el protagonista.
0: I de tenim aquesta pel·lícula, que segur que heu vist, oients, però segur que ara mateix recuperaríeu, després de sentir en Sebastià Portell, que mos acompanya tota la setmana, escriptor, traductor, president, entre d'altres coses, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, un home que tu mateix dius que escrius des de i sobre les fronteres textuals i vivencials. Què vol dir, Sebastià, exactament?
1: Té molt a veure amb aquesta pel·lícula, per exemple, que és aquelles experiències que s'escapen d'allò previst, no? El protagonista d'Eyes Wide Shut se vol ficar dins una trama molt estranya que apareix entre una màfia i una confabulació mundial, i ell se veu allà al mig ficat amb una capa i una màscara de carnaval venecià, no? I això Kubrick ho narra des d'una, anava a dir una escriptura, clar, jo penso en escriptura, no? Ho narra amb un estil absolutament sinuós.
0: Un altre tipus de narració,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. I això és el que intento fer amb els meus llibres, és a dir, explicar experiències diferents, experiències complexes que poden ser rares, molt sovint vinculades a desitjos no normatius o identitats de gènere no normatives, també des de textures textuals que són diferents.
0: Uh-huh.
1: És a dir, no intentar simplificar allò que és complex, sinó aproximar-me en allò que és complex, que és ric, que és divers, també des de textos que donen una mica de joc.
0: Que no és fàcil, encara que programa enrere. Recordàvem la teva professora que deia que llegies moltíssim, que sempre anaves amb un llibre a sa mà, dins un article que va publicar l'Ara Balears. També parla de com escrius, ara que xerram d'aquesta manera d'explicar i de narrar i de contar històries. I diu, record perfectament una activitat, diu, havien de redactar un text només en frases fetes.
1: Ostres,
0: diu ella.
1: Sí, sí.
0: Els vaig donar un llibre i havien d'escriure una història que tingués sentit. Diu, era difícil, però ell, en Sebastià Portell, va aconseguir un text amb molta coherència. És a dir, que ja de petit eres capaç de filar moltes coses, no?, i moltes idees, de contar-ho bé, no?
1: Sí, jo crec que sobretot en aquells anys vaig tenir el privilegi de tenir acompanyants i bueno, mestres que mos varen saber estimular molt. I en aquell moment, no sé si ara encara passa a les aules, però en aquell moment tenia la sensació d'una llibertat molt gran, que els mestres podien jugar, podien proposar, podien improvisar, i que això gairebé segur me fa l'efecte que no estaven tan soterrats per tanta burocràcia, per tanta justificació, per tanta... I realment era un espai de joc. Vull dir, no sempre ho vivia així, però sí que realment les assignatures de llengua, de literatura, eren llocs de dir, ai, a men què farem avui i a men què en sortirà, no?
0: I podia sortir qualsevol cosa. Sí, fantàstica. Sí, sí. I tu, a més, també has impartit tallers d'escriptura creativa per joves i per adults, no?
1: Sí.
0: Que, per què mos agrada escriure? O que cerca algú que s'apunta a un taller d'escriptura creativa?
1: Jo crec que, a veure si hi pot haver moltes motivacions, però en certa manera penso que aquests espais d'escriptura compartida, com també els clubs de lectura, són una bona mostra de fins a quin punt la cultura és una conversa. Com el que estan fent ara mateix, no? L'ésser humà necessita explicar-se, compartir allò que és, allò que veu, allò que s'imagina, allò que no existeix, però que està capaç de veure, i alhora necessita confrontar-ho amb el que han viscut els altres. És a dir, també som xafarders de mena, som bufers, no? Mos agrada saber dels altres. I penso que això, la literatura no n'és una excepció. És a dir, moltes vegades llegim no només per conèixer literalment les vides de l'altra gent, això a mi personalment no és el que més m'interessa, però sí per entrar dins la subjectivitat dels altres. De dir, ai, a menys si ets capaç de treure-me una mica de jo mateix i fer-me viatjar, fer-me angoixar, fer-me il·lusionar, I a veure on arribarem plegats, no? És un exercici de confiança.
0: I que tu també n'has de saber, de treure aquesta confiança, perquè tothom té una motivació diferent per anar a un club de lectura i tothom tindrà un estil diferent a l'hora d'escriure, no?
1: Totalment.
0: Per tant, no deu una fórmula màgica de dir, lots, començau per això. No?
1: Sí, de fet... he fet més clubs de lectura que cursos d'escriptura i en els clubs és molt graciós perquè sempre hi ha gent que participa molt més, gent que no participa tant. A mi una vegada me va passar amb un club, va ser molt curiós, que una persona no havia dit res en tota la sessió i en el final va gosar dir-ho, i molt bé que va fer, que me va dir, és que no he dit res perquè el llibre no m'ha agradat gens. I dius, ostres, idò, i que bé que ho hagis dit, llàstima que no ho diguessis abans perquè... podríem haver discutit des per què jo, Pentura, t'hauria pogut donar qualque pista de per què me va interessar tirar cap aquí o cap allà. No sempre s'ha de coincidir, cosa que és molt sana, però justament això, quan mos ajuntam persones per parlar de cultura, d'històries, de vivències, és per trobar aquests xocs, no? I crec que hi hem de saber com viure bé, perquè és el que mos du lo imprevist, lo interessant.
0: I també em fas pensar en aquell documental d'Ana Marga Amelià, Cien Libros Juntas, que no sé si l'has vist, però que sorgeix, de fet, d'un club de lectura, amb dones de mitjana edat per amunt, que acaben xerrant de tot a partir dels llibres i s'acaben fent amigues i acaben compartint sa vida.
1: És això.
0: I na Marga, que era sa conductora del club de lectura, ho acaba explicant també en un documental. No? Més enllà dels llibres, hi ha totes aquestes vivències.
1: Justament això. Vull dir, els llibres... Jo som un gran defensor d'allò que en diuen l'art per l'art, és a dir, l'art ja té sentit per si mateix, però el ressò que pot arribar a tenir sa nostra vida... des d'acompanyar-nos en moments de soledat no desitjada, des de dur-nos a conèixer els nostres veïnats i veïnades perquè anem en el club de lectura de la biblioteca o de la llibreria que tenim a prop, conèixer altra gent, conèixer els nostres autors preferits, cosa que no sempre recoman.
0: Ja, no?
1: A vegades sí, a vegades no. Te'n pots dur sorpreses.
0: Això és com els locutors de ràdio, Sebastià, sempre ho diuen, que si t'agrada la veu dels locutors o locutora, no vais a la ràdio.
1: Sempre ha d'anar cap a bé. No, això cap dubte. Però és vera, els llibres tenen un ressò immens a la nostra vida, fins i tot en el pla de la salut i del benestar. Vull dir, mos donen calma, mos donen un moment d'estar en nosaltres mateixos quan el volem, perquè no sempre el volem, i per tant, aquesta història d'aquesta pel·lícula, del documental, té tot el sentit. És a dir, els llibres són els llibres i allò que generen, que és moltíssim.
0: I ja que és el moment de parlar de pel·lícules, només recordar que pot ser un dia veurem el dia que mori David Bowie en format pel·lícula. Ho deixem aquí.
1: Tant de bo.

0: Hugo Ramón, navegant, apassionat, un home que és capaç de fer una llista de llibres i una llista de grups que li agrada escoltar. Espero que coneguem un poc més com és. Com estàs?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Anem al cine?
1: Podem anar.
0: I de senyores i senyors, Hugo Ramón mos proposa aquesta.
2: El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
3: Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
4: No, sí, lo mismo. Me has quitado las palabras de la boca.
5: Aquí nadie va a rendirse, no lo olvidéis jamás. Jamás. Tú eres Rex, tú King, tú Duke, tú Boss.
0: I tu, Hugo Ramón, aquí podries haver estat tu també, eh? Aquí nadie va a rendirse, Hugo Exacte. Ramón.
1: Mira, una pel·lícula que me va passar un amic meu, la veritat és que me sap molt greu, però amb un USB, me va dir, mira, això és una meravella, això tal, no sabia, no estava a cap banda, i me va... Bueno, jo que som una persona molt de cans, però és igual, te pot o no te pot agradar els cans, a mi el que m'ha impactat molt d'aquesta pel·lícula és una estètica que jo desconeixia, una estètica japonesa molt cuidada, uns colors que no estava acostumat a veure en pantalla, amb una tècnica de slow-mo, i si la veritat és que me va deixar aturat en el sofà fins que va acabar la pel·lícula, va ser impressionant, perquè vaig viure un món... o, diguéssim, una cultura, una estètica que jo totalment desconeixia, que me va atrapar moltíssim. I, bueno, a més, té un missatge de lleialtat i d'amistat que per jo és molt important, perquè crec que qualsevol projecte que s'emprengui sa vida, el fi no justifica los medios, i sempre has d'estimar i has de tenir en el costat i has de valorar qui sempre ho ha fet. I per això aquesta pel·lícula crec que m'identific molt amb ell.

0: estaves parlant de l'amistat, de les persones que mos van acompanyant en el camí. Nugo Ramon, i mos ho diu, li mou aquesta passió, li mou aquest contacte tan bèstia amb la mà, tant que des de molt jovenet va agafar la barca en solitari, has d'anar a la volta al món, has fet la Mediterrània, per suposat, les illes, has travessat l'Atlàntic 4 vegades, i ja dius que si són 4 ponts, a 5, clar que sí. Quasi sempre tot sol, no?
1: Sí, la volta al món que vaig fer va ser doble i va ser molt més complicat. Jo crec que el més complicat en aquesta vida són les relacions humanes, no? És a dir, són molt complicades i això també fa que siguin molt guapes, no? Una cosa no lleva l'altra. Navegar en solitari no me fa tancar-me dins jo mateix, sinó que també me fa valorar molt el temps que estic a terra. Tant necessit recarregar la meva bateria social, quan a vegades, sobretot quan torno d'una minitransat, no te pots imaginar quantitat de vegades que se m'esgota la bateria social i me tanca a casa meva, amb les meves excuses, òbviament, amb la Maverick i amb l'Stormy, però és de les coses que a mi m'ha sorprès de que posta aquesta minitransat que estava tan bé tot sol, que per molt que estimi molt a la gent i no sé què, a vegades pues m'havia de tancar.
0: Nosaltres t'agraïm que siguis aquí compartint conversa. No sabem quanta gent mos escolta ja a l'altre costat, però segur que són més de 100, Hugo, i de 1.000.
1: Amb tu com a periodista i conductor estic segur que en són moltes
0: segur més. Segur que són més de 100.
1: Jo segurament qualcú haurà tallat la ràdio.
0: Res,
1: però...
0: no, i parlaves de les teves excuses. Que sí. També hi ha una relació especial aquí amb els animals.
1: Són la meva vida. Evidentment, són cosetes de somreus. Com jo li m'agrada dir-li quan m'han fet... Mai m'han fet de cotes pelles, però sempre li els he dit que entre les dues no em fan ni una de bona. No hi ha color de roba que me pugui posar perquè entre una negra i l'altra marronota ja me foten de pèl tota la roba. Però disfrut de netejar. Bé, jo som molt, molt net i disfrut de netejar cada dia a casa meva, posar perfum en el llit, aspirar el llit, aspirar en terra i tal, perquè... la puresa amb la qual me miren i tal me fa mirar també jo altres coses de la vida en puresa. La veritat és que m'ensenyen moltes coses, però molt d'aquelles no ho sàpiguen. I m'ajuden a relativitzar moltíssimes coses, també.
0: Pot ser que un dia baixessin barrera i diguessis que abans d'anar a dormir ho has de tenir tot endreçat?
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, ho vàrem xerrar.
0: Sí, no? Aquest era un dels teus hàbits, sí, no? Sí, tenir-ho tot ben endreçat, ben net i tot ordenat.
1: L'altre dia... vaig dir, vinga, Hugo, per un dia no passa res.
0: I te'n recordes.
1: Me'n vaig a recordar, sí. Me'n vaig a recordar. Vaig dir, estic rompent el personatge, no? Em va queixar, crec, un o dos plats. No, però sí, normalment jo, molt important, m'agrada aixecar-me i veure-ho ja tal, i ja focalitzar-me en el que em toca fer en el dia. No arrastrar coses des del dia anterior. Una de les coses que més m'agrada fer és que no deixes parar mañana el que pots fer avui, no? És a dir, sempre m'agrada, perquè mai saps el dia següent quin lío podré, perquè jo tinc molt de líos tots els dies, quin lío m'impediria fer alguna cosa, per això m'agrada fer-ho abans.
0: Escolteu, i ara que xerrant de pel·lícules mos queden un parell de minutets, però tu també deus tenir molta part de la teva vida que podria formar part d'un o de pel·lícula. No sé, per exemple, pens en quan vares rescatar un company teu en plena regata.
1: Idò, jo sí, és una cosa que està en el meu llibre Horizontes, que està també en el meu conte de nins, les aventures d'Hugo Ramon, en el primer mini transat, que després trobar-me un navegant, no? Que començam a xerrar per ràdio, perquè no mos veiem, ja sabeu que tenim una petita ràdio, que és una ràdio VHF, per xerrar pues, unes... pot ser unes 8, 9, 10, 15 milles de distància, no? És a dir, que en terra mai arriba. I la minitransat, pues, bueno, com tenim aquesta ràdio, pues, de tant en quant, no? Anem fent una llamada general que li dèiem a veure si qualque col·leguita mos contesta. I me va contestar pues, un austríac que no coneixia, perquè som 90, no solen conèixer tots. Això estem parlant de l'any 2005. I me diu que està pinxat amb suero perquè ha tingut una algo alimentari que l'ha deixat cao i tal, i me diu que s'ha quedat sense aigua. I jo li dic, ostres, jo tenc aigua, el que jo no tenc és menjar. Vaig aturar el meu barco en mitjà Atlàntic, imagineu-vos, en mitjà Atlàntic un barco no s'atura.
0: Ja.
1: Ja ven, ja corrents. Se va apropar a banda que se fes de nit i quan estaven fent les maniobres d'apropament se va caure tota l'aigua i jo vaig seguir. I m'ha dit que ja ho agafaria tot i tal. I el curiós d'això, i el que em va interessar bastant per aquesta part de la psicologia, quan ja era de nit, jo ja estava navegant una altra vegada cap a Brasil, més que una vegada estava derivant, perquè no aconseguia pujar veles, tenia problemes, no podia pujar veles per tornar enrere, vaig sentir una veu que em deia Hugo, vuelve, Hugo, vuelve, Hugo, vuelve, Hugo, torna, Hugo, torna, Hugo, torna. i vaig fer un apanyo com poder, recordar que són barcos que no tenen motor, vaig fer un apanyo com vaig poder per donar potència, energia en el barco per poder anar contra vent, i enmig de la nit vaig trobar el seu barco i vaig donar compte que no hi havia ningú a bordo. Comença a cercar una huella dins un pajar, no? Enmig d'una o d'ones, una nit negra, no saps on s'ha caigut, no saps fa quant de temps que s'ha caigut, no saps si s'ha caigut viu, mort, tal. I vam tenir sort i el vaig trobar. Mai sabrem quantes hores va estar dins aigua, mai sabrem res, però el que està clar és que al cap d'un moment vaig tenir molta sort i amb la meva frontal vaig il·luminar una cosa i era ell aferrat en el bidó d'aigua que jo l'havia tirat. I des d'aquell dia som germans. L'única cosa que jo vaig fer molt bé és que va ser la maniobra de mig de l'Atlàntic a mig de la nit, a mig del s'apropament per agafar-lo. Se va agafar com un pop roquer en el barco. El vaig pujar, me'l van donar un abraç. Li vaig dir, mira, Cristian, hem començat la regata en solitari, però bueno, si l'acabam en doble perquè t'he salvat, perquè tal, no passarà res, no mos descalificaran. Li va dir, però si vols acabar-la en solitari, ho feim. I m'ha dit, oh, sí, estaria bé acabar-la en solitari. I el vaig dur en el seu barco. I se va tirar, però allà que se va pegar un hosti, perdona per l'expressió, però molt forta, perquè clar, torna a repetir, dos barcos no s'aturen, sí. O sigui, van navegant i tal. I al final vàrem acabar tots dos i va ser una anècdota total. El que passa és que l'organització de la regata ho va tapar molt perquè era tan arriscat tot això que teníem por que cancel·lessin la regata.
0: Però, mira, això també queda a la vostra història, a la teva i a la d'en Cristian per tota la vida.
1: Per tota la vida.
0: Heu compartit plat a taula amb ell? Heu menjat? Heu fet
1: sí, per suposat. Arribant a Brasil, bueno, sobretot menjar líquid, no? Com caipirinhas i coses d'aquestes.
0: Sí, perquè no sé jo si mengen molt bé aquests homes quan fan travessia, però mos quedes darrer tros d'aquest viatge nostre de conversa, així que ves pensant en el plat a taula, val?
1: Serà complicat.
2: Tu vas donant voltes i jo te vaig repetint. No t'allunyis, no te'n vagis, queda ben a prop de mi. I no crec que mai pugui sentir-me més estimat, observat per ell.

Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvinguts tots i totes a una nova sessió de l'Eclèctic. Ja ho sabeu, vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 i les 12 del vespre. La música en estat pur, per sobre de qualsevol altre concepte. I aquí hi podeu incloure explicacions, comentaris i aquestes coses que ens passen de tant en tant pel cap i deixem anar a la llengua, que actua lliure i com si tingués vida pròpia, que tal vegada la tingui. La música és el que ens interessa i el que vos oferim sense moltes pretensions.

Probablement aquells que seguiu la música amb les seves novetats a través de les diverses plataformes ja descobrireu l'àlbum que avui vos presentarem. I dic a través de les plataformes perquè no és que no s'hagi publicat en suport físic, que evidentment sí, però aquest llançament del guitarrista Aldi Meola pertany al 2020 i coincidia amb aquella reclusió forçosa a la que ens dugué la Covid i, clar, tingueren que esperar un poc més per poder gaudir del format físic. Bé, l'àlbum es titula Across the Universe i, com haureu endevinat, per la música que hem sentit fins ara i no canviarà de registre, l'autoria és dels Beatles.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Se'ns ha acumulat un poc els temes a presentar, i és que no ho han fet encara en la sessió d'avui. Bé, però imagino que els coneixeu. De totes formes, i per si un cas vos diré que encetàvem el programa en Norwegian Good, després hem sentit de forma seguida I'll Follow the Sun i Julia. Hem tancat el bloc anterior en Mother's Nature's Son i ara acabem de sentir Hey Jude. Sí, un bon repàs entre clàssics i no tan clàssics és el que el senyor Aldi Meola fa de les cançons dels Beatles. Com ara, Till There Was You i Dear Prudence.

Across the Universe és aquest darrer àlbum en el qual Aldi Meola segueix fidel al seu estil i revisita autories vitalianes, mantenint l'essència original però passades pel seu propi sedàs. I dic revisita perquè aquest és ja el segon volum que el guitarrista de Nova Jersey dedica a la banda de Liverpool, que dit sigui de passada, sempre ha reconegut la seva influència. I és que els Beatles han estat una font de la que han vengut gran quantitat d'artistes. I com a punt de partida, les seves composicions per norma sempre han estat molt interessants i seran fet grandíssimes versions. I per versions, aquesta d'un altre dels més clàssics, Yesterday.

0: una postura intermèdia entre actituds i doctrines diverses. Eclàctic, tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Encetem la recta final de la sessió de l'Eclèctic d'avui amb una altra d'aquestes cançons reconegudes per tothom, Strawberry Fields Forever. Forma part també d'aquests covers que el guitarrista Aldi Meola recull a l'àlbum Across the Universe. Un treball molt ben produït, amb molt bon gust, com correspon a un músic de la seva categoria. Seria pràcticament impossible anomenar, a banda de la seva pròpia producció, amb més d'una trentena llarga d'àlbums, tots els músics amb els que ha tocat.

El que acaba de sonar era Here, There and Everywhere. I en un breu instant sentirem el darrer tema d'aquest vespre, Golden Slumber Suite, que serà la peça amb la que acomiadarem la sessió d'avui. Eclèctic, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre, en totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga. El canvi de temps arriba. Veurem, com dèiem, l'abast d'aquesta refrescada d'aquest estiu que hem patit tant i tanta de calor. La dita situa la canícula entre el 20 de juliol i el 20 d'agost, és a dir, avui, que és quan el calendari tradicional situa avui la minva de la calor estiuenca i es tanca, per tant, aquest període canicular. I avui es donen motius i fets climatològics que avalen aquesta dita. Per tant, veurem si és així i, sobretot, si dura i que dura aquesta treva, perquè calorades passat Sant Bernat n'han viscudes i moltes. De fet, ja fa anys, el 2010, el 28 d'agost, és a dir, 8 dies després d'avui, s'assolia la temperatura més alta registrada mai a l'illa d'Eivissa, amb 42,2 graus a Sant Joan de Labritja. Aquest estiu ha estat, de fet, la calor un tema molt sensible que ha afectat i bé. Però, clar, dites populars com per Sant Bernat tapatescap o la seva variant per Sant Bernat tapaliscap ja semblen un tant exagerades per la intensitat de la calor que dura i que pareix que una gorra era abans ben necessari i que ara no ho sigui. O també la dita que diu per Sant Bernat a Jack cordat sonen avui dia fins i tot desmesurades. Comencem. I deu fort i...
1: Feim un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 8 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats a Tèntol un dia més, de dilluns a divendres. Com sempre, vos acompanyam entre les 3 i les 6. Avui és dijous, si no anem malament. Sí, és dijous, demà és divendres, darrer dia de la setmana. I ja ho sabeu que, com sempre, vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que ha patit i molt aquesta canícula d'estiu, ha patit i molt aquesta calor, encara que visquem pràcticament tot el dia en aquest refugi climàtic que és aquest estudi 1 d'IB3 Ràdio, però que, evidentment, també vol aquesta treva que tothom espera. Ja ho diuen, que Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga. En principi, l'ha de pagar aquest dies, però veurem si dura dies i, finalment, l'acaba apagant. I qui en saben de calor i també en saben de lletres són en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Miquel Junc, Maria Pons, com estàu?
1: Bon dia, va bé.
2: Ens sabem de calor, per què? Perquè vivim en el rei, eh?
0: Perquè en sabem, perquè n'hem viscut. Sí,
1: se pot dos, moren, no fan sortir al carrer, tant mateix.
0: Per tot, jo crec.
1: I està dins de casa, quasi, quasi. Sí, si no tens aire condicionat.
2: A vegades pitjor dins de casa que de fora. Sí.
0: Per tot Balears, l'empatida, no? Bé, i fora de Balears, també. Ha estat un... Oh, és un estil...

0: Intens, eh?
1: Històric, diria.
0: Històric, sí.
2: I és que venen un seran, també.
0: De fet, en temperatures de la mà que sobrepassen els 30 graus, eh? Mm. Jo no sé si aquest dia heu anat a nedar, però... Vaja, si tens enrere, hòstius enrere, ja deien que l'aigua no refrescava, ara és que és més calenta que una... banyera d'aigua calenta.
1: Però, Celestí, no notes una cosa diferent avui?
0: Quina? No.
1: No? El que en Miquel Junc s'ha fet les piules.
0: Ah, sí.
1: Ah,
0: sí, ja ho he vist, ja ho he vist.
1: Sí, sí, sí.
0: Barbi tot, eh?
1: Està diviat i tal, veient si m'espats de calons o els cabells més curts.
2: Sí, així, els cabells així llargs i la barbeta que tenia...
0: Barbi
2: tot. Fa massa calor, fa massa calor.
0: Tot ben arreglat, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, llavors tenies festa i vespre, o no?
2: No, no, festa no.
0: Festa-te. Sopar.
2: Sopar.
1: Trobada. Trobada. Amb els amics.
2: Sí, sí.
1: Això és important.
0: L'estiu és habitual tenir soparets.
1: Sopar a la fresca perquè... Sí.
0: Bé, jo en tenc una avui.
2: No, la fresca no.
1: Entre comes.
2: Fa una colorada, tot en suava.
0: Jo en tenc una avui vespre,
1: ah, sí?
0: La fresca, sí. La colònia de Sant Pere, no.
1: Ah.
0: Però, clar, hi ha unes previsions que diuen que a partir de les...
1: Alerta'ns, alerta,
0: 8,
1: o?
0: Sí. Mm. La gent intenti evitar desplaçaments innecessaris.
2: I del que diuen dintre nostre... Sí.
1: O si no, per compartir correntos...
2: No passa res. Sí.
0: És a dir, que veurem si aquest sopars a la fresca i tots els actes previts per un dia com avui, dia Sant Bernat, s'adonen a terme, se poden dur a terme, o no.
2: Ja veurem. Vorem.
0: Bueno, i bé, sense més preàmbuls, que tenim avui a Tèntol.
1: Idò, i avui un dia més, com fèiem aquest estiu, començarem Tèntol jugant a la batussa, i avui ens endinsarem també en l'edició que comença avui i fins diumenge de la Nit de l'Art de Felanitx, amb un total de 52 exposicions distribuïdes entre galeries, edificis emblemàtics, espais públics i casals particulars. I també tenen 18 accions artístiques, culturals. La Nit de l'Art del 2026 torna enguany amb més força que mai, que converteix el nucli urbà de Felanitx en la gran nit de les arts plàstiques i també escèniques i musicals.

Una cançó així sona en Llurbat, aquesta banda falanitxera que actua, de fet, en el marc de les festes de Sant Agustí, que ja són, per això la nit de l'art és dins aquest marc de festes, on actuen Celtas Cortos, que fan el 40 aniversari, també M-Clan. Són propostes dins el marc d'aquestes festes de Sant Agustí d'enguany, on també hi ha aquesta nova edició de la Nit de l'Art. I avui també coneixerem la gira que durant aquest agost ha fet l'Escola de Ball de Bot Calabruix per Romania i que els ha valgut també diversos reconeixements.

0: penseu de Vall de Bot, vosaltres?
1: Tant de bo.
2: Un poquet.
0: No,
2: un poquet? No, no gaire, no gaire.
1: Tu?
0: Però bé, un poquet. Jo m'agradaria també, sí. Segurament, igual com us apuntem, Maria.
1: Vinga, no és fàcil, acabarem
0: malament. No, no és fàcil, acabarem malament.
2: No, acabareu bé, perquè, clar...
1: Vall de Bot, jo crec que...
2: Vall de Bot, sobretot, allò que deia germanor. Mm. I
0: sí,
2: festa,
0: sí,
2: germanor
0: sí.
2: I festa.
0: Això sí, això
1: i
0: sí.
1: Tradició.
0: Qui en saben són que la Bruix, que bé, per Romania, han mostrat les danses i músiques tradicionals de les illes i han rebut diversos reconeixements en diferents festivals, i en parlarem avui, atento a l'enveix, de com ha anat aquest viatge i aquestes, aquests premis que han rebut aquests dies, perquè ja m'ho diràs, anar a Romania
1: ben
0: i que te donin premis.
1: Sí, total.
0: Sí, sí.
1: I com
2: és? Idò, hi estan d'enhorabona, que la Bruix, i avui amb en Jaume Miranda, que torna a venir per Tentol, descobrirem quins altres famosos passen aquests dies per les Balears.
3: Estimades amigues de Tentol, avui tornarem a repassar, com cada setmana, quines famoses hem tingut aquests dies per les nostres illes Balears. Tenim famoses de tot tipus i per totes les illes. A Eivissa, per exemple, hi hem tingut a Nicole Kidman, que ha sortit de festa grossa, aprofitant que és el seu primer estiu de divorciada. En canvi, per Menorca, hi hem tingut a Laura Escanes, aprofitant que és el seu primer any amb una propietat pròpia a sa illa. I per Mallorca, tampoc hi falta gent, perquè hem tingut també a l'actriu Sydney Sweeney. Tot i això i més, avui.
2: Na Sydney Sweeney, na Nicole Kidman, vaja...
0: Molta gent, sí. Una gentada.
1: I la Laura Escanes, que ja és normal també, que també, sigui a Menorca, també. És habitual.
0: Ja, menorquina, ja, no?
1: Sí,
0: ja,
1: una casa, no? Casa allà. Qui pogués?
2: Qui diu una casa...
0: Bé,
1: una casota, sí,
0: ja m'agradaria sí, tenir una casa com aquesta. Jo.
2: Exacte. No sé si això se considera casa. Però bé, això serà abans d'arribar a les 5, i ja en tercera hora, a partir de les 5, que tindrem?
1: Idò passarà per Tentol el cuiner d'alta cuina Javier Oebeck, que va ser el xef més jove mallorquí a tenir una estrella Michelin quan estava al capdavant de la cuina Fusión D9 de Platges de Muro.

0: Javier Ubeck, iniciat ben jovenet en la cuina d'èxit, ha voltat per mig món, ha passat, per exemple, pel celler Can Roca, i des de l'any passat, dels fogons del Four Seasons Resort, el mític hotel Formentor, per això sona aquesta cançó.
1: Clar, per això sentim
2: aquest xicàs de Formentor, sí, sí, de ben jovenet. Ha estat el cuiner més jove a tenir estrella Michelin.
0: Pots pot dir qualsevol cosa de tu, eh?
2: Michelin,
1: Michelin. Jo estic al·lucinada cuiner, lo políglota que ets.
2: Mallorquí més jove.
1: Sí. Mm.
2: Sí, i avui ens visita, deixa per uns minuts els fogons, no sé com ho fa,
0: perquè,
2: de fet, té molt de projectes.
1: D'aquí Formentor hi ha una tirada.
2: I arribarà fins aquí, fins als estudis d'Ivetres Ràdio.
1: Vol durar una carmanyola.
0: Estaria bé,
2: eh? Bé, no és que vengui expressament. Ha de ser a Palma, eh? Per això, sí, ha quadrat, eh? Bé, i avui, amb el nostre company Jordi Suárez, de Xiu Xiu, també tornarem a trossejar un altre personatge mític. Veurem quin és.
3: Hola, tantolaires. Idò, mireu, aquestes dues setmanes hem anat repassant aquests artistes, no?, i separant, veure si poden separar aquesta obra i artista. I avui duim un concepte un poc diferent, perquè duim una persona que ja mos ve amb aquesta mala fama de casa, però avui veurem si realment era tan dolenta o no. Avui xerram de Yoko Ono.

0: El seu home, en John Lennon, que li cantava aquest Dear Yoko, en aquesta cançó. Avui coneixerem les excel·lències de Yoko Ono, però també allò que no fa que la tinguem en bona consideració.
1: Sempre l'han criticada més que l'Abado.
2: L'han demonitzada. Sí.
0: I amb episodi Manu Curi.
2: N'hi ha un a Mallorca.
1: Sí.
2: Sí. Ah, sí? I ben gros.
0: Mallorquí ben gros, i ben gros. El repassarem amb en Jordi Suárez. 3 hores de Tento, el que no han fet més que començar, i com sempre tenim les línies obertes per qui participeu en directe, ja ho sabeu.
2: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentoIV3, al Facebook de Tento.
1: O bé el correu electrònic.
0: Oh, sorpresa!
1: És que avui,
2: avui...
0: També ha anat bé, eh?
2: Sí, ha anat bé.
1: Sí, però avui no tenim àudio.
0: Bé, qui està ara al control tècnic ho haurà gravat, i clar,
2: serà que quedat...
0: o sorpresa amb...
1: No era tan bo com el
2: que no ha quedat, no ha quedat bé.
0: No?
2: Bé. No ha quedat bé.
1: I aquest correu electrònic que estem tot @ivetresradio.com.
0: Beníssim. I qui tenim el control tècnic avui s'estrena, no a IV3 Ràdio, evidentment.
2: No
0: durant tota la programació. Sí. En aquest Tento d'agost, sí, perquè en tot l'estiu no havíem comptat amb en Lluís Menéndez. Lluís, abans no t'he demanat com és, que ets aquí. L'has vengut a veure, és una visita.
1: Ja ha fet gola.
0: És una visita i ha dit, mira, m'hi vull posar. I d'ahir, gràcies, t'ho agraïm, eh? Són les 3 i 21 minuts. Vinga, començam.
3: La rabiosa actualitat.

0: que avui hem tingut una mica de dalta baixa amb els sistemes informàtics.
1: Escoles informàtiques,
0: sí, sí, sempre. Sí, sempre te fan anar una mica amb la llengua de fora.
2: Dijous, matar els dedets.
1: Ai, Mario. No, demà ja és divendres, demà ja és divendres.
0: Els referents venen més tard, eh? Però sí, sí, sí.
2: Home, si mira, és dijous, i això és el que ha passat.
0: Sí, és dijous, i clar, feim en vant en aquesta batussa un dia més, com fem tot aquest estiu, jugam a la batussa, sou els pobles, els protagonistes, de venir aquí, de concursar, de representar de la millor manera el vostre poble, fer el màxim número de puntuació, i a principis de setembre reunirem els millors pobles, és a dir, aquells que hagin obtingut major puntuació, i sabrem quins són, o quines, el poble més tèntol de les Balears. La classificació per ara és, en tercer lloc, Muro, amb 83 punts. En segon lloc, empatats Porres i Gat de Pere amb 85. I recordem, en primera posició es manté Marratxí amb 88 punts. Per
2: no,
0: tant...
2: No se mou Muro, eh?
1: No.
2: No ho dubé, Miquel Junc.
1: No. No. No, però aquest poble encara no ha vengut, eh?
0: Encara no ha vengut. No. Vendrà.
1: Vendrà qualque dia, suposo.
2: Home, i tant. Faltaria.
0: El Gaida no ho sabem encara.
2: Ja, espera.
0: Fem una crida,
2: sí.
0: Eh?
2: El Gaidins i el Gaidines.
0: Exacte.
2: Contactumos.
0: Sí.
2: Heu de venir a la batussa de
1: Tèntol. Ha quedat molt Joan Mas a la Patrona.
0: Que en teniu un dels vostres
2: pare
0: aquí, eh?
2: Pare de Dos Àngels. Assistiu-mos.
0: Vinga, i avui el poble que passa per la batussa és...
1: Sant Antoni de Portmany.
3: Ei, ei, ei.

0: I deia, amb aquesta Eivissa Petit Bocí Duc, jugam avui amb el poble de Sant Antoni de Portmany, que és un municipi d'Eivissa, de l'illa, situat a l'oest, correspon a l'antic quartó de Portmany, un dels quatre quartons en què Jaume I, com sentíem en aquesta cançó, dividia l'illa en el segle XIII. El gentilici és Sant Antonianca, per a la vila, i Portmanyí, Portmanyina, per tot el terme municipal.
1: Altres gentilicis, però, són coroner, coronera, Santa Agnès de Corona, auberquí, auberquina, o mataguer, mataguera, a Sant Mateu del Barca, i després rafaler o rafalera, a Sant Rafel de Sa Creu.
2: Tenen
1: totes aquestes zones i tots estan bateats.
2: El mot de Portmany prové del llatí Portus Magnus, que estaria molt bé que se digués Sant Antoni de Portus Magnus.
1: Sí, m'agradaria molt. Seria una cosa potent.
0: Significa... Com nom de vi, no?
2: Sí, sí, Portus Magnus, que... sí, sí. Significa Port Gran, fou adoptat pels àrabs com a Burtoman i conservat després pels conqueridors catalans.
0: I de Sant Antoni de Portmany té més de 29.000 habitants, la majoria residents al nucli principal del municipi.

0: Sensació d'Eivissa que canta Victori Planells cantant Duc en solitari. Sant Antoni de Portmany ha passat per les èpoques púnica, romana, musulmana i cristiana.
1: De fet, els púnics ja aprofitaven les condicions de la gran badia natural com a punt estratègic per carregar aigua dolça, pescar i salar peix. Més endavant, fins ben entrat al segle XX, Sant Antoni era un municipi rural on l'economia es basava en el secà, cereals, ametllers, garrovers, figueres i vinya, i també amb molins fariners a la punta del molí i petites salines familiars a cales properes.
2: Amb el temps, però, ha evolucionat d'un conjunt de cases rurals al voltant de l'església fins a convertir-se en un important centre turístic d'Eivissa, que és en el que es basa la seva economia actualment. És més, Sant Antoni de Portmany va ser pioner a l'illa en aquest sentit, ja que en els anys 50 va liderar el creixement turístic, acumulant cap al 1960 el 60% de les places hoteleres d'Eivissa.

0: Des d'Eivissa amb amor canten Quint Delibat i Sant Antoni de Portmany té dues grans festes patronals al llarg de tot l'any.
1: Clarament, les Delibat són les festes de Sant Antoni Abat.
2: Mira, això ho saps tu bé,
1: oi? Sí, sí, sí.
0: I el dia... no partiries del Sant Antoni?
1: No, no, jo quedaré a Pobla sempre.
2: I tant.
0: Sempre.
1: Un any me va tocar anar a Manacor a fer feina i...
2: Ho vas passar molt mal.
1: A partir d'aquell dia me deman vacances per Sant Antoni.
0: Per això jo enguany hi vaig anar per tu.
1: Exacte. El dia gran és el 17 de gener, tot i que fan actes durant més d'un mes i en poden destacar alguns com la festa Super Flower Power, d'ambient hippie.
0: Sí.
1: I el campionat...
2: Power ho has posat tu, però sí.
1: Ai, sí, clar, Super Flower era.
0: Has dit Super Flower Power.
1: Sí.
2: Ja, era
1: sí, perquè n'hi ha moltes de festes que siguen Flower Power.
2: A
0: Campi
2: que
0: fa. Per exemple. Super Flower.
1: Sí, sí, i el campionat mundial d'errors de matances que enguany em van xerrar, ja.
2: Perdona, jo hi vaig a ser, que no és el mateix. Tu hi vas a
0: ser. Sí, sí. Aquí hauríem d'anar,
1: eh? Sí, jo me l'hauria.
2: Bona teca.
0: Com a bon poble, hauríem d'anar.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, no té tant a veure en Serrat Brut, però també té teades i és boníssim. I d'altra banda, les festes d'estiu són les festes de Sant Bartomeu, dia 24 d'agost, que també ja falta res, dins el mar de les quals fan la famosa festa de cartagineses i romans, que inclou una gran batalla teatralitzada a la platja de Serenal.
0: Mm-hmm. Molt bé, i d'avui en tenen moltes i de bones de festes. I el refrany d'avui, el meu, diu així, un dimoni camina per Sant Antoni de Portmany.
1: Jo
0: que és diferent.
1: Sí, sí, sí. Jo te'n diré un altre. Sant Antoni de Portmany i fan sa festa major, ballen els canvis de pressa, el ritme de sa safó. Oh, fa referència a la celebració de la festa de gener en aquest poble.
0: Molt bé.
2: Que safó? Ho sabeu?
0: De sa safó.
2: Que safó?
0: Ara ho cercarem.
2: Ho haurem de demanar als nostres concursants. I bé, jo n'afegiré una més. De Sant Antoni de Portmany a sa vila anant caminant, si no troben cap somera, a peu aniran tirant. Mira. Que això vol dir xerra de quan sa gent anava a peu de Sant Antoni fins a Eivissa ciutat.
1: M'estic més anant a somera.
2: Sa somera millor, sí. Sobretot si fa aquesta calorada.
1: Sí.
0: Sí, i d'ahir... Bueno, dit i fet, avui jugam amb el poble de Sant Antoni de Portmany. Tenta.

Però abans, ja ho sabeu, vos hem de fer la pregunta del dia, i diu així. Aquest estiu vos demanam pels pares gentilicis, és a dir, el malnom que posen els habitants d'una vila per part, o que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat. És a dir, són els pobles de veïnat que posen nom als altres pobles. Per tant, quin malnom reben els habitants de Sant Antoni de Portmany?

0: Idò, i com els diuen els habitants de Sant Antoni de Portmany als seus veïnats?
1: Idò, la gent mos pot respondre en aquesta pregunta, mos pot enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa, que és @tentolib3, o també mos poden telefonar i entrar en directe al 971 13 99 00.
0: Vinga, eivissencs, volen saber com els diuen els veïnats, els dels pobles de veïnats, els de Sant Antoni de Portmany. Vinga, ara tornem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: fes calor, posa'ns aire.
2: No, no, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Però
2: quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Tu als a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tento'l.

0: Ja passen 4 minuts de les 3 i mitja. Continuem endavant aquí a Tentols. Ja sabeu que vos demanam pel pare gentilici. Avui juguem en Sant Antoni de Portmany, d'Eivissa, i demanam quin malnom reben els habitants de Sant Antoni de Portmany per part de la gent d'altres pobles, d'altres llocs, d'altres contrades, si els diuen res.
1: Però ara només tenim una resposta. Jo, sí? Sant Antonianca, habitual.
0: Que és el gentilici.
1: Exacte.
0: Sí, exacte. Però demanam més, si tenen qualque mal nom, si els diuen d'alguna altra manera. Bé, no sé si ara, a continuació, amb les nostres concursants de Sant Antoni de Portmany, sabrem més o sabrem algun mal nom. Per tant, ha arribat el moment de jugar amb elles.
2: Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Però abans, i elles ja ho saben, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Morro Bonet.
0: Qui tenim més?
11: Bonet Palermo.
12: Som parents? Som casats?
10: Som amigues.
11: Som amigues.
13: Qui és vostè? I què hi fa a Castilla?
14: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
10: Sí, sóc periodista, entre Eivissa i ara per Mallorca.
15: Rosa?
11: Jo treballo per una entitat bancària i soc, pues, 8 apellidos eivissencs, o sea, pues, de tota la vida d'aquí.
16: Mai no escolta la ràdio?
10: Sí, sí, l'escoltam, sobretot els informatius matinals i per escoltar música.
11: Sobretot música, jo molta música.
17: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
10: Podríem dir que sa bona lota, sa que sempre feia molt de cas.
11: Jo sempre estava riguent. Sempre riguent.
18: Vivia a Moscou abans? A la Guaiana? A Uganda?
10: Jo he viscut a Austràlia, pràcticament un any.
0: Ui.
11: Jo sempre he viscut a Eivissa.
19: Una actuació extraordinària.
20: Deixem-ho per avui.
21: Moltes gràcies.

0: I m'ha encantat perquè, si no ho he sentit malament, vos heu presentat amb els Llinatges.
1: Sí.
0: Fora nom.
2: Sí. Jo és que no he entès molt bé i crec que m'he confós entre sa direcció i es cognom.
1: Sí, sí. Ha dit noms i adreça.
2: Així no m'atreva ningú, millor.
0: Morro i Bonet. Molt bé. Tenim na Maite Morro i na Rosa Bonet. Com estàu?
2: Molt bé, molt bé. Tenim na Rosa per telèfon.
0: Sí.
2: Que hem dit amigues, però són com germanes, podríem dir, eh?
0: Per què?
2: Perquè ens hem criat juntes, instituts, sabem moltes coses una de l'altra, ens sabem les coses dolentes, les coses bones, pràcticament ho sabem tot, i ens aguantem amb sopars de anys, amb la qual cosa això ja, més amistat, es converteix pràcticament en família, no, Rosa?
0: I no hi ha cap parentesc d'en fora Rosa?
3: Tal qual, no, no, no. De petites quizá ho dèiem perquè tenim un apellido que és el mateix, que és Bonet, que sí, el compartim, però que va, més no us agradaria que haguéssim ser cosines o germanes de veritat, però bueno, més o menys fem el mateix com si fóssim.
0: Clar, però una ha quedat i viu sempre a Eivissa i l'altra ha pegat a l'altra punta, ara és aquí, però has viscut a Austràlia.
2: Jo tinc que dir que na Rosa és més curiosa, més culinquiet i més atrevida que jo, però 10.000 vegades. El que passa és que ella sense que s'ha quedat més per allí o sé que més m'he mogut, o no, Rosa?
3: Sí, jo he anat fent viatgets, vaig i torn, però sempre estic visquent aquí, o sea que... I tu, bueno, també vas fent.
2: Jo ara he fet esbot aquí a Mallorca, sempre he estat a Eivissa. És que a Eivissa se mos fa petitó, i més en hivern que mos queden poques cosetes.
3: Sí.
0: Què hi feies a Austràlia i què hi fas aquí, a Mallorca?
2: Coses molt diferents. A Austràlia me n'hi vaig anar just en acabar la carrera, que vaig estudiar a Madrid, i vaig començar una agència de comunicació molt coneguda i ja m'ha veia anant darrere el metro, amb presses, gent cara de grisa, i jo deia, això ja no ho vull encara. I me vaig anar a Austràlia i m'ha dit, mama, però on te'n vas ara que t'acabàvem d'ajudar amb la carrera i tot, perquè afortunadament m'han pogut ajudar. I li vaig dir, me'n vaig estudiar anglès, així amb s'excusa perquè no m'ho fotessin sa bronca.
4: Ah, clar.
2: I me van dir, no te'n pots anar a Londres, dic, és que allí plou molt, i allí no hi ha tanta cosa per conèixer, i molt de gris i molta ciutat, així que me'n vaig anar cap allí.
1: Platja, una altra illa...
2: I aquí a Mallorca sí que treballar, m'ha tocat...
0: I a Austràlia vas passar gust, però...
2: Vaig passar molt de gust, vaig veure tot tipus d'animals, tots... Els tamanys dels animals allí són multiplicats per 1.000.
4: Hi ha com moltes coses que te poden matar a Austràlia, no?
2: Quasi tot.
0: Sí.
2: Però hi ha que tenir una cosa en compte. Pràcticament tot te pot matar, però allí és com que de manera innata tothom sap on és el seu lloc i se sap que som els humans que estem invadint el seu espai i si no mos hi fiquem, ells no fan res.
0: Vares tornar sana i estalvi, no vas tenir cap accident.
2: Una vegada quasi m'estampa amb la bicicleta perquè quasi me creu amb una serpent que jo els hi tinc així molt
0: de por.
2: Però va ser l'únic, eh? Vaig veure taurons, de tot, però no me va passar res. Vaig tornar bé i bé.
0: Quin ets animaló que estimaves més, que t'agradava més veure?
2: Ai, els koales.
4: Ai, sabia, cert que ho diria, m'encanta.
2: Perquè saps què passa? Que són molt complicats de veure. No són tan habituals ni fàcils de veure perquè ells no fan remor, solen estar aferrats en els eucaliptos que medeixen, a lo millor que te puc dir, 4 o 5 metres. I va ser de casualitat que me'n vaig adonar. Jo havia quedat amb un amic, hem anat allí amb un amic i tal, i de sobte surt i escolt molt de renou de fora. Ai, mira, i jo pensant, què ha passat, què hi ha? I m'atrapa els meus amics, les meves amigues que vivien davant i senyalant per amunt perquè just havia coincidit que l'havien vist. Però és molt complicat de veure, de normal no els veus perquè no estan per terra mai. Sempre estan dormint, són molt peresosos.
4: Diuen que tenen molta mala llet, no? Que són mal sofrits.
2: Sí, són agressius.
4: Que pareixen tan monos, però realment...
2: Us tenc que dir que els cangurus també, eh?
4: També?
2: Jo és animal, amb suc que més por he passat mai en la meva vida fent un càmping en cangurus perquè els mascles poden medir fins a 3 metres d'alçada. Tenen una coca com de rata quilomètrica i són... Heu vist vídeos d'aquestos que són, tenen com força de boxeja?
1: Això
2: és real, eh?
1: Però és que boxeja.
2: Això és real.
0: I travessen camins i carreteres, eh?
2: Sí, i de fet, molta gent se creu que per mort de tauró són la majoria de la gent que es mor a Austràlia i no és realitat. La majoria de morts provocades per animals a Austràlia són per canguros, perquè diguem que se recolzen en sa coa, tiren endarrere i amb ses pates de baix te peguen una espitjada en espit i te rebenten.
0: És a dir, no per accidents de cotxe
2: també,
0: en cangur.
2: També se creuen i són molt perillosos
0: perquè te peguen coses.
2: No, també se creuen i són... De fet, hi ha molta senyalització a ses carreteres, deia, amb seny, cangurs, poden passar.
1: Això Rosa i Eivissa no passa.
4: No,
3: ni altra classe de bitxos. Aquí.
4: Però Rosa, tu has dit una cosa que m'ha encantat, que és que tens els 8 llinatges a eivissencs.
0: Sí.
3: Sí, jo crec que sí, perquè no conec a ningú familiar fora d'aquí. Vull dir que he anat endarrere i no he trobat res extravagant fora d'aquí.
0: Quins són els teus llinatges?
4: Això anava a dir, te les fats?
3: Sí. Jo soc Bonet Palermo.
2: Els desguelos també, Rosa, els 8.
3: Els desguelos, bueno, pues són Bonet Costa, uns altres són Palermo Roig... tot va sent Bonet Costa...
2: Això, bueno, clar, això pareix que ja som entre cosins, després. I no és realitat. El que passa és que a Eivissa eren pocs, no? Que a Eivissa hi ha una mala fama que en aquell temps hi havia familiars entre cosins, però això no és realitat a dia d'avui ja.
3: No, a dia d'avui no, antes pues algun cauria, no
0: ho sé. Rosa, vinga, i diguem motius per no partir de Sant Antoni. Així com ha partit na Maite.
2: Ric, perquè...
3: Bueno, el motiu principal, bueno, diguem que és el cercle que un crea aquí, no? Que al final pues, junts fem poble i també això dona vida i dona alegria i després, bueno, les tremendes pues, postes de sol que tenim per aquí, les platges que tenim per aquí, la vida si ven és més tranquil·la, però si li agafes el gust, pues, allò m'encanta també.
4: Tot això.
0: Molt bé, i dai motius per concursar, també, no? I ara ho farem, si voleu.
2: Quin remei,
0: heu vengut a concursar. I doncs, vinga, dit i fet, avui concursam amb Sant Antoni de Portmany.
5: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I tot és començar, i començam amb una primera prova que consisteix en lligar paraules.
1: Exacte, en quedarà paraules. Haureu de dir una paraula que comenci en la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. És així de fàcil. Teniu un minut i obtindreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui en Sant Antoni de Portmany començant per la paraula port.
1: És a dir, amb una T.
0: Amb una T.
1: Sí.
0: I així ho haurem de fer, eh?
1: Sí.
0: Preparades?
1: Una cada una.
2: Preparades.
0: Vingui, doncs, endavant.
3: Maite, comença.
2: Taula.
3: Tren.
0: En va.
3: Arbre.
2: Estel.
0: Uh-huh. Estel.
4: Elo.
3: Lluna.
0: Uh-huh. Lluna.
2: Armari.
3: Illa.
2: Com?
0: Amb una A.
2: Semanat. Alcohol. Santi.
0: Amb una L.
3: Llibre.
4: Se pixa en rasa.
3: Escona.
2: Esquena.
0: Esquena.
3: Aigua.
0: Un altre.
3: Amor.
0: Molt bé.
3: Rosa.
0: Rosa.
2: Six.
3: Amic.
0: Amic.
1: Em sé.
3: A casa.
2: M'estàs castigant, Rosa.
3: Aire.
0: Molt bé.
4: El veure que aquestes edats molt solen quedar entrebancades.
1: Sempre queden.
4: Perquè sempre en surten moltes.
0: Sempre. Ja ho saps. Sí. I d'ahir han sumat un total de
4: 15 paraules.
1: Sí.
0: Està molt bé. 15 puntets que ja posaven el marcador. Vinga, passem la segona prova.
5: D'on m'has dit que és?
0: Jugam amb na Maite Morro i na Rosa Bonet de Sant Antoni Portmany. Ara haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 per encertar l'illa i 5 si encertau el municipi.
1: Na Maite fa mala cara, ara.
4: Ho ha passat malament, no? Amb aquesta primera prova.
2: Jo us ho he dit, jo m'agrada més estar davant de micro que darrere.
1: Anirà bé. Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
6: A totes les cases feia vi. Tothom tenia calatrex per fer el vi i el necessari per la casa del vi. Totes les cases hi havia la casa del vi on es guardaven i es tenien les botes. A casa jo també record que les botes es ven feien netes i es col·locava cada bota ja en el seu lloc d'esbanc i amb uns sofrins, unes metges de sofre llargues, es calaven dins de la bota amb tapades i allò desinfectava i matava tot bitxo viu i mort. Es feia així.
0: On som? Mallorca, Eivissa, Formentera, Menorca... Quines illes?
3: A veure, jo crec que estem a Eivissa.
2: Rosa, jo crec que estem a Pitiüses. Diria que a Eivissa inclús, no? Com ho diries tu?
3: Jo crec que estem a Eivissa i, de fet, es pareix molt...
2: Tiraríem cap a casa, igual, no?
3: Sí. O Sant Josep... No sé, el de calar. Es calaven.
2: Això és molt de la zona sur de la nostra. Podria ser, a lo millor... A on fan vi molt? Per exemple, Sant Mateu i Sant Agnès.
3: Sí, però, bueno, municipi Sant Antoni, igualment.
2: Municipi
3: seria.
2: Sant Antoni, no m'ho poden posar tan fàcil, seria raro. Sí.
3: Sí,
2: a veure, diem Rosa Eivissa, idò?
3: Sí, sí.
1: A Eivissa.
2: Dèiem a Eivissa i municipi... És municipi, no poble ni res, no? És municipi.
1: El municipi, el municipi.
2: Municipi. Municipi, Rosa, que diríem Sant Antoni, Sant Josep... Sí,
3: hem venut a jugar, Maite.
2: Què diries tu, Rosa? Vinga, jo he dit a Silla.
3: No, no, jo mort. He dit Silla.
1: M'has vengut a jugar, Rosa, i doncs, juga.
3: Tu, que dones sa cara allí...
0: Que dones sa cara, clar, que... perquè...
2: És que llavors el pitjor és que la dones de veritat. No sé, vinga, anem a dir algo, Sant Antoni, jo diria el millor sa zona que fem via per allí a Sant Agnès, Corona, per allí dalt. Vinga, Sant Antoni.
0: És a Eivissa.
1: És a Eivissa, és correcte.
0: És correcte.
2: Imagines com us equivocam aquí?
1: No, no, Eivissa no vas haver equivocat. Però...
4: Bé, han dit Pitiusa, és que realment si a Xerrà era Pitiusa, no?
1: Exacte.
4: I després ja el municipi sí que l'hauríeu de dir en concret.
2: El municipi sí, hem dit Sant Antoni, no, Rosa?
1: Hem dit Sant Antoni.
0: Sí, i queden a casa.
2: Però no, fan que no, espera que el canviem,
1: no, no,
2: Rosa.
1: No, no, no, no, no.
4: Bon, està espiant, no, Maite, mira que vivo.
0: I no ets Sant Antoni.
1: No ets Sant Antoni.
2: No, Sant Antoni.
1: No, no, no, no, no. Era Sant Miquel.
0: Sant Miquel de Balanzat.
2: Sant Miquel, però sí. Agafat, és que més fi parla. Això com és?
1: Era el que teníem.
2: Quin Miquel heu agafat? Aquest no me sonava,
3: jo. Aquest Miquel parla molt fi.
2: Sí, aquest sí. Parla molt fi, eh?
1: Que xerren molt tancat, allà, Sant Miquel.
2: Cap als nord solen xerrar una miqueta més tancat amb paraulots, no, Rosa? Per excusar que no sabríem...
3: Sí, però bueno, pot ser que no ens hàgim equivocat.
2: Sí, no passa res, hem hagut a jugar.
0: No passa res, passar. Perquè de 10 punts no heu sumat 5.
4: Sí, ah, ja
0: està molt bé, eh? Per tant...
4: 20 punts.
0: 20 puntets que s'endú Sant Antoni de Portmany. Vinga, i ara una fase d'aquesta batussa ben divertida.
5: L'embarbrussí... L'embarbussament.
0: És com una fase, perquè, clar, és un embarbussament que du...
4: Sí, digues. Què passa, Maite?
2: Ja està dient, perquè, clar, la meva amiga acaba de ser mamà, i ella ens excusa de que se li ha anat sa memòria, que acaba de tenir un nadó, me toca jo,
4: i
2: jo no tinc memòria per genètica, que encara és més fotut, entonces anem a veure què me toca, claro.
1: Avui és molt fàcil.
2: No digues això, que encara quedaré pitjor.
1: Un embarbussament d'aquests típics, avui.
0: Sí.
1: Avui sí.
4: És típic, però tampoc
1: és
4: tan fàcil, no?
1: Sí, sí. Us podeu equivocar perfectament. Jo
0: senzillet, però... curtet, però complicat. Bé, no sé si és curt,
1: Sí.
2: És llarg senzill, damunt. Però...
1: No. Comparat amb els altres dies, avui és curt.
0: No.
1: Curt ho és.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Però bé, són 10 punts si el deix perfecte en aquest embarbussament, i si hi ha errades el nostre tècnic, en Lluís... Vol baixar la puntuació.
0: Exacte.
2: Lluís, per favor, sigues piadós.
0: Diu que sí. Diu que sí. L'escoltam?
2: Vinga.
0: Vinga.
7: Plou poc, però pel que...
8: Plou poc, però...
9: Plou poc, però... Ai.
10: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
8: Pel poc que plou, plou plou.
11: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
12: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
13: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
8: Plou prou.
0: I plou poc.
3: Si vols.
2: Vinga, que sí. Llavors ja has puesto posar, el vaig a dir jo, Rosa. El vaig a dir jo. Diu,
3: vale.
2: Plou poc, però pel que plou, plou prou.
3: Ja t'he equivocat.
2: No, m'he equivocat.
1: Mira, la Rosa ja t'ho ha dit.
0: Rosa, què creus?
3: Jo hagués dit plou poc, però pel poc que plou, plou a prou.
1: Sí, la Rosa crec que...
0: S'hi ha costat.
1: Ha estat més encertada.
0: S'hi ha costat una mica més.
1: Sí.
0: Vols tornar a repetir? Ja fil parlant d'Inet.
2: A veure, jo m'hagués quedat amb el que ha dit la Rosa, per equivocació. A veure, ha dit plou poc, però pel poc que plou, plou a prou.
4: Per altres una cosa que deies a Eivissa.
2: És que nosaltres dèiem a prou. A prou per dir lo suficient.
1: Sí,
4: clar,
1: sí.
4: I doncs així és correcte.
0: Així és a prou, així
1: ho han dit perfecte.
0: Sí. No és a prou.
2: Com deies l'altre?
1: Prou.
0: Plou prou.
1: Bastament.
0: Plou per allà.
2: Avui ha plogut per allà.
3: Avui
2: dos gotes, però no gaire.
0: Bueno, Lluís... Quant de punts donem a Sant Antoni de Portmany?
2: Té
0: perquè...
2: pena, Lluís, de naltros.
0: L'han fet bé.
4: Home, ho han fet perfecte.
0: Fa així plenitud.
1: Un 10, no?
0: Un 10 redó.
2: Un 10 redó. Està content, que
0: molt bé. Per tant, tenim 30 punts.
1: 30 punts, 30 molt
0: 30 puntets, que són 30 puntassos. Vinga, idò, ara ja anant cap a la recta final, ens queden dues proves, i són les definitives.
5: Guanya qui la sap més llarga.

0: Idò, i ara farem dues preguntes relacionades, evidentment, amb Sant Antoni de Portmany. Tindreu dues opcions diferents de resposta i, en cada cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començant, Maite i Rosa, parlant de la vostra església de Sant Antoni de Portmany, l'església de Sant Antoni Abat, un dels temples més antics de l'illa d'Eivissa, amb uns orígens que es remunten al segle XIV. Una curiositat és que és una església fortalesa, ja que complia funcions defensives enfront dels atacs pirates. Durant segles, l'església va estar artillada. Sabeu quin any es varen retirar les peces defensives?
1: Aquesta és un poc complicada, avui. Ja,
2: hi ha opcions, hi ha opcions.
1: Primera opció, 1869, i segona, 1873.
2: 1869 i 1873. Mm-hmm. Rosa, què en diries? Jo, la veritat, segle XIX, eh? Que és dir... Vale. Rosa, m'escoltes?
3: La Rosa no veig
0: ja. Ja fuit. Ah, no sabien si t'hi penjat, ja.
3: Ha dit suficient.
4: Si t'hi veies amb una volta, saps? 1860...
0: No hi ha molta diferència.
4: Mm. Ja,
0: 1869, ja, ja. 1873.
1: Només són 2 punts.
4: Jo diria el 60... El 69, no? Sí. Que és més polit l'any, quizá, no sé.
2: És un número que t'agrada, Rosa.
4: Sí, no sé, és polit.
3: Au, idò.
2: Vinga, idò.
0: I 69. És polit, eh? I és polit. Correcte. 69, correcte. Sí. Sumam molt 2 puntets.
2: Molt bé, Rosa, molt bé.
0: Molt bé. I canviem de tema. Ara parlarem d'hotels, que d'això en sabeu una mica.
2: Bueno, la Rosa en sap més, que estudia turisme, jo.
1: Mira.
0: Clar,
1: pot ser, anirà,
0: dic que en sabeu perquè n'hi ha un bon grapat, eh? Sant Antoni de Portmany.
4: Això segur.
0: Sí, als anys 30 es varen construir els primers hotels de Sant Antoni de Portmany. El primer va ser l'Hotel Portmany, que va obrir les portes el 1933. Sabeu, però, qui va ser el pioner empresari que el va obrir?
1: Va ser en Rafael Marí o en Josep Rosselló.
2: Rafael Marí o Josep Rosselló. No teniu els noms allí mal noms, que això m'ho hagués...
1: Sí.
2: A veure? Mm.
1: Pep de Namosona o...
3: Namosona.
1: Epa! Sí? Namosona. Així,
0: eh? No fa falta dir mal nom d'en
2: sí,
0: Marí?
2: Sí, és que mos coneixem molt pels noms.
4: No, és Namosona.
2: Sí.
4: Bueno, és un Rosselló, no?
0: I com vençudes, eh? Com vençudes.
2: És que quan a vegades mos diuen el nom complet, no mos
1: oblida. Clar, vos coneixeu per mal noms, eh, també.
0: Beníssim, afegim 4 puntets més, per tant, en tenim...
3: 34.
0: I anem un moment a publicitat.
5: IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Amb la paraula a la boca.
0: Recte final d'aquesta batussa de Tento. L'avui jugam amb na Maite Morro i na Rosa Bonet de Sant Antoni de Portmany. Per tant, jugam en l'illa d'Eivissa. I tindreu ara, en aquesta darrera prova i definitiva, un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre municipi.
1: Ara elegirem a l'atzar quines paraules jugau. Vos poden tocar mal noms, que ja em dic que en sabeu, de mal noms. Sí. Topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges. A veure què toca avui.
3: Comença a carrar, que si sona, no sona.
1: Diu, a veure.
0: Sí.
2: Ha sonat a sospir d'ella.
1: Ui.
3: Ara.
1: Ara.
10: Noms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços.
1: Teniu molts.
2: Però clar, podem dir noms de comerços, de marques i tot?
1: Sí, sí, sí.
2: Tot el que vengui.
1: Hotels, bars, discoteques, tot el que vengui.
0: Comerços, establiments.
2: Rosa, vale, a vomitar.
0: Estau preparats? Com més en digueu, més punts fareu, eh?
2: Però no mos hem d'entrepossar, és una i una.
0: Com vulgueu, com
1: vulgueu. Sí,
0: com vulgueu, sí.
2: Vinga, vale.
0: Vinga, endavant.
2: Hotel Portmany.
4: La Sirena.
2: La Cantina.
4: Comercial Soler.
2: Can Mestret.
4: Ibimoda.
2: Cespar.
4: Blaus.
2: Serowski.
4: Coral. Es Coral.
2: Es Golden Buda.
4: Tuc.
2: Es Rites.
4: Ibiza Shop.
2: Es Blau Park.
4: Euromoda.
2: Canale. La Rosa Negra.
4: Pachá Shop.
2: Sastanc.
4: Mercaoriente.
2: Es Quijote.
4: Mercacien.
2: Gasolinera.
4: Market El Moro. Caprici.
2: Es Kiosco.
4: Tagaleno.
2: Rosa.
4: Estebra.
2: Estebra, sí.
4: Café Mambo, Café del Mar, Sabana. Sabana no sé si està aquí. El Rei de l'Hogar.
2: Sí, sí, està, sí, està.
11: Pento.
0: Molt bé.
1: N'han dit molts, eh? N'han dit molts.
0: Jo n'he apuntat 35.
3: 35, i tu?
1: Jo 34.
0: 34, però... i tu, Maria?
3: Jo 33.
1: Mm. Jo quedam enmig, 34.
0: 34. El Café del Mar s'ha fet esperar, eh?
2: Café del... Ja, ja, perquè no hi solem anar, no som no, molt festeres.
0: I no heu dit cap discoteca. Oh, sí.
2: No, veritat, no.
3: Pachá Shop, han dit.
1: No. Sí, Pachá Shop. Shop. Sí.
3: Però ara és Shop.
0: Com a sí. Solen tenim un bon grapat, eh? Però a discoteca tenim. No l'han sentit de cap.
2: No, no en tenim tan grosses a Sant Antoni. És
4: ja les sentim a prou aquí.
2: Sí,
4: no, no.
2: Sí, sí. Uh-huh.
0: Quant de punts així sumam
3: i així
0: per Sant Antoni de Portmany?
3: Un total de 68 puntassos.
0: Uau, 68 punts. Molt bé.
1: Són molts.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Rosa, no hem pujat a pòdium, res.
1: No, però el pòdium ja m'ho dit jo que és molt complicat.
2: Mos deixem sa dignitat, hem vengut amb ganes i hem jugat, Ale.
0: I heu jugat tan
1: molt bé,
0: molt
1: que
0: bé. Podeu tornar
4: hem
0: a casa.
4: Hem fet el millor que hem pogut.
0: Beníssim.
3: Clar que sí. I ho vau fer molt bé.
0: Beníssim i contentes, podeu tornar. Tu quan hi vas?
2: No, jo no me n'entorno, jo no me foteu fora tan
0: bé,
2: ràpid.
0: Bé, però te'n vas a Sant Antoni ara aquest dia, és qualque dia.
2: No, ara
3: pues
2: no.
3: Festes, faig tampoc?
2: No, no, jo estaré per Sant Bartomeu, però que tothom veiga que se posa molt bé s'assumpte.
0: Rosa, que vagin molt bé aquestes festes. I...
4: Moltíssimes gràcies.
0: I Maite, des de Mallorca també, que els visquis bé. Vinga, gràcies per venir.
2: Adéu, Rosa. Gràcies a vosaltres.

0: Heu de saber que l'escola de ball de bot Calabruix ha guanyat diversos premis durant la seva gira per Romania.
1: Tentol, en Celestí Oliver.

Passen 5 minuts de les 4 en punt. Començam ja la segona hora de Tento, l'han jugat amb Eivissa, amb el poble de Sant Antoni de Portmany.

0: I doncs sí, avui hem de xerrar de Vall de Bot i d'una escola, Calabruix, fundada i un major el 2004 per un grup d'amics amb la principal finalitat de conservar i divulgar aquest ball pagès i així com investigar en els camps de la música i la indumentària tradicional.
1: Calabruix té actualment diferents curses de tots els nivells i l'escola està formada per alumnes de totes les edats a partir de 5 anys i té un caràcter obert i totalment popular.

0: I aquest curs, des de Calabrú, ja han fet classes a diferents punts de Mallorca i un major, hi tenen a prop de 80 alumnes. Són pats a Palma, més de 150, ja m'ho direu.
1: Vaja.
0: A Set Salines, una trentena i a Deià, i fan classes per adults i extraescolars per infants.
1: Un bon recorregut que fan, idò. Sí. I a part de tot això, fan mostres, conferències, congressos a diferents parts de l'illa i també fora de Mallorca. Això els ha duit a participar a festivals internacionals de músiques i danses populars.

0: I atenció, perquè han estat per tot. Hem deixat en països, perquè en Calabruix han sonat i ballat a llocs com Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Croàcia, Grècia, Argèlia, o fins i tot a Xangai.
1: A Xangai, una bona gira, han fet.

0: Un bon calabruix tour, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: Sí.
2: Que t'apareix a l'estí, sí. M'ha encantat això.
0: Un bon tour, una bona gira.
2: Calabruix tour.
0: Em volen parlar ara d'una d'aquestes sortides que han fet enguany des de l'escola de ball de bot Calabruix. Han anat fins a Romania i d'allà venen amb reconeixements. I em volen parlar amb un dels seus fundadors i directors d'aquesta escola, en José González. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, bones tardes. Què tal? Bon dia.
0: Bé, i tu?
3: Bé. Molt bé, molt bé.
0: Clar, com tornau amb tant de reconeixement i després de tota aquesta gira?
3: Bé, o sigui, els grups aquí, tots els lots que dèiem, han tornat molt, molt contents, perquè, bueno, ha estat molt, molt, molt guapo, i bé, no mos esperàvem això i mos ha estat una gran alegria per tots nosaltres.
1: Mm-hmm. Per quins llocs heu actuat enguany, per Romania?
3: Pues hem estat primer a Tulcea, que és el primer festival on vam estar, i després a Braila, i després a l'altre, i a Eslovòcia.
1: Mira. Uh-huh. I veiem que ha anat ben bé, perquè heu rebut diversos premis en aquests festivals. Quins reconeixements vos han atorgat i que suposen per vosaltres, i també que vos han dit els organitzadors, per què vos han donat aquests reconeixements?
3: Sí, el primer va ser el reconeixement que valora l'acollida de la connexió amb el públic i és perquè varen trobar que el que és el ball, la música era molt alegre, transmitia molt en el públic i això va agradar molt. Això va agradar molt. I l'altre era un poc la vestimenta, la tradició, dues els vestits o la vestimenta molt, sobretot, bueno, la que duien rústic, era molt, els agrada moltíssim, i la vestimenta, això ho valoren molt ells.
1: Perquè, clar, que com reaccionava la gent de fora?

0: quan va veia mai de vot, perquè si ja va tenir aquest reconeixement del públic, suposo pues, que estaven contents i intentaven ballar ells, o què va passar?
1: Sí, ells estranyava moltíssim que la gent ballàs, com quan anàvem a una plaça a ballar, i s'ho passessin bé, disfrutessin, riguessin, i a part pues, fas una actuació cap en el públic. Però això ells ho tenen com a diferent. I que veure que la gent s'ho passa bé, riu quan balla i disfruta, diu, això els hi entra a ells molt.
2: I des que l'altre premi era per la vestimenta, aquesta vestimenta tradicional, no sé si la vostra té qualque tret en concret, si hi ha qualcú que vol la faci que sigui especialista amb aquest tipus de vestimentes típiques. José?
1: Sí, bé, nosaltres, la meva dona, a Leonor, que és la presidenta, diguem, de l'agrupació, de l'escola, pues ella pues, ha anat aprenent, com tots els que diguem, estem dins el món, pues, ha anat com aprenent, ratificant, i ella pues, fa, diguem, els vestits, la vestimenta, i ja us dic, mos intentem fer-lo nosaltres i fer-lo el millor possible per mantenir això.
3: I quina peça del vestit els ha agradat més en els romanesos i romaneses? Els ha cridat més l'atenció?
1: La part de pallacia, o sigui, la part, diguem, més tradicional, no... O sigui, nosaltres, la majoria aquí solen dur dos vestits, que és el de rústic o pallès,
3: sí.
1: I és elegant o mudat o d'ample, que li diuen. Doncs pues, els ha agradat més el pallès, el rústic, de tota la vida.
3: De cada dia, vaja.
0: D'anar a fer feina, sí. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí.
3: I de dansa? Hi ha hagut qualque dansa que els hagi cridat més atenció?
1: Bueno, en realitat tot. O sigui, ell el que li cridava molt l'atenció, a part de la música i tal, és l'alegria que transmitia a la gent i, vull dir, els vots, o sigui, tot en general, els balls en general que se transmitia a la gent.
0: I vosaltres, supos que també heu conegut coses diferents, com és la cultura tradicional de Romania? Heu pogut veure balls, escoltar músiques tradicionals d'allà?
1: Sí, bueno, a part de Romania hi havia, crec que eren 10 o 15 grups, ara no estic segur que venien de diferents regions, a part dels grups internacionals. Mm-hmm. Que hi havia Mèxic, hi havia Bulgària, hi havia Macedònia del Nord, hi havia Geòrgia, i un parell més, no me'n record. Però nosaltres ens va agradar molt. Bueno, sempre ens agrada molt intercanviar coses amb aquests països i sobretot disfrutar dels balls dels altres països.
0: Quines característiques tenien els de Romania? Què vos va sorprendre de la seva cultura?
1: No sé com t'ho explicar. És que
0: s'ha de veure.
1: O de viure. Sí, sí, o de venir i veure. Són uns balls diferents, però vull dir, molt així ho diré jo, molt enèrgics, amb molta força i molt coreografiats, molt ben estructurats, però ja vos dic, som com a més serios i nosaltres, almenys en mallorquí, quan ballam, no sé, la gent com la boca que ho disfruta, i això tu ho transmiteixes a la gent.
3: És a dir, que els balls d'allà encara són més, tenen més força que el ball de vot.
0: Mira que és difícil.
3: Sí.
2: Home, és enèrgic el ball de vot.
3: Però sí. Nosaltres desprenem més alegria.
1: Sí, no, clar, vull dir... No, més, la part, jo supos que aquests països tenia el tipus de clima, doncs pues, són un poc més... que vos ho diré, més secs o això, més durs,
2: fred.
1: Més fred, i en canvi els mexicans, seiem més, pues, transmitim una altra forma de vida i d'alegria. És diferent.
2: Clar, per aventura, en aquest sentit, la música també hi té molt a veure, perquè bé, jo no sé la música de Macedònia, de Geòrgia, de Bulgària, de Romania, com és, però és vera que la música del Ball de Bot sí que és animada, que és un poble que els hi vareu transmetre. Quin repertori teniu? Vosaltres teniu... Feis cançons tradicionals, feis cançons vostres, duis els vostres músics, només sou balladors...
1: Sí, no, nosaltres duiem els músics en directe, això és, òbviament, sempre duim els músics i tocant música tradicional, qualcuna ja muntada, però vull dir, la música de mallorquina, el bolero mallorquí, jo què sé, el bolero Vall de Moses, la jota, no sé, què t'he de dir, el que tothom va a plaça, les més tradicionals.
3: Mm-hmm. Feis bolero, jotes, també feis fandangos, feis mateixes,
1: la
3: bullanguera també.
1: També.
3: També, també. Que bé, que bé. I heu notat cap similitud en qualque país, tant d'indumentària com de qualque dansa, o qualque punt, si hi ha qualque similitud?
1: Bueno, i jo de primer diria que no som folclorista ni som molt expert, però sempre en tema de música i en tema de vestimenta, sempre hi ha coses que són parescudes, però vull dir, hi ha diferències, hi ha moltes diferències de veure un país... o hi ha un altre, tenen la seva pròpia identitat.
0: I José, digue, cada estiu sabeu sortir un poc a ballar un país diferent. Com ho aconseguiu, en això? Que vos contacten des de aquests festivals o sou vosaltres que vos hi presentau? Com funciona això?
1: Bé, nosaltres som membres del Festival del Món, diguem, estem ja des de molt d'anys, i el que fem és que cada any mos telefonen i mos diuen volem un grup. Clar, lo important també, lo que dic jo, és la presència, el bonestar, lo que hem fet, i aquí és important. I el pròxim any te diuen, mira, volem aquest grup que ho ha fet molt bé, ha agradat molt i estic molt content d'ells. Pues venga, pues aquest any vos volem convidar, no sé, a Turquia o on sigui. Podeu venir. Bueno, ho estudiam, miram, perquè després, clar, després el tema també de subvenció, el tema de dobbers, el tema de moviments, de grup... Bueno, és un pot... coordinar-ho tot bé.
2: I ja sabeu on vos toca l'any que ve, o encara no ho tingut notícies? Si heu de sortir del continent, jo què sé.
1: Bueno, no... els hi hauria de dir, però no ho dic encara.
2: Ah, és una sorpresa. No.
3: Mos ho pot dir aquí, sí, atent, clar, per saber
0: si és una sorpresa.
3: Bé, no acompanyar on
1: no,
3: hem de venir.
1: No, perquè jo sempre me poso molt nerviós a l'hora de viatjar, sobretot quan duim un equip, de dir abans, assegurar-me de dir abans on anàvem o no, fins que no partim en l'avion i tots estan de dins, no estic tranquil.
3: Entesos.
1: I tampoc ara diré, pues el año que viene mon anam a Brasil, o on sigui. No. Anem a acabar aquest any i ja veuré l'any que ve.
0: Exacte. Clar. Però bé, durant aquests anys heu passat per moltíssim de països. Quin diries que t'ha agradat més visitar, ja sigui per la seva cultura, o per el paisatge, o per tot? Quin t'ha agradat més?
1: Bé, en realitat, cada festival és un món. Cada festival és totalment diferent. Hi ha similituds, hi ha uns que són més, t'ho passes més bé, hi ha uns que balles més, hi ha uns que tenen més activitats, però jo te puc dir, el tope de gamma, diguem, va ser Xangai. Molt espectacular, però molt espectacular, i el resta de festivals pues, han tingut el seu encant i els seus moments de fer activitats i veure... Però jo cada país i cada ciutat on hem anat ha estat diferent. Ja vos dic, mos ha agradat, sempre mos ha agradat.
3: Clar, és que Xangai ha de ser un altre món.
2: Sí. Totalment.
1: Sí.
3: I més anaria a fer mostra a Vall de Bot.
0: Clar.
1: Però bueno, nosaltres l'any passat vam estar a Argèlia, i Argèlia també era un altre món. Pel tema, així com està tot, pues, però bé, també va estar bé.
0: I a Xangai, per exemple, vareu trobar que era molt diferent la seva cultura, la nostra, és molt, molt diferent.
1: Sí, és moltíssim. És una forma diferent de lo que tenim aquí a lo que ells tenen allà.
3: Clar, ells com vos rebien, com vos sentien, com vos miraven?
1: Bueno,
0: un mallorquí ballant a Xangai no passa sempre.
2: Fem ball de bo, m'encanta.
3: Sí.
1: Bé, ells, jo suposo que ho sentim molt. Aquesta gent és molt amable, molt educada. O sigui, mos varen tractar molt i molt bé. No sé si per tema de que tenen una educació i un caràcter molt servicial, o també perquè és un país com és un país. I clar, mos varen mostrar lo millor de lo millor que hi havia en aquest Xangai.
3: Mm-hmm.
1: No sé
3: fer...
1: si m'enteneu, però sí. Com vaig.
3: Sí. Sí, sí. Hauríeu de fer una jota, un bolero, una mateixa a Xangai.
1: Ah. Sí.
3: Estaria bé.
1: Sí.
2: Que bé, José, vosaltres feis aquesta gira mundial, podríem dir, no?, que heu passat per tant de llocs tan diferents, però no sé si també convidau agrupacions de fora a mostrar les seves danses tradicionals aquí a Mallorca.
1: Pues mira, això és el que tothom mos demana.
2: Ah.
1: Tots els grups estrangers mos demanen, i el primer que els hi ha de dir, i ho dic per la ràdio, que no tenim ajudes, no hi ha suficient... diguem, ajuda econòmica, pels nivells que ells mos donen. Clar, jo no puc convidar un grup, ni dos, ni tres, a fer un festival aquí quan és impossible la qualitat que ells mos donen, mínimament.
2: Clar. Clar, clar.
0: Ja haurem de fer una crida perquè això se pugui fer realitat, perquè estaria molt
1: això
0: bé.
1: Antigament, no. Feia una sèrie d'anys, se feia un festival aquí a Palma, i això pues, se va arribar a perdre, pues, supos que és per lo de sempre. Tema econòmic i que du molta feina, hem
0: sí,
1: de dir-ho tot.
0: Muntar aquestes coses sempre du bastanta feina. D'aquí poc arribarem a setembre, José. On vos podrem trobar durant aquest nou curs? Com es poden apuntar a prendre ball de bot amb Calabruix?
2: Sí, que en Miquel i jo mos volem apuntar.
0: Sí, sí, na Maria i jo haurem de venir un dia.
1: Bueno, no en sabeu encara.
0: No,
3: encara, m'ho has dit bé, encara.
0: Encara, encara. Bueno. Setembre de l'any que ve ja en sabrem, Maria.
2: Vinga, vamos.
3: Perquè basten poc mesos. Jo, per exemple, he fet 2 mesos de Fandango i Ringo Rango.
2: És
3: sí.
2: Es que no és fàcil,
3: I Ringo Rango, de Fandango, dos mesos.
1: Jo el que te recomano és que, a part d'anar a classes, vais a la pràctica. O sigui, vais
2: ballades. A les places.
3: Clar.
1: Sí,
3: aquí és on aprem més.
1: I aquí on t'espavilaràs.
3: Mm. Exacte.
1: Mira, jo t'explico. Nosaltres tenim, des de fa molt d'anys, estem a Palma, estem a Llucmajor, un parell de puestos, i bé, basta que o per la pàgina web o per Facebook, Instagram i xarxes i tal, mos trobarà. O sigui, basta que contactin amb nosaltres i tenim horaris diferents i dies diferents i això i nivells diferents per gent tant de 3 anyets, 4, com a, què t'he de dir, 70 anys.
0: Quan tu mos haurem d'apuntar amb els de 3 o 4 anys.
2: Ho estava pensant, però mos en són nins, José, perquè és que nedarem com a peixos, no?
1: Sí.
3: Que la Barruix que té com a sucursals, delegacions arreu.
0: Sí, sí, això està molt bé.
3: I José, clar... Sí. Teniu molt d'alumnat, ho dèiem abans, a Llucmajor, prop de 80 alumnes, són PATs més de 150, Set Salines també, DEA, a Palma. Com viviu aquest moment d'explosió que se viu des Vall de Bot a les places de Reu? Perquè ara sí que torna a viure un bon moment.
1: Sí. Bueno, això sempre ha estat... jo sempre ho hem mirat, nosaltres fa molt... crec que fa la millor 25 o 30 anys que estem dins d'aquest món, i sempre hi ha pujades i baixades, però és veritat que hi ha hagut un parell aquests darrers anys que hi ha hagut una pujada bona, que això és bo, tant d'alumnes com gent que s'ha posat a donar classe i ha augmentat això. I sobretot les places, vull dir, hi ha gent. És veritat que ha desaparegut gent, perquè això és bo perquè és una roda, però també s'ha renovat.
2: I quan sou vosaltres a l'escola, en total? Perquè si passau per tant de llocs, i sobretot, qui te va ensenyar tu? Perquè tu vas fundar amb la teva dona, en Leonor, aquesta escola, i també en sou els directors i professors, però també tu, en qualsevol moment, hagueres aprenent.
1: Clar. Efectivament. Ningú mira, nosaltres, jo ho dic sempre, jo en els alumnes els dic, jo vaig començar com vosaltres, o sigui, jo no tenia ni idea, era un pato mareado bailando, així de clar. I nosaltres vam començar a l'escorxador, que donaven classe, però crec que donaven classe només 3 mesos a l'any. Imagina't tu, érem 15 persones. O sigui, quan es va començar el món del Vall de Bot, en el carrer, i perquè el que és agrupacions i el vestit, fa molt d'anys que se balla, però el que és el món en el carrer, nosaltres vam començar que anàvem a les places i érem 15 o 20 persones ballant. I això ha pegat una estirada, però brutal.
0: És que ara fa goig veure per les festes de cada poble o de ciutat les places plenes, però plenes, que no hi cap més gent. Sí. Que això fa uns anys era impensable, o no?
1: Sí. Ja vols dir que ha anat pujant, se va perdent, va guanyant alumnes, uns se'n van, altres venen, però se manté.
0: Se manté.
1: Que és lo bo, que això dona... És un ball, diguem, com és obert, és... Vull dir, la gent s'ho passa molt bé.
3: Idò, i José González, fundador i director d'aquesta escola de ball de bot, Calabruix, enhorabona per aquesta gira que heu fet pràcticament per mig món, per tots aquests reconeixements que teniu i per aquesta trajectòria tan intensa i també per formar, ensenyar nous i futurs balladors de ball de bot que el que fan és omplir les places i que les places estiguin plenes de festa de cada vegada més i amb molta intensitat. Moltes gràcies i enhorabona una vegada més.
1: Valtor, moltíssimes gràcies a Valtor.
2: I enhorabona, gràcies.
3: Això mateix.
2: Gràcies.
3: Són les 4 i 28 minuts, feim una breu pausa i tornem tot d'una parlant dels famosos que són per aquí per Balears.
4: Penta.
5: I de tres ràdios, humor. I de tres ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualsevol manera.
6: Una mica més mala bava,
7: sí.
6: Podríem dir.
8: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Tèntol. De 3 a 6, a IB3 Ràdio.
11: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tècniques de respiració en natació. Avui parlarem d'una qüestió fonamental quan nedam, la respiració dins l'aigua. Un dels primers reptes quan aprenem a nedar és dominar l'apnea, és a dir, la capacitat de mantenir la respiració mentre som davall l'aigua. Aprendre a controlar-la ens ajuda a guanyar confiança i a evitar la sensació d'ofec. Apnea és una paraula que pot semblar molt mèdica, perquè també s'utilitza en trastorns del son. Però en natació és el terme adequat per a la suspensió voluntària de la respiració davall l'aigua. Continuem. En l'estil crawl, una tècnica molt habitual és la respiració bilateral, que consisteix a girar el cap alternativament cap al costat i cap a l'altre per agafar aire durant la braçada. També és important el ritme respiratori, és a dir, establir una pauta de respiració constant i adaptada a l'esforç que feim. Totes aquestes habilitats estan relacionades amb la manera com col·locam el cos dins l'aigua. Una bona posició horitzontal i una correcta alineació hidrodinàmica, que és mantenir el cos estirat i ben alineat per reduir la resistència de l'aigua, això ens permet nedar amb més eficàcia i amb menys esforç. Així doncs, avui hem explicat 5 termes. Apnea, respiració bilateral, ritme respiratori, posició horitzontal i alineació hidrodinàmica. Ja els tenim clars. I terme explicat, terme acabat.
1: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.

0: 2:32 i ja poden saludar en Jaume Miranda. Jaume, com estàs?
1: Com estem? Com va?
0: Bé, i tu?
1: Bé, mira, honestament, no sé si vos he fet mai aquesta pregunta. Sou molt fans de l'estiu, vosaltres? Vos agrada?
2: Quan era petit, sí. Ara ja començo a no suportar-lo.
3: És que jo crec que ja no puc. Ningú és fan de l'estiu, no sé que estigui forrat.
0: Fan. Jo, clar, fan, no som fan de res. Molt, però jo m'agrada l'estiu, sempre m'ha agradat.
1: A mi, o sigui, honestament, mai m'ha agradat. Sempre m'ha parescut la pitjor estació de l'any.
0: Sí?
1: Però tinc sensació que cada vegada estic més alineat amb la gent un poc per lo que deix, perquè a part de que l'edat adulta és menys animada que l'edat infantil per viure l'estiu, amb aquesta calor és que no s'hi pot estar.
0: Clar, però avui estem que canvia.
1: A veure si
0: ja està canviant.
2: No sé si menys hi dura un període.
3: Està amb alerta, Mallorca.
0: No sé si durarà això, anirà per avall o no. O si serà una treva d'un període d'hores, d'un període de dies, i després hi tornarem encara més
2: intensitat. No sé, avui de matí fa una calorada increïble.
1: Sí. Jo ara tinc molta calor, però mira, una treva de 20 minutets ja m'abasta a mi.
2: Sí.
1: En poquet me conform.
0: Sí. Te senten com un lloc tancat, no sé si petit. No
1: sé. Ah, no, en teoria estic com sempre. Però vaig
2: intentar moure'm. Tranquil.
3: Estàs beníssim, Jaume,
2: sí,
3: no te preocupis.
2: Se sent bé, no te preocupis.
3: Que en se l'estiu vull estar...
0: Ho dic per això. Sí.
2: Se sent
1: perfecte. Ah, bé, espera. Sí. Me mouré un poc de lloc.
0: No, estic una zona senten beníssim.
2: Te sentim beníssim, Jaume.
0: Jaume.
1: A veure, aquí me sentiu millor, no sé.
0: No, si te sentim beníssim.
3: És que quina creu, vinga.
2: Se l'estiu tenia ganes de xerrar de mem a boneres.
0: Bueno, Jaume, hem de fer una primera aturada de famosos per Balears, en aquest cas a Mallorca, no? Perquè aquí hi tenim.
1: Mira, allà hi tenim na Sydney Sweeney.

0: Qui en Nassini Sweeney, per qui no la conegui?
1: Jo la conec.
0: Tu la coneixes?
2: A veure.
3: Personalment.
0: Conta-ho tu, Ida Maria, va.
1: Per no, m'estic més que ho diguin ja, m'ho fa millor.
2: Has de confessar, Celestí, que m'has fet dir a mi es nom perquè no ets capaç de llegir-lo i pronunciar-lo bé.
3: Exacte.
1: És així.
2: Sí, no, és que és un nom...
3: Sidney, ja hauria dit Sidney Sweeney.
0: Jo ho he pronunciat bé, no?
3: Sí.
2: És complicat. Jo crec que ho has pronunciat bé. També t'he dit, jo no sé si ho faig bé, però jo vaig tirant milles i a veure què
0: passa. Sí,
2: exacte.
0: Així s'ha de fer. Sí.
2: Exacte. A veure, vos la present. Ella és Nassini Sweeney, és una actriu molt de moda, que ara mateix té 28 anys, i és la protagonista d'èxits com la sèrie d'Eufòria, d'HBO, o la pel·lícula de l'Assistenta, que va ser un dels grans èxits de taquilla d'aquest darrer Nadal.
3: Total, sí. Mm.
2: Sí. I de bé, ara ha passat les vacances per Mallorca i ha estat amb la seva parella des de fa uns mesos, que és l'empresari Scooter Braun.
1: No el puc suportar.
2: Jo no sé qui és, mira, no tinc ni idea de qui és aquesta persona.
0: I la Maria, va, és el teu moment.
1: Perquè, el meu moment et sempre, perdona. Perquè és el que li va fer sa pua a Taylor Swift en tots els seus discos, que li va arrebatar tots els... els drets d'aquells discos inicials, i doi, ell sí. Va ser el que va comprar la discogràfica o la productora que li feia tot això, i ell ha hagut de lluitar, que va tornar a regravar, i després ara, amb tota la milionada que ha fet en Seras Tour, ha pogut recuperar aquests drets, que crec que eren milionaris.
2: Mira, no li posava nom concret que el causant de tot això fos Scooter Braun. I doncs, escolta, ara també m'acau fatal aquest senyor, això. Ja vos ho dic. Bé, crec que no vos sorprendrà si vos dic que aquest parell han estat en el iot durant 3 dies, de fet, en el Rising Sun, també.
3: Ai, el coneixem.
0: Sí, sí, sí, n'hem xerrat altres vegades, sí, sí.
2: L'hem parlat, jo crec que cada setmana, sí, pràcticament, sí. Que és aquest megaiot que tenim, per desgràcia,
3: no
2: a Mallorca.
3: Estat, no hem estat.
2: No, a base de parlar-ne, que és un poc...
0: És com si hi hagués estat.
3: Ja l'hem viscut,
0: sí, sí.
3: Però...
0: Sí. Jo crec que ja el som-hi, ja. Sí, sí. Sí.
2: Jo també. He de dir que ja ho hem dit alguna vegada, que aquest iot de 138 metres d'eslora és propietat d'un magnat de l'indústria musical i cinematogràfica, que és en David Heffen, que, de fet, aquest estiu, com ja hem dit diverses vegades, ha convidat a tot Déu en aquest vaixell, en a Kris Jenner, en Oprah Winfrey, en Jennifer Aniston, en Pedro Pascal, en Orlando Bloom... I ara en Sidney Sweeney, que és l'única vegada...
1: Pedro Pascal, love. Sí, sí.
2: Ah, Pedro Pascal l'estimam. Sí. En Sidney Sweeney és l'única que ha conviscut en el vaixell amb en David Heffen, que és el propietari. Les altres vegades en David Heffen no hi parava per casa, diguem. En Sidney Sweeney sabem que ha gaudit d'activitats aquàtiques, com fer snorkel per la zona de sa calobra. A mi això de snorkel sempre m'ha fet gràcia perquè és bussetjar amb mascareta tota sa vida.
0: Sí, però ara és més guai, no? I se diu snorkel.
2: Sí, però bé, jo una vegada vaig fer snorkel i me vaig sentir totalment enganyada perquè vaig dir, però si això és el que he fet
0: el que he fet sempre, tots els estius.
1: Tal qual.
3: Posar-te una careta, no?
0: Tenia 3 anys i ja em feia snorkel.
2: Sí, supos que ho volen fer sofisticat, no sé, aquests dos que feim, la societat contemporània. També ha fet paddle surf i també una mica moto d'aigua perquè no havia contaminat suficient amb el iot de luxe. També, tot i així, ha fet vida terrestre. Ella s'ha atrevit a baixar d'aquest superiot, ja sabem que la resta pràcticament no, i s'ha passejat per Palma, on s'ha fet alguna foto selfie amb alguna fanàtica que l'ha localitzat, i també per Dellà i Esport de Solla. Ara ja sabem que l'actriu fa com una cosa d'uns dies, no arriba la setmana, ja ha marxat de Mallorca, i això ho informava, de fet, el diari Última Hora.
3: Mira... Hem conegut aquesta aventura per Mallorca de Sidney Sweeney, ho he dit bé?
1: Uau,
2: sí, ho has dit molt bé.
0: Perfecte, sí, sí.
3: I ara hem de xerrar amb Nicole Kidman, que de fet ha fet una confessió molt sorprenent sobre les seves vacances a Eivissa.

0: I de Jaume, una confessió que ha fet Nicole Kidman i on l'ha feta?
1: I de, mira, l'ha feta l'edició britànica de Vogue, la revista Vogue, on, de fet, ella és portada i, juntament amb aquestes fotografies, ha donat una entrevista on s'ha obert en canal sobre moltíssims de temes. Per exemple, ha parlat dels seus matrimonis fallits amb en Tom Cruise, ara ja fa anys, o amb en Kate Urban, que de fet d'aquest darrer, no sé si ho sabeu, se n'ha divorciat oficialment en gener d'aquest any, després de 19 anys de matrimoni i dues filles en comú.
2: Vaja.
1: Per tant, aquest vendria a ser com el seu primer estiu de doble divorciada, no de primera, sinó de doble divorciada, que és superaspiracional per jo casar-me diverses vegades, com aquestes grans divas, i poder dir que estic superdivorciada, no?
2: Divorciada al quadrat, molt bé.
1: Exacte, estil Sara Montiel o Elizabeth Taylor.
2: Total.
1: I de bé, sabeu que ella està descocada total perquè la pròpia actriu ha definit el seu estiu com un Eurosummer i confessa que s'ho ha passat genial per tots els llocs que ha trepitjat aquestes setmanes d'Europa, com per exemple França, Itàlia, Regne Unit o Eivissa. I, de fet, a Eivissa, concretament, ha gaudit moltíssim de ser una recent divorciada, ja concretament, perquè ha dit que o juga Scrabble o surt de festa, així de simple, no?
3: Home, hi ha diferència. Sí.
2: Entre mitges hi ha matisos, sí. Però bé, que surti.
1: Ell és com un poc, sí, o tot o res, no? O queda a l'habitació de l'hotel fent-se ses ungles o sa manicura, o ja la convida a sortir i s'apunta fins a les tantes des de matí.
0: Bé, clar, l'Scrabble fet... fa pensar molt i sortir de festa, aventura,
2: no has de pensar
0: bar,
2: gens.
0: Jo, sí, de desconnectar.
1: Sí, ella és una senyora de contrastos, m'agrada moltíssim. De fet, la Nicole Kidman ha narrat una mica el seu protocol festiu per la illa d'Eivissa i ha explicat que sopava a les 10:30 per tal d'anar de discoteca a partir de la 1 fins que tanquessin el local.
2: Ben espanyola, idò.
3: Sí, sí, ben mediterrània.
1: Sí, sí, perquè recordem que ella és australiana i és una tia així d'aspecte com molt germànic en quant a horaris, però sabeu que està desfassada viva, m'encanta.
0: Clar, i quina edat té? Té 59 anys.
1: 59 anys, exacte. Clar, vos he de dir, la Nicole Kidman se topava amb un problema quan sortia de festa per a Eivissa, cosa que no mos passaria a nosaltres, i és que ella tenia por de ser reconeguda dins la discoteca. I com que no volia mesclar-se... volia mesclar-se entre la gent, però no ser reconeguda... La Nicole usava un truc que resultava infal·lible, que era posar-se ulleres de sol i, atenció, una perruca negra.
0: No.
1: Matrix. Real, que ho ha confessat ella.
0: Així. Així a les 4 de matí.
1: Sí, imagina't, clar, a més, quan has begut una mica d'aigua amb misteri, aquella perruca se devia desenganxar, no m'ho vull imaginar el resultat estètic d'una persona a les 5 de matí amb una perruca mal posada. Bé.
3: No passa res.
2: Devia ser cara i ben aconseguida, però bé, aquesta gent que surt de festa amb ulleres de sol és una cosa que no entendré mai, perquè jo no hi veig.
1: Si no, jo tampoc hi veig, clar. A més, solen ser llocs com obscurs.
2: Sí.
1: No sé. Bé,
0: no, ja a més que les discoteques una... d'Eivissa posen aire bastant potent, o posaven, i més aquest estiu, tanta calor.
1: Ja, ja, clar. Sí, bé. I amb això que vols dir, que potser li volava ser perruca?
0: Sí. Quan tu no l'havien calçat. Pot ser.
1: Home, seria una escena bastant apoteòsica, que de fet, les zones VIP que solen estar com una balconada que li caigui la perruca entre el pueblo llano, que diríem, no? Allà a la pista...
3: Seria molt graciós.
2: Que s'avaressin, com si fos la pua de la guitarra d'un gran músic.
1: Home, jo amb aquella perruca me faria un mega altar, ja vos ho dic ara. O sigui, la dissecaria, de fet. Bé... Vos he de dir que després de tanta festa i tanta vida adolescent que ha fet a Eivissa, també ha tingut temps per enamorar-se, o almenys per tenir vida sexoafectiva, perquè a la seva estada a Portofino, a Itàlia, se la va veure molt propera amb en Michael Reinstein, que és un empresari nord-americà encarregat de gestionar capital privat. És a dir, ajudant els rics a ser més rics, movent els seus diners, no?
0: D'acord,
3: ben explicat.
1: Bé, de fet, ella, en una entrevista de principi d'any, amb els papers del divorci mega calents, va dir que aquest seria el seu any de ses aventures i de fer ses coses que una somia fer. Podem confirmar que ho està complint per ara, no?
3: Sí, pot dir que sí. No?
2: Ole, ella.
0: Sortir molt bé per na Nicole Kidman, molt bé. Sí, sí, sí.
2: Mai és tard.
0: Sí, sí, mai és tard. A prop de la seixantena, sí. Que, i qui també s'ho està passant genial per Eivissa, pareix ser que és na Sheila Ebana.

0: Manquies na Sheila Ebana. Jaume?
1: Tengo ubicada de dir. Na Sheila és la mare d'en Lamin Yamal. En Lamin crec que no necessita presentació, estarem d'acord?
2: No.
1: Aquest jove jugador del Barça, que és com a la grandíssima estrella de futbol contemporani, original de Mataró. Uh-huh. I de bé, na Sheila, de fet, va emigrar de Guinea Equatorial fins a Catalunya de ben jove, d'adolescent, i va tenir en Lamin amb només 21 anys. I abans que el seu fill fos famós, ella era una camarera d'un McDonald's de Mataró, vull dir que duia una vida totalment humil, però ara, passats uns anys i amb el fill ja molt popular, ha estat per a Eivissa vivint una vida de superluxe. I en contra del que se pugui sospitar o pugueu pensar ara mateix, no crec que li subvencioni, la subvencionin la minya mare al seu fill. Perquè vos he de dir que na Sheila, més enllà de ser sa mare de... ara mateix és molt activa a xarxes socials, s'ha convertit en influencer, a mi això m'agrada molt, i de fet acumula ja 2,8 milions de seguidors a Instagram. Això és una barbaritat tenint en compte que, per exemple, na Dulceida, que és com un referent històric de sa influència estatal espanyola, en té 3,4 milions de seguidors.
2: Vull dir que pot viure perfectament d'això, ella, no?
1: Absolutament, sí. I de fet, vos he de dir que na Sheila s'ha especialitzat en parlar de moda i maquillatge.
3: Ahora sí, vamos a maquillarlo. Maquilladora, por favor, no me matéis. No me matéis, que voy a intentar maquillarme sola. Gracias.
4: Empezamos con el agua micelar.
3: Vamos a ponernos un poquito de crema.
4: Ahora vamos a poner la base, pero a topecito. Y sígueme para más consejos.
3: Ya estamos, este es mi outfit. Vámonos.
0: Sígame para más consejos, ¿eh? Com li ha agradat dir això, aquesta frase tan d'influencer.
1: He de dir que és bastant icònica perquè o sigui, té un punt com un pot desastrós, no s'acaba de maquillar del tot bé, però té com molt de carisma, no? I va tirant milles i sa gent li agrada, he de dir.
5: 2,8 milions de seguidors. Mm-hmm.
1: Sí, és una mica d'energia perquè mantengueu Anabel Pantoja, aquesta neboda d'Isabel Pantoja, que no és la millor influencer de sofisticació, però com que és autèntica i divertida... la gent l'estima, no?
0: Clar.
1: I de bé, na Sheila vos he de dir que ara està a Eivissa, com dèiem, i ho sabem gràcies a les seves xarxes, i de fet vos puc dir que ha fet una vida ben a l'engròs, perquè ha viatjat, com no, amb un iot privat, amb unes amigues que entenc que anaven convidades de part d'ella, ha sopat també en el restaurant Lio,
0: Vengo,
1: que és un habitual entre el món futbolístic, de fet, i ha dinat també en el Beso Beach, que, de fet, sé que han menjat una paella de carabinero, una paella de gambots, que costa uns 49 euros per cap, que a més estan mirant sa carta.
0: M'està consumint amb boja ara mateix.
2: Com un poc convidat.
5: 49 per cap, es plat. Bé, sa paella.
2: Sí, paella.
1: Sí, clar, no després has de sumar sa beguda, els entrants, els paixes olives, aquestes històries, no?
0: Els dolç.
1: Sí. Bé, sa no surt tan barat.
2: Per dormir.
5: No, sí.
1: Sí, mira, de fet, l'hotel d'aquests dies sabem que s'ha allotjat a l'hotel Rio Mar d'Eivissa, que és un allotjament de 4 estrelles a Santa Eulàlia, i els preus per una nit per dues persones ronden els 600 euros i els 1.120 per nit. Vull dir que jo diria que van a l'engròs amb els preus.
5: Sí.
1: Com deia, jo no crec que la subvencionis fill, perquè, de fet, a l'hotel l'ha etiquetat a les fotografies, a les instal·lacions de l'hotel. Per tant, entenc que és publicitat i la conviden en tant que comparteixi la seva experiència hotelera a les seves xarxes, no?
2: Jo també ho faria. Jo, si me conviden, una foto tipus tant hotel, perfecte.
0: Home,
2: des d'aquí, una crida, si voleu que hi anem, nosaltres.
0: Com us convidin, sí, en el sequit tèntol.
5: Sí, no?
1: Sí. Per propaganda radiofònica. 2,8 milions de seguidors, perquè tots nosaltres ens sumam 40.000 com a màxim,
2: com a màxim,
1: i estic ja molt pel llarg.
0: Sí,
2: I tu ets el que en té més, no?
5: No, i si vol venir aquí, naixer la banda...
1: Sí,
5: si vol venir,
1: que no me convidaran.
5: Si vol venir a tèntol, convidada està, no?
2: També.
0: Sheila, guapa, vine.
5: Sheila, Habana, si vol venir a tèntol, tens els micros oberts. De fet, n'hi ha dos que s'obren ara mateix.
2: Ara mateix n'hi ha dos de buix, sí. Va venir amb el Lamin.
1: Perfecte.
5: Fet aquesta crida. Molt bé, idò. Hem de passar d'Eivissa, on hi tenim na Sheila Ebana, a Menorca, on hi tenim instal·ladíssima a na Laura Escanes.

0: I na Laura Escana, Jaume és un habitual de Menorca, ho sabem.
1: Sí, na Laura Escanes, des de que era petita, de ben nina ja hi anava, també hi ha anat quan estava casada amb Benristo Mejide, i ara que està divorciada amb una filla en comú amb Benristo, hi segueix anant, no? I, de fet, aquest és el seu primer estiu amb una casa en propietat, perquè se va comprar, sabreu, aquest any, una casa que li va costar 700.000 euros.
0: Aquí li deien casa.
1: Com dic.
2: Una caseta.
0: Sí.
1: Una casa increïble, mediterrània, amb una piscina recent reformada. És una passada, i com vos dic, l'ha aprofitat bé perquè du des de principis de juliol a Menorca, a Laura Escanes, li ha donat temps de fer de tot, ha estat amb la seva filla, ha estat amb el seu nou enamorat, que és en Joan Verdú, també ha convidat amigues, ha fet de tot, i de fet, com dic, també ha gaudit amb la seva filla Roma, de 7 anys, filla en comú amb en Risto, de qui se va separar ara fa 4 anys, i tenen una custòdia de 15 dies i 15 dies amb sa filla, respectivament. I ara a Laura li ha tocat retornar a sa filla amb el pare i reconeix que sempre li costa acomiadar-se en aquests moments, no?
3: Os juro que no me acostumbro a las despedidas en verano. En verano, como mamá separada, os prometo que no me acostumbro. Y los días de despedida son dolorosísimos. No... Siempre pienso, bueno, cada vez será más mayor y tal vez se va haciendo más fácil, y es al revés, es como que siento que me pierdo tanto tiempo y tantas cosas.
0: Bé, què tens a dir?
1: Mira, que me sap greu per la separació de sa filla, però jo crec que si se fica a la piscina ho superarà.
2: Sí, segur que se li passa, això.
0: Clar.
2: Sí, sí.
1: No, a mi se me passaria. De fet, se m'oblidaria inclús que tenc família.
0: Sí, exacte, exacte. Bé, en què acabam, Jaume? Qui més tenim per aquí?
1: Idò, mira, també tenim en els reconeguts Taika Waititi i na Rita Ora.
0: Un minutet que tenim.
1: Idò, mira, na Rita Ora, la cantant que està sonant ara mateix, britànica, i està casada amb el director de Nova Zelanda, Taika Waititi, que ha fet grans pel·lícules com la saga Thor de Marvel o Jojo Rabbit. Són parelles de fa 5 anys i se van casar l'any 2022, i aquest estiu, com moltíssima altra gent, han passat les seves vacances per Eivissa, com no, evidentment, amb un iot de luxe i gaudint de la mà com mai. I, de fet, vos he de dir que han estat molt de dies per Eivissa, perquè inclús l'eclipsi, que ja fa una setmana i pico que va passar, el varen veure des d'Eivissa.
0: Idò, molt bé, Jaume, un bon repertori de famosos que tenim encara per aquí en aquestes darreres setmanes d'agost. Sí, sí, sí, perquè l'estiu també s'allarga.
1: Sí, exacte, i és que queden encara.
0: Sí, l'estiu també allarga, moltes vegades. Gràcies, Jaume. Fins la setmana que ve, una
1: ferrada.
0: Gràcies
1: a vosaltres.
0: A tu.
4: Adéu.
1: Adéu.
5: Pento.
6: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale a play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Duals a les 9.
8: No, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
10: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I heu de saber que demà dona el sus la nit de l'art de Felanitx.
7: Sí, una nit de l'art que, bé, avui fan aquesta prèvia i que demà comença oficialment i que durarà fins diumenge.
0: I de ja poden saludar a Carme Pino, ella és tècnica de cultura de l'Ajuntament de Felanitx i una de les organitzadores d'aquesta edició de la nit de l'art. Com estem?
2: Hola, bones tardes, com va?
0: Molt bé. I, clar, la Nit de l'Arc ja és un esdeveniment prou consolidat en el calendari d'estiu, de Felanitx i també de Reu. Clar, quina edició és aquesta?
2: Aquesta ho vaig mirar i és número 21.
0: 21 edicions.
2: Sí, sí, fa bastants anys que es fa ja la Nit de l'Arc i de cada any se va ampliant i se van fent més coses. I cada any té punts especials i aquestes, sobretot que se fan moltíssimes activitats que cada espai ha volgut fer. Diguem, és el que és la Nit de l'Art, que se fan moltíssimes coses, a més del que es fa des de la part de la Casa de Cultura o de l'Ajuntament. Mm.
7: Sí, un programa molt complet, perquè enguany reuneix 52 espais expositius i també 18 accions culturals en directe, de molt de caires. Quant de mesos vos du preparar tot això? I quina rebuda sol tenir? Sol venir molta gent de fora?
2: Bé, això es va començar a preparar ja des del mes de juny. Bé, relativament es pot temps, perquè en comparació a el que és la Nit de l'Art és pràcticament uns mesos, però són mesos molt, molt intens, que des mes de juny i després del mes de juliol, que van ja pràcticament molts espais, ja ens han dit que volen participar a la Nit de l'Art, i aquest darrer mes és el mes de preparar-ho tot i ja de tenir-ho ben engestit perquè la gent pugui gaudir de la Nit de l'Art.
0: Mm-hmm. Clar, hi ha molt per triar, sobretot disciplines molt diferents i artistes també molt diferents, consolidats, emergents, però quines exposicions i actes destacaries, així, per tenir un poc de tot?
2: Bé, nosaltres, bé, ahir ja se va inaugurar una exposició al Convent de Sant Agustí, que ve de Eugenio Ampudia, que és el senyor d'un artista, que m'ha criat per Sebastià Mascaró i Naneu Cortés. És a dir, que és com el punt d'inici del que és tenir de l'art, però bé, a partir de demà, ja, per exemple, nosaltres destacam la Casa de Cultura, on hi ha les obres dels finalistes de tots els certàmens d'art plàstica, Ciutat de Felanitx, i demà a les 7:30 sabrà el nom del guanyador o guanyadora i també la menció de no. I, a més, també l'exposició de la guanyadora de l'any passat, que és Noces que Mascaré i Beltrán. Però realment podem destacar, per exemple, l'espai Jaume Canet, també de Nadreu Moimó que participa, després també moltíssimes de Fundació Barceló, que enguany participen dues joves que formen part de la Universitat ADEMA, també Cai Vermell, que precisament també fa una petita preinauguració avui mateix, i de moltíssimes, podríem destacar moltíssimes activitats, per exemple, en el carreró d'en Reus, que és un espai de carrer. Per exemple, hi ha una obra d'en Francesco Barceló, que és un felanitxer, i d'Antoni Bordó i Marina Dolça. És a dir, que és un espai en el carrer que és bastant, que recomano molt que la visitin. I també altres espais, per exemple, la plaça de Toros, la Macarena. És a dir, Felanitx som d'art, hi ha molts espais que normalment no són d'art, però que hi participen i que es van trobar molts artistes de moltíssima categoria i que jo recomano moltíssim que visitin la Nit de l'Art. Mm.
7: Per tant, espais emblemàtics, artistes locals i també d'arreu, però sí. Tot sota el lema, deixa els ulls a casa i vine amb la mirada oberta. Com així aquest lema enguany?
2: Bé, és un lema de la dissenyadora del cartell que ens va presentar i a tots ens va agradar. I sobretot tenint en compte que la gent vagi a la Nit de l'Art pensant que deixar-se els ulls a casa i veure tot amb ulls diferents, perquè a vegades moltes vegades un poc relatiu, però que vagin amb la mirada pensant que se trobaran i que vagin molt amb la mirada oberta, sobretot això.
7: I proposar una ruta perquè amb aquest ventall d'opcions tan ample, no sé si proposar una ruta perquè la gent sàpiga un poquet per on passar...
0: Mapa en mà.
7: Sí. Mm-hmm.
2: Sí, però sí, hi ha un s'ha fet un programa numerat de que cada, perquè la gent vagi visitant el que és la ruta de la Nit de l'Art i també apareixen accions, és a dir, no només serà divendres, sinó també el mateix dissabte, que també hi haurà accions, que també hi haurà exposicions obertes i també el mateix diumenge, és a dir, que no es pugui veure divendres, també es podrà veure dissabte i diumenge, és a dir, que se vol que sigui tot el cap de setmana. I jo recomano, bé, que sigui aquesta programació que s'ha fet, aquest programa amb un mapa que precisament és com un mapa de Google Maps i està tot numerat i, per tant, se pot saber perfectament on hi ha totes les obres.
0: Tot una festa, aquesta nit de l'art a Felanitx, dins el marc de les festes de Sant Agustí. Carme Pino, moltes gràcies des de l'Ajuntament.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que sigui tot un èxit i bones festes
7: bones
0: de Sant Agustí.
7: Bones festes, això mateix.
0: Gràcies,
7: festes,
0: que vagi bé.
2: Gràcies, adéu.
4: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.
5: Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we'll provide the rest.

0: sol.
1: Heu de saber que avui ens visita el cuiner Javier Ubek, que va ser el xef mallorquí més jove a obtenir una estrella Michelin.
2: Tentol, en Celestí Oliver.

I doncs estem aquesta tercera i darrera hora de Tèntol d'avui amb na Marga Cifra, que continua el control tècnic, i avui vos ho dèiem amb la companyia d'en Javier Ubeck.